0: Això li deu sortir aquest programa de xiripa, vull dir, perquè ella està aquí,
1: absoluta.
0: Un peu aquí, ara no, ve un, ara entre l'altre...
1: T'explico com ha anat,
0: ara, Santi. Aquí, té mig llei de fruita aquí amb un plàstic...
1: T'explico com ha anat, que ja saps que jo sóc deixar d'anar. Jo anava pel passadís, bueno, amb el gerro buit...
2: Calla,
1: Santi Villas. Amb el gerro buit per posar aigua. I em trobo el Freixes a l'escussado, com dirien. Aleshores, jo m'estava posant aigua...
0: Però què és?
1: Que no, però n'hi ha un que és el de senyors i el de senyors.
0: És com el de Ally McBeal, que és unisex.
1: El d'Ally McBeal, però només falta Barry White cantant Joar de Fosó.
3: Ha anat a espiar.
1: Bueno, aleshores, jo surto, posava aigua i sento aquest que diu Tarragona! Jo penso, s'està cremant la ràdio, comprens amb aquests crits. Però què passa? Tarragona vine. Jo he vingut perquè sóc una noia educada, però una senyora educada, sí, això és una altra cosa, no, però educada. Estic cap aquí. I em diu, entra. Dic, home, entra. Pensava que era per saludar-te tu.
2: Home, clar.
1: Dic,
2: home, Tarragona, on pots estar millor i amb qui pots estar millor? Mira, entre el Santi Villas i el Pau de Pons.
1: No, jo perdoneu, però és que me n'he d'anar.
2: Un de Fraga i l'altre de Pons.
0: El tens aquí, el convidat, o està fora?
1: Que sí que el tinc aquí, que és que, a més a més...
3: Que entri, també. Entri.
2: Entri el dramaturg.
1: No, perdoneu, jo estaria amb vostès tota l'estona, però servidora de vostès de feina.
0: Aquesta entrevista?
1: Basta.
0: No, però l'entrevista aquesta quan has de sortir? Que la graves per
3: és gravar.
0: Dies, però avui...
1: Ah, no saps el que estic fent a Ràdio 4. M'estàs dient que no saps el que estic fent a Ràdio 4, perdona.
0: Però no em sé ni la programació estem de Ràdio 4, ni la programació perdona, de Ràdio Estel, ni la programació
1: No, però és que no és ben bé el mateix. No és que no, Ràdio Estel no estigui bé. Perdona, Ràdio Estel és un mitjà de comunicació molt preuat, molt digne i amb grans professionals. Em referia tant que no és ben bé el mateix perquè tu estàs convidat a Ràdio 4 i no a Ràdio Estel. Basta. El que deia és... Falca, Santi, Falca... Cap de setmanes, de 9 a 1 de la tarda, són 4 dies, i punt.
2: De 9 a 1 del matí, si
1: del
2: no
1: migdia,
2: greu.
1: Perdó. De 9 a 1 del migdia.
0: Ah, molt bé, o sigui, el cap de setmana. Sí. Molt, ah, però això sí que ho puc escoltar.
1: Clar, és que no ho escolteu perquè no voleu.
0: Ara, jo, doncs ara ja... Okay. Perquè, és que, clar, no, jo no puc, no, perquè jo durant el dia no puc, el cap de setmana que vaig al
1: però
0: cotxe.
1: Però el cap de setmana que no fa res.
0: Vaig al cotxe.
1: No fa res de res tu el cap de setmana. Què fas tu el cap de setmana?
0: No, el cap de setmana treballo igual, però puc ara, vaig amb cotxe avall, vaig amb cotxe avall, puc posar-me a la ràdio,
1: clar.
0: No tinc que estar contestant.
1: Un moment que estàs fent l'esmorzar, una torradeta, una coseta.
0: Fixa't, ara estic contestant ministres.
1: Ministres?
4: És que clar.
1: Ministres?
3: És molt important.
1: Però per què ministres?
0: No, perquè...
2: Explica, Santi.
0: Bueno, perquè...
1: Bueno, que jo me n'he d'anar, tu.
0: Estic treballant, jo.
1: Jo me n'he d'anar.
2: Mira, que bo. Espera que t'explicaré això dels ministres.
1: Que no, que me n'he d'anar, que són un quart.
2: Què passa amb els ministres? Va,
3: que pobre xicolo dramaturg aquest.
0: Vés a fer l'entrevista. Porta't aquesta garrafa i li farà gràcia.
1: Que no és una garrafa,
0: Però l'altra.
2: Va, Tarragona, dos petons. Jo també en vull.
1: No, és que sempre més...
2: Vine cap aquí.
1: No, com que vine cap aquí?
0: Jo trobo.
2: Marta Inglés, avui prendrem mal. Jo sabia, dic, no puc ajuntar el Santi, el Pau...
3: Si no dic res, jo.
2: El Xavi... Vine cap aquí.
3: Sí que amb això sembla una argentina d'aquestes que porten mate, eh?
0: Sí, sí, claro.
2: Què diu? Què diu ara?
0: Adéu.
2: Adéu, Tarragona.
0: Que vagi bé.
2: Jo ara, t'ho juro, dissabte i diumenge...
3: Adéu, Sílvia, vagi bé.
2: ...programa de capçalera a la Tarragona.
1: Adéu-siau.
0: No, però ja ho posaré, sí, sí. És que és quan...
3: Has guanyat un oient. Has guanyat un oient.
2: I espera't, Tarragona. I espera't.
3: Déu vos guard.
2: Déu.
3: Què? Jo no aquí en cachondeo. Oh.
0: Bueno, no, és que, vull dir, a veure...
3: Què és això?
0: Vull dir, és el mateix. Vull dir, ara aquesta dona se la troba el vàter. Jo havia d'entrar a les 12 després de les notícies i ja porto aquí...
3: Anat a espiar allà, anat a espiar el de les dones.
0: Vull dir-te, és que no... Però aquí hi ha una pregunta
3: broma, també,
0: que l'única gent sensata que sembla que hi ha que està darrere la peixera aquesta. Aquí hi ha alguna escaleta?
2: Sí.
0: Algun guió que
2: sí,
0: es diu ara però... va això, ara va allò, ara va aquest, d'aquí 3 minuts d'això, 6 minuts d'allò...
3: Una rateta que es comprava l'escoleta.
2: Això és molt antic, Santi Villas.
0: O sigui, totes aquestes hores ara, és un full...
2: O sigui, ara de les 12 i 13 minuts fins a les 12 i 33 minuts s'ha d'entrevistar no sé qui. I si no t'interessa l'entrevista, la talles fora.
3: Aquest és l'estil Freixes.
0: Ah, i aleshores vas al vàter, busques algú que estigui per allà i te'n portes cap aquí.
2: No, home, no.
3: Aquest tio té un equip de gent competent que li manegue tot. Ara, després ho passa pel forro.
0: Aquí, no sé el que us paguen, però aquí hi ha molt diner, perquè quan aquí m'han dit que vagi a l'estudi 41, és que n'hi ha 41 és que, o que comencen al 40? El número.
2: N'hi ha molts.
0: 41?
2: És tot l'edifici.
0: Però estudis de ràdio 40...
2: Ràdio Televisió Espanyola Barcelona, tot aquest edifici. Sí, i tenim el plató de la Nierga, també, baix.
0: Sí, això ja ho sé. Però vull dir, aquí hi ha 41 estudis de ràdio? 41?
2: Sí. Sí.
0: En sèrio?
2: Home, clar.
3: Està més i tot, què et penses?
2: Sí, el número 41 és perquè hi ha 41.
0: Però i què fan?
2: Què vols que hi hagi? 3 estudis i que un sigui el 54, diguéssim, no?
0: No, però això pregunto, perquè de sobte la gent fa, doncs, bueno, vaig a començar el 40 i 41, 42...
4: Home, de 54, 44, hi havia un que es deia Estudio 54, que és una discoteca.
0: Però 41 estudis em sembla molt.
2: Que Ràdio Televisió Espanyola és una gran casa, nen. Ja la coneixes, tu també hi has estat.
0: Sí, però, home, 41, més de 41.
3: Se salten el 13 com els hotels, però els altres...
0: Home, si diguéssiu, és que cada un ho fem mitja horeta i però clar, si tu ja te fos 3 hores aquesta tota

0: cap de setmana. Doncs
1: aquí hi ha Ràdio 1, Ràdio 3, Ràdio 4,
2: sí,
1: Ràdio 5, Todo Noticias...
0: Sí, home, ràdio... sí, però vull dir-te que això ho fan des de Madrid. Aquí l'única
1: I des d'aquí, també?
0: Bueno, poc rato, també.
1: No, no, i des d'aquí. I des d'aquí. I tertulians que entren amb el Juanra al matí des d'aquí, també, per exemple.
0: Ah.
1: Clar.
0: Bueno, m'és igual. Clar. No cal,
1: I
0: no cal 41 estudis...
1: que es fan a tot l'estat des d'aquí... El com el programa del Marc, que també el feu des d'aquí, des de Catalunya, no?
0: Jo sí. Ja. El faig des de Terrassa.
1: A Terrassa vas?
0: A Terrassa.
1: Molt bé.
0: Allò del tòrax. Ja. Allò que per la nit vas i hi ha fantasmes? Doncs pues jo me'n vaig antes.
1: Molt bé.
0: De que surtin.
2: Per si de cas.
0: Bueno, fantasmes, no? Deu haver gent morta.
2: Tenia tot el dia poder.
0: Es veu que hi ha gent morta que va patir molt del pulmó, saps? I aleshores pues, es veu que fan sorolls.
1: Però escolta, té molta feina el Marc, tio, entre la ràdio, la
0: escolta,
1: tele...
0: Escolta, que m'has vingut a preguntar a mi o al Marc?
1: No, no, no.
0: És que jo què sé.
2: Vinc a parlar... Ell també
1: té feina. Portat per parlar de tu i d'ell.
0: Jo en tinc...
1: Perquè
0: jo...
1: al final, mira, sou parella, treballeu junts, que això et volia demanar. Com s'aguanta això, Santi Villas? Perquè a més porteu bé, anys i panys.
0: Sí, però jo fa molts anys que treballo amb ell.
1: I a damunt teniu gos, ara m'han dit.
0: Dos, en tinc.
1: Dos gossos tens?
0: Sí.
1: Mare de Déu.
0: Però ara no, però ara un ja té 12 anys, eh? I l'altre no sé quan, l'altre en té 8. 12 i 8.
1: 12 anys té un? De quina raça són?
0: Schnauzers, mini.
1: Tu els has vist, Pau, per allà al barri o no, algun dia?
2: Sí, el Marc algun dia l'he vist passejant-lo gos.
1: Sí, tothom diu que veu el Marc passejant el gos. Sí, el Santi passeja... no el veu mai ningú.
0: No, bueno, home, clar que passejo els gossos jo.
2: Però una altra hora.
0: Al matí els heu treure el Marc. Al matí.
1: Els deu treure, sap si els treu o no, pobre.
0: Sí, però ara és que saps què passa, que ara com que el gran ja no s'aguanta tant, el pobre, se desperta abans. Abans es despertava 8:30, tal. Ara ja 7:30 i ja està de levante.
2: Ja ho veus, noi, t'han portat aquí per parlar dels teus gossos.
1: Bueno. No, per...
0: jo de lo que sàpigui, pues jo ho contesto.
3: A veure, mira, anem al gra, comencem ara...
1: Deixa'm saludar l'Elisabet.
0: Ah, sí, d'acord. Ah, però calla, m'ha entrat una altra, també.
3: Acaba d'entrar l'Elisabet Carvajal, dels majoristes de Mercabarna.
0: Tu vens de Mercabarna?
4: Vinc de Mercabarna.
1: Que no ho veu la cara. Que no ho veus, Santi. Quina
0: cistella. Però ara vens de Mercabarna.
4: Ara mateix no. Ara mateix no.
2: Ah, no mos enganyes, eh?
3: Mira, te la presento. Periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescs de Mercabarna.
0: Però tu vens aquí sempre o vens avui?
1: No, cada setmana ve.
0: Cada setmana aquesta... ve, perquè tens una secció.
1: Sí.
0: És que no t'informen de res en aquest programa, perdona.
2: Bueno, però tampoc no cal saber-ho tot.
1: Escolta'm, es va descobrint tot. Tampoc s'ha de dir tot al minut zero.
0: Sí, ell està, que ell no vol avançar res, que la gent s'ho trobi i...
1: No, sí que avancem. Avui que venia el Santi Villas i el Pau de Pons i el doctor Trilla, i ho hem dit a primera hora.
0: El doctor Trilla també, ja
1: l'he sentit. Ha vingut el Picó avui.
0: Alfred Rodríguez Picó.
1: Sí, clar. Aquí tenim els millors.
0: Sí, sí, bueno, sí, sí.
1: Només faltaves tu, que m'ha costat un any portar-te aquí.
0: Dic no, això sí que és veritat, nen, perquè el pobre...
1: Dic, ja han pujat els fums, el Santi.
0: No, que, és que no... Però t'ho dic en sèrio, que jo no tinc molt temps, ja.
1: Però per mi sempre has de tenir temps.
0: Però
1: no
0: és que
1: així.
0: No tinc molt temps. Tu saps quan és tu? Quan tu treballes amb una cadena,
1: ja,
0: tu
1: tens
0: les coses tal, i dius, ah, mira, que bien, la setmana que viene, que ja lo tengo todo organizado, y ya verás, y aquí vuelve a ser fiesta, y entonces, porque es la hispanidad, y entonces solo tengo un día previo a la grabación, pero ya lo tengo todo ordenado... I tal, llavors et truquen avui i dic, és que jo no sé si tindries que buscar altra cosa. Saps? I ara pues, estic, pues, bueno...
1: Doncs mira, aquesta noia, l'Elisabet, ve cada setmana i ens diu què hem de comprar al mercat. És a dir, quins són els productes estrella de la setmana. De dir, mira, aquesta setmana hi ha hagut una sobrepesca de gamba a Palamós, la trobaràs més bona que mai, més barata, i compren de fresca pel dia i per congelar, perquè trigaràs no sé quants mesos a tornar a tenir una gamba d'aquesta qualitat.
0: Clar,
1: i aquest
0: això,
1: preu.
0: Per exemple, que em sembla molt interessant per la gent que pobra que pot anar a comprar. Jo, per exemple, no puc.
1: Jo
0: l'altre dia vaig tenir que sopar un biquini, perquè
1: menges,
0: no tenia
1: tu?
0: Res. Tenia un bossi de pa, un bossi de pernil que m'havia sobrat i un biquini.
2: Però això està tan prim, mal
0: amb
2: alimentat.
0: Amb un ferrat a sobre per ficar-li una mica més d'algo.
2: Oh, no,
1: te'n vas mal alimentat.
0: No tinc, és que no tinc temps, Xavi.
1: Jo tampoc. Mengem fatal, nen? Tu també.
2: Bueno, Pau.
0: Però això no pot ser.
1: Tots fem el que podem, però...
0: He d'anar al gimnàs, no arribo, no puc anar. Ara ja l'he anul·lat. Ara venia cap aquí i dic, fill, ja no puc venir.
2: Però si no menges, com vols anar al gimnàs? Que et desmaiaràs?
0: No, però jo em prengo... Perdona, mira.
1: No tens temps d'anar a comprar menjar?
0: Ara això a la senyora de Mercabarna no li semblarà bé, però bueno, jo vaig explicar-ho. Jo em prenc una cosa que m'he portat de Londres, que ho venen a Harrods, que és un batut que porta 85 ingredients.
2: Allà ho tens tot, i allà.
0: Però és que hi ha bolets, frutos rojos...
2: Tot Mercabarna allà dins concentrat.
0: Tot Mercabarna.
2: Concentrat.
0: Peix, carn, tot,
2: sí, sí.
0: A dintre d'allò.
2: Se'n diu optimitzar el temps.
0: I com que és de pija, vull dir, t'arriba a la capsa amb un got d'acero inoxidable daurat i un batedor en forma de diamant.
2: Collons, no.
0: I aleshores tires allò... Brrr, tu veus... i pues, és com si...
2: Bueno. Com són aquests de la jet set, eh?
1: Sí.
4: I el sabor que tal?
0: El sabor bé. Bé, sí? Bé. I a més no fa grumolls. Bueno, és suec, ho han fet els... No, perdó, és suís, ho han fet els suïssos. Home. Els suïssos és una altra cosa, no. Però rellotges i batuts ho fan perfecte.
2: Ja. Tothom ho sap.
1: Tota, què hem de menjar aquesta setmana, Elisabet?
0: Ai, sí,
4: per on vols començar? Per on vols començar?
1: Pel principi, m'és igual.
4: Pel principi, doncs mira, farem...
1: El més destacat.
4: Farem peix. Farem peix perquè hem vist coses molt maques al Mercat Central del Peix aquesta matinada. Mira, tenim molt bona setmana de Bonítol del Nord, de Biscaia, del port d'Ondarroa. Bonítol del Nord, no confondre amb el bonito o bonito vulgar. Tot un tresor nutricional que es pesca de manera artesanal i que bé, tenim molt bones captures, encara som a temporada i val la pena que aprofiteu.
0: Mira, jo l'altre dia que vaig anar a Vitoria i em vaig quedar a Bilbao perquè vaig pensar que a Vitoria a mi no se m'havia perdut res. Va meter a recollir un premi.
1: Quin premi?
0: Això que et donen, un premi del Festival, uns premis de televisió.
1: Ah.
0: Fixa't, l'any passat me'l van donar, me'l van treure, perquè no vaig poder anar a buscar, me l'ha tornat a donar aquest any.
2: Senyal que te'l mereixes, oi? Doncs
0: no, pues ja, vaig menjar en un restaurant.
1: Ja teniu un Ondas, també, nen.
0: Tinc un Ondas, quatre iris, i els tinc tots. Els premis per aquest programa els tinc tots en un any.
2: Ara has de canviar de programa, pues.
0: No. Deixa'm estar. No, aquest ara més o menys... Ja, mira, no puc anar al gimnàs. O sigui, m'ha l'apamat que tinc. Doncs pues vaig anar a un restaurant d'allà de Bilbao i vaig menjar Bonito Costero, que es veu que només el pots menjar quan arriba a les costes d'allà, que és 3 setmanes, i després ja no.
4: Pim-pam.
0: Pim-pam. Em va fotre un cul com un tomate, també te diré, el senyor del restaurant, però sí que era molt bo.
4: I això no ho trobes en batut, eh? Això no...
0: No, però jo, el batut és quan vaig al gimnàs.
4: Ah, val.
0: Aquell impàs, per anar mínimament, com que em diu que em desmaiaré, jo li he explicat. Vull dir que no, jo no estic parlant a la babala. Ella em pregunta una cosa...
2: Tot
0: no, no, i responc. Amb una amb un monosíl·lab, sinó amb una història.
2: I s'agraeix.
0: Ha aparegut Londres, bullets, al mercat... M'explico?
2: Sí, sí, sí.
0: I això. Bueno, doncs tu continua el teu. Peix, molt bé, perfecte.
1: Va, peix.
4: Tenim més peix. Us destaquem també la truita, aquest peix blau de riu. Ara mateix el tenim d'aqüicultura, però el tenim maquíssim. Penseu que es cria al Pirineu de Lleida amb unes aigües supercristal·lines i té un preu força interessant.
1: Ah, sí? Quin preu és aquest tan interessant?
4: Mira, el preu que tenim al mercat majorista no té res a veure o és diferent al que trobareu a la peixateria. El que sí que us puc dir és que, primer de tot, que tots els preus estan a internet. Si us interessa els preus, els trobareu, els molt preus bé. Majoristes. Vull dir que aquí transparència.
0: Bueno, però llavors ja però... Tu que generaràs una guerra civil, eh? Vull dir, si tu et mires el preu del majorista del que val el que has dit ara, la truita, i depèn de la peixateria, li cobra 4 vegades més, li tiraran la truita al cap.
4: Bueno, hi ha de tot. Però sí que és un peix doncs, que trobem bé de preu, en un moment en què tot és car. També ho hem de tenir clar, això, no? Estem en un moment tremendo.
0: Jo també moltes vegades ho parlo, això, a casa meva. Clar, jo a Madrid, que menjava peix d'aquest congelat d'una botiga que hi havia allà sota, a Lavapiés... Clar, amb el peix, quan menges peix, que està bé d'un mercat, no té res a veure. M'explico?
2: A Madrid, què vols menjar, peix? Que és del Manzanares?
0: No, però, clar, però vull dir que tu quan menges peix, que el peix és dolent...
2: Es nota, coi.
0: El peix fa olor de peix. El peix que està bo no fa olor de peix.
1: Quin embolic hi ha hagut amb el tema del salmó?
2: Sí, així.
1: Aquests xefs de reconegut prestigi... Tema salmó. Ho hem de... Busca-ho, això, Jordi Vila, home, i explica-ho.
2: Què ha passat amb el salmó?
1: Això ho dic jo. Què ha passat amb el salmó?
0: Que el salmó el deuen pintar. El salmó es veu que el pinten.
1: Sí, sí, no.
0: Va per el aquí, salmó no és d'aquest color.
1: Sí, sí.
0: És
2: vermell. És a dir, el color salmó...
0: El pinten, Roca, el pinten. Li posen un tint perquè sembli salmó.
1: I més de 100 xefs revelen el seu color sintètic i dissenyat.
4: Ah, sí?
0: Exacte,
4: sí.
0: Clar, però això ho sabia.
2: És a dir, que allò que en diem color salmó, en realitat no és color de salmó.
0: Per exemple, tu avui portes la samarreta color salmó, que també va tintada com el peix.
2: Està bé.
0: Ja està.
1: Ah.
0: No, si això sí. És que es veu que el tinten.
1: Ara aposten pel salmó salvatge, però n'hi ha poc d'aquest. Jo només em trobava a l'època de la Covid, a la boqueria, per exemple, peixateres de tota la vida, de confiança, em deien, aprofita i compra salmó salvatge, perquè durant... quan les coses van com han d'anar, quan no estem confinats, a la que n'enganxen un, va directe als restaurants de més categoria de Barcelona i no arriba al mercat.
0: Jo això m'ho sé, també, eh?
2: El què?
0: El salmó salvatge. El salmó salmatge, que generalment
1: és
0: d'Alaska...
1: Però és boníssim.
0: És més fosc
1: sí.
0: I no té res blanc, no té greix, aquell greix que té el d'això.
1: Bueno, és veritat, Santi Villas.
4: productes diferents,
0: també,
4: no?
0: Jo és que sóc una persona que, o sigui, que no tinc molta gana a la vida, diguéssim.
1: Ja, per això és bo.
0: A tots els nivells. Aleshores, com que jo no tinc molta gana, pues puc menjar poc i bo.
1: Ja.
0: Intento. Ja. Vull dir, saps què vull dir? Sí, sí. O sigui, no, tinc, no sóc de fartallada.
1: Jo,
0: o sigui,
1: també
0: no necessito fotre'm jo.
1: Poc i bo.
0: Vinc, o sigui, jo no, a mi no em veuràs amb bufet lliure. No tinc res que fotre jo amb bufet lliure.
1: Ja, t'entenc.
0: I jo amb una truita francesa, perquè llavors, clar, com puc fer... Clar, jo no tinc una família de 10 persones que has de comprar ous per 10 persones. I potser els has de comprar pues, una mica. Pues, jo me'n puc comprar 6. Total, com que tinc colesterol i només se'n menja dos a la setmana, em dura una capsa quasi un mes.
3: Donem una mica més d'informació sobre això que em deies, Xavi. Més de 120 xefs de prestigi internacional han llançat una crida conjunta per retirar el salmó d'aqüicultura o de piscifactoria dels seus menús com a conseqüència de l'alt impacte ambiental i la manipulació comercial d'aquest producte. Entre els signants destaquen figures de la gastronomia catalana i espanyola com Joan Roca, Ángel León, Eneco Hacha... En fi, l'iniciativa forma part de la campanya internacional Off the Table, coordinada per l'organització ambientalista britànica Wild Fish.
1: Bé, Santi Villas, director, productor executiu de cara al show, a La Sexta, presentat sí. i també codirigit pel Marc Giró.
0: Sí.
1: Per qui no hagi vist mai aquest programa...
0: Pues és un late night com els americans, però ja està fet aquí.
1: Però amb una mica més d'entusiasme, si no...
0: Bueno,
1: no
0: pues és un programa...
1: Un late night més.
0: Mira, jo trobo que ara mateix és un programa que és molt necessari, també et diré.
1: Ara.
0: Vull dir, perquè entrevistes a gent que fa coses. No entrevistes a tasadores de joies de Zapatero o a prostitutes d'Avalos. Saps què vull dir? Jo, això, o sigui, jo faig un programa, de, com diuen els americans, de els americans diuen A-list celebrity, és a dir, famosos del nivell A. Després hi ha el B i el C. Pues entre tot això pues, estaria Letizia Sabater, pues, una de Gran Hermano, que ja aniríem cap,
2: això ja cap a la Z. Ja, eh?
0: Aleshores jo faig això. I aleshores, clar, jo trobo que nosaltres estem en un moment on tu has de decidir quin tipus de televisió vols. Clar, jo sempre faig la mateixa pregunta. Jo competeixo en programes molt, molt durs i molt difícils. Vull dir, programes que estan fent unes barbaritats a la tele increïbles. Aleshores, clar, tu has de decidir quin és el teu món. Si a tu t'agradaria anar a sopar, per exemple, amb David Uclés, o a tu t'agradaria anar a sopar amb el Dama. Pues aleshores tu decideixes amb qui vols anar a sopar i veus el programa que t'interessi. Jo aniria al David Uclés.
3: Per il·lustrar una mica més sobre aquest programa, que ara el show que es pot veure a La Sexta, mira, tenim un fragment.
0: A veure.
3: Ara l'escoltem.
5: Un poco de shakirismo, claro que sí, un poco de shakirismo para empezar. Buenas noches y bienvenidos a cara al show con Marc Giró, que resulta que soy yo. Bueno, ay, mira, yo no sé si se lo había contado todavía, porque la verdad es que no es una cosa de la que me guste alardear, pero yo soy una persona de izquierdas, con buen gusto y que no le hace ascos a Louis Vuitton, pero de izquierdas. Ay, mi mamá me dice siempre, me dice, cariño, no sé por qué te metes en estos líos, con lo bien que estamos, no te hace ninguna falta.
3: Cara al show, aquest doncs, format que veu implementar i estrenar aquí, a casa nostra, aquí
0: sí,
3: a Ràdio Televisió Espanyola Catalunya.
0: A la Televisió Espanyola en Catalunya.
3: Sí.
0: Bueno, el late show. Programa, o sigui, és un programa que és un gènere que es fa als Estats Units moltíssim. Vull dir, és un programa on hi ha un presentador, hi ha un monòleg, tres entrevistes a tres persones que han fet algo, que tenen alguna cosa que presentar, pues un programa capitalista. Tu vens, m'expliques tres anècdotes i vens al peix.
3: I per aquest programa, Late Show, veu guanyar, ara ho comentàvem abans, a l'Ondes de Proximitat,
0: a
3: Ràdio Televisió Espanyola Catalunya. Què fa que tingui, que enganxi tant aquest format, aquest programa?
0: Jo,
3: a l'audiència i també a la crítica.
0: Clar, jo crec que era un programa que no es feia fa molt temps. Clar, al final són franges, vull dir, la franja aquesta de late night, les cadenes l'havien deixat de fer, vull dir, l'havien deixat perquè no invertien en això, perquè al final és pagar una cosa que va a les 11 i mitja, a les 12 de la nit, quan ja els prime times acaben quasi bé a les 2 de la matinada, amb el mateix programa que et comença a les 10, no has de contractar ningú més. Aleshores era una franja que estava pues eliminada, o fan, pues, vull dir, altres cadenes fan pues un programa que tinguin i la repetició al late night d'un programa de la setmana anterior de lo mateix. I és una manera d'estalviar diners. I, bueno, ho vam començar aquí, d'aquí va passar a Madrid, de Madrid va passar a la U, i de la U va passar a la Sexta.
3: I recordes el moment que et van trucar i et diuen, mira, tens l'Ondes, no sé què estaves fent, com ho va pues rebre
0: et
3: això?
0: Et juro que jo sabia que donaven els Ondes aquell dia, un dimecres, crec. No me'n vaig recordar. I de sobte em va enviar un missatge un redactor de TV3 i em va dir enhorabona. I jo li vaig contestar, per? Perquè no sé...
2: Vas mirar si era el teu sant? Vas mirar si era el teu sant?
0: No. Em va posar enhorabona i jo vaig posar per? Ben de tu juro. I aleshores ja sí que és vital que ja tothom ho va saber i tal.
3: I suposo que teniu un ondes molta responsabilitat, no?
0: Bueno, sí, és que jo també t'ho dic, o sigui, jo el programa ja el faig amb molta responsabilitat, eh? Mm-hmm. I el programa està molt pensat, està, se li dona 200.000 voltes, està editat, és a dir, el programa està editat, per exemple. O sigui, hi ha coses, per exemple, que passen al programa, que venen els convidats i diuen que jo les trec.
1: Ja. Yeah.
0: Per fer-los un favor. Saps què vull dir? Clar, perquè hi ha coses que la gent les diu sense voler, o dintre de l'imaginari col·lectiu, pues, dius coses que... I jo a vegades això ja els hi dic, eh? Ah. Ja els dic, escolta, jo això t'ho trauré, perquè és que al final entenc perfectament que no ho penses, que t'ha sortit, i aleshores, pues, tu... Vull dir-te que jo sí que el programa està fet de responsabilitat des del principi, clar. Ja.
1: Com veus la ràdio i la tele actuals?
0: Jo la ràdio és que l'escolto poc, però jo la ràdio...
1: A part del teu programa, t'agrada alguna cosa més o no?
0: A mi, és que t'ho juro, no tinc molt temps ara mateix de veure... Clar, jo el meu programa, si et dic que a la setmana el veig abans de que s'emeti, 5 vegades.
1: Sí, sí,
0: 5 vegades, perquè de corregir, de no sé què, de no sé quantos, el primer tall, el segon tall, el no sé què, el pum, el pam... Aleshores, clar, és que no tinc molt temps. Després he de veure moltes coses perquè ben, doncs, jo ara, diumenge passat, em vaig veure una sèrie de Movistar Plus, 6 capítols seguits, perquè l'actor ve aquesta setmana. Aleshores, no tinc molt temps. Jo la ràdio la veig bé, la tele no. Jo la tele la veig...
1: Per què?
0: Home, perquè la gent està fent unes coses a la tele que són asqueroses. Perdona que t'ho digui. O sigui, la tele... Jo sempre dic que la tele... És veritat que era un mitjà de llestos i ara hi ha molts tontos treballant a la tele. Perdona que t'ho digui. Hi ha gent molt tonta, hi ha gent molt curta, hi ha gent que està molt poc preparada. O sigui, jo he tingut directors que et posen un pinganillo i et diuen unes coses que jo em giro, me'ls miro i li dic jo això. Bueno, jo vaig tenir, per exemple, perquè tu facis una idea, jo he tingut directors que a mi, en una entrevista al cap de ciència del País... Em diuen pel pinganillo, Santi, pregúntale si les plantes hablan entre elles. Clar, tu, estàs en directe, evidentment no pots canviar la cara, però a la que veig jo que han punxat un altre, me la miro i vaig, jo no. I quan acabo li dic, oye, mira, maquíllate tu, peínate tu, microfónate tu, bájate tu i pregúntale si les plantes hablan entre elles. Jo li puc preguntar si les plantes hablan entre elles, si Raquel Mosquera està, que jo m'encantan les plantes, les cuido mucho, les digo cosas. Però jo al cap de ciència del País no li pregunto. A més, no em sembla una pregunta interessant, perquè si les plantes hablan entre elles, on anem? De què ens serveix?
2: Exacte. Vull dir,
0: faràs tu una secció amb plantes? I micros al davant. És que és tot absurd. Aleshores, clar, ara la tele, clar, ara està molt desmarxada, o sigui, que tots aquests programes que fan, Horizonte, allò, vull dir, ja, per exemple, hi ha aquest programa de 4 que es diu, que el Nacho Vázquez, jo el conec, jo he treballat amb ell, que jo ho trobo violentíssim. Mm. És a dir, jo no havia vist programes on el col·laborador li digui no me toques los huevos, al presentador li digui al col·laborador, o al presentador li digui al president del govern prepárese porque esta noche vamos a acabar con usted. Mm. O ara, últimament, col·laboradores de programes que han dit que el president del govern és hostiable o que és un cabrón, a la tele pública. I a la privada jo ni en parlo, vull dir, perquè allò és un desman. Però la gent ho veu, jo què sé, vull dir, clar, és el que deia abans. O sigui, jo m'he passat la primera temporada del programa competint amb Código 10 i, clar, jo em van caure a sobre les joies de Zapatero, les prostitutes de l'altre, el gobierno no sé què. Clar, jo, xico, pues és que, clar, jo... I, a més, jo no ho puc fer. O sigui, jo el meu programa és el que és. O sigui, jo tinc clar que el meu programa és el que és. Jo no puc, de repent, agafar aquest programa i dir, pues mira, ara, en lloc de 3 entrevistes, faré una secció de sexe, vindrà la Maica Navarro a parlar-me de successos i tal. Jo això no ho puc fer. El meu programa és el que és. Mm-hmm. I si no els hi agrada, pues que el cancel·lin o que el portin a un altre lloc. Però és així. O sigui, ara, per exemple, vull dir, hi ha programes que sí que ho fan. Pues la setmana passada, el Perro Andaluz, que és un programa semblant, que és un programa on hi ha un monòleg i on hi ha entrevistes a famosos, pues, la setmana anterior va baixar dels dos dígits i va fer un 8 i pico, i la setmana següent ja tenia connexions amb la campada de Sol. Clar, jo què cojones he de fotre connectant amb la campada de Sol? Mm. A què he d'anar jo amb això? Jo puc fer un monòleg, puc fer tal, sí, però sí. No, jo no tinc un programa que sigui de... que sigui d'actualitat.
2: Ja ho fan els altres.
0: Vull dir, puc entrevistar, escolta, si vull al sindicat de llogateres, però no.
1: Ara repassarem més productes.
0: Sí, pobra, que s'ha quedat, que s'ha quedat la pobra amb
2: el salmó,
0: amb la truita.
2: Amb la truita,
1: tinc ganes de sentir el Pau.
0: El salmó.
1: Calla una mica, Santivilles.
4: Escoltem el Pau.
1: Canviarà mai.
0: La pobra dona, com hagi portat salmó, ja no pot dir.
1: Pau.
4: Jo?
1: Vinga, va, Pau.
2: Què et fai? Una cançoneta?
1: Que vulguis, no ho sé, que has preparat per avui.
2: Sí, un parell de les puc fer.
1: Ah, sí?
2: Ara fem una i encara tu una altra.
1: Vinga, va.
0: Però una pregunta, que jo acabo d'arribar i no escolto la ràdio. Tu què fas?
2: Saps com fotia abans la trinca? Cosa que passava en fer una mica de cançoneta? Sí. Doncs avui no només ho farem com la trinca, sinó que ho farem amb una cançó de la trinca. Saps aquella? Som a lo tremocatero del ram de la construcció.
0: Sí. Ah, o sigui, tu fas cançons sobre l'actualitat.
1: Ara el veuràs i el sentiràs i el fitxaràs.
0: No, a que no s'ha notat que ja l'he escoltat, perquè ha assajat.
2: No, perquè ja era un altre.
1: Va. Senyores i senyors, lo Pau de Pons.
2: A començar per l'octubre, redeu, noi, quina tardor. A començar per l'octubre, hosti, noi, quina tardor. A començar per l'octubre, densa de la Mari Carmen i aires de revolució. Diuen s'ha acabat lo bròquil, també fins i tot la col. Diuen s'ha acabat lo bròquil a la plaça Catalunya i a la Puerta del Sol. Vamos per la segunda L. Cada dia un patac d'aigua, cada dia algun ruixat. Cada dia un patac d'aigua, cada dia fa un ruixat. Cada dia un patac d'aigua, cada dia una desgràcia i hi ha algun poble inundat. Hi ha una puja torrencial i hi ha un clima tropical, però la tromba més forta, el patac gros que serà la campanya electoral. Ai, na, quina tardor, Déu meu senyor, ai! Aquesta última frase que me cago en demanar i anat és així, diu: lo patac gros que ens espera és la campanya electoral. Cada dia plou, hi ha un patac d'aigua, però el patac gros, la campanya electoral. Ara ja ho sabeu. Au!
1: Què t'ha semblat, Santivilles?
0: El pobre, el final.
1: Aquí no n'hi ha cap de dolent.
0: No, bueno, que escolta... Que,
1: és els dolents bueno, salten per la finestra.
0: Mare, mira, està oberta, eh?
1: Per això. Sempre ho tenim a punt, això.
0: La tens oberta.
2: L'he obert perquè pogués fumar, però com que és un xicot decent, ha dit, no, me'n vaig a baix.
1: Bé, la Sílvia. Truquem a la Sílvia, doncs.
0: Sí, aquí, la que Sílvia Tarragona, pugui. Un altre cop.
1: No.
2: Quina Sílvia?
1: Ah. Aquí està ple de Sílvies. Mira, aquella d'allà del telèfon es diu Sílvia García del Pozo.
2: És un nom que està de moda últimament.
0: No, una altra cosa no, però gent aquí ja, que escolta, ja, estudis i gent a Cascoporro.
1: Al Servei Català de Trànsit també tenim una Sílvia, la Sílvia de l'Amo, que és amb qui parlarem ara de seguida per donar una molt mala notícia d'aquest matí. Elisabet, què més? Què més hem de comprar aquesta setmana al mercat?
4: Així, parlem pim-pam. De fruites,
1: vinga,
4: no?
1: Vinga, va, dispara.
4: Com va la panera? Fa il·lusió o no?
1: És preciosa, aquesta panera.
0: No, està molt bé, això. Jo trobo que per donar... Vull dir, tu no saps les merdes que donen els programes de ràdio, eh?
4: No hi ha res que us cridi l'atenció d'aquesta panera?
2: Molt color.
0: Que hi ha meló.
2: Molta tardor.
0: No, ja s'ha acabat el meló, ja.
4: Doncs el meló està boníssim.
1: Permet-me un segon, perquè ja dic que tenim una mala notícia. Un home mort en un xoc frontal aquest matí a Belianes, a la comarca de l'Urgell. Anem en directe cap al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo.
6: Sí, hola, companys, bon dia. Doncs sí, malauradament, un home de 67 anys ha patit a mort amb un accident després de topar el seu turisme amb un camió, i la via ha estat totalment tallada fins que han pogut retirar els vehicles, però sí, és una mort tràgica que s'assuma a les que ja tenim, que en l'actualitat són 96 morts a la xarxa viària catalana. Per tant, una desgràcia més, i demanar-vos com sempre molta precaució, mai està de més.
1: Sí, senyora, moltes gràcies. Gràcies, Sílvia de l'Amo. Que vagi bé, una abraçada. Bon dia, Sílvia.
6: Adéu. Adéu,
1: adéu, adéu. 96 persones han mort ja aquest any a les carreteres catalanes. En fi, escolta'm, dit això, aquesta terrible notícia, tornem al tema. Què deies de la panera, tu?
4: Doncs que us crida l'atenció. Us crida l'atenció el meló, oi?
7: Sí.
1: Sí, a mi les castanyes. A mi les castanyes i la pinya tropical, però bueno, el meló també.
4: El meló, bueno, tot crida l'atenció.
7: Allò de color verd, que és una xirimoia.
4: La xirimoia. Bueno, és una mica el que trobem aquesta setmana, molt bé. Que a mi m'ha cridat l'atenció el meló, perquè a més el tenim bé de preu. Està tancant temporada, però aprofiteu perquè està boníssim.
1: Boníssim.
4: I el trobareu bé de preu.
1: Molt bé.
8: Saps on el poso jo, el meló?
1: A on?
8: Al gazpacho.
1: Ah, sí?
8: Això ho fan allà baix.
1: A on, allà baix?
8: A Andalusia.
1: A Andalusia.
7: En lloc del cogombre meló.
8: No, tu tires tot. Lo de sempre. I li poses un tros de meló. I li treu una mica de...
7: acidesa.
8: Sí, això ho fan, ho fan els que en saben.
1: Ha de ser bo, això. Ha de ser bo.
8: La gent de Càdiz. La gent de
4: xirimoia. Batut. El batut de xirimoia és...
7: No, que ell li ve de Suïssa, el batut.
4: No, però que bueno, que el demani a Suïssa, que li facin de xirimoia de Granada.
1: Oients, aneu trucant. Aquesta panera serà per un oient del matí de Ràdio 4, 900-454-455.
8: No, i això els hi envieu? Ho han de venir ells hasta aquí a buscar?
1: No, ho han de venir a buscar.
8: Hòstia, doncs... Pues,
1: oh, bé, no què vols, nen? No faltaria. Val la pena, eh?
4: Mira, l'altre protagonista de la setmana...
8: No,
4: deixa'm comentar una cosa.
1: Què, el moniato?
4: Bueno, el moniato, sí, però la castanya. Penseu que moltes temporades...
1: D'on ve aquesta, Galícia?
4: Aquesta en tenim de Galícia, en tenim d'Extremadura i en tenim d'aquí.
1: Ja n'hi ha de Prades, del Montseny...
4: Exacte.
7: Sí que domines,
4: però deixa'm comentar una cosa important. Clar. Hem patit moltes temporades, ostres, que arriba la castanyada i que no tenim castanyes. Aquesta temporada anem bé. Estem a principi d'octubre i mira quines castanyes tan espectaculars.
1: No, són maquíssimes.
4: Espectaculars.
1: Sí, sí,
8: ara se'ns han acabat les castanyeres. És que sempre no hi ha res que vagi dret.
1: Que no, que sí que n'hi ha.
4: Sí,
1: a les Ceps n'hi ha una.
7: A Francesc Macià...
8: Però és que clar, sí, que sí que ha, a les Ceps n'hi ha una, perquè és que n'hi ha quatre. Vull dir, en tota Barcelona, és que no n'hi ha.
1: Ja, perquè ara fa calor.
7: Fer patrimoni, fa
8: el material. La jarra aquesta, perquè tinc set.
1: Fa calor fins per Nadal. No, que ara baixen les temperatures, eh?
8: Escolta, saps què em deies abans? No, perquè tal, no escoltes la ràdio tal. Tu ara, per exemple, al mòbil, quants missatges t'han arribat en aquesta mitja hora?
1: No ho sé.
8: Mira-ho.
1: No, que em marejo.
8: No, però mira-ho.
1: Per què?
8: Quants missatges t'han arribat?
7: Encara tindrà algun disgust.
1: Molts.
8: Però molts quants són?
1: No ho sé.
8: A mi, amb aquesta mitja hora, 22.
1: Ja.
8: Pues ja t'ho he explicat tot.
1: No, sí, això...
8: Ara contesta'ls, els 22.
1: Ja.
8: M'explico?
1: És esgotador, això, eh?
8: És cansadíssim.
1: Ens agrada massa.
8: A mi ja cada vegada menys, també t'ho dic.
1: Què vols dir? Ja et vols jubilar?
8: Pues jo em pensava que ara, pues, amb això, pues, ja manaria i diria, cariño, com fan a Madrid, cariño, hazme propuestas. Aleshores, entran, diuen, pues mira, tengo esto, no, i a una dius, ai, dale una vuelta a esta, cariño, i te'n vas a fumar. Pues no. Aquí estic jo contestant bis, m'explico? Una merda. O sigui, una merda.
1: Ja no fas cap cigarret?
8: Jo no ho vaig deixar. Perquè em va dir el metge del colesterol que no podia fumar. I aleshores vaig dir, pues ho deixo.
1: Acamparàs 200 anys, en Divilles. Estàs més jove ara que fa 10 anys.
8: No, calla, que tinc colesterol.
7: Es cuida. Però
1: tens colesterol?
8: Però tinc colesterol perquè el fabrico jo, es veu jo. Que, però si jo no menjo, menjo aguacate i pavo. I gall d'indi.
7: Mira't bé les instruccions d'aquell batut, a veure què porta.
8: No, sí. Això està tot estudiadíssim. Bon, i no, clar, no em deixa.
7: Una pastilleta, avui vam dir el colesterol, ho solucionen.
8: Ja vaig medicat, també. Vaig medicat, sí, no, perquè és que es veu que en tinc molt del dolent i jo no faig res, jo no menjo dònuts.
1: Ja.
8: Però, xiquet, pues és, mira, és que...
7: La genètica,
1: no, va com va, això també hi ha una component genètica. Vas molt a Fraga o no tens temps?
8: No vaig molt, perquè els meus pares pugen més.
1: Venen ells aquí?
8: Sí.
7: Però què en dius? De Fraga cap aquí pugen? No en dius baixar?
8: Ells jo crec que pugen, no?
7: De Fraga fins a Barcelona, pot ser que no baixen?
1: No.
7: Pensa que això és arran de mare.
1: D'altitud baixen segur, i a més és una mica així com recta, amb tendència a la baixa, potser, no?
7: Bueno, cadascú s'ho diu com...
8: Ah, bueno, aquí el que se sap al mapa de la península deu ser ell, que hi ha estat davant tota la vida, vull dir-te que... Així que baixen.
1: Sí, aquest s'ha patejat el país.
8: O sigui, jo quan vaig a Fraga baixo.
7: Puges.
8: Pujo.
7: De Barcelona és al nivell del mar, diguéssim.
8: Sí.
7: Per tant...
8: Ah, vale, jo t'ho feia com el mapa... Que
7: I el mapa també baixes.
8: També? Yeah. Ah, doncs ja m'ho miraré.
7: És a dir, Fraga és més al nord. Doncs
8: pues mira, tornem enrere.
1: Venen a Barcelona, ja està. Ni pugen ni baixen.
3: Ja està. Parlant de tornar enrere, és que a mi m'interessa molt, Santi, que recordar quan estaves en el programa d'Anna Rosa Quintana a Telecinco, durant 8 anys, mira, t'escoltem...
8: No, més de 8.
3: T'escoltem en acció, mira.
9: Solo te digo una cosa.
10: Dime.
9: Julia ha venido 2 veces a casa, ¿no?
10: Sí.
9: Ha entrado 2 veces.
10: Ha entrado 2 veces.
9: Pues va a entrar una tercera.
10: ¿Va a ir aquí?
9: No, a su casa va a ir.
10: ¿Sí?
9: Porque te digo que entre el minuto, entre las 5 y 32 y el salto temporal a las 5 no sé cuánto en el vídeo, sí, porque lo estoy haciendo como Nacho, sin los papeles, ha habido sexo.
3: Déu-n'hi-do, eh? Participaves de forma molt activa als debats de Gran Hermano.
8: Ah, vale. Sí, això devia, clar, devia ser... Sí. Home, però és que jo he fet cada...
7: És un tot terreny.
8: Jo he fet cada cosa que vaya tela.
4: Deixeu-me recuperar.
3: Com ho recordes, aquells temps?
8: Home, clar, amb la Rosa Quintana. Clar, jo, és que quan començo a treballar amb la Rosa, jo començo a treballar a la productora. O sigui, jo començo a treballar de cap de projectes. I aleshores jo estic allà fent de cap de projectes a l'oficina i em van dir, escolta, per què no fas vas a col·laborar un dia a la setmana o dos? I aleshores anava. I aleshores pues, t'ho pagaven a part, pues, fantàstic. I és per això, o sigui, jo feia... I, bueno, pues és això, era divertit. Mm-hmm. El que passa és que jo estava més... Jo treballava tota la setmana a la productora i dos dies a la setmana, o dos matins... O
3: vas disfrutar molt com a tertulià, com a col·laborador...
8: Sí, el que passa és que d'això te'n canses, ja, perquè hi ha un moment que... Ja. Però més que res, perquè ja veus que no hi ha... Clar, al final això t'ha d'agradar molt. Sí. O sigui, per tu ser comentarista de Gran Hermano... Clar, i és horrible, vull dir, és horrible en el sentit de que jo m'havia de veure cada setmana, doncs imagina't, el dia de la gala, des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada, el dia del debate, de les 10 fins a les 2, i el dia de la gala del medio, que se llama Última Hora, vete tu, també els resúmenes, i havies de veure si volies el 24 Hores, que jo francament no el vaig tenir mai perquè m'ho inventava.
3: Potser, però... potser vas disfrutar més com a reporter, fent enquestes molt divertides al carrer per l'Intermedio, pel Gran Wyoming.
10: Ah, sí. Vamos a ver, ¿usted en qué viene pensando ahora mismo?
11: Pues mira, no lo sé, en que tengo de seguir trabajando, que esta semana es un poco complicada de trabajo.
10: ¿A qué se dedica usted?
11: Yo soy comercial, llevo productos de alimentación y chuches y cosas de estas.
10: Ah, chuches, mira.
11: Chuches,
10: comercial
11: mira.
10: De las chuches,
11: aquí
10: qué bonito.
11: Tenemos también una tienda de chuches cerca, ¿eh?
10: Ah, sí, es verdad, mira, un chupachu gigante. ¿En qué venías pensando? Es la pregunta.
12: Pues mira, venía con el perro y venía...
3: Trobes a faltar sortir més al carrer per fer aquestes enquestes això a peu de carrer divertides, no?
8: No, això no ho sap, vull dir, jo crec que la gent no se'n fa ni una idea. Les enquestes aquestes, a l'Intermedio, després tu pots treballar altres programes que són...
3: El Gran Wyoming, poca broma.
8: Sí, independentment, però vull dir, a l'Intermedio, un vídeo... Jo ara vaig fer això perquè se'ls va acudir que substituís a la meva germana quan estava embarassada, i la van canviar per mi, jo vaig fer pues, tota la baixa maternal, o sigui, va ser un any, i després vaig continuar dos anys més. Una enquesta de l'Intermedio, d'aquestes que veu la gent a la tele, aquesta, per exemple, és una jornada laboral. Uh-huh. O sigui, tu vas a les 9 del matí al carrer i tornes a les 8 de la tarda fins que l'enquesta no està. Vas amb un redactor i el redactor va veient. Pues ara me faltan senyores, me faltan hombres, me falta el que me va a fer el vídeo, el que va a vertebrar el vídeo. No el tinc. Barrio Rico, Barrio Pobre són dos dies. És un dia sense Barrio Rico, un dia sense Barrio Pobre. I són 5 minuts de televisió. I després d'edició és moltíssim. Vull dir, és una feina per esperdinar, evidentment, i tornes a gravar. Vull dir, no és com altres programes que vas una hora, agafes 6 persones, edites per el tall i envies.
1: Com està la Thaís?
8: La Thaís està molt bé, sí.
1: I l'Òscar bé?
8: I l'Òscar
1: bé. La família mediàtica, tu?
7: Sí, noi.
8: Sí, home, mira,
1: imagina't. Santi Villas, Margiró, Thaís Villas...
8: Això és la pera, jo sempre ho dic.
1: Òscar Dalmau...
8: Clar, si haguéssim nascut a una altra època, diguéssim, haguéssim set la família Aragón. I haguéssim set multimilionaris, però ens ha tocat res, una merda.
1: No.
8: Saps què vol dir?
1: No.
8: Bueno, sí, home, no. Sí.
1: Deu prou bé.
8: Jo encara,
1: a més, teniu bon rotllo. És una cosa... S'han portat bé tota la vida, sí o sí?
7: És bo.
8: Ah, això sí, vull dir
7: perquè que... també són gent intel·ligent.
8: Bueno, perquè jo crec que és molt important. Jo ara, sí. Ja et dic, o sigui, jo ara veig molta manca de sentit comú.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
8: O sigui, jo veig que hi ha coses que dius... Però... Vull dir... És que... Bueno, no ho diré perquè... Però vull dir... Coses que dius...
7: Sí, ja s'entén.
8: Home, és...
1: Bé, aquest any t'agrada el vi, tu, no?
8: No veig ja, tampoc.
1: Ja no veus res? Però, nen,
8: alguna vegada,
1: no sé si acamparàs molts anys, però se't fotran llargs.
8: Alguna vegada em prenc una copa de vi, però no... Per com que el Marc ja no veu...
1: Tampoc.
8: Ja
1: fa,
8: no, ja ho va deixar, doncs pues, aleshores, a lo millor jo, si vaig a sopar, em prenc una copa.
1: I què, veus aigua?
8: Sí, bueno, ahir vaig veure Coca-Cola de Mallorca.
1: Sí, ho has dit vale. Aquesta
8: Puigcola.
1: Mallorca.
8: Puigcola. Aigua.
1: Bé, escolta, els Premis Binari, aquest any han premiat Tros del Tossal 2023 de Cérvoles Celler com el millor vi de tot Catalunya. El millor vi de tot Catalunya. Tomàs Cusiner, Com estàs? Bon dia, felicitats.
13: Bon dia, molt bon dia.
8: Pensava
13: molt
8: que m'ho deies a mi, d'aquí, que vols...
1: Propietari, el Tomàs Cosiner és una eminència dins el món del vi.
7: Sí, home, i tant.
1: Aquest matí tots són eminències.
8: Ah, doncs quina pena, Tomàs, que ja no veig jo.
1: Ara el Tomàs Cosiner, propietari de Cèrvoles Celler, Castell del Remei, cara nord. Hosti, el Castell del Remei és boníssim, tu. El Gotim Bru.
7: Noi.
13: Bueno, és una de les nostres insígnies, sí,
1: ja.
13: Sí.
1: Mira què tinc aquí, lo Santi Villas i lo Pau de Pons, nen.
7: Tomàs, com va això?
13: Bueno, tots de casa, tots de casa.
1: Tot queda a casa, això, avui. Molt bé, perfecte. Escolta, felicitats per aquest premi.
13: Sí, la veritat és que estem molt contents. Un reconeixement a la feina feta, com qui diu.
1: Molt bé. Escolta, què té aquest vi?
13: Gran vi.
1: Per què és tan gran, aquest vi? Què té?
13: Pues, perquè és molt especial. És un Syrah 100% de la petita parcel·la, però superexpressiu. És un vi que vaja, que reconeix i que fa plaer, perquè realment és molt impacte, molt aromàtic, molt potent, molt estructurat, molt bona criança. Per tant, és un vi que té molts components que el fan un gran vi.
1: Molt bé. I quant val una ampolla d'aquest vi?
13: Pues, si vas a la botiga a comprar-lo, te costarà 54 euros.
1: Tros del Tossal, anyada 2023. Pau de Pons, pren nota.
7: On el feu, aquest vi?
13: El fem a la Pobla de
7: Cèrvoles. A la Pobla de Cèrvoles,
13: sí, amb un petit turonet, no res, menys d'una hectàrea, una cosa allà al secà, amb moltes pedres, amb un terreny molt dur, i realment és allò que treu tot lo de la terra, no? Perquè al final el vi el que et pres és això, no? El que és la terra, el que és el lloc, el que és el paisatge, no?
1: Ja. Recomana'ns un blanc, també.
13: Un blanc, home, ficats a fer, doncs, mira, de la mateixa bodega, Cèrvoles, de fet, un blanc que fa uns anys ja va guanyar també el millor premi de Catalunya, o el millor vi de Catalunya amb els Binari, que és el Cèrvoles Blanc, que per mi és el gran mite de Cèrvoles, no?, de tota la vida, no?
1: Ja.
13: Que el fem des del 1998, diguem-ho així.
1: Bé, fa pocs mesos va sortir que queia el consum de vi negre a Catalunya, però entre els joves es posava com més de moda el consum del blanc, sí? És així, això?
13: Bueno, en general, el blanc actualment, com que és més fresc, una mica més lleuger, més fàcil de veure en qualsevol moment, sí, és més, és un vi que... Bueno, els blancs estan guanyant espai, les bombolles també.
8: Ara la gent pren Blanco París, no?
13: Exacte, veus? Però bueno, i escolta, jo...
8: Tu estàs d'acord amb això del Blanco París?
13: Jo penso que sí, es veu vi ni que siguin gel, diguem-ho així, no?
8: Les americanes.
1: El que potser ha passat una mica de moda és el rosat, no? No se'n veu tant com
13: bueno,
1: abans.
13: Sí.
7: No en veig en el lloc.
13: S'ha perdut. Sí, la veritat és que s'ha perdut una miqueta.
8: Bueno, ara n'hi ha un que es diu orange, no? Que és com d'un color...
7: Bueno, això és... Per no veure vi, estàs enterat,
8: Bueno, jo això sí que me n'entero, però vull dir-te...
13: Bueno, això, l'orange és un nou espai de recuperar els nostres padrins per fer un vi blanc, diguem-ho.
8: Ah, veus?
13: Curiosament, això. Ah. Sí.
1: Tomàs, algun dia has de venir aquí a l'estudi, porta un parell d'ampolles i ho catarem,
8: això. Puc fer una pregunta?
1: Sí, bueno, però això... molt ràpid, perquè mira, em queden 7 minuts per la 1.
7: Un palet, porta un palet sencer.
13: A les vostres mans està.
8: Jo crec que com a ràdio pública això li interessa. Vostè sap com es treuen les taques de vi?
1: Això la Marta Tix.
13: Pues sí, amb aigua sobretot pot acabar en seguida, perquè llavors ja la dilueixes ràpidament.
8: Bueno,
13: molt important.
1: Va, doncs mira, ara...
7: Informació de servei.
8: Amb
13: aigua oxigenada també, amb aigua oxigenada també marxa.
8: També, molt bé, veus?
1: Tomàs Cosiner, t'ho dic de veritat, t'esperem un dia aquí al matí de Ràdio 4, quan puguis, quan baixis a Barcelona, sí?
13: Quan vulgueu, de veritat.
1: Veus, ara dic com baixis a Barcelona, Pau. Gràcies, Tomàs, una abraçada. Ja farem un dia que hi hagi el Pau, també.
7: Sí? Anirem a dinar, acabat.
1: Va.
13: Quan vulgueu, va.
1: Gràcies, Tomàs, ho farem.
13: Una abraçada a tots.
1: Igualment, adéu.
8: Però què et passa ara que dius que tens 7 minuts? Que ha de vindre algú més?
1: No, mira, ara... Rosa, com estàs? Bon dia.
14: Molt bé, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Des d'on truques tu, Rosa?
14: De Sant Feliu de Llobregat.
1: Sant Feliu de Llobregat, molt bé. Endevineu, perquè tenim una panera preciosa avui aquí, eh?
8: Sí, t'ho dic jo, Rosa.
1: Jo dels majoristes de Mercabarna... Va, què et sembla que és això?
14: Home, això, perquè heu dit la panera, jo dic, vaig a trucar.
1: Vinga, sort. Què et sembla que és?
14: Per mi, ai. Un puput.
1: És una cucut, això, un cucut?
14: No, puput.
1: Una puput? Oh, no sé com... No! Oh, Rosa!
7: Em greu que em sap.
14: El cucut, sí, era el cucut.
1: Em sap molt greu. Però torna a trucar qualsevol dia, que ja saps que en tenim molts de premis aquí al matí de Ràdio 4.
14: Adéu.
1: Gràcies, Rosa.
14: Adéu.
1: Què diu?
7: Quan de tant no tinc gos poc, no em fas cap nosa.
1: Ulrike, com estàs?
15: Hola, bon dia.
1: I bona hora. Des d'on truques, tu?
7: Des d'Ulrike.
15: De Vallirana.
1: Com?
15: Vallirana.
7: Vallirana.
1: Ah, Vallirana, molt bé.
8: Vallirana.
1: Va, Ulrike, endevina-ho, això. Què et sembla que és això?
15: Un xot.
1: Eh?
15: Un xot.
7: Un xot. Un xut.
1: Ah, un xot. Un xut o un mussol, xot. Vols dir? Sí. Sí, sí, sí o no?
15: O no, un nautillo, sí.
1: Va, va. Okay. A Barcelona se'n diu mussol, a Lleida xut. Sí? Sí? Doncs sí, senyora. Ulrike, felicitats.
8: Que pas, que no, jo m'he pensat que hi ha un semàforo.
1: Que vagi bé. Gràcies. No pengis, ah. no pengis. La panera és teva, tu. És que no tinc temps. Elisabet, pim-pam, pim-pam. Més productes per comprar aquesta setmana.
4: Més productes. Primer de tot, donar-li un consell al Santi pel seu colesterol. Tens la magrana.
8: Menjo de magrana, en tinc.
4: Doncs n'has de menjar força.
8: En tinc, en
1: el Fraga que diu, magrana o mangrana?
8: Mangrana.
1: Mangrana.
4: Millor sencera que amb suc. O amb batut.
8: No, jo això m'ho faig així com si fossin gominoles.
4: Molt bé, doncs aquí teniu les fruites top, eh? El codony que ens arriba de Lleida, els caquis, les hortalisses també, el moniato que està ara mateix, aquest mes és el mes del moniato.
7: Sí, tant. Eh?
8: Això també em menjo jo del moniato,
4: sí.
8: Molt.
4: Sí, està substituint una el mica forn.
8: La patata m'agrada, és que està bo.
4: Sí, i a més...
8: Bueno, jo faig truita de patates, però amb moniato, per exemple.
4: Sí, i té un gustet,
7: sí, un
4: puntet dolç, no?
8: Sí.
4: I la xip de moniato també és molt bona.
8: Sí. Bueno, les americans, per exemple, les patates fregides les fan amb moniato i te les menges amb l'hamburguesa, és boníssim.
1: Bé, algun producte més, Elisabet, per aquesta setmana?
7: El codony, per fer allioli de codony.
4: Codony.
7: La tia Maria Codonys collia codonys.
1: Vinga, va, posem-me una mica de Pau de Pons, que només queden 5 minuts per la una, això s'acaba, Santi Villas. Al final s'ha tapat curt
8: i tot. I per això t'aixeques?
1: Oh, m'aixeco perquè sí. Perquè sí.
8: Et farà mal al colze, eh?
1: Quin problema hi ha? Home, no.
8: Que et posin un micro de diadema, com a la Madonna.
1: Això ho fem, quan fem el programa des del carrer, ja.
8: Pues feu-ho ja, vull dir, cada dia, perquè si no és que ja veuràs, tindràs una deducció.
1: Lo Pau de Pons!
7: Ara et parlaré com del típic restaurant aquells que t'agraden a tu.
1: Va.
7: Hi ha un restaurant al bell mig de la ciutat d'aquells que sempre en surts content.

0: Pau.
1: Escolta, això et pots treure una feina, tu, eh?
2: Fotre publicitat dels restaurants.
1: No, home, et poses a la porta, que et paguin, tu vas cantant i vas
2: entrant. Exacte.
1: Això t'ho dic jo, a la Superilla et fotre.
3: Ara anem fa una gira, el Pau.
2: Sí, però amb una banda de músics.
3: Festa Major.
2: Tot Catalunya.
1: Però i cantes això?
3: 10 anys amb un dels escenaris.
2: Això és per aquí la ràdio, per sortir del pas.
1: Ja, no, però l'altre t'ho dic jo, eh?
3: Ja es poden comprar les entrades al teu Instagram mateix, no, Pau?
2: Sí, allà hi ha un enllaç de color blau a dalt de tot, pitxes allà i surten tot.
3: Lo Pau de Pons. El dia 7...
2: No, Lo Pau de Pons i vaig acompanyar.
3: Això comença a Vic, el dia 7 de novembre.
2: 7 de novembre a Vic. Han acabat, vaig, el 14 a Lleida... Després vaig a Reus i a Olot, una mica distribuït.
1: Et dic una cosa.
3: Vic, Lleida, Reus, Olot, Santivilles.
1: Aquest programa, t'ho dic, que és esgotador de totes les coses que pots arribar a fer. Vull dir, aquesta senyora, que si vagis al mercat de fruita, que si vagis al concert de l'altre... Si
3: però què vols fer? Està mitja hora parlant d'una mateixa cosa?
1: No, home, no, però...
2: Què vols parlar? Les plantes que parlen?
3: Allò que és més avorrit, més avorrit...
1: Que, Mar, jo estic esgotat de tot el que m'he d'apuntar.
2: Els oients els pensen que m'anem una llibreteta i van apuntant.
1: Està bé.
2: La xirimoia, el concert.
1: La fruita, el vi.
2: Los Santivilles.
1: Bueno, el
3: poble... Los Santivilles.
1: Sí, però jo això ja m'he dit. Això és
2: igual. Cony, el més important.
3: No tardis un altre any a tornar, si no et vindré a buscar, que som vius.
2: No vindrà més, l'has acollonit.
3: Jo, com, sí. Si fot més anys que ens coneixem.
1: No, m'ha acollonit. L'únic que te dic una cosa, també t'ho dic a la del Mercadarna.
3: Què?
1: El concurs aquest...
3: Què?
1: És d'adivinar com es diu
3: un
1: el pàjaro.
3: Un so del dia, sí. Normalment són pardals, però...
1: Com normalment són pàjaros.
3: Sí.
1: Pues pobre dona, li estàs...
3: Què donant... diu pàjaro, Fraga?
1: Bueno, vull dir moixons, que els estàs donant, donant a la gent fruita,
4: Santi,
1: que se la foten els moixons,
4: sí.
1: I tu fas un moixons. I la pobra, parlant de la poma, que va... Bueno... Això jo crec que s'hauria una mica de polir una mica.
2: Ah, bueno, això, parla amb ell.
1: I jo et dic que m'he pensat que era un semàforo. És que, ja,
2: ja és que li agraden molt els pardals.
3: Ja em faràs una crítica constructiva un dia d'aquests.
1: No,
3: que és molt bo, en ràdio i tele, aquest.
2: Ja ho sé prou, ja es veu prou.
3: La ràdio no et llame, que diuen allà.
1: Però que no t'estic dient que tinc 22 missatges que he de contestar.
3: És igual, però pots fer de tot, tu.
1: Jo no puc fer de tot, jo ja no tinc l'edat que tenia.
3: Va, mira el rellotge, Santivilles.
1: 59 minuts. Bueno, ara això ja no continua, no?
3: Ja.
1: O sigui, jo ja m'ho hem d'anar tots.
2: Ara, cap a
1: casa.
2: I ara
1: qui ve? Ara qui ha de fer el programa?
3: Ara la Mariola, la Dinarès. Abans les notícies de la una amb els companys dels serveis informatius.
1: I com es diu el programa de la Mariola Dinarès?
3: Com es diu? La tàctica.
5: La tàctica.
3: La tàctica. La tàctica. Va, fins demà. Merci, nois.
6: 4. La ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Passen 6 minuts de les 9 en punt de la nit, déu-n'hi-do, eh? La intensitat una mica de la discussió a nivell general. És veritat també que una de les coses, ho estàvem comentant durant les notícies que m'agraden molt d'aquest programa, és aquesta història d'estar assistint a un discurs dialèctic de postures totalment contràries i que això es pugui fer de bon rotllo i que en un moment donat puguem fer una broma al mig de tot plegat, no? I demostrem que més enllà de les idees, les relacions entre les persones poden ser bones. Ho dic perquè l'exemple que estem veient en moltes ocasions, no? A través, per exemple, de la imatge que aquest matí hem vist a l'Assemblea de Madrid, dona a pensar justament el contrari, que ningú no s'equivoqui. Un cop s'apaguen les càmeres, un cop s'apaguin els micròfons, la gent, per què no, té bon rotllo malgrat la diferència d'opinió sobre les coses. Jo crec que això és molt interessant. 9 i 7 minuts, tenim una darrera ona del programa absolutament magnífica. D'entrada, sempre que ve el Pepe Ribas, tenim garantida una estona magnífica. Hola, Pepe, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui no només parlem d'un llibre, sinó que parlem de dos.
2: Sí,
1: parlem. Tu ets el responsable d'un i jo sóc el responsable de l'altre, saps? Bueno. Una mica. Està bé, no?
2: Sí, clar.
1: Clar. Explica'm a qui has portat avui, que és un bon amic, d'altra banda.
2: Bueno, a l'Eduard Colomer, sí, és un bon amic. Jo el recordo a la redacció de l'Ajo Blanco, sí, era molt jove, i llavors jo estava darrere en un despatx amb vidres i el veia com obria un calaix i es començava a llegir el Quixot.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: En hores de feina, Álvaro,
3: eh? Ja, tenia 18 anys, eh?
1: Bona nit, eh?
3: Sí, bona nit, bona nit.
2: No, tenies 20.
3: Bueno, devia tenir, clar, era tercera carrera, 20 anys.
2: Quan feies això, tenies...
3: Sí, sí, tenia 20, clar.
1: Està molt bé. Avui l'Álvaro Colomer, d'aquí una estona, tindrem ocasió de parlar... Bé, amb l'Álvaro Colomer podem parlar de moltes coses.
3: Hem parlat tu i jo
1: moltes
3: vegades.
1: De moltes, i a més de llibres, de...
3: Sí, en fi. Sí, sí.
1: Però acaba de publicar un llibre que, de veritat, dona a pensar... i que està basat en una experiència personal d'ell i de la seva dona, potser fins i tot més de la seva dona que d'ell, i d'això va una mica
3: pobre
1: el tema,
3: ell,
1: eh?
3: Sí,
1: en fi, en parlarem d'aquí una estona, però deixeu-me que us digui que, i ara us parlo jo del el llibre que sóc jo el que porta en aquests moments al programa, tenim amb nosaltres un senyor que està a València en aquests moments, perquè és de València, té un currículum que és impressionant. Ha estat corresponsal a Brussel·les de La Vanguardia des del 1999 fins al 2003, delegat a València i redactor de La Vanguardia des del 1991. Anteriorment havia treballat a Canal 9, El País, Cadena Ser... En fi, actualment col·labora regularment tant amb la Cadena Ser com a Punt i, entre d'altres, té el Premi de Periodisme d'Investigació del Temps, Premi de Periodisme de la Diputació de València, Premi de Periodisme de la Cartelera Túria i Premi Eisenhower de Periodisme Local. Sense premis, Salvador Anguix, què tal? Bona nit.
4: Bona nit a tots i gràcies per la presentació.
1: Home, impressiona una mica tant de premi i tant de premi tan important, no?
4: No, bueno, és que això és un tema d'edat, m'he fet molt major i amb els anys no s'ha acumulat. No. Això, jo sempre dic que te donen premis quan ja pensen que te vas a retirar. No,
1: no home, no, això no és veritat. Salvador Anguix és l'autor d'un llibre molt interessant. Es diu Les periferias mudas, anatomía de un centralismo que debilita España y la fragilidad de las élites territoriales. Per què aquest llibre, Salvador?
4: Mira, jo porto, jo, bueno, saps que estic delegat a través de La Vanguardia, porto

0: potser sonarà millor, perquè realment el que té per explicar...
1: M'escolteu ara millor?
0: Ara t'escoltem molt millor, efectivament. Digues.
1: Bueno, doncs breument, jo porto, com saps, porto la delegació València a La Vanguardia, ja fa uns anys des que va estar a Brussel·les, i feia temps que La Vanguardia anava publicant una sèrie d'informacions i opinions sobre una miqueta com s'estaven debilitant les perifèries en indicadors econòmics objectius, no? Que elabora l'Institut València d'Investigacions Econòmiques, Banc d'Espanya, etc. No vull enrotllar-me, però la qüestió és que estava detectant això i arriba un moment que, bueno, pues, molt influït per Enric Juliana, que és molt amic, i alguns amics del diari, m'han dit, escolta, això l'hauries de donar una forma d'assaig. I, bueno, hi havia una editorial valenciana que s'ha especialitzat en el tema, que es parla en llibres, que va parlar amb mi, vam estar dialogant, i m'han dit, bueno, doncs m'ha donat forma, diguem-ne, és un assaig que jo ja portava anys treballant de La Vanguardia, o sigui, no com a assaig, sinó com a articles, no? I això segur donar forma, o com hi ha un sistema que respon al fracàs de l'estat autonòmic dissenyat al 78, que ha anat a poc a poc derivant d'un estat cada vegada més centralitzat i que està provocant que efectivament hi hagi perifèries com la valenciana, andalusa, mallorquina, les castelles, etc., que estan patint una sèrie de factors negatius per al seu desenvolupament en benefici d'una idea central que beneficia directament a Madrid.
0: El punt 1 que d'alguna manera origina tota aquesta situació, dius en el llibre, que és d'alguna manera la recentralització que s'ha anat produint de manera paulatina i que ha acabat donant peu a aquest sistema Madrid o Madrid DF, que ha acabat desvirtuant el model d'estat autonòmic, no? De la Constitució del 78.
1: Absolutament.
0: Dius, no?
1: Sí, perquè la Constitució del 78 tenia un cert aroma federalista, o sigui, està inspirada, de fer la Constitució 78, hem de pensar en quin moment, està molt inspirada al model alemany, encara que no avança cap a un model d'estat federal, però sí que tenia aquest aroma, no? La de redistribució de competències, les capacitats, una certa participació. El que passa, el que passa que amb els anys això s'ha anat desvirtuant, el Senat no ha arribat a ser mai una càmera territorial, els instruments dels que disposa l'estat espanyol com la conferència de presidents s'ha prostituït de mala manera, és a dir, no ha anat funcionant. A la qual cosa, el que està passant és que si ets una autonomia que tens capacitat d'entrar en conflicte amb l'estat, com País Basc o Catalunya, tens alguna possibilitat d'estar escoltat i de tenir una certa, diguem-ne, compensació per part de l'estat. Si ets una autonomia que no ets capaç d'entrar en conflicte, no tens aquesta possibilitat. Jo el que està passant, res més. O sigui, el sistema financer, per exemple, que al País Valencià és terrible, és l'autonomia pitjor finançada, doncs continua paralitzant, no? Mentre el País Valencià o altres autonomies estan perdent punts a la mitjana regional, cada vegada més empobrides, mentre que altres autonomies, com la Madrilenya especialment, cada any tenen unes capacitats de creixement espectacular respecte a aquestes autonomies. O sigui, sí que el model d'estat autonòmic actualment està completament fracassat i no hi ha voluntat política ni del PP ni del PSOE per canviar-ho.
0: En el llibre parles d'una cosa molt interessant, fas una comparació, diríem, francament, molt sucosa amb el que seria la situació d'altres països i acabes parlant de que Espanya d'alguna manera ha optat per el que vindria a ser la macrocefàlia parisenca en lloc de l'estructura policèntrica alemanya, és a dir, que Espanya neix radialment mirant cap a Madrid mentre que no hi ha cap mena de descentralització o cada vegada hi ha menys descentralització del que són els diferents poders, no?
1: Però fixeu-vos que fins i tot a França el model jacobí, que ha sigut el que s'ha implantat a França des de la Revolució Francesa, fins i tot ara l'estat francès està intentant treure competències de l'estat i distribuir-les per algunes regions, perquè s'han donat compte de les dificultats. A Espanya, com tu bé dius, efectivament, ha anat El model polític ja estava dissenyat abans de el model polític centralitzat ha existit sempre a Espanya, excepte que durant la transició s'intenta això revertir-ho. Jo el que dic és que això ha fracassat, aquesta reversió. La prova és, la tens en el model, per exemple, d'infraestructures, no? O sigui, Espanya és un model d'infraestructures radial, actualment té el model d'infraestructures radial més concentrat de tota Europa. De tota Europa, ni a Bèlgica, jo he estat recorrent-me tot el centre d'Europa, ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni a Polònia, és a dir, hi ha vies o hi ha estructures perifèriques que funcionen molt bé a nivell d'infraestructures com el ferrocarril, especialment. A Espanya no, a Espanya tot el disseny de ferrocarrils és un disseny radial. Punto. O sea, tú para anar, yo para arribar a qualsevol altra capital de l'estat espanyol he de passar per Madrid, no? I ja la conclusió. Està passant fins i tot en el tema del transport aèri, o sigui, fins i tot li estan traient rutes importants a Catalunya. I passa en el tema dels carreters. Per tant, és el model polític té una traducció

0: El tema de les infraestructures és fonamental. I és el que n'hi ha, no? O sigui, no hi ha, això no va canviar, eh?
1: Però fixa't que hi ha una cosa que és gairebé irònica, anava a dir, o estranyíssima com a mínim, no? És a dir, perquè pots entendre que en un determinat moment les ànsies de poder de la capital, doncs, provoquin aquesta situació. Però també les dades econòmiques haurien d'afavorir altre tipus d'infraestructura. Estic pensant, per exemple, en el corredor mediterrani. Quants anys portem parlant del corredor mediterrani?
0: No? Pues jo, que sóc el primer periodista que va començar a defensar junt a Josep Boi la corredor mediterrani, l'any 2003, i no està ni tan sols acabat entre el que és València i Castelló. És que és molt dur. Tu pensa que en aquest període de temps s'han desenvolupat, en aquests 23 s'han desenvolupat la majoria de les línies d'AVE que hi ha de Madrid en la resta de les capitals, que són quasi 100 vegades més cares que el corredor mediterrani. Fins i tot s'ha acabat el corredor que connecta Algeciras en Madrid i Madrid en Barcelona per anar a França. Tot això està acabat. I el corredor mediterrani, el que va per la vessant mediterrània, no està acabat, eh? O sigui, és una mica curiosa, veritat. És un país molt divertit, aquest.
1: És una manera de dir-ho, efectivament, no? Parles en el llibre del madridisme mediàtic, el madridcentrisme mediàtic. M'ha agradat molt aquesta expressió, no? I m'ha vingut al cap una vegada quan jo estava fent ràdio durant una època per tot Espanya, i recordo que vaig rebre una trucada, l'única trucada que he rebut en tota la meva vida d'un director general, preguntant-me la meva opinió sobre un tema que aquell dia era clarament el tema del dia. I recordo que li vaig dir, com em sembla que opinem de manera molt diferent perquè porto tot el dia escoltant un ràdio per la meseta, oblidant-se de que les diferents sensibilitats territorials que tenim en el conjunt de l'Estat fan que un pugui tenir una visió diferent de determinades qüestions. En aquest cas estàvem parlant de nacionalisme, no? Això és cada vegada anat a més, diríem, no? Perquè hem vist com una mena de recentralització també del que són programes que abans es feien, programes de ràdio, programes de televisió, que abans es feien en altres comunitats, molt a Barcelona, i que han anat cada vegada més cap allà, també, no?
0: Sí, mira, jo dedico un capítol a això perquè és el tema que millor, que més conec, perquè he dedicat anys a la universitat a investigar aquest tema. Aleshores, és un tema que tinc tota la informació en el cap. És a dir, penseu una cosa, el 85% de les emissions que es consumeixen a tot l'Estat espanyol tenen origen a Madrid. 85%. Poca broma, eh? Sí. És a dir, d'alguna manera, el poder central té la capacitat de generar un marc comunicatiu que cap altra autonomia pot competir. De fet, hi ha un tema afegit, i és que en els últims anys s'han anat debilitant moltes delegacions de grans mitjans nacionals a algunes perifèries. Mm-hmm. A la qual la concentració de mitjans encara és més forta. Però no estem parlant sols de mitjans de comunicació tradicionals, premsa, ràdio, televisió, sinó també ara, actualment, els focus d'emissió de missatges digitals estan majoritàriament concentrats també a Madrid. Clar, això té una ventaja. Això el que provoca és que tu estigues a la perifèria i que tot el que passa en Madrid és notícia a nivell d'Espanya. O sigui, avui, per exemple, tu ho has dit abans, al Parlament madrileny hi ha hagut negativa a fer un minut de silenci i això no ha sigut notícia a tot Espanya. Al Parlament valencià avui hi ha hagut, per exemple, un debat sobre sessió de control al govern valencià i el PP aquí sí que ha fet el minut de silenci, però això no ha sigut notícia a la resta d'Espanya. O sigui, contínuament estem estructurant la visió d'Espanya des de la visió que se'ns dona des de Madrid a través de xarxes mitjans de comunicació tradicionals i tots els aparells que té l'Estat. Això és la realitat, eh?
1: Clar.
0: O sigui, i més són dades objectives, eh?
1: Sí, està clar. Ara que tenim tota aquesta cosa del finançament, el tema del finançament ens hi hem de fixar perquè segurament aquest emmudiment d'algunes perifèries també té a veure amb la manca de diners, no? Per tirar endavant estructures, per tirar endavant iniciatives empresarials, etc. No? En el cas de València, la cosa és molt flagrant en aquest sentit, perquè efectivament el territori aporta intensivament al PIB de l'Estat, però al mateix temps el finançament que rep és molt inferior. Una situació a la que els catalans estem molt habituats perquè ens sentim a parlar molt d'això aquí a casa, no?
0: Mira, jo el llibre ho dic. Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana són tres autonomies tutelades per l'Estat. És a dir, no tenim capacitat pròpia per a poder establir polítiques perquè no tenim finances suficients. És a dir, la Comunitat Valenciana, per exemple, el 40% de la seva capacitat per a mantenir els serveis públics depèn del FLA, El FLAP, per si l'oient no ho sap, és el Fons de Liquiditat Autonòmica, que és un deute que te per... o sea, és diners que te presta l'Estat i que tu has de tornar amb interessos. O sea, en aquests moments, en la Comunitat Valenciana, la que paga cada any d'interessos equival quasi a la conselleria de més pressupost que té, que és la de Sanitat, que són quasi 8.000 milions d'euros a l'any. Això li està passant a Catalunya, li està passant a les Illes Balears. O sea, el Mediterrà és la zona més infrafinançada de l'Estat. I això... que pareix una tonteria, que el que provoca, pues, per exemple, que ara mateixa la Comunitat Valenciana o les Illes Balears tenen un deteriorament del sistema de sanitat pública molt superior al que tenim Madrid, que té Madrid o altres autonomies que tenen un sistema financer que es permet disposar de recursos per a poder fer polítiques públiques. Això és la realitat. O sea, a mi, quan la gent se queixa, és català, no sé què, dic, no, és que aquí estem pitjor. És que, clar, o sea, els valencians sí que necessiten un nou model, però, bueno, de clar, moment no el tenim.
1: Clar, els catalans tenen un altaveu més gran que el valencià, no vols dir?
0: Molt més, home, més, més potent. Però, claro, per això el dia abans que lo trist de l'Estat espanyol és que, si, que per aconseguir que l'Estat escolte les teves exigències has d'estar en conflicte. Yeah. Que això no passa en estats federals com Bèlgica o Alemanya. En Alemanya o en Bèlgica, els, per exemple, les conferències de president tenen ja un sistema regulat d'establiment cada mes on els landes van allí, parlen de les seves necessitats i l'Estat escolta i comencen a arribar a pactes per repartir els recursos públics. Això no passa a Espanya. Yeah. O sigui, en Espanya sols s'escolta una perifèria quan entra en conflicte. O sigui, tu vols algo, tu vols més recursos per exemple, Rodalies? Doncs pues has d'entrar en conflicte.
1: Ja.
0: Aquest és el drama de l'Estat.
1: Fixa't que hem parlat, Salvador, de la recentralització amb qüestions com l'empresa, la cultura, etcètera, etcètera, etcètera, no? No serà que s'han recentralitzat també molt els partits polítics? Ho dic perquè...
0: Absolutament.
1: En el llibre denuncies una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que a vegades diferents presidents autonòmics acaben defensant més el partit que no pas aquella terra que presideixen, no?
0: No, això és així. O sigui, mira, el PP, no oblidem que fins fa uns 5 anys era un partit amb una estructura molt jerarquitzada, però amb una forta presència dels barons, d'alguns, ara en el cas del PSOL, és Ayuso, dels barons autonòmics, Andalusia, tal, tenen un cert pes de contrapès. Això, el PP ja no existeix, un país molt jerarquitzat, però el pitjor és el PSOE. El PSOE, que era un partit que en teoria era un partit que tenia un ànima federal, objectivament és un partit que ha debilitat els seus òrgans federals i ha conformat una estructura molt jerarquitzada, on Pedro Sánchez és un líder que té una forta presència, és un poder molt verticalitzat, com passa, per exemple, a Macron a França, i altres. És a dir, és un fenomen que està passant a tota Europa, que els partits tenen una tendència a ser estructures molt jerarquitzades. Però, clar, a Espanya això és molt greu, perquè aquí tens, per exemple, a les Illes, o a la Comunitat Valenciana, o a Catalunya. A Catalunya encara teniu el PSD, que no és el PSOE, i és un partit associat, i per tant té una certa autonomia, però allò no queda res. O sigui, en aquests moments... Pedro Sánchez no té cap baró autonòmic, bueno, Castilla sí. La Manja, que sigui capaç d'establir un contrapès al poder centralitzat que té el PSOE. No existeix.
1: Clar. Tu parles...
0: I aquesta és la realitat.
1: Tu parles d'un federalisme cooperatiu i plurinacional absolutament necessari. La paraula federalisme sembla no agradar gairebé a ningú, no?
0: Sí, és molt trist, perquè s'ha demonitzat la paraula i no s'entén que federalisme no comporta perdre, que l'Estat perga capacitat de gestió, tot el contrari. De fet, els estats federals solen ser més forts, com passa als Estats Units, Alemanya, Bèlgica, són estats molt forts. O sigui, això una cosa, però clar, per això necessites una cultura federal que jo crec que s'ha perdut, i a més, jo dic al llibre aquesta idea, però jo sóc conscient de que això no se produirà. Yeah. Jo crec que en aquests moments la idea del federalisme està completament descartada, per part, fins i tot per part de les forces nacionalistes. Ja no sols per partits centralistes, sinó per la majoria de forces nacionalistes. No volen un model federal i, per tant, no existirà.
1: Estan escoltant amb tota l'atenció aquesta conversa dues persones que ja et dic ara, jo crec que el PP i el Deus Nacional, l'Alvaro segurament també, dues persones. Jo tinc moltes ganes de saber, Pepe, què penses de tot el que estem dient?
2: Pues jo penso que tot això va començar fa 50 anys i va començar perquè, per exemple, a Barcelona fa l'any 78 tenia quantitat de premsa que es venia a tot Espanya i que es venia a Sud-amèrica. Jo he comprat La Vanguardia amb normalitat a Buenos Aires un any que vaig viure. Uh-huh. A l'any 99, 2003, 2005. Ara això és impossible, perquè no el trobes ni a Madrid. Llavors jo penso que són les élites que han creat Madrid. Però les élites catalanes, valencianes, que podem oblidar el paper valencià, tota la relació que tenia amb el senyor Aznar, que ha sigut molt fort. El centralisme del senyor Felipe González, que va pactar amb el Pujol la destrucció del teixit industrial de Catalunya. Això tothom s'ha oblidat. Jo tinc tota la meva família, que són gent molt important de la indústria dels anys, des del segle XIX. No queda res. Però no queda res des dels anys 80-90. Yeah. Llavors, clar, si tu no tens una élite amb diners propis que juga a defensar realment el territori, no a guanyar diners, sinó valors, llavors això és molt difícil. O sigui, jo no estic amb aquest discurs victimista de burocràtic, jo no hi crec. Jo crec que, per exemple, a Alemanya existeix el federalisme perquè la Mercedes no està a Berlín ni a Bonn. Tota la indústria química alemana està molt disseminada per l'Alemanya occidental, no per l'oriental, i mira el que està passant a l'Alemanya oriental. Mm-hmm. S'està convertint en feixista. Per què? Perquè no han fet tot el que, l'ensenyament que ha fet la República Federal d'Alemanya. O sigui, vull dir que moltes vegades el que tindrien que fer és menys burocràcia i més potenciar els oficis perquè es torni a crear indústria.
1: Salvador.
2: Avui he dinat amb una amb un empresari molt important de Catalunya,
1: sí,
2: però
1: un segon,
2: molt important, i m'ha explicat que ve de Corea, i ve de Corea perquè té 2.400 treballadors i ha anat a Corea per muntar tot un sistema de robots que faran la feina de 1.500 treballadors. Ja. Tot això està provocant un empreguiciment de la indústria que hi havia a València.
1: Ja.
2: Què està passant?
1: Un segon, que el Salvador vol dir alguna cosa. Digues, Salvador, digues.
0: Sí, sí, és que ha dit una cosa molt interessant, has dit una cosa molt interessant que jo dedico molt al llibre, i és la feblesa de les élites perifèriques. En això tens tota la... Jo estic d'acord. És a dir, la comunitat valenciana ha anat... Que els anys 30, per exemple, el passat segle 20, 30, 40, va tenir unes élites financeres molt potents, la creació del Banc de València, Bancaja, etc. Tot això ha desaparegut i la crisi financera va tenir va ser un factor accelerant d'aquest debilitament de les élites valencianes. No? Clar, si tu no tens unes élites fortes, difícilment pots pressionar a la classe política per a que pressioni l'Estat.
1: Ah.
0: I això és el que està passant aquí. No? Jo estic d'acord, de fet, el corredor mediterrani, no oblidem mai que va ser un impuls de les élites valencianes, dels empresaris
2: sí,
0: valencians
2: senyor.
0: A principis del mil·lenni. Conforme s'han anat debilitant aquestes élites, la pressió sobre el corredor ha caigut. I està passant...
2: Però s'ho va carregar...
0: Dies,
2: però s'ho va carregar l'Aznar,
0: no,
2: quan estava cibuejant a Castelló i amb totes les de porcelanosa i tal, perquè ho he vist. I a Villalonga, etcètera, etcètera. Ho he viscut en el dia a dia.
1: Digues, Salvador.
0: No, és a dir, jo, per exemple, hi ha un personatge valencià dels anys 20, que a mi m'apassiona els anys 30, que és Ignasi Villalonga, que tenia una relació amb la família Noguera. Tenim famílies valencianes de la burguesia, una certa burguesia il·lustrada, que va ser capaç fins i tot de condicionar les polítiques financeres a l'Estat espanyol. Tot això ha desaparegut. En aquests moments, el poder financer a Espanya, jo també tinc totes les dades, sí, està en un 93% concentrat a Madrid.
1: Yeah.
0: A Madrid, 93%, de tota l'activitat financera de l'Estat espanyol se concentra a Madrid.
1: Yeah.
0: I això és una cosa a tenir en compte.
1: Jo vull saber també què pensa l'Álvaro Colomer de tot això.
3: Sí, jo tinc dos aspectes. El primer, el del tren, perquè la meva dona és de Castelló, llavors anem molt sovint a Castelló, i jo crec que no només hi ha el del corredor mediterrani, sinó que la connexió entre Catalunya i València s'ha enfosquit. O sigui, el tren Euromet, per exemple, ha pujat moltíssim de preu, i hi ha com una... O sigui, jo me'n recordo fa 20 anys o 15 anys, era molt més fàcil, molt més barat anar a Castelló. I ara, dius, hòstia, què ha passat? Diguem, el tren és com un... És com si estiguessis agafant un tren per anar, jo què sé, a París, diguem. És molt car, diguem, yeah. Comparat sobretot quan vas a Madrid, per dir-ho, no? I en quant a l'altre, el de les élites, jo me'n recordo quan jo vaig començar amb el periodisme, jo sempre he sigut col·laborador extern, sempre he sigut freelance... Però me'n recordo que a Barcelona era lo normal, diguem, que miressis cap a Madrid, miressis cap al castellà, perquè aquí hi havia moltíssimes revistes castellanes i llavors si tu escrives en castellà, d'alguna forma influïes a tot el país.
1: Clar.
3: I érem una multitud de periodistes d'escriure, vull dir, de premsa escrita, érem una multitud que treballàvem a mitjans que sortien a tot el país. Ara, actualment, els quatre que quedem, sóc que escrivim en castellà i que d'alguna forma escrivim mirant cap a Madrid, som en realitat com la última connexió, per així dir-ho, de premsa escrita, sempre dic això, amb Madrid. O sigui, els que parlem per Espanya des de Catalunya som quatre gats, ja. I tot això, clar, això, avançarem amb una multitud tremenda i això, tot això s'ha perdut.
1: Déu-n'hi-do. Les perifèries mudes és un llibre interessantíssim. De veritat, us el recomano moltíssim. Anatomia de un centralismo que debilita Espanya i la fragilitat de les élites territoriales. Només una pregunta més, Salvador. Bueno, jo et faria 40, sí, perquè la veritat el tema
0: no, em sembla... No, estimo l'August, gràcies.
1: El tema em sembla interessantíssim. Diu Anatomia de un centralismo que debilita Espanya. Els centralistes ho saben, això?
0: Sí, però és l'aposta, és a dir, depèn de lo que tu entengues que és Espanya. Jo és que jo me crec que l'Espanya plural i me crec que l'Espanya equilibrada. És a dir, jo crec que una persona que viu a Castelló o a Lleó, perdó, a Lleó, o que viu a Guadalajara, o que viu a Alacant, o que viu a Ciutat Real, o que viu a Palma, ha de tenir les mateixes oportunitats que una persona que viu a Madrid. Això d'entrada. I jo, per exemple, quan jo vaig publicar el llibre, que ja portem uns mesos, jo recordo que va rebre moltes trucades de col·lectius, me vaig quedar sorprès, de Castella i Lleó, de que estan ahí gent jove mobilitzant-se perquè veuen que, clar, hi ha una cosa que jo parlo al llibre, que és com s'està produint el dèficit del talent. És a dir, aquí a la Comunitat Valenciana, cada any 2.000 persones preparades en les universitats valencianes, que són estan equiparables a qualsevol universitat d'Europa, se'n van a Madrid. I la gent que està venint a treballar a València són gent que va treballar al sector serveis. O sigui, la gent més qualificada se'n va de València, però està passant a tota Espanya. Claro, això és el que jo crec, i a mi m'agradaria una Espanya equilibrada. Per tant, hi ha gent que ho sap, clar que ho sap, hi ha gent que aposta per un model molt jacobí, i punto, i ho estan aconseguint. O sigui, a Madrid, jo no vull que a Madrid hi vagi mal, però el que no pot dir és que Madrid al final siga una aspiradora de recursos econòmics, financers, humans, i que estiga debilitant tant les perifèries que algunes acabaran seguint, de veritat, ja ho estem veient de les Castilles, al sud d'Aragó, a l'Andalusia, acabaran sent perifèries com de certificades de talent. Això també vos ho dic, i ja està passant.
1: Salvador, ha estat un plaer tenir-te aquesta nit amb nosaltres. L'enhorabona pel llibre.
0: A vosaltres.
1: Et seguim llegint, lògicament. Cuida't molt. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada molt forta. Bona nit.
1: Gràcies. Bona nit. Senyores, senyors, passen 2 minuts de 9:45. Aquesta setmana, Pepe, pensava en tu. Bé, totes les setmanes penso en tu per diferents motius. No, però vaig llegir una notícia que em va venir al cap. Fixa't quin titular. Mònica Randall, 83 anys, una entrevista que li van fer al periódico aquesta setmana. Llegeixo, tinc l'edició en castellà, diu: me arrepiento de no haberme quedado en Madrid. Barcelona se ha quedado atrás, no hay nada, no tomé una buena decisión en aquel momento. És el que tu acabes dient moltes vegades en aquest programa, no?
4: Però jo estic aquí.
1: Sí, jo ho sé. Ella també, eh? Ella també està aquí. Al micro, Pepe. És que està a gust el Pepe, saps, Álvaro?
3: Està còmode i s'allunya.
4: No, que jo estic aquí lluitant.
1: No, no, i ella també.
4: I denunciant, no? Perquè per què parlem del poder financer i no parlem del poder industrial i creatiu, de produir? O sigui, els quatre que manen a Catalunya són els dels laboratoris farmacèutics, perquè encara continuen vius.
1: Ja.
4: O sigui, és important produir, és important que hagin oficis catalans, que no tinguin que vindre gent de fora, sinó que l'economia es torni productiva i menys burocràtics, menys decrets, menys legalització, que està tot legalitzat. Jo quan vaig viure a Berlín, tu podies fer un festival de poesia sense demanar cap permís.
1: Ja veus.
4: I jo vaig fer al principi a l'Ajo per la cara, en Franco viu.
1: Ja
4: veus. Llavors, no sé, vull dir, tantes normatives, i a més tenim uns polítics que no són cults, que són buròcrates i que no entenen la realitat.
1: Ja, ja.
4: El Plater, que et portaré d'aquí 15 dies a una de les persones més importants que diran tot el que tenen que dir, és un error. És destruir el camp a Catalunya.
1: El Plater és un informe que té a veure amb on s'instal·len determinades infraestructures energètiques per reduir la dependència energètica de Catalunya del que són les energies habitables.
4: No és reduir, energies,
1: És reduir, sí.
4: Més coses.
1: Sí, d'acord, però deixa'm simplificar-ho una mica, perquè si no ens donarà les 10.
4: No, anem parlant de literatura, que avui s'han...
1: Bueno, jo deixa'm dir-te que estic molt content de tenir l'Álvaro Colomer aquí, perquè ens coneixem des de fa 300 milions d'anys.
3: T'he seguit per tot arreu, jo.
1: Sí, bueno, i jo a tu, deixa'm dir-te. I jo a tu, no? Ha estat un seguiment mutu. Per què has portat a l'Álvaro, Pepe?
4: Explica-t'ho. Bueno, però jo penso que ha tret un llibre, que és In Vitro, que jo penso que és una culminació d'una època, d'un temps, d'un aprenentatge, i ja és una persona que té possibilitats de fer-ho i d'escriure el que vulgui. Perquè jo penso que ja... Ell ha fet molts llibres. Jo vaig veure que em començava, no? És una persona honesta, molt honesta, que està treballant a una revista digital que es fa a Madrid, però que la fa amb dignitat quan el nivell literari ha baixat. Per això defensa l'Enrique Vilamatas, perquè és l'escriptor per excel·lència per ell, no? Llavors jo el que et demano és què ha sigut tots aquests anys d'aprenentatge que has fet amb quantitat de llibres, i després parlarem de l'In Vitro, però explica una mica tot el teu procés, perquè, bueno, d'alguna forma també l'altre llibre que has fet d'Aprender a Escribir també té... Són els dos llibres que en aquests moments tens més a prop.
3: El d'Aprender a Escribir és un aplec d'articles, o sigui, són articles publicats a Tenda, d'on jo entrevistava escriptors perquè m'expliquessin el seu mètode de treball, i llavors, diguem, és una recopilació d'aquests articles, no? Per així dir-ho, i fan com un... Tots els articles fan un Frankenstein, diguem, no? Si un escriptor m'explica tot el seu procés, jo potser aquest escriptor només agafava la part de la inspiració, i d'un altre agafava la part de la correcció del text, de tal, i llavors faig com un Frankenstein amb tots els escriptors espanyols o latinoamericanos, diguem, que explicaven el seu mètode. Llavors, no és un llibre de creació, per així dir-ho, no? I l'altre és l'In Vitro, que aquest sí que és un llibre de creació, que és una... Bueno, parteix d'una experiència personal. Jo sempre havia estat en contra una mica del periodisme del jo, de la literatura del jo. Jo, el meu recorregut ha sigut moltes vegades molt periodístic. Vaig començar amb un llibre sobre la prostitució a Espanya.
4: Sí.
3: I que era un llibre de periodisme, però en una època de que tots els periodistes es posaven com a protagonistes, no? De jo voy a un prostíbulo, tal, no sé què. I jo no feia això perquè no m'agradava, o potser perquè tinc problemes d'autoestima, no ho sé, però no m'agrada posar-me jo com a protagonista, diguem, no? Però aquest cop, diguem, el tema era tan personal, aquest llibre parla d'una fecundació in vitro que vam viure la meva dona i jo, que sí que vaig dir, bueno, no pots amagar-te aquest cop, no? Tens que posar-te tu com a protagonista i explicar aquesta experiència de la visió d'un home, que tot i que ho he publicat ara, és una experiència de fa ja quasi una dècada, de la visió d'un home sobre tot el que se li fa a les dones durant un procés de fecundació in vitro, i és una mica la sorpresa que es porta l'home, en aquest cas jo, en veure com es manipula tot el cos femení i el control que té la ciència sobre el cos femení.
1: Això ens ho hauries d'explicar una mica millor. És a dir, la manipulació del cos femení, a què et refereixes exactament?
3: En un principi és amb una finalitat positiva, que és que la dona es quedi embarassada. Però clar, perquè la dona es quedi embarassada, hi ha una sèrie de... O sigui, el seu cos, diguem, deixa de pertànyer-hi, per així dir-ho, i la ciència agafa el control del cos. Llavors, no? I comencen, les hormonen, les treuen folículos, els hi posen embrions, les mediquen, fan... És com molt robòtic, inclús quan falla o alguna cosa no va bé del sistema, del protocol de la fecundació in vitro, diuen, bueno, esperemos a que te resetes con una nueva menstruación, i empezamos otra vez, no? Yeah. I aquesta idea de resetear, que a més la fan servir així perquè és una paraula molt gràfica, tothom entén el que és, però aquesta idea de la masturbació i el reseteo, i aquesta idea de la dona com a robot, que, bueno, vamos a hacer lo que la naturaleza no puede hacer, en este caso.
1: Però en aquest cas, l'està parlant d'un procés mèdic, per curiositat,
3: sí.
1: No seria equiparable a qualsevol altra manipulació que ens fan del cos per intentar aconseguir l'objectiu que és...
3: Sí, però en aquest cas, diguem, la tesis del llibre és que, tot i que és amb una finalitat positiva, perquè la dona es queda embarassada, la ciència fa servir tot aquest aprenentatge amb el cos de la dona amb la finalitat d'aconseguir tenir fills extrauterinos, que és l'objectiu, no? Hi ha qui diu que serà això per l'alliberació de les dones, i hi ha qui diu que en realitat el subtítol del llibre és Història cultural de la destrucció de les mujeres, perquè què passarà quan tinguem els fills extrauterinament? tot canviarà. O sigui, les relacions home-dona canvien de cap a dalt, de cap a peus, diguem, no? Perquè ja no hi ha la possessió del fill, que sempre pues, és una mica de la dona, sempre els fills i totes aquestes coses que s'han dit tota la vida, diguem, no? Llavors, la teoria, la tesis del llibre que va per sota és... Això és en realitat és un laboratori. El cos de la dona és un laboratori on la ciència està treballant per descobrir com podem crear vida nosaltres externament, no? Igual que crear aliments, volem crear aliments, en realitat tenim un arbre que pot crear aliments perfectament, però volem crear aliments per nosaltres mateixos i ja també volem tenir fills sense el mètode natural.
1: És interessant perquè és la teoria contrària a allò que hem sentit moltes vegades de les dones que ja poden tenir fills sense l'home i, per tant, que acabarem assistint a la desaparició de l'home. Aquesta teoria va una mica a la direcció contrària.
3: Bueno, però és que, clar, en un principi jo també crec que evolutivament les dones segurament sobreviurien als homes, perquè crec que el cromosoma X és més fort que l'I, diguem.
1: Tant,
3: de fet, hi ha una teoria que diu que l'I és una X que li han tret un braç, o sigui, que és una X que està tarada, clar.
2: Però hi ha una cosa que ha dit, que has escrit, que m'ha agradat molt, una frase, que els homes volem fills a costa del cos de les dones.
3: Exactament.
2: Llavors jo penso que està molt ben trobat, això.
3: Clar, el que diu la tesi del llibre és tota la història de la humanitat ha sigut una búsqueda per part dels homes de com tenir fills sense les dones. Llavors, el llibre el que fa és mirar tota la història de l'art i de la filosofia, i llavors comences. Zeus, que es queda embarassat de l'Atenea. Aquest és com el primer, diguem, no? Llavors dius, bueno, hi ha el mite aquest que es queda embarassat perquè es menja la seva nòvia, que està embarassada, i llavors l'embaràs d'ella passa a estar amb ell, i al final li surt pel cap, perquè clar, el fetus no sap per on sortir.
1: Per on t'ha de sortir, clar, no?
3: I ve a l'Hefesto, un altre déu, li fot un cop d'estrada al cap, li trenca una mica el cap a Zeus, que això no és problema.
1: És una mena necessària, però...
3: És necessària pel cap. Llavors és la imatge de que la dona ideal per l'home neix del cap, perquè és una dona construïda mentalment, no és la dona real. Llavors, Atenea, que és guerrera, que està boníssima, que tal, o sigui, Atenea és el pòster que es posa un home un jove a la seva habitació, per exemple. No?
2: És que està passant molt amb tot, això. O sigui, que ens creiem una cosa, que les dones serien les que acabaríem amb els homes, i està passant, segons el que diu l'Àlvaro, el contrari. Clar. Però és que està passant amb tot. Vull dir, amb la intel·ligència artificial... Amb el que ha passat amb el progrés, que s'ha tornat contra tots, perquè mira el que està passant amb el clima, no? Sigui produït per el que sigui, no? Avui m'han dit que el clima està produït perquè els russos estan cremant tot el gas que surt, perquè no tenen una altra manera, i llavors això està calentant l'atmosfera. Bueno, en fi, hi ha quantitat de teories que no se sap ben bé, perquè pot ser moltes coses a la vegada, però jo penso que tot està al revés del que pensàvem. No, o sigui, una democràcia, més de servir per desenvolupar la cultura, el benestar i tal, està servint per un enfrontament cada vegada pitjor. O sigui, que, en realitat, la caïda de la Unió Soviètica, mira el que està provocant, un Putin que pot tirar les bombes atòmiques sobre Europa.
1: Però vols dir que no és... entenem perfectament el que dius, eh? No és la democràcia o el progrés, és el mal ús de la democràcia, bueno, i el mal ús del progrés.
2: Clar, però és que ja però és l'ús que es fa.
3: Però en realitat és el que diu això de les teories que teníem com assentades i de cop descobrim que no són veritats. Tornant al tema aquest, es veu molt clar, hi ha un exemple que... Jo, a part de viure el procés aquest de fecundació, després he entrevistat a doctors i tal per entendre millor moltes coses, no? I hi ha una cosa que em va deixar molt sobtat, que és que la famosa carrera d'espermatozoides, de la qual venim tots, que tu ets el que va guanyar la carrera i va ser el primer que vas arribar a l'òvul, o sigui, arribes al món com dient jo fui el primer...
1: Tots hem guanyat una carrera.
3: Hem arribat al món guanyant una carrera.
1: És boníssim, això.
3: Pues no és veritat, això.
1: Ah, tampoc?
3: Tampoc és veritat. Vaja. O sigui, en realitat, l'òvul està com rodejat d'uns nutrients que, bueno, nutreixen l'òvul. Llavors, quan els espermatozoides arriben, el primer que comencen a fer, d'una forma instintiva, per així dir-ho, no són éssers vius, però instintivament, és començar a menjar-se el que hi ha per fora per fer com un túnel i poder arribar a la paret de l'òvulo.
1: Sí.
3: Llavors, el que fan els primers que arriben és obrir un camí perquè el següent que arribi pugui... O sigui, en realitat, la teoria capitalista de tu fuiste el mejor, en realitat és tu fuiste el más ayudado.
1: Ja.
3: O sigui, els demés...
1: Tu tuviste un telonero.
3: Van renunciar a arribar a l'òvul per obrir un camí que poguessis entrar tu.
1: Que fort, eh?
3: Canvia tot el concepte. Tu fuiste el más ayudado, sí, respecte a tu fuiste el mejor. O sigui, és quasi... del comunisme al capitalisme, diguem, no? És que es canvia tot, i la idea amb la que tu pots arribar al món dient, joder, fui el més ajudado, és molt millor que fui el mejor de tots aquells invèrtides.
1: No, absolutament, absolutament, absolutament, absolutament. Sí, digues, Pepe.
4: No, vull dir que és el que m'ha agradat molt, perquè quan vaig llegir el que va fer el Víctor Fernández, que sí, per sort tinc ganes de conèixer-lo de veritat.
3: Ah, ja te'l presentaré.
4: No, perquè no el coneixo, no. Pues perquè penso que és el millor periodista cultural que hi ha per aquí.
3: Segurament, sí.
4: O un dels sí, sí, no, sí, el millor no es pot dir.
3: Bueno, però...
4: Però és un dels bons. Però vaig comprar el llibre corrents i m'he llegit i, o sigui, a part de que està... És que t'entra. O sigui, últimament vaig portar també a l'Isaac, i també el llibre va entrar, no? Sobretot l'última part, vaig quedar bocabadat de lo de IA, no? Llavors, no sé, vull dir... De lo de IA, no? Llavors, no sé, vull dir... I haver estat a la Porta del Sol, vull dir, el diumenge, vaig ser-hi.
1: Vas estar allà?
4: Sí, perquè em vaig trobar en una manifestació, havia quedat amb la Carolina de l'Ajo Blanco, i llavors... hi havia una manifestació d'estudiants, vaig començar a parlar amb els estudiants i vaig veure un canvi enorme. O sigui, em van recordar la meva posició dels anys 71-72 a la universitat. No tenen res a veure amb els indignados, res a veure. No són ideològics. I llavors em van portar a la Porta del Sol, i vaig anar, i vaig estar tota la tarda... I vaig entrevistar molta gent.
1: És molt interessant el que estàs dient quan dius que no tenen res a veure amb el 15.
4: No tenen res a veure. I els periodistes cauen en la trampa perquè no es fiquen dintre, van a les taules dels burocràtics.
3: Com és que visualment és com el mateix.
4: No, però no.
3: Ja, però clar, visualment...
4: No, fixa't, no hi ha alcohol. Tots beuen aigua. No fumen pràcticament ningú. És completament diferent. I no volen jerarquies. Quan va un de Podemos, li xiulen.
1: Yeah.
4: Llavors, això és un canvi. Volen, i a més, vull dir, un de Malasaña està al costat d'un del sud de Madrid amb un d'Álvarez Salamanca. I parlen dels avis. O sigui, no parlen dels pares. I parlen que molts tenen pis perquè el lluguen, perquè tenen quatre feines. O sigui, és una història molt, molt rara.
1: Molt real, no?
4: I molt real, perquè tenen sentit comú, sobretot, clar, saps? O sigui, volen unes coses molt clares.
1: És que, fixa't, estem en un moment, Álvaro...
4: Molt interessant.
1: No sé com veus. És molt interessant, efectivament, perquè estem davant d'una de les, segurament, generacions millor formades que hem tingut, que s'han d'enfrontar a aquest panorama que explicava el Pepe molt bé. És a dir, persones que han de currar 3 o 4 llocs diferents per poder-se treure un sou amb el que poder-se llogar una habitació. Perquè no estem parlant tan sols ni de poder llogar un pis. Tot això, clar, és un túrmix que et dona resultats imprevisibles, realment, no?
3: És veritat que calia fer una cosa d'aquestes perquè realment, o sigui, el tema és molt greu. O sigui, jo, amb 50 anys, jo també he vist de lloguer i tinc l'espada de Mocles sobre perquè se m'acaba contractant aquí 4 dies i a veure el que passa, diguem, no? Però clar, tu dius, a nosaltres ens va costar quan teníem 20 anys, però lo d'ara, és que no sé com s'ho fan. Perquè jo amb 50 anys una situació econòmica normal, com a periodista, la qual no molt bona, però correcta, diguem, sé que segurament no podré trobar ja algú a Barcelona, tindré que moure cap a fora, però dius, perquè aquests marrecs de 20 anys... És que no m'imagino que hi ha molta... Jo crec que el sistema està mirant d'exprimir les herències. O sigui, anem a fer que els nois que encara tinguin pisos dels seus pares quan es morin o els seus savis i tal, que també els vagin perdent. O sigui, estan com ja agafant l'últim que queda perquè tothom, tothom no, perquè sempre hi haurà gent amb diners, però que la majoria ja ho perdi tot. Perquè pràcticament tothom té uns pares que tenen un pis, diguem, no? Uns savis que tenen un pis. Això és el que s'està liquidant, també. No? Traient això
4: I el pitjor és que la vivenda està transferida completament a les autonomies. O sigui, que no pots dir el govern té la culpa. No, són les autonomies les que tenen la culpa. Perquè no han fet vivenda de protecció oficial, clar, i perquè han permès que els fondos buitre comprin mils i mils de pisos. I clar. Això, clar, allò de l'Ayuso ja és escandalós, però és que aquí també passa.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I tothom calla.
3: Aquí
4: i ningú denuncia això. Llavors, què estan fent aquests socialistes que ens governen?
3: Sí,
4: sí. Sí, què estan fent?
3: El pas que també és un jaleo, eh?
4: Perquè és un lío molt gros.
3: Jo crec que els mateixos de la plaça han provocat unes eleccions i segurament molts d'ells tornaran a votar aquells que han fet fora, perquè segurament hi ha gent que vota socialista.
1: Entre d'altres coses, clar, perquè aquest és un tema que us podeu imaginar, aquí sí, l'estem tractant a dia.

0: Diari,
1: clar,
0: no?
1: Clar,
0: perquè
1: clar,
0: segurament quan et poses a mirar de qui és la responsabilitat,
1: clar,
0: és una responsabilitat tan absolutament compartida per tothom.
2: Sí, tant.
0: És
2: no, però per
0: tothom...
2: És una
0: història d'aquelles... Perdona un segon, Pepe. És una història d'aquelles de dir... Cal vivenda de protecció oficial, però quants anys fa que estem dient que cal habitatge de protecció oficial? Però si el problema és que en els últims 20 anys no s'ha fet. Hem de fer.
2: 30.
0: Hem de caminar cap aquí. O 30. Hem de caminar cap aquí. I no s'ha fet. I s'ha fet poquíssima. Poquíssima, efectivament. Digues, perdona, Pepe.
2: No, no, que no s'ha fet. Bueno, que és increïble.
1: I després l'actitud dels escriptors i dels intel·lectuals en tot això, diguem, no? Que això és una mica com el que passa a les comissions obreres i tal, que l'he agafat tot amb el peu canviat, diguem, no? Que han dit, hòstia, no, una huelga general i no l'hem convocat nosaltres. Jo crec que als escriptors els hi passa el mateix, que estan una mica com... Nosaltres no hem fet res amb això, diguem. D'on ha sortit això que no està provocat pels columnistes, ni pels periodistes, ni pels escriptors, per la gent que teòricament és com més moral que l'altra. I tots dormint.
0: Fixeu-vos que ahir vam tenir una imatge, ahir, justament quan vam conèixer la mort de Mari Carmen, perquè
1: insisteixo
0: que ens va agafar en directe i a més va, fixeu-vos quina cosa, es van assabentar 5 minuts abans de sortir en roda de premsa representants de 6 sindicats diferents. La fotografia de 6 sindicats diferents units en una roda de premsa, això feia molt de temps, ho remarcava el Dani Guillem, jo crec que amb molt d'encert, feia molt de temps que no la veiem i és molt significativa. No? És a dir, què és el que ha provocat aquesta mobilització? També ho veiem amb el tema de l'ensenyament, eh? També estem veient moviments on els sindicats són molt protagonistes, però em sembla que estan canviant una mica les regles del joc. Jo no sé
2: Estan canviant. I saps per què? Perquè, per exemple, una de les coses que deien a mi quan em va agafar la manifestació del passeig de Recoret és perquè em vaig trobar amb la manifestació d'estudiants. Llavors em vaig fixar al mig y uno me dijo, mira este viejecito, qué divertido. Y llavors vaig provocar i van acabar tots mirant la jornada que tal per redes, no? Bueno, per mòbil.
0: Sí.
2: I llavors, vull dir, una de les coses que em van dir és que els professors són uns vagos perquè treballen molt malament, però perquè estan totalment pressionats per les lleis de la burocràcia i per tot el que tenen que fer burocràticament. Per tant, no són professors. Estan treballant per la burocràcia, no per als alumnes, perquè no tenen temps per nosaltres. Aquesta explicació és molt increïble, perquè és molt complexa, i això ho deien els joves. O sigui, que els joves no culpaven el professor, culpaven a l'estructura. Per això no creiem en les institucions tal com funcionen en aquests moments.
1: Igualment és tot molt ràpid, perquè en 15 anys, o sigui, fa 15 anys aquí a Catalunya tothom estava recolzant a Junts per tot el procés i estaven als carrers plens de manifestants, gent jove, recolzant a Junts, i Junts era el millor perquè era qui encapçalava una mica el moviment independentista. Ara, fa 4 dies, tothom insultant Junts perquè ara són els malos de la pel·lícula, però fa 15 anys eren els boníssims. I a Madrid tu mateix, era Podemos, que era collonut, i ara, allà a la passada del sol, dius que a Podemos que no el volen ni veure. Dius, hòstia, només són 15 anys.
2: Perquè són buròcrates.
1: Però és molt, sí, però que només han sigut 15 anys i tot canvia d'una forma brutal.
0: Però també és veritat que els motius pels quals la gent recolzava Junts en aquell moment, i en aquests moments dius que no tant,
1: clar,
0: és que són substancialment diferents.
1: Bueno, dir, sí, però eren els mateixos de dretes.
0: Estic d'acord, però el tema de l'habitatge no és un problema ni d'esquerres ni de dretes. És a dir, perquè qui ha d'accedir a l'habitatge és gent d'esquerres, de dretes, de centre, de tot. I avui hi ha hagut una dada més enllà, insisteixo, d'entrar en la polèmica d'escalcís no sé què, però que en qualsevol cas és molt significativa, el 76%. Jo no recordava una xifra així del CIS des del tema de la guerra d'Espanya, no? Que hi havia el 90% de la gent que era contrari a la intervenció d'Espanya en un conflicte militar. Doncs avui estàvem parlant del 76% de gent que entén que l'Estat hauria d'intervenir al mercat de l'habitatge per poder garantir que tothom tingués accés a un.
1: El que passa és que amb allò d'Iraq, diguem, tothom tenia clar quin era el partit que havia portat a Espanya a la guerra. I en aquest cas ara tots sabem que potser pots dir el PSOE no ha fet res en 8 anys, però pots pensar o pots creure que tampoc el PP farà gaire a favor de la gent. Diguem, no?
0: Sí, però fixa't que això ens porta a tot un seguit de paradoxes diferents.
1: Clar.
0: És a dir, d'entrada, perquè... el que ha passat, el que ha desenvolupat tot això, és el vot contrari a 3 partits polítics a l'aprovació d'un decret.
1: Yeah.
0: De 2 decrets.
1: Yeah.
0: Perquè si efectivament s'hagués aprovat un dels decrets, no s'haurien convocat les eleccions de manera anticipada. Això, per endavant. Però és que també estem en una situació estranyíssima. Estem en una convocatòria de vaga general per l'11 de novembre, és a dir, el dia abans d'inici de la campanya electoral, amb la que el govern ha dit públicament, el govern espanyol ha dit públicament que està d'acord amb tots i cadascun dels motius pels quals s'ha convocat aquesta vaga general. Jo diria que és la primera vegada a la història de la humanitat, bueno, de la humanitat potser m'he passat, però com a mínim de la humanitat espanyola, que es dona una circumstància d'aquestes característiques, no? El govern recolzant una convocatòria a vaga general.
1: És com si un guillotinat de la Revolució Francesa estigués aplaudint a la gent per muy bien lo que estáis haciendo.
2: És el surrealisme.
0: És surrealisme pur. És surrealisme pur.
2: Sí, però sembla que ningú hagi fet res i tots estan fent el mateix. Perquè després vas a un restaurant d'aquests i estan tots bueno, a la capital estan tots però també et vas a les sis portes a un tancat i també passa coses semblants però amagats. Allà no, tenen una jeta total.
0: Però bueno. Álvaro, has de venir més.
1: Bueno, sí, pues no, jo estic, tant tant. Estic aquí a prop.
2: No, i ara que prepares?
1: Ara estic escrivint un... bueno, m'han demanat a l'editorial Debate que escriu un llibre sobre la història de Debate. O sigui,
0: que xulo!
1: Perquè l'any que ve fan 50 anys i llavors volen fer com, bueno, un homenatge que es fan a si mateixos, diguem, i llavors com els quatre editors que han tingut estan vius, per tant, aquests 50 anys he pogut entrevistar-los a tots i faig una història que es pot també veig com una història de les editorials espanyoles per al llarg de 50 anys, des del 77 fins ara, i m'ho estic passant molt bé perquè jo soc molt, molt tafaner amb el món editorial, m'agraden molt los cotilleos, aquestes coses, i clar, m'ha assabentat d'un fotiment de coses.
2: Que bé. I escolta'm una cosa, i quan però ha de ser, et dedicaràs a la creativitat?
0: Ha de ser molt breu,
2: A una obra creativa.
1: Estic, porto molt de temps, però l'escaparisme em va molt bé, però ara estic també amb una novel·la. A veure si l'acabo.
2: Vale.
0: Quin gust tenir-te aquí, Álvaro Colomer. Cuida't molt.
1: Molt bé.
0: Fins ben aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Pepe!
2: Ja veus, la polèmica sempre...
0: Doncs està bé, està bé.
2: Tu saps home, ha de despertar consciència.
0: Tu saps que t'enyoro quan no vens, o sigui que... Gràcies, Pepe, fins d'aquí 15 dies.
2: Vinga.
0: Nosaltres no haurem d'esperar tant. Demà tornem i ja ho saben quan siguin dos quarts de vuit. Per cert, tinc una notícia magnífica per vostès. Demà és divendres i no és un divendres qualsevol. És un divendres d'un cap de setmana de 3 dies. El qual està francament molt bé. I a més està molt bé també la cançó amb la que avui arribarem a les 10 de la nit. Mirin, teníem ganes de soltar una mica de l'último de la fila, no? Que ja sé que és un clàssic, però és que la veu del Manolo García, no? És de posar-se de peu directament. Recordin, demà, dos quarts de vuit, tornem a posar en marxa la maquinària del Pla B per intentar entendre, com a mínim, aquesta actualitat difícil amb la que ens toca lidiar a diari. Senyores i senyors, fins demà.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola, bon dia. Hola a tothom. Cada setmana és més intensa que l'anterior i intentarem des de La Tàctica posar la pausa i aprofundir en una sola cosa que avui, ja ho veureu, al fons també són moltes. La intel·ligència artificial està transformant feines, processos, maneres de fer. Ens està canviant el dia a dia, però hem d'anar més a poc, analitzar de quina manera i triar el millor camí. Res d'alarmismes avui a La Tàctica, res de polarització. Ja ho saps, ens envolta. Voltem d'expertesa per tenir criteri. A veure si els diners ens apunten cap on aniran avui els trets, a aquesta hora.
2: Els diners.
3: Marta, no te'n vagis de la feina. No surtis al carrer.
4: Però què passa, Jordi? Que ha tornat a quedar-se encallat el robot aspirador sota el sofà?
3: Pitjor, Marta. He llegit que un meteorit d'or pur és a punt de caure sobre Catalunya i que l'aigua de l'aixeta porta microxips per controlar-nos la ment. Mira, ho diu aquest titular. El que no volen que sàpigues sobre el teu got d'aigua.
4: Jordi, estàs tornant a llegir premsa digital d'aquella tan estranya? Quantes vegades t'he dit que no te'n passis el clickbait?
3: Però si ho posa a internet, mira aquesta altra. Si menges un plàtan a les 3 de la matinada, el teu cos farà això. Hi ha una foto d'un plàtan brillant.
4: I això és veritat? El que és veritat és que t'has llegit 3 mentides conspiranoiques abans de prendre't el cafè. Com n'hem d'estar obsessionats si ens creiem tot el que té un titular cridaner?
3: Així doncs, el plàtan no brilla.
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també fem la tàctica la Natàlia Sánchez, la Marta Inglés, Laia Casanova, el Víctor Bejarano, avui des de Ràdio Nacional d'Espanya, Palma, i Sergio Lezcano, al control central, perquè sí, avui estem fent la tàctica des de Palma. Avui volem parlar de la IA i els mitjans de comunicació. És una enemiga o és una aliada? Parlarem del periodisme i els mitjans, però ho podríem fer dels jutjats i dels advocats. També podríem parlar de la relació de la IA a l'educació, de l'administració o fins i tot a l'agricultura. A tot arreu s'estan canviant maneres de fer i no hauríem d'improvisar. Hauríem de fer bé i avui és aquesta l'assignatura pendent. Avui descobrirem de quina manera ja està canviant la forma de fer periodisme i el dia a dia de les redaccions. I el més important, de quina manera vosaltres esteu trobant els continguts que fem nosaltres. Continguts que us ajuden a informar-vos amb criteri. Són aquests els que heu de trobar. Aprofitant que aquesta tarda l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació organitza aquí a Palma una jornada d'IA i mitjans, on havíem de debatre amb expertesa, doncs es traslladarem aquest debat aquí a Ràdio 4. Som els estudis de Ràdio Nacional a Palma, a Arxiu del Regne de Mallorca, és on es farà aquesta jornada de l'amic.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830. Contra el cunyadisme creixent, La Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: pel que fa a com la fem servir en els mitjans, com pel que fa a com distribuïm el nostre contingut, no?, en aquest entorn algorítmic, no?, com, a més, com informem sobre intel·ligència artificial. Així jo penso que des dels mitjans de comunicació tenim, a vegades una miqueta, penso una miqueta més difícil que des d'altres sectors, perquè també tenim molta responsabilitat.
1: Clar, i també estem cada dia fent continguts que abans es buscaven i ara te'ls has també de trobar, és a dir, que la distribució ha canviat moltíssim, no? Vull dir, ara cadascú que pensi de quina manera s'està informant en aquests moments i de quina manera li arriba la informació, i veurà que algunes coses les hem de pensar bé, les hem de mirar bé, i perquè acaben fent, formant el nostre també criteri d'opinió, no?
0: Exacte, per nosaltres els mitjans abans teníem uns canals de distribució, ara han canviat totalment, i a més aquests canals resulta que són propietat d'empreses privades que el que volen és que les persones usuàries hi passin molt de temps, i per tant aquells continguts que tenen més visibilitat no necessàriament són els més importants per tenir una societat informada, i per això doncs apel·lem des dels mitjans, nosaltres ja intentem arribar a les persones, no? Però apel·lem també a la responsabilitat individual, informem-nos a llocs en els que es verifiquen les fonts, no? Com en els mitjans que hi ha professionals que es dediquen i es formen per això.
1: Clar, de fet, moltes vegades passen coses com en converses, no? Que surt algú i diu, però no has vist aquest vídeo? Però si aquest vídeo l'ha vist tothom, no? I no tenim clar que estem a la nostra bombolla personal, que potser, no?, que determina si ets feminista fins i tot, si fas tot en català, el que sigui, tot això ja et determina el que tu estàs veient, no?
0: Exacte, són entorns, tu ho has explicat amb un exemple claríssim, són entorns que ens situen en bombolles, i per tant això què implica? Doncs que s'erosiona la conversa pública, no? Aquella sobre la qual, doncs, ens hem de poder posar d'acord per arribar a decisions polítiques informades, no? Però el consens que implica, doncs, viure en un país democràtic. El periodisme s'encarrega d'això, però aquests mitjans, doncs, lamentablement, degut a aquest model de negoci, doncs, erosionen, no?, aquesta convivència, i ens situen en situacions de polarització social, no?
1: Ja us avanço que aquí a la tàctica no renyarem, eh? És a dir, que no esteu fent res malament. O sigui, el tema és que tots plegats hem d'aprendre, hem d'organitzar, a fer servir una eina, jo dic eina, però és que ja és com transversal, no és una estructura d'estat, la intel·ligència artificial, no sé si dir-ho així, però sí que és veritat que, no sé, sempre la primera pregunta que es fa quan es parla amb algú que fa temps que està investigant amb la intel·ligència artificial és: aquest moment amb què el compares? Amb l'arribada del telèfon mòbil, amb el tema d'anar a l'analògic al digital, amb la revolució industrial, en el cas del periodisme, hem viscut un altre moment com el que estem vivint ara?
0: Bueno, jo crec que la digitalització, el principi de la digitalització, que jo també vaig viure en una redacció, per cert, va ser un moment de canvi molt bèstia, imagina't, de publicar, jo estava en un mitjà de paper, a La Vanguardia concretament, i clar, de publicar només en paper, el canvi digital, doncs, va ser un canvi molt, molt fort, no? Però ara jo el que penso és que encara no podem valorar la magnitud d'aquest canvi. El que sí que crec és que el producte periodístic s'acabarà redefinint molt.
1: Clar, potser en aquest cas hi entren moltes més coses importants de l'essència del periodisme, no? Perquè el passar de l'analògic al digital era realment una qüestió molt tècnica, no? Vull dir, tenim la taula de so aquí, el Víctor té una taula de so aquí davant que abans era analògica i ara és digital. Teníem tots els discos que els anàvem, o les falques de publicitat o el que sigui, posàvem en cartutxeres, i ara ja ho tens tot en un ordinador, però és una cosa tècnica, ara va molt més enllà, no?
0: Sí, sí, per un costat sí, però fixa't també que el digital no només va afectar la manera com produïem, sinó també el nostre entorn, no? És a dir, mirant cap endins, però també mirant cap enfora. Van emergir les grans plataformes, els cercadors, les xarxes, i això va condicionar completament la feina que acabàvem fent, no? Una cosa que, a més, no estava resolta fins ara tampoc, no? El producte periodístic encara s'estava redefinint després de tots aquests canvis, a veure com ens posicionem a Google, totes aquestes coses, i ara arriba, doncs, la intel·ligència artificial generativa, que ens porta, quan no teníem resolts molts dubtes que encara conservàvem, a un altre entorn d'incertesa. Jo penso que ara el periodisme, la metàfora que millor representa la situació perquè passa des de fa temps i ara més, és un vaixell amb una tempesta, i has d'anar, doncs, amb coratge navegant, a veure on et porta, i anar prenent decisions a mesura que avança, i sobretot guiant-te pels teus valors i la teva missió com a far.
1: Doncs va, anem a agafar el timó, que hem d'anar a port, hem d'anar

0: Ah, bé, Patrícia Ventura, tu, clar, és molt interessant, no, el teu perfil, perquè has estat investigant i sobretot has estat en llocs on el que s'ha de fer és prendre decisions pel que fa a de quina manera fem servir la IA, les redaccions, les empreses, els mitjans de comunicació, no? I aquí ja hi surt la gran paraula, que és la ètica, no? Clar, de quina manera, com es fa servir la IA als mitjans de comunicació i com l'hauríem de fer servir també, d'altra banda? És molt genèrica aquesta pregunta, però què diries en aquest aspecte?
1: Mira, seguint amb la metàfora del vaixell, és a dir, si el vaixell ha d'anar a algun lloc i no veu on ha d'anar, el que ha de tenir molt clar és quina és la seva missió, que és oferir informació de qualitat a la ciutadania perquè puguin prendre decisions informades, per una banda, i per l'altra exposar-la a la diversitat. I sempre, sempre tenim molt presents els seus valors, que són veracitat, responsabilitat, llibertat, no? Per tant, si tu fas servir intel·ligència artificial, et posaré un exemple molt senzill, fa servir una eina per generar idees, per fer un contingut, en principi en això no hi ha cap problema, podríem aprofundir, però no vull filar massa prim, fa servir una eina d'IA generativa per fer això. Home, doncs hauràs de contrastar molt bé tot allò que ha escrit aquesta eina o que ha produït o el vídeo que ha produït per assegurar-te que aquell contingut no xoca amb aquest valor principal del periodisme, que és la veracitat, per exemple, no? Aleshores, tenint tot això en compte, podem fer servir la intel·ligència artificial sense perdre el nord. Mm. I això seria l'ètica, és tenir en compte qui ets i quins són els teus valors i actuar en conseqüència. I ja està.
0: Amb això també hi entra, per exemple, que en un mitjà concret es posin d'acord amb quines eines d'IA farem servir. Sí. És a dir, que clar, aquí hi entren ja moltes coses difícils, no? Com aquella IA que fem servir s'ha entrenat, ho han fet bé, han robat informació... Clar, si, jo crec que actualment és superdifícil ser superpulcre, no? Perquè ningú sabem com s'han entrenat aquestes intel·ligències artificials, no?
1: Totalment. És allà on no volia entrar, que no vull filar molt prim, però és tal qual.
0: T'estava veient que anaves cap aquí, sí.
1: No volia. Però és així. És així, però clar, és molt difícil perquè són eines que són les eines que dominen. Quan parles amb mitjans de comunicació i amb moltes empreses, les eines que predominen són les que són grans empreses que, clar, s'han entrenat amb tot internet, tenen molt poder de computació, d'inversió per dissenyar aquests sistemes i, per tant, doncs, ens veiem d'alguna manera amb aquesta pressió de la competitivitat en general, no només als mitjans, a fer servir eines disponibles, però això jo penso que no ens ha d'impedir ser conscients d'això i veure que potser hi ha altres opcions que, en paral·lel a tot això que va tan ràpid, també s'estan desenvolupant altres solucions i penso que hem d'anar una mica amb aquest doble ritme, no? Uh-huh. És a dir, no hem de deixar de ser conscients que vivim en entorn competitiu i hem d'anar avançant, però al mateix temps anar veient quines altres solucions es desenvolupen. Tenim molt en compte que l'estratègia europea, l'estratègia catalana també d'intel·ligència artificial passa per la sobirania tecnològica, que potser estem molt lluny d'arribar-hi, no? Però no ho perdem de vista.
0: Clar, en un món ideal seria que tinguéssim les nostres pròpies eines, no? O sigui, sí. Que cada redacció, cada mitjà de comunicació pogués fer la seva pròpia IA, no?
1: Sí, o eines de país, no? Eines amb uns valors determinats. Ara mateix l'estratègia d'IA dels Estats Units és absolutament política, és colonització a través de la tecnologia, a través de les dades. Estan lluitant els Estats Units i la Xina per això. Els Estats Units s'està apropiant de contractes amb administracions europees, a defensa, a salut, no? A països europeus, sense tenir massa garantia de què passa amb totes aquestes dades, no? I per tant, jo entenc que des d'una visió de sobirania i de país, de decisió de país, doncs tot això s'està tenint en compte. El que passa que és això, anem una mica a dues velocitats, però penso que Europa s'està tenint molt, molt present, i a Catalunya concretament, i a Espanya també.
0: Bé, amb la Patrícia Ventura ens hem trobat també debatent sobre això en el Col·legi de Periodistes, és a dir, que els grans mitjans de comunicació també s'estan posant les piles de dir la IA està aquí, o sigui, prohibir no té cap mena de sentit perquè ens ha d'ajudar, no? Però clar, jo no sé fins a quin punt, quan esteu debatent del posar aquesta mena de normativa o aquesta mena de llibre d'estil de cada mitjà de comunicació que he de triar d'intel·ligència artificial, no sé si arriba al nivell de dir què apostem per ChatGPT, Gemini, Cloud. No és aquesta la conversa? O sí, o també, o s'ha de triar sobre això?
1: S'ha de triar sobre això, però també hi ha altres eines o aplicacions concretes de codi obert o startups, no, petites empreses que estan desenvolupant eines concretes que són d'aquí amb això de codi obert. Per tant, no és tant això o res, sinó que hi ha opcions, i per això deia que val la pena, doncs, treballar aquest doble ritme, no? Tenim molt present que no són les úniques solucions, o que fa un parell d'anys potser era l'única cosa que hi havia i ara la cosa està canviant perquè hi ha molt més focus i està començant a haver-hi una miqueta més d'inversió en tecnologia europea.
0: No, i sobretot això, triar una cosa que s'avingui amb el tipus de periodisme que estàs fent, perquè clar, arriba un moment també que cada periodista també es busca una mica la vida, no? De la mateixa manera que tu entres en una redacció i tens les teves fonts pròpies, potser ara també serà cada periodista ja s'agafa unes eines que li funcionen. No sé si fins a quin punt, ja sé que és difícil la pregunta, però el teu cap et pot acabar dient no pots fer servir aquesta eina, has de fer servir una altra. En aquests moments ens estem adaptant tots i això no està determinat, no? Diríem?
1: No, bueno, els mitjans en teoria tenen unes polítiques, o és bo que tinguin unes polítiques amb unes eines determinades que diguem, els equips poden fer servir amb seguretat. Tot això ha de ser analitzat prèviament, però al mateix temps, si hi ha una persona de l'equip que considera que amb les eines que li proporciona a la seva empresa, a la seva institució, ja sigui un mitjà o una altra institució, no en té prou i pot arribar a fer altres coses amb altres eines, doncs hi hauria teòricament d'haver-hi un canal per poder proposar, doncs, noves eines que ajudin a fer millor periodisme, si al final la tecnologia ha d'estar al servei d'això, de fer un millor periodisme, donar un millor servei a la ciutadania.
0: Hem parlat una mica de com han de ser aquestes redaccions, ara ho aprofundirem una mica més, però també hem de parlar de quina manera vosaltres ens trobeu. Avui a La Tàctica parlem de quina manera han de fer servir la IA als mitjans, pros i contres, aliada o enemiga. És una mena de festa i drama, com diu la Maria Jaume?
2: Contra el cunyadisme creixent, La Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: No és una cosa o l'altra. Avui estem parlant d'intel·ligència artificial i els mitjans de comunicació, de quina manera ens informem, us informeu i de quina manera doncs, fem aquesta informació i estem treballant les redaccions. A tots els sectors de la societat està impactant la intel·ligència artificial. Ho estem fent avui des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Palma. I ara amb el Carles Sanabra, que és doctor en comunicació per la UPF. Hola, Carles, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Escolta, tu dius que la IA no és només una amenaça, és un nou intermediari.
1: És un nou intermediari, és un nou actor, nou entre cometes, no? Així que ha vingut amb molta força, jo diria, i a vegades ho penso i reflexiono, des de la Covid. Va coincidir aquest estancament que ens van posar tots tancats a treballar, i des d'una capacitat de computació ja molt més avançada en teraflops que va vindre cap aquests anys, i és una, la IA és una disciplina antiga que ve dels anys 60, però va eclosionar amb força aquí, no? I anava reflexionant amb el que dèieu, no? I anava prenent nota i me'n recordava. Tinc la sort de tindre 30 i pico d'anys d'experiència en desenvolupaments digitals. Vaig fer la primera web el 1995, no existia Google, indexàvem a Google abans que existís Google, o sigui que he vist moltes coses, no? De fet, me'n recordava com que l'any 2000 em van entrevistar a Ràdio Nacional, o sigui, Ràdio Nacional d'Espanya com a emprenedor en l'àmbit digital, a Ràdio Nacional, Ràdio 5. I bé, pensava el que dèiem, no, dels mitjans, no? I hem viscut una mica, preguntava si era una revolució, si és una revolució molt impactant, de dimensions, jo crec que encara molt més grans que la revolució industrial quan va arribar. I hem vist revolucions, i per raó dels mitjans digitals, jo recordo quan parlàvem de mitjans digitals nadius i els que no, no? Els que no, recordo un diari, no sé, el diario.es, no? Que va néixer com a mitjà digital nadiu, i d'altres, o un Público, i altres que ja existien, no? I aquí hi havia una dicotomia.
0: Clar,
1: no?
0: És a dir, això que estàs dient és de vegades sortien, o sigui, mitjans a internet directament, clar, i no tenien la seva versió web, i aquell moment també va ser una mica revolució, no?
1: Exacte, vam tindre un moment de
0: els hi vam arribar a dir seu de mitjans, en aquest cas?
1: Sí, algú els hi
0: deia. Sí, una mica sí.
1: No? I fixeu-vos on estem, no?
0: Sí, sí.
1: Que tots han esdevingut digitals o no. Tots tenen la seva versió digital, hi ha excepcions, però hi ha comptades. Però al final tots han anat cap a la digitalització, i ara tots, d'una manera o d'altra, en diferents vessants anirem cap a la inclusió de la IA, no? Perquè és inevitable. No? També anava reflexionant sobre el que anàveu dient. De moment encara nosaltres som veus humanes, som veus autèntiques, estem aquí, no? I jo, com que soc professor també, aprofito i els estudiants els hi pregunto on s'informen, no? I aquí abans heu parlat i ells em diuen, no, a TikTok, a les xarxes, que allà també esteu, tots els mitjans, evidentment.
0: Sí, sí, jo, superactiva.
1: Però ells s'informen a les xarxes, són joves, els hi pregunto, ja no parlem d'encara més joves que els universitaris, que per ells l'AI és un copilot de les seves vides, li pregunten tot. És a dir, li agradaré aquesta noia, no li agradaré, fins aquí no, arribem, llavors, i aquí estem amb IAS, o sigui, l'algoritme, i com parlàveu de les bombolles, i tornem al principi, estem parlant de que són empreses, que són negocis, i que el que volen és guanyar diners, a part de la missió bona que sigui portar la informació del món als usuaris, no? Que és la missió de Google. Però darrere d'això hi ha uns interessos econòmics molt potents i molt forts, i que ens diran el que els interessi dir-nos.
0: Clar, és que cada dia generen notícies que a vegades és veritat, ens la colen en els periodistes, no? O sigui, no, Patrícia, abans ho comentàvem, no? De dir, ah, què ha passat? La nostra IA se'ns ha escapat de les mans, és tan bona i tan potent que no la podem controlar, perdona, o sigui, l'has programat tu, o sigui, tranquils, no? O sigui, i això, diguem, una IA que va sola. La Patrícia, ara continuem, Carles, però la Patrícia t'ho apuntaves, no? En el teu llibre, no? Que parles això de màquines pensants, o sigui, les màquines no raonen, no? Vull dir, això ho hem de tenir clar? O tu creus que...
2: Bueno, el problema és que, clar, quan veiem estem al ChatGPT, mentre respon, allà que hi posa pensant, raonant, no? Fem servir aquestes metàfores, o estem acostumats, o estan acostumats a fer servir aquestes metàfores que no ajuden a entendre, i en un moment en què l'ésser humà necessita més trobar el seu lloc en el món, aquestes metàfores no ajuden a diferenciar, però, clar, una màquina no és un ésser viu.
0: No humanitzem la màquina.
2: Exacte. Llavors no té voluntat, no té intencions.
0: Què passa,
2: no?
0: Que ara estem intentant passar la IA al robot, i llavors encara serà més complicat.
2: Efectivament.
0: Això, perquè li veurem cara al humanoide, no?
2: I a més els dissenyen d'aquesta manera, és a dir, de la mateixa manera que es dissenya el ChatGPT per dir-te, ai, gràcies, ho has fet molt bé, o posa exclamacions o emoticones, no? quan no té emocions, res ha comprovat fins ara o ha demostrat fins ara que una màquina pugui tenir emocions, es dissenyen ja d'aquesta manera. I els robots humanoides, segurament heu vist algun vídeo d'aquests de robots humanoides que sembla, no?, que els dissenyen com per que sembli que tenen emocions. Llavors jo crec que això és molt problemàtic per aconseguir aquest pensament crític que necessitem respecte de les màquines i per dominar-les, perquè si no ens en passem aquestes
0: històries.
2: Sempre
0: quan experimenten diuen intenten posar un robot que no tingui cara, no? Però després ningú el compra, o sigui, és a dir que la... volem que li posi cara, o sigui, ens fa com gràcia,
2: no sé,
0: i tal,
2: no.
0: Però
1: perdoneu,
2: no.
1: Això és un canvi, Això és un canvi important. 10 anys enrere no volíem robots humanoides encara perquè ens creaven rebuig.
0: Feia com por, no?
1: Sí, ho tenim claríssim. Ara ja no. O sigui, és un canvi...
2: No sé, a mi no m'agraden els robots humanoides,
1: no
2: també t'ho dic, eh?
1: Però
2: penso que no són bons per la societat, per les raons que acabo de dir.
1: A mi no, a mi tampoc, però és un canvi que estem tenint. Abans no agradava la majoria, ara ja no és... Aquesta distància ja no hi és. Per tant, també hi ha un canvi social en què hi ha una acceptació, d'alguna manera, a tot el que ens està venint.
0: Que ens integrar-los a la nostra vida.
1: Conduïda o no, segurament sí, però hi ha una acceptació del que ens està venint, impulsada, com dèiem, per actors econòmics, no? És a dir, hi és aquesta voluntat.
0: Anem a sortir de la redacció i anem a mirar de quina manera estem buscant actualment la informació en aquest panorama tan canviant i tan diferent, i que, de fet, tu, Carles, ets superespecialitzat en publicitat, en SEO, en posicionament de continguts, i per tant això és important. Hi ha un concepte que totes les trobades d'intel·ligència artificial i mitjans parla, que és el zero clics. És a dir, vosaltres, quan busqueu informació, ja no cliqueu a un enllaç, sinó que us quedeu en un xat parlant amb el xat. O sigui, explica'ns una mica el concepte del zero clics.
1: Sí, aquí tenim sobretot amb Google, diguem el Google IA Overview, que és quan anem a Google, per exemple, per simplificar-ho, fem la cerca i tenim el modo IA famós que estem tenint.
0: Et surt a primer pla el modo IA.
1: Sí, pots sortir-te sense demanar-lo o pots demanar-li com usuari. Què ens trobem en aquest cas? Escolta, digue'm, a quina hora surt el ferri d'anar, que estem aquí, no? De Mallorca a Menorca, no? I ja no veuré la pàgina web de la naviera que pertoqui, ja la IA, la IA Overview, em dona el resultat i em dona la informació. O si vull saber els resultats d'un equip de futbol a la premsa esportiva de les Balears, doncs ja em surt el resultat. Què està passant aquí? Que hi ha el zero clic. No hi ha clic. Abans les empreses periodístiques es nodrien dels usuaris, és lògic, no? Som lectors, i fèiem una cerca a Google i acabava anant a la web de Ràdio Nacional d'Espanya i feia la consulta i tenia la informació. Ara ja em donen aquesta informació, que a sobre és la facilitat Ràdio Nacional d'Espanya, però perd l'usuari. I l'usuari qui se'l queda? Doncs a Google. Google que, de què viu? Doncs de la publicitat i de les dades, bàsicament, i de les subscripcions. I això és el zero clic. Desapareix el clic, desapareix el tràfic de l'usuari cap a la font original i s'apropia d'aquesta informació a les plataformes, ja li diem els Walled Garden, els jardins aquests tancats que volen crear, on ells gestionen tota la informació, ergo gestionen també el model econòmic. Això és el zero clic.
0: Val, zero clic. Llavors, d'aquí el zero clic anem a resoldre dues coses. Primer de tot, què et pot passar amb el zero clic a nivell d'informar-te? Que et doni un resultat i que a vegades se'l mig inventi, també.
1: Que doni un resultat que construeix. La IA construeix aquest resultat. Com construeix la informació la IA? Vaig explicar-ho molt breument. La IA té dues maneres de construir la informació. És com si aneu, si ho va fer un examen. Jo li faig posar un examen a la IA i em contestarà, em donarà la resposta al que sap. Si no ho sap, farà servir probabilitat estadística i si no, s'ho inventarà, d'acord? Si insisteixo i dic, no m'ho has dit bé, dirà, tens raó, vaig a buscar-ho fora. Llavors anirà a fer la cerca i anirà a Ràdio Nacional o al Diari de Mallorca a fer aquesta cerca. Llavors donaré el resultat. Què passa aquí? Que això ja li costa també uns diners. Costa un esforç més a la màquina. I la màquina, com a model econòmic, el que no vol és, si estem en un model gratuït, lògicament, el que no vol és consumir més. I això és el que ens passa, no?, en aquests dos models. I aquest és
0: què vols dir? Que després, aleshores, ja deixa de buscar i s'ho inventa directament?
1: Sí, la màquina amb el model gratuït, si pot, intentarà no sortir a fora a buscar. Per què? Perquè això és més eficient pel seu sistema algorítmic i pel seu sistema econòmic. És a dir, no fa si pot evitar fer la cerca, ho evitarà en els models que tinguem, lògicament, aquests gratuïts a la AI Overview, perquè ja considera que sap i s'estalvia aquest pas. Evidentment, es pot equivocar, no només evidentment, s'equivoca molt, és el que dèiem al·lucinacions, no tenim per què dir-li aquest nom, poden errors o construccions probabilístiques errònies, li volem dir com li vulguem dir, i llavors, ara, nosaltres podem insistir, dir que això no em sembla correcte, i et dir, és quan et diu, potser té raó, vaig a fer la cerca, i és com va fer la cerca.
0: Uh-huh. Llavors, des de l'altra banda, clar, els mitjans de comunicació estan ara fent una lluita per aparèixer, bueno, per què? Perquè el ChatGPT, perquè Claude, perquè Gemini els busqui, els trobi, perquè a més ara surten els enllaços, no? És a dir, volen aparèixer com a resultat, diríem.
1: A vegades surts mencionat sense enllaç, a vegades surts amb enllaç, a vegades no surts ni mencionat.
0: O sigui, que a vegades t'agafen la informació que tu has generat sense dir-t'ho directament.
1: Moltes vegades el que fan és, per exemple, fes-me una, digue'm la recepta de cuina per fer el pollastre a la cassola, no ho sé. I la pot agafar de diverses fonts i ho construeix. I per tant, aquí, amb una mica, si li preguntes o tal, et dirà, i tinc aquestes fonts.
0: Això és robar?
2: Sí. S'han entrenat amb informació de tot internet sense demanar permís. Sí. Home, no sé, com a mínim demanar permís. Sí. I, de fet, això ara es dirimirà amb la demanda que ha posat el New York Times a OpenAI, que el judici probablement es celebri ara el 2027 i el que s'està dirimint és justament si això, en el cas del context dels Estats Units i aquí, amb la legalitat d'aquí, en algun moment s'haurà d'acabar dirimint, si és el que ells anomenen fair use. És a dir, sí, és just que s'hagin entrenat amb les seves dades. I no és fair use, el que diu la llei dels Estats Units és que no és fair use quan el nou producte que ha fet servir l'anterior el substitueix al mercat. I, per tant, és 2+2. El que passa que aquí ha intervingut inclús el president, el Departament de Justícia, el govern dels Estats Units, posant una cosa que es diu una qüestió d'interès o alguna cosa així, dient que està a favor d'OpenAI en aquest cas, perquè és un tema de seguretat nacional i no sé
0: interès
2: què.
0: Públic o el que sigui, no?
2: Una qüestió d'interès, una cosa sí. Així que és com una espècie d'esmena que
0: es posa. Ho pot agafar per interès.
1: Patricia, perdona, jo crec que ho tenen molt clar que sí que ho estan robant directament i per això estan arribant acords, s'estan arribant acords. En Brasil va passar el mateix.
2: Sí, però la demanda està posada ja, vull dir que aquí hi haurà una sentència i aquí després poden haver-hi compensacions, etcètera, i d'aquí es poden derivar regulacions a Europa.
1: Hi ha precedents, a Brasil també va passar i que van arribar un acord abans de la sentència. No sé si aquí arribaran al final i a Brasil van pagar.
0: Ara actualment, per exemple, al nostre país, sí. Per exemple, hi ha mitjans de comunicació que estan posant bloquejadors perquè les intel·ligències artificials no puguin agafar el seu contingut.
1: New York Times, BBC...
0: Altres, l'altra opció seria, o sigui, al revés, o sigui, que dir, agafeu la meva informació però pagueu-me, no?
1: Correcte.
0: Està pagant? Estan pagant aquestes empreses per continguts periodístics?
1: Sí, hi ha acords que s'han fet, suposo que es pot mencionar, és públic, i Prisa, per exemple, ha fet un acord amb OpenAI, hi ha acords econòmics, als Estats Units hi ha moltes empreses que tenen acords econòmics i estan pagant. Un cas que volem que us digui, la Wikipedia, no? I la Wikipedia també està rebent diners fins que aguanti, no?
0: Al final ha cedit, de fet, la Wikipedia, no? Perquè ningú anava ja a la Wikipedia, no? Diríem.
1: Clar, no només això, però clar, és que va ser... Us posaré un cas molt, molt antic que potser és molt poc conegut. Hi havia un directori que es deia Demoth. Demoth era un directori que es feia pels usuaris, era com un cercador abans que existís Google. Google què va fer? Va crepejar, ho va agafar tot, de cop, s'ho va robar, s'ho va quedar, i ja està, a canvi de res, eh? Clar, al final Demoth va tancar. Què pot passar? Que la Wikipedia acabi al moment que no tingui sentit, no?
0: Clar, és que imagina tot el contingut que s'ha generat de forma altruista, d'altra banda, la Wikipedia, que és gent, o sigui, de tot el món, que ha anat alimentant uns continguts de forma altruista
1: i voluntària
0: i ara venen unes empreses tan potents i...
2: No, i si veus els números, o sigui, el que es gasten aquestes empreses amb acords amb mitjans versus ho compares amb els que es gasten amb centres de dades, inversió en poder de computació, és que és una misèria. O sigui, el que estan donant als mitjans és una misèria. I, a més, no han pagat a tots. Tenen acords amb els mitjans que han volgut signar acords, però n'hi ha molts d'altres que no. I s'estan posant bloquejadors de scrapping perquè deixin de robar-los continguts. I ara també estem en un context en què s'ha creat una coalició en què de mitjans que han fet una proposta perquè cada vegada que un scraper passi per al mitjà es desencadeni un protocol de pagament, és a dir, entre els dos sistemes es parlaran i llavors es podrà cobrar, i això s'ha hagut de fer doncs, unint-se als mitjans. És que encara no s'ha creat la manera, aquest és un primer pas, d'atribuir valor en aquest contingut.
1: De fet, fa falta suport governamental, i no només a nivell local, a nacional, sinó a nivell europeu com a mínim. O sigui, a nivell de Parlament Europeu seria la manera de proposar, d'impulsar aquesta protecció dels mitjans, perquè són un servei públic.
0: I Carles Senabre, ara es parla molt, no? És el CEO, que és aquest terme, sí, per dir de quina manera tu podies posicionar els teus continguts perquè Google, no, et trobés com a solució. Però es parla del GEO, no? Explica'ns una mica què vol dir.
1: Hi ha diverses acrònims, aquest és el que s'està acceptant més, no? Que és el Generative Engine Optimization, per contraposició al SEO, seria el Search Engine Optimization, que el que vol dir és de quina manera podem preparar els nostres llocs web, els nostres mitjans digitals, perquè apareguin o tinguin una visibilitat rellevant, en aquest cas abans al cercador Google, ara en aquest cas a les intel·ligències artificials.
0: Perquè trobin la informació aquests motors, no?
1: És una cerca, que les cerques són diferents, i ve a ser com una mena d'evolució, no? Deixem de banda el SEO, el GEO té unes característiques particulars diferents, perquè, i ara us dic la clau important diferent, amb el SEO què fèiem amb el cercador? Doncs buscava paraules, busco, jo què sé, vacances a Mallorca. Ara no, ara fem ja frases, no? Escolta, a quin lloc puc anar de vacances a Mallorca el mes de setembre que estigui tal i que a sobre m'ho pugui combinar amb la família, no? O sigui, ja no fem cerques com les fèiem abans, sinó que estem fent cerques molt més llargues i, per tant, hi ha una tasca tècnica i professional d'adequar els continguts a que aquestes eines com les IAs puguin indexar bé aquesta informació i, per tant, a fer de bé, ens puguin referenciar i ens puguin, a sobre, si tenim la sort i ho treballem bé, de que ens posin un vincle al nostre lloc web.
0: Uh-huh. Això que apuntes, el de for, és una de les coses, jo crec que hem guanyat una mica, perquè abans érem tersant, o sigui, sí, abans eren com paraules clau que semblaven una mica tontos com buscàvem el cercador, era antinatural. Ara, almenys amb les màquines, parlem de forma natural com si fos, sí, gairebé una persona, però vull dir que és una miqueta més normal,
1: és,
0: no?
1: És la intenció que s'ha tingut, i recupero malament un vídeo de Google del 2011 d'un enginyer de Google que deia, mira, arribarà un dia, i això ho estava dient el 2011, que tinc el vídeo, els hi poso classe als estudiants, arribarà un dia que li diré a l'ordinador, escolta, quin és el millor dia per plantar els fèsols a la Índia la temporada dels monsons aquest any, no? Això era la cerca que feia. I evidentment aquest dia ha arribat, o sigui, ja comences a tindre aquestes respostes i ja han passat del que deies, no?, d'aquest llenguatge tarzan que fèiem a cerques més humanes i més naturals, paradoxalment, no? Però clar, això també ens reporta a nosaltres com a mitjans a un esforç d'entendre les cerques que fa l'usuari. Abans sabíem que feia unes cerques per paraula, ara està fent unes cerques amb cadenes, no?, que són els prompts que anomenem. I ja tenim eines que veiem realment les cerques que fan els humans a l'hora de buscar informació. I a partir d'aquí pots treballar els teus continguts en funció de com pensa l'usuari i com fa aquestes cerques. Preparar la web tècnicament, amb uns formats que, dèiem, no, a nivell tècnic, el JSON, per exemple, que li agrada molt, el que jo parlo de les pepites o nuggets, no? Petites dosis d'informació molt ben
0: estructurada. Què és això, JSON, que abans m'ho has dit? Dic, si ho has d'explicar. És una mica tècnic, però sí, és una informació que jo no sabia.
1: Són metadades, són estructurar la informació amb etiquetes, etiquetar-ho bé, mireu d'explicar-ho planer, perquè una màquina ho pugui ordenar i indexar de forma correcta, per exemple.
0: Però és codi, això? És un llenguatge informàtic?
1: És un llenguatge d'etiquetes, més que un codi de programació.
0: Val.
1: És com estructurar i transmetre aquesta informació. Per exemple, dir-li, no ho veuràs com humà, però si és una recepta de cuina, doncs tindria unes etiquetes que seria recept, no? Que seria recepta o títol, o notícia, o autor, o data, no? Posar-li el que és. Per què? Perquè això li facilita molt la informació a la màquina, i si li facilites la informació a la màquina, com us he dit, que són models que busquen l'eficiència, primaran, què primaran? El contingut que li sigui eficient. I així us premiarà posant-vos davant d'un contingut que li costi, li reporti esforç a donar aquesta informació.
0: Uh-huh. Ja ho veieu, estem aquí a la tàctica parlant d'intel·ligència artificial i mitjans de comunicació. De quina manera també ens informem? De quina manera ens arriba tota aquesta informació? Què podem fer els mitjans? Què podem fer els que no volem caure en la desinformació? Ho estem analitzant avui aquí a la tàctica de Ràdio 4. Anem cap a l'automatització total?
3: La Tàctica. Cada migdia, d'una a dues, a Ràdio 4. El teu consultori útil.

0: Banyen els motors. Som l'astronauta 90 i tenc un paper mater i un rotllo de paper de vàter. I un dia soleat, partim estacions especials, monitors, cronòmetres, compte enrere fins a 9. Qui marxa, se marxa, qui dona el sus, i partim com un coet. Llamins que se tanquen i parets, vistets, cordon blues, piteres de pollastre i una merda, puré de proteïna i cafeïna.
1: Ai, és que em fa cosa tallar aquesta cançó perquè me la sé tota de memòria. Sembla un autòmat jo quan canto l'astronauta rimador de Antònia Font. I estava recordant, ja que estem fent el programa des de Palma, estava recordant Joan Miquel Oliver, que diu que ell feia les lletres amb, diríem, escriptura automàtica. O sigui, totes les paraules que li anaven venint al cap i anava fent la lletra d'aquesta cançó. I pensava, això és bastant el que fan les màquines i el que fa la intel·ligència artificial. Antònia Font, que són les persones, o sigui, que llegeixen més bé el que està passant, ja fa molt de temps que parlen d'astronautes i de robots i realment a les seves vides. Va, encarem una mica els últims minuts d'aquesta conversa que estem mantenint amb el Carles Sanabra i la Patricia Ventura, parlant dels fake news i la desinformació, de fet, perquè sí que és una de les coses, no sé si els perills i no sé si les oportunitats, si amb la IA també podem acabar informant-nos millors, no? O sigui, quin és per tu, Patricia, el perill més gran d'aquesta manera d'utilitzar la intel·ligència artificial per anar a la desinformació i a les fake news?
2: Bueno, més que, home, el perill és la persona que hi ha darrere.
1: Clar, és que hi ha persones, eh? O sigui, a vegades això ho perdem de vista, no? Es pensem que la IA va sola allà acampant-te. No, no, són persones que fan la IA, no?
2: Que passa que estem en un entorn mediàtic, com dèiem abans, que promou aquell contingut, doncs, que és més histèric, que més enfada, que més no sé què. Llavors hi ha aquestes persones, institucions, que es dediquen a hackejar aquests algoritmes, diguem, entorns mediats per internet, intel·ligència artificial, també per algoritmes que t'ensenyen allò que més consumeixes i allò que genera més indignació al teu voltant. Per tant, el perill és això, i el perill és no veure també nosaltres que estem en aquest entorn i que val la pena, doncs, contrastar aquella informació que rebem. I per això també penso que és una, no sé si oportunitat, diria, però, ostres, allò que dèiem abans, no? La veracitat és un valor dels mitjans, proporcionar informació de qualitat i fiable, aquesta confiança, no? O sigui, davant, en aquest entorn en què cada cop ja més, estem més sobreimpactats, que dèiem abans, no? Que no sabem què és veritat i què no, doncs té sentit que existeixi una entitat, una gent, una institució en qui confiar, i penso que és, ostres, lògicament el periodisme qui pot donar aquest pas, no?
1: Hem de treballar més bé que mai, diríem, sí. I sobretot també recuperar, sí, el contrastar la informació, sí, el parlar amb les fonts que ens ho han explicat des del primer dia del periodisme.
2: És back to the basics.
1: Tornar als bàsics. No, és veritat.
2: Sense Salvador Alsius, mentor, persona absolutament respectada, sense ètica no hi ha periodisme. L'ètica defineix el periodisme. Per això dic que és el millor far, la missió i els valors del periodisme a l'hora de decidir com fer servir la intel·ligència artificial.
1: Però per aconseguir això s'ha d'anar una miqueta més a poc, estem anant molt ràpid, no? O sigui, hi ha els que encara volem estar al dia de la tecnologia, ja, o sigui, jo ja passo dels grans titulars de màrqueting de les empreses d'IA, perquè també és una certa intoxicació, això, no?
2: Sí, sí, totalment. Ells són els primers que tenen aquest discurs, sovint de vegades interessat, dient, no, és que ara ha adquirit una espècie de consciència la màquina i a més acabarà amb tots nosaltres, i aquesta mena de coses que ocupen els titulars quan ens hauríem de preocupar molt més per maneres com ja s'està fent servir la intel·ligència artificial, com ara per optimitzar la mort, tal qual a les guerres, com a Gaza, no? Com s'està fent servir també, doncs, per prendre decisions automatitzades que no garanteixen prou els drets de les persones, no? En l'àmbit laboral, en l'àmbit jurídic, vull dir que potser els titulars estaria bé que estiguessin més ocupats per qüestions que són demostrables, no?
1: I Carles Sanabra, a nivell tècnic, és a dir, potser estem començant a entrar en una fase en què la intel·ligència artificial també ens pot ajudar com a eina a descobrir què ens estan curant circulant a nivell, diríem, d'imatges, no? De deepfakes, a nivell de... Ara, des de principis d'agost, per exemple, tenim aquesta obligació reglamentària europea d'informar quan s'està fent servir una IA. Ja veiem que en el cas de la publicitat, que també és bastant el teu tema, jo, per exemple, hi veia un spot de cotxes i a sota ja posava allò que deien, en plan, això no ho facis, que s'ha fet un circuit tancat, ara posen hem fet servir eines d'IA, no? Això es posa, no?
3: Sí, seria tot un altre programa, parlar de la publicitat, sí, i la intel·ligència artificial, perquè a la Pompeu fem el Rein, al festival de cinema
1: fet amb intel·ligència artificial, pel·lícules totes al 100% fetes amb IA.
3: I vam tindre, recordo, el Chinomoya, es diu, em sembla, recordo ara, però igual m'he equivocat amb el nom, va fer un spot en 20 segons, brutal, d'un vehicle, d'un cotxe, a mi, perfecte, o sigui, és una revolució molt, molt bèstia, però estem obligats a informar de quan està feta a mi. Per tant, el que sí que és important és informar, jo crec que per transparència, informar i s'hauria de dir. El tema de les fake news, intentem a la facultat també explicar als estudiants que agafin la responsabilitat, sobretot de contrastar les fonts. Hi ha molt bones iniciatives, recordo el Maldita, per exemple, hi ha eines que estan sortint, i crec que és un camí que encara estem lluny, i que s'ha de treballar i que s'hauria d'impulsar, sobretot. Hi ha més agències de validació de notícies.
1: Sí, de fet és una cosa que els periodistes ja haurien de portar com a l'ADN, però s'ha fet més necessari que mai. Per exemple, a Ràdio Televisió Espanyola també hi ha un equip de verificació, és a dir, que quan hi ha alguna cosa van cada vegada més ràpid a dir, escolta, és que això no és, mireu, clar, surten imatges i les consumim superràpid amb les xarxes socials i no són reals, no? I ens les colen.
3: No, totalment, o sigui, però que cada vegada és més sofisticat a vegades trobar la imatge falsa, no? Abans era molt evident el que era una imatge creada amb intel·ligència artificial. A classe ensenyava eines per poder-ho validar, fins i tot mirant metadades i tot, però és que cada vegada que avances o tens alguna eina que et permeti identificar imatges creades amb IA o vídeos creats amb IA, el següent estat, l'altre, el que la crea, ja t'és més difícil que el teu software reconegui si allò és IA o no, en el qual, en la creació d'imatges, I aquí tenim una batalla molt important. Per tant, encara amb més motiu, els mitjans han de ser avaladors d'aquesta informació contrastada, i que hi hagi una pedagogia o que hi hagi una sensibilització, que és difícil per part de l'audiència, d'entendre a on vaig a buscar la informació. I malauradament, molta informació, com hem dit abans, es mira a les xarxes i no es plantegen els usuaris, per desgràcia, a veure qui l'està difonent i no.
1: Doncs ja veieu, pensament crític també, ara que començarem també una època en què tots els partits polítics ens informen arran de les eleccions generals. Veurem una batalla brutal per l'opinió, per captar l'atenció a través de les xarxes socials, i segurament es faran servir moltes eines d'aquest tipus. Per tant, aquest pensament crític que hem de potenciar, no? Això és importantíssim. I l'ètica, tots plegats ens estem adaptant a una nova manera de fer i treballar. Clar, l'impacte de la IA és grandíssim, va des de l'administració fins a la redacció, arribant al lector, l'oient i l'espectador. Podríem estar parlant moltes més estona. Continuarem a l'Arxiu de Mallorca aquesta tarda a 6:15. Si algú està aquí a prop a Palma i pot venir, doncs portes obertes en aquesta jornada que està organitzada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació Amic, i debatrem això sobre si la IA és un enemic o un aliat pels periodistes. Una mica de tot, no?, diríem, la conclusió, que en seria?
2: Oh, tant, per descomptat.
3: Oportunitat, perquè no hi ha més.
1: No polaritzem, i no és blanc i negre, sinó que ens hem d'adaptar a tot.
2: Exacte.
1: Gràcies, Patricia Ventura i Carla Sanabra. De fet, com que ens hem d'adaptar l'analògic al digital i que la vida no és blanc o negre, nosaltres us hem preparat una iniciativa que us encantarà per la setmana que ve.
4: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de la Tàctica.
5: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès. Ma. M'encantaria que no hi hagués
1: estat. La vida és plena de contrastos, és a dir, hem estat parlant una hora d'intel·ligència artificial, però això no vol dir que no ens agradi fer croixet. És a dir, ho necessitem cada vegada més. Avui és el Dia Mundial de la Visió, hem de parlar d'això, perquè el tema de la vista també és un tema. És, de fet, una jornada que vol sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció, i és que l'Organització Mundial de la Salut recorda que gairebé la meitat dels casos de pèrdua de visió severa a nivell global es podrien evitar amb prevenció i un diagnòstic precoç. Volem parlar-ne els últims 5 minuts amb el doctor Ricardo Casaroli, que és secretari del Comitè Mèdic d'Ulls del Món i supervisor d'un projecte que té un nom, és Ulls Propers. Doctor, què tal? Bon dia.
6: Bon dia a tots i totes. Perdoni, no parlo gaire el català. Si voleu, lo puc intentar, però mi desenvolupo millor el castellà.
1: Ets italià perquè Casaroli?
6: No, soc brasiler. Però mig català.
1: D'acord. Mira, ara que parles de llengües, és que avui... clar, hem aterrat aquí a Palma, amb una companyia que hem sentit una trompeta com si comencéssim la Guerra Civil una altra vegada i després com una parafernàlia en anglès. Vull dir que avui portem una manada d'idiomes que té el canvi de Palma. Escolta, doctor, anem al tema, perquè hem estat parlant d'ahir, per tant, hem estat parlant de pantalles tota l'hora. Quins són els problemes de visió més habituals que tenim actualment?
6: Bueno, los problemas de visión que nosotros tenemos actualmente dependen mucho. Como mismo usted ha dicho, los principales problemas de visión son evitables. La ceguera que nosotros tenemos actualmente, la baja visión, son problemas evitables y con diagnóstico precoz y con tratamiento adecuado podemos evitar, ¿vale? En nuestro medio, principalmente, la cirugía de catarata o la falta de unas gafas. Una persona que no tiene unas gafas adecuadas para leer o una gafa de lejos le limita muchísimo y esos son los problemas principales. Es claro que aquí en España, un país desarrollado, nosotros tenemos otros tipos de problemas también que son prevenibles. Por ejemplo, la persona que tiene diabetes tiene que saber que la diabetes a la larga puede afectar el ojo y puede causar baja de visión. Hay el problema de la degeneración macular asociada a la edad y que está, como el nombre comenta, está asociada a la edad y como nosotros tenemos una población con expectativa de vida muy alargada, es muy frecuente ese tipo de patología. Pero básicamente la catarata y los vicios de refracción, la catarata principalmente en el adulto y los vicios de refracción en los niños y en los adolescentes son las principales causas de baja visión que nosotros tenemos en la actualidad y que son fáciles de solucionar.
1: Clar, has parlat primer de tot del tema de la sequedat, i és que és el tema, evidentment hi ha totes aquestes problemàtiques més importants, però sí que és el dia a dia que ens trobem, i és això, que se'ns assequen els ulls. Doctor, moltes vegades segurament a la consulta han preguntat, què puc fer? Que hem d'anar tot el dia amb les gotes? Hi ha alguna altra tàctica perquè aquests ulls no se'ns assequin tant mirant tantes pantalles? Hi ha alguna cosa fàcil que ens puguis explicar que podem adaptar al nostre dia a dia?
6: Esto también es una muy buena pregunta. Es que, claro, nosotros tenemos también una serie de sintomatologías oculares que están relacionados más con la salud ocular. ¿Por qué no hacemos una buena utilización de nuestra visión, ¿no? Usted habla de las pantallas, ¿no? Las pantallas es una causa frecuente de síndrome de disfunción lagrimal, que es el ojo seco que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay que limitar. Usted no puede estar 4 horas, 3 horas directamente en una pantalla, en un tablet o utilizando el móvil, ¿no? Entonces hay una regla básica. Usted trabaja un poquito con la pantalla, con el ordenador, con el móvil, descansa un poquito, relaja un poquito la visión, ¿no? Y después vuelve nuevamente a trabajar.
1: ¿Cada cuándo hauríem de fer aquesta pausa?
6: Bueno, cada 20 minutos, por ejemplo.
1: ¿Quan? 10 minuts.
6: No, no, 20 minutos, ¿vale? 20 minutos, hay una regla básica que se llama 20-20-20, que usted trabaja 20 minutos con el ordenador y durante 20 segundos mira a través de la ventana para relajar un poquito la visión o mira alguna cosa que esté a más de 6 metros, que son los 20 pies. Entonces, 20-20-20, esa es una regla básica. La persona que hace eso tiene muy poca sintomatología ocular. Otro problema es la iluminación, la iluminación natural, mitad artificial, también ayuda a esta salud ocular y a tener menos molestias en la visión. El simple hecho de que usted parpadee una vez o otra, ¿vale? La atención que usted pone en el ordenador, algunas veces nos olvidamos de parpadear, el simple hecho de parpadear ya regulariza la lágrima y da menos sintomatología de tipo ojo seco, ¿no?
1: Doncs ens quedarem amb aquestes recomanacions del doctor Ricardo Casaroli, secretari del Comitè Mèdic d'Ulls del Món i supervisor del projecte Ulls Propers, i n'haurem d'anar parlant, perquè això és un tema recurrent. Gràcies, doctor. Una abraçada.
6: Igualmente, muchas gracias y gracias por la oportunidad de haber participado.
1: D'acord, demà la tàctica alerta. Demà la tàctica, crònica, expectatives, il·lusions i emocions, un grup de música que canta en català ha omplert i omplirà 4 cops l'Estadi Olímpic de Montjuïc i són nois que els coneixem des que van fer la seva primera cançó, quan anaven a cantar pels estudis tocant amb una regadora, quan una locutora els va tallar perquè arribàvem a l'hora en punt i estàvem cantant per primer cop d'eixa, quan una noia il·lusionada va entrar per casar-se amb el Marc amb aquesta cançó Fer-te feliç d'Oques Grasses. Tantes coses, demà parlarem de tot això. Deixeu els vostres missatges al WhatsApp de la tàctica si és qui heu anat i heu d'anar al 690 080 830. Demà, a la una, fans d'Oques Grasses. Adéu-siau!
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 5 i 37 minuts i ja tenim aquí a la meravellosa Patricia Centeno, periodista, experta en comunicació no verbal, política i moda, a les xarxes. Com estàs?
1: Això sí que són abraçades pel cervell, per l'ànima, pel cor, per l'intestí, no, que diuen que és el tercer cervell.
2: Vull dir...
0: Sí? Sí, sí, és veritat.
1: És que clar, això dels cervells, hi ha molts cervells.
0: Hi ha molts cervells.
1: Al cos humà.
0: Home, quan estàs nerviós o quan tens un moment de tensió, què és el primer que dius o penses?
1: Sí, sí.
0: Que, estómac, que me'n vaig al lavabo, no? Vull
1: sí,
0: dir que l'estómac regirat, no?
1: Una sí, mica. Sí, sí.
0: O ganes de vomitar moltes vegades.
1: Sí, sí, o sigui que el cervell està connectat amb molts altres òrgans i crec que altres òrgans també dominen el cervell. O sigui que els hem de tenir en compte. I tot això s'expressa a través de la comunicació no verbal i el llenguatge corporal.
0: Exacte. Vam parlar amb la Patricia Centeno, David, quan la compareixença de Pedro Sánchez per explicar, per anunciar que hi hauria eleccions anticipades.
1: Ens ho passarem bé.
0: Oi, això t'anava a dir. Dic, mare meva.
1: Mare meva.
2: Patricia, què tal?
1: Que se'ns ha girat feina.
2: Home,
1: d'aquí 10 dies ja començaran a aparèixer els cartells, els candidats...
0: Et volia dir que se'n farà... Se'm queda molt curt que només vinguis un cop per setmana. És a dir, si tu poguessis, ja ho parlarem.
1: Vale,
0: no sé, ja ho parlarem també amb la Sònia Urbano i amb la Rosa, però potser durant una època has de venir dos cops per setmana per l'actualitat que tenim.
1: És que Déu-n'hi-do, no donarem abast. Sí, sí, estan els guionistes entretinguts.
0: Sí, sí, és increïble, és increïble. La Shakira continua triomfant amb la seva gira Les Mujeres No Lloren a Madrid. Han estat uns dies de bojos, no?, el que ha passat a Madrid amb aquesta ciutat que ha muntat ella. Però aquest dimarts va haver de viatjar a Barcelona per veure's les cares amb el Gerard Piqué, el jutjat amb motiu de la custòdia i el règim de visites amb els seus dos fills en comú. Tu com els has vist allà?
1: És ella que realment ella té un domini de la seva imatge, no?, i del que vol transmetre en tot moment. En Gerard Piqué, no sé si és que se li rebufa tot, que crec que sí, vale?
0: Però
1: és que realment ahir, bueno, dimarts, va ser impactant la imatge, no?, al comparar-los a tots dos, perquè ella arribava vestida totalment de blanc, o sigui, la camisa, els pantalons, fins i tot en conjunt les ulleres, val? Una imatge com molt innocent, molt angelical, molt de mare preocupada pels seus fills. I després arriba Gerard Piqué, amb aquell somriure que fa de condescendència, d'en plan me la rebufa tot plegat, vale?
0: Sí, sí,
1: amb el seu traje negre, amb la camisa blanca, amb el botonet descordat, en plan, bueno, sex symbol. Clar, vull dir, no sé, que t'estàs jugant tu davant del jutge, saps? I s'ha de pensar molt bé què et poses.
0: És que és superimportant, això.
1: I quina actitud tens davant.
2: Com estàs davant d'un jutge.
0: Amb nens pel mig.
1: Perquè molts cops hi ha molta gent que defensa, de fet jo he tingut grans discussions sobre això amb jutges, que diuen allò de que la justícia és cega, o que hauria de ser cega. I jo sempre dic, la justícia no és cega, i millor que no sigui cega. Vull dir, de fet, la deessa de la justícia, que a vegades la representa
2: la
1: amb una vena,
2: amb la
1: mirada tapada, això és molt recent. Vull dir, en origen no tenia, els ulls els portava descoberts. Va ser a l'edat mitja quan es tapa els ulls, però pensem també en la justícia que s'impartia a l'edat mitjana.
0: No,
1: vull
0: clar.
1: Dir, que home, no sé, imparcial no era, val?
0: No.
1: D'acord. Davant d'un jutge, realment, clar, has d'apostar per una imatge i has de transmetre l'objectiu que tu vols defensar davant d'ell, no? La veritat que vols defensar. I us deia que Shakira és experta en això, perquè si recordeu, fa 3 anys, el 2023, Shakira també va haver d'anar a un jutjat perquè tenia tot allò del frau fiscal. I també es va comentar moltíssim com anava vestida, perquè anava vestida tota ella, un vestit, un traje americana, pantalons i les ulleres també fosques de conjunt, rosa. I pensem en el moment que era, que era la pel·lícula de Barbie, el feminisme també tirava una mica pel rosa en contra de Trump. Vull dir que també ella va fer o va buscar un color que li aportés feminisme o que li aportés també certa tendresa. El rosa també transmet moltíssima calma. Vull dir que sempre se la sap empescar per transmetre una imatge que a ella li interessa. I de fet, el 2022, quan ells dos van signar la separació davant del jutjat, també ella anava vestida sencera de negre, pantaló, jaqueta, camisa i les ulleres. Era el moment de la separació, un moment on ella realment se sentia víctima, però també ens transmetia una imatge de dol, no? I en canvi ell va arribar amb una bomber, amb una camisa texana, amb una gorra. És a dir, un rol com, o una imatge com molt juvenil, però també alhora davant d'un jutge una imatge bastant immadura, no? De persona que potser doncs, aquest compromís amb la seva parella no l'ha sapigut defensar
2: no feia...
1: del tot.
2: L'estilisme que portava, no? La vestimenta, no era la imatge en cap cas que potser hauria de transmetre en aquella ocasió. Era una oposició frontal entre imatge i el que vols transmetre.
1: Sí, realment, si penses en l'estratègia de Piqué, dius, home, doncs aquesta imatge potser en aquest moment concret no t'interessi. Però també és això que diem, no?, de Gerard Piqué, que fins a quin punt no li importa tot res.
0: Ja, sí, sí.
1: Però ella... En canvi, crec que sap jugar amb tot això. És molt camaleònica a l'escenari, però també sap jugar aquesta partida davant d'un jutge.
0: I és llatina, que vulguis o no, també. No? Una miqueta, tot això jo crec que ho dominen molt bé, històricament, eh? No, sense fer cap prejudici. Eh?
1: No,
0: però en el millor sentit, vull dir.
1: Sí,
0: jugar molt bé l'escena, la posada en escena,
1: sí,
0: el drama. No?
1: Dominen molt bé. Jo a vegades dic, no tan sols perquè estan molt a prop dels Estats Units, i els Estats Units són els reis del màrqueting, no? Sinó perquè ells també tenen una història també molt lligada a l'estètica, a les posades en escena. O sigui, si pensem en presidents llatinoamericans, jo molts cops quan s'intenta ridiculitzar la figura de Chávez o d'Evo Morales o de tots aquests, dius, home, o de Fidel Castro, però tenen un domini de la seva imatge brutal. I el volguessin molts dels que tenim per aquí, eh?
0: Perquè el xandall d'aquests del Evo Morales,
1: bueno,
0: dels Maduros...
1: Del Maduro i del Chávez...
0: Del
1: Fidel Castro, que també se'l va posar.
0: Sí, és veritat.
1: Va canviar l'uniforme militar.
0: Evo Morales es va posar alguna americaneta de tant en tant, però tot això està pensadíssim, no? Els Maduros i tot plegat, l'estètica.
1: Total. I, de fet, qui hagi seguit una mica la trajectòria de Fidel Castro, que l'hagi estudiat, home, sap veure els tres moments en què canvia d'estil, no? Passes d'una guerrera militar, Verde Oliva, que l'havia acompanyat sempre durant la seva lluita, a un dia que es posa una guayabera, no? Perquè també era com una peça una mica més patriòtica. I de la guayabera, jo sempre dic el mateix, és que aquest home era molt gran, estava malalt, i jo crec que va ser per prescripció mèdica que es va posar un xandall. I d'aquest xandall, doncs el va limitar la resta. O sigui, Chávez li limita i Maduro limita. I aquí, doncs, arriba el xandall a la política. Per desgràcia meva.
0: No, ho sé de dir. Tots, també. Avui, de fet, comentàvem què passa.
2: Sí, que, abans ho dèiem.
0: A veure si s'acaba ja aquesta moda de veure el xandall com una peça...
2: habitual,
0: per posar-te a qualsevol lloc. No, ho sento, no. El xandall no.
1: No, el xandall
0: no
1: és per fer esport. home, i crec que hem acceptat la desuadora, hem acceptat les esportives...
0: Sí.
1: O sigui, anem acceptant petites peces, però tot el conjunt potser no cal. No?
0: No.
1: O els leggings per tot. No, els leggings per tot tampoc. No? Vull dir, els leggings per tot, no. I després, aquesta moda de portar els mitjons alts, blancs, amb els leggings, per què? Per què recuperem això? O sigui, si va ser un desastre i va ser un error, deixem-ho córrer.
2: Per què caure una altra vegada en la mateixa errada? No cal.
1: Sí, als 80. Vull dir, una època terrible.
0: Estèticament complicada, no?
1: En molts sentits, molt. Ara, als 70 també.
0: Ja,
1: jo és que, clar, si em deixessin triar, jo tornaria als 40 o als 50, estèticament.
0: Oh,
1: per favor. Jo no sé quan arribarà aquesta moda. O sigui, perquè anem recuperant modes absurdes, horribles. És que fins i tot dels anys 20, no? Els vestits ara, si vas a comprar, veus l'estil dels anys 20, que has de tenir poc pit, has de tenir poques... I dius, ostres, i als 40 i als 50 quan arribarà? Clar, als 40 i als 50 jo crec que va ser quan vam arribar al cim de l'estètica.
0: Sí, no?
1: I allò... en moda low cost és difícil de replicar, perquè no queda bé. Clar, allò has d'anar a un sastre o a una persona que sàpiga.
2: T'ho han de fer bé, perquè si no replicar això...
1: No en tenen ni idea.
0: David Gallac, has vist la portada del llibre d'Isabel Díaz Ayuso?
2: Sí.
0: Que ha estat notícia les darreres hores.
2: Notícia, sí.
0: Patrícia, aquesta imatge projecta...
2: Això.
0: Intimitat, tal com promet el títol de la seva biografia, perquè... bueno, si podeu, busqueu-la. busqueu la imatge, si ara esteu escoltant la ràdio i no esteu conduint, busqueu el llibre d'Isabel Díaz Ayuso, que ara he perdut el títol, el tenia per aquí.
2: Ai, com es diu? El títol del llibre...
1: Íntimo.
0: Això, no? Íntimo. Íntimo.
1: Sí, sí. Aviam, jo quan vaig veure la portada vaig pensar que era broma. O sigui, que era un fake. I vaig pensar, no, no és aquesta, ha d'haver-hi l'autèntica, on és la bona, vale? Yeah. Jo vaig estar buscant, no. Vull dir, pensar, aquesta portada sembla al Bob Dylan o al Bunbury.
0: És Bob, sí, totalment.
1: O una nena de la postguerra, del Nodo, també podria ser.
2: A mi Bunbury em recorda molt a Bunbury, no? A portades de Bunbury. Sí,
0: No, no, però és que les tres que ha dit és, realment, podria ser qualsevol.
1: Bueno, és una barreja d'aquestes tres. Una barreja, però anem a mirar, anem a ser el menys subjectius possibles, perquè jo no crec en l'objectivitat, crec en la subjectivitat. Llavors, anem a ser el menys subjectius possibles i mirem tots els elements, un per un, de la foto, per saber si aquesta foto és coherent amb el que ens pretén vendre la portada del llibre. Aviam, hi ha un filtre sèpia, com molt suavitzat, no?, entre blanc i negre i sèpia, que, clar, que ens transmet molta nostàlgia. Després, veiem els cabells com agitats, com regirats, no?, clar, els cabells sempre hem de pensar que en comunicació no verbal els cabells o tot el que ens posem al cap, els barrets, etc., van connectats o els associem al nostre pensament. Per tant, si els cabells estan despentinats, pensem que aquell cervell també està desordenat. Per tant, aquí sí que ens està transmetent com un cert caos, desordre, etc., etc. Després és que té el cap cot. No és que s'estigui mirant ella cap a dins, clar, en plan introspecció,
2: baix,
1: en plan intimitat. No, és que està mirant a baix. No sé on mira. Val? I a més té els ulls tancats. Que clar, és realment de resignació o d'estar absent. Per tant, tots aquests elements, home, a mi intimitat no em transmeten. Em transmet molta més intimitat que em miris als ulls. Això em sembla realment el gest més íntim que pots, amb el que pots connectar amb la gent. Ara, això a mi el que em transmet és que o aquesta persona no està bé o no es troba bé.
0: Però qui ha pres aquesta decisió? Que perquè això? Jo entenc que, clar, li van fer una sessió de fotos...
2: I entenc que
1: aquesta editorial... Aquesta és la pregunta.
2: Al darrere, no? Ha d'haver algun equip que pensi, una vegada tenen aquesta idea i veuen el resultat, potser diuen, no, descartem aquesta portada perquè no transmetrem res del que volem transmetre.
0: I segur li van preguntar a ella, perquè això ho fan quan fas un llibre.
1: T'agrada? Bueno, a vegades sí, a vegades ja. Jo he tingut males experiències amb això. Sí, el segon llibre vaig veure publicada la portada i no em vaig llançar pel balcó perquè, mira, perquè una portada horrenda, lletgíssima.
0: Quin era el teu segon llibre, que ara se m'ha oblidat?
1: Espejo de Mars, La izquierda no puede vestir bien, horrorosa. La primera ja era horrible, però jo vaig pactar amb l'editor que amb la segona farien el que jo volia, però el pobre editor va morir i llavors em vaig trobar amb aquesta portada horrorosa. I, o sigui, que a vegades t'ho consulten i a vegades no. Ara, jo no sé quin era l'objectiu de l'editorial. Entenc que el meu llibre passa una mica desapercebut, vull dir, li és igual a l'editorial, però el d'Isabel Díaz Ayuso, que serà un best-seller...
0: Sí, que aquest saps que mediàticament...
1: Clar, o sigui, aquí t'has de mirar la foto.
2: Vessants polítiques, també la vessant a vegades de dir potser políticament no penses igual, però vull saber què diu el llibre, per tant me'l compraré sí o sí, que són moltes...
1: Que, maneres de mirar-ho. També pensant en que potser interessi més el llibre. És horrorosa, és que el Xavi està mostrant la meva portada del segon llibre.
0: Un llibre de l'Espejo de Marx.
1: Bueno,
0: la izquierda no puede vestir bien.
1: Ja el títol em van obligar a posar Espejo de Marx perquè deien que La izquierda no puede vestir bien era massa llarg.
2: No hi cabia.
1: No, és que Espejo de Marx no hi anava. Anava La izquierda no puede vestir bien, que era una pregunta.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Bueno, no, és que és massa llarg. Bueno, aquella història que hi havia fa uns anys, és que és massa llarg el títol i tal. Després s'han fet títols que ocupen tota la pàgina, però vamos.
0: A mi em sembla molt bona. I et quedes amb la pregunta, a més. Per cert, han vestit bé a les acampades o no? Bueno, ja ho parlarem, això, un altre dia.
1: No em fotis ara aquí.
0: No, tranquil, era una broma.
2: Sortim del carril.
0: I tens llibres brutals, perquè, per exemple, ara tornem, però...
1: Política i moda, la imagen del poder. Aquest va ser el primer, i la portada tampoc em va agradar.
0: I la portada és com una mà que deixa...
1: Millor de quatre portades. Ja el tercer llibre i el quart ho van millorar una
0: Poderío.
1: Mica. Poderío va ser el quart, i el tercer, Sin decir ni mu... Bueno, van millorar una mica, però sí, no, realment jo tampoc estic massa contenta amb les meves portades. No sé si és el que li ha passat a Isabel Díaz Ayuso, jo crec que aquí sí que hi havia un control i que estaven a sobre d'aquest tema. Ara no sé si també els interessa vendre aquesta imatge d'una Ayuso tocada o una Ayuso massa a sobre de la terra. Bueno, com s'ha jugat moltíssim amb aquesta imatge, potser sí. Ara, íntim, no.
0: Ja, és que es diu íntimo, clar.
2: Sí. És que a mi menys intimitat...
1: No, transmet moltes coses,
2: però el que és intimitat, un concepte de trobar-me a la Isabel Díaz Ayuso, no presidenta, sinó, podem dir, personal, aspectes desconeguts, amb aquesta portada, a mi, per exemple, és que inclús em fa... Fa
1: una mica de por.
2: És que em fa com...
1: És que, de fet, els memes estan molt ben buscats. No sé si els heu vist aquests dies,
2: sí que...
1: però, home, són bonics.
0: Hi ha gent molt creativa, sí.
1: Sí. Mm. Aquests dies és per gaudir les xarxes.
0: Sí, hi ha coses...
1: És que ja no es pot comentar l'actualitat. És millor llegir-la a les xarxes a través de memes. Crec que ho gaudeixes, no?
0: Bé, doncs estarem atents a veure quan es publica aquest llibre.
2: El desembre.
1: El dia 2,
2: crec.
1: Encara queda. Sí, però bueno, ja vam fent caixa.
0: Doncs avui també ha passat una cosa, i és que ha mort el dirigent i intel·lectual nacionalista gallec José Manuel Beiras als 90 anys. Ens has demanat parlar d'ell avui, Patrícia.
1: Sí. No sé si el teniu en ment, aquest home, però és que, clar, sí, per mi és com Zeus, no? Zeus a la Terra, amb el cabell blanc, amb aquella barba, aquells ulls blaus... O sigui, fa molts anys que a mi em pregunten qui és el polític pitjor vestit? Digue'ns polítics, el pitjor polític vestit. I llavors em surt una llista interminable de candidats, però interminable. Però quan em demanaven i un polític ben vestit, només em venia aquest nom, José Manuel Beiras. I ja no només dic d'aquest país, sinó jo diria fins i tot d'Europa i del món.
2: Uau.
1: Perquè realment tenia una cosa que hem perdut totalment, que hem perdut dins de la política, que és coherència. Coherència ideoestètica entre el que penses i entre el que vesteixes. Era un home que tenia un estil molt bohemi, però va entendre que per ser bohemi calia molta més cura que quan vas vestit d'una forma més conservadora, més clàssica. I a més, hi havia una... tenia molta traça amb els teixits molt naturals. A més, la combinació de teixits mai s'estava amb un, sinó que els anava combinant. Com feia servir els accessoris, els barrets, els mocadors, els colors... Realment era increïble veure a un polític tan coherent, tan elegant, sense pràcticament mai vestir traje i corbata, i serà recordat també estilísticament per un moment que no... Clar, nosaltres érem molt petits, però el 1993 d'ell es recorda perquè va agafar una sabata...
2: La sabata de l'escola del Parlament de Galícia.
1: Exacte, sí. I va amenaçar això, a Fraga.
0: Clar,
1: amb la sabata
2: de Beiras davant Fraga.
1: Clar, perquè històric. el que intentava era imitar, perquè es veu que Fraga l'havia intentat ridiculitzar dient-li que semblava un líder soviètic, no? Com Khrushchev, quan va treure la sabata i va començar a fotre cops. Doncs José Manuel Beiras va protagonitzar aquest moment i va passar la història per això. Però realment, si el busqueu i busqueu les seves imatges, és impressionant. Realment donava un bon rotllo. Estiguessis d'acord amb ell o no, perquè independentment de fins i tot estar a les antípodes del seu pensament. Però, ostres, una persona que pensa i vesteix en conseqüència. No em surt cap altre nom.

0: vibra molt maca en aquest estudi, habitualment gallega, David Gallac.
1: Sí, sí, per part meva, total, nascut a Barcelona, però gallec de cor i de sentiment.
2: Però això no ho sabia.
0: I de sang.
1: De part de Lugo, de fet, el meu poble és el poble, a les antípodes ideològiques...
2: Escolta, que encara serem família.
1: El poble de Manuel Fraga, sí, sí.
2: Ah, molt bé, doncs mira, ma mare, jo aquesta cançó és que la tinc super associada a ma mare. Ma mare és de Burela, de Lugo, i jo vaig néixer a Corunya. Clar. Sí, que sóc gallega, doncs... criada a Catalunya, però criada sota la bandera de ma mare, que és gallega 100%, sí, i el menjar, sí, sí. El parlar no ens el va ensenyar. Però la resta, molt gallecs, molt gallecs.
0: Molt. Alberto Montes, galaico català, bueno, també, però... col·laborador d'aquest programa.
1: De Burela a Vilalba n'hi ha poc, o sigui que ara investigarem a l'acabar.
2: Vinga, va.
1: Perquè ostres, doncs, saber
3: potser
1: si
3: teniu cosins.
1: Tenim cosins en algun moment ens hem creuat a Lugo algun estiu.
2: Darrerament em vaig trobar en gallecs per tot arreu, eh?
0: M'heu d'ensenyar aquesta terra meravellosa perquè...
1: Has d'anar, tu vaig dir.
2: És el paradís a la terra, és el paradís.
0: Delicte. He d'anar.
1: Ja ho saps. Quan tinguis uns dies, cap a Galícia.
0: Clar, en el meu cas, la sang, la família és al sud i el nord és el que em queda per descobrir més encara.
2: Bueno, jo la part de paterna també és andalusa, però, clar, la materna sempre tira una mica més.
0: Doncs, Patricia Centeno, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Un dijous més. I ens escoltem... Per cert, vols venir dilluns, que fem un programa... Serà festiu, però farem la tarda, de Ràdio 4, farem ràdio.
2: Vinga.
0: Estem ajuntant a col·laboradors del programa i fem com hores senceres de parelles de col·laboradors.
2: Vale.
0: Llavors, a veure com queda un altre col·laborador d'oient de la teva secció i viceversa.
2: Molt bé,
0: no
2: doncs
0: sé.
2: Va,
1: estem fent farem una tarda de Ràdio 4 diferent.
2: Vinga, m'apunto.
0: Dilluns més. Patricia Centeno, moltes gràcies.
2: A vosaltres, un plaer.
0: Tenia tantes ganes de veure-la aquest dijous, perquè, clar, és el que deia la Patricia, hi ha tanta actualitat i el que queda.
1: I el que queda, i el que queda, perquè això, Gallac, aquesta campanya, déu-n'hi-do com serà.
0: Mora meva. De seguida arriba el butlletí informatiu de les 6 en punt de la tarda i, just després, Marc Viernes, en directe, a la tarda de Ràdio 4, amb el seu filtre, el sempre polèmic Marc Viernes.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 9 d'octubre del 2026, Ernest Teixidor. Molt bon dia i bona sort.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Has dormit bé avui?
1: He dormit molt bé.
0: Fas bona cara.
1: Sí.
0: Montse Vidal, bon dia i bona sort.
2: Què tal? Bon dia i bona sort.
0: No et faig aquesta pregunta.
2: No faig tan bona cara,
0: després,
2: no?
0: Després explicarem el perquè. En fi, 9 d'octubre del 2026, el dia que ens llevem, sabem que la mort de Mari Carmen Abascal commociona el moviment per l'habitatge.
2: Sí, milers de persones, 20.000, segons la delegació del govern, van participar ahir a Madrid en la marxa homenatge a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada i que va morir dimecres. A banda de la capital, les concentracions i mostres de record per Mari Carmen s'han repetit a tot Espanya. Avui el sindicat de llogateres ha convocat a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i a les 7 de la tarda una concentració a Barcelona.
0: I Salvador Illa diu que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent i creu que cal una resposta contundent a l'habitatge.
2: Ho ha dit després de rebre una delegació d'empresaris mexicans al Palau de Pedralbes en una jornada organitzada per impulsar noves oportunitats d'inversió. El president de la Generalitat ha assegurat que s'està intentant afrontar la qüestió de l'habitatge des del realisme i des de les polítiques sèries. També ha avisat que la crisi no es resoldrà la setmana que ve.
0: I la precampanya per les eleccions del 29 de novembre continua sacsejant el panorama polític.
2: El diputat Jordi Albert opta a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, mentre Gabriel Rufián manté la seva intenció de liderar Esquerra al costat d'altres forces progressistes. De la seva banda, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli si no hi ha més d'una papereta de l'esquerra el 29N. La candidatura de Junts serà liderada per Míriam Nogueras.
0: I continuen endurint-se les manifestacions a les principals ciutats de França per exigir millores educatives.
2: Mesures com l'augment del professorat, la baixada de ràtios o la reforma dels instituts. En resposta, el govern francès acaba d'anunciar la incorporació de 3.000 nous professors suplents. Amb tot, les mobilitzacions continuen marcades per enfrontaments amb la policia i diversos episodis de violència i vandalisme a centres educatius.
0: I l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. La seva reacció ha estat dir: estan tots bojos de donar-me aquest premi. Estan tots bojos de donar-me aquest premi.
2: Doncs mira, segons l'Acadèmia Sueca, l'obra dialoga entre la tradició clàssica i renova la literatura contemporània. Entre l'obra de Carson destaca l'autobiografia de Rojo i La belleza del marido. És la 19a dona en guanyar el Nobel de Literatura en un total de 123 premiats.
0: Són les 6:02 del matí, arrencant aquest 9 d'octubre del 2026. Ja és divendres. Anem pel temps. Aquest divendres serà una jornada més estable i assolellada a bona part de Catalunya.
2: Al matí encara hi haurà núvols al nord del Pirineu amb alguna pluja feble a l'Aran, però després s'imposarà el sol. Les temperatures mínimes baixaran sobretot a l'interior i al Pirineu, mentre que les màximes pujaran lleugerament.
0: Bé, de tota manera, aquesta hora al matí, si sortiu de casa o heu de sortir les properes hores, es nota avui la plantofada del fred, eh? El fred, no sé si és allò d'arribat per quedar-se, però avui es nota, eh?
1: S'ha baixat la moto aquest matí, de veritat, deia, no ho suportaré això l'hivern. No ho suportaré.
0: A veure, normalment quan l'Ares va amb motos, encara que sigui el mes d'agost, qui passa fred és la gent que va pel voltant.
2: Cal freds, millor dit. Cal freds.
1: Ens tinc acollonits.
0: Es queden freds.
1: Sí, no és per menys.
0: Us convido, i no és per fer campanya del meu Instagram, però us convido que aneu, que hi ha un vídeo il·lustratiu de les seves habilitats sobre les dues rodes.
2: Formiga atòmica.
0: L'Ares té moltes habilitats. En la moto no seria una d'elles.
2: Ja us ho dic. Deixa-la córrer, espera't, igual d'aquí...
1: Escolteu, sabeu què em passa, nois?
0: Què?
1: Que trigo més que els cotxes. I això que feu les motos, de colar-vos tant entre els cotxes, anar fins al davant. Jo vaig darrere els cotxes. No. Que em pitin.
2: Doncs mira,
1: quin problema tens? Jo hi arribaré.
0: És que quan agafes confiança...
1: Em fa molta por, m'agrada.
0: Jo he vist tràilers més habilidosos entre els cotxes que l'Ares amb moto. En qualsevol cas, és un tema digne d'estudi, us ho dic de veritat. Vinga, va, anem al viral del dia. La setmana ens està donant molts moments virals, però un d'ells seria aquest.
3: Just a phone call.
1: Això que esteu escoltant és el moment en el que el científic nord-americà Colt Deisseroth explica als seus fills que acaba de guanyar el Premi Nobel de Medicina 2026. El professor de Stanford comparteix el premi amb dos més pels seus descobriments en optogenètica, una tècnica que permet controlar determinades neurones amb llum i que ha revolucionat l'estudi del cervell. Doncs bé, el més bonic del vídeo, no sé, company, si l'heu vist,
0: és
1: la reacció dels fills, per favor, tan bonic, crits, abraçades, estan incrèduls, i una de les filles, de les nenes, li deixen una frase que crec que resumeix perfectament el moment, que diu: papa, has guanyat tots els premis!
0: Oh.
1: És tan bonic el vídeo, o sigui, ha de ser increïble el moment de, no, és que mon pare no para de guanyar coses.
3: Que bé.
1: Doncs en aquest Premi Nobel crec que el premi era estar a casa rebent els seus fills amb la notícia. Encara hi ha un detall millor, la trucada del comitè Nobel va arribar a casa seva de matinada, ell ni tan sols la va agafar la primera, i després d'assabentar-se'n va continuar el matí amb la família, escolta, com qualsevol altre dia.
0: Mira,
1: una cosa molt normal.
0: És que és molt maco, perquè s'ensenya aquesta imatge, que és una imatge d'un pare amb una família normal i corrent,
1: sí.
0: Vull dir, que no, que sense cap

0: al Nobel, el no? Nobel, està guanyat d'una panera, exacte, no? Està guanyat al Nobel.
1: Boníssim, boníssim. Un vídeo
2: perdona,
1: molt
2: només tinguis les paneres.
0: No, també és veritat, també de les paneres...
2: I, perdona, perdona, mira, a mi em van convidar a una gala una gala que es fa cada any anualment a Lloret del Mar, que l'organitza la Cristina Cabanes, que és la gala de les dones...
1: Càncer, a Lloret del Mar, sí.
2: I una, la gala de les dones.
1: Sí, per recaudar fons pel càncer.
2: Exacte, que és una gala de les dones, que són de les dones més empoderades del país.
1: Correcte.
2: I després, en un any van fer una edició especial que van posar una sala pels homes.
1: Cert, me'n recordo, jo estava.
2: I jo estava a la sala dels homes. I de cop i volta resulta que venen les dones com a representants de la sala de les dones, que n'hi ha moltes, moltes més, quatre vegades més, i van fer un sorteig i em va tocar la panera.
1: Oh, boníssim.
0: Quina il·lusió.
1: Boníssim.
0: Molta il·lusió.
2: Em va tocar la
1: panera. A mi em recorda la setmana passada, fa just una setmana, que vaig presentar la gala de la contra el càncer infantil. Ens va passar més o més el mateix. Jo estava a l'escenari, al moment sorteig, hi havia molts regals, i un dels grossos era una nit amb una suite a l'hotel Mastapioles on estaven, que precisament era la nit que... O sigui, l'habitació que m'havien cedit a mi per presentar l'esdeveniment. I llavors, justament, trec el número... Qui? Dic, com pot ser? Dic, on està aquesta persona? I faig una ullada ràpida a la sala i veig a la meva parella amb el número.
2: No!
1: No pot ser que t'hagi tocat a tu. Clar, ella també va comprar números. Al final estàs allà, dius, ostres, això és pel càncer. Llavors, molt mona, ho va cedir. Va cedir el premi.
2: En sèrio?
1: Va cedir que podria haver... Estàvem nosaltres allà, aquella nit. Diu, jo ja he vist l'habitació, se deixo. I és curiós, sí, perquè a mi no m'ha tocat mai res a la vida.
2: Per cert, la vida va fer que jo li demanés per casar la meva exdona en el Mastapioles.
1: No!
2: Sí.
0: Ostres.
2: Amb una suite del Mastapioles.
0: Està tot connectat.
2: I també et dic una cosa, que ella no ho sap, però ara ho sabràs tu. També vaig anar gratis, igual que tu. Són les 6 i 8 minuts del matí. I el cava que vaig portar per demanar-li... també va ser gratis.
0: Apa!
2: I el filet que em vaig menjar amb foie, el vaig agrair, perquè també va ser gratis. Vinga, va, anem a l'actualitat esportiva. El Barça blinda Xavi Espart fins al 2030, després de la seva irrupció al primer equip.
3: Sí, el Barça ha ampliat el contracte de Xavi Espart fins al 2030 amb una millora salarial i un augment de clàusula de rescissió. El club premia així l'explosió del jove futbolista que s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick gràcies al seu rendiment i la seva polivalència, tot i que la seva posició natural és la de pivot, també pot jugar als dos laterals d'interior. Amb aquesta renovació, el Barça reforça la seva aposta per la Masia i assegura la continuïtat d'una de les seves joves promeses.
2: I Koundé no vol marxar del Barça, tot i perdre protagonisme.
3: El defensa francès no contempla sortir aquest hivern i confia a recuperar la confiança de Hansi Flick. Eric García li ha guanyat el terreny al lateral dret, però el tècnic continua considerant Koundé una peça important. Mentrestant, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City i Liverpool segueixen de prop la seva situació, tot i que ara mateix no hi ha cap oferta formal.
2: El Barça es manté a l'aguait per Haaland davant de la incertesa sobre el futur del Manchester City. Després, per cert, en parlarem del Manchester City, eh?
3: La possible sanció al Manchester City pels 115 càrrecs que afronta podria sacsejar el mercat de fitxatges i obrir noves oportunitats per als grans clubs europeus. El Barça i el Real Madrid segueixen de prop Erling Haaland, que podria valorar jugar a Espanya si la seva situació canviés. Tot i això, el davanter noruec va renovar recentment per 10 anys amb el City i, de moment, no hi ha contactes amb cap altre equip.
2: Vinga, avui comencem nova jornada de Lliga, beneïda Lliga, que arriba després de la parada del futbol internacional. A veure, aquí no li van ni li ve el futbol, deu pensar, i aquests també, quins drames i quines tonteries. La veritat és que són drames i tonteries. Però després de la parada del futbol internacional, ara torna la Lliga regular, els jugadors ja han anat als seus equips respectius, i avui s'ha encetat aquesta nova jornada, on l'Espanyol busca reaccionar a Màlaga per sortir de la mala dinàmica. Estava escoltant ara declaracions del Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, que, per cert, me'l vaig trobar l'altre dia a la cua del supermercat.
0: Ah, mira.
2: Sí, el vaig mirar i dic, és ell o no és ell? I vaig mirar els tatus, després vaig sortir i al mateix pàrquing del d'això vaig mirar a internet a tatus de Manolo i era ell. A més, ens vam creuar la mirada i vaig estar a punt de preguntar-li quatre coses. Escolta, bon dia i bona sort. Però dic, potser és excessiu. En fi, que deia que l'Espanyol estava escoltant el Manolo i deia que no se sent qüestionat, que si perd el partit d'avui no li donarà la sensació que el seu lloc està en risc, que el club li dona confiança i que, en base a aquesta confiança, ell va treballant i diu, és que podré... Ara, jo sé què passarà, puc sortir a casa que m'atropelli un cotxe, m'entens o no?
1: Clar.
2: No puc viure amb aquesta angoixa. Haig d'aprendre a

0: poder portar el pes de l'equip sense tenir aquestes angoixes i tot el dia pendent de veure què passarà amb el meu futur. És, jo crec que és la decisió més encertada.
1: Sí, sí, l'Espanyol visita el Màlaga amb la necessitat de sumar els 3 punts després de 2 derrotes consecutives i d'un inici de temporada irregular. El conjunt de Manolo González vol recuperar doncs, les bones sensacions i allunyar els dubtes davant un Màlaga que encara no ha guanyat cap partit de Lliga i que necessita reaccionar, això sí, per sortir de la zona baixa de la classificació.
0: Què tal, tu bé? Ahir el concert o no?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
0: D'aquí a 3 minuts arribem a 1:15 del matí. Dèiem que el Manchester City té problemes, eh? Sí. Ha recorregut la condemna pels 114 dels 115 càrrecs financers que li imputava la Premier League. El club s'enfronta a possibles sancions que van des d'una multa o una pèrdua de punts fins a un descens o fins i tot l'expulsió de la competició.
1: Sí, però el cas té una particularitat. Una sanció de la Premier no implica automàticament que el City quedi fora d'Europa. Si compleix els requisits per obtenir la llicència UEFA, podria disputar la Champions. També l'Europa League o la Conference League, encara que estigués complint un càstig a Anglaterra.
0: I atenció que s'ha filtrat. Un agent va intentar influir en la pilota d'or i va deixar un misteriós sobre. Compta la història.
1: Sí, Pascal Ferrer, antic director de France Football, explica que un agent el va visitar per intentar promocionar la candidatura del seu jugador a la pilota d'or.
0: Estaria molt bé saber qui és aquest agent i qui és aquest jugador, eh?
1: Ferrer s'hi va negar, però quan es va absentar uns minuts per atendre una trucada, la gent va marxar i va deixar, com qui no vol la cosa, un sobre damunt la taula.
2: Un sobre?
1: Un sobre.
0: Jo treballo amb Pascal Ferrer i veig un Ferrer que segueix despistat i aquell sobre el agafo i dic...
2: Ja l'ha vist.
0: Molt xerri, anem a esmorzar.
1: Ferrer no el va obrir, el va entregar directament a recepció. Perquè ja sabia, doncs, que això no... Això no, no era normal, no feia bona olor.
2: El Ferrer sap cosetes.
0: I nosaltres a recepció esperant.
1: Però encara avui no se sap, què hi havia dins, quan hi havia dins, seria la paraula.
2: Exacte, quan.
1: Ni qui era el jugador, tot i que les informacions apunten que jugava a la Premier i que finalment mai va guanyar la pilota d'or.
0: Doncs ja està.
1: Que bona. Així va acabar la cosa.
0: Pascal Ferrer, que bona persona que ets.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badona 2.
0: És allò que t'enganxen a l'ascensor baixant cap al pàrquing amb el sobre a la mà i que veuen que passes d'allà. Diu, no anaves a recepció? Ai!
2: Ai!
0: Va, ja passaré demà. I el deixo a la guantera del cotxe. M'entens? I dius, ja...
2: Demà.
0: Si això ja... Ja. Família, bon dia, bona sort. Benvinguts al despertador de Ràdio 4. Saludem els oients de Ràdio 4, els espectadors de la 2CAT, que per cert ahir es va fer la presentació de la nova temporada de la 2CAT, on també hi havia presència, evidentment, representativa d'aquest programa amb la Montse, amb l'Ares...
2: Allà estava.
0: I un servidor. Va estar molt bé, una presentació.
2: Sí.
0: Vam marxar ràpid perquè és que la son ja no podíem
2: escolteu,
0: nosaltres.
2: Escolteu, nois, això és una cosa que havíem de parlar. És que ens estem perdent el millor dels esdeveniments. No arribem al càtering.
0: No arribem al càtering.
2: Tenim tanta son que de sort ens mirem i diem, vinga, cap a casa.
0: Jo vaig agafar una pastanaga sucada a l'humus i vaig marxar.
2: Ja està, almenys alguna cosa més.
1: Un altre panet petit, però vaig sortir...
2: Lo bo no ho vam agafar, nois.
1: Amb l'altra pa a la mà vaig sortir. M'anava a menjar pel carrer i tinc una son.
0: Van explicar què més va sortir?
2: No, segur que més coses, Badó, perquè si no, segur. Ens perdem lo millor, nois, ens perdem lo millor.
0: Bé, en fi, i tampoc bevem alcohol, vull dir, que som sí, uns vegetals. En fi, sí, som els que s'utilitza per sucar l'humus.
2: Exacte.
0: Amb la cara que anem, que semblem ànimes en pena per
2: mare
0: tot arreu.
2: Mare de Déu.
0: En fi, que estem molt contents, tu, la veritat. És que estem molt contents.
2: Enhorabona a la 2CAT per aquesta programació.
0: Exacte,
2: que vam presentar.
0: No ens posarem aquí ara tiquismiquis, despertant un divendres. Divendres, dia 9 d'octubre del 2026, programa 241 del Bon Dia i Bona Sort, el dia en què el sol sortirà quan faltin 4 minuts per les 8 del matí, cada dia més tard, i ens deixarà quan sigui 1:45 de 8 del vespre. Avui falten 77 dies per les vacances de Nadal. I avui, si heu de sortir de casa aviat, abrigueu-vos. Fa fred, fa fred. És un dia d'aquells que surts i dius, hosti, tu,
1: sí,
0: què passa
1: sí,
0: aquí?
1: Sí, és veritat.
0: El fred ja és notori, eh? Falten 77 dies per les vacances de Nadal. D'aquí 4 dies ja començarem a veure totes les llumetes. Ja les estan instal·lant. Ara només falta que les encenguin.
1: Una mica de mandra, això, encara, eh?
0: Montse, avui ens vens a parlar de...
1: Mira, perquè Rússia està en el centre mediàtic. No només per la guerra, sinó també per aquesta... per aquesta dona, per aquesta científica que estava en un laboratori, que va haver-hi un accident que es va filtrar doncs, un patogen que sembla ser doncs, que li va provocar la mort i va acabar amb 200 persones, contactes seus estrets en quarantena. Veurem què se sap d'això, perquè aquí el problema no és el patogen en si, no és el bacteri o el virus, en aquest cas és un bacteri, sembla, és l'hermetisme de Rússia. Rússia no diu res, per tant, l'OMS està... Doncs, bueno, no, el problema és aquest, l'hermetisme. Una mica d'atenció, podríem dir.
0: No hi ha flux d'informació. L'Organització Mundial de la Salut ja va sortir en declaracions dient que què estava passant amb això. Clar, tenim en el focus la pandèmia del Covid.
1: Correcte.
0: On els protocols d'actuació van ser nefastos i hi ha la poca... Tot i que es diu que això es pot arreglar amb antibiòtics, també pot provocar la mort, com ha provocat en aquesta...
1: El problema és que no hi ha informació. No, de moment no ha transcendit la seqüenciació del bacteri, del patogen, i no sabem exacte a què ens estem enfrontant.
0: De seguida parlarem. La Shakira va estar al programa de Broncano, eh?
2: La Shakira... Broncano va estar a la ciutat de la Shakira,
0: diguéssim. El programa de la Shakira.
2: Sí, és molt bo, perquè hi va ser un dia històric per la revuelta, perquè tot l'equip de la revuelta es va traslladar al Macondo Park, que és on la Shakira, la seva ciutat, sí, on la Shakira està fent encara els seus últims 4 concerts a partir d'avui. I, nois, ha estat una entrevista. Us he portat algun detallet de l'entrevista, però, en sèrio, brutal. Enhorabona a Radio Televisió Espanyola per la liada que van fer. O sigui, el programa va quedar increïble i ella està tan mona, de veritat, increïble. Ja us avanço ara. Us la porto parlant en català i ha parlat de mi a l'entrevista.
0: Va, sí. Va.
2: Sí, sí.
0: Bé,
2: ha passat.
0: De seguida ho escoltarem. Ara estava pensant, déu-n'hi-do, ahir els tècnics d'aquesta casa es van deixar la pell, entre
2: pobres
0: activitats per tot arreu.
2: Sí, sí.
0: Em vas trobar aquí tenim l'Alejo, que és un
1: crac,
0: excel·lent
1: és un crac
0: tècnic d'exteriors. O sigui, és un tio que la toca, però d'una manera brutal. També ens el vam trobar per allà. Hombre, Alejo, on te hi ha moguda, allà està l'Alejo. 1:43 de 7 del matí. Avui el control tècnic amb el Jaume Bernet i la Laia Casanova.
2: Otro crack, otros
0: cracks. I a la
2: cracks.
0: Producció, el Mario Cervera i el David Solutions. No miris.
2: No miro, explica'm.
0: No mireu això, Mirar el mòbil abans de dormir no sempre significa dormir pitjor, segons un estudi.
2: Com?
0: Ho ha publicat un estudi científic a través de la Plus Digital Health, que ha analitzat durant 2 setmanes l'ús de mòbil i els hàbits de 68 adults a partir de dades objectives d'iPhone i Apple Watch. El resultat és sorprenent. Les persones que utilitzaven més el mòbil mentre eren al llit no dormien menys.
2: Ostres, aquesta sí que no me l'esperava.
1: No ens la veien venir, aquesta.
2: No.
0: No us agafeu això, eh? Ja us ho dic ara. No us agafeu això.
2: Per què?
0: Perquè no us agafeu això.
2: M'encanta com defenses el que pot.
1: No, però és un estudi científic, eh? A veure.
0: És un estudi real de la Plus Digital Health.
1: Però hi ha més informació? Més dades?
0: De fet, en l'estudi, aquest ús es va associar amb una mica més de temps de son.
1: Com? No pot ser.
0: Ara bé, els investigadors avisen que això no significa que mirar el mòbil faci dormir millor. Es tracta d'una associació i calen més estudis per entendre què hi ha darrere d'aquest resultat. Però potser comencem a desmitificar coses. No ho sé. Agafem els altres, els que hi ha, mentre. Però vull dir que hi ha aquest. Aquest també hi és. Existeix. I és real.
2: A nivell personal, jo us puc dir que des de que deixo el mòbil una
0: concilies
2: hora...
0: Concilies el son,
2: sí,
0: molt millor.
2: Crec que sí, crec. Però clar, no ho sé, ara em dius això. No sé, cadascú que faci el que
0: jo
2: que
0: també
2: crec,
0: dic
2: que li vagi millor.
0: Jo, a nivell personal, també, des que vaig deixar de parlar amb l'Ares el mes d'agost, vas dormir molt bé. Molt bé. No, de veritat. Què nom aquí? Quin insult anaves a provocar?
2: Bueno, pues, he pensat que no tocava el 6:20, però el 6:25 que diré imbècil.
0: És 1:45 de 7 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Porto durant un mes i escaig fent la dieta de les...
2: Ja estem. Ai, Montse, feia dies que no ho sentíem, això.
1: Ai, sí,
2: no,
0: les 3 P's i les...
2: Bueno, sí, les 3 P's.
0: A veure, us dic una cosa?
2: És que no te'n recordes de les 3 P's i portes un mes i mig fent aquesta dieta.
0: A veure, un moment.
2: Vinga.
0: Si us poseu així cada vegada que parlo, quan acabi de parlar això, us explicaré que tinc un rècord Guinness. A veure, hi ha la dieta de les tres P's i les tres A's, que és la pasta, el pa i la patata.
1: Bé. Home, ja s'han recordat.
0: Bé. I les tres A's, que és el sucre, l'azúcar, l'arròs i...
1: L'alcohol?
0: I l'alcohol.
2: Perquè t'ha ajudat la Montse, si no t'ha recordat.
0: Com que he arribat al pes que volia, aquest cap de setmana faré les tres P's i les tres A's.
2: Epa!
0: Sí.
2: Ja està, s'ha acabat la dieta.
0: Com ho has portat?
2: Com ho has portat? Ara, en sèrio, dis la veritat.
0: Bé, la primera setmana et deixa com una mica... et deixa com una mica pajarito i a partir de la segona setmana, doncs, et comences a sentir millor i a partir de la tercera setmana et sents superbé. Et treu les ganes d'engullir allò del menjar,
2: de morir, no?
0: Del menjar compulsiu i t'entra unes ganes de morir.
1: Exacte, unes ganes de viure directament.
0: Vinga, va. Abans que un missatge arribés en dos segons, podries trigar dies, setmanes o fins i tot mesos. I encara que ara vivim enganxats al WhatsApp, aquella xarxa que feia possible comunicar mig planeta continua existint. Dic tot això perquè avui és el Dia Mundial del Correu. La data commemora la fundació el 9 d'octubre del 1874 de la que avui coneixem com la Unió Postal Universal. La idea era aconseguir una cosa que era, ara em sembla del tot evident, però que els serveis postals de diferents països poguessin funcionar com una gran xarxa internacional. I encara que ja gairebé ningú espera una carta d'amor a la bústia, el correu continua sent essencial. De fet, amb les compres per internet, potser el carter ha deixat de portar-nos cartes, però ara ens coneix pel nom de tants paquets com rebem. És maco de tant.
2: S'ha perdut.
0: Rebre una carta ha de ser una meravella.
2: Sí.
0: L'última carta que vaig fer la vaig fer fa 3 anys.
1: Encara fa molt.
0: Una carta escrita amb oli, en un moment una persona estava en un moment molt complicat i li vaig escriure una carta.
2: Que maco.
0: I li vaig escriure una carta.
2: Jo arrel del dia d'avui, us pensava portar, el que passa que Shakira és Shakira, però si no us ho portaré dilluns, hi ha una il·lustradora que escriu cartes a desconeguts.
0: Ah!
2: Tu subscrius a ella i llavors tu comences a rebre cartes de gent desconeguda que pots estar a l'altra punta del món.
0: Ah, que guai!
2: I en el dia d'avui crec que té més força, però us ho portaré dilluns. De veritat, m'ha semblat superinteressant. És una noia a les xarxes que és boníssima, que ella escriu a mà cartes i tu la reps.
0: Sí, està molt bé.
2: Està molt bé.
0: No, de veritat. En Jaume diu que envia postals de Sant Miquel d'Ofai. Jaume, jo de la Sagrada Família. Avui també és el Dia Europeu de l'Art Rupestre. Parlem de pintures, gravats i representacions que els nostres avantpassats van deixar sobre les roques fa milers d'anys. I tenen una cosa fascinant. Molt abans que existís l'escriptura, els humans ja sentíem la necessitat de representar animals, persones, símbols i escenes. O sigui, que això de dibuixar les parets és bastant més antic que escriure «Tonto el que lo lea» al lavabo de l'institut. O allò de «Lava el cotxe, guarro». Avui també és el Dia Mundial de l'ou. Es celebra el segon divendres d'octubre i reivindica un dels aliments més universals que existeixen. L'ou aporta proteïnes d'alta qualitat i diferents nutrients i, sobretot, té una virtut que no podem ignorar. Et resol un sopar quan obres la nevera i sembla que hagin entrat a robar. Allò que vines i dius, i mires a la porta i dius, si em queden dos ous.
1: Si queden dos ous, està salvat.
0: Truita, ou ferrat, dur, remenat, potser... Podem discutir durant segles... Podem discutir durant segles què va ser primer, si l'ou o la gallina, però què superem quan no tenim res a casa, això ho tenim bastant resolt.
2: L'ou és que és boníssima. Hi ha un estudi també que defensa que menjar ous cada dia no és pas dolent. Que abans creiem, consideràvem que no s'havia d'abusar dels ous. Escolta, jo a casa meva sempre hi ha ous.
0: I si són de felices
2: si
0: gallines felices,
2: sí.
0: Doncs molt millor. I avui també és 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana.
4: Como una alfombra de flor es la región valenciana.
0: És festiu a tota la Comunitat Valenciana i commemora l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València l'any 1238, un episodi fonamental... És que poses el cursor i em tapes el text.
1: Ah, perdó.
2: Sí,
0: Montse Vidal. Un episodi fonamental en la formació del Regne de València. I el 9 d'octubre té també una tradició molt particular, la mocadorà. de Sant Donís. És tradició humana. Tradicionalment es regalen... Molt xetre, o cursó?
1: No!
0: Dolços de massapà embolicats. Ara cada vegada que m'equivoco et donaré
1: la culpa. És que clar, no estic fent res.
0: Embolicats en un mocador. Una mena de dia dels enamorats a València, però amb massapà pel mig. I abans d'arribar al cap de setmana avancem algunes dates de dissabte i diumenge. Déu-n'hi-do, avui, eh?
2: Et sembla?
0: Que sí que val la pena tenir el radar. Demà dissabte és el Dia Mundial de la Salut Mental. Jornada per parlar de la salut mental amb la mateixa normalitat amb la que parlem de la salut física, combatre l'estigma i recordar la importància de demanar ajuda quan la necessitem. Demà també és el Dia Europeu de la Donació d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules. Aquesta l'aguantem, eh? Puja.

0: Una jornada per conscienciar sobre la importància de la donació i reconeixement de les persones que amb la seva decisió han fet possible salvar o millorar la vida d'altres persones. Aquests sí que són herois. No els que juguen al futbol. Aquests són herois.
1: I tant, que important és.
0: Demà també és el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Have you seen the old man in the closed down market? Una jornada que posa el focus en el sensellarisme, perquè no tenir una llar no significa únicament no tenir un sostre. També és viure sense estabilitat, seguretat i un espai propi des d'on poder reconstruir la vida. Diumenge és el Dia Internacional de la Nena. Ara noto les abraçades d'aquest matí de la meva nena. No puc sortir de casa sense que... I sent el papi, papi, papi, papi. M'arriba a sortir a dia de Déu al carrer en pijama.
1: És mona.
0: No, o sigui... Les nenes.
1: A mi la meva nena em fa el mateix, però és una mica més gran.
0: De veritat, eh? Una jornada de les Nacions Unides que posa el foc en els drets de les nenes i les desigualtats que encara poden condicionar les seves vides. L'accés a l'educació, la violència, els matrimonis infantils o la falta d'oportunitats. Les nenes no es toquen. L'objectiu és tan senzill d'explicar com difícil d'aconseguir que néixer nena no determini les oportunitats que tindràs a la vida. Només faltaria. I diumenge també és el dia dels tiets. Amb això acabem, perquè, escolta, que si no
1: sí,
0: ens anem
1: sí, no,
0: ja...
1: No, quina mà de dies,
0: sí,
1: mare
0: sí,
1: de Déu.
0: Més, que segueix dient els dies la Gemma Nierga. Una celebració dedicada a aquells membres de la família que tenen una posició privilegiada. Poden consentir els nebots, fer-los regals, ensenyar-los coses que els pares preferien que no prenguessin i després tornar-los a casa.
1: Així som els tiets.
0: Jo als meus fills dic, per què parleu així? Oh, la Gemita.
1: Sí, clar, sempre culpa dels tiets. Sempre, la Gemita, tiets, la Gemita.
0: Que es consenteix. Que tu, regalem un telèfon, què? Què vol dir un telèfon? Ja, home, no, on vas? D'aquí un minut arribem a 6:45. Avui el calendari ve especialment ben sincronitzat. Tenim actors, humors, molta música i fins i tot una d'aquelles coincidències familiars que sembla feta expressament per aquesta secció. Montse, el cursor.
1: Comencem amb un actor de casa nostra que fa anys que salta de la comèdia al drama sense fer gaire soroll. Estem parlant dels 43 anys de Miqui Esparvé. Barcelona, fas un calor que me
0: deja fría por dentro. Va néixer a Manresa, no a Barcelona.
1: Actor nascut a Manresa, evidentment, i una de les cares més habituals del cine i les sèries dels últims anys. L'hem vist a Barcelona nit d'estiu, a Perdiendo el Norte, sí, Porto Bien, El Inocente, Smiley, és d'aquells actors que pot passar d'una comèdia romàntica a un thriller, escolta, sense que ens estranyi gens.
0: M'encanta molt, m'agrada molt el Miqui Esparvé.
1: Un crac, sí.
0: A 46 anys, avui per...
1: La Terremoto del Corcón. 46 anys per la Pepa Charro. Mare de Déu, aquesta cançó té molts anys, eh?
2: 46?
0: La feia més gran.
2: Més gran?
1: Ah,
0: molt
1: sí?
0: Més, i jo també.
1: Doncs la Terremoto del Corcón avui fa 46.
0: La feia 46 quan va començar a cantar.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Actriu, cantant, humorista, especialista absoluta en agafar una diva internacional, una cançó, i convertir-la en una paròdia impossible. Felicitada, que bé.
0: I avui 33 anys per...
1: Anna Castillo. Avui fa 33 anys aquesta actriu barcelonina que en poc més de 30 anys ja té una trajectòria espectacular. L'Olivo, la peli La Llamada, Viaje al Cuarto d'una Madre... Amb l'Olivo va guanyar precisament el Goya millor actriu revelació i des d'aleshores s'ha convertit en una de les actrius més reconegudes de la seva generació.
0: I avui fa... hauria fet 108 anys...
1: Bebo Valdés. Hauria fet 108 anys, pianista, compositor, director d'orquestra cubà. Va ser una figura fonamental de la música llatina del segle XX. Però atenció, perquè la família Valdés fa doblet el 9 d'octubre, perquè el seu Bebo Valdés hagués fet 108 anys, però en compleix 85 el seu fill, Chucho Valdés.
2: Ostres!
1: Ui! Ens hem colat, aquest és un altre que hauria fet anys avui. Chucho Valdés, el fill de Bebo Valdés, doncs també va néixer un 9 d'octubre i també hauria fet 86 anys.
0: Ara
1: John
0: sí.
1: Lennon, ara sí.

0: És que ara estava mirant la Montse, que estava cantant la cançó...
1: Cap a dins, així, cap a dins.
0: Cap a dins. Quina és la cançó que vas cantar aquell dia, que era de country?
1: Aquí, al programa?
0: Sí.
1: John Denver, Country Road. Take me home.
0: No, aquesta no l'hem de posar. No, o sigui, aquesta cançó, ja, d'aquí a que marxem de vacances d'estiu, cada divendres el posarem.
1: Te la faré aprendre. Cada divendres.
2: Boníssim.
0: Sisplau.
2: John Lennon, el que dèiem, els hi passa el mateix que als Valdés, perquè el 9 d'octubre el seu fill, Saint Lennon, també fa anys, en aquest cas 51. El fill de John Lennon i Yoko Ono, doncs, va néixer també un 9 d'octubre, com dèiem, fa 51 anys, aquest músic, compositor i productor que ha publicat diversos discos en solitari i ha treballat amb artistes molt diferents.
0: I avui aparquem els aniversaris i obrim el santoral d'aquest 9 d'octubre.
2: Felicitem els Abrams, els Adalberts, Andrònics, Anastàcies, Deus de Dits, Dionisis, Dominis, Eleutori, Gislens, Gombis, Jons, Leonardis, Gunters, Lluïsos, Bertrans, Rústics i Sares.
0: No és prou complicat, que a més a més te'ls vas dient.
2: Sí, sí, és que no, veig doble, no ho sé, hi ha tants noms, tanta cosa rara, no sé, mare de Déu.
0: En fi, a totes i tots, moltes felicitats en aquest 9 d'octubre.
3: Bon dia i bona sort amb Bedolla 2.
0: Aquí estem, els del Bon Dia i Bona Sort, 9 d'octubre del 2026. Saludem els oients de Ràdio 4, els espectadors de 2CAT, que, per cert, hi ha molta gent que ens veu també per 2CAT.
2: És cert, sí.
0: Vaig al·lucinar, o sigui, em vaig trobant gent...
1: Que t'ho va dient, oi?
0: Molts pares del col·le del meu fill, que... Veig el teu pare al col·le. Està molt bé. Ai, al col·le. Veig el teu pare a la tele.
1: A la tele. Al gimnàs m'han dit que ens veuen.
0: Al gimnàs també. Qui ens ho deia ahir? El Jordi Basté ens ho deia?
1: Sí, també. Sí, que ens ho va dir, sí. Que ens mirava cada dia.
0: Que ens mirava cada dia mentre es fa el seu programa.
1: Bueno, té un munt de pantalles allà.
0: La qual cosa
1: està bé.
0: No tantes, eh? No tantes.
1: Bueno, a veure. Tenen uns estudis nous, també. Tenen uns estudis nous, també. Igual han posat moltes.
0: Pantalles, n'hi ha dos pantalles. I amb una estem nosaltres i l'altra, doncs, no funciona. Vinga, va. Avui desitgem sort aquí.
1: Ai, molta sort, eh? Però sobretot molta paciència a tots els que el proper 5 de novembre, apunteu a l'agenda, hauran de fer un combat a mort contra el comandament a distància perquè toca resintonitzar els canals de televisió. Sí, sí, la TDT, en el cas de la TDT, torna a fer de la seva, s'actualitza a l'estàndard DVB-T2 per portar-nos l'ultra alta definició. Aquí, si ens vinen a través de la TDT, se'ns veuran els poros, les rugues, tot, tot el detall. Més que mai. Arriba, com diem, el 5 de novembre. Aquesta és la data clau, 5 de novembre, abans de les 8 del matí, arriba el moment de la veritat. Es redistribueixen els canals, arrenquen les emissions en UHD, ultra alta definició, i toca fer una nova cerca automàtica i creuar els dits. Val a dir que els canals HD normals continuaran funcionant com fins ara, que si no resintonitzes, podries descobrir com, per exemple, de cop i volta el canal Clan, val, de Ràdio Televisió Espanyola, t'ha desaparegut. Llavors els nens diuen, què passa amb la Blue i què passa amb els Barrufets o amb el Dragon Ball? Que hi ha de lo que
2: crisis.
1: Clar, crisi a la família, no. Escolta, les novetats...
0: Ara ja sé quin és el teu recurs el dissabte i diumenge al matí, eh?
1: Sí. El que passa és que algun ja no funciona, eh? Hem de buscar altres opcions, però bé, estem aquí.
0: El dia no funciona que mirin la tele, vols dir?
1: No funciona que hi ha episodis que ja se'ls saben de memòria.
0: Ah,
1: i hem de buscar nous continguts. Però bé, que no condeixi el pànic, perquè les novetats que ens esperen, per exemple, serà que Ràdio Televisió Espanyola estrenen la 1 UHD, la 2 UHD, a més del canal de Ràdio Nacional accessible, que serà ràdio amb subtítols i llengua de signes.
0: Wow.
1: Requisits tècnics per veure aquesta ultradefinició, doncs que la tele tingui pantalla 4K, sintonitzador integrat i els descodificador corresponent, però si no...
0: Bé, no patiu.
1: A veure, és que són unes paraules molt tècniques, Badó.
0: És que ahir van anar a veure les grasses amb el seu fill.
1: Sí, però que això no...
0: I ho vam donar tot.
1: Vaig gaudir com una nena petita.
0: Montse, hi ha una cosa que s'entén perfectament, que forma part de l'anatomia humana. Quan hi ha unes hores que no es pot conciliar el son...
1: Sí, es
0: perquè
1: nota.
0: Has estat cridant totes les cançons d'un grup de música, l'endemà això passa factura.
1: Encara tinc veu, eh?
0: I també et dic una cosa, que el que té mèrit és el que estàs fent ara, després d'haver estat amb el teu fill... Amb el teu fill, que ho devia donar tot, ahir.
1: Ho tornaria a fer.
0: Quina edat té el teu fill?
1: Té, farà 11, el mes de desembre.
0: Això és una meravella.
1: Fer un mano a mano, ens ho hem passat també. Ho tornaria a fer, per això, per aquest moment, matinaria les vegades que calgués. Ara, que potser no estic tan àgil verbalment, demaneu disculpes, però és el que hi ha.
0: És el que hi ha, és el que hi ha.
1: Bé, com dèiem, bon dia i bona sort a tothom que a partir del 5 de novembre li toqui fer aquesta resintonització. Això només afecta, repetim, a l'antena terrestre. Si mireu la televisió a través de la fibra, no tindreu aquest problema, podreu continuar mirant-vos el problema i el procés des de la barrera. Així que ens fiquem tranquils.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Vinga, 2:15 d'avui del matí. Anem amb la contra del dia d'avui. Atenció, perquè una moto de la policia en sentit contrari atropella dos ciclistes als Tres Valls Varesins.
1: Escàndol. Als Tres Valls Varesins, després que una moto de la policia que circulava en sentit contrari, el de la cursa, atropellés dos ciclistes del Pinarello Q365 Pro Cycling Team. Un dels afectats és el català Marcel Camprubí. La incidència va ser denunciada pel britànic Tom Pidock després de la prova, que va acabar amb la victòria del belga Jarno Guidard per davant del mateix Pidock i del nord-americà Matteo Jochersson. El succés ha generat, òbviament, una forta indignació per aquestes circumstàncies de l'accident. En sentit contrari, una moto de la policia...
0: Que estàs fent una cursa ciclista i que et ve una moto de policia en sentit contrari i se't mengi, doncs gràcia no n'ha de fer gaire. Ja portem un parell de dies que Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega d'Espanya. Jo no sé si heu vist el croissant, però és, no són hores.
1: Jo no el vull veure, el vull tastar.
0: No són hores de parlar d'això.
1: Vull menjar.
0: No, heu vist les imatges?
1: Sí.
0: Hi havia una imatge que feien que era com una perspectiva que, a més de super allò, en primeríssim primer pla, i es veia com passava per sobre.
2: Calla.
0: O sigui, cruixia la imatge.
2: Mare meva. Salivant.
0: Una cosa, però, mare meva.
2: Ai, estem parlant de la pastisseria Morreig del barri de Gràcia, que ha guanyat la 19a edició del concurs al millor croissant artesà de mantega d'Espanya, organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. El croissant elaborat pel pastisser Matthew Azenhofer, cofundador de Morreig amb Albert Ruiz i Matt Valet, s'ha imposat entre les propostes de 59 pastisseries de tot l'estat. Barcelona recupera així un títol que reconeix l'excel·lència de la pastisseria artesana de la ciutat.
0: Oh! Soc molt de croissants, eh? Si sou més de salat o dolç de croissants?
2: De croissants, dolç.
0: Dolç?
1: De croissants, sí. En general, soc més de salat que de dolç, però en el cas dels croissants, de dolç. Però els que van sense res m'encanten també, eh?
0: Perquè un bon croissant
1: de mantega.
0: Un bon croissant de sobrassada? De bona sobrassada?
1: Sí,
0: un bon croissant de pernil i formatge, però no allò que està enrotllat al caneló i posat a dins. No, allò, un bon croissant de pernil i formatge.
1: Ai, que bo, per favor, Madó. Aquestes hores...
0: Un croissant de xocolata, d'aquella xocolata que...
2: Calla, que m'està entrant una gana només de pensar-ho.
1: Sortim d'aquí, anem a treure'ns la dèria aquesta dels croissants que ens estan donant ara mateix. Eh?
0: Amb 4 arribem en punt a 6:45 del matí. Ja arriba la primera de la classe, eh? La Gurgui ja la tenim allà dins, preparada per entrar en acció. De seguida parlarem amb la Gurgui. Abans, però, sí?
1: Sí, home, sí. Una mica de guitarra, Esbadó. Que tu tens una ànima rockera, eh? Que no ens enganyis. Sí, que tu ets aquí guitarrer. Mira com sona. Així comença un dels clàssics de Bon Jovi, que avui recordem. Per cert, que Bon Jovi ara ha fet un duet amb Pitbull, una associació que no quadra gaire. Sí. Mira, un dia... Ja l'escoltaré i us diré què tal. Però mentrestant ens quedem amb Bon Jovi en solitari, que per cert, l'altre dia vaig veure que hi havia una banda tribut a Bon Jovi que es diu Band Jovi. M'encanten els noms dels usuaris aquests, m'encanten.
0: Està molt bé.
1: Un clàssic de la història de la música, Living on a Prayer.

0: a Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Adollador.
1: Hem arribat a 6:45 del matí, anem a fer una ullada a la premsa escrita. Això és el que ens trobarem avui. Quan anem al quiosc, amb portada de la premsa escrita, comencem amb el diari La Vanguardia.
2: Que avui titula L'Aspre duel per Mari Carmen augura una campanya electoral crispada. El periòdico diu Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. El País diu PP i Vox parteixen amb un clar avantatge en la cursa cap al 29N. El Mundo diu Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N. El diari Ara avui destaca la precampanya extensa per la mort de Mari Carmen Abascal i el diari ABC també diu Viedma ratifica davant el jutge que les clavegueres del PSOE van anar contra les seves filles. La Razón avui diu el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure les llistes indignats de Sol.
1: Mundo Deportivo.
2: Titula Marató cap al clàssic en referència a la via que està fent el Barça per enfrontar-se amb el Madrid.
1: I el diari Esport.
2: Que diu el gran repte de Flick. Right
0: now. A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Adollador.
1: Us en recordeu el Dia Mundial de la Ràdio que vam fer maletes nosaltres i ens vam anar a Mercabarna fent un programa que va ser...
2: Xulíssim.
1: Vam fer una èpica.
3: Sí, perquè, molt guai.
1: Sí, vam viure des del programa en directe com vivia, com despertava Mercabarna. No com despertava. Pràcticament anaven a dormir, ja.
2: Sí.
1: Com despertàvem nosaltres en el moment que la gent de Mercabarna, el mercat de peix, s'anava a dormir. Va ser una experiència, us ho asseguro, de les més brutals que he viscut en el món de la ràdio.
3: Calenta que surts, eh? Que 13 de febrer ho tenim aquí a tocar. Això va ser l'any passat, el 13 de febrer, i l'any que ve, o sigui, podríem fer alguna cosa semblant.
1: Doncs ahir...
3: D'enguany, no?
1: Ahir la revolta van intentar fer una cosa semblant, però... Ahir l'equip de la revolta va fer les maletes i se'n va anar directament al territori... Shakira.
3: Doncs sí, i és que Broncano no va portar a Shakira al programa, sinó que va portar el programa a Shakira. I és que la revuelta va sortir del seu espai habitual i es va traslladar, com dèiem, al Macondo Park, que és aquest recinte que ha muntat la Shakira per la seva residència a Madrid. Broncano, van veure imatges de Broncano i Jorge Ponce voltant pel recinte amb un carretó d'aquests de golf, sí. Boníssim les imatges, d'anar visitant la ciutat de la Shakira, que és una mica el que és, mentre l'esperaven.
1: Em va sorprendre...
3: A mi m'ha sorprès moltes coses, sí. He rigut molt amb l'entrevista.
1: No, però més enllà de l'entrevista, a tota aquesta ciutat de Shakira...
3: És sorprenent.
1: És guapa?
3: Sí. Ella li pregunta, de fet, en un dels moments a Broncano, diu, escolta, has fet un tomet per la meva ciutat? Què tal, què t'ha semblat? Muy bien, está muy guay, me he encontrado muy, muy bien, tal. És molt graciosa l'entrevista, ja ho veureu. El cas és que, primera entrevista de cara a cara entre Broncano i Shakira, en aquest Macondo Park, tot plecat, va arribar just a la recta final d'aquesta bogeria que porta la Shakira des del 18 de setembre. Porta 13 concerts a Madrid i una de les primeres fantasies que va deixar anar la Shakira va ser aquesta.
4: Puta mare, com dicen en català.
5: La puta mare,
4: La puta mare.
5: Hables català?
4: Sí, parlo.
5: Jo parlo també.
4: Sí?
5: En català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols.
4: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
4: sí.
5: En Miami.
4: Sí.
5: ¿Qué te fas?
4: Pero qué fas, tío.
5: La gente de Miami, claro, se quedan poseída. Ay, Virgen, Shakira, se le fue la cabeza. ¡Está loca!
4: Milan, parlem després.
5: Milan, estic... Molt enfadat amb tu.
4: Sí, molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
4: Tenim que parlar d'això, I així ja s'entera.
5: Entre ells parlen català?
4: No, hablen mucho inglés entre ellos.
5: Sí.
4: Muchas
5: cosas, muchos idiomas, ¿eh?
4: Sí. En inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: en catalán. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
5: Muy bien. A mí pasa también, yo hablo en catalán también.
4: Sí. Porque tú eres de Barcelona.
5: No.
4: No, ¿tú dónde eres?
5: Jaén, Andalucía.
4: ¿Y tú por qué hablas catalán?
5: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
4: español,
5: me encantan.
4: ¿No sé que tuviste una novia catalana?
5: También, también. Ah, sí. Ah, nos ha pasado lo mismo los dos.
4: Bueno, Más o menos, es lo mismo. No sé si es lo mismo, pero...
5: Los dos hemos pasado por eso.
3: Los dos hemos pasado por eso, com si diuen, clar, els dos hem après català, doncs perquè Gerard Piqué i el Broncano...
1: Per a respectives parelles, eh?
3: Exacte, boníssim aquest moment on diu que parla més català a Miami que quan vivia a Catalunya perquè no s'entengui el que diuen. Això ho hem fet tots, Badó. Tu te'n vas a Cuenca demà amb una catalana i es poseu a parlar en català perquè no t'entenguin, que dius, què estem fent? Doncs sí, doncs porta el català allà on anem i la Shakira ho fa a Miami. El cas és que després hi ha un altre moment de l'entrevista que ja us ha avançat abans, que jo ho vaig interpretar com un missatge personal. I després del que escoltareu, ja us aviso que a partir de dilluns, en aquest programa, torne l'horòscop.
5: T'he preguntat si havies ido a buscar cosas de horóscopo, però mires esas cosas, mires...
4: No.
5: ¿Cuál eres?
4: Yo soy acuario.
5: ¿Es bueno ese?
4: Sí, depende.
5: ¿De qué?
4: Depende del acuariano, si tú quieres.
5: ¿Qué dirías? Por la actitud, por lo que me has visto otras veces en otras entrevistas.
4: Es cáncer.
5: ¿Qué me quieres decir? ¿Sabes algo?
4: No, no es cáncer, no.
5: No soy cáncer.
4: ¿Qué? ¿Cuándo cumple? No, espérate.
5: ¿Quieres que me defina a mí mismo para que...?
4: Sí, dime.
5: Amigo de mis amigos.
4: Ajá.
5: Dinámico.
4: Ajá.
5: Viril.
4: Oh, masculino.
5: Fogoso.
4: Oh, fogoso. ¿Qué eres? ¿Escorpio? No, a ti no, ¿eh?
5: Eso es que no lo soy.
4: ¿Aries?
5: Capricornio.
4: No, pero el Capricornio es muy...
5: ¿Qué?
4: Por lo que entiendo, como muy... Bueno, mi madre es capricorniana.
5: ¿Y?
4: Y es, bueno, es muy exigente.
5: Yo también.
4: Muy exigente.
5: Yo soy exigente.
4: Sí, sí.
5: Yo soy exigente, si me gustan las cosas bien hechas, el detalle.
4: Sí.
5: Soy exigente en ese sentido. Sí. Capricornio, pero bueno.
4: ¿Y son así tan fogosos los capricornios?
5: Sí, yo todos los que conozco, no nos podemos juntar.
3: Jaume, sí o no, ¿son fogosos o no els capricornios? Pues això és el que deia la Shakira, bronca, no és molt fogoso. Hi ha una cosa que és un dardito a Gerard Piqué, eh? Perquè li pregunté ell, què tal a los acuarios? Perquè ell és aquari. I diu, bueno, depèn de l'aquari.
2: Ah,
3: recordem
2: ara
3: que Gerard Piqué i Shakira fan
1: anys
3: el mateix dia, el 2 de febrer. Llavors, clar, imagina't clar. Per ella, no? Que normalment el teu signe és el millor de l'horòscop. Però clar, quan comparteixes amb el teu
1: ja no està bo.
3: El cas és que això és secundari. El que importa és que arribem aquest últim cap de setmana amb la residència que ha anat deixant un convidat pot enrere l'altre. I hem vist a Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, i ella ens avança uns quants dels convidats que arriben aquest últim cap de setmana, en aquest últim sprint. 4 concerts li queden a la Shakira. Recordem que aquesta cançó Antologia la va cantar amb la Dua Lipa fa uns dies. Va ser espectacular l'actuació que van fer. No havien cantat mai juntes en directe. I
1: la Dua Lipa també un portento de veu.
3: Imagina't. Brutal, brutal la imatge. I el que dèiem, ara queda la gran final. La gran final d'aquesta gira de la Shakira a Madrid.
4: Sí. Pues, tenemos el 13º concierto agregado. ¿Cómo se dice aquí?
5: Décimo tercero.
4: Y sí, va a ser un concierto espectacular. Voy a tener muchos amigos, colegas 13, ¿eh? Que van a... Sí, así es.
5: ¿Quién viene?
4: Viene Maluma. Vamos a cantar...
5: El mismísimo Maluma, ¿eh?
4: El mismísimo. Vamos a cantar Agua, la nueva canción que tenemos juntos.
5: Ok.
4: Va a venir Bele.
5: Ok.
4: Va a venir
5: Bizarrap. Estuvo en el programa Bele, me cayó muy bien, sí, este muchacho.
4: Es espectacular.
5: Sí, sí, sí.
4: Es
5: Bizarrap también.
4: Bizarrap. Dani Martín.
5: Joder.
4: Voy a cantar con Dani,
5: Vaya agrupación de grandes artistas.
4: ¿Quién más va a venir? Más sorpresas también, tenemos. Pero ya no puedo.
5: Okay.
4: No puedo. Hasta mañana.
5: Sí, no s'anuncia más.
4: No s'anuncia más, exacto.
3: Fins avui no sabrem més sorpreses que ens esperen a Shakira en aquests últims dies, però ella ja ho ha anunciat, eh? Estarà Maluma amb aquesta cançó.
1: Doncs felicitats a l'equip del Broncano per la feina feta ahir a la ciutat de Shakira. Gràcies, Ares. D'aquí a 7 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: I atenció, perquè durant els darrers dies Rússia està en el focus mediàtic per no només per la guerra, sinó perquè el 2 d'octubre va morir una treballadora de l'Institut de Recerca Antiplaga d'Irkutsk després de ser ingressada per una pneumonia greu provocada per un accident al laboratori.
2: Va haver-hi unes 200 persones en quarantena. L'últim que se sap és que no s'ha detectat patògens d'alt risc entre els contactes de la dona morta. Ja s'han fet aquestes investigacions entre aquests contactes, segons informa Rússia. I és que Rússia tampoc no ha confirmat que es tracti de pesta, però tampoc han revelat de quin patogen es tracta. És a dir, han dit, no és pesta, pneumònica, però no han dit el que és. Quin és el problema? Doncs precisament això, l'hermetisme, que no se sap gairebé res. Un mitjà local rus va ser qui va revelar que es tractava d'un tipus de pesta, que és la pesta pneumònica. Què és la pesta pneumònica? Ho explica Juan José Badiola, que és epidemiòleg, en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola.
6: Una pneumonia, una inflamació del pulmó que llega a provocar la insuficiencia respiratoria y la muerte del individuo si no se toman medidas adecuadas. La neumonía, una inflamación del pulmón que llega...
2: La OMS insisteix en que si algú contrau la malaltia pot tenir tractament, és a dir, no seria un virus, seria un bacteri, per tant, els antibiòtics en aquest cas funcionarien, però el tractament ha de fer-se a temps perquè evoluciona molt ràpidament i sense tractament gairebé sempre és mortal. Ens sorgeix una altra pregunta. Com es contagia aquest patogen?
6: En este caso, realmente el contagio se produce a través de la vía respiratoria. La capacidad de que esta bacteria produzca, a partir de ese caso, una pandemia es baja.
2: Els experts diuen que no té molta capacitat per provocar una pandèmia perquè el pacient empitjora tan ràpid que gairebé no té temps de relacionar-se amb altres persones. A més, no contagia abans de tenir símptomes. No recordeu, per exemple, el Covid, que havia uns dies abans que també es contagiava abans de tenir símptomes. En aquest cas, no seria així. Només es contagia quan la persona ja té símptomes. I què passa? Que el període d'incubació és molt i molt curt. L'epidemiòleg Julio Muñoz, en declaracions al programa Director al Grano de Televisió...
1: Perdona un moment.
2: Sí.
1: Tu pots tenir la malaltia, però sense símptomes aquesta malaltia
2: no
1: la pots passar a ningú, eh?
2: Exacte, no seria contagiosa fins que no tinguis símptomes. Això també explica quina capacitat té aquest patogen de provocar una pandèmia, quina capacitat tindria aquest patogen de provocar una pandèmia, ho explica l'epidemiòleg Julio Muñoz.
7: La peste neumónica se transmite pero con torpeza y basta con bajar un poco la transmisión para que se apague sola. Tanto por el conocimiento que tenemos del patógeno como por el perfil de la enfermedad y las herramientas que hay para abordarla, es un escenario totalmente diferente al de la pandemia de 2020.
2: El problema aquí és que no es pot fer tampoc una valoració precisa dels riscos, si és que els haguessin, ni tan sols establir unes mesures concretes en cas que fos necessari perquè Rússia, repetim, no està donant informació. El que sí que han dit és que no hi ha risc epidèmic i que s'està parlant d'informacions falses. Què passa ara? El moment és aquest. Donald Trump diu que mantindrà una conversa amb Vladimir Putin per saber més informació. Alguns països ja s'han començat a curar en salut, com per exemple els Estats Units, que ha fet que l'ambaixada americana a Moscou hagi enviat una alerta sanitària recomanant als ciutadans que abandonin el territori rus. Però recordem, en cas que fos aquest tipus de patogen, la pesta pneumònica, doncs la capacitat de provocar una pandèmia és molt i molt limitada.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: D'aquí 3 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
0: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: Deixeu-me que saludi la...
3: Saluda, saluda! Aquesta bona gent que ha entrat a l'estudi i diu, oh, ja estan aquí.
1: Anna Gurgui, bon dia, bona sort. Què tal?
8: Estem a l'hivern o què passa aquí?
3: Pots fred, eh?
8: Avui, dic, és Nadal.
1: No, és que fa molt fred avui.
8: Molt fred.
1: No, els estava dient abans, jo he sortit a casa i dic, però què està passant aquí?
8: No.
1: Capella, bon dia, bona sort.
9: Com estàs?
1: Tu vens des de...
9: Jo vinc de Molins de Rei.
1: I feia fred a Molins?
9: Feia fred, però escolta, màniga curta com el Carles Puyol.
8: Aguanta com un capelló.
1: No portes ni jersei ni res?
9: Res, com el Carles Puyol.
8: És broma.
9: No és broma.
8: Va així...
9: No és broma.
1: Però a veure, digue'm una cosa, tu has sortit així, t'has trobat de cop, això?
9: No, he sortit perquè he baixat directe al pàrquing des de casa. O sigui, no he tocat cap res. No, t'he sintonitzat i has dit, joder, quin fred, i vale, ja no puc tornar.
1: Molt bé, i després, aquí s'ha aparcat al carrer?
9: Sí, aquí al carrer, però torno a casa, eh?
1: Molt bé, però...
3: Et tornes al llit directament, dis la veritat.
1: No. Has aparcat lluny d'aquí o no?
9: No, a un minut.
1: A un minut.
9: A un minut.
1: I aquest minut, què tal?
9: Bueno.
2: No vol reconèixer.
9: Hem caminat ràpid.
1: Molt bé. Per cert, veu la presentació ahir de tu sí que vas estar...
8: Que guapos estàveu, eh?
9: Sí.
8: Allà tot... No, la 2CAT, no?
1: Sí.
3: No,
8: dic, no sé, potser m'equivoco. Estàveu guapíssims.
1: No fem 15 presentacions al dia.
8: Bueno, però va estar molt bé allà tota la cúpula, no?
1: Sí, va estar molt bé.
8: Tots els que maneu aquí.
9: Molt de nivell, eh? Molt de nivell.
8: No, molt guapos.
1: Tots els que maneu, dius, en plural?
8: Sí, bueno, el meu fill l'altre dia ens va veure per la 2CAT i diu, jo vull ser com el Badó, és el jefe, no? I diu, mira, que està afilat.
1: Ja, digue-li al teu fill que vingui que ja li explico com funciona això. Vinga, va, anem al preu just. El preu just que tenim avui i a veure si l'encerteu. I és que estem a punt per un cap de setmana de 3 dies. Molta gent farà 3 dies i a la tornada ja tocarà parlar de la castanyada. La pregunta és òbvia. Ja? A quant va el quilo de castanyes,
10: Montse? Ostres, el quilo de castanyes... 4 euros i mig.
1: 4 euros i mig?
8: 5,40.
1: 5,40.
9: 3 euros.
1: 3 euros.
10: 6,20.
1: 6,20. El quilo de castanyes, eh?
3: No, no sé, ho has dit tu.
1: No, ja ho he dit jo.
3: I què?
1: Ja, no, després us donaré el preu de majorista i el preu preu de venda al públic.
3: Ah, clar, agraeixo el de majorista perquè jo sóc molt de comprar el por major les castanyes,
1: mai, mai se sap, però sempre pots tenir algú que està allà i dius, treu-me un parell de quilets de castanyes.
2: I preu de castanyera, que és diferent també.
1: També. Va, arribem a les 7 en punt del matí.

0: Són les 7 a punt del matí, és 9 d'octubre del 2026, el dia que ens hem llevat. Sabem que la mort de Mari Carmen Abascal commociona el moviment per l'habitatge.
1: Sí, milers de persones, 20.000 segons la delegació del govern, van participar ahir a Madrid en la marxa homenatge a la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada i que va morir dimecres. A banda de la capital, les concentracions i mostres de record per Mari Carmen s'han repetit a tot Espanya. Avui el sindicat de llogateres ha convocat a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i a les 7 de la tarda una concentració a Barcelona.
0: I Salvador Illa diu que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent i creu que cal una resposta contundent en habitatge.
1: Ho ha dit després de rebre una delegació d'empresaris mexicans al Palau de Pedralbes en una jornada organitzada per impulsar noves oportunitats d'inversió. El president de la Generalitat ha assegurat que s'està intentant afrontar la qüestió de l'habitatge des del realisme i des de les polítiques serioses i també ha avisat que la crisi no es resoldrà la setmana vinent.
0: I la precampanya per les eleccions del 29 de novembre continua sacsejant el panorama polític.
1: El diputat Jordi Albert opta a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, mentre Gabriel Rufián manté la seva intenció de liderar Esquerra al costat d'altres forces progressistes. De la seva banda, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli si no hi ha més d'una papereta de l'Esquerra al 29N i la candidatura de Junts serà liderada per Míriam Nogueras.
0: I continuen endurint-se les manifestacions a les principals ciutats de França per exigir millores educatives.
1: Unes mesures com l'augment del professorat, la baixada de ràtios o la reforma dels instituts. En resposta, el govern francès acaba d'anunciar la incorporació de 3.000 nous professors suplents. Amb tot, les mobilitzacions continuen marcades per enfrontaments amb la policia i diversos episodis de violència i vandalisme als centres educatius.
0: I acabem. L'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026, ho estàvem dient abans a primera hora, i ara ho recordo perquè és que em sembla de les genialitats més grans d'aquest Premi Nobel, i és que el primer que va dir, la primera reacció va dir: aquesta colla estan tots bojos. De donar-me el premi a mi, eh?
1: Aquesta colla és l'Acadèmia Sueca, que, per la seva banda, diu que la seva obra dialoga amb la tradició clàssica i renova la literatura contemporània. Entre l'obra de Carson destaca l'autobiografia de Rojo i La belleza del marido. És la 19a dona en guanyar el Nobel de Literatura en un total de 123 premiats.
0: Anem pel temps, 7 i 2 del matí. Aquest divendres serà una jornada més estable i assolellada a bona part de Catalunya.
1: Al matí encara hi haurà núvols al nord del Pirineu, amb alguna pluja feble que caurà a l'Aran, però després s'imposarà el sol. Les temperatures mínimes baixaran sobretot a l'interior i al Pirineu, mentre que les màximes pujaran lleugerament.
0: Anem a conèixer com tenim la xarxa viària catalana a aquesta hora. Hi havia... Estava plovent, ara?
2: No, plovia.
0: No plovia, eh? No. I tu vens a Barcelona, eh?
3: Sí, Sarrià, no plou.
0: Molt bé.
3: Jo no plourà,
0: venia,
3: no?
0: Jo venia al Maresme i estava espornejant una mica.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Baix Maresme, no?
2: Allà teniu un microclima.
0: Allà tenim microclima, total. Microclima, total. És més, des de la... O sigui, al Maresme, jo puc estar a Caldes Estrac, a la part de la platja, sí, de Caldes Estrac, i fer sol, i estar a la part alta de Caldes Estrac i està plovent. I està amb res, a poca distància. En fi, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. En RAC, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant diverses incidències. En aquest cas parlem de dos accidents. El primer està actiu a la C25 a l'altura de Rajadell, en direcció a Lleida, on hi ha un carril de circulació tallat, tot i que provoca menys d'un quilòmetre de retencions. On també provoca menys d'un quilòmetre de retencions i del segon accident a la AP7 a l'altura de Sant Feliu de Buixalleu, en direcció Girona, on a hores d'ara es troben els vehicles al voral. En tercer terme tenim un vehicle variat, en aquest cas a la Ronda Litoral, doncs, que des de fa uns minuts justament deixa 3 quilòmetres de retencions entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs en sentit nord, on també és un tram on es talla un carril de circulació. Pel que fa a retencions habituals, a hores d'ara doncs, destaquem sobretot retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc doncs, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.

0: I aquest és un dels moments virals del dia que ens ha deixat les darreres hores.
1: Us explico. Aquest és el moment en el que el científic nord-americà Carl Dezeroff explica als seus fills que acaba de guanyar el Premi de Nobel de Medicina 2026. Aquest professor de Stanford comparteix el premi amb dues persones més pels seus descobriments en optogenètica, que és una tècnica que permet controlar determinades neurones amb llum i que ha revolucionat, evidentment, l'estudi del cervell. Doncs bé, el vídeo és molt emotiu, molt tendre, com dèiem, perquè la reacció dels seus fills, doncs, imagina't, crits, abraçades, tan
0: és
1: incrèduls...
0: Que és una reacció tan natural...
1: És tan, tan bonic, tan el vídeo és preciós.
0: Tan de felicitat que el pare ha aconseguit el Nobel...
1: Exacte.
0: I sobretot la reacció de la nena, eh?
1: És increïble. De fet, la nena deixa anar una de les frases cumbres del vídeo, que diu, papa, has guanyat tots els premis! Evidentment, el papa ha guanyat tots els premis i allà està, fent-se abraçades amb les criatures.
0: També et dic una cosa, si el papa no hagués guanyat el premi, la filla hagués dit, el papi guanya tots els premis.
1: Ai, això és el més bonic.
0: Tu tens fill o filla?
2: Dos fills.
0: Dos nens. Tu?
3: Fill i filla.
0: Fill i filla. I és la nena n'està més de tu i el... No, el nen més de tu i la nena del papa?
3: Sí. Ara tinc a la pega amb febre, eh?
1: Ai!
3: Ja comença. Virus, eh?
0: Quina edat té?
3: 4, farà 5, però ja em comença amb la panxa, mocs, i li puja la febre a la nit. I dic, mira, avui la portaré, però jo crec que és víric, no? Perquè dic...
4: Ara comencen tots els virus.
2: Això fins al juny, ja.
0: Has fet el test del Covid o no?
3: No.

0: polivalència, tot i que la seva posició natural és la de pivot, també pot jugar als dos laterals i d'interior. També amb aquesta renovació, el Barça reforça la seva aposta per la Masia i assegura la continuïtat d'una de les seves joves promeses.
1: Koundé no vol marxar del Barça, tot i perdre protagonisme.
0: El defensa francès no contempla sortir aquest hivern i confia a recuperar la confiança de Hansi Flick. Eric García li ha guanyat terreny al lateral dret, però el tècnic continua considerant Koundé una peça important. Mentrestant, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City i Liverpool segueixen de prop la seva situació, tot i que ara mateix no hi ha cap oferta formal.
1: I mentrestant també el Barça manté l'aguait per... es manté a l'aguait per Haaland, de més després davant de l'any, sembla que hagi anat jo al concert. Ai,
0: ho estava pensant sí, ara mateix.
1: No, no, pensava jo ahir al concert d'Oques Grasses i va anar la Montse, però m'ha afectat a mi. Sí, la Montse, jo he dormit com un nen petit, la Montse no ha dormit res i el que està fet pol sóc jo. I són paradoxes de la vida. El Barça es manté a la White per Haaland davant de la incertesa sobre el futur del Manchester City.
0: La possible sanció al Manchester City pels 115 càrrecs que afronta, podries... Perdó. 115 càrrecs que afronta podria sacsejar el mercat de fitxatges i obrir noves oportunitats per als grans clubs europeus. El Barça i el Real Madrid segueixen de prop Erling Haaland, que podria valorar jugar amb Espanya si la seva situació...
1: Està com una butterfly.
0: Canviés. Ara, amb lo bé que anàvem. Va, tot i això, el davanter noruec va renovar recentment per 10 anys amb el City i de moment no hi ha contactes amb cap altre equip.
1: Mira,
0: estic en aquell moment de riure tot.
1: De veritat,
0: ja,
1: eh? Si t'agafa el riure tonta, no el deixes fins als 8, ja t'ho dic ara.
0: Amb aquesta falta de son...
1: Escolta'm, riu tot el que vulguis, eh? Estem parlant de xutar pilotes, eh? O sigui, sí, no passa res. L'Espanyol busca reaccionar a Màlaga per la sortida de la mala dinàmica.
0: Sí, l'Espanyol visita el Màlaga amb la necessitat de sumar els 3 punts després de dues derrotes consecutives d'un inici de temporada irregular. El conjunt de Manolo González vol recuperar les bones sensacions i allunyar els dubtes davant un Màlaga que encara no ha guanyat, vaja, cap partit de Lliga i necessita reaccionar per sortir de la zona baixa de la classificació.
1: I el Manchester City ha reconegut la condemna de 114 dels 115 càrrecs financers que li imputava a la Premier League. El club s'enfronta a possibles sancions que van des d'una multa o una pèrdua de punts fins a un descens o fins i tot l'expulsió de la competició.
0: Sí, però el cas té una particularitat, una sanció de la Premier...
2: Dic que parla en francès,
1: particularment. Sí. Som moi.
0: És que jo intento concentrar-me, però us miro i ja l'hem liat.
1: Bé, Montse, que ho estàs fent perfecte, que no passa res.
0: El cas té una particularitat.
1: Sí?
0: Una sanció de la Premier no implica automàticament que el City quedi fora d'Europa. Si compleix els requisits per obtenir la llicència UEFA, podria disputar la Champions, però també l'Europa League, la Conference League, encara que estigués complint un càsting anglès.
1: Vinga, va, i un darrer tema. Això ens hem enterat les darreres hores, i és que un agent va intentar influir la pilota d'or i va deixar un misteriós sobre.
0: Pascal Ferrer, antic director de France Football, explica que un agent el va visitar per intentar promocionar la candidatura del seu jugador a la pilota d'or. Ferrer s'hi va negar, però quan es va absentar uns minuts per atendre una trucada, diu... que l'agent aquest va marxar i que li va deixar damunt la taula. Què? Un sobre. Ferrer no el va obrir, el va entregar a recepció. Encara avui no se sap què hi havia. Més aviat, la pregunta seria no què, sinó quant.
1: Però no un sobre, hi havia. No, no un sobre de cafè o un sobre de... No.
0: No, un sobre. Sobre, el que entenem com sobre. Ni tampoc qui era el jugador pel qual havia arribat aquest sobre. Tot i que les informacions apunten que jugava a la Premier i que finalment mai va jugar la pilota d'or. Per tant, les incògnites estan a l'aire.
1: Diu que Ferrer no el va obrir i el va entregar a recepció. I la recepcionista andava amb un cotxe nou. No, va deixar a recepció i suposo que van contactar novament amb el Pascal Ferrer. Es va costar fins a... No, va contactar amb aquest agent misteriós.
0: Agent,
1: que es devia costar a les oficines de France Football, a recollir el seu sobre. Vinga, 4 minuts i un quart de 8 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badona 2.
1: Doncs arrenquem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. D'aquí a 4 minuts, tal com dèiem, un quart de 8 del matí. És divendres, dia 9 d'octubre del 2026. Encara haurem d'esperar quasi mitja horeta llarga. A les 8 menys 4 minuts sortirà el sol i ens deixarà avui, quan sigui un quart i 5 minuts, d'avui del vespre. Avui sí que oficialment podria ser un dia de nit i manta, eh?
2: Avui
1: de
2: sí,
1: sofà, avui manta, sí.

0: Boleta i gaudir una mica del cap de setmana. Aquesta seria una opció. L'altra opció doncs, seria la que us vingui en gana i la que us vingui més de gust. Avui falten 77 dies per les vacances de Nadal i, com sempre, saludem els companys que es troben al control tècnic, el Jaume Bernet i la Laia Casanova, i a la producció amb el Mario Cervera i en David Solutions, el David Alcalde. Per cert, dèiem, a punt per un cap de setmana, molts de 3 dies, doncs a la torrada ja tocarà parlar de la castanyada. I la pregunta és, a quant va el quilo de castanyes preu PDP? Eh? A quant va el quilo de castanyes?
1: Havia dit 4,5. 4 sí. euros i mig.
0: 4,5?
2: 5,40.
0: 5,40.
3: 3 euros.
0: 3 euros.
4: Jo no sé quan havia dit, ara.
2: 6, no?
0: Digues, digues.
4: He dit 6.
0: Sí,
4: sí,
2: crec que sí.
0: Molt bé, us heu quedat curts tots.
1: Curts? En sèrio?
0: Sí.
1: Més? 6 i mig?
0: 6 i mig?
2: 10.
0: 10.
3: 8.
0: 8.
4: 7.
0: 7. 6 i mig, has dit?
1: Sí.
0: I tu?
2: 10.
0: I tu?
3: 8.
0: Quedeu fora vosaltres dos, us heu passat? Montse.
1: Torno a dir, que, sí? Però que és més. Més home, o menys.
0: Quant has dit tu?
1: 6 i mig.
0: I tu?
4: 7.
0: Si ell ha dit 8 i s'ha passat?
1: Doncs 7 i mig.
0: 7 i mig?
1: Sí?
0: Ja, però tu per què tires el pont de vent? Que ara li tocava amb ella, igual podia haver dit...
2: Ella m'ha dit, matem el
0: xulla. Igual podia haver dit 7,5 també, ella.
2: No, l'Ezel no volia dir 7,5.
0: Avui el pernil se la porta a la Montse.
1: Però és caríssim.
2: Molt.
1: És
2: que ni castanyes ja podem
0: menjar. És que s'ha m'acabat mirant. Jo no poso els preus, de les castanyes. Uau.
3: Els panellets eren molt cars.
0: Els panellets estan impossibles. Bueno, espera't,
2: caríssims. I menja't els dels teus fills, ja veuràs.
0: De què dius, de què?
2: Que es mengi el dels fills. Quan venen de l'escola, aquells panellets porten de tot.
1: Aquells panellets?
0: Però per què dius això?
2: Home, va, dos, tan allà les boletes.
0: Sí, igual, amb la Lisa.
2: Sorra, mocs, vius.
1: Plastilina.
0: Ja, però te'l menges tu o no?
2: Bueno, faig veure, no?
0: Pobrets!
2: En
0: sèrio? No m'ho puc creure.
2: És que em menjo jo i dic, ja em posaré malalta segur.
3: Parellos de Covid, clar.
4: Ai, pobre.
0: Però com sou?
2: No, però després fem a casa.
0: Ja, ja, però el del teu fill no te'l menges.
2: El de l'escola no.
0: El de l'escola no.
2: És bacterià, jo.
1: Jo estic amb la Gurgui, és que és veritat. Té raó.
2: Tot remenant les boles.
0: Vinga, 9 d'octubre del 2026, tal dia com avui, però del 2006, fa 20 anys...
1: Justament, Google adquiria el web de vídeos YouTube per 1.650 milions de dòlars.
5: Solo tardó un año en que Google la comprara y 20 años después tiene más de 2.000 millones de usuarios activos.
0: Déu-n'hi-do. I tal dia com avui, un 9 d'octubre, però del 2009...
1: L'aleshores president dels Estats Units, Barack Obama, era guardonat amb el Premi Nobel de la Pau per les seves iniciatives diplomàtiques a favor del desarmament nuclear.
6: Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. La noticia sacudía esta mañana a las redacciones de todos los medios de comunicación y es que no se esperaba, solo 9 meses después de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Premia el Nobel, una manera de ver el mundo...
0: I tal dia com avui, però del 2021.
1: El canceller federal austríac, Sebastian Kurz, dimitia acusat de corrupció.
7: Una concentración espontánea de opositores celebraba esta noche frente a la cancillería la dimisión de Sebastian Kurz, que estaba amenazado por una moción de censura prevista para el próximo martes.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Hem arribat a 7:15 del matí, és 9 d'octubre del 2026. Mira, aquí hi ha una notícia que vaig veure i vaig pensar en tu, Ares. Tu prens cafè?
4: Sí.
0: I quan acabis la reunió que farem aquí baix, com pujaràs a dalt?
4: Pues hi ha un ascensor meravellós.
0: Molt bé.
4: Doncs
0: pujar escales pot donar més energia que prendre un cafè, segons un estudi. Un estudi de la Universitat de Georgia, publicat a la Psychology amb Ann Beibor, va comparar els efectes de 10 minuts caminant per les escales amb els d'una dosi baixa de cafeïna. La recerca es va fer amb dones joves que havien dormit poc i que habitualment consumien poca cafeïna. Mira, la Montse avui seria perfecta per l'estudi. El resultat va ser sorprenent. Després de pujar i baixar escales durant 10 minuts, les participants van experimentar un augment més gran de la sensació d'energia i motivació que després de prendre cafeïna. Els investigadors, però, no diuen que les escales siguin sempre millor que el cafè. El que mostra l'estudi és que una activitat física breu pot ser una manera ràpida d'activar-nos quan estem cansats.
4: Que
0: quan
4: bona.
0: Estem cansats, per tant...
4: Cada dia.
1: El que faltava a mi ara, pujar i baixar escales. Posar-me ara a pujar i baixar escales.
0: Ara, això em
1: després
0: recorda...
1: de la nit que he tingut.
0: L'altre dia sortia una influencer que ens estava ensenyant un kebab i diu, esto, cuando vienes de resaca, dius, que te comes esto y es que te dan ganas de salir otra vez. Això seria el mateix, que ben rebentat després por, puges i baixes escales i pam,
4: ja, estaria.
0: Ja estaria, ja ho tornem a tenir. Què, li posem una mica de música?
1: Home, i tant.
0: Em ve de gust?
1: De la bona, i
0: sí?
1: Tant, molt.
0: Vinga, va, poli.
1: Tenim un altre dia com avui, perquè un dia com avui, del 2003, Sting, és a dir, Gordon Sumner, era nomenat comandant de l'Imperi Britànic per la reina, per la seva aportació a la música i a la cultura, amb cançons com aquesta de Police, Message in a Bottle.

0: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: A aquesta hora del matí, quan falten només 8 minuts per arribar a 7:45 del matí, fem una ullada a la premsa escrita. Ens anem al quiosc, Montse.
3: La Vanguardia diu avui: Las Praduel per Mari Carmen augura una campanya electoral crispada. El periòdico titula: Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. El País diu: PP i Vox parteixen amb un clar avantatge en la cursa cap al 29N. El Mundo destaca: Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a 2 dies al 29N. El diari Ara titula avui: La precampanya extensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El diari ABC avui destaca: Viedma ratifica davant el jutge que les clavegueres del PSOE van anar contra les seves filles. I La Razón avui diu: el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure les llistes indignats de Sol.
2: Ah, el que fa la premsa esportiva?
3: Mundo Deportivo titula: Marató cap al clàssic.
2: I el diari Sport?
3: El gran repte de Flick.
2: Vinga, d'aquí 7 minuts seran 7:45 del matí. Per cert, estigueu atents, perquè atentes i atents, perquè en breu tornarem a regalar entrades perquè us enviem novament al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, a veure una obra increïble. D'aquí a res obrirem línies i ja podeu trucar a través del 900-630-630 al telèfon del directe del Bon dia i bona sort. Dit això, ja tenim aquí el Carles, que ens porta el bo i millor. Avui ens anem a on?
4: Avui ens anem a un congrés.
2: Quin?
4: De la cervesa. Vinga, va, els que em coneixen i vosaltres que ho comenceu a fer, anireu veient que per mi el concepte congrés és una terminologia que engloba moltes coses, d'acord? Aquest cop, i sempre amb la influència de Hansi Flick, al capdavant hem canviat les ponències per música, els canapés i el cava per cervesa i frankfurts, el traje per roba campestre i els robots que caminen com si tinguessin una inflamació als testicles per cambrers i cambreres que porten 8 gerres a la vegada.
2: Compte, poc, perdona, poc s'han estat parlant de les rebotades dels robots. Cada vegada hi ha més vídeos virals de robots que estan rebotant i la patada de karateka, que tots, és curiós perquè tots els robots fan la mateixa patada.
5: Sí.
2: Jo crec que s'ho diuen entre ells.
4: Doncs sí, senyores i senyors, avui hem entrat a l'Oktoberfest de Barcelona. No sé si heu anat alguna vegada.
5: No.
4: O al de Múnich.
2: No.
4: Vale.
2: És a Fira Gran Via 2,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, exacte. Vale, doncs em va bé perquè així us aniré mostrant. Jo he tingut la sort d'estar els dos, d'acord?
2: Sí?
4: I us faré una mica les diferències.
2: Has anat al de Múnich i al de l'Hospitalet.
4: I al de Barcelona, al d'Hospitalet. Pues per fer bé en aquest programa, per
5: ara
4: fer
5: no
4: la secció.
5: Sé si creure. T'ho estàs inventant? No,
4: creu-me.
5: Sí?
4: De
5: sí? Has estat els dos?
4: He estat els dos.
5: Bona.
4: I vinc, vale, per parlar una mica de les 5 diferències i perquè veiem una mica la diferència de cultures entre l'Alemanya de Múnich i la de Barcelona, d'acord? Doncs música.
2: Doncs música.
5: Música més fresca.
4: Música de la tirolesa. La primera diferència és la mida física dels assistents. La perxa, la perxa que diuen els espanyols,
2: sí?
4: D'acord? Pel cantó alemany, quan vas a l'Oktoberfest a Múnich, 1,90 m, 100 quilos, esquenes de waterpolista, només veure'ls entens perquè allà les cerveses serveixen amb gerres d'un litre, a un alemany li dones una mitjana i semblaria el meu fill esmorzant un Actimel. Ens anem a Barcelona, l'assistent barceloní, 1,75 m, esquenes corbades de buscar l'euro mentre es camina pel terra, cames fibrades de pujar a Montserrat i una cara desconfiada com quan ens diuen el preu d'un cafè a Barcelona. Vale? Els catalans estem fibrats de patiment.
2: Sí, totalment.
4: Eh? De derrota.
2: Sí, sí, sí, totalment.
4: Si ens anem a la segona diferència que m'hi he trobat al Congrés de la Cervesa a Barcelona, és la indumentària. Vale? A Múnich, l'alemany va amb el famós Lederhosen, vale? Aquell peto, sí, aquella sí, vestimenta tan típica del Tirol.
2: I van, van molts així o no?
4: Molts.
2: Sí?
4: Vale? S'hereda de generació en generació. Vale? De fet, hi ha gent que la deu portar des de l'època prussiana, perquè fa com més de 100 anys que dura el de Múnich, fa més de 100 anys que dura. En canvi, a Barcelona et pots trobar dos perfils. El primer, el personatge que ha comprat el Lederhosen el dia abans per Amazon, vale? Li ha arribat una merda, vale? La típica compra d'AliExpress. Segur que us ha passat alguna vegada.
3: Sí, expectativa versus realitat.
4: Exacte, comprar-li algú al teu fill perquè fa gràcia i fracàs, d'acord? O la segona manera, que és, doncs, això, anar amb polo, anar amb texans, que ara sembla que es porta una miqueta més amples, i amb unes bambes Salomon de 180 euros, vale? És una mica el perfil. De fet, m'ha semblat molt que aquí a Barcelona tots van vestits rotllo concursant de la travessa, vale? Sí, samarresa i rotllo una jaqueta de 200 euros, d'acord? Ens anem a la tercera diferència que m'hi he trobat i ens desmarquem ara molt de Múnich, que és amb la música, d'acord? A Múnich, a la capital baviera, metals, acordions, bandes, cançons populars, entonacions fortes, gairebé rossen el hooliganisme, eh? O sigui, cada cançó que canten sembla que vagin a conquerir un altre cop a Europa, el Tercer Reich.
6: I sona en directe la música?
4: Hi ha grups en directe i després grups amb altaveus, però clar, imagina't els alemanys, el to de veu que tenen, allò fa por. O sigui, realment, quan canten... En canvi, a l'Oktoberfest a la ciutat comtal, doncs bé, a les dues pintes sonen Oques Grasses, vale? I a les quatre sona Titi me pregunto de Bad Bunny, demostrant dues coses. Multiculturalitat, vale? I un gust musical bastant qüestionable per la nostra part. La playlist de Barcelona sembla un govern de coalició, eh? És a dir, va sonant un popurri que desconcerta bastant. La quarta diferència que m'he trobat és el menjar, d'acord? A Alemanya trobem braó de porc, pollastre, schnitzel, salsitxes, ànec... Poques floritures, eh? Aquella pastarada de patata que et fiquen al mig. Els alemanys amb 10 litres de cervesa es menjarien qualsevol cosa, eh? Rotllo als restaurants que he visitat el Xicote, vale? Pues,
3: allà mateix.
4: Allà mateix ens ho trobem. En canvi, a Barcelona ens trobem matisos. Aquí ja hem fet la nostra típica pixadeta, vale? Perquè podem veure que aquí tenim menús per celíacs, hamburgueses vegetarianes, amanides vegetarianes, vale? Bueno, allò aquí som molt de preguntar si el porc ha tingut una infància feliç o no. Allà no es pregunten res, eh? Allà van a tope. I ara sí, ens anem amb la cinquena diferència, que és la resistència de beure. Vale? Els bavaresos porten bevent cervesa calenta des dels 6 anys. De fet, els nens de primera primària beuen cervesa allà, que seria una mica el que aquí seria el nostre petit suís dels nens. A partir dels 3 litres de cervesa comencen a abraçar-se i a tenir contacte físic. Quan porten més de 6 litres, podrien muntar la creu de la Sagrada Família doncs amb les mans, d'acord? I per últim, a Barcelona, aquí ens abracem només amb un quinto, vale? Som molt de contacte. Als 2 litres la gent està fotent unes vomitades que sembla el poble del Badó, caldetes, eh? Els dies de la riuada, i a la que portem 5 litres, la gent va a estil Joel Joan, a sobre del barco aquell estiu, que va visitar la Polinèsia Francesa. Ara sí, per acabar, els alemanys són capaços de dir la manera de caure, vale? Aquí nosaltres som més talentosos, ens fa com més vergonya. Quan anem molt beguts, vale? Ens anem cap a casa, ens deixem caure. Els alemanys no, els alemanys són capaços de dormir dins d'unes escombraries, de tornar a casa despullats, de perdre la roba pel camí, perquè al final, doncs, dècades i dècades d'entrenament a Magaluf, doncs, els ha deixat ben emparats.
6: Escolta'm, jo pensava que no, m'ha sorprès que hi hagués tant de condiments de alimenticis. O sigui,
4: sí,
6: que la cervesa marida també amb tantes coses.
4: Bueno, marida amb no acabar la segona cervesa a cau tècnic,
6: No, però jo pensava que es limitava a frankfurts i cerveses.
4: Doncs no, ja et porten codillos, et porten els schnitzels aquests famosos. A veure, els alemanys... tenen gana,
6: Però el que més abunda són els frankfurts o no?
4: Bueno, hi ha l'apartat de Frankfurt, però també tens l'apartat plat que et puguis fotre allà gabinet i forquilla.
6: I amb una sola jornada n'hi ha prou o diversos dies de visita?
4: Jo vaig anar 2 dies,
6: sí?
4: Però clar, allà tancant a les 12 de nit, és a dir, és sobretot diari, una mica contra horari europeu. Però no, o sigui...
5: El tardeo.
4: El segon dia tires de Speed Different, ja.
6: Gràcies, Capella.
4: A vosaltres.
6: Vinga, anem arribant a 8:15 del matí, 9 d'octubre del 2026. Ja és divendres, el bon dia i bona sort. El dia que ens sabem que la mort de Mari Carmen Abascal commociona el moviment per l'habitatge.
3: Milers de persones, 20.000, segons la delegació del govern, van participar a Madrid en la marxa homenatge a la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada i que va morir dimecres. A banda de la capital, les concentracions i mostres de record per Mari Carmen s'han repetit a tot Espanya. Avui el sindicat de llogateres ha convocat a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i a les 7 de la tarda una concentració a Barcelona.
6: Salvador Illa diu que la mort de Mari Carmen no deixa ningú indiferent i creu que cal una resposta contundent en habitatge.
3: Ho ha dit després de rebre una delegació d'empresaris mexicans al Palau de Pedralbes en una jornada organitzada per impulsar noves oportunitats d'inversió. El president de la Generalitat ha assegurat que s'està intentant afrontar la qüestió de l'habitatge des del realisme i les polítiques serioses, no màgiques, i també ha avisat que la crisi no es resoldrà la setmana que ve.
6: I la precampanya per les eleccions del 29 de novembre continua sacsejant el panorama polític.
3: El diputat Jordi Albert opta a ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. candidats, mentre Gabriel Rufián manté la seva intenció de liderar Esquerra al costat d'altres forces progressistes. De la seva banda, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli si no hi ha més d'una papereta de l'Esquerra al 29N. La candidatura de Junts serà liderada per Míriam Nogueras.
2: I continuen endurint-se les manifestacions a les principals ciutats de França per exigir millores educatives.
3: Mesures com l'augment del professorat, la baixada de ràtios o la reforma dels instituts. En resposta, el govern francès acaba d'anunciar la incorporació de 3.000 nous professors suplents i, amb tot, les mobilitzacions continuen marcades per enfrontaments amb la policia i diversos episodis de violència i vandalisme als centres educatius.
2: I acabem. L'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026.
3: Segons l'Acadèmia Sueca, l'obra dialoga amb la tradició clàssica i renova la literatura contemporània. Entre l'obra de Carson destaca l'autobiografia de Rojo i La belleza del marido. És la 19a dona en guanyar el Nobel de Literatura en un total de 123 premiats.
2: Anem pel temps. Aquest divendres serà una jornada més estable i assolellada a bona part de Catalunya.
3: Al matí encara hi haurà força núvols al nord del Pirineu amb alguna pluja feble a l'Aran, però després s'anirà imposant el sol. Les temperatures mínimes baixaran, sobretot a l'interior i al Pirineu, mentre que les màximes pujaran lleugerament.
2: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí, des del Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
7: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació. Des d'ahir a la tarda també ha tallat la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim dos accidents actius i un vehicle variat. El primer accident ha estat a la C-25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon ha estat a la AP-7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, com dèiem, aquest vehicle variat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud intermitent a la B-10 a la Ronda Litoral, en sentit nord, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a retencions habituals, de moment, doncs força tranquil·litat. Tenim algunes retencions que arriben des del Vallès per la C-58 o també a la AP-7 en sentit sud, entre Mollet i Barberà. Al Nus de la Trinitat també de retruc ja tenim afectacions a les dues rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia i bona sort.

0: amb l'actualitat esportiva. Titulars a aquesta hora, el Barça blinda Xavi Espart fins al 2030.
1: El club renova el jove defensa fins al 2030 i millora les seves condicions després de guanyar-se la confiança de Flick per la seva polivalència.
0: Koundé vol continuar al Barça malgrat perdre protagonisme.
1: El francès no es planteja marxar al gener i vol recuperar el seu lloc mentre diversos grans clubs anglesos segueixen la seva situació.
0: I el Barça no perd de vista Haaland davant de la incertesa del Manchester City.
1: La possible sanció al City podria obrir oportunitats al mercat, però el noruec té contracte fins al 2034 i no hi ha contactes amb altres equips.
0: I l'Espanyol busca reaccionar a Màlaga després de dues derrotes consecutives.
1: Els blanquiblaus volen recuperar sensacions i sumar 3 punts davant un Màlaga que també necessita guanyar.
0: I el Manchester City recorre la resolució de 114 dels 115 càrrecs financers.
1: El club s'exposa a sancions que podrien anar des de multes i pèrdues de punts fins a un descens, però això no l'exclouria automàticament d'Europa.
0: I s'ha filtrat a les darreres hores. Un agent va intentar influir la pilota d'or i va deixar un sobre misteriós.
1: L'exdirector de France Football, Pascal Ferrer, relata que un representant va marxar deixant un sobre que ell no va obrir i que encara avui manté en secret el seu contingut i també la identitat del jugador pel qual seria en aquests diners.
2: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Hem arribat a 2:45 de 8 del matí. Sabies que...
3: Aquesta setmana s'han posat en funcionament els primers rellotges nuclears del món?

0: Fins ara, els rellotges... Fins ara els rellotges més precisos que teníem eren els rellotges atòmics. Ahà, no t'ho
1: esperes. Els atòmics?
0: Sí. El cas és que no funcionen amb agulles ni engranatges. Mesuren el temps a partir de vibracions extremadament regulars dins els àtoms. Doncs bé, la novetat és que aquests nous rellotges no miren els electrons que envolten l'àtom, sinó directament el nucli.
1: És a dir, concretament, són els nuclears.
0: Agraeixo la pregunta, perquè concretament va utilitzant el tori-229 perquè té una transició nuclear que es pot controlar amb làser. Ho estàs pillant?
1: La pregunta és, tu creus que a 5:45 sí, d'avui del matí d'un divendres
0: Espera't.
1: Hem de parlar de rellotges atòmics nuclears?
0: Hi ha dos equips, val? Hi ha dos equips, un està a Viena i l'altre a Pequín. Viena-Pequín-Viena, t'ho imagina't. El cas és que ho han aconseguit pràcticament al mateix temps i de manera independent. Ho veies venir, això. Els nuclis de tori estan integrats dins dels petits cristalls de fluorur de calci. O sigui, que el rellotge del futur, Badó, no sembla precisament un Rolex. Per què ens obsessiona tant la sabelora amb aquesta precisió absurda, que és una cosa que jo no entès mai? Sabeu que jo abans ara no puc, perquè a la ràdio estem rodejats de rellotges tota l'estona.
1: Perdona, jo és abans, satèl·lit.
0: Jo abans tenia una amiga...
1: Satèl·lit.
0: El cas és satèl·lit. Que no paro de mirar l'hora.
1: Amb la senyal, que si no recordo malament, això en Jaume ho sabrà. Jaume, la senyal arriba d'Alemanya, que sí? Del rellotge satèl·lit?
0: Abans.
1: Ara no? Aquest?
0: Ara... Si vols, t'ho busco per un altre dia.
1: El rellotge satèl·lit sempre ha vingut d'Alemanya, de Frankfurt.
0: De Frankfurt.
1: No sé si ara ve de Vallgorguina, però...
2: Hi havia una època que tot venia d'Alemanya, eh? Les peces venien d'Alemanya, no? Això és una peça que venia d'Alemanya.
1: Sí. No, perdona, ara sempre. Ve tot d'Ucraïna, perquè tot s'ha encarit, perquè tot ve d'Ucraïna.
3: Sí. A l'Octoberfest.
1: A l'Octoberfest.
4: Salsitxes.
0: El cas és que des de que abans d'estar jo a la ràdio, jo tenia una molt bona amiga que m'agafava el telèfon, l'iPhone, d'amagades, i sempre em posava, em canviava l'hora, perquè com que jo arribava tard sempre als llocs, ella em canviava l'hora i jo va una temporada que deia, és que veus, ho clavo tothom dient que arribo tard. Ella em tenia el rellotge 5 minuts abans. Llavors, clar, des que estic a la ràdio, diu, ara ja no puc fer-t'ho perquè te n'adonaries al moment. Però us ho deixo com a consell. El cas és que la mesura ultra exacta del temps és clau per a navegació, sincronització de dades, telecomunicacions, física de precisió, per arribar a temps. De moment, aquests rellotges nuclears encara no són millors que els rellotges atòmics actuals, però tenen avantatges potencials. Ja
1: en parlarem. I després arribarà la fusió, el rellotge atòmic nuclear.
0: Toma.
1: Aquest sona, i mai millor dit, la bomba. Vinga, 8:15 del matí.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
1: Clicata, posem una mica de rever, perquè és que en David li encanta fer-me interpretar les coses. O sigui, aquí ara tenim... diu, posa música sad violí, i jo haig de dir, para la música, para. Això ja ho vaig fer ahir, eh? Vaig dir al telèfon per si vulgueu anar trucant. 900-630-630. Que no hem vingut aquí a plorar. O potser sí, una mica. Va, que us enviem el TNC. Ja podeu trucar al 900-630-630 per veure un tros d'obra de teatre. Qui no té algú com a germà amb qui s'ha barallat mil vegades, però pel que mataria, sí o sí. Una història basada en fets reals que parla dels vincles familiars, de les coses que ens guardem i de la importància dels germans. Us enviem al Teatre Nacional de Catalunya perquè regalem una entrada doble al TNC per veure La última noche con mi hermano, dirigida per Alfredo Sanzol, perquè encara que no tingueu germà, podeu anar-hi. Així que ja podeu trucar al 900-630-630. Tenim ja la trucada. La tenim aquí. Hola, bon dia i bona sort. Hola.
6: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb qui parlo?
6: En Jordi.
1: Com estàs, Jordi?
6: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Escolta, Jordi, t'has assabentat de tot això que ha explicat l'Ares, del rellotge nuclear?
0: Jordi, des
6: doncs no.
1: No t'has enterat. Anava a dir, igual ho sap el Jordi i m'ho explica perquè no entenc res.
6: Perquè estava... M'estava dutxant en aquest moment.
1: T'estaves dutxant. Doncs mira, això, jo ho veus, Ares?
0: No, si em deixes gent, el teu mail, després t'ho envio. Perquè és superinteressant.
1: Tu has vist que quan expliques aquestes coses la gent se'n va a dutxa?
0: Mira, doncs de res. Perquè, clar, ha d'haver algun moment que puguis desconnectar.
6: I davant d'un rellotge?
1: El Jordi devia estar així, sí, amb l'aigua que entrés directament a dins.
2: Està preguntant a algú que té al costat, si ho has sentit. Eh que
6: sí,
2: Jordi?
6: Sí, sí. Estic preguntant a la meva dona que estava aquí al costat.
1: Passa'm a la teva dona, sisplau, si espera, és possible. Espera. Com es diu la teva senyora?
3: Jo, Míriam.
1: Hola, Míriam. Míriam, has escoltat això del rellotge que explicava l'Ares o no?
3: Estàveu parlant del rellotge nuclear.
1: Sí, i què?
3: Atòmic, nuclear.
1: I què? T'ha interessat el tema o no?
3: A mi gens. No, francament, ho sento, perdoneu, eh?
0: Sinceritat, gràcies.
3: És massa quàntic, tot això.
1: Massa aviat.
0: No són hores.
1: Però escolta'm, sí, Míriam, també. Però estaràs d'acord amb mi que ho explica amb molta gràcia, eh? Sí o no?
3: Sí.
1: M'agrada que és un tema... Sí. Escolta, tot això t'ho dic ara, perquè encara no us he donat les entrades. O sigui, sempre em puc quedar jo les entrades. Sí. I hem de salvar aquí a l'Ares com sigui. Molt bé, entenc que anireu junts a veure l'obra al Teatre Nacional o no?
3: Possible, sí.
1: A ser possible. Molt bé, doncs... va, li posem dues entrades.
0: Vinga.
1: De fet, sempre en posem dos. Míriam, tenim el Jordi aquí també?
3: Sí, està aquí al meu costat. Pots parlar amb ell i et
1: passo amb ell. Sí, home, sí. Míriam, una abraçada i gràcies per participar. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A veure, en Jordi. Molt bé, que hem quedat amb la Míriam, que ara t'explica tot això del rellotge nuclear, que ho ha captat tot a la perfecció.
6: Em poso el dia una mica.
1: Amb detall. Una abraçada, que vagi molt bé, us aneu al Nacional. Una abraçada ben forta.
6: Gràcies.
1: A vosaltres per escoltar-nos. Adéu. 3 minuts i 3 quarts. El dilluns ho explicarem amb més detall, però David Guetta es corona, que de fet seria David Guetta, no? I David Guetta. Una vegada me'n recordo quan van corregir, van dir, no és David, dic, no, és David.
0: Ah, sí? Ai, jo no ho sabia, això.
1: És francès.
2: És francès, sí.
1: David Guetta, novament ha estat escollit i per sisena vegada ja com a millor DJ del món, i no n'hi ha per menys, eh?
2: Doncs sí, la superestrella francesa, perquè és això, una superestrella, conquereix el Top 100 DJs 2026 de DJ Mag. Per tant, bona excusa avui per repassar 5 de les seves cançons més importants. Aquesta és una de les dels seus inicis. Love, Don't Let Me Go.

0: Ens hem quedat curts amb 5, eh? Perquè sí, hem posat sí. 20 cançons.
1: Moltes, moltes
0: i
1: més.
0: I totes conegudes.
1: És veritat, és
0: perquè,
1: veritat.
0: Perquè, clar, ja no només són les cançons que ha fet David Guetta, sinó totes les col·laboracions. Ha participat a un munt de... d'àlbums, David Guetta.
1: Ha fet un munt de col·laboracions amb grans estrelles de la música, com per exemple l'ex Destiny's Child, Kelly Rowland amb When Love Takes Over.

0: També l'hem sentit al costat de la banda de Ryan Tedder, a més amb una versió d'una cançó que va triomfar a principis dels 2000. Recordeu el Dragostea d'Intei, d'Ozone? Doncs la remesclaven amb una nova versió actualitzada amb els One Republic, David Guetta o David Guetta i I Don't Wanna Wait.
1: Saps aquelles cançons que quan va sortir en el seu moment ja no la suportaves i que dius que no facin una remasterització d'aquesta?
0: Mira, te l'ha fet en Guetta.
2: Molt millor aquesta, eh?
1: A veure, molt millor, però és que em costa molt aquesta cançó, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Li vas agafar mania, potser,
1: ja, però,
0: en el seu
1: ja,
0: moment, no?
1: L'original.
0: Ja,
1: és que, saps per què? Per això que saps aquelles que... que les vam posar tantes vegades...
0: Passa.
1: Tantes vegades, passa. I al final ja em vaig empatxar.
0: Mira, a mi em va passar amb Black Eyed Peas, que sembla mentida. A mi em vaig empatxar de Black Eyed Peas, d'alguna cançó de Black Eyed Peas.
1: Que hi ha cançons que fan efecte contrari, que són cançons que al principi no t'agraden i les vas escoltant molt i després t'acaben agradant.
3: Com t'ha passat amb la de la Shakira.
1: No,
3: la Shakira... Sí, ho has de reconèixer ja.
1: Mira, hi ha dues coses que al principi no m'han agradat i que al final m'han agradat.
3: Sí.
1: Una seria, ja dic que sí, la cançó de la Shakira,
3: i
1: l'altra amb els rellotges atòmics.
0: A mi m'agrada més el nuclear. Ara arriba...
1: Tu ets més de nuclear, ja ho vaig veure.
0: Bebe Rexha també l'ha acompanyat amb aquesta I'm Good.
1: Que t'ho compro.
0: Per què no?
1: Sexy Beach... És que déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, home, Sexy Beach... Algunes de la seva etapa en solitari... Sí, és que en té moltes, Madó, però clar... Bueno, escolta, ja la propera vegada posaré Sexy Beach. M'ho apunto, mira, m'ho apunto...
1: Jo crec que a la llista de coses que...
0: A les notes de...
1: Les coses
0: que no faré mai.
1: Exacte. Vinga, i encara una altra.
0: Home, aquesta sí me l'has de comprar. Qui no compra?
1: Sí,
0: a Antitanium.

0: Però quan fèiem ràdio musical, és que posar un tema d'aquests és que ja t'arreglava el matí, eh?
1: És un subidon, aquesta.
0: És una meravella, això. És una meravella. Té alguna cançó? Aquesta em vas dir que era de les que...
2: A mi hi ha una que parla de rellotges nuclears.
0: Sí.
2: Que em fascina. Te la portaré el dilluns. Ah, no, el dilluns no, que estaré dormint.
0: No,
3: però és
0: treballant.
3: Millor...
2: Ah! Clar, treballem dilluns. Dilluns tenim programes de la 2CAT. Estigueu pendents, que vindré més guapa que mai.
0: No, precisament per la 2CAT dilluns, no?
2: Ah, no?
0: Tu estàs dient tot al revés, eh?
2: Però llavors que vinc o no?
0: Tu vens dilluns i fem el programa per la... dilluns és per la ràdio.
2: Dilluns per la ràdio, em
0: dilluns
2: comuniquen.
0: Per la ràdio.
2: Sí.
0: Dilluns,
2: sí.
0: Et comuniquen que t'ho estic dient jo.
2: Ui, ui, ui.
0: Vinga, puja al Citanium.

0: Vinga, va, hem arribat a 3 quarts i 3 minuts de 8 del matí.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: De seguida anem amb la Gurgui i la seva... Portes alguna exclusiva o no?
2: Bueno, mig-mig.
0: Sí?
2: Bueno, és que se'ns va quedar un tema pendent la setmana passada, que jo crec que l'Ares és part protagonista.
3: Escolta, molta gent... La Gurgui em va nombrar l'altre dia al seu programa. Sí. Escolta, aquesta gent... Hi ha molta gent que veu aquest programa, no?
2: No, les audiències no ho diuen així, però tenim una comunitat digital que van al·lucinar.
3: Mare de Déu.
0: De seguida en parlarem. Doncs ves parlant del bon dia, bona sort.
2: Ja ho va dir, sí,
3: és que ho va dir. És que molta gent em va escriure dient que mona la Gurgui, perquè ha dit algo que pot ser tal, que no t'agradarà, però ha dit que sou companys del Bon Dia, Bona
2: presentadora del Bon Dia, Bona Sort, que ha
0: Molt bé, Gurgui. Fantàstic.
2: I fent sempre promo.
0: Bravo. Avui et paguem l'esmorzar.
2: Vinga.
0: Anem als truquillos. No et pagaré l'esmorzar. Et donaré uns truquillos que és molt millor que un esmorzar. Per què rius?
4: M'ha agradat aquesta...
0: No pot ser que tu parlis de David Guetta, que tot és perfecte, i que jo parli dels meus truquillos i els menys tinguis d'aquesta manera.
4: No, és que a mi els truquillos, perdona, m'encanta. Jo reia de la recollida de cable que has dit, primer t'estires amb els croissants i llavors dius, millor un truquillo, que és català.
0: Mira, Montse, aquest programa, perquè la gent s'enganxi, han de fer alts i baixos. Per exemple, una secció de rellotges atòmics... Una secció normaleta...
3: Perquè la gent vagi a la dutxa.
0: Una secció bona, ara toca una normaleta.
3: I així, equilibri.
0: I després la bona, que s'ha d'anar a Gurgui. Vinga, va, truquillo, primer. Amb gàrgares d'aigua, amb sal, per la gola.
2: Mira.
0: Com t'has quedat?
2: Aquesta la necessitarem, aviat.
0: Si tens la gola irritada, fer gàrgares amb aigua tèbia i sal pot alleujar temporalment les molèsties. La recomanació habitual és dissoldre entre un quart i mitja cullerada de sal en un got d'aigua tèbia i escopir-la després.
4: Sí, perquè si te l'empasses amb la sal...
0: Sí, queda salat. Després, beure aigua quan tens mal de cap. Això ho vam dir ahir. De vegades el mal de cap pot aparèixer associat a la deshidratació. Si tens set, la boca seca o l'orina molt fosca, beure aigua és una mesura senzilla que pot ajudar a recuperar líquids. El NHS assenyala el mal de cap i el mareig entre els símptomes i la deshidratació. I atenció a l'últim, civada per cuidar el colesterol. Com t'has quedat?
3: No m'agrada gens la civada. No.
0: Doncs afegir civada a l'esmorzar és un truc molt senzill. La seva fibra saludable pot ajudar a reduir el colesterol LDL, el conegut com el colesterol dolent. La Mayo Clinic... No miris aquí. Ara, si dic la Mayo Clinic, què preguntaries tu?
4: Jo, si vingués aquí la Mayo Clinic, li preguntaria... Doncs,
3: però què és la Mayo Clinic?
4: La que sempre citen, és veritat,
0: La Mayo Clinic és una de les institucions mèdiques més prestigioses dels Estats Units. És una organització mèdica sense ànim de lucre que combina hospitals i investigació científica i educació mèdica. M'ho havia apuntat per si m'ho preguntaves. Assenyala que entre els 50 i entre 5 i 10 grams de fibra soluble al dia poden contribuir a reduir el colesterol.
3: Molt bé. Sempre em surt.
0: Dit això, anem amb la Gurgui. Remuntem.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: A veure, anem a Premis Ídolo, crisi de l'agència de Dulceida i la sortida d'Inés García.
2: Exacte, bueno, la fugida de la Inés García i aquí també tenim
3: una altra. Lo mateix.
2: El cas és que la setmana passada ens va quedar pendent aquest tema i aquesta setmana han passat cosetes com l'anunci dels Premis Ídolo que organitza la Dulceida, organitza la seva agència InManagement, i el cas és que ha sigut un tràiler, un anunci una mica polèmic, perquè han publicat un vídeo fent burla, o sí, podríem dir comèdia, de totes les polèmiques que certs creadors de contingut de Safareig hem fet públiques, però que alhora elles després han desmentit. Llavors, anem per parts. Primer, anem a explicar que fan com... el gadget, no?, de que en la seva agència, que s'ha parlat molt i que ara en parlarem, de la possible crisi que té una de les agències més importants de creadors de contingut.
3: I la primera,
2: pionera.
0: Va ser la primera agència?
3: Coses s'han de dir. Sí. Va ser la primera agència i a partir d'ella han vingut moltes
2: i
3: més.
2: I també les coses s'han de dir, la Dulceida, molt bon ull, de també ficar-se com a fundadora d'una agència, ella sent creadora de contingut.
0: Molt bé. És important que diguis això, que matisem, perquè hi ha molta gent que parlem i es pensa que parlem xino. O sigui,
3: de la mateixa manera que et anava a dir, Badó, què són els Premis Ídolo, tu saps?
0: Els premis dels creadors de continguts, no?
3: Correcte, però hi ha gent que no ho sap.
2: Clar, que també...
3: Hi ha gent que no ho sap.
0: No, no, però a veure, o sigui, perquè l'any passat en vam parlar i perquè...
3: Exacte.
2: I en parlarem.
0: I perquè ja forma part dels mitjans de comunicació.
2: I també va ser la Dulceida pionera en els Premis Ídolo, els primers premis que s'organitzen per creadors de contingut, com formalitzant ja la feina d'influencer.
0: Que, per cert, hi ha gent molt vàlida. Però també hi ha gent molt lamentable.
2: Exacte, com en totes les feines.
3: Sí, jo més que... Jo sabeu que estic una mica dissociada amb aquest tema. Jo he estat... Aquest serà la primera edició que no vaig als Premis Ídolo, per lo que sea.
2: Ara ho comentem.
3: Potser no m'han convidat, però hi ha 4 edicions. La segona edició me'n recordaré tota la vida. Any 2023, 9 de març, Teatro Príncipe Pío de Madrid. 9 de març, no, està a tocar de 8 de març, Dia de la Dona. A tocar. Van pujar no sé quantes dones a l'escenari i ni una.
2: Ni una.
3: Ni una.
0: Va dir
3: absolutament res d'un dia tan important en el calendari. Llavors, aquí és on dic, cal que estiguin tots els ulls, milions de seguidors en aquell atril i que ningú se li acudís dir, ahir va passar això, ja tant... O sigui, me va fer tanta vergonya aliena, he anat tots els anys. Aquell vaig sentir vergonya aliena.
2: Però és que no m'estranya, Ares, però
3: és
2: això...
3: És una vergonya.
2: Bueno, ho podem veure també el 8 de març, no? Quantes influencers pujant algun contingut sobre el Dia de la Dona, que al final en repercuteix a totes, a elles també. El cas és que, de desmentit en desmentit, fan aquesta paròdia com que la seva agència de representació hi ha com una mica de crisi, no? Que ella mateixa ho desmentia. I també hi ha una altra polèmica que surt, que és la molt sonada, la de la Maria Pombo, que sempre l'ha perseguit, que ha buscat excuses per no acudir a aquests premis. I sí que és cert que dins del sector influencer i del sector safreig sempre ha creat molt contingut l'absència de la Maria Pombo en uns premis que, òbviament, és del teu sector. Llavors surt en aquest anunci i llavors és com si la Dulceida en aquest anunci truqués a la representant de la Maria Pombo i ella fa veure amb un gest que li diu com no, que aquest cop també estaré de viatge. Però hi ha un petit detall que es veu que vam parlar d'aquesta...
0: Perdona, em fan mofa d'això?
3: Sí, però
2: a mi em fa gràcia perquè després quan treien totes aquestes notícies elles ho desmentien, no? Bueno, però surt la beguda, que ja n'hem parlat d'aquesta beguda que promociona la Maria Pombo i es veu la marca. Llavors això no és gratuït. Sabem que aquí hi ha un acord i jo tinc la intuïció, que no és informació, que aquesta beguda serà com patrocinada en aquests Premis Ídolo, perquè ja sabem que les influencers no fan res.
0: Perdona, un moment, és com ha estat el cap. La beguda aquesta patrocina la Pombo?
3: És possible, segons
2: la beguda. És imatge, sí, és part la Pombo, és propietària d'aquesta beguda, i jo entenc que al sortir en aquest anunci aquesta beguda, que la gent no ha tingut aquest detall, jo crec que serà part d'un patrocini d'aquests Premis Ídolo, perquè si no entenc la Maria Pombo ara perquè apareix aquí.
0: Em pots fer un favor, Montse? Li pots anar traduint en el Carles Capella? Que em dóna la sensació que no està pillant.
5: Ja sé que necessito beguda.
0: No està pillant res, el Capella.
2: El cas, després de totes aquestes polèmiques, tot això dels...
0: Perdona, en Jaume tampoc, un altre de sala que tampoc està pillant res.
2: Jo vaig dir en el programa, al sòtano, que la nostra estimada Ares Teixidor era una de les últimes cares visibles de l'agència, que marxava de l'agència de representació de la Dulceida.
0: Has marxat?
3: Sí. Però aquesta escolta, va ser l'exclusiva que dona la Gurgui. No saps la setmana que van ser la setmana passada.
2: En un
3: va
2: mes,
3: tocar tota la premsa.
2: En un mes, Badó, en un mes, perquè ho entengueu que parlem de crisi, ha marxat Anabel Pantoja, Susana Bicho, Ares Teixidor, un tal Rubén i un altre John.
3: Andy McDowell,
2: en un mes.
3: Inés García, la nòvia de la Minya Mal, és la més forta.
0: Andy McDowell?
3: Sí, és un noi que està en una influència.
2: És que vaig anunciar...
3: No.
2: Vaig anunciar a l'Ares, vaig donar les certes raons perquè hi havia una mica de caos, vaig donar unes raons perquè hi havia aquesta crisi, i la Dulceida, en un fotocall, diu el següent.
6: Y es una cosa muy rotativa, viendo que es goloso a lo mejor pues que esté mi nombre detrás, porque yo la verdad que estoy alucinando un poco con todas las cosas que han salido y la desinformación y mentiras constantes que se dicen, estoy acostumbrada, pero...
2: O sigui, em va dir mentirosa, a la cara. Bueno, no, en un fotocall. Però és que llavors ve la grossa, que després de dir aquestes paraules, després de 2 dies... m'escriuen i em diuen vés a l'Instagram de la Inés García, parella de Lamine Yamal, que ja està a punt d'aconseguir els 5 milions, i ha canviat el seu contacte de l'agència perquè ella pertanyia a l'agència de la Dulceida. I, oh, sorpresa,
0: ja no hi és.
2: Inés García arroba i managent ja no hi és. I ara hi havia una arroba Inés García, arroba 3458 Department, crec que es diu la nova agència, i clar, van saltar les alarmes. I jo vaig
0: dir... Ha marxat ella?
2: Ha marxat.
0: Perdona un moment, però no dèieu que la Dulceida... precisament li donava menys valor als altres influencers perquè havien fitxat a grans estrenes.
2: És que aquí ve la grossa, que tu li estàs donant a la Belén Esteban i a la Inés García, que són els teus pesos pesats.
0: Els buques insignes.
2: Pues se t'ha anat l'estrella d'or, que és la Inés García, i aquesta setmana, aquesta mateixa setmana, tenim la confirmació de l'agència que Inés García ha marxat.
4: Confirma seguint, el que tu deies.
0: Anirem seguint la pista. Matem això aquí, perquè és que si no tindrem temps de parlar de Shakira i Piqué, que de nou als jutjats.
2: Shakira i Piqué, de nou als jutjats aquesta setmana per tornar a parlar de l'acord amb els seus fills, perquè el que demana Shakira és que a les estances curtes els nens no hagin de desplaçar-se aquí a Barcelona i que sigui Piqué el que es desplaci a Miami. Llavors van tenir una trobada bastant tensa, segons La Vanguardia, 12 hores. Van demanar i tot pizza, perquè els nens també se'ls va demanar declaració, perquè al final els nens és qui pateixen aquests viatges transatlàntics, que l'únic que diu, i Piqué jo crec que té tots els recursos per poder anar, i al final no ho han de pagar els nens, però la cosa està vist per sentència, veurem què passa, però la cosa va anar per llarg, que fins i tot la família del Piqué, segons la Sílvia Taulés, va dir que la Shakira està ja com obsessionada. Jo crec que és normal.
5: Home, obsessionada, o sigui, voler protegir els teus fills.
2: Estàs demanant una cosa, que un pont com el que tenim ara, els teus fills no se'n vagin a Miami i Barcelona. Home, i més que no... estem parlant de pares que tenen tots els privilegis per poder-ho fer, i cap problema, no? Penso.
0: Home, recursos no els hi falten.
2: No, això segur.
0: Gràcies, Gurgui.
2: A vosaltres.
0: D'aquí 2 minuts arribem en punt a les 8 del matí. Calla. Què? I si fos festiu avui? Imagineu-vos que fos festiu. Bé, festiu serà dilluns per molts. Nosaltres recordem que dilluns farem el programa, una edició especial del Bon Dia, Bona Sort. Aquí estarem, eh? Però i si avui fos festiu?
3: Doncs si avui fos festiu, la Montse i tu tindríeu molt bé, perquè aniríem a Cabrera de Mar. El Maresme, molt a prop de Mataró, aquest cap de setmana fa una cosa que és bastant singular, i és que Cabrera de Mar reviu el seu passat iberi-romà de fa més de 2.000 anys. Avui comença Reviu i Turo, un festival que omple el poble de recreacions històriques, visites als jaciments arqueològics, tallers, monòlegs, experiències gastronòmiques... No els hi falta de res. Aquest any, a més, se centra sobretot en explicar com era la vida quotidiana dels ibers i dels romans, que menjaven, com treballaven, com es vestien, com s'organitzaven, quins rellotges atòmics portaven. El cas és que aquí, doncs, ja trobareu recreacions de legionaris, combats, entrenaments de gladiadors, oficis romans i fins i tot activitats sobre una cosa tan concreta com el primer cos de bombers de Romba. Què et sembla? Hi ha moltes coses a fer a Cabrera de Mar.
4: Està bé.
3: El cas
4: anirem,
3: que hi ha monòlegs també històrics dedicats a personatges i propostes per descobrir com feien el vi, el formatge o altres productes de l'època romana.
0: Si aneu a Cabrera de Mar, obligat. Feu una pujada al castell d'Urriac, que té unes vistes excepcionals de tota... Bé, és que són 360, Maresme, Barcelonès, el Vallès. Has pujat al castell d'Urriac
4: o
0: no?
4: Sí, fa molts anys.
0: És una meravella.
3: Justament.
0: En fi, que ens anem tirant cap amunt, ens anem cap al castell d'Urriac. Montse Vidal, gràcies, bon cap de setmana.
4: Bon dia, bona sort, bon cap de setmana.
0: A dormir,
4: no, i a mirar una pel·li de rellotges atòmics. Vinga. El llibre.
0: Gurgui, gràcies. Capella, gràcies. Ares, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, bon
0: fill. Gràcies a l'audiència, que tingueu un bon cap de setmana. Dilluns hi serem, malgrat sigui festa. Que tingueu un excel·lent cap de setmana. Dilluns tornarem com si cada dia fos estiu. Bon dia i bona sort.
7: Són les 8, bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest divendres 9 d'octubre. És un dia en què seguirem parlant de la mort de la Mari Carmen, que ha sacsejat, i de quina manera, la conversa política.
8: Falta mes i mig per les eleccions i veiem que l'habitatge s'està convertint en la principal preocupació. Així ho diu el darrer baròmetre del CIS, que vam conèixer ahir, en el que 9 de cada 10 espanyols es mostren molt preocupats per la vivenda.
7: Tempesta política social amb protestes, especialment a Madrid, ahir. Van fer una marxa des de la Puerta del Sol fins al domicili d'on va ser desnonada la Mari Carmen.
8: I precisament, Gemma, aquests homenatges han estat motiu de disputa política. A Madrid, PP i Vox no han volgut participar-hi i parlen de manipulació emocional. Avui els sindicats fan una crida a fer un minut de silenci davant els llocs de feina.
7: És molt difícil posar una mica de poesia en aquests moments que estem vivint tan crispats.
8: Sí, Gemma,
7: però tu tan, ho vols intentar.
8: Tan necessària, i si em permets m'agradaria recitar la novel·la de literatura. Anne Carson diu: "La bellesa no és una il·lusió, és l'única veritat que coneixem i que se'ns permet tocar abans de desaparèixer."
7: Anne Carson també diu que hi ha una mena de pressió en els humans que ens porta a agafar el que més estimem i fer-ho miques. Obrim el Cafè d'Idees.

0: Els sindicats han convocat minuts de silenci a tots els centres de treball per avui a les 12 del migdia. També a les 7 de la tarda hi ha prevista una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona.
1: Serà en record de la Mari Carmen Abascal i de l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A la plaça Catalunya continua creixent l'acampada, on també s'han improvisat un altar amb espelmes de record, amb missatges on es pot llegir "Descansa, has encès un llum que ens guiarà a nosaltres". La manifestació d'avui a Barcelona arribarà després que ahir s'estenguessin les mobilitzacions per tot l'Estat. A banda de Madrid, a València, Oviedo, Toledo i Santander, també es va fer un homenatge a la Mari Carmen.
0: La manifestació més important, com deies, Lorena, va tenir lloc a Madrid, on part de l'acampada de la Puerta del Sol va caminar fins la porta de l'edifici on la Mari Carmen va viure 71 anys.
1: Allà centenars de persones s'han concentrat davant del portal, on han deixat flors, han encès espelmes i han col·locat pancartes de record, tot plegat en una acció que s'ha allargat fins pràcticament la mitjanit. La marxa fins a l'edifici ha estat marcada per la indignació i el silenci, que només s'ha trencat per llançar proclames a favor d'un habitatge digne. Aquestes són algunes de les opinions dels manifestants.
2: La han convertido en una mártir porque creo que puede ser que ahora esto ya no cabe.
3: Cuando les conté a mis padres que Mari Carmen había muerto, se sorprendieron bastante.
4: Estamos hartos de pagar alquileres injustos y que no podemos seguir así.
5: El mercado tiene que ser totalmente desmontado y empezar de cero.
0: La mort de Mari Carmen Abascal ha derivat en un nou i cru enfrontament polític. El Partit Popular i Vox han vetat el minut de silenci a l'Assemblea de Madrid, però també a l'Ajuntament de la capital i també al Senat.
6: Este aplauso va por ti.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
8: A mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8 años.
9: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen.
1: A crispació a l'Assemblea de Madrid, l'oposició ha hagut d'improvisar, com us dèiem, un homenatge al carrer. A altres institucions, el Partit Popular sí que ha recordat Mari Carmen, com a les Corts Valencianes, tot i que Vox ha abandonat el ple. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, acusa l'esquerra de fer servir la figura de la Mari Carmen com a estratègia electoral.
10: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
1: Des de Moncloa reconeixen que ha fallat el sistema, però es defensen de l'acusació d'instrumentalització a Mari Carmen. El ministre Òscar López reclama més humanitat als populars. De la seva banda, Antonio Maillo, d'Izquierda Unida, crida la mobilització enfront dels especuladors.
11: Yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
12: Ha habido una pandilla de buitres carroñeros que no han tenido ningún escrúpulo en utilizar todos los resortes para echarla de su casa a una costa de su salud y posteriormente de su muerte.
0: La vivenda segueix sent la principal preocupació dels ciutadans. Segons l'enquesta del CIS, 8 de cada 10 espanyols estan amoïnats.
1: L'enquesta, que es va fer al juny, revela també que el 73% dels ciutadans creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat per garantir l'accés a la vivenda i 9 de cada 10 reclama la construcció de més habitatge públic. El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques constata una altra xifra alarmant. Un 85% dels ciutadans que es voldrien independitzar no poden perquè o bé no poden pagar el lloguer o no tenen els diners per fer l'entrada d'un immoble.
0: Abans del 26 d'octubre, els partits han de presentar les candidatures per les eleccions del 29 de novembre i les negociacions s'acceleren per buscar caps de cartell. En el cas dels republicans, Gabriel Rufián diu que vol encapçalar la llista, però insisteix en que li agradaria fer-ho acompanyat d'altres forces d'esquerres.
13: Esquerra, discrepàncies internes. Jordi Albert, portaveu al Parlament, busca avals per enfrontar-se a Rufián, que de moment reflexiona. A les xarxes rebutja comentar colabrots i filtracions, ha escrit. Per la direcció dels republicans, continua com a primera opció. Podem insisteix que si els volen al Front Ampli, cal passar per primàries.
6: Podemos va a estar en la lista que salga de esas primarias abiertas.
14: Si no puedes ganar unas primarias, pues no debería ser el candidato o la candidata a la presidencia del gobierno.
13: Mentre Colau està disposada a ser la candidata de les esquerres i aposta per una negociació interna entre els partits. El Partit Popular, Feijó, tempteja el Albiol com a candidat per Barcelona. L'alcalde de Badalona, de moment, treu pilotes fora.
15: Soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.

0: La ministra de Treball demana que es tingui en compte l'IPC, que al setembre va ser del 4,9%. Yolanda Díaz ha donat 3 setmanes al grup d'experts per fer una proposta.
1: El plazo tiene que terminar el 31 de octubre o en el puente de Todos los Santos. Todas las empresas españolas tienen que tener el 1 de enero, tienen que conocer cuál es la actualización del salario mínimo. Por tanto, esto sigue su curso ordinario.
2: La jutgessa que va investigar David Sánchez ha assegurat a l'Audiència Nacional que es va sentir perseguida i angoixada durant la instrucció.
0: Tot i això, diu que no va afectar la causa contra el germà del president del govern, Beatriz Viedma, ha declarat com a perjudicada en el cas Leire Díez. La Guàrdia Civil creu que l'exmilitant socialista va intentar apartar-la del cas, tot plegat quan precisament David Sánchez ha presentat un recurs d'apel·lació contra la sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz, que el va condemnar a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació administrativa.
2: I tenim noves dades sobre la situació a Ceuta. El govern xifra en 11.000 les persones que ja han tornat al Marroc. La majoria asseguren ho han fet voluntàriament.
0: Però tot i això, els veïns de Ceuta denuncien que encara són molts els immigrants que continuen a la ciutat autònoma. Ahir es van tornar a manifestar. Tot i el malestar social, el ministre Ángel Víctor Torres ha assegurat que s'ha complert amb l'objectiu marcat, que era el de desallotjar les platges abans del dia 15. La pròxima zona en ser evacuada serà la del Guano. Segons el govern, ja hi ha més de 4.000 adults identificats i 2.800 menors al sistema de protecció autonòmic.
2: Parlem ara d'una cita imprescindible de cada any, com és el Gran Recapte. L'edició d'enguany serà el 13 i el 14 de novembre i per primera vegada posarà el focus en les persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes.
3: La campanya vol donar resposta a una realitat cada vegada més habitual. Treballadors que no poden assumir totes les despeses bàsiques. Els bancs d'aliments alerten de l'augment de preus i situen en 475 euros al mes la despesa mitjana d'una família amb menjar. El Gran Recapte es farà amb més de 2.000 punts de venda i per atendre'ls es necessiten 17.000 voluntaris.
4: Perquè una persona pugui deixar de rebre els aliments, però no només, sinó de tindre aquest acompanyament integral, necessita com a mínim dos feines habitualment, o dos o tres feines fins a trobar una feina estable, una feina amb les suficients hores i el suficient salari.
2: L'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya fa aquest matí una tracturada a Lleida per escalfar motors, diuen, de cara a la manifestació dels pagesos del 14 d'octubre. El sector protesta per l'augment dels costos de producció i reclama ajudes urgents pels danys provocats per al darrer temporal.
0: La tracturada a Lleida sortirà a les 10 del matí des de la delegació d'Hisenda i es mobilitzarà fins a la subdelegació del govern. Els agricultors i els ramaders també reclamen ajudes econòmiques i la reparació urgent de camins rurals que han quedat malmesos per les pluges. D'altra banda, algunes de les localitats més afectades per les pluges s'han avançat al Consell de Ministres i ja han demanat ser declarats zona catastròfica. I atenció, perquè avui Protecció Civil manté l'alerta per fort vent a l'Alt Empordà, on les ratxes poden superar els 108 km per hora.
2: I mirem ara la resta del món. El govern francès respon a una de les demandes dels estudiants que segueixen manifestant-se. Anuncia que entre avui i dimarts s'incorporaran 3.000 professors nous a més de 500 instituts.
0: La mesura, però, no ha estat suficient per aturar les protestes. Ara els universitaris prenen el relleu i també es volen sumar a les mobilitzacions. Veuen necessari un pressupost de 10.000 milions d'euros per les reformes que reclamen, que inclouen la renovació dels centres educatius i la reorganització dels horaris escolars. Els sindicats d'estudiants i professors han convocat una nova gran manifestació el proper 13 d'octubre. I a Itàlia, la seva presidenta ha aconseguit tirar endavant la polèmica reforma de la llei electoral. Giorgia Meloni premia amb un extra d'escons al partit o coalició que aconsegueixi almenys el 42% dels vots a cada cambra, 70 al Parlament i 35 al Senat. L'esquerra la titlla de llei estafa perquè adultera, diuen, el resultat i perjudica el multipartidisme. Aquesta norma ja estarà en vigor a les eleccions de 2027, tot i que s'esperen recursos a alguns dels seus articles al Tribunal Constitucional.

0: I un dia més hem de parlar d'un bombardeig rus, en aquest cas a una parada d'autobusos a Ucraïna. Deixa com a mínim 30 morts i amb això ja són 80 les víctimes mortals al país per atacs només durant aquesta setmana.
1: Tot plegat quan els negociadors del president ucraïnès Volodymyr Zelensky viatgen avui als Estats Units en una visita de 2 dies. Es reuniran amb els enviats de Donald Trump per reprendre les negociacions amb Rússia. Havia de ser una reunió tripartita, però Moscou encara no ha confirmat la seva assistència. Seria la primera reunió entre els dos països des que va esclatar la guerra a l'Iran a finals de febrer.
0: Obrim els esports. La lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo a la categoria de menys de 70 quilos. És el primer or per una espanyola des del títol d'Isabel Fernández fa 29 anys.
1: I ha estat al Mundial de Bakú, a l'Azerbaiyán. La catalana ha obtingut l'or després de vèncer la final a l'austríaca Micaela Poleras, doble medallista olímpica. Ai Sonoda, de 24 anys, obté així el millor èxit de la seva carrera esportiva. Fins ara tenia 3 ors en categories de formació. Escoltem-la.
2: Estoy muy contenta de haber ganado el Campeonato del Mundo, pero en realidad no va a cambiar nada en mi vida personal y en mi vida del judo. Bueno, solamente voy a tener el dorsal rojo, pero aparte de eso no va a cambiar nada.
0: El Barça ha demanat a la UEFA que avanci el partit de la Champions femenina al Camp Nou davant l'Arsenal per no coincidir amb la vaga general prevista per l'11 de novembre. El primer equip masculí reprèn demà la Lliga.
1: I serà al Camp Nou davant del Getafe i amb Xavi Espart amb un acord de renovació fins al 2030. Flick ja ha recuperat a tots els internacionals, però Rafinha continua entrenant al marge i és dubte per demà. També ho és Joan Garcia, tot i que el porter ja ha completat algunes sessions amb el grup. Aquest matí faran el darrer entrenament i el tècnic alemany podrà donar-ne més detalls.
0: La 8a jornada de la Lliga l'obrirà l'Espanyol. Serà aquesta nit a les 9 al camp del CUE, el Màlaga.
1: L'equip andalús és l'únic que encara no coneix la victòria aquest curs. La novetat a la llista, Manolo González, és el capità, Javi Puado, que torna després de 9 mesos. Ja amb els internacionals Roberto i Vania a casa, els blancs i blaus miraran de capgirar els mals resultats previs a l'aturada. El tècnic diu que entén que se'l qüestioni, però demana perspectiva a l'hora de valorar la seva feina.
3: Quan anava en 5-3 tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori.
0: I el Barça d'handbol va tornar a guanyar la Lliga de Campions en vèncer davant el Dinamo de Bucarest per 34-27. I en bàsquet, els blaugrana reben aquest vespre el Žalgiris lituà a l'Eurolliga.
1: A la Lliga Femenina, victòria important del Cadí-la-Seu contra el Leganés, finalista de la Supercopa per 70-60. La creu de la moneda va ser per l'Uni Girona, que va perdre a Fontejau davant el Mallorca per 83-89. Les gironines continuen en una dinàmica negativa de resultats, és que han perdut els 4 partits oficials d'aquesta temporada.
0: El Festival de Sitges enceta la seva segona jornada. Avui comencen les projeccions a la ciutat, que durant 10 dies es convertirà en l'epicentre cultural del cinema fantàstic i de terror. Ens ho explica la nostra companya Aurora Redón.
4: Aquesta segona jornada del Festival de Sitges comença fort en la presentació de Carrie, la sèrie dirigida per Mai Flanagan, que porta a les plataformes l'adaptació de la mítica novel·la de Stephen King, justament quan es compleixen 50 anys de la pel·lícula de Brian De Palma. I no serà l'únic aniversari, també 50 anys compleix Quien puede matar a un niño, de Chichi Báñez Serrador, que es projectarà amb una edició remasteritzada. I el cap de setmana encara serà més fort, amb Kevin Bacon, Kira Sedgwick i també la celebració dels 30 anys de Tesis, una pel·lícula que va sacsejar el cinema espanyol.
5: Crazy. I think they're all crazy.
0: És una bogeria, deia. Amb aquestes paraules, l'escriptora i poeta Ann Carson descrivia com s'havia sentit en assabentar-se que havia rebut el Premi Nobel de Literatura.
1: L'Acadèmia Sueca ha aconseguit el màxim reconeixement literari a la canadenca per haver creat una obra audaç i inventiva, tal com ha destacat el mateix jurat. A través d'un diàleg amb la tradició clàssica, creant noves formes per a la literatura contemporània. Entre les seves obres més destacades, Autobiografia de Rojo, Nox i Eros Dulce i Amargo. Avui estarem molt pendents de l'anunci del pròxim Nobel de la Pau, que es farà i es dirà a les 11 del matí a Oslo.
0: Doncs a les 8 i 18 anem ja amb la lectura de diaris, com sempre amb el Marc Brau. Bon dia, Marc.
5: Què tal, Gemma? Bon dia.
0: Repassem diaris amb el nom de Mari Carmen, molt present a les portades, perquè està marcant realment l'agenda política.
5: Sí, tant els diaris editats a Catalunya com els diaris editats a Madrid. Avui donarem molta importància a les imatges. Pels oients de Ràdio 4 intentarem definir exactament com són les fotografies que avui són portada, però comencem comparant les portades de La Vanguardia i del diari Ara, perquè l'estructura és molt similar, tant a nivell temàtic com també a nivell d'organització de les notícies. A La Vanguardia, dient l'Espredol per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda, i en la mateixa línia el diari Ara parla que aquesta precampanya es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. Tots dos diaris fan referència a les paraules de Feijóo, que diu que hi ha manipulació emocional per part del Partit Socialista. En aquests dos casos, les fotografies són per l'autocar calcinat en un dels atacs que Rússia va fer ahir a la ciutat de Kramatorsk, al nord d'Ucraïna.
1: Amb Mari Carmen i la precampanya també apareixen en una altra portada, però també hi ha una enquesta que dona la majoria absoluta a la dreta.
5: Sí, fins ara la majoria d'enquestes que donaven majoria absoluta a la dreta eren de diaris més posicionats ideològicament cap a aquesta banda, però avui és el diari El País que en una enquesta flash, d'aquestes que es fa amb poc marge, de 40 dB, diu que PP i Vox parteixen amb aquesta clara avantatge a la carrera cap al 29N. Diu que freguen els 200 escons i sobretot el que destaca aquesta enquesta és que de moment i a l'espera d'un lideratge, veurem d'aquí, del Front Popular, les esquerres alternatives estan esfondrant-se. La fotografia, una fotografia també impactant, d'aquesta marxa en memòria de Mari Carmen al centre de Madrid, i amb un titular molt semblant, Lorena Gemal, del diari Ara, dient Mari Carmen monopolitza la precampanya.
0: La mort de Mari Carmen ens està fent veure com de diferents són els diaris segons la línia editorial, i tu t'has volgut fixar en la portada del diari ABC. Per què?
5: Sí. Sobretot perquè sí que cita Mari Carmen en aquesta portada del diari, diu l'esquerra amenaça amb escalfar el carrer amb l'excusa de Mari Carmen, és l'única referència, però avui us proposem als telespectadors i als joves de Ràdio 4, amb el que us explicarem, un exercici d'agudesa visual. En aquest cas, el diari ABC diu que Viedma, la jutgessa que va investigar i va instruir el cas del germà del president del govern, Pedro Sánchez, ratifica davant del jutge que les clavegueres del PSOE van anar a per les seves filles, i la fotografia és l'arribada de l'Audiència Nacional, molta importància per les cares, en aquest cas somrient la jutgessa arribant saludant a un membre de la Policia Nacional. Cal destacar que és l'única fotografia que veiem a la portada.
1: I encara t'ha semblat més significativa la fotografia de la portada del Mundo.
5: Sobretot per a quina és la notícia que encapçala i quina és la foto que hi ha sota i els protagonistes. Ara veureu el perquè. El diari El Mundo, en portada, la fotografia és per Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, abraçant una dona gran amb un peu de foto dient que ahir Isabel Díaz Ayuso va visitar una residència de gent gran. Per què hi ha un joc aquí interessant de posicionament? Perquè el titular és que Pedro Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N. Així que aquest contrapunt, Gemma Lorena, em sembla molt interessant de relacionar la notícia i els protagonistes.
0: Veurem si les pensions agafen volada com a tema de precampanya, però, com dèiem, els diaris venen marcats completament per la mort de Mari Carmen. Des de dimecres veiem articles, mirades sobre les conseqüències de la seva mort. I avui volem remarcar el punt de vista de Sebastià Alzamora. Per què?
5: Recordem l'actual Premi Nacional de Poesia, que fa unes setmanes també li van concedir. I avui el diari Ara, amb el seu article diari, el Sebastià Alzamora titula «Morta per avarícia». I explica el per què. Diu Sebastià Alzamora, tenia escrit aquest títol per l'article quan he vist que l'actor irlandès Liam Cunningham li ha dedicat a Mari Carmen Abascal el mateix epitafi en un tuit, però ell ha estat més específic, Murdered by Greed, assassinada per l'avarícia, fent referència als motius que ho han portat. Però el que més m'agrada de l'article de Sebastià Alzamora és com ens fa empatitzar i com ens posa tots al mateix nivell. Diu Sebastià Alzamora, la lliçó de la Mari Carmen és aclaparadora de tan òbvia, quedar al marge, dormir al ras, ser pobre, és una possibilitat a la qual està exposada la immensa majoria de la població. I estem exposats tots. tots, remarca Sebastià Alzamora.
1: Ens portes un altre article d'opinió, en aquest cas es fixa amb els minuts de silenci que el PP no va dedicar a la Mari Carmen i que critica bastant el paper de Feijóo. Quin article de quin diari?
5: És un article d'Antonio Lucas al diari El Mundo, que també té una línia força diferent a la que hem vist, per exemple, doncs, del mateix diari Ara en el tractament. Però en aquest cas, Antonio Lucas m'agrada molt com titula i m'agrada molt com organitza l'article. Diu, negar un minuto de silencio, que la paz sea con vosotros. Diu Antonio Lucas que la campanya comença també amb la indiferència del PP de Madrid al negar al Senat i a l'Assemblea Regional el minut de silenci per la víctima. Resulta en un símbol i diu, ni un minut de silenci li van concedir ni un minut d'humanitat. També diu Antonio Lucas que Feijóo no ha estat capaç de dir-li a la seva gent que la legítima emoció també la pot tenir els votants de cens de la dreta, que també es poden emocionar, déu-n'hi-do, amb aquest atac.
0: Marc, parlem d'un altre mort que crida l'atenció per les circumstàncies en les que s'ha produït. Hem parlat molts cops de com els moderadors de contingut de les xarxes acaben en abandonament, malaltia, per la duresa que gestionen.
5: Sí.
0: Quina és la notícia?
5: I sabem que durant molts anys, a Barcelona, a la Torre Glòries, va haver-hi una empresa que tenia bona part d'aquests moderadors. Doncs hem de dir que una de les treballadores es va suïcidar el passat diumenge a la localitat francesa de Lió. Però la notícia que destaca La Vanguardia és que la família demanarà una indemnització a Meta per al seu suïcidi. El que és interessant en aquest cas és veure com ha anat tota la història. Ella ja havia tingut un intent de suïcidi el 2023, però ella va deixar l'empresa subcontractada per Meta, per la matriu de Facebook, firmant, rebent 6.000 euros d'indemnització a canvi de firmar un document en què deia que renunciava a demanar a la companyia perquè la feien fora perquè ella no complia els objectius. Deia aquesta noia fa uns mesos, en perspectiva m'he adonat que va ser aquella feina el que em va dur a fer una cosa així. Evidentment, al final no ens agradaria explicar-lo, però posa de manifest aquest tipus de feina i la quantitat de barbaritats que es pengen ara mateix a les xarxes socials.
1: A l'estiu també ens va deixar molt mal cos saber que un jove italià havia quedat en coma després de rebre una pallissa a les portes d'una discoteca a Barcelona, però sembla que avui ens portes bones notícies sobre aquest cas.
5: Sí, segurament, si molts de vostès estaven de vacances, potser no ho van veure, però va tenir molta volada, sobretot a Itàlia, perquè va ser la sortida d'una discoteca del Fòrum de Barcelona que un grup de gent va apallissar a uns joves italians i un d'ells va quedar en coma induït durant moltes setmanes. Doncs avui explica el periòdico, primer, que aquest noi ja està fora de perill, que s'ha despertat del coma i que, per tant, ja pot estar en recuperació. Es tractava de l'italià Nicola Maggiotto, que va ser agredit el passat 12 d'agost, i també explica el periòdico que ja hi ha detinguts. Hi ha 6 detinguts, 2 d'ells menors d'edat, i el que explica el periòdico és tot just el que comentàvem, que l'agressió va causar molt enrenou a Itàlia, perquè la majoria de mitjans del país van publicar informació sobre aquesta pallissa. Entre ells ho va aprofitar bona part del partit de Giorgia Meloni, també per, amb alguns tuits fora de context, criticar la inseguretat a Barcelona. Però insistim, ja està fora del coma i Nicola doncs, podrà recordar.
0: I ens n'alegrem. A la lectura de diaris cada dia un capítol dedicat a Krista Pike.
5: Deixes, no, Gemma?
0: Hi ha novetats, Marc?
5: Sí, hi ha novetats, poquetes. Et prometo que la setmana que ve hi ha d'haver una novetat molt grossa per portar-t'ho. Però avui sí que volíem tancar la setmana amb aquesta novetat i és que havíem dit que Krista Pike, aquesta condemnada a mort que va sobreviure a la seva execució, estava amb problemes de mobilitat i que tot just estava dient algunes paraules, doncs explica el diari El País que l'actualització és que efectivament ha desenvolupat pneumonia després de recuperar la seva consciència el dimarts, que la dona presenta certa confusió mental, diuen els advocats, però la novetat més enllà d'aquesta pneumonia, i veurem com evoluciona, és que ja pot aixecar-se i caminar per la seva habitació. Això és el que diu l'advocat Stephen Ferrell en declaració als mitjans locals. Insistim, que jo crec que ahir va passar un pèl desapercebut, que el dilluns l'anaven a desconnectar de la màquina perquè ja estava clínicament morta
0: i s'està recuperant.
5: I s'està recuperant. Deixarem el cap de setmana de marge, prometo als telespectadors que hi ha d'haver una novetat molt gran perquè ho expliquem el dimarts, que dilluns és festiu.
1: Fins llavors, volem recordar i escoltar una cançó que segur heu cantat milers de vegades.
5: Et posa to,
1: Comença el compte enrere, per què?
5: Comença el compte enrere perquè els fans d'Europe puguin veure a Espanya 3 concerts que la mítica banda sueca farà amb motiu dels 40 anys d'aquest tema, de The Final Countdown. Ho hem estat escoltant, Aquest compte enrere són 3 concerts que la banda farà els propers 8, 9 i 10 d'octubre. Un d'ells serà el Poble Espanyol de Barcelona en aquesta gira que està emmarcada en aquest 40è aniversari del record d'aquesta cançó, The Final Countdown. Aquestes són imatges d'un dels videoclips, una d'aquestes cançons que són ja històriques i que fa 40 anys. El Poble Espanyol a Barcelona, el Bilbao Arena de Mirivilla i la nova coberta de Leganés seran els jocs on Europe tocarà a Espanya.
0: I compte enrere també ha acabat perquè torni la Lliga, per fi, Marc? Per fi torna la Lliga del futbol de clubs.
5: Aquest sí que ha estat de feina al Camp Nou, mare meva, perquè no hi havia manera.
0: Què diu la premsa esportiva?
5: Bé, doncs, diferents punts de vista, però sobretot ara sí comença una marató de partits absolutament increïble, no només pel Barça, sinó per tots els equips. Recordem que avui torna la Lliga, ho fa amb el partit de l'Espanyol al Camp del Màlaga. Comencem amb la portada del Mundo Deportivo, precisament repetint aquest concepte que jo ara us deia, marató fins al clàssic. Destaca Mundo Deportivo aquesta sèrie de partits que el Barça té fins al clàssic del proper 25 d'octubre. Demà, a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe al Camp Nou. Després el Barça jugarà 3 partits seguits a domicili, a Istanbul contra el Galatasaray, a Sevilla contra el Betis i a París contra el PSG de Luis Enrique i de Ferran. I després hi haurà aquest Barça-Real Madrid. I el diari Sport, en una línia similar, diu el gran repte de Flick. En aquest cas, més que el calendari, diu el diari Sport que evitar lesions i mantenir el gran nivell de l'equip és el repte de Flick. Recordem el Barça, que va fer un ple de victòries abans de l'aturada.
0: I a Madrid, com afronten el retorn a la competició? Perquè m'explicaves aquest matí que encara surt la carta de Negreira.
5: És que, clar, encara no ha tornat la Lliga i encara hi ha 6 punts de diferència a la classificació. I en aquest cas, la carta de Negreira en boca de José Mourinho, de l'entrenador del Real Madrid, que recordem té el seu equip a 6 punts de liderat en només 8 jornades de Lliga. És una entrevista que va donar José Mourinho on diu... Ningú sabia, però van viure els anys importants de Negreira, fent referència a la seva primera etapa com a entrenador del Madrid del 2010 al 2013. En aquest cas, el diari AS sí que opta per un protagonista que potser ens agrada una mica més. Queda una mica lluny, però jo crec que s'ha de posar també en valor el diari AS, que sempre parla de la pilota d'or i que a vegades doncs, diem que només dona notícies del Madrid. Posa a Messi en portada dient he pres la decisió correcta respecte a la seva retirada de la selecció argentina.
0: Molt bé, Marc, moltes gràcies. Doncs a 8:29, de seguida rebrem la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, però abans anem amb el temps. Sergi Lores, tenim fred aquest matí. Lorena, tenim fred o no?
1: Tenim fred, volem saber què ens hem de posar el cap de setmana. Llarg.
6: Molt bon dia, Gemma, molt bon dia, Lorena. Doncs sí, avui, almenys cal sortir de casa ben abrigats, vivim el matí d'aquesta tardor més fresc o fred del que portem de temporada. I és que la clatellada del termòmetre ha estat guapa, moderada o fins i tot inclús extraordinària en alguns indrets de més de 8 a 10 graus respecte a ahir. Això ens deixa doncs, un ambient plenament de tardor. A hores d'ara, valors al voltant dels 10 a 14 graus cap a la costa, ja del prelitoral cap a l'interior, valors per sota dels 10 graus, fins i tot al voltant del 5 o fins i tot per sota en àrees de la Catalunya central i amb glaçades en àrees de la Pirineu. Fins i tot a alta muntanya tenim valors de fins a 7 graus sota 0. Tot plegat encara amb vent de mestral i tramuntana i també a cotes altes del Pirineu, que bufa ratxes superiors als 60-80 km per hora, tot i que cap al Cap de Creus les ratxes a frega no superen els 100 km per hora durant aquest matí alterant i força la situació marítima. Un matí que arrenca també amb paisatges enfarinats. A alta muntanya tenim ja la primera enfarinada que ha caigut durant aquestes últimes hores als cims del Pirineu, per damunt dels 1.800-2.000 metres d'alçada, com a conseqüència d'aquestes restes d'inestabilitat que ahir ens van deixar ruixats a punts del Pirineu, també de les comarques del nord-est, localment acompanyats fins i tot de tempesta i amb alguna calamarsada que van blanquinar el territori d'algunes comarques, com per exemple cap al sector d'Osona, a Cantoni Gros. Tot plegat, però, es va allunyant. Al seu darrere, entre l'anticicló de l'Atlàntic i una borrasca instal·lada sobre Itàlia, es canalitza aquest vent del nord i una massa d'aire més fred d'origen polar responsable d'aquest descens de la temperatura. Però amb un temps molt més tranquil en general pel que fa al cel, amb sol a dojo durant aquest matí de divendres, només amb algunes pinzellades de núvols als del Pirineu i la tarda continuarà lluminosa amb molt bona visibilitat a tot arreu, com a molt cap al nord de Catalunya augmentaran els núvols alts i fins i tot creixerien algunes nuvolades simplement decoratives en àrees del Pirineu. El mestral continuarà bufant cap a l'Ebre, tot i que anirà perdent intensitat durant la tarda. La tramuntana s'hi mantindrà moderada ben bé tot el dia cap a l'Empordà, aquí amb avisos activats per onades de fins a 3 a 4 metres d'alçada. I avui amb temperatures que reculen encara més respecte a ahir, per tant, ambient de jaqueta també al migdia, amb màximes al voltant dels 15-19-20 graus cap al Pirineu, la resta entre els 20 i els 24 graus. Per tant, són valors, Gemma, normals o fins i tot en alguns indrets, clarament per sota la mitjana climàtica.
0: Sergi, aquest ambient de tardor ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, aquest cap de setmana llarg del Pilar?
6: Doncs sí, Gemma, es presenta un cap de setmana força estable. Sí que és cert que durant el diumenge ens creuarà una cueta de front molt desgastada, que el que farà és augmentar una miqueta la nuvolositat al nord de la península i, per tant, també aquí a Catalunya. Però vaja, per davant tenim un cap de setmana llarg i ben bé una setmana amb domini de les altes pressions. Això vol dir amb estabilitat, amb moltes estones de sol i amb poca probabilitat de precipitació. Per tant, deixem enrere aquest temps violent i canviant i insegur que hem tingut durant aquests últims dies. Per tant, per davant un cap de setmana estable, tranquil, amb sol, sobretot demà dissabte, amb algunes nuvolades decoratives en àrees del Pirineu. El cert que diumenge aquesta cueta de front deixarà un cel més enterbolit, fins i tot blanquinós a moltes comarques, especialment durant el migdia, i fins i tot tapadot cap a les comarques de la Pirineu, on no descartem alguna goteta. Ben poca cosa, tot plegat. I dilluns tornaria a imposar-se el sol a tot arreu, com a molt amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu, i cap al matí també es formarien alguns núvols baixos en àrees de la costa. Tot plegat davant d'un cap de setmana marcat per aquesta entrada d'aire fred, que avui ens deixa valors pròxims als 6 graus a uns 1.500 metres d'alçada. Després, durant aquest dissabte i diumenge, tendiran a retirar-se, malgrat tot es mantindrà l'ambient de tardor, amb mínimes baixes, fins i tot amb glaçades al Pirineu, valors al voltant dels 5-10 graus cap a l'interior i al voltant dels 10-15 graus a la costa. Per tant, cap de setmana de manteta, fins i tot de flaçadeta cap al litoral, i migdies de tardor, màximes al voltant dels 20 a 25 graus a la majoria de comarques. Per tant, per davant, un cap de setmana llarg de tardor, per tant, amb aquest canvi de fulla que ja podem veure a molts indrets de Catalunya, també aquests bolets que els hi costa sortir per falta de pluja. Esperem que aquestes últimes pluges ajudin a revifar una miqueta aquesta temporada, i el que us comentàvem ahir, cap de setmana, també marcat per aquesta pluja d'estels de les dracònides, Gemma, que encara podrem veure aquest dissabte i diumenge, però que recordem ha arribat al seu punt àlgid durant aquesta passada matinada.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi. 8:34, anem ja amb l'entrevista política. Avui la consellera Alícia Romero ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
7: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat.
8: Aquest pressupost no són una mera declaració d'intencions. Aquests comptes són una declaració de confiança en el país.
9: Feia molts anys que cap govern posava sobre la taula un model concret, una actualització, una reforma del model.
10: Perquè, efectivament, es pugui reiniciar aquestes tramitacions, es necessita un govern encapçalat, doncs, per Pedro Sánchez.
11: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmplia i compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava.
12: No els interessava en absolut tenir un decret. El que ens interessava és convocar eleccions.
13: Miri, el que no podíem preveure era l'error de Junts. Això no ho podíem preveure.
14: Carles Puigdemont ha de poder tornar. L'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions.
15: Jo, quan vaig entrar en política ja fa molts anys, m'hi vaig posar per transformar la realitat, per canviar les coses, per millorar el meu entorn.
0: Passen 5 minuts de 2:15. Alícia Romero, bon dia, consellera.
16: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda.
16: Moltes gràcies.
0: Escolti, com altera els plans del govern la convocatòria d'eleccions?
16: Bé, doncs, evidentment, una convocatòria d'eleccions sempre és una situació extraordinària, no? En aquest cas, perquè, a més, són avançades. Nosaltres teníem algunes coses, doncs, en aquests moments al Congrés dels Diputats, amb tramitació, com, per exemple, la llei de reducció del deute del FLA. Això, doncs, evidentment, decau, perquè un cop es dissolen les Corts, això decau. També teníem pendent d'aprovar en el Consell de Ministres el nou model de finançament, que havia d'entrar també a les Corts. És a dir, bueno, teníem coses importants de la legislatura que, evidentment, doncs, decauen i que haurem de tornar a reprendre, esperem, després del 29 de novembre, si torna a guanyar Pedro Sánchez.
0: Clar, fixi's que això eren compromisos que vostès havien adquirit amb Esquerra. És a dir, no sé si de retruc també com afecta això la legislatura catalana, que Esquerra Republicana, quina al·licient pot tenir per seguir donant suport a aquest govern, en el cas que governés Feijóo a Madrid, dic.
16: Sí, bueno, d'entrada això, no? És a dir, nosaltres som optimistes, nosaltres pensem i desitgem que torni a guanyar Pedro Sánchez i qui lidera el nou govern a Espanya i que, per tant, puguem reprendre aquestes carpetes que ara s'han quedat aturades, no? La relació amb Esquerra, ho hem dit sempre, és cordial, estem treballant intensament en molts temes, no només aquells que tenen relació amb el govern d'Espanya, sinó també amb nosaltres, no? En temes d'habitatge, d'infraestructures, i, per tant, ells saben, evidentment, que nosaltres la feina l'hem feta conjuntament amb ells, que estem, o estàvem avançant avançant molt en aquestes grans carpetes, com la del Fla i el finançament, i ara, doncs, evidentment, decau la legislatura, no per culpa nostra, crec que, en fi, aquí tothom haurà d'assumir les seves responsabilitats, però, en tot cas, jo, en fi, no crec que les nostres relacions amb Esquerra canviïn, perquè tenim moltes coses pendents a Catalunya, que van pactant els pressupostos del 26, que van pactar a l'acord d'investidura i que hem de seguir desplegant.
0: Anem a imaginar que el pròxim president del govern és Alberto Núñez Feijóo.
16: No m'agrada imaginar-me això.
0: Vostè creu que el govern, que vostè podrà negociar amb ell un nou finançament, per exemple?
16: No. Va venir Feijóo ara fa uns dies a Catalunya i amb unes declaracions deia que no sé per què Catalunya volia un nou model de finançament, perquè el que fèiem era despilfarrar i malgastar. Bueno, doncs un president que diu això de Catalunya, perquè no ho està dient del govern de la Generalitat, aquest govern porta 2 anys, ho està dient en general de Catalunya, no? Aquesta imatge de que gastem, de que som uns privilegiats, de que sempre volem més, és totalment errònia i falsa. I ho dic perquè la Sindicatura de Comptes ara fa gairebé 2 anys va fer un informe sobre l'origen del deute de la Generalitat i deia que gairebé la meitat del deute, entre un 27 i un 49% d'aquest deute, era per infrafinançament, venia donat per infrafinançament, és a dir, que necessitem més recursos dels que tenim, no?, per poder fer front a les necessitats que té la ciutadania, no?, la salut, l'educació, i per tant jo crec que amb Feijóo de president no tindrem un nou model de finançament, és a dir, no millorarà el finançament de les comunitats autònomes i evidentment tampoc hi haurà una reducció del deute del Fla, ja sabem, en fi, el que el PP està fent, i més si té un soci com Vox, que està en contra de les autonomies, per exemple. No?
0: M'ha citat, per exemple, el deute del Fla, m'ha citat el finançament, però, per exemple, el traspàs de Rodalies també queda aturat.
16: Bueno, el traspàs de Rodalies, nosaltres estàvem treballant molt intensament amb el govern d'Espanya i, evidentment, s'han de fer, falten alguns tràmits perquè això passi, no ha d'anar al Congrés dels Diputats, però és veritat que un cop has convocat eleccions tens alguns límits, el govern té alguns límits per prendre algunes decisions. Per tant, ara estem veient doncs, si podem tancar alguns convenis, alguns acords, però és evident, nosaltres creiem, i tant de bo no passi, i esperem que no passi, que com a mínim els catalans tinguin clar què representa que governi Pedro Sánchez o Feijóo, però és veritat que si passa hi haurà molts temes que quedaran aturats o directament a la paperera, perquè jo no crec que el Partit Popular vulgui avançar amb alguns dels projectes que tenia molt avançats.
0: Un altre exemple, el govern pot continuar desplegant a Catalunya l'agència tributària, governi qui governi a Espanya? O això també quedaria aturat?
16: Nosaltres estem fent un desplegament, vam aprovar un contracte programa de 4 anys per ampliar l'agència tributària, per fer millor el que ja estem fent, amb els compromisos i les obligacions que tenim en aquest sentit. És veritat que havíem desplegat un acord de col·laboració amb l'agència tributària espanyola, la tenim i estem treballant, ens agradaria que això continués, però també és veritat que hem sentit el Partit Popular dir que no està d'acord amb que l'agència tributària treballi en xarxa i que l'agència catalana tingui més competències. Per tant, ja sabem què passarà si governa el Partit Popular. O sigui, no guanyarem més competències, no guanyarem més sobirania. Per tant, doncs, bueno, jo crec que això està bé saber-ho, perquè també quan anem a votar i posem una papereta hem de tenir clar què significa votar això, no? I, per tant, doncs, crec que està bé que els ciutadans sàpiguen que aquests 4.700 milions que podrien venir a Catalunya si posés el model de finançament per millorar l'educació, la sanitat o les polítiques socials, amb un Partit Popular no vindran. No hi haurà nou model.
0: Vostè el mes de juliol va donar l'ordre interna d'elaborar pressupostos.
16: Sí.
0: Com ho té? Creu que els podrà presentar?
16: Doncs vam donar l'ordre, els departaments estan treballant i nosaltres estem dissenyant el nou pressupost per l'any 27. És veritat que per aprovar-nos necessitem els socis. En aquests moments no hi ha converses formals amb els socis. També és normal i és lògic perquè hem entrat, no, en una campanya electoral i llavors això dificulta, però nosaltres estem oberts, evidentment, a poder parlar d'aquests pressupostos del 27. Els hem explicat doncs, quin és el marc pressupostari que ens trobem per l'any 27 i, per tant, doncs, veurem. No? Però, evidentment, l'obligació d'un govern és presentar uns pressupostos. Veurem, perquè també presentar-los perquè s'aprovin, i en aquest sentit doncs, necessitem els Comuns i Esquerra, veurem aquestes properes setmanes doncs, com avancem.
0: Li vull preguntar per la mort de Mari Carmen. Ahir vam veure una manifestació homenatge a Madrid, sí. Ha commocionat la campanya, la precampanya electoral, però també hem vist que el Partit Popular s'ha negat a participar a minuts de silenci o a homenatges. El Partit Popular els acusa de manipular emocionalment a la ciutadania. Acusa Pedro Sánchez d'utilitzar aquesta tragèdia en benefici electoral. Què contesta?
16: A mi em sembla que s'han deshumanitzat molt, sincerament. És a dir,
0: qui s'ha deshumanitzat?
16: El Partit Popular, és a dir, bueno, i evidentment Vox, no? Més enllà, evidentment, doncs, ha passat una situació fatal i en aquest sentit doncs, també vull traslladar doncs, a tot l'afecte a familiars i amics de la Mari Carmen, però el que és evident és que ella va viure una situació molt complicada de desnonament des de ja feia molt de temps. Aquesta senyora tenia una certa edat i com a mínim el que has de fer és empatitzar amb la seva situació, no? I amb la seva desgràcia i a sobre després amb la seva mort. No fer-ho, sigui el motiu quin sigui la seva mort, em sembla increïble. I per tant, escolta'm, jo crec que no anar un minut de silenci, no dedicar un minut a una persona, sigui quin sigui el motiu, no? Ells podien pensar que no és aquest, és igual. El que sigui, em sembla molt deshumanitzat. Crec que és el que està fent el Partit Popular. I ho fa amb la Mari Carmen, i ho fa amb els immigrants, i ho fa amb tantes coses, no? Jo crec que la política el que no es pot perdre és això, no? Aquesta empatia i aquest sentiment envers l'altre. Jo crec que l'han perdut. Jo, sincerament, crec que qui l'està instrumentalitzant són ells, no? Intentant dir que, escolta, que no era per això, no, és igual. És una persona que ha mort, que havia patit una situació difícil, que tenia una certa edat i humanitat no n'han demostrat, ni la comunitat ni l'Ajuntament, perquè en tot el procés no hi han estat, no han volgut solucionar ni ajudar.
17: Però és una persona que ha mort, consellera, com tantes altres, que ha passat la Olga mateixa a l'hospitalet, que es va suïcidar, no hi va haver cap minut de silenci, que jo sàpiga, a les institucions. Per què ara sí? Per què ara el que ells diuen, el que es diu des de l'oposició, és que a vostès, als socialistes, els convé que ara l'argumentari en campanya, l'argumentari polític, la conversa política giri al voltant de l'habitatge?
16: Jo, sincerament, crec que la conversa de l'habitatge fa molt de temps que la tenim, no? Aquí a Catalunya, el president Illa, una de les primeres banderes que va agafar i una de les primeres problemàtiques que va posar sobre la taula va ser l'habitatge. Recordin el pla 50.000, després el 214.000, és a dir, a Catalunya, i jo crec que a Espanya i a Europa, som conscients de fa molt de temps que el problema és l'habitatge. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, se'n va anar a Brussel·les a dir cal que una comissionada europea s'encarregui de l'habitatge, no? És a dir, tenim un problema. Jo crec que de fa molt de temps, no? És veritat que ara s'ha accelerat, diguéssim, el malestar, perquè hi ha desnonaments, però només ara recordeu la Casa Orsola, que vam comprar les institucions perquè no hi hagués un desnonament ni es quedés els fons voltors aquest edifici. No? És a dir, jo crec que ja fa molt de temps d'això. I avui, o el que va passar fa dues setmanes, va ser jo crec que la gota, no? que vés el got. I llavors, bueno, doncs, escolta, sobretot els sindicats de llogateres, que vull dir-ho, qui convoca els minuts de silenci, qui comença doncs, aquesta campada, no són les administracions, és la gent que diu, doncs, prou, fins aquí.
17: I clar, per tant, però un pot pensar, ha calgut que hi hagués la mort de Mari Carmen o el desnonament de Mari Carmen per aquesta reacció, perquè vull recordar que vostès, els socialistes, governen des de fa 8 anys. Mm. Per tant, el problema hi és, existeix, i no l'han sabut solucionar.
16: Jo vull dir una cosa, les grans competències, o la majoria de competències en l'àmbit d'habitatge les tenen les comunitats autònomes, no? I els ajuntaments, perquè el sòl és competència en gran part dels ajuntaments, també. I per tant, l'Estat ha fet coses, perquè crec que el govern Sánchez ha fet coses, sobretot ha dit, hem de construir habitatge, ha fet regulació, molt criticada també per la dreta, i nosaltres aquí a Catalunya, com vostè sap, en fi, més de 1.900 milions d'euros per habitatge en els pressupostos, estem intentant construir el més ràpid possible, préstecs d'emancipació, regulació que ha de facilitar i ajudar sobretot els col·lectius més vulnerables, és a dir, estem fent moltes coses. Ara, estem fent prou? No, perquè és impossible intentar resoldre els dèficits dels darrers 20 anys amb habitatge. No es construeix en 2 dies, tot i que ara és veritat que hi ha la construcció industrialitzada, però necessitem avançar. Entre altres coses, també, què ens passa? Hi ha menys empreses, després de la crisi, menys empreses del sector, menys treballadors en aquest sector. És a dir, que fa tants anys que no es feia res, que ara ens costarà, ens està costant, òbviament. Ara jo crec que estem posant mesures i si analitzem la hemeroteca, des de fa molt de temps. No?
17: Però torno a dir, els socialistes governen des de fa més de 7 anys a l'Estat espanyol. O sigui, part del problema, li dic perquè Mari Carmen, ella, quan va tenir el desnonament, va responsabilitzar 3 polítics. Va dir Almeida, Ayuso i Pedro Sánchez. Per això li dic si creu que el PSOE ha de fer autocrítica sobre segur. Com ha gestionat la carpeta d'habitatge.
16: Segur que hem de fer autocrítica. Segur que no s'ha fet tot bé. Evidentment, mai es fa tot bé. Però jo crec que el govern Sánchez ha posat molt el focus a l'habitatge i ha pres decisions, i ha pres mesures. Ara l'altre dia doncs, presentaven aquests 50.000 milions d'euros per als préstecs d'emancipació, copiant el que ja hem fet a Catalunya des de fa un any, i nosaltres aquí també. Insisteixo, perquè moltes de les competències les tenen les comunitats autònomes, no? I nosaltres hem fet moltes coses. Ara, és veritat, segur que no s'ha fet tot bé, i és veritat que després costa molt moure les coses, no? Al final necessites sòl per poder construir, empreses que construeixin, és a dir, realment és un engranatge complex quan fa molts anys que no es fa res en aquest àmbit, no?
17: Consellera, les protestes per l'habitatge confluiran l'11 de novembre en una vaga general que té molt enfadades les patronals. Vostè és la consellera d'Economia. Vull saber si entén el malestar de les patronals, dels empresaris.
16: Jo ho puc entendre tot i respecto l'opinió dels patronals. Ara, també és veritat que fa molts anys que no hi ha una vaga general. Crec que el motiu s'ho val, és a dir, tenim un greu problema a l'habitatge. Quan a vegades les empreses parlen de l'atracció de talent, de l'atracció d'inversions, doncs una de les coses que et demanen les empreses és habitatge. Et diuen, no, nosaltres podem atraure talent estranger, però quan arriben aquí, on viuen? O sigui, ells són conscients d'això, quan hem de traure investigadors, no? A l'àmbit de la recerca, perquè, bueno, i on viuran? O sigui, ells t'ho diuen, això, també. És a dir, són conscients que l'habitatge és un problema. Ara, bueno, entenc que ells no vulguin aquesta vaga general, però a mi em sembla que està absolutament justificada i el que hem de fer és respectar la decisió que han pres els sindicats per posar-la en marxa.
17: Els empresaris estan també, o les patronals, expressen el seu enuig per l'absentisme laboral. És un tema que preocupa a aquest govern? Sí. I a la consellera d'Economia?
16: Sí, preocupa aquest govern i estem treballant, però també és veritat que quan comparem amb Europa les dades són bastant similars. Què hem fet des del govern, entre altres coses? Doncs, bueno, dir, quin és el problema moltes vegades? A mi m'agradaria, una cosa és l'absentisme, l'altra cosa són les baixes, que ells a vegades ho barregen tot, no? Amb les baixes laborals, què ha passat? Que moltes vegades, pel col·lapse que tenim, doncs es tarda molt en fer proves diagnòstiques, aquella persona que està baixa no sap què té i allò allarga el període. Bueno, doncs hem arribat a un conveni amb l'Estat, també amb les mútues, el van signar patronals i sindicats, perquè a través de les mútues podem accelerar aquestes proves diagnòstiques, la gent sàpiga abans què li passa, se li pugui fer el tractament i torni abans a treballar, no? Però majoritàriament la gent que no treballa és perquè està de baixa per malaltia. I llavors què estem fent nosaltres? Bueno, doncs en aquest cas, amb aquest conveni de 60 milions d'euros, posar remei a això. O sigui, ja estem fent coses, però és evident que també quan estem en una situació molt baixa d'atur, o quasi bé un atur tècnic, doncs bueno, el fet de que no costi trobar feina, doncs segurament també genera situacions delicades. No? Però sap a les patronals, perquè ho hem treballat, estem en el Consell del Diàleg Social amb aquest tema sobre la taula, intentant posar mesures, no?
17: Aquest matí estem parlant amb la consellera Romero, consellera d'Economia i dirigent socialista. Per tant, jo li haig de parlar d'una carpeta que té protagonisme a la precampanya, que són els casos de presumpta corrupció que envolten el Partit Socialista. N'hi cito un, que és la jutgessa que va instruir el cas de David Sánchez, el germà del president. Ahir va denunciar que li enviaven gent al col·legi de les filles per intimidar-la. A vostè li preocupa tot el que estem coneguent al voltant del cas Leire?
16: Bueno, a mi em preocupa molt, evidentment, la imatge que es dona de la política i també de la judicatura, no? Perquè crec que hem entrat en un punt que els poders judicial, el poder executiu, no? Probablement estan tenint una relació que no és una relació natural que hauria de tenir, no? Ja que els jutges estan volent fer de polítics i prenent decisions que no responen a la voluntat del legislador, que és el que crec que ha de fer el poder judicial, no? I per tant, no m'agrada, jo crec que no ens agrada a ningú tot això, jo no conec el cas exacte d'aquesta jutgessa, però evidentment doncs, em sembla que, en fi, que tot plegat és una instrumentalització de casos per, bueno, doncs per fer mal, evidentment, en aquest cas a Pedro Sánchez, que crec que tots ja podem confirmar que està rebent doncs, tot un, no, un atac a vegades doncs, molt, molt exagerat per molts motius. No?
17: Però, jo crec que... Vostè diu, tot és una instrumentalització per fer mal a Pedro Sánchez, sí?
16: Jo crec que
17: tot
16: una...
17: ho és?
16: Tot probablement no.
17: El cas Leire...
16: No. No sé el cas Leire, haurem de veure també com acaba aquest cas, eh? Però, i evidentment, en els casos que hi ha sentència, doncs, evidentment, aquí hi ha hagut una mala actuació i fins al final amb ells, no? És veritat que, al final, amb un partit polític el conforma molta gent i és difícil conèixer tothom al 100%, no? I a vegades la gent la coneixes i després fa coses que no hauria de fer. I, per tant, aquí fins al final amb la justícia amb ells, no? Però sí que hi ha una part de no només de la justícia, eh? Un entorn a Madrid que ha anat contra Pedro Sánchez perquè no li interessava que ell estigués governant. Pedro Sánchez ha fet moltes coses positives, revaloritzar les pensions, una reforma laboral, ha pujat impostos als més rics, ha creat un impost per les energètiques, coses que no agraden, no? Als bancs. I això jo crec que sí que ha anat generant una certa pressió en el sector més conservador i ho estem veient, jo crec que dia a dia. Ara bé, si hi ha un cas de corrupció i hi ha una sentència condemnatòria, doncs, evidentment, fins al final, i s'ha de dir que ens sap greu, perquè, evidentment, nosaltres no volem que hi hagi corrupció, no?
17: No, jo li deia perquè la Fiscalia Anticorrupció hi va dir que veu indicis de corrupció contra el PSOE. Contra doncs, el PSOE. El jutge Pedraz diu que decidirà abans de la campanya. Estem parlant d'una eventual imputació del partit.
16: Sí, no li sembla una instrumentalització que ha començat la campanya i ara resulta que el jutge Pedraz diu abans de la campanya diré, bueno... En fi, nosaltres en fi, confiem en el Partit Socialista, en que hagi fet les coses ben fetes, només faltaria, igual que el Partit dels Socialistes de Catalunya, i anem a veure, deixem actuar la justícia. Ara, tot el respecte, però és veritat que es prenen algunes decisions que ens sobten.
17: Sánchez ha dit que Zapatero participarà de la campanya electoral.
16: Bueno, això no està confirmat, alguns, ha sortit en alguns mitjans, anem a veure.
17: Val, doncs,
16: finalment.
17: Li canvio la pregunta. Sí. Vostè creu que Zapatero ha de participar a la campanya electoral?
16: De moment Zapatero està en un procés judicial, no hi ha una sentència, i per tant doncs, nosaltres sempre hem dit respecte als processos judicials, respecte també a la figura de Zapatero, que sap doncs, que a Catalunya, però a Espanya també se li té un efecte, ara haurem de veure, no? Ell també, quina decisió pren, si és prudent i diu mentre tinc aquest procés no participo, o se li demana, de moment no està confirmat que se li hagi demanat. Jo crec que hauríem de ser tots prudents, però bé, en fi, no és una decisió meva, és una decisió de Pedro Sánchez, que és el candidat, no?
17: Diu, se li té efecte. Vostè li segueix tenint el mateix efecte després de tot el que hem conegut?
16: Jo m'agradarà veure quina és la sentència després de tot el que estem coneixent, no? És evident que ens genera tristor, això, no? Perquè hi ha una certa decepció, però bueno, és com tot, eh? Ell ha de defensar-se, hem de veure finalment doncs, com acaba aquest procés judicial i què diu la sentència. Però és evident que aquests casos ens incomoden, òbviament, no? No ens agrada que hi hagi aquest dubte sobre persones a qui hem admirat.
17: Clar, és que si parlem només de fets, és un fet que va rebre unes joies com a regal d'un país estranger, de l'Aràbia, que se les va quedar i que no les va declarar. Això és un fet. Per això li pregunto si no li incomoda. Imaginar que pot compartir un míting electoral amb Zapatero, se sentiria còmode?
16: Bueno, ja li he dit, és a dir, ens incomoda aquestes situacions, no? És evident, no? Ja siguin d'una persona coneguda com d'una persona que no ho sigui en el partit, no? I sobretot pel que ja ha representat. Però insisteixo, respecte al procés judicial, anem a veure com acaba, però sí que és veritat que, bueno, que hi ha algunes situacions que ens poden incomodar. Tampoc està confirmat que ell hi participi, que ell és una persona prudent i discreta i estic segur que prendrà també la millor decisió, no?
17: Que seria?
16: De beneficiar al màxim o no perjudicar el partit dels socialistes, que se la juga molt en les properes eleccions del 29N. No és l'hora de la veritat. Ara hem de veure qui realment vol avançar, vol fer avançar aquest país, vol continuar fent avançar aquest país amb els seus les ombres i les seves llums, no? O qui vol anar enrere, perquè al final que guanyi o que governi PP i Vox és anar enrere, no? Amb drets i això jo crec que tots ho hem de tenir molt clar.
17: L'altre dia vaig veure que Jordi Turull, que va estar, crec que era, ho va dir a TV3, em sembla, va dir que Junts mai tornaria a investir Pedro Sánchez. Sí. Què li van semblar les seves paraules? Vostè està aquí alertant de què passaria si governés PP i Vox, però Jordi Turull ha dit que no confiaria en vostès una altra vegada.
16: Bueno, doncs això deu ser que confiaria en PP i Vox. Doncs bueno, ja ho sabem, votar Junts és votar PP i Vox, clar. Si diu això, també li haig de dir, estem en campanya, l'any 23 també va dir, crec que va ser Míriam Nogués, que va dir que no investiria Pedro Sánchez, i després el van investir, vull dir que també ja sabem que les circumstàncies canvien i no és crítica de ningú, no? Però canvia les circumstàncies i decideixes fer una altra cosa, no? Però en tot cas, si ho diu d'aquesta manera tan contundent, doncs sapiguem tots que votar Junts és probablement donar suport a un govern de Partit Popular i Vox, perquè no hi haurà una altra alternativa. O és Pedro Sánchez o és Feijó amb suport de Vox, no? Bueno, a mi em fa una certa por, sincerament, un govern així, després escoltar a Vox dir doncs, que es vol carregar el sistema de pensions, no? Les comunitats autònomes, que li importen poc, home, tenint en compte que Jordi Turull és independentista i el que voldria és independència de Catalunya, doncs donar suport a un govern que el que vol és carregar-se les autonomies.
17: Però ell no ha dit que doni suport al govern de... A la vegada també va dir que no donaria suport al govern del Partit Popular, crec que ho va dir Míriam Nogueras, que no donarien suport a un govern del Partit Popular.
16: Bueno, veurem què passa, perquè insisteixo que el 23 també van dir no donarem suport a Pedro Sánchez i al final la van investir.
17: Sí, però vostès també van dir no a l'amnistia i després la van...
16: Sí, però jo he dit no ho critico perquè les circumstàncies a vegades canvien.
17: La van acceptar.
16: No, però vull dir que per això, que a vegades les paraules doncs, les has d'agafar amb una certa, no?, amb una certa prudència, perquè es diuen moltes coses en campanya i veurem. En tot cas, ens hauria de dir... és a dir, el que és evident és que Míriam Nogueras no serà president del govern d'Espanya. Això és evident, no ho serà. Per tant, ens ha de dir a qui vol fer president. És a dir, la gent que agafi la papeleta de Junts, quan dona suport a Junts, Junts a qui donarà suport, a qui investirà. Jo crec que també el votant ho deu voler saber. I si no, doncs que no votin a Junts i votin aquells partits que sí poden exercir la presidència de la Generalitat, en aquest cas del govern d'Espanya. No? Jo crec que Junts ha de dir no, investiré aquest o un altre. I que expliqui els motius. No fer-ho em sembla també una mica enganyar la gent. No?
17: El govern està preparant la tornada, la rebuda de Carles Puigdemont?
16: Nosaltres, i crec que el president Illa això ho ha dit, és una persona amb un sentit institucional molt alt, ha rebut a tots els presidents de la Generalitat i també ho farà amb Carles Puigdemont, segur, quan torni.
17: De quina manera, com ha de ser aquesta tornada? Tenir un caràcter institucional, tenir solemnitat, com ha de ser?
16: Bueno, això ho decidirà el president Illa, òbviament, no? Home, segur que un caràcter institucional, per suposat, perquè ell doncs, com li dic, té un gran sentit de la institucionalitat i segur que ho farà doncs, en aquesta línia, no? No ho sé, no sabem tampoc quan tornarà, però, en fi, jo crec que se l'ha de rebre com un president que és. I escolta, nosaltres estem molt contents que puguem aplicar ja l'amnistia. Crec que Pedro Sánchez se la va jugar molt amb l'amnistia. Hi ha a territoris d'Espanya on no s'entén encara aquesta decisió que va prendre Pedro Sánchez, però que és veritat que Catalunya ha generat una certa normalitat no, al nostre país. I, en fi, jo crec que això li haurem d'agrair sempre al president del govern.
17: Però quan em diu hi ha territoris d'Espanya on no s'entén, clar, s'està referint a que votants socialistes no ho entenen i no ho comparteixen.
16: A veure, vull dir que respecten...
17: Els hi pot perjudicar, l'arribada de Puigdemont els hi pot perjudicar electoralment.
16: Però Pedro Sánchez, ell, quan va prendre aquesta decisió de tirar endavant la llei d'amnistia, sabia que això podia passar, però va sigut valent, contra segurament l'opinió d'alguns, va decidir que això era bo per Catalunya i era bo per Espanya. I jo què és el que han de fer els partits? No pensar només en els seus votants, sinó pensar en l'interès general. L'interès general en aquell moment era aprovar una llei d'amnistia perquè pogués tornar Carles Puigdemont i poder doncs, amnistiar a tantes persones afectades pel procés. No? En aquest sentit, nosaltres li haurem d'estar sempre agraïts. Nosaltres, en general, Catalunya, crec, sincerament. A vegades no ho diem prou, però jo crec que s'ha de dir i probablement això el pugui perjudicar des del punt de vista electoral. No? Però per l'interès general és evident que aquesta llei ha sigut positiva.
17: Consellera, vostè és la consellera d'Economia, la que té els diners. Li vull preguntar per un tema que ha sortit del focus mediàtic, però que segueix preocupant, que és la crisi amb l'educació a Catalunya. Vostè, com a consellera d'Economia, veu viable arribar a un pressupost educatiu del 6% del PIB?
16: Hem de caminar cap aquí, ho diu la llei d'educació de Catalunya, que es va aprovar fa 17 anys, és a dir, que ja, diguéssim que no ho hem assolit. També vull dir una cosa, és una reflexió que a vegades fem. El PIB creix a Catalunya, és a dir, quan s'aprova la llei de la LEC, el PIB era 200.000 milions d'euros. Avui està en 330.000 milions d'euros. I que, clar, el PIB creix. Per tant, cada que diem el 6%, no és el mateix el 6% de l'any 2009 que el d'ara, no? Però sí que és veritat que ens haurem d'anar acostant. El pressupost d'educació en els últims anys ha crescut moltíssim, del 23 al 26, 2.000 milions d'euros. Estem a 8.400 milions d'euros en l'àmbit d'educació. Fa només 10 anys estàvem a la meitat, que es diu ràpid. De fa només 10 anys, 10-12, estàvem a 4.000 milions, avui estem a 8.400. Seguirà creixent, perquè l'acord que vam arribar amb els sindicats augmentava el pressupost fins al 2029-30, fins a 2.500 milions d'euros més. Per tant, veurem com creix el pressupost de l'educació i ens anirem acostant. També vull dir que és de tot el sistema educatiu, no només del que depèn de la Generalitat. Això vol dir també la universitat, no? Que depèn de la Generalitat, però és un altre pressupost, amb un altre departament, i també el 0-3, que això bàsicament depèn dels ajuntaments. Per tant, tot el sistema, eh? I anirem acostant-nos. Ara, és veritat que, clar, la xifra és molt important. Penseu que el 6% del PIB en aquests moments, si multipliquem, estem parlant de 19.000 milions d'euros, no? És a dir, és una xifra molt important. Avui estaríem a l'entorn, doncs 8.400, més 1.500, que diguem, estem als 10.000, 11.000, o sigui que estem una mica lluny, però estem caminant, estem avançant. És un compromís del president i posem tots els nostres esforços. Molt més fàcil seria si tinguéssim nou model de finançament, òbviament, no? I per tant, esperem que governi Pedro Sánchez i puguem recuperar aquesta carpeta.
17: Acabo com començàvem l'entrevista, que dèiem que amb eleccions i si hi hagués canvi de govern, moltes carpetes quedarien tancades, molts projectes. Hem parlat de Rodalies. Aquesta setmana, de nou, caos a Rodalies, un arbre va caure sobre un tren regional i bé, els maquinistes no es van presentar a treballar. Per què dos anys després d'arribar a Palau el govern encara no pot garantir la seguretat a la xarxa?
16: Doncs perquè durant els últims 10 anys no s'ha fet quasi bé res. És a dir, el que no es pot pretendre és que en dos anys arreglem les deficiències dels darrers 10. Això és així. Avui, a Catalunya, estan havent-hi 151 actuacions a Rodalies. 151. Sense parar quasi bé cap línia. I estan totes en circulació. Ara bé, això genera, evidentment, retrassos i incidències, no? Que nosaltres empatitzem amb els ciutadans i intentem resoldre-les ràpid, no? Després, el canvi climàtic ens està comportant unes pluges i unes situacions meteorològiques molt adverses que estan perjudicant, òbviament, no? Però estem intentant actuar al màxim. Jo aquí també vull, de veritat, agrair la feina que està fent tot el Departament de Territori i la consellera Paneque, perquè realment és un moment molt difícil. Vam tenir una mort a Gelida ara fa uns mesos i s'està actuant amb molt especialitat. També el govern d'Espanya ha posat aquí el secretari d'Estat, el Santano, a treballar amb nosaltres, i està venint cada setmana a Catalunya a veure com està el Rodalies, a reconèixer i acceptar que és veritat que el sistema, doncs, tenia deficiències, i estem posant tots els nostres esforços. Ara, és evident que les coses no s'arreglen en 2 anys, no? I és veritat que demanar paciència als ciutadans, doncs, a vegades no, amb això no n'hi ha prou. També hem ampliat molt tota la xarxa d'abusos, vam posar molts més recursos al pressupost del 26 per ampliar la xarxa d'abusos, s'ha ampliat molt, hi ha molts ciutadans, doncs, que fan rodalies o alguns dies fan bus. Bueno, doncs, haurem de seguir treballant, però és evident que les coses no s'arreglen en 2 dies, i això també ho hem de dir. És a dir, aquesta cultura de la immediatesa, de que no, avui també un WhatsApp i me'l contestes als 10 segons, doncs amb algunes coses no pot ser. I quan fas inversions tan importants com les que necessita Rodalies, doncs és evident que no es poden solucionar.
17: Però he volgut remarcar que el que va passar l'altre dia va ser que els maquinistes no es van presentar a treballar.
16: Sí,
17: m'agradaria saber quina opinió li mereix.
16: Doncs ahir en el ple, el dimecres, comentava la consellera Paneque que hi havia informes tant de DIF com de Renfe dient que era segura la via i que, per tant, no era un tema arbitrari, era segura. Hi havia informes dient hi ha seguretat a la via, vostès poden treballar. No ho van fer, doncs ells explicaran els motius, però em sembla una irresponsabilitat. Si hi ha seguretat a la via i t'ho estan garantint les empreses responsables, s'ha d'anar a treballar. No ho van fer i això va generar un caos espectacular, pel que demanem disculpes als ciutadans, però clar, a vegades hi ha coses que tu no pots preveure, no?
17: Però per què no ho van fer? Per què creu que no van anar a treballar? Si hi havia aquests informes, ells diuen que no els tenien.
16: Doncs, ja, clar, jo no conec tant el detall, però vull creure que, evidentment, si hi ha uns informes, se'ls hi va transmetre aquesta seguretat, no? I, per tant, podien anar a treballar. Nosaltres som els primers que no farem anar a treballar ningú, no? I estic segura que ni a DIF ni Renfe faran anar a treballar ningú. Sí, les vides estan malmeses pels temporals, però si hi havia informes que deien que era segur, ho era. I, per tant, el que s'havia d'haver fet és anar a treballar, no? Bueno, que expliquin ells els motius. Si és aquest i no està, no? I això no està justificat, doncs em sembla que és també una responsabilitat per part seva, sapiguent el caos que podia generar, a més, en uns dies amb pluges, no? Que ja sabem que llavors sempre les línies malmeten més, no? I hi ha desgràcies, doncs com que caigui un arbre. I això, evidentment, no es pot evitar. Però bé, seguirem treballant. Nosaltres estem treballant molt intensament. El president, amb el tema de Rodalies, està molt a sobre. Jo, a la consellera, que li vull agrair, la veritat, la feina que fa, perquè és difícil, i estem avançant. Escolta, i hem pogut acabar obres com el túnel de Rubí i moltes altres. Ara, paciència, perquè durant 10 anys, insisteixo, no s'han fet obres. Jo vull dir, l'any 2025 vam acabar amb inversions executades per de la Generalitat, 3.500 milions d'euros. Entre els anys 2019 i 2012 i 2019, les inversions de la Generalitat a Catalunya estan per sota dels 1.000 milions d'euros. És a dir, que és que també nosaltres som responsables d'un cert dèficit d'infraestructures al país, no? Jo crec que el govern de la Generalitat, o aquest govern liderat per Salvador, i des que ha arribat està augmentant les inversions d'una manera molt especial. Aquest 2026 van posar el pressupost 4.300. Doncs, escolta'm, fem tot el que podem, però és veritat que hem de fer pedagogia. Hi ha coses que no solucionen d'avui per demà.
17: Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees.
16: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
17: Que tingui bon dia i bon cap de setmana.
16: Moltes gràcies, igualment.
18: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso.
19: En poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8 años.
20: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen.
21: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno, con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar. No va a colar.
22: Yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
23: Que ha habido una pandilla de buitres carroñeros que no han tenido ningún escrúpulo en utilizar todos los resortes para echarla de su casa, aun a costa de su salud y posteriormente de su muerte.
17: Les 9 i 5 minuts, ja s'han assegut aquí a la taula el delegat del Mundo a Catalunya, Iñaki Llacuria. Bon dia, benvingut. Bon dia. I la nostra companya del país, la Milagros Pérez Oliva. Bon dia, Milagros.
24: Què tal?
17: Benvinguda també, com esteu?
24: Molt bé.
17: Tot bé? No plou, eh?
16: No plou, però fa fred.
17: Fa fred,
2: eh? Al metro la gent va estornudant,
17: sí,
2: el mocador...
17: Sí, sí, sí, ara vindran els virus, vindran els constipats. Escolteu, volia posar sobre la taula amb vosaltres, evidentment, la campanya, precampanya electoral, però sobretot la mort de la Mari Carmen, que ha suposat un autèntic trasbals en l'inici de la precampanya del 29N. Vosaltres pertanyeu... Els vostres dos diaris tenen, en aquest sentit, una línia editorial ben, ben diferent. Iñaki, és a dir, així com El País, veiem la mort de la Mari Carmen en portada i ahir portava la seva foto, El Mundo, en el seu editorial, alerta de la manipulació que s'està fent. Per tant, començo per tu, Iñaki, si et sembla. Ahir vam veure com el Partit Popular, bé, no volia accedir als minuts de silenci de la Mari Carmen.
2: Alguns sí, alguns sí. Alguns parlaments comunitaris sí. El de Madrid no.
17: El de Madrid no.
2: A València sí. Sí que no va ser.
17: L'obscenitat de instrumentalitzar la muerte de Mari Carmen, així tituleu...
2: Sí. Bueno, jo crec que aquí hi ha dos plans, no? L'anàlisi des del meu punt de vista, que és el tema personal, que a més és difícil parlar d'una persona que s'ha mort, no? S'ha mort ara, en unes circumstàncies
17: tràgiques. És difícil per
2: tu,
17: per tu, però hi ha per la que veig que no és gens difícil seguir ridiculitzant la Mari Carmen.
2: Bueno, o utilitzant-la d'una manera obscena, com diu el mateix Pedro Sánchez avui a una entrevista al diario.es, que diu lo que hay que hacer es reivindicar la política y no caer en la politización de la muerte. Ho diu el Pedro Sánchez avui. Jo crec que

0: Sí, sí. I, repeteixo el que diu avui Pedro Sánchez, ja veus, no? I el subdirector del diario.es ho deia, diu, cuidado amb l'excessiva sentimentalització i utilització de la mort d'una persona, que és una tragèdia i que hi ha molts elements, però això...
1: Feijó parla de manipulació emocional. No sé si tenim aquestes declaracions de Núñez Feijó, i de seguida vaig amb tu, Mila, quan parlava d'això, manipulació emocional.
2: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
1: Milagros. S'està manipulant emocionalment la ciutadania amb la mort de la Mari Carmen.
3: Jo crec que és una mica insultar la ciutadania pensar que tota la gent que s'està manifestant pel tema de la vivenda ho fan manipulats per algú que els hi posa una mort al davant i ells com animalets dòcils van al darrere d'aquesta consigna. No, jo crec que no. Jo crec que el passa és que la mort de Mari Carmen, que a més la mort és un fet inesperat, que ha sobrevingut en el moment en què ella estava a l'hospital i ja havia signat un contracte que havia aconseguit arrencar per tornar a casa seva. És a dir, que és un fet fortuit que no es pot atribuir a la voluntat de ningú. Jo no crec que s'estigui manipulant. El que passa és que la mort de la Mari Carmen i abans el desnonament de la Mari Carmen s'ha convertit en un símbol d'un problema que, segons explicava ahir el baròmetre del CIS, 90% de la gent d'Espanya considera que és un problema greu, el de l'habitatge. I el 76,3, a més, està a favor de que l'Estat intervingui, és a dir, estaria a favor de mesures com les que es van aprovar en el decret del Consell de Ministres. Per tant, no és una qüestió que està aquí. En realitat, és un catalitzador. Ha sigut el cas de Mari Carmen, podria haver sigut abans el cas de l'Olga,
1: sí, sí.
3: Podria haver sigut tants altres casos. El problema que hi ha, quan el PP... surt d'aquesta manera i, a més, impedeix que hi hagi minuts de silenci, és que totes les enquestes, el promís de les enquestes, donava al bloc de la dreta PP-Vox, abans de que es convoquessin les eleccions, un avantatge de, com va explicar Quico Llaneras en un informe molt bo que va fer al diari, de 18 punts sobre el bloc d'esquerres. I, per tant, el PP contemplava la possibilitat d'unes eleccions amb una tranquil·litat molt gran perquè tenia una distància molt gran respecte del bloc d'esquerres. L'únic perill que podia haver-hi pel PP i pel Vox és que hi hagués algun element que pogués mobilitzar l'electorat d'esquerres, perquè l'electorat del PP ja està al màxim de mobilitzat. I l'única diferència que podria haver-hi respecte de l'estatu quo és que es mobilitzés el votant d'esquerra. Aquestes manifestacions per al PP, el PP les veu amb inquietud perquè podrien mobilitzar el vot d'esquerra.
1: Però si segueix un fil argumental teu, llavors és fàcil deduir que el PSOE i les esquerres puguin estar temptades d'aprofitar aquest fet per mobilitzar les esquerres.
3: Naturalment, com el PP i Vox van aprofitar els fets de Ceuta, que ningú va provocar tampoc.
1: Però llavors sí que és utilitzar electoralment aquesta mort.
3: Què entens per utilitzar electoralment?
0: Què
3: entens per utilitzar electoralment? El cas de Ceuta no va ser utilitzat electoralment per part del PP, que era un fet que tampoc
0: podia ser... Hi ha una responsabilitat del govern, per favor.
3: Una cosa és la crítica i una altra cosa és l'utilització.
0: Aquí, en el cas de l'habitatge...
3: Una cosa és la crítica. Tu pots criticar la política d'immigració, tu pots criticar la política d'habitatge, tu pots criticar...
1: Clar, utilitzar electoralment em referia a Mila a posar a la conversa política, donar-li una prioritat a la vivenda.
3: Però ni que no volgués el govern. De fet, el PSOE ha anat arrossegant bastant els peus respecte de les mesures que es demanaven per part de les entitats que estan lluitant amb el tema de l'habitatge, sobre les mesures que es podien aplicar. I ha anat incrementant el grau d'intervenció sobre el mercat d'una manera, diríem, una mica contracor, perquè és veritat que intervenir sobre el mercat sempre té costos importants per a una força política. Però ho ha fet.
0: Jo crec que... En el relat que fas queda evident l'utilització. No? Es necessitava que sortís. Es va escollir aquest cas d'aquesta senyora, que òbviament ningú vol, i jo no vull una Espanya, una persona de 87 anys, ni una família amb nens que quedin al carrer sense atenció social. Per cert, a la negociació per recuperar la casa va participar, va ser decisiu Almeida. Però per què s'escolleix, en aquest cas, una persona molt

0: per al sindicat d'inquilins, i hi ha una sèrie de, més enllà de la mort, que ja hem dit que és una, hi ha una sèrie de passos del govern per utilitzar això. El sol, que cada cop per mi hi ha una relació més directa amb l'estratègia electoral. Un decret que era pràcticament impossible que s'aprovés per Junts i era molt difícil que l'aprovés PNB.
1: Home, pràcticament impossible. Fins al dia abans, Junts estava negociant el decret.
0: Sí, però ja va dir que amb aquelles mesures...
1: El dia abans semblava que Junts li donava suport.
0: Mai. Jo, a mi, amb les mesures que posava, en el moment que es va conèixer...
2: Si hi havia el 90% de les propostes.
0: No, vull dir, la convocatòria electoral... hi ha una sèrie de mesures. En efecte, l'esquerra necessitava, o Sánchez, trencar aquella, el que semblava una victòria evident. Les enquestes, i crec que avui el País
2: sí, treu una, sí.
0: No diu que hi hagi un gran canvi. Per què? Perquè és que s'està agarrant el govern amb un problema evident, el de l'habitatge, això ningú ho nega, però és que porten 8 anys governant. Convocar i agitar una vaga general, l'escoltava la consellera d'Economia. Crec que deu ser la primera consellera d'Economia de la història de la Generalitat que promociona una vaga que en teoria van contra ells, perquè les vagues, per molt que Maria Jesús Montero, amb un gag dels los hermanos Marx, diga, és la primera, les huelgas se convoquen contra el govern, però esta va ser contra l'oposició. Llavors, jo no nego que el govern vulgui solucionar, però la seva responsabilitat ara és seva. 8 anys, no governa un any i portem 10 del PP i acaba d'arribar Sánchez. Llavors és molt difícil.
1: La consellera d'Economia sí, deia que ella comprèn
0: sí, però...
1: els motius de la vaga, perquè els motius de la vaga...
0: Però ha dit que s'ha posat...
1: Tu diries que s'ha posat al costat.
0: Jo no recordo cap conseller d'Economia de la història.
1: Bueno, no recordes perquè fa quants anys fa que no es convoca una vaga general.
0: Té una responsabilitat.
1: Ja.
0: Té una... No? Escolta, jo vull d'això, però... Bueno, l'utilització a mi és evident. I és legítim, en part. En part, doncs ja que el Sánchez intenti moure. Ara,
2: ja
0: per mi l'utilització...
2: Si és legítim...
0: A mi sí que hi ha una part d'agitació sentimental que deia, el Sánchez diu, no, perquè crec que algunes persones estan passant de frenada. Alguns tuits són, per mi, bastant indecents. Parlar d'assassinat, d'assassins, de fills de puta...
1: I parlar de fer-li l'autòpsia a Mari Carmen? És indecent per tu o no?
0: Arribat al límit del que s'està utilitzant... Home, si a tu diuen que tu l'has matat, diguis, bueno, escolti, doncs veurem de que mor. Però, per exemple, l'altre dia també, que si algú no podrà passejar pel carrer, jo crec que, de veritat, es pot fer la crítica política, però ja... No pot ser Twitter. Si les xarxes socials no pot ser el debat polític. No pot ser el debat polític. Posar la cara d'Ayuso com si fos l'assassina de Mari Carmen, això jo crec que són... Són coses que inclús la majoria del votant del PSOE no crec que estiguem en això.
1: A veure, deixeu que li pregunti a Rodolfo Irago. Anem a Madrid, a Torre España. Rodolfo, bon dia.
3: ¿Qué tal? Buen día.
1: A ver, estamos hablando de la politización de la muerte de Mari Carmen, estamos hablando de un Feijóo que acusa de manipulación emocional. ¿Tú cómo lo ves, Rodolfo? ¿Crees que sí, que se está produciendo esta manipulación?
3: A ver, el desahucio de Mari Carmen y su lamentable y triste fallecimiento se produce en un contexto de precampaña o de cercanía a la campaña, y yo creo que precipita todo lo que pasa. Es decir, el gobierno no es la primera vez que pierde los decretos de vivienda. Los perdió a principios de año, luego los retiró porque no tenía apoyos. ¿Podía haber seguido gobernando sin convocar elecciones? Podría. Pero bueno, yo creo que efectivamente el PSOE sabe que en este momento, por el desahucio que tuvo esa repercusión social, hay un cierto movimiento, hay una indignación en la calle, o en parte de la calle, porque esto de la calle, hablar de la calle es muy generalizar algo que está por ver, y que según las encuestas, de momento la calle no se mueve mucho. Pero, evidentemente, el PSOE, y lo ha dicho todo el partido, oye, hay que convocar elecciones porque tenemos una oportunidad. Si tenemos una oportunidad es porque hay un asunto que el PSOE se siente más cómodo hablando, que es el tema de la vivienda.
1: Yeah.
3: Es un asunto en el que puede contrarrestar y contraprogramar a la derecha. Y, evidentemente, se han convocado elecciones porque el escenario provocado después del desahucio de Mari Carmen, las movilizaciones, la acampada, todo lo que hemos visto estos días, al PSOE le puede parecer más favorable a movilizar a la izquierda y cambiar en cierta medida el escenario electoral que tenía antes de la convocatoria.
1: Claro, pero en cambio, Rodolfo, la encuesta del País de hoy una encuesta flash de 40dB no muestra, como tú decías, que la ciudadanía esté cambiando mucho el sentido de su voto, y nos muestra el espacio a la izquierda de los socialistas, que dice la encuesta que se desplomaría, un espacio a la izquierda que sigue a la greña para ver quién lo tiene que liderar. Nombres como Mónica García, pues sí, Colau, Rufián, no sé si tú ya lo das por descartado o no, Irene Montero, todos en el juego de las sillas, ¿eh? Y con tensiones manifiestas en Esquerra, preparando, dicen, un plan B. ¿Qué sabes de todo esto?
3: Bueno, yo creo que pueden todavía empeorar la situación de la que tienen, porque son capaces de seguir cavando y cavando, porque realmente el espectáculo es realmente lamentable, ¿no? Yo, si tengo que hacer una apuesta, ya me lo recordaréis cuando me equivoque, no va a haber una candidatura unitaria.
1: ¿No?
3: Más que nada porque tendrían que ir por Madrid Mónica García e Irene Montero. Eso es, dinamita. Ya te digo yo que impulso peor que Yolanda Díaz e Irene Montero. Así que yo creo que eso, vamos, igual me equivoco, ¿eh? Igual al final se ponen todas juntas el meeting y hacen de tripas corazón, pero ¿qué puesto ocupa Irene Montero en esa lista? ¿El 2? No, Más Madrid no va a querer. El 1, por supuesto, no. ¿El 3? ¿El 4? Es que a partir del 3 o el 4 puedes no salir. Entonces, yo creo que con Podemos no va a haber acuerdo. Igual me equivoco.
1: O sea, Rodolfo, estoy sobreinterpretando, pero cuando el otro día aparece Mónica García diciendo yo me quedo el 1 por Madrid, Ada Colau el 1 por Barcelona, ella en realidad está enviando un mensaje a Irene Montero. Por Madrid
3: por
1: voy yo de 1. Sí.
3: Bueno, a Irene Montero y a Ada Colau. Oye, Ada Colau, tú por Barcelona. A ver si se te va a ocurrir venir a Madrid, ¿vale? En Madrid esto es mío. Pero Mónica García no solo dice el 1 para mí, dice el 1, el 2 y el 3 para Más Madrid. Y da los nombres. Emilio Delgado, Rubiño, o sea, Más Madrid quiere controlar los puestos de salida seguros en Madrid. Porque es que hay muy pocos puestos de salida seguros. Entonces aquí... Y luego ya me parecería realmente surrealista que Rufián al final fuera candidato de Frente Amplio enfrentándose a Esquerra. O sea, yo de verdad no sé cómo va a acabar esta merienda.
1: La cosa pudiera peor, Iñaki.
3: Sin duda.
0: Rodolfo, con este escenario, ¿no?, que explicas muy bien, ¿no crees también que en el adelanto electoral hay un intento de Sánchez de aprovecharse de esa debilidad, ¿no? Ha cogido a contrapié a esta parte de la izquierda. Incluso... Y te añado una segunda pregunta, ¿eh? Incluso el clima este, por todo lo que está pasando, de tensión, podemos decir, yo creo que favorece mucho más a Vox que al PP, ¿no? Entonces, ahí sí que yo veo una jugada inteligente en el sentido de que Sánchez coge todo el voto a la izquierda y empuja una parte del electorado que podría ir al PP hacia Vox, ¿no? Porque si estás sentimentalizando la campaña... no sé si ves aquí también un movimiento de Sánchez estratégico, por su parte, inteligente.
3: Sí, sí, yo creo que Sánchez y todo el PSOE ha visto que era el mejor momento posible para convocar las elecciones. Y el único líder de izquierda que ahora mismo está claro es Pedro Sánchez. Al margen de lo que... Veremos qué ocurre esta semana hasta que se acabe de recolocar toda la izquierda del PSOE, pero por mucho que se recoloque, el líder para el PSOE y para mucha parte del resto de la izquierda, no solo estatal, sino también nacionalista, independentista, es Pedro Sánchez. Entonces, bueno, él está intentando, evidentemente, oye, pues el objetivo es ganar las elecciones y gobernar. Yo creo que gobernar, el PSOE sabe que no va a gobernar, salvo que ocurra una circunstancia que ahora mismo no tenemos delante, ¿no? Y lo que Pedro Sánchez está intentando es conseguir el mejor resultado para el PSOE para encabezar la oposición y probablemente para quedarse él de líder de la oposición. Esta es su apuesta ahora mismo y su estrategia, y en este sentido esto está bien pensado. Y sobre las encuestas que me preguntaba antes Gemma, bueno, yo trabajé humildemente 10 años con encuestas en la SER, y estas cosas no son inmediatas. Quiero decir que es una encuesta hecha ayer y antes de ayer, además hay tres encuestas hoy casi iguales, El País, El Confidencial y 20 Minutos... Porque los cambios en las encuestas tardan un poco. Lo que sí se nota es una cierta movilización más en la izquierda, pero también aún más movilización en la derecha, porque, como decía Iñaki, lo que pasa es que la tensión electoral que sube por la izquierda también sube por la derecha. Y sube por la derecha, cuanta más tensión haya, mejor para Vox. uh-huh. y más difícil para el PP. Esta también es una segunda estrategia de Pedro Sánchez. Que Vox consiga un gran resultado, que el PP se quede igual o por debajo de las últimas elecciones y el PSOE pueda ganar las elecciones. Es muy difícil.
1: Pero
3: en todas esas encuestas, la distancia entre PSOE y PP son 4 o 5 puntos. Eso sí es remontable en una campaña electoral.
2: Yo no lo veo exactamente así. No estoy tan segura de que al PSOE le interese en estos momentos aprovechar la debilidad de su izquierda. Si hay una debacle, le interesa recoger lo máximo que pueda, pero yo creo que Pedro Sánchez ha salido a intentar remontar. Ya sé que es muy difícil porque son 18 puntos y eso es bastante improbable, pero hay un voto a la izquierda del PSOE que el PSOE nunca conquistará. En cambio, sí que hay una diferencia muy importante entre que la izquierda del PSOE se presente unida o que se presente por separado. Eso es lo que dice la encuesta hoy del País, que si se presentan por separado pasan de 31 escaños a 7. Eso es una debacle, eso es una catástrofe.
1: ¿Y si se presentan unidos?
2: Y si se presentan unidos, llegan a 19. 15, ¿no? En este momento en el que todavía no se aprecia una movilización de la izquierda, porque es verdad que en las encuestas hace falta un poquito más de tiempo para generar todas esas dinámicas. De acuerdo. Ahora bien, para el PSOE y para Pedro Sánchez, la oportunidad de mantenerse en el gobierno no es solo que no depende solo de las fuerzas de izquierda, también depende de los nacionalistas de izquierda de otros territorios. Por lo tanto, el tema importante es que los dos bloques... Ahora no estamos en un momento en el que importe más una sigla, lo que importa más es el bloque. Y en este caso yo creo que al PSOE le interesa agrandar el bloque, agrandando también el espacio de la izquierda del PSOE. Siempre que no se le coma al PSOE su propio territorio, naturalmente. Pero yo no estoy tan segura de que el objetivo de Sánchez sea aprovechar la debilidad de su izquierda.
3: Yo creo que, llegado a este punto, Mila, que se recupere el bloque a la izquierda del PSOE es casi imposible. Es verdad que no es lo mismo que vayan separados que juntos. Bueno, eso habría que verlo también, pero porque, oye, pongo el caso de Madrid. Si Mónica García va con Irene Montero, ya te digo yo que habrá votantes de Más Madrid que no voten ni a Mónica García. Quiero decir que aquí hay unas viejas rencillas personales que es muy difícil de conjugar. Pero bueno, es verdad que si van todos juntos, mejor resultado sacarán por pura lógica, ¿no? Por pura lógica de reparto de escaños. Pero yo creo que el PSOE, oye, si se da la carambola del 10% que dice Quique Ollaneras, que hay de posibilidades de que pueda seguir gobernando, pues fiesta mayor. Pero la mayoría de las opciones es que vaya a gobernar la derecha y el PSOE lo que está intentando es sacar el mejor resultado. Y si llega al 30% de voto o incluso lo supera, es un suelo con el que hacer oposición. Entonces yo creo que aquí hay este doble juego. Yo creo que la izquierda del PSOE no está a tiempo de recuperarse.
0: Creo que a Sánchez, personalmente, si él se presenta y dice, oiga, con todo lo que ha pasado, yo repito resultados de las anteriores, o mejoro o pierdo dos escaños... Nadie le puede negar su liderazgo en el PSOE, la continua liderazgo.
3: Evidente.
0: Yo creo que esa es la prioridad. Pensar que Montero, Mónica García, con las, etcétera, Pablo Iglesias, que también está enredando, pueden sumar, articular un proyecto en un mes, en una semana, cuando llevan años matándose en Madrid, luego Compromís no se mete, o sea... Es una realidad, porque ese espacio es muy plural y luego hay muy personalista.
1: Bueno, Rodolfo ha dit clarament que complicado. no hi ha temps que aquest espai de l'esquerra. Però llavors, Iñaki, això em porta a preguntar-vos...
0: Sánchez hubiera podido dejar tiempo. Hubiera podido esperar un mes y medio a convocar, dos, y dices, vale, que se articule ese espacio. A mí, por eso yo digo, creo que ha intentado pillarles porque no les ha dado tiempo.
1: Però llavors, Iñaki, això em porta a dir-vos, Ada Colau, ella sempre ha posat la condició per posar-se al capdavant com a líder... Que hi fossin tots, és a dir, que també hi hagués Irene Montero.
2: És que la perspectiva de Irene Montero és suïcida totalment, perquè totes les enquestes donen que Podemos va a la debacle total. És que llavors, per què no es conforma Irene Montero amb ser eurodiputada? És que no té prou, vull dir. És que, a veure, hi ha coses també que l'electorat...
1: Y a todo esto, Rodolfo, y a todo esto, la carpeta judicial, que no sé si el PSOE está consiguiendo o no, que esté en un segundo plano. Hoy, ya que tengo a Iñaki, me gusta citar El Mundo, y El Mundo se lamenta cómo, habiendo cosas tan graves como lo que ayer denunció la juez que lleva el caso del hermano de Pedro Sánchez nos esté hablando más de esto. Titula el editorial de la cloaca a la mafia. Com saben vostès, ahir la jutgessa que va investigar el germà de Pedro Sánchez va denunciar que, bé, que va patir pressions de persones que anaven a l'escola de les seves criatures. Rodolfo, cuéntanos este caso. ¿Qué ha denunciado? ¿Qué importancia le das?
3: A ver, los medios tienen el espacio que tienen. Claro, si estamos dedicándole, como es lógico, a la vivienda un foco central, porque evidentemente todo el mundo conoce y tiene en casa problemas con la vivienda, y es una gran asignatura pendiente de este gobierno y de todos los anteriores y de todos los colores, pues claro, el espacio se achica. A ver, este caso, yo creo que el caso de las cloacas y de Leire es gravísimo, porque aquí la cuestión, ayer sabéis que la Fiscalía ha dicho anticorrupción, siempre hay que distinguir la Fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General.
1: Sí.
3: Claro, la Fiscalía anticorrupción, que en teoría no tiene controlado el gobierno, esta es un poco la sensación que existe, es decir, que si fuera la Fiscalía General del Estado seguramente sería diferente, pero la Fiscalía anticorrupción, que ha estado muy activa en todos estos casos, ayer dijo, oye, hay indicios suficientes para imputar al Partido Socialista por haber financiado a Leire y todas las actividades que realizó, aunque todavía es prematuro. Bueno, ya veremos qué hace Pedraz, porque claro, también es verdad que en plena pre-campaña electoral o ya en vísperas de la campaña electoral, habitualmente los procesos judiciales que afectan a los partidos que se presentan, digamos, se quedan un poco congelados, porque si no, es muy difícil.
1: Y el juez Pedraz, ¿no?, que ha dicho que tomará una decisión antes de las elecciones.
3: Sí, también está pendiente la sentencia de Kitchen, que también en teoría va a salir en plena campaña electoral. Así que pues veremos si al final se aplazan las dos, salen las dos, ya veremos.
1: Sí.
3: El caso de Badajoz a mí me parece muy grave, pero es verdad que hay que probarlo. Es decir, lo que está probado, lo que sí que es verdad, es que hubo un seguimiento y que hubo un intento, digamos, de amedrentar a la jueza. ¿Quién lo hizo? Parece que está claro que está implicado un antiguo magistrado también de Badajoz que tuvo que salir de la carrera por una condena en la que participó también la juez Viedma por violencia de género, y él tiene unos vídeos muy enloquecidos que no sé si habréis visto, y es un personaje bien peculiar, y él sería, digamos, el que tomó contacto con estos clanes de la droga de Badajoz. La cosa es saber si estas actividades que hizo este juez las conocía Leire Díaz y las conocía la gente que estaba detrás de Leire Díaz en el PSOE. Va. Esto es lo que está por conocer, sí, sí. Pero grave, es muy grave, claro.
0: Yo creo que hay unos indicios bastante claros, en el sentido de que esta señora estaba juzgando, instruyendo al hermano de Pedro Sánchez.
3: Eso, ¿no? Sí, sí, claro.
0: El hecho de que le den la dirección, y eso está probado, y que se ordene a un narco, un clan de los narcos, asustar, analizar, o algo peor, a una jueza, es que es un escenario que yo no digo que esto lo supiera ni Santos Cerdán, ni Sánchez, etcétera, pero que Leire parece que está por ahí, es una cosa que es impropia de un país de la Unión Europea, suena más a México o a Serbia, que estamos viendo lo que pasa con las mafias. Entonces yo creo que es un caso muy grave, y hasta yo desearía que todos estos indicios no dirigieran al PSOE, porque es que seria la quiebra moral del partit.
1: Contemples que pugui, en plena campanya electoral, puguem saber que el Partit Socialista està imputat?
2: Bueno, yo de la justicia ya no pongo la mano al fuego por nadie, y además tampoc diria que totes les decisions judicials que es puguin prendre siguin ajustades, diríem, no? A dret o a lo que sigui. Sobre el tema de la jutgessa, jo m'he estat mirant molt tot el que es diu dels indicis, i la veritat és que jo crec que hi ha una debilitat de provar que això, o sigui, que aquestes expressions o aquestes activitats d'aquest magistrat siguin fruit d'una operació pensada, dirigida i organitzada pel PSOE. Jo això crec que s'ha de demostrar.
0: No, o sigui, només, perdona. Dos persones del clan de los Rochos que han declarat públicament que els hi va passar.
2: El magistrat aquest, per qui treballava? Era un senyor que anava per lliure venjativament, per coses que ell tenia.
0: Perfecte. Tu ja ho comentes, per qui treballava. Anar per lliure, atacar la jutgessa, que investigava el germà de Pedro Sánchez,
2: sí, però
0: en aquell moment.
2: En què es basa tot això? És a dir, ella ha anat a declarar, ahir inclús la jutgessa va anar a declarar, i el que va declarar és que ella no podia donar dades precises de que Leire Díaz estigués en aquest assumpte. La mateixa jutgessa.
1: Veurem què diu la justícia. Rodolfo, una cosa más, los gallegos despiden hoy a José Manuel Beiras, el gran referente del nacionalismo gallego, ayer murió a los 90 años, toda una figura política que tú conociste bien, ¿eh, Rodolfo?
3: Sí, ya hace unos cuantos años, hasta el año 2000 que trabajé en Santiago, pues tuve bastante relación, ¿no?, como periodista con él. La verdad es que lo que más recuerdo es que cada entrevista con José Manuel Beiras era un reto profesional tremendo, porque era uno de esos políticos enciclopédicos que se lo sabían todo, que era un intelectual espectacular, que tenía evidentemente sus ideas y, bueno, él estuvo cerca del PSOE un tiempo, del primer PSOE de la transición, luego se alejó, se acabó convirtiendo en el gran referente del nacionalismo. Es una persona fascinante conocer su historia, porque, digamos, fue criado, fue formado casi como para ser el príncipe del futuro nacionalismo gallego. Finalmente, oye, es una figura muy importante que no ha llegado a la presidencia de la Xunta, pues igual si se hubiera quedado en el PSOE gallego en aquel tiempo, pues la historia hubiera cambiado. Pero realmente es una figura muy destacada, muy querida, y luego también con sus cosas, ¿eh? Por ejemplo, tuvo un enfrentamiento brutal con Yolanda Díaz cuando estuvieron juntos en aquellas mareas, acabaron fatal, y luego sus duelos con Fraga eran un espectáculo, y también con Núñez Feijóo, como se ha recordado en las últimas horas, ese golpe que da delante del escaño de Feijóo mientras Feijóo está hablando, o sea, realmente era... muy impactante toda su actividad política. De hecho, él decía, yo a veces no me reconozco en el personaje público que hago porque yo la verdad es que soy muy tímido. Bueno, pues para ser tímido realmente era curioso.
1: Muy bien,
3: es muy interesante. Ha hecho, como profesor de economía, tiene libros muy interesantes sobre la economía gallega y, bueno, es una figura que se mantuvo activo hasta hace solo unos meses. Murió su mujer hace un par de años y a partir de ahí fue un cierto declive, pero ha estado muy, muy activo casi hasta los 90 años.
1: Terminamos, Rodolfo. Por cierto, hoy muy atentos al discurso de Mohamed VI, rey de Marruecos, en la Constitución de las Cámaras. Podría decir algo de Ceuta y Melilla, ¿no, Rodolfo? En vísperas de la visita de los Reyes, que es el próximo martes.
3: Bueno, es que hace una semana que se anunció la visita de los Reyes y Marruecos ha estado en esos periodos de silencio que controla también, ¿no? Es como bueno, vamos a ver si hoy dice algo, da la impresión de que esta visita de los Reyes, que siempre es muy delicada, de hecho solo ha habido un antecedente, ¿no?, del rey Juan Carlos y la reina Sofía, esta vez hay un cierto pacto, hay un cierto acuerdo de que Marruecos no haga, digamos, demasiada protesta, que podría llamar a la embajadora, llamar a consultas. De momento, bueno, no ha dicho nada. Vamos a ver hoy.
1: Estaremos
3: esto
1: atentos.
3: Esto ya es el martes y, por lo tanto, es interesante ver cómo se reacciona en Marruecos.
1: Gracias, Rodolfo.
3: Un abrazo.
1: Lo dejamos aquí. Iñaki, ¿qué espereu d'aquesta visita? Creieu que de la visita dels Reis de dimarts pot provocar un conflicte diplomàtic?
0: No crec. Aquestes visites també es va decidir, recorda, just el dia després es va anunciar que estigués Macron que Macron visités Espanya.
1: Sí.
0: Això també és un element important perquè França té molta influència. Jo crec que no, el que desitjaria és normalitat, no?
1: Sí.
0: Cap de l'Estat i pot anar a totes les parts de l'Estat sense això i que no veiem que Melilla... No, això que es deia, a veure què passa en Melilla, què passa en Canàries... Si fos normalitat, seria l'ideal.
2: Jo crec que és molt significatiu que Marroc hagi guardat silenci perquè la darrera visita que es va plantejar ja fa molt de temps, de seguida va haver-hi una reacció molt furibunda per part del seu pare.
1: Ja aquest silenci...
2: de l'actual rei.
1: És molt revelador.
2: És revelador i, a més, Marroc, jo crec que aquest incident que hi ha hagut, Marroc és molt conscient que es van passar de frenada. Si hi havia alguna permissivitat en l'arribada de tota aquella gent a Ceuta, es van passar de frenada, va haver-hi molta més gent, però, a més, ara la situació està molt més pacificada a la pròpia ciutat. En els darrers tres setmanes han tornat 11.000 d'aquells immigrants que s'havien quedat a la ciutat pels carrers i per les platges, 11.000 ja han tornat voluntàriament a Marroc. Tampoc per Marroc és una bona propaganda tot el que ha passat amb aquest èxode cap a...
1: Escolteu, són les 9:37, deixeu-me tornar al tema de la, de la vivenda. Ho dèiem abans, el CIS ho demostra, 9 de cada 10 espanyols diu que és la seva principal preocupació, la vivenda. El Consell de Ministres dimarts va aprovar 2 decrets d'habitatge. I avui nosaltres volem preguntar en què afecta la vigència del decret al mercat immobiliari. Per això hem convidat els agents de la propietat immobiliària de Catalunya. Montserrat Junyent, ets la presidenta dels APIs. Bon dia, benvinguda.
4: Bon dia.
1: Vosaltres ja heu qualificat de greu aquesta aprovació del decret. Per què? Per què és greu i en què us afecta?
4: Bé, jo diria que és greu perquè cada una de les mesures que s'han anat aprovant els darrers anys el que ha fet és agreujar cada vegada més un problema estructural que tenim d'habitatge. Vull dir, tots tenim clar que hi ha un problema d'habitatge, un problema greu, però totes les mesures que es van aprovant van en sentit contrari al que realment es vol buscar, que és la protecció dels col·lectius més vulnerables, facilitar l'accés a l'habitatge. I això no ajuda ni de bon tros a que surti més habitatge al mercat, perquè el gran problema és la manca d'habitatge.
1: Però mira, per exemple, hi ha mesures noves que volem comentar. Hi ha reduccions fiscals a propietaris que no siguin grans tenidors i rebaixin la renda més del 5%.
4: Sí, bueno, això s'ha d'analitzar.
1: Això pot servir per reduir els preus de lloguer.
4: Fiscalment pot semblar que és una bona mesura i, evidentment, tot el que sigui facilitar des d'aquesta perspectiva, és més, des del sector, es ve demanant que s'impliqui la fiscalitat per facilitar l'accés a l'habitatge i, per tant, que surti habitatge al mercat. Ara bé, per exemple, hi va haver-hi una de les desgravacions que es van anunciar ja amb la llei del 2023, i després per una consulta vinculant, quan es rebaixava un 10% la renta, si el llogater doncs no estava tot el temps que era el que havia contractat, el nou contracte no es podia fer d'acord amb aquella renta, sinó que ja s'havia de tornar a fer sobre la renta rebaixada, si volia seguir-se acollint aquesta desgravació fiscal. Per tant, s'ha de veure realment l'aplicació pràctica de si això beneficia realment amb aquests propietaris perquè gaudeixin d'aquesta desgravació.
1: Mm-hmm. Vosaltres als APIs lamenteu la hiperregularització del sector, però en canvi al carrer molts tenen la sensació que en el mercat de l'habitatge impera la llei de la selva.
4: Bueno,
1: qui està equivocat, qui té raó?
4: Jo el que diria és que en aquests moments estem vivint, lamentablement, una situació de confrontació, una situació, diria, pues, realment molt greu, i estem legislant darrerament amb pedaços. No s'ha abordat una política d'habitatge realment a mig i llarg termini. Les polítiques d'habitatge, com moltes de les polítiques que es posen en marxa i que incideixen en un mercat, necessiten un marge de temps per produir els efectes. Del que ens queixem...
1: Però cicles electorals són més curts que aquest marge de temps, no?
4: Bueno, això...
1: I que arriba a legisla...
4: Això és lo trist, que estem també carregant l'habitatge d'una carga molt política, i el que demanaríem és que hi hagués una desescalada en aquest aspecte, perquè al final l'habitatge el necessita tothom. No hi ha aquí ni color polític, ni edats, ni tothom necessita un sostre i un habitatge. Per tant, hem de treure l'habitatge d'aquesta confrontació. I nosaltres venim demanant des de fa molt de temps poder seure tots aquells que estem participant de lo que està succeint en el mercat de l'habitatge, poder parlar, dialogar. Això no vol dir que nosaltres tinguem raó ni que els altres la tinguin. Hem de trobar un espai de diàleg, un espai per trobar consensos, perquè segur que si parlem... Haurien d'empatitzar una mica també amb el que està succeint en el mercat. Jo parlo per lo que nosaltres estem vivint. I a l'inrevés, també, precisament, com els agents immobiliaris que estem al carrer, coneixem perfectament què està succeint quan és un propietari, quan és un llogater, quan es vol vendre, quan es vol comprar. Nosaltres sempre ho hem dit, nosaltres també treballem amb les emocions, perquè comprar un habitatge i crear una llar, això té una part emocional important. Nosaltres participem d'això i col·laborem a que aquesta transacció es pugui fer amb seguretat jurídica. I el problema que tenim és que en aquests moments aquesta hiperactivitat legislativa ha produït una gran inseguretat jurídica. Seguretat jurídica amb una banda i amb l'altra.
1: Una gran inseguretat jurídica que s'ha traduït en què? En que molts propietaris... Vosaltres ho veieu, això, que retiren els pisos
4: sí,
1: de lloguer?
4: Sí, sí, perquè és així.
1: Ahir ens ho deia el president dels promotors immobiliaris, ens deia promotors de projectes de lloguer que els han retirat i els passen al mercat de la venda. Per què? Però de què tenen por els propietaris?
4: Bé, jo diria que, bàsicament, quan un propietari lloga un habitatge, posa en lloguer un habitatge, sap quan l'està posant al mercat, però no sap quan el recuperarà. Perquè depèn d'una sèrie de circumstàncies que poden fer que la recuperació d'aquell habitatge sigui inviable i tingui un llarg recorregut abans no es produeixi. Llavors, aquelles situacions de vulnerabilitat que es puguin donar, aquelles situacions que realment necessitin que hi hagi un recolzament social, entenem que ha de ser l'administració qui doni resposta. Perquè és que estem desviant constantment i confrontant dos partícips d'aquesta situació que, en realitat, amb una relació contractual que ha de durar llarg en el temps, hi ha d'haver-hi una harmonia. No pot ser que ens estem barallant constantment. Mm-hmm. Hem d'entrar en un espai d'harmonia.
1: M'agradaria un parell de preguntes, una de la Mila, una de l'Iñaki. Mila, comencem
2: sí.
1: per tu.
2: Jo veig la situació una miqueta atenent a aquesta idea d'inseguretat que hi ha. Tinc la impressió de que les coses s'han deixat arribar a un punt tan deteriorat en el desequilibri entre la posició del llogater i la posició del propietari, que el que ha arribat a ser una inseguretat general dels llogaters s'ha traslladat ara a una inseguretat del propietari. Perquè què passa? Que més gent no pot pagar la renta, o més gent, també pot haver-hi gent aprofitada, que se l'aprofita d'aquesta situació per no pagar i quedar-se allà un temps indefinit, etcètera, no? Però és un problema d'inseguretat pel desequilibri que hi ha entre oferta i demanda i, per tant, una situació que dona molt poder al propietari. Clar, és molt diferent un fons voltor que té 100 habitatges que un propietari que té un habitatge o dos del que depèn el complement de la seva pensió. Això ja ho entenem.
4: Evidentment, és que precisament el perfil majoritari dels propietaris a Catalunya és petit. No és gran tenidor. Si s'entén per gran tenidor una persona que té més de 5 habitatges, inclòs el propi que està ocupant i utilitzant, i fins i tot la seva segona residència, bé, jo crec que de vegades ens emmirallem a Europa per determinades coses. A Europa, els grans tenidors, estem parlant de molts milers d'habitatges i no de dos, de tres, ni de cinc, ni del més de cinc. Per tant, jo crec que això fa entendre precisament que el perfil dels propietaris a Catalunya són petits. En aquesta situació es produeix un desequilibri, sí, però aquest desequilibri portem ja doncs, pràcticament des del 2024 amb el mercat tensat. Vull dir, ja hi ha un control de lloguers, per tant, no és que estigui el propietari en contra d'això, que això també cal aclarir-ho. No és un problema de la quantitat que es cobra en el lloguer. El que es demana és tenir la seguretat. Un propietari el que vol és que li paguin la renta, que li cuidin a l'habitatge i que quan acabi el contracte el pugui recuperar. Això són els tres punts bàsics i fonamentals. En l'entorn legislatiu que tenim avui en dia, això es fa molt difícil.
1: Perquè es vol protegir el llogater. Perquè quan acaba el contracte, aquella família se'n va al carrer.
4: Clar,
1: llavors, hi ha el dret del propietari i el dret de l'inquilí a poder seguir construint una llar. Vostè deia aquesta part emocional.
4: Evidentment, doncs per aquest motiu, qui ha de posar remei en aquesta situació és l'administració.
2: I quin remei se li acut? Perquè és que no és tan clar com que es faci càrrec de la vulnerabilitat de l'administració, sempre.
4: No, jo no dic, a veure, tots tenim clar que la propietat és una funció social. Jo també, la Constitució, jo sóc advocat, i sé perfectament què diu la Constitució en aquests termes. Però el que no podem és entendre que qualsevol ocupació d'un habitatge a través d'un contracte que és legítim, ha de ser especulativa, ha de ser una ocupació en la que ja es volen vulnerar i atacar drets. No, aquí volem l'equilibri, precisament, entre propietari i llogater. Aquest equilibri, quan es trenca per una situació sobrevinguda, com pugui ser aquesta vulnerabilitat, òbviament, ha d'entrar-hi l'administració a donar-hi suport d'una manera o d'una altra. El que no es pot és carregar exclusivament amb una de les parts. Això ha de ser compartit. I per això demanem poder seure i parlar.
1: Val. Iñaki, sí. Molt breu, sisplau.
0: No, Passa una mica com amb el tema de l'educació, que al final no s'arriba quan es necessita un pacte de país o d'estat. Teniu vosaltres calculats quant habitatge nou necessitaria amb el creixement que hi ha hagut a Catalunya? I una altra idea és, tenim el record, jo crec que això marca molt, que és de la crisi immobiliària del 2008, subprimes, la construcció es va mirar amb molts ulls. Com s'ha de construir? Perquè una cosa és construir, però no podem caure tampoc amb els errors del passat de vegades construir a llocs, territoris, es van quedar els pisos...
4: No s'ha construït, això és evident, però vull dir, és que el ritme de construcció... Bueno, jo hi estava precisament en el congrés d'APCE i comentàvem pues, el dèficit, el gran dèficit que portem acumulat d'habitatges. En aquests moments em sembla que estem a 750.000 de creació de llars i que la projecció és arribar a més d'un milió a curt termini, perquè hi ha dos fenòmens importants també, que és la demografia, un creixement demogràfic que no s'esperava i que s'ha produït i que se segueix produint, un canvi de model d'ocupació de les llars. Abans estàvem ocupades per 3-4 persones, ara estem al llindar d'una o dues persones. Per tant, aquestes situacions agreugen encara més la mancança d'habitatge. Per tant, s'ha de construir, sí, que construirem d'avui per demà, no. I per això dic les polítiques i aquests processos necessiten temps. Quan tu vols solucionar-ho amb pedaços, i dic pedaços perquè la llei d'arrendaments urbans ha patit en aquests darrers anys, des de l'any 94, la primera em sembla que va ser el 2013, del 2013 amb ara, hi han hagut tantíssimes modificacions
1: per exemple,
4: que fan molt difícil. Clar. És que el dia d'avui, quan et donen, i ja parlo des del punt de vista tècnic, agafes un contracte d'arrendament, en un moment que no sé quins efectes, quina situació està aquest contracte, i aviat haurem de mirar no solament el dia, sinó fins i tot a l'hora que s'ha signat.
1: Clar, i ara mateix, per exemple, aquest decret del que parlàvem, no?, que està en vigor des d'ahir, recull diverses mesures, però n'hi ha una que és pròrroga dels contractes de lloguer fins al 2028 per qui estigui al corrent del pagament. Això afecta ja els contractes d'ara.
4: Sí, està afectant aquests pròrroga. Que estan, evidentment, els que estan. Però nosaltres no estem en contra de que es prenguin mesures. Se n'han de prendre perquè és evident que estem en una situació greu. I aquesta situació greu necessita aquest diàleg per part de tothom i trobar aquest espai de consens. Per què no fem l'habitatge concertat com hem fet amb educació i com hem fet també amb sanitat? Doncs fem habitatge concertat.
2: Què vol dir habitatge concertat?
4: Bueno, doncs que hi hagi col·laboració pública-privada.
2: No, però això ja s'està donant,
1: ja passa, no?
4: Bueno, no tant, no. Jo no ho veig així.
2: Clar que es dona.
4: No es dona. No, hi ha un concert, firmat amb l'administració de veure com solventem aquestes situacions quan l'àmbit privat arriba a un punt i necessitem l'ajut de l'administració.
2: El que està clar és que tothom, tots els experts estan d'acord en que el que s'ha de fer és construir habitatge social. I jo no sé si als promotors privats els hi surt tant a compte com construir habitatge de mercat, perquè els marges són diferents.
4: Bueno, sí, però
2: el lloguer que pots cobrar és diferent si és renta social que si no ho és.
4: Sí, però no és això, però és que també s'ha d'entendre que precisament qui més ha construït habitatge de protecció oficial en aquest país ha sigut el sector privat, sí, no ha sigut el sector públic.
2: I tot s'ha perdut,
4: Però per culpa d'aquí.
2: Per la legislació.
1: Per la legislació.
4: Però i què ha fet la legislació?
2: Però ningú va protestar, en aquell moment.
4: Bueno,
2: tampoc vostès,
4: I a dia d'avui hi ha molta gent que tampoc protesta quan vol descalificar l'habitatge i el va comprar amb aquesta... No, ara es queixen de que no el poden vendre. Sí.
1: El que està clar, que ens hem de seure i parlar molt i legislar i posar-se d'acord. Vostè ho deia, demanar un pacte d'estat entre tots. Montserrat Junyent, jo li agraeixo molt, president dels APIs d'aquí de Catalunya. Gràcies per haver vingut al programa.
4: A vosaltres.
1: Gràcies, bon dia. 9:51 minuts, anem amb la Lorena Amo, que té un resum de l'actualitat. Lorena, endavant.
5: Doncs mira, Gemma, comencem explicant-vos que el Sindicat de Llogateres anuncia que deixa de participar a l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya. A través d'un comunicat diuen que ho fan per centrar els seus esforços en l'organització de la vaga general convocada pel mes que ve per Comissions Obreres i UGT. Les mateixes organitzacions han fet una crida aquest divendres perquè a les 12 del migdia s'aturin els centres de treball i es faci un minut de silenci per la Mari Carmen. De fet, són els mateixos sindicats que han convocat una vaga general, com dèiem, pel proper 11 de novembre. Serà pel dret a la vivenda i als salaris dignes per pagar-la i que està, segons el govern de la Generalitat, totalment justificada. Ho ha dit Alicia Romero aquí al nostre programa, tot i que l'avançament electoral posa en pausa bona part dels compromisos pactats amb Esquerra Republicana, com el nou model de finançament, la condonació del deute o el traspàs de Rodalies. La consellera d'Economia assegura que la relació amb els de Junqueras és cordial i confia en mantenir les negociacions al Parlament després del 29N.
2: També és veritat que fa molts anys que no hi ha una vaga general. Crec que el motiu s'ho val, és a dir, tenim un greu problema a l'habitatge, però a mi em sembla que està absolutament justificada i el que hem de fer és respectar la decisió que han pres els sindicats per posar-la en marxa. No crec que les nostres relacions amb Esquerra canviïn perquè tenim moltes coses pendents a Catalunya, que van pactar els pressupostos del 26, que van pactar a l'acord d'investidura i que hem de seguir desplegant.
5: I d'aquí a només 100 minuts arrenca Lleida la tracturada convocada per l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Protesten per l'augment dels costos de producció i reclamen la reparació dels camins rurals malmesos pel temporal, així com també ajuts econòmics urgents per fer front a les pèrdues a les collites. La marxa sortirà de la delegació d'Hisenda de la capital del Segrià i acabarà la subdelegació del govern. Ja tens perquè el Servei Català de Trànsit desplegarà un operatiu especial amb els Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de mobilitat a les carreteres pel pont del 12 d'octubre. Preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà a les 3 de la tarda. S'espera que la majoria vagin cap a zones d'interior i de muntanya, tot i que es mantindrà una elevada afluència també cap a la costa. Per cert, Gemma, que el PP ha acceptat, ho sabem ara, el debat cara a cara entre el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposat per Mediaset, i que planteja celebrar-lo el pròxim 16 de novembre. Feijóo, per cert, Gemma, diu que a Ràdio Televisió Espanyola només vindrà si el debat es fa amb mitjans de producció pròpia.
1: Molt bé, és notícia que acabem de saber. Gràcies, Lorena. Com ho interpretes, Iñaki? Feijóo sí accepta sempre que siguin mitjans de producció pròpia.
2: Ui.
1: Entre interpretar-lo o no?
0: Jo crec que si et presentes tu, moderes tu el debat, hauria de venir la televisió espanyola.
1: Gràcies.
0: Crec que hi ha una part de...
2: producció pròpia,
0: de televisió espanyola. Jo crec que hi ha programes producció de televisió pròpia, espanyola, que jo no aniria si fos el líder del PP.
2: Producció pròpia alguns... vol dir control de la càmera.
0: Amb alguns
2: no vol dir de la
0: conductora. Però crec que el respecte a la televisió pública, no? I amb unes eleccions generals, jo crec que s'està a la televisió pública sempre. Que diguis que igual un presentador no el vols, que ho entendria, que amb algun... Que no està
1: Oriol, Oriol Bartomeus, director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, l'home més buscat aquesta setmana. Oriol, bon dia.
6: Bon dia.
1: T'agraeixo molt que estiguis aquí. Has vist que és notícia d'ara? El PP ha acceptat aquest debat cara a cara entre Feijóo i Pedro Sánchez, el proposat per Mediaset. Plantegen el 16 de novembre i accepta també un debat de tots els partits a Ràdio Televisió Espanyola si es fan mitjans de producció pròpia.
6: Jo crec que aquestes coses cal recordar sempre el que va passar el 23. I per tant, tots els partits, i més el PP, que el 23 l'última setmana va perdre les eleccions, a l'última setmana...
1: Per què la va perdre l'última setmana?
6: Entre altres coses perquè es va negar a assistir a un debat a Televisió Espanyola. Es va negar, dient que tenia mal d'esquena. És que, clar, cal recordar les coses. És a dir, Feijóo, evidentment, es nega a anar a Televisió Espanyola perquè sou una cadena absolutament venuda al sanchisme. Primer alega que té mals d'esquena, després resulta que no, però, clar, tot allò va quedar com va quedar molt malament. Per tant, ara saben perfectament que no poden fer la mateixa pífia que van fer l'última setmana de la campanya. És a dir, Feijóo, l'última setmana abans, 7 dies abans de les eleccions, tenia l'elecció guanyada i la presidència guanyada. En una setmana ho va tirar tot per l'aigüera. Tot. O sigui, tot l'avantatge se la va carregar, entre altres coses, fent coses com aquesta.
1: I aquest
6: llavors ara intenten sí. una mica... Bueno.
1: Sí.
0: En part té raó, però tampoc.
6: Absolutament.
0: Guanya amb una diferència clara i si el 0,4% o el 0,5% de vot que estava junts del 6 o el 7...
6: Que el va és igual, ho va perdre.
0: Sí, però les eleccions les guanya clarament.
6: Guanya les eleccions, però perd, sí, perd el govern, però, Oriol, perd la majoria.
0: És un error de campanya.
1: Aquest fantasma del 23 sobrevola ara, segur, pel cap de
6: Núñez Feijóo. Absolutament. Mireu, la campanya del 23 és molt estranya. Molt estranya, perquè històricament el Partit Popular, des de que la seva estratègia s'han fet càrrecs als americans, als anys 90, el Partit Popular pot guanyar o perdre unes eleccions, però les campanyes les fa molt bé, molt ben fetes, molt ben organitzades, és una maquinària de campanya molt ben engreixada. A la campanya del 23 ens sorprèn a tots que el Partit Popular fa una campanya horrible, desastrosa, sobretot comet errors un darrere l'altre l'última setmana. Jo crec que aquest exemple és un exemple que el Partit Popular, sobretot Feijóo, el té molt present i en aquesta campanya no vol cometre els mateixos errors de la campanya del 23. Té un problema, que internament hi ha gent que el vol fer descarrilar. Perquè ja ho vam veure l'altre dia, és a dir, el president dissol, anuncia que dissol les cambres i convoca les eleccions, i abans que surti Feijóo apareix una altra persona del Partit Popular, que és Díaz Ayuso, explicant una altra cosa, que és tot el tema de Correus.
1: Posant en dubte el vot per Correu.
6: És a dir, aquí, bueno, Feijóo lluita amb el fantasma del 23, lluita amb els seus fantasmes interns, però vaja.
1: Però ara mateix totes les enquestes donen per guanyador Feijóo. Totes. Sí. Abans comentàvem, per exemple, aquesta mateixa del País, i avui se n'han publicat tres i pràcticament són idèntiques.
6: Sí.
1: Per tant, Sánchez té perdudes aquestes eleccions? O hi ha partit?
6: A veure. Totes les enquestes el que et demostren és que hi ha un diferencial bastant estable des de l'estiu entre el PP i el PSOE. Vull dir, bastant estable, està tot bastant clavat. Si ens mirem les enquestes del mateix moment de l'any 23, és a dir, les enquestes, l'any 23 també les eleccions es convoquen de sorpresa. Venen les municipals, el PSOE té un desastre resultat. Disculpa, i Sánchez convoca.
1: Oriol, un segon, només un segon per dir als oients de Ràdio 4 que aquí els nostres camins es separen, es queden amb el matí a Ràdio 4 amb el Xavi Freixas, per tant, arriben ara a les 10, arriben a Ràdio 4 les notícies.
7: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. El govern reconeix que si governen PP i Vox, Catalunya perdrà molts dels compromisos pactats amb Esquerra Republicana. El finançament singular i la condonació del deute del FLA, l'executiu afegeix el traspàs de Rodalies. Ho ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, entrevistada al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Més detalls, Lorena Enns, bon dia.
9: Bon dia. Si les tramitacions legislatives com el finançament o la condonació del deute del FLA han caigut amb la dissolució de les Corts, són carpetes que reconeix Romero no es podran reprendre amb un govern de PP i Vox. El traspàs de Rodalies, tot i que no depèn de les Corts, tampoc es podrà dur a terme amb la convocatòria electoral. La consellera d'Economia a Ràdio 4.
10: I, evidentment, s'han de fer. Falten alguns tràmits perquè això passi. No ha d'anar al Congrés dels Diputats, però és veritat que un cop has convocat eleccions tens alguns límits. El govern té alguns límits per prendre algunes decisions. Per tant, ara estem veient si podem tancar alguns convenis, alguns acords.
9: El govern, però, sí, aspira a salvar el traspàs de la RU a Rodalies. Malgrat l'avançament electoral, l'executiu dona per garantida l'estabilitat a Catalunya amb els socis. Romero subratlla una relació cordial amb Esquerra i els recorda que la legislatura, assegura textualment, no decau per culpa del govern.
8: I Verónica Barbero, portaveu del grup parlamentari Sumar i co-coordinadora de la formació, serà la candidata que liderarà l'organització dins del Front Ampli, una decisió que arriba amb el suport del 98% de les bases i en plena cursa preelectoral. Continua el moviment també entre les altres formacions que conforma la coalició d'esquerres. Des de Mas Madrid, Manuela Bergerot confia en assolir un acord el més aviat possible. Són declaracions a Ràdio Nacional.
11: Bueno, como sabéis, ahora mismo hay un trabajo de todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio, que además estoy convencida que vamos a alcanzar un acuerdo muy pronto, porque además la gente no quiere que estemos hablando sobre nosotros.
8: Bergerot espera que els comicis del 29 de novembre constitueixin un plebiscit per l'habitatge. I parlant d'habitatge, recordem que els moviments socials han fet una crida a concentrar-se a la plaça Universitat de Barcelona a les 7 del vespre sota el lema «El negoci de l'habitatge mata». Una mobilització en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna que es va suïcidar a l'Hospitalet al setembre després de ser desnonada de casa seva. A banda de la manifestació, el sindicat de llogateres ha convocat a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudis de Catalunya en record de les víctimes del rendisme. El metro de Barcelona farà una aturada d'un minut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a Valls una quarta persona detinguda relacionada amb el tiroteig contra dos agents de la Benemèrita. Segons ha explicat la policia catalana, es tracta d'un jove de 18 anys. Fins ara són quatre les detencions entorn d'aquest cas que va deixar dos agents ferits a Terrassa. Els altres tres compleixen presó provisional des del 3 d'octubre, l'endemà de ser detinguts. I també cop al narcotràfic a l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt d'emmagatzematge de droga en una nau industrial de Cabanes i han detingut 7 homes d'entre 29 i 55 anys. Des de les comarques gironines, Gemma Esteve.
12: Els agents van sorprendre els sospitosos mentre descarregaven un camió articulat. A l'interior hi van trobar 8 tones de xix amagades entre una càrrega de goma triturada i dins de grans sacs. Alguns paquets fins i tot simulaven 7 tauletes de xocolata de marques conegudes. La droga tindria un valor de més de 16 milions d'euros al mercat il·lícit. La investigació havia començat al juny després de trobar una furgoneta a Viladecans amb prop de 2 tones i mitja de xix. Les indagacions van portar els investigadors fins a la nau de Cabanes, que presumptament s'utilitzava exclusivament per emmagatzemar i distribuir droga. 4 dels detinguts han ingressat a presó provisional sense fiança i els altres 3 en fiança. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Aquesta intervenció és important perquè representa més de la meitat de les prop de 15 tones de xix que els Mossos d'Esquadra han comissat durant el que portem de 2026.
8: El Servei d'Immigració i Control de Duanes, l'ICE, s'ha identificat com a dominicà l'home ferit de bala per un dels seus agents durant una operació migratòria en un barri ubicat entre el Bronx i Manhattan, a Nova York. L'ICE ha justificat l'actuació per la suposada vinculació de la víctima amb la banda dels trinitaris. L'home, que tenia antecedents penals per agressió, robatori, possessió de drogues i tinença d'armes, ha estat traslladat a l'hospital de la zona. Des de l'organització pro-immigrant Make the Road New York han exigit una investigació exhaustiva i han qualificat el succés de terrible, ja que, segons els seus informes, l'home es trobava al seu cotxe amb un nen de 5 anys, al seient del darrere, quan ha rebut el tret. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
13: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts. Ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana. Com estàs? Bon dia.
1: Hola, Javi, molt bon dia.
0: Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Bon dia, també.
2: Bon dia.
0: Àlex Govern, delegat de l'ABC, a Catalunya. Bon divendres.
3: Bon divendres.
0: Matí fresc i fins i tot fred en algunes comarques, amb temperatures mínimes de 2 graus sota zero a Das, 1 grau sota zero al Pont de Suert, 0 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 1 grau positiu a Puigcerdà, 3 a Olot i a Vic, 5 graus a Balaguer, 6 a Lleida i a Girona, 10 i mig a Tarragona i 14 al centre de la ciutat de Barcelona. Però només 9 a dalt, al Fabra, al Tibidabo. Aquest matí de què es parla pel carrer? I al metro, i quan vas a prendre un cafè. Quina rasca, Barroso.
2: Sí, no, totalment. No cal ni que se'n parli. És el primer que hem notat al sortir al carrer avui, una gran diferència, de cop i volta.
0: Sí, aquest cap de setmana pugen una mica, però atenció amb els constipats, ahir ens ho deia el Picó, alerta amb aquesta baixada de les temperatures, perquè arriba com una mica de cop, vaja, que res de l'altre món, però vaja, sí que es nota una diferència, un canvi fort.
3: Venim de mesos de tanta calor,
0: exacte.
3: En una setmana de pluges hem canviat de planeta.
0: Doncs ara a la guaita amb els constipats, al cap de setmana pugen les temperatures, sí, però la nit, la matinada, a última hora i a primera hora del matí, farà fresca, per tant, hem de sortir amb jaqueta. Amb sol a tot Catalunya, vent als dos extrems del país, aquest cap de setmana també, i diumenge més núvols, però sol, eh? Però a mesura que avanci el dia, allò que s'aniran lleganyant. I, per tant, a la tarda acabarem amb el cel mig ennuvolat a gran part del país. Res de pluja, trigarem uns quants dies ara a veure ploure. Guillaumet!
1: Ja ho enyoràvem una mica, aquestes temperatures tardorals, eh? Tot sigui dit. Hi ha arribat, com dèieu ara, molt de cop. Jo el dilluns, quan vaig tancar diari, bueno, després hi havia l'equip de tancament, però jo vaig marxar cap a quarts de 12, vaig anar fent encara una cerveseta abans d'arribar a casa, i anàvem manera curta, eh? Estàvem una terrassa. Ahir vaig fer el mateix i ahir era impossible, era amb jaqueta i m'estava pelant de fred.
0: Home, 5 graus de mínim a Balaguer,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: En 3 dies la cosa ha canviat moltíssim, però carai, és la tardor, és el que toca.
0: Sí, senyor, efectivament, eh? Escolta, de seguida parlarem de la precampanya electoral marcada per la mort de la Mari Carmen.

0: normalitzades dins la vida sexual de les parelles i també ens preguntarem com pot ser que ens obsessionem tant amb una persona que en realitat pràcticament no coneixem. Sobre això, d'entrada, ja podem avançar-vos una cosa, eh? La incertesa és molt addictiva.
1: I també vindrà el psicòleg Aleix Cortés de Kafka Psicologia, que diu que té un truc infal·lible per triar bé la parella, Ramon.
2: Sí, és el que és una norma del 3-3-3, sembla una tàctica d'algun equip esportiu, però no, és una tàctica... Estarem atents al que ens expliqui l'Aleix Cortés.
3: En què consisteix, això?
2: Sí, sí, és el que és una norma que arrasa xarxes i pel que sembla ajuda a ser racional i valorar si aquella relació pot tenir èxit o no.
1: Bé, i atenció, important això, coneixerem la Irene, la tindrem en directe aquí al matí de Ràdio 4. És una veïna de Barcelona que comparteix pis amb un robot. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que vol millorar el programa de teleassistència a les persones grans.
0: Recordeu aquella medalla que tenien els avis? Bé, no diu això el robot, eh? Us volíem dir, recordeu aquella medalla que tenien els avis i àvies que vivien sols?
1: Tenien i tenen encara, molts avis i moltes àvies encara tenen aquesta medalla.
0: Per si passava alguna cosa, que hi ha a la dutxa, que hi ha a casa, no? Doncs ara poden tenir un robot, no només la medalla, sinó un robot. De moment ja hi ha persones que el tenen i estan encantadíssimes.
1: Avui sabrem com funciona això.
0: Com són aquests robots, com poden tenir fins i tot converses, i els descobrirem d'aquí una estona.
1: Sí, senyor, i a més us donarem tots els detalls, que ahir ja vam avançar amb l'Oriol Nolis, amb el director de la 2CAT, però vaja, no s'havia fet encara la presentació, volem saber com va anar tot plegat i recapitularem una mica el més destacat d'aquesta nova temporada de la 2CAT aquí a casa nostra amb el periodista Marc Larroia, expert en tele, director d'enpantalla.cat.
2: Sí, ens servirà per repassar aquesta graella que tenim a punt ja i que gaudirem tots plegats a la 2CAT.
1: Sí, senyor, i a més avui tindrem el millor xocolater del món, el gran Lluc Cruselles.
0: Sí, quan semblava que ja no ens podia sorprendre amb res més, ara ha reinterpretat l'univers d'Antoni Gaudí i l'ha convertit en un souvenir de xocolata. Es tracta d'una capsa de bombons de xocolata inspirats en les formes arquitectòniques de Gaudí, els bombons de Barcelona. Així és com s'anomenen, Xavi.
1: Molt bé, doncs, oients, esteu de sort, perquè avui sortejarem una d'aquestes. Són fantàstiques, aquestes capses. Si ho veus, això, et menges allò a la Sagrada Família de xocolata, directament.
0: I fa pena menjar-t'ho, no? Perquè és aquella forma, no?
1: Doncs avui us regalem una capsa de bombons del Lluc Cruselles, és a dir, que poca broma, oients. Avui ens heu de trucar al 900-454-455 i no tenim so del dia, perquè avui ho fem diferent, això, Jordi.
0: Sí, avui ens haureu de trucar i ens haureu de dir quina és la música, la cançó de la vostra vida.
1: La que us porta més bon rotllo, sí, més bon record, allò, una cosa optimista, positiva, que és divendres, tu. Ja
0: mira,
1: tenim prou,
0: Xavi,
1: aquesta desgràcia.
0: I parlant de música, avui us hem de dir que és el tercer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a les 8:30 a l'estadi Lluís Companys.

0: Qui va anar al segon concert ahir a la nit és la Montse Vidal. Com estàs, Montse?
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Ni una gota, dius, al final? El nou barri plovisquejava. Dic, calla, que potser tocarà els nassos,
1: això. Sí, al final el temps va bé, va aguantar bé i vam poder gaudir del concert. Recordem que l'estadi és l'aire lliure i, clar, si plou allà, si com en contragotes no passa res, però, clar, si cau una mica més fort, doncs patim. Però no, escolta, va aguantar el temps.
0: Com va anar?
1: Molt bé.
0: Brutal,
1: poques gràcies s'ha de veure. Bé, qualsevol que pugui anar a qualsevol d'aquests quatre concerts entendrà perquè aquesta banda cantant en català per primera vegada a la història ha aconseguit aquesta fita que és omplir quatre estadis olímpics. Més de 50.000 persones, en total 220.000 persones en 4 dies.
0: Sí,
1: una fita que només ha aconseguit Coldplay, que recordem que és una banda internacional que porta molts més anys de carrera cantant en anglès i que al final doncs, té aquesta projecció. Però escolta, oques gràcies. Gran directe, gran concert, emocionant, a més, i una complicitat increïble amb el públic, Josep Montero i companyia. Aquesta senzillesa, no?, que contrasta amb aquesta grandiositat de l'estadi olímpic.
0: Sí, senyora.
1: Concert preciós.
0: La Montse Vidal, com sabeu, presenta el Bon Dia i Bona Sort amb el Badó Lladó i amb l'Ares Teixidor de 6 a 8 del matí. Per tant, quantes hores has dormit, Montse?
1: Molt poques. Sabia
0: però
1: que
0: si
1: matí...
0: fas una cara, tens una cara fantàstica.
1: No, saps què passa, que ara, com que sortim per la 2CAT, ens maquillem i aquí enganyem una mica.
0: Sí, perquè ara sortiu per la 2CAT, també,
1: sí,
0: els del Bon Dia i Bona Sort.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.

0: Sí.
1: Molt bé, Montse.
0: Però ha valgut la pena aquesta matinada, la veritat. 4 horetes he dormit, vaja, però escolta, ha valgut la pena.
1: Doncs au, a descansar i bon cap de setmana.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.
1: A tu, Montse.
0: Bon cap de setmana.
2: Xavi, hem de dir que aquest últim concert, el de demà, serà transmès en directe per la 2CAT i Ràdio 4. A partir de les 19:45 a la 2CAT...
1: A
2: 3 quarts de 8 del vespre s'emetrà un especial en directe per celebrar el primer aniversari de la cadena, també aprofitant aquest concert últim de Oques Grasses. Montse Soto presentarà l'espai que reunirà alguns dels presentadors de la 2CAT i passaran figures com Jordi Basté, Toni Clapés, i donarà veu als espectadors que viuran aquest esdeveniment musical amb la nostra companya Natàlia Sánchez a peu de pista i entre els bastidors com a reportera.
1: Molt bé, doncs Marta Inglés i Laia Casanova al control de so. És 11:15 ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I el Partit Popular i Vox mantindrien la majoria absoluta després de l'avançament electoral, ho diu l'enquesta que publica just avui el diari El País. Ramon.
4: Sí, una enquesta de 40DB. Els partits de Feijóo i, per tant, i de Abascal milloren expectatives electorals després de l'avançament dels comicis. El PSOE, tot i que ser la formació que més creix en 7 dècimes, però retrocedeixen les forces d'esquerra en el seu conjunt. De fet, per projecció d'escons, PP més Vox sumarien 198, PSOE, Sumar i Podem 119. Per tant, aquesta és ara mateix la situació.
1: Bé, remunta a l'esquerra? Doncs de moment no. En la primera enquesta, Sílvia Barroso, directora del Món.cat.
5: Bé, és que l'esquerra té un problema de que no acaba de trobar quin és el seu relat i quin és el projecte. S'està desconnectant de les classes que tradicionalment havia representat, i que estan desconcertades i busquen i van a parar altres formacions a l'hora de votar, i això no és un problema només d'aquest cas del que passa a l'Estat espanyol, sinó en general, és mundial i a Catalunya també passa.
1: Francesc Guillaumet, director de La Mañana.
6: Jo crec que aquests canvis de nom que fa l'esquerra, que hi ha a l'esquerra del PSOE, hem passat de Sumar a Frente Amplio, jo estic segur, si ara surto aquí al carrer Major de Lleida i pregunto què és Frente Amplio, la majoria de gent no m'ho sabrà respondre. Per tant, això electoralment ja és suma zero, no? També m'interessaria saber què farà Esquerra, si Rufián serà candidat finalment o no, perquè sembla que està una mica en una estira i
1: ara en parlarem,
6: important.
1: Sí, efectivament.
5: És el gran col·laborador.
1: Abans deixem sentir l'Àlex Govern, el delegat de l'ABC a Catalunya. Àlex.
7: Bon dia. Jo crec que un dels titulars de l'enquesta és que l'impacte de la vivenda o del debat de la vivenda no està fent... no està afectant directament a les expectatives electorals de l'esquerra. Jo crec que és el principal titular. L'enquesta, llegit la fitxa tècnica, crec que es desenvolupa les últimes setmanes i arriba fins a... Em sembla que és quasi pràcticament el desnonament, i crec que arriba fins i tot fins la mort de la Mari Carmen, no? I malgrat això no està tenint l'impacte que potser semblava que havia de tenir o que alguns partits potser confiaven en que tingués, no?
1: Bé, i ara ho deia el Guillaumet, Ramon, ara mateix, diguéssim, encara tenim alguns interrogants sobre les candidatures de Barcelona,
4: sí.
1: Per exemple, Rufián.
4: És una de les més evidents, però del que pot comportar. D'una banda, Rufián s'ha mostrat disposat a tornar a ser el candidat d'Esquerra a les eleccions, tal com voldria en principi la direcció del partit. Tot i això, ell ha posat una sèrie d'exigències per fer aquesta candidatura i estaria a l'expectativa de què se li respon des de la direcció del partit. Recordem que Rufián també va fer aquells actes amb Irene Montero, aquella xerrada, s'havia especulat si podia liderar un front conjunt. Doncs ara estem així, les tensions entre les dues parts complicarien ara mateix l'acord, i per si de cas està transcendint que el portaveu adjunt d'Esquerra, Jordi Albert, formaria part de les llistes del Congrés i podria ser l'alternativa a Gabriel Rufián.
1: Efectivament, en Rufián espera que Esquerra li garanteixi un seguit de condicions abans de fer el pas i ser el candidat del partit a les eleccions generals, però Esquerra estudia aquest pla B per si finalment en Rufián decideix renunciar a ser el candidat republicà, Àlex.
7: És un debat curiós, perquè Esquerra ho ha deixat molt clar. Volen que Rufián sigui el candidat. El que passa que Rufián, en aquest sentit, està demostrant una capacitat autònoma de sortir-se del guió del partit ahir, bueno, ell mateix, no, a través de les xarxes socials i de manera també privada, manifestava que el seu projecte d'intentar aglutinar les esquerres, que ja es veu que és un projecte absolutament inviable ara mateix, però ell insistia en aquest tema i sobretot en el fet de dir jo vull una llista o un grup parlamentari a la meva mida, no? La legislatura ha sigut no, una muntanya russa en el grup del Congrés. Hem vist ara hi ha hagut moltes sortides, amb retrets. No, és un personatge molt curiós, realment. Jo crec que és el millor cap electoral, és el millor cartell electoral que té Esquerra. El que passa que això té a vegades té un preu, no?
1: Sílvia.
5: A veure, aquí hi ha una partida de pòquer i s'ha de veure qui és que va de farol i qui, fins a on aguantarà cada part. Bueno, el pòquer del 7 i mig, a veure si es planten al moment que cal o es passen, no?
7: 7 diputats, 7 diputats i mig.
5: No, 7 i mig al joc, sí, tal sí, com es juga. A veure, Esquerra vol que Rufián sigui el seu candidat perquè tenen clar que és la millor opció que tenen ara mateix. No tenen temps de fabricar-ne una altra. Però han de triar entre això, o sigui, això, el que no poden fer és fer explotar el partit a costa d'això. Amb la qual cosa estan mirant de amb una estira i arronsa. I Rufián també. Rufián està estirant la corda, està tibant la corda a veure fins on pot tibar-la fins sense que es trenqui. El que va passar ahir és que, com que es va transcendir que Jordi Albert, que és juncarisme en estat pur, com havia estat Rufián, és que això és el més curiós,
1: sí, sí.
5: Perquè és que Rufián s'ha independitzat de Junqueras, això és una cosa molt, molt curiosa. Jordi Albert es va saber que estava recollint avals per presentar-se a les primàries, i això va provocar aquesta reacció de Rufián, que va fer aquest tuit dient que quedi clar, jo vull ser el candidat d'Esquerra, però hem acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes perquè en aquests, els feixistes, no se'ls pot guanyar sols. Tant de bo Esquerra també ho vulgui. Aquest va ser el seu tuit d'ahir, fet d'una manera molt particular, molt visual, molt aquestes coses que fa ell. Per tant, estan aquí a veure qui pot més. És una qüestió de qui pot més, perquè al partit hi ha molta gent que comença a estar farta de Rufián i que no toleraran això que vol ell. No. Vol decidir 10 dels noms de la llista.
1: Ah. Guillaumet.
6: Bé, d'entrada, jo no sé si Pedro Sánchez li anirà bé o no aquí, sembla que no, segons aquesta enquesta del País, però el que està clar és que ha agafat a tothom amb els pixats al ventre, literalment, i principalment Esquerra. Ja fa temps que Rufián estava apadrinant aquest front d'esquerres a Irene Montero, ell voldria un acostament, suposo, cap al món de Podemos. De totes maneres, jo veig, per exemple, una dicotomia molt gran en el que és la gran ciutat, l'àrea metropolitana i el que són les terres de Ponent que jo conec. Jo crec que als pobles no hi ha, com a mínim, l'electorat d'esquerra aquestes ganes de tensar-se a Podemos. Potser fins i tot hi hauria més ganes en alguns sectors de tensar-se fins i tot a Junts per Catalunya. I d'altra banda, insisteixo, abans deia que si surto al carrer Major de Lleida i pregunto què és Frente Amplio, ningú ho sabrà. Perdoneu-me i amb tota... que em perdoni el Jordi Albert, jo sé qui és, però estic segur que si surto aquí al carrer tampoc la gent de Lleida no sabrà qui és.
5: No, és que això és un moviment intern. No, ja ho saben que no té cap projecció, però ho fan per demostrar Carli Rufián, estem disposats a jugar fort.
1: Doncs vinga, va, parlem del Front Ampli d'Ada Colau, que està disposada a liderar el Front Ampli sempre i quan s'hi sumi Podem i hi hagi una única papereta, Ramon?
4: Sí, aquí sí que les coses estan més clares o s'han fet públiques més clares. Hi havia aquella aposta de Mas Madrid que s'està especulant amb Mònica García, la ministra de Sanitat, perquè doncs, lideri el Frente Ampli a Madrid. Aquí també tenien la feina per fer, com deia el Guillemet, que ha agafat a tothom una mica contrapeu, i en aquest cas Ada Colau, des del Cafè Idees, es va postular per encapçalar la llista a Barcelona. Això sembla que arribaria a bon port, però la condició és aquesta, que Podemos hi sumi. És una condició que sembla com clau perquè Ada Colau faci aquest pas endavant.
1: Guillemet.
6: Bé, Ada Colau diria un parell de coses. A veure, d'entrada, jo em penso que quan va deixar la política, quan va deixar l'alcaldia de Barcelona, bueno, l'alcaldia no, l'Ajuntament de Barcelona, després de perdre les eleccions, jo crec que l'havia escoltat dient que no tornaria a la política, però...
1: I quan estava a la PA, que l'havia entrevistat moltes vegades, ahir ho deia, sempre m'havia dit i jurat i perjurat que no s'hi posaria mai en política i va acabar sent alcaldessa de Barcelona.
5: No s'ho va creure ningú, això, Guillemet. Vaja, suposo que tu tampoc.
6: No, i ara mateix va que volia anar. L'any passat, el primer dia que vaig vindre de col·laborador a Ràdio 4, que era el dia de Sant Miquel, i que vaig baixar aquí, aquí a Barcelona...
1: Ah, per Sant Miquel, vas debutar, sí, quina memòria que tens.
6: Sí, sí, hi havia...
5: Sant Miquel no, crec, no és fàcil d'oblidar,
6: Lleida. Amb Gonzalo Bernardos, crec, amb Gonzalo Bernardos, imagina't. Imagina't.
1: Quin debut.
6: Estàvem en plena flotilla, i crec que ja jo ho vaig dir, no sé si Gonzalo també, però algú altre ho va dir, que aquell era el primer acte preelectoral d'Ada Colau. En aquell moment ens pensàvem que per l'alcaldia de Barcelona, ara, com que Sánchez i això ens ha agafat a tots amb els fitxats al ventre, doncs potser serà per un altre càrrec, no? D'altra banda, també he de dir que ara me n'alegro que no tindrà problemes per pagar el lloguer, perquè, evidentment, amb el que cobra un diputat o una diputada es pot pagar un bon lloguer.
1: Sílvia Barroso.
5: Mira, no, més val no parlar d'aquesta suposada confessió que va fer Ada Colau. Bueno, perquè el que diria potser, no sé, igual acabo demandada, diguem-ne, perquè em sembla d'una indecència que jugui amb aquestes qüestions i amb aquest sentimentalisme sobre que ella sempre es posa sempre es posa al centre, sempre. És una tendència que té que no la pot evitar. Ara, hi va haver comentaris molt bons, després de les xarxes, com per exemple gent que deia el que vol és tenir un cangur gratis pels fills perquè va dir que havia anat a viure amb un familiar, o pobre familiar, coses d'aquesta mena. Clar, al final, si jugues tant amb tu, doncs t'acabes trobant amb crítiques i molt personalitzades, que no haurien de ser, perquè no es tracta d'això a la política, però si s'hi posa així, doncs passa el que passa. Respecte a la seva candidatura, a veure, és molt curiós que hagin plantejat això de que sigui la candidata per Barcelona, però sigui la candidata a la presidència del govern espanyol, cosa que indica que evidentment no tenen cap esperança d'arribar a la presidència del govern espanyol, perquè se'm fa molt difícil de creure que algú pensi que això té possibilitats i fins i tot electorals presentar que una catalana pugui ser presidenta del govern espanyol.
7: Jo crec que com a candidata a la Colau al conjunt de l'Estat, potser aquí a Catalunya ens la mirem amb altres ulls perquè potser la tenim molt més coneguda, però em sembla que dins d'aquest sector de l'esquerra de Colau, jo crec que és una bona bandera
5: electoral. Sí, però l'han de votar aquí,
7: Sí, però...
5: la voten aquí.
7: Sí, el que m'explico, el que vull dir és que el factor personal, ella, la Colau, el juga molt, no? Com deies tu, Sílvia, no? Aquest sentimentalisme, aquesta cosa més emocional, també és el factor, l'únic factor, sembla, ara mateix, que pot inclús desencadenar la possible confluència amb Podemos d'aquest espai i configurar aquest front verdaderament ampli, que és el que Colau exigeix per liderar-ho, almenys en alguna circunscripció. Sembla que la sintonia, o almenys la capacitat d'entesa entre les dues caps visibles d'aquest moviment, sembla que és l'únic que ara mateix permetria una entesa.
1: Guillaumet.
6: Bé, el que proposa Ada Colau, o el que proposava també i està proposant Gabriel Rufián, no és més que l'Operació Roca, no? Tots ens recordem una mica com va acabar l'Operació Roca. A Catalunya va triomfar amb Convergència, no sé si va treure al final uns 18 diputats, crec, més o menys, però Espanya va ser un desastre. Em sembla que cap diputat va treure aquesta operació, també d'algun reformista, no? Des de Catalunya també es proposava una sèrie de coses, etc etc. Jo crec que com a idea està bé que Ada Colau pugui liderar o aspirar a ser presidenta del govern d'Espanya des de la circumscripció de Barcelona. Jo ho trobo genial, és, diguéssim, un model quasi confederal, però jo crec que la real política ens dirà que podria ser el més pròxim a un fracàs.
1: Bé, i atenció, perquè Feijó es planteja que Xavier García Albiol sigui el candidat del PP per Barcelona.
4: Sí, la direcció del PP valora la capacitat d'atracció electoral de l'alcalde de Badalona i el seu discurs en matèries com seguretat i immigració. Tot i això, també el partit sospesa si fer el salt a la política estatal podria debilitar la seva candidatura a unes municipals que aniran al cap de poc. I, de fet, Albiol sí que ha reiterat públicament que vol tornar a ser l'alcalde de Badalona.
1: Àlex Govern.
7: Bé, els dos càrrecs són, diguéssim, ser diputat del Congrés i ser alcalde és compatible en aquest sentit. Depèn de la dedicació que li hagis de prestar a la feina al Congrés. Sí que és veritat, jo crec que seria un bon candidat pel PP, realment, en un moment on el debat sobre la immigració o la seguretat, en aquest moment el Albiol aquesta bandera la juga bé, tal com ha demostrat a Badalona. Pel que ens arriba a nosaltres, ell, evidentment, no vol renunciar a ser alcalde, per suposat això ho seguirà. Una altra cosa és que, evidentment, es tornarà a presentar al maig, és molt possible que torni a revalidar la majoria absoluta i ja veurem en els, no, si a mig mandat o al final, una mica és el que... La música que ens arriba des del PP i que realment Gènova el veu com un bon candidat per Barcelona, evidentment.
1: Sílvia Barroso.
5: Sí, a veure, tothom sap que Feijó té una mala relació amb Alejandro Fernández, tot i que no se'l pot treure de sobre perquè li van anar molt bé les últimes eleccions i té ganxo i té capacitat de mediàtica. Per tant, després va fer aquell llibre que treu tota la calzón quitau, sembla que es titulava, que treu tota la llum a determinades misèries, no li agrada gens, i en canvi sí que li agrada molt el viol. I per tant, aquesta és una manera de continuar estrenyent els llaços amb el viol, vés a saber quins plans té per ell pel futur, si és que Feijó pensa que estarà en el futur del PP, que aquesta és una altra qüestió. Però efectivament, evidentment, crec que els hi aniria bé, i el que segur és que el viol no vol deixar de ser alcalde de Badalona, ni boig, i que el PP vol que sigui el seu candidat a les municipals, indiscutiblement. Per tant, és compatible ser diputat amb ser alcalde? Sis, però d'un alcalde d'una ciutat com Badalona ja és més discutible, eh? O sigui, d'una vila, d'un poble, cap problema, però a veure, ser diputat, encara que facis poca cosa, perquè un que esperen estar al govern i els diputats del govern poca feina tenen,
7: menys feina, és més còmode,
5: tenen poca feina, però vulguis que no, han d'anar molt sovint, cada setmana, a Madrid, i home, l'alcalde de Badalona té molta feina a Badalona.
7: Exigeix plena dedicació, podríem estar d'acord. Tot depèn de la, ja et dic, no? Evidentment, si li encarreguen una àrea concreta, una comissió, etc., és incompatible. Si, per entendre'ns, va més a fer vulto al Congrés, bé, jo no crec que hi hagués problema amb això.
1: Ah, bé, escolteu, estem pendents també de l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Ara de seguida parlem amb el Servei Català de Trànsit, perquè déu-n'hi-do, es calcula que 570.000 cotxes sortiran de Barcelona i l'àrea metropolitana entre avui i demà. 570.000 cotxes,
5: A veure, i com s'ha de fer per no trobar, cues?
1: 11:15.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Doncs mira, em diuen que ja tenim a punt a la Sílvia Del Amo des del Servei Català de Trànsit. Dues coses. Primer, com ho tenim ara mateix, a aquesta hora del matí? Què passa quan són 11:15 del matí? I sobretot, què passarà a partir d'aquest migdia, durant la propera tarda vespre i encara demà? Sílvia!
8: Bon dia!
1: Com estàs?
8: Doncs, de veritat, amb molt de fred,
1: Xavi. Veus? Veus? De què parla la gent avui? Del fred?
7: Absolutament, sí.
1: Ja està. Clar. I que hem de començar fent una referència al fred.
5: Que és molt fort considerar que això que fa avui és fred,
1: Home, perdona. No siguem centralistes.
5: És veritat.
1: 2-0 a Das.
5: Sí,
1: un
5: ja
1: sota 0 al Pont de Suert.
5: Tinc uns amics 5 graus a Balaguer. Que van els caps de setmana a Das, que crec que cap de setmana no hi van.
1: Només pensen en els 14 graus del centre de Barcelona. Però vaja, que res de l'altre món, No siguem exagerats, tampoc, però vaja.
5: Jo he viscut a Girona i me'n recordo que a Girona deien que per fires, que és Sant Narcís el 29 d'octubre, la gent es posava l'abric. Evidentment, això ja fa molts anys que no és possible.
1: Home, abans, per Sant Miquel, les estufes en marxa, aquí a Lleumet. Això ha passat a la història, ja ara. Castanyes amb màniga curta, ara.
6: I el que deia la Sílvia, mira, després de les fires de Sant Narcís hi ha una gran festa major, que és la festa major de Balaguer, el Sant Crist de Balaguer, i era tradició que pel Sant Crist s'estrenava abric. Jo, fa un parell o tres d'anys, pel Sant Crist anava amb màniga curta. Per tant, el temps és evident que ha canviat.
1: Aquest any potser sí que ens haurem de passar.
8: Anem molt tard, Anem molt tard, perquè jo que sóc de nascuda a Berga, és dir, amb els bolets, no se'n faran aquest any passat a la calor, al fred, a la pluja, una mica...
1: Sí, dones, sí, que són optimistes ara amb aquestes últimes pluges i tampoc siguem exagerats, que no fa tant de fred.
8: No, fes-me cas, Xavi, fes-me cas que no en tens ni idea.
1: Que ets de Berga, que ets de Berga.
5: No, és que si gela al matí, suposo que això és un
1: parlament, no? Sota zero no convé, i el vent tampoc, és el gran enemic del bolet. Fred i vent és el pitjor.
8: Són les espores, no han tingut temps de quallar les espores.
1: Sí, dones, sí, que en menjarem, ja veuràs, aquest octubre la cosa
8: s'ha de mig arreglar. Centrem-nos,
1: que
5: hem de parlar del trànsit.
1: Sí, no? Et faré tertuliana.
8: Sempre acabo parlant d'altres coses.
1: I ens encanta que ho facis i que siguis com ets, Sílvia. Què dius? Com està això?
8: Doncs al matí ens hem tingut bastant intens. Ara hi ha diverses coses. Hi ha un accident a la 2 Esparreguera que talla un carrer una mica de lentitud. Ara veig que ara mateix ens han tallat l'eix transversal a Sant Hilari Sacalm per un accident. No em pregunteu encara què ha passat perquè just l'acaben de posar en sentit Lleida a la via tallada. Hi ha una mica de retencions per entrar, per exemple, per la C58 de Montcada cap a Trinitat, i una avaria també a la ronda del litoral encara lenteix la circulació en sentit Trinitat. De moment tot quiet, però cap a les 12 comença l'operació sortida d'aquest pont de la festivitat del 12 d'octubre i, per tant, hem d'estar atents perquè segur que hi haurà molta mobilitat i començarà, com en diem nosaltres, ho comptem a partir de les 12, però entre abans del migdia i després, sobretot a la tarda i demà també, doncs tindrem molta mobilitat, 570.000 vehicles, són 570.000 vehicles.
1: Són uns quants,
8: tenim les vies que tenim.
1: Epa! S'entretalla, això, amb la Sílvia de l'Amo. Us anava a dir només que, clar, tots aquests surten 570.000 entre avui i demà.
7: Problema és que... Tornen tots de cop a dilluns.
1: Aquí, això és el que anava a dir. Després,
8: potser... Sobretot paciència,
1: Potser algú ho avançarà diumenge, però quan... la majoria tornaran dilluns. I només volia dir que dilluns nosaltres hi serem en directe aquí, de 9 a 1. I, lògicament, des de Ràdio 4, no només al matí, sinó durant tot el dia us informarem de com estan les carreteres amb aquesta operació tornada. Perquè, clar, si surten 570.000 cotxes i acaben tornant tots l'últim dia, que és dilluns, estarem especialment pendents del trànsit. Tu no deus treballar dilluns, de l'Amo?
8: No, jo treballo el cap de setmana, fill. Llàstima. Sempre en radar, tu.
1: És igual, ja parlarem amb qualsevol dels teus companys. El Roger, sí, fantàstic, tu, el Roger Serra.
8: Fantàstic,
1: que
8: dic.
1: Molt bé.
8: Com un equipasso.
1: Sou bons. Alguna cosa més o què, Sílvia?
8: Res, desitgeu-vos que no passeu fred i que sigueu molt feliços, que és el important.
1: Moltes gràcies, igualment, Sílvia.
7: Gràcies.
1: Vagi bé. Passen 5 minuts de 2:15.
9: Jo només vull veure elefants volar.
10: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí, en aquesta casa, hem tingut a la consellera Alícia Romero. Ha estat al Cafè d'Idees amb la Gemma Niergan. Ha dit moltes de coses. Per exemple, diu, segons la consellera Romero, votar junts és votar PP i Vox. Ramon.
4: Sí, ho ha explicat en aquesta entrevista que havia fet la Gemma, una entrevista ja en clau de precampanya electoral, i així ho explicava la consellera.
11: Bueno, doncs això deu ser que confiaria en PP i Vox. Doncs bueno, ja ho sabem, votar junts és votar PP i Vox, clar.
4: També, entre d'altres, ha advertit que alguns dels traspassos pendents es poden ressentir també d'aquest clima preelectoral i del que vingui després. I d'altra banda, també s'ha referit, per exemple, al retorn de Carles Puigdemont. Ha dit que l'encarregat de preparar i decidir com ha de ser és Salvador Illa, però que ha de tenir en compte que es tracta d'un president de la Generalitat i que Pedro Sánchez se l'ha jugat amb l'amnistia.
11: Bueno, això ho decidirà el president Illa, òbviament, no? Home, segur que un caràcter institucional, per suposat, perquè ell doncs, com li dic, té un gran sentit de la institucionalitat i segur que ho farà doncs, en aquesta línia, no?
1: Bé, Alícia Romero defensa rebre Puigdemont com un president que és, ha dit literalment.
7: Bé,
1: Àlex.
7: El que sabem és que, primer s'ho ha comunicat el president Illa i el propi govern, i des de fa molts mesos ens expliquen que la rebuda serà institucional, com correspon a un expresident, i igual que va ser en Pere Aragonès, el José Montilla, el propi Jordi Pujol. Clar, tot depèn una mica dels gestos, no? Es pot fer més o menys boato, que es diu, no? Més o menys reconeixement institucional, més o menys parafernària. No crec que se li despensi el mateix tractament al president Puigdemont que al president Montilla. El president, jo crec que em fa l'efecte que pel que ens arriba des del Palau de la Generalitat és que no, no serà un, una rebuda més. Dit això, evidentment, el gran acte que s'espera en Puigdemont entenc que es farà al Parlament, entre altres coses perquè està presidit pel, pel Josep Rull, és un espai, diguéssim, ell segueix sent diputat, evidentment, i és on es pot donar una imatge, aquesta projecció més d'expresident. Ell va sortir com a president i torna com a expresident.
1: Sílvia Barroso.
5: Bé, a veure, ha estat tothom a l'expectativa de quines, quin efecte pot generar la tornada de Puigdemont, que no se sap, no està clar, perquè s'ha de veure fins a quin punt hi ha hagut desgast de la seva figura en aquests anys, però segurament, evidentment, almenys durant un parell de setmanes ben bones, serà molt protagonista de l'actualitat, i això és una cosa que preocupa als altres partits. Llavors, la... el recurs d'Illa sempre és, té raó, la consellera, la institucionalitat. Això és el gran, la gran guia de d'Illa, i segurament farà servir aquesta, aquest concepte per fer tenir una actitud que es pugui considerar respectuosa, però intentar que no brilli políticament. Després ja parlarem de, del que acaba.
1: Guillaumet.
6: Que és molt diferent si Puigdemont torna en campanya o torna després, ho vaig dir la setmana passada, jo crec. Puigdemont passejant-se per Plaça Catalunya o pel Passeig de Gràcia, parlant amb la gent, interpel·lant amb la gent, xocant-los la mà, o pel carrer Major de Lleida, per dir un altre lloc, és una carta, jo crec, més guanyadora per Junts per de cara a les eleccions. Ara bé, pel que s'especula, es diu que potser esperarà que passin aquestes eleccions per tornar d'aquesta manera molt més presidencial, molt més institucional, i el que està clar que hi haurà un parell de rebudes, no? Una serà al Parlament, el president Illa el podrà rebre quan el rebi, no? Com va fer amb la resta de presidents, però l'altra rebuda serà de la ciutadania, que evidentment també suposo que l'anirà a rebre, i he parlat amb gent que té moltes ganes d'anar-lo a rebre, i d'alguna manera tanca un cercle que Enric Julián ho ha definit molt bé, és allò del tot dins, no? Que això és el que vol dir l'amnistia.
1: Bé, també hem sentit a la consellera Alicia Romero dient que votar Junts és el mateix que votar Partit Popular i Vox.
6: Puc començar
1: jo? Sílvia Barroso. Endavant, endavant. Sí, comença tu, va.
6: És que abans ho has dit i m'has agafat el vol. A veure, jo crec que Sílvia Romero és una política d'una talla...
1: Alicia.
6: Alicia, perdó, Alicia Romero. Sílvia Romero és l'alcaldessa de Tremp, perdó, també del PSC. És una política d'una talla prou gran perquè no digui barbaritats d'aquestes característiques, perquè, com tothom sap, PP i Vox, que jo sàpiga, no defensen la independència de Catalunya com defensa Junts. Per tant, PP i Vox no és una cosa molt respectable i Junts n'és una altra. Ara bé, en època preelectoral colen a vegades frases de precampanya o de campanya que són de l'alçada d'un campanar, i en aquest cas ho és.
5: A veure, jo crec que aquí se li ve molt el llautó a la consellera Romero, en el sentit de que aquestes eleccions estan convocades, enfocades justament en això, és a dir, arran de la decaiguda dels decrets, perquè Junts es va negar a acceptar a votar uns decrets que ells havien estat negociants, però que després Sumar va obligar a canviar, a modificar. A partir d'aquí, el que fa Pedro Sánchez és decidir: si no puc utilitzar, treure rèdit electoral de l'aprovació d'aquests decrets, en trauré de la votació en contra que fa Junts. Llavors ja, des del primer moment, ja planteja les eleccions contra Junts, que bé, em sembla absolutament sobredimensionat, perquè Junts al final és un grup parlamentari molt petit i un partit amb molt poca representació a Espanya, diguéssim.
1: Bé, qualsevol cas, exactament el que ha dit literalment és això, diu: votar Junts és votar PP i Vox, és probablement donar suport a un govern de PP i Vox. Àlex.
7: Jo estic d'acord amb el Guillaumet, això és una tonteria preelectoral. Estic absolutament d'acord. És la mateixa tonteria preelectoral quan Junts diu que no investirà més a Pedro Sánchez perquè ja han sortit escaldats. És a dir, bé, estem dins el joc de la campanya, de la precampanya, com vulgueu. Evidentment, no és el mateix, ho dèieu, no? PP i Vox no recolzen el projecte independentista. Una altra cosa és que ideològicament, com ha demostrat en aquesta legislatura, voti moltes vegades junt amb PP i Vox, com s'ha vist en el tema de la vivenda. Ara, després de les eleccions ja en parlarem del resultat. Bueno, sembla, pel que pinta, que els 7 diputats de Junts que poden repetir i els 7 d'Esquerra tindran un paper molt menys petit que el que tenen ara.
1: Romero també ha parlat d'una instrumentalització de casos per fer mal, diu, a Pedro Sánchez. Literalment ha dit: el poder judicial i executiu no tenen una relació natural. Els jutges estan volent fer de polítics, Àlex Govern.
7: jo no sé si els jutges volen fer de polítics, però hi ha polítics que estan dedicats a unes pràctiques, ho estem veient amb el cas de Leire Díaz i el que està passant a Extremadura, a Badajoz, amb la jutgessa que ha instruït el cas del germà del Pedro Sánchez, amb unes pràctiques que estem llegint als diaris, i no solo als diaris dits, diguéssim, de la dreta, sinó qualsevol diari que més o menys reflexa la realitat, unes pràctiques d'intimidació d'una jutgessa que jo crec que són incompatibles amb el més mínim funcionament democràtic d'una societat.
1: Bé, escolta, Romero també ha dit que els empresaris, diu ella, són conscients de la crisi de l'habitatge, encara que no vulguin, diu, la vaga general. Fa molts anys que no hi ha una vaga general. El motiu s'ho val. Està absolutament justificada, justament, la mort de la Mari Carmen 15 dies després de ser desnonada. Sacseja, i en parlàvem, la precampanya electoral. La tensió és tan alta, Ramon, que fins i tot un eurodiputat de Vox ha demanat que es faci una autòpsia a la Mari Carmen.
4: Sí, ha estat Germán Terch qui ha reclamat que es practiqui l'autòpsia a Mari Carmen Abascal per aclarir les causes de la mort. En concret, a les xarxes socials, Terch insinua, sense portar-ne proves, una possible implicació del govern en la defunció. L'eurodiputat vincula aquesta sospita a les acusacions que Mari Carmen havia fet contra el president d'Espanya, qui responsabilitzava del seu desnonament, ha dit.
1: Barroso.
5: A veure, un moment. Va morir en hospital, no, aquesta senyora? O m'he perdut?
1: Va morir, el Gregorio Marañón.
5: Molt bé. I què insinua? Que a l'hospital la van enverinar? És que, de veritat, o sigui, no es pot delirar més, diguem-ne. És que el problema és que aquesta mena de declaracions el que fan és fer-li el joc precisament a la utilització que sí que està fent el PSOE de la pobra Mari Carmen, que el NAF l'ha utilitzat des del primer moment i està utilitzant també la seva mort, perquè en el moment en què es va saber que havia mort, malauradament, el primer que va dir Pedro Sánchez és: la sento com a pròpia, diu, home, per favor, prou hi ha frivolitat amb la vida d'aquesta senyora i els problemes que ha tingut aquesta senyora. Però clar, si després evidentment l'avancen per l'extrema dreta dient aquestes animalades, doncs mira, els estan fent el joc ells mateixos.
7: El problema, sí, jo crec que és el trumpisme, aquestes formes trumpistes, no? El propagar aquest tipus d'insinuacions, no, vull pensar que no ho creu internament el senyor Terch, vés a saber, no? Igual sí. El problema és que això s'acaba filtrant, no? S'acaba filtrant i també acaba contaminant, com deia la Cília, a les pràctiques del govern, en aquest cas del PSOE, en aquest cas, que estic d'acord amb tu, que és una utilització bastant molt barroera i bastant dolorosa, en el sentit perquè hi ha un component molt dramàtic, no? I molt colpidor, no? Que és el cas d'aquesta senyora, de la Mari Carmen, no? I la seva utilització com a bandera política crec que no fa bé a ningú, no?
1: Francesc Guillaumet.
6: És totalment impúdic la utilització que s'ha fet de Mari Carmen i de la seva mort, i per part una mica de tothom, jo convidaria, per exemple, a veure el dibuix que fa el nostre Nino Taire avui al diari, que va precisament d'això. Dit això,
1: explica'ns
6: abans parlàvem, sí, a la posta de la Mari Carmen.
1: Fem la fotografia per la ràdio.
6: Posta de la Mari Carmen al mig d'un ring i els partits aquí al costat per començar a pegar-se. Bàsicament és això. Abans parlàveu, però, de la vaga general. No és el primer cop que tenim una vaga general, no en precampanya, sinó en campanya. Si us recordeu, l'any 2012, l'Artur Mas va avançar les eleccions, les va fer el 25 de novembre, després d'aquella gran manifestació de l'11 de setembre que va donar, diguéssim, l'inici oficial al procés, no? Doncs bé, en plena campanya, crec que era el dia 13, hi va haver una vaga general. I els partits, bàsicament tots, menys un, van parar els seus actes de campanya, i aquella vaga va ser poc seguida, si més no Lleida. Els centres una mica industrials, potser hi va haver una mica més de seguiment, però relativament poc. Jo crec que aquesta vaga també tindrà un relatiu poc seguiment, perquè està enfocada en una única qüestió, que és molt important, el tema de l'habitatge, és evident que és important, però com ho he dit, això no s'arregla amb dos decrets en 48 hores, és una feina que vol molt temps i que segurament ve tot el problema encara de la crisi del totxo. Imagineu-vos-hi si en fa d'anys per arreglar-ho ara amb una vaga general i un parell de decrets.
1: Bé, el sindicat de llogateres convoca avui un minut de silenci per Mari Carmen i les víctimes de la crisi de l'habitatge.
4: Sí, la convocatòria és a les 12 del migdia, tant a centres de treball com a estudis, en recorda la Mari Carmen, Olga i totes les persones que, segons els convocants, han mort a conseqüència de l'especulació immobiliària. La iniciativa compta amb el suport dels principals sindicats laborals, per exemple, també sindicat en transport públic TMB ja ha dit que la secundarà i pararà en aquell moment el transport, i arriba després de la mort de Mari Carmen i de l'anunci de la vaga general, com dèieu, pel dia 11.
1: Bé, mira, ara mateix falten 12 minuts per les 11 del matí.
3: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí, tractorada a la ciutat de Lleida per la crisi del sector agrari. Una vuitantena de tractors convocats per la JARC comencen la protesta a Hisenda, tallant l'avinguda Balmes, la Rambla d'Aragó. Què ens ho pots explicar,
6: sí,
1: això, Guillaume?
6: Sí, fins i tot us puc explicar que m'ha costat molt avui arribar a la ràdio perquè estava pràcticament tot tallat. Per arribar a Ràdio Nacional, aquí a Lleida s'ha de passar per Rambla d'Aragó. De fet, està aquí, a Rambla d'Aragó, a la confluència. Bé, us diré que és un plaer jo haver d'arribar, si convé, una mica tard, o haver de fer més volta, perquè la pagesia, jo crec que té tota la raó de sortir al carrer. Estan reclamant eliminar impostos al gasoil B, estan demanant incentius econòmics perquè la terra no acabi en mans dels fons d'inversió, estan demanant reduccions fiscals a l'IRPF i, en definitiva, estan demanant que la pagesia pugui viure de la seva feina, que el territori no es desertitzi i que, a part de produir bons aliments, com dic sempre, i no m'encansaré de dir-ho, el pagès és el gestor del territori i així ho hem de veure i així l'hem de cuidar.
1: Doncs gairebé 100 tractors vinguts de diversos municipis de Lleida participen aquest divendres al matí en aquesta protesta convocada per joves agricultors i ramaders de Catalunya a la JARC, a la capital del Segrià. Aquesta tractorada ha començat amb una concentració a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Tenen raó, diu el Guillaumet, els pagesos i ramaders.
7: Segur que en tenen. El sector primari sempre està molt castigat i està molt bé que ens en fem ressò. A vegades aquestes protestes, fins que no arriben al centre de la capital, no se'n parla. I
1: com diuen alguns pagesos últimament, sembla que no, que fins, no, no, Catalunya només arriba a la Panadella.
7: Exacte, sí, sí.
1: Per aquest programa no, sempre ho diem, això.
7: No,
1: nosaltres arribem a tot arreu, a tot el país, Pirineu, Prepirineu, Girona, Tarragona, sí. Ebre, Catalunya Central,
7: està bé,
1: Ponent.
7: I que una ràdio pública en faci bandera d'això, està molt bé.
1: Sí, senyor. Barroso.
12: Sí, d'acord amb tot això, crec que realment la pagesia està castigada per totes bandes, és a dir, per les decisions que es prenen a Brussel·les, per les decisions que es prenen a Madrid, per les decisions que es prenen a Barcelona potser no tant, sinó la poca capacitat de prendre decisions per raons competencials des de Barcelona pel que fa a coses realment estructurals. I ara, a més, el que sí que hi ha, per si no en teníem prou amb tots els problemes que arrosseguen, ara tenen molta pressió amb tota la qüestió de les energies renovables, que s'està enfocant molt cap a substituir cultius per camps de plaques fotovoltaiques. Que està molt bé, les renovables, és veritat, anem tard, però això no justifica fer-ho malament. Va. I estan advertint des de tot el país que s'està fent malament això. Hi ha hagut moltes al·legacions per part d'ajuntaments, de consells comarcals, d'entitats, de privats, perquè això no s'està fent bé i només els hi faltava això.
6: Pel que deia la Sílvia, tornaré a recomanar, i crec que ho he fet diverses vegades, ja vi com recordaràs, que vegueu la pel·lícula Alcarràs, guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale.
12: És que sembla que estigui passant a la realitat el que sortia a la pel·lícula.
6: No vull fer l'espoiler, però hi ha una família de pagesos que ha de marxar perquè arribin les plaques solars, ja no diré res més. Doncs bé, ara hem convertit unes 400 o que seran més, gairebé 500 hectàrees Alcarràs de terra que era fèrtil, abans hi havia fruita, hi havia blat de moro, amb una gran extensió de plaques solars, amb un mar de plaques solars. I clar, quan mires aquesta extensió de plaques solars és relativament bastant lleig, però és que a més en substituís terres bones de conreu. Jo quan vaig estar uns dies allà a Franc aquest any i m'estava mirant el que és l'arribada a Calella, aquell mar tan bonic, dic, home, això, aquest paisatge val molt la pena. Doncs jo crec que el paisatge de Ponent també, i ens l'estan destrossant. És evident que cal una transició de renovables, però una mica molt més equilibrada. L'altre dia llegia a La Vanguardia que només un 2% de les teulades de Barcelona estaven aprofitades per plaques solars, quan se podria aprofitar moltes més. Doncs crec que s'hauria d'equilibrar més i no penalitzar excessivament un territori que hi ha pagesia, i la pagesia, recordem-ho, quan hi ha grans incendis, el foc no va en ser si hi ha cultiu, si hi ha terra cultivada. En canvi, si no hi és, si es desertitza, els incendis es descontrolen. Per tant, ens interessa a tots això.
1: Molt bé. Escolta, què passa? Explica'm això dels silurs gegants que han aparegut al canal de Seròs, que veig una fotografia aquí a lamañana.cat que fa por, això. Què és això?
6: Canal de Seròs, perquè l'audiència és un canal que va de Lleida fins a Aitona, fins al Baix Segre, i és bàsicament un canal d'aprofitament hidroelèctric. De tant en tant s'ha de buidar, perquè s'han de fer obres de manteniment, i quan se buide normalment troben algun cotxe, però que algú ha robat i ha llançat per allí, però també es troben molts peixos. Els peixos, diguéssim, autòctons, amb un sistema elèctric, se'ls atonta una mica i se'ls tornen a tirar al riu, però ara el que s'han trobat és que hi ha molts silurs i grans. L'any passat parlàvem al programa que el Segre també se n'ha pescat de silurs. El silur és una espècie que no és autòctona, és invasora i, a més, és depredadora dels altres animals. I els silurs el que fan, quan se'ls troben...
1: No diu que els van portar els alemanys,
7: els silurs? A la zona de Riba-roja,
6: no? A Riba-roja i a Mequinensa fa molts anys, i de fet hi havia un cert turisme de pesca, no?, de grans silurs.
7: Un turisme molt limitat, per això em fa l'efecte, no?
6: Però
7: molt...
6: a poc a poc han anat arribant al curs del riu Segre, i potser no tan grans com els que veiem aquí en Ansep, però em consta que se'n pesquen al riu Segre des d'un quilo a 3 quilos o fins i tot 4.
1: Bé, posats a parlar del que passa a comarques, a aquesta hora el Diari de Girona, la seva edició digital, obre amb aquest titular, la nova generació del bàsquet Girona que somia amb l'ACB, el diari més de Tarragona, Croset repetirà com a cap de llista de Junts per Tarragona i Norma Pujol es perfila com a candidata d'Esquerra Republicana. El Diari de Tarragona. De qui són els pisos a Tarragona? 19 empreses privades n'acumulen 6.291. 19 empreses privades n'acumulen 6.291.
12: Això sí que són grans tenidors, eh?
6: Sí, sí.
12: No els propietaris que en tenen una desena. I aquestes són les empreses que fan les pràctiques que generen problemes.
1: Bé.
12: I això és el que s'ha d'atacar.
1: I una altra cosa, mira, Calafell suspèn llicències per súpers 24 hores, kebabs i trasters. Falten 5 minuts i mig per les 11.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Aquest matí a la tertúlia, a l'exgovern delegat de l'ABC a Catalunya, el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, des de Lleida, i la Sílvia Barroso, que és la directora del Món.cat. Una cosa més, Pedro Sánchez estudia indultar l'exfiscal general abans de les generals.
1: Sí, ho ha dit en una entrevista al diari OES, no descarta aquest indult a Álvaro García Ortiz, recordem, qui va ser exfiscal general, condemnat per revelació de secrets en el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Són les declaracions més contundents que ha fet al respecte.
0: Àlex.
2: És previsible, era previsible. Com també seria previsible que una hipotètica condemna a Begoña Gómez també s'utilitzés aquesta figura, que d'altra banda és perfectament legal i contemplada, i no és excepcional, com hem vist també amb el cas de la Laura Borràs. El fet que sigui legal no vol dir que sigui massa estètica i que això la ciutadania ho acabi d'entendre, no?
0: Barroso.
3: En el cas de Laura Borràs et recordo que el mateix tribunal sentenciador
2: Correcte,
3: ho demanava perquè s'havia configurat d'una manera la conceptualització jurídica del cas, que estava totalment fora del que era real, i ells mateixos van arribar a la conclusió que era desproporcionada la pena resultant. Per tant, són coses diferents. Segona, és que això a més lliga amb les declaracions que ha fet Alicia Romero respecte a això de que els jutges fan política. I jo no li portaré la contrària, però només recordar-li que, clar, això va començar amb l'independentisme, va continuar amb els comunistes i amb Podemos, i ara els ha tocat a ells. Ves per on? Doncs mira, haver-se adonat abans que s'estava generant una tendència a la judicialització de la política, que això acaba fent que poses massa la política en mans dels jutges i d'entitats i parasindicats i partits polítics de tota mena que abusen d'aquests mecanismes i que fan de fiscalia a l'ombra, i al final han acabat portant el fiscal general a ser condemnat. És que, clar, la tendència... Això és una espiral que tots hi han participat, i ara un problema és que els hi afecta, no?
0: Guillaumet.
4: Ara em recorda Sílvia amb aquell poema de Bertolt Brecht, no?
3: Totalment.
4: Primer van vindre pels comunistes, però com que jo no era comunista, després van vindre pels homosexuals, però com que jo no era homosexual, i després van vindre per mi, però ja no hi havia ningú. És precisament això, no? Ara bé, més enllà del que he dit, i estic d'acord amb el que has dit, jo crec que si Sánchez fa aquest pas ara, d'indultar abans de les eleccions l'exfiscal general, potser sap que li va el carro pel pedregar, perquè si no potser esperaríem, potser seria més estètic fer-ho després. No sé si té alguna enquesta que va amb la línia del país.
3: Si no guanya, i fer-ho amb funcions ja em sembla el colmo.
0: Bé, doncs tanquem la tertúlia amb aquest titular. Pedro Sánchez no descarta indultar l'exfiscal general de l'Estat durant les properes setmanes. Feu pont, Àlex?
2: No, jo treballo, mira, el diumenge vaig cap a...
0: Clar, tots sou directors...
3: Jo no faig mai festa del tot.
0: No desconnectem. El Guillaumet ja et dic jo que no. Aquest 7 de 7, també, Guillaumet?
4: Jo no desconnecto gairebé mai. Algun dia faré festa i intentaré jugar a tennis, però poca cosa més.
2: Jo estaré a París, al Saló de l'Automòbil.
0: Carai.
2: Sí, cobrint la informació relativa a Seat i Cupra.
3: Cobrint la informació, no?
2: Sí, és a fent de la RAT i també de Picapedrer. Fem una mica de tot.
0: I la Barroso què fa?
3: Doncs mira, jo...
0: A banda de dirigir el Món.cat 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, temps?
3: M'agafo els dies festius, m'agafo estones. M'agafo estones. Per exemple, aquest cap de setmana tinc uns amics que sempre anem a Sitges quan hi ha el festival i fem una arrossada. I a més, el dilluns aniré a veure una pel·lícula que s'estrena, que conec una de les actrius que hi surt.
0: A quina pel·lícula és aquesta?
3: 11, es diu 11. I l'actriu que conec és un Mia Salapatau, ja posats. I bé, m'agafo estones, però evidentment estaré, com sempre, és que clar, no podem desconnectar, no podem desentendre'ns dels equips de guàrdia, els que són responsables d'una publicació.
0: Sí, senyora, el Món.cat, que aquesta hora obre amb aquest titular, Rodalies atrapada en el TAP ferroviari de Barcelona, el temporal posa de nou a prova una xarxa que encara depèn d'infraestructures projectades fa dècades, mentre grans desdoblaments, túnels i nous corredors continuen pendents. Així obre el Món.cat.
3: No, sí, és que això mira, si t'hi fixes, ho ha fet Món Economia, perquè és un tema que té afectacions sobre l'economia del país.
0: Doncs mira, ara ens posarem al corrent de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius, les notícies de les 11 amb la Lourdes Gata. Nosaltres tornem en 5 minuts aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara, que ve la Povedano.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia, són les 11 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, no descarta que el Consell de Ministres aprovi l'indult per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans de les eleccions del proper 29 de novembre. Ho ha dit en una entrevista al diari Punt.es i ho ha ratificat a RAC1 el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
7: Responderé lo mismo que ha respondido el presidente del gobierno, y es que, bueno, pues no lo descartamos. Tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia. Y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante. La decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos respecto a esa petición de indulto.
5: Recordem que el Tribunal Suprem va inhabilitar García Ortiz per un període de 2 anys per al càrrec de fiscal general, per haver revelat secrets de l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I en període de precampanya, a 8 dies de presentar candidatures, s'acceleren els moviments al front ampli. Sumar ha escollit Verónica Barbero, la portaveu del grup parlamentari de Sumar, com la candidata que liderarà l'organització dins de la coalició d'esquerres. L'exvicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mònica Oltra, ha recollit el guant i ha afirmat a Televisió Espanyola que Compromís treballa perquè les esquerres valencianes formin part del front ampli.
8: Unir forces, aunque no estemos al 100% de acuerdo, pero si podemos caminar hacia aquí juntos, caminemos hasta aquí juntos y luego otros que sigan caminando, ¿no? Pero es muy importante este momento histórico y creo que todo el mundo tiene que estar al día.
5: Els actes de record per la mort de Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada fa unes setmanes, arriben a Catalunya. Els sindicats per l'habitatge fan una crida a fer un minut de silenci aquest migdia per recordar-la als centres d'estudi i de treball de tot l'Estat. Una convocatòria a la qual s'han sumat sindicats de classe com l'UGT, l'Ajuntament de Barcelona o TMB. El metro de la ciutat s'aturarà també durant un minut. El Moviment per l'Habitatge ha convocat una mobilització aquesta tarda a partir de les 7 al centre de Barcelona en record a Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va llevar la vida després de ser desnonada. A tot plegat, el sindicat de llogateres deixa de participar directament a l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya per centrar-se, diuen, a la preparació de la vaga general i animen la ciutadania a organitzar-se per participar-hi des dels barris i els centres de treball. I a Lleida, un centenar de tractors es mobilitzen contra l'encariment dels costos agraris. Pepa Sant Genís, més detalls.
9: Desenes de tractors participen a la protesta que ha convocat avui a Lleida l'organització agrària JARC per denunciar l'increment dels costos de producció amb l'encariment de més d'un 60% del preu del gasoil o fins un 80% al dels fertilitzants. Els tractors han arribat en columnes procedents de diferents poblacions de la Plana de Lleida i s'han concentrat davant la delegació d'Hisenda a la capital del Segrià, on a hores d'ara els responsables de JARC mantenen una reunió amb la delegada d'Hisenda. Joan Carles Massot és el president de JARC.
10: Les reivindicacions són reivindicacions fiscals i les reivindicacions també de crisi, que són les que toquen en aquests moments per la pujada de costos de producció. La pujada del gasoil ja se té el detonant. Portem ja la pujada dels fertilitzants per els conflictes bèl·lics i la pujada del gasoil, ara la resposta que ha hagut per part del Ministeri ha estat de continuar amb els 20 cèntims. Creiem que això és insuficient.
9: Tot seguit, els tractors, que a hores d'ara col·lapsen al centre de Lleida, aniran fins a la subdelegació del Govern de l'Estat, on també tenen previst reunir-se amb el subdelegat per fer-li arribar les seves reivindicacions.
5: I anem ara a Girona. La línia R11, que connecta Portbou, Figueres, Girona i Barcelona, ha recuperat definitivament aquest divendres la circulació de trens a tot el traçat. La represa del servei ha arrencat, Joan Sisquella, amb retards importants.
11: Després de 5 dies amb transport alternatiu per carretera i de la circulació testimonial d'alguns trens aquest dijous en part del recorregut, els combois regionals i de mitja distància tornen a estar operatius. La circulació, però, en la majoria de casos, es fa amb retards. Segons Renfe, arriba en alguns casos als 30 minuts i la causa són, diu la companyia, els treballs de millora de la infraestructura que encara s'estan fent. En tot cas, la majoria dels usuaris que han passat ja per l'estació de Girona celebraven que torni a haver-hi tren i apuntaven que els retards i les incidències no els sorprenen.
12: Sempre te van dient que estan fent obres, que estan fent manteniments, però sempre hi ha qüestions entremig que ho van entorpint, no? Després un dia que s'hi roben el cable, altre dia que sigui una incidència operativa, com ara diuen, no?
11: Alguns dels usuaris admetien que no tenien clar que avui sí que es restableix la circulació i que per a ells, diuen, ha estat una sorpresa arribar a l'estació i veure que podien anar en tren en comptes d'haver d'agafar un autobús com han hagut de fer des de diumenge.
5: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
6: Ràdio 4.

0: És mig quart de 12. Povedano.
1: Què passa?
0: Quina ressaca que portes aquest matí.
1: No tanta, sí, no tanta.
0: No tanta. Com va anar, nena?
1: Va anar bastant bé, la veritat. Bé, eh? No, com saps que vaig fer jo? I... va anar bastant bé, la veritat.
0: Ho sé tot.
1: Bé, bé, em va
0: de la meva família, que sou els meus col·laboradors.
1: Em va agradar, m'ho vaig passar bastant bé. Molt bé. No està el concert de la meva vida, no us enganyaré.
2: Estem parlant del concert d'Ocas
1: Grasses. Sí,
2: gràcies,
1: perdoneu.
2: Que ahir vas anar, eh?
1: Sí, ahir vaig anar al concert d'Ocas Grasses.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però m'ho vaig passar molt bé i bé, em fa peneta que s'acabi, vull dir que no tornin a fer música.
2: Queden dos concerts.
1: Sí, però que no tornin, que no facin més música, no? Ah. Com que no tornaran a estar en directe. Això em fa una mica de pena.
2: Però les cançons sempre acabaran.
1: Sí, 100%, 100%. Jo vaig fer la meva plorera i tot bé. Endavant.
0: Ramon, aquest matí parlarem amb la Irene, una veïna de Barcelona que comparteix pis amb un robot. Atenció a això, perquè
3: sí,
0: és
3: de Barcelona nou. No és Tòquio ni cap ciutat.
0: Exacte,
3: és aquí,
0: exacte.
3: Està
0: passant ja. Volem saber què passa amb aquest robot, com funciona. És una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que vol millorar el programa de teleassistència a les persones grans, eh?
3: No sé si en parlarem i ens explicarà com és aquesta convivència i això que podria semblar a priori un episodi de ciència-ficció d'alguna sèrie de streaming, doncs no, està passant i ho explicarà.
0: I saps qui vindrà, Povedano?
1: Cada setmana... Ara sento que m'estàs posant a prova. Cada setmana em posa a prova. Em diu, saps qui vindrà? Amb tanta alegria, ja és la mateixa alegria.
0: Va,
1: sempre. I ara
0: et dono
1: confosa.
0: Una pista. El millor xocolater del món, digue'm el nom. Lluc Cruselles.
1: No l'hagués encertat. Ho sento. I a més, soc tan dolenta amb els noms, si ho sapiguessis.
0: Ets l'única persona que no sap qui és Lluc
1: però,
0: Cruselles.
1: Però tindrem xocolata?
0: Sí, clar. I els oients també.
1: Oh, que
0: bé! I no una xocolata qualsevol, a Jordi Vila.
4: No, no, perquè quan semblava que ja no ens podia sorprendre més en Lluc Cruselles, doncs ha reinterpretat l'univers d'Antoni Gaudí i l'ha convertit en un souvenir de xocolata.
1: Oh, nyam.
4: Només de dir-ho i se'm fa la boca aigua. Es tracta d'una capsa de bombons de xocolata inspirats en les formes arquitectòniques de Gaudí. Els bombons es diuen Bombons Barcelona.
0: Doncs,
1: molt bé.
0: I avui no tenim so del dia perquè ho fem d'una altra manera, això. És a dir,
1: així
0: ens heu de trucar al 900-454-455 i ens heu de dir quina és la cançó de la vostra vida. La que us porta el millor record. Sí? La que us dona més bon rotllo. És divendres i ja tenim prous males notícies, per tant, volem això, un rotllo positiu, diguéssim,
4: sí,
0: per tancar la setmana.
4: A mi, si em preguntes...
0: I donarem un numeret a cadascun dels que entreu en directe i sortejarem aquest bé de Déu del Lluc Cruselles.
1: Sí, Jordi, quina és la teva preferida?
0: Què passa?
1: Quina és la teva preferida,
4: Jordi? Que vull que em preguntis, Xavi,
1: sí.
4: Vull que em preguntis...
1: Jo vull saber-la.
4: Quina és la meva cançó
1: preferida? Quina és la teva, Jordi?
4: Preferida, perquè jo doni pas a una cançó que tinc preparada...
0: Doncs
4: però...
0: va, dispara.

0: Pla Povedano, què vas sentir quan escoltaves en directe ahir a Lluís Companys aquesta música a Elefants?
1: Doncs molta alegria, la veritat. Molta alegria. Aquesta gent s'està rient perquè estem aquí ballant a l'estudi.
0: Sí, sí.
2: Ballant i a punt de cantar, hem dit.
1: A punt de cantar. M'estaven obligant i m'ha fet vergonya de cop. No soc de posar-me vermella, però quasi, eh?
0: Per cert, que recordem que aquesta casa, Ràdio 4,
2: sí, senyor,
0: aquest dissabte, és a dir, demà, a les 8:30,
2: el darrer concert,
0: subratlleu, apunteu-ho. Us volem a la nostra antena, Ràdio 4, a transmissió en directe d'aquest concert. Mira, tenim us ho recordem amb aquesta promo. Mira, va.
3: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
0: Som flipants.
1: Sí,
0: nosaltres també som flipants,
2: això. No m'ho perdré. Enganxadíssim a Ràdio 4, tu.
0: Vinga,
2: tot el cap de setmana. Al matí estic enganxat a la Tarragona, jo.
0: Ah, mira.
2: T'ho prometo. Des que ha començat, és a dir, no hi ha alternativa. Sílvia Tarragona, tio.
0: Vaig estar treballant amb ella 2 anys i la veritat és que és un...
2: Jo fa 150 anys que la conec,
0: més o menys. És un terratrèmol radiofònic,
2: eh? Fa 150 anys que ens coneixem, la Tarragona.
0: És un Ferrari radiofònic.
2: L'estimo i l'admiro. Bé, ahir la vam tenir per aquí, eh?
0: És veritat que, bueno, moments icònics amb Santi Villas, Sílvia Tarragona.
2: Tasta la Tarragona, els matins del cap de setmana, que t'enganxaràs, t'ho juro. És que és bona, home, què t'he de dir de la Tarragona?
0: És història viva de la ràdio d'aquest país.
2: Sí, senyor.
0: Sílvia Tarragona, t'estimem. Una abraçada.
2: Avui sí que l'estimem, sí, i molt. Escolta'm una cosa, la 2CAT, en parlarem amb el Marc Larroia, nova programació, justament coincidint amb el primer aniversari, que ha anat molt bé això, ahir en parlàvem amb l'Oriol Nolis, 20% més d'audiència, aquest setembre ha estat brutal, ho han patat com mai, i doncs en parlarem amb el Larroia, que és periodista expert en tele, director d'Empantalla.cat, i vindrà també un psicòleg aquest matí. L'Aleix Cortés diu que té un truc... Atenció a això, Povedano. Un truc infal·lible per triar bé la parella. No, si no falla, prendrem nota tots perquè no encertem, això.
1: Tenim un truc, eh?
2: Diu que sí. La norma... El Ramon està al cas d'això. La norma del 3-3-3, no, diu, per les primeres cites.
4: Estarem atent a veure què consisteix el 3-3-3, però vaja.
1: Increïble.
0: Jo suposo que aquesta norma és l'evolució del 2-2-2, no?
2: Vinga, va, Jordi. Aquest cap de setmana descansa.
0: Que és aquest divendres.
2: A veure si dilluns estem més fins. Va, escolta, mira, que falten... No res, 2 minuts per 11:45, ja.
5: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: A veure, un de cada quatre adults, un de cada quatre adults no ha tingut relacions sexuals l'últim any. I això què ho diu? El 6?
1: Sí.
0: Povedano?
1: Sí, això ho diu el 6. Què et sembla?
0: Em sorprèn.
1: Et sorprèn, oi?
0: Sí.
1: A mi no em sorprèn tant,
0: trobo que són molts.
1: A mi no em sorprèn tant, la veritat. Sento que moltes persones poden veure això com un problema, realment, però en si no és un problema. No tenir relacions sexuals es converteix en un problema quan ens ocasiona a nosaltres un malestar. Llavors, aquest malestar, en moltes ocasions, ve donat pel nostre entorn social, pel nostre context i de més, que sembla, o això que aquest comentari que acabes de dir, no?, que sembla que això sigui un problema.

0: si jo estic bé amb la meva vida, si jo no tinc cap mena d'estrès, si no tinc interès, si estic bé amb la meva parella, si la tinc, o si no tinc parella i no estic buscant, i no tinc ganes de tenir relacions sexuals, escolta, qui m'ha de dir a mi que les he de tenir? Al final m'ocasiona més un problema. Saber que potser porto poca freqüència que fer-ho quan a mi dóna la gana.
1: Però això va més, diguéssim, i si és així, per què? És a dir, cada vegada, per exemple, més xarxes socials i menys sexe?
0: Sí, pot ser. Crec que al final la vida que estem portant avui dia ens porta moltíssim a segons quin tipus de relacions i que també pugui ser complicat establir bones connexions a dia d'avui. Les xarxes socials ens han tret moltíssim d'aquell trobar-nos als bars, de trobar-nos al carrer, de poder establir segons quines connexions una mica més emocionals, i tirem moltíssim de xarxes socials i d'aquella rapidesa, immediatesa, i en moltes ocasions això es converteix en buscar aquest sexe ràpid i sense cap mena de contingut. Llavors, hi ha moltíssimes persones que quan estic a una xarxa social i ja em trobo algú que em diu vols quedar avui a les 6 per tenir sexe? Dius, mira, jo així, en fred, la veritat és que no em ve de gust. Jo el que vull és poder quedar, poder tenir una conversa, veure com és aquesta persona, connectar emocionalment i després veure si vull compartir amb tu la meva intimitat o no em ve de gust i passo a la següent persona i ja està, no? No és una cosa que es pugui decidir amb dos o tres whatsapps.
1: Hi ha gent, però, que no porta bé això de no tenir sí. relacions sexuals. En aquest cas, tu que ets experta i en saps molt, què sí. pots aconsellar?
0: Penso moltíssim...
1: Hi ha gent que és feliç així, com tu dius.
0: Sí,
1: perfecte,
0: exactament.
1: Cap problema.
0: Jo penso
1: però qui
0: que...
1: no és feliç així...
0: En moltes ocasions hem de pensar, vale, per què no estic tenint relacions sexuals? Jo, si a mi em ocasiona un problema. Per què no estic tenint? És perquè no tinc desig? Si no tinc desig, segurament hi ha moltíssims factors que em puguin estar afectant, no? Aquest no tenir ganes no és només no tinc ganes i ja està, sinó que pot ser que pugui tenir estrès, pot ser que pugui tenir una vida com molt, molt, molt moguda i pugui tenir una feina supercomplicada en moments molt estressants. Pot ser que tingui fills i filles, pot ser que estigui en un moment hormonal o pot ser que la meva parella estigui passant un mal moment, pot ser un dol, pot ser tantes coses que això faran que sí o sí afecti directament el propi desig. Però després altres persones que potser no tenen ganes, no saben per què, perquè sí que n'han tingut i ara mateix estan en un molt mal moment i això els genera molta frustració perquè potser sí que estan compartint amb una parella que aquesta parella sí que en vol més i jo considero que m'estic tenint dificultats i no vull estar aquí. Crec que aquí el que hauríem de fer és buscar una professional que et pugui ajudar a poder posar context i a poder posar una mica ordre aquelles idees i aquelles situacions o aquells factors situacionals de l'entorn que m'estan afectant aquest desig. Ara, si ets una persona que tens molt desig i que resulta que no tens oportunitat de tenir relacions sexuals perquè no tens parella estable, perquè no trobes ningú amb qui tenir relacions sexuals, escolta, la tècnica de tota la vida.
1: Aquí hi ha una llista de factors molt llarga.
0: Sí.
1: No se n'ha de buscar un de sol, aquí, dius.
0: No, per això. Sí, és que t'he dit abans que crec
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, però la llista és molt llarga, vull dir,
0: molt...
1: no els hem dit tots, aquests.
0: No,
1: potser
0: n'he dit alguns, mira, per exemple...
1: En podríem destacar alguns més.
0: Jo tinc apuntat aquí uns quants motius. Per exemple, imagina't que dius, vale, què em pot afectar no tenir relacions sexuals? Una ruptura. Creus que quan tu estàs passant una ruptura tens ganes de tenir relacions sexuals? Doncs, escolta, potser...
1: De vegades sí, eh?
0: De vegades sí, però en general, quan estàs tan trist, la tristor no deixa pas a tenir relacions sexuals i estàs com superpresent en aquestes relacions, yeah. no? Aquests desenganyos amorosos. Després, haver tingut una experiència sexual negativa, per exemple. Si has tingut una experiència molt dolenta
1: allò
0: o molt negativa amb una altra persona...
1: Que t'has
0: escaldat. Sí.
1: Que t'has escarmentat.
0: Sí. I algunes poden ser traumàtiques. Vull dir, haver patit, doncs, alguna agressió, alguna violació, o inclús... Clar, això és una experiència
1: clar,
0: que és traumàtica
1: això...
0: i que després pot fer que desencadeni un molt baix desig o no tenir gens de ganes de tenir contacte amb les relacions sexuals.
1: Totalment.
0: O inclús una situació simplement negativa. Doncs imagina que tens relació amb algú i que algú et fa un comentari superdurent del teu cos i et diu, ai, que grassonet que estàs, o mira, és que no sé, quin cos, quins pits o quin peu més lleig que tens, no? Per dir alguna cosa. Mm. I tu això et genera molt complexa i que et costi molt tornar a exposar a una altra persona, no? A poder-te despullar. Després, hem dit ja estrès, cansament, sobrecàrrega laboral, ansietat o depressió, problemes de salut física. Si, per exemple, ets una persona que està passant un mal moment físic i no sé, et trobes molt malament, t'està costant moure't, t'està costant problemes de salut. Estan metges i tothom sabem que estan metges i estan en una mala situació física, no és de bon agrado. Més coses, canvis hormonals, tot el que sigui, tot el que tingui a veure amb els canvis hormonals, com podria ser un postpart, com podria ser una lactància, com podria ser una perimenopausa, està en un període on de transició a nivell hormonal també farà que el meu cos es torni a adaptar i torni a buscar-se dintre d'aquest desig i d'aquestes ganes, no? Després hi ha medicaments també, que això no ho hem nombrat, alguns medicaments que ens podem prendre, per exemple, els antidepressius, quan prenem reguladors de serotonina, per exemple, el que fa també és treure'ns una miqueta aquestes ganes. I inclús una altra cosa que afecta moltíssim els medicaments és el tenir orgasmes. A vegades tinc relacions sexuals que, vale, sí, ok, em ve de gust, però mentre l'estic tenint, resulta que com estic prenent un medicament, no puc arribar a un orgasme, em frustro i jo no vull tenir res més. Podria ser. Conflictes dintre la parella. Pot ser que algunes persones els hi activi, no? I això ho vam parlar fa dos o tres programes, que pugui ser activador al tenir una discussió i que després ho pillin moltes ganes, però d'altres persones necessiten reparar, no? I altres, bueno, canvis vitals, falta d'oportunitats, com estàvem dient, de poder conèixer gent. El fet de no tenir oportunitat de poder conèixer persones. Potser tinc una feina, jo què sé, imagina que treballes a casa. O que tenim una feina remota, o que treballem en una oficina on sempre veig dues cares i no veig cap més. I després de treballar he d'anar a casa i m'he de preparar el sopar i m'he de preparar el dinar de l'endemà i la meva oportunitat és només que cap de setmana i potser tinc una vida doncs molt, molt, molt fixa o he d'anar a veure la família o he de passar temps amb la meva família o què sé jo, no? I no puc conèixer gent. I pues, també una altra cosa, una altra raó que no hem dit, que em sembla tan lícita com la resta, que és no tenir ganes i prou. Pot ser que durant una etapa no tingui ganes i prou. I quin és el problema? Quin és el drama? No em ve de gust, no tinc ganes. I a vegades és més. També hem de poder contextualitzar que en moltes ocasions pensem en no tinc ganes, però hem de veure no tinc ganes de què? Perquè pensem, no tinc ganes de tenir relacions sexuals i estic pensant en una complexitat de relació sexual que engloba l'inici, el trobar-me amb algú, el despullar-me, el posar una mica tot de part meva per tenir una relació en penetració. I a vegades no em ve de gust d'això, però sí em ve de gust, no sé, masturbar-me. O em ve de gust estar amb l'altra persona i simplement fer-los abraçades i petons i una mica de magreo i ja està. I això sí em ve de gust. Llavors, quan penso en tota la relació com la tinc pensada al cap, és quan se'm tallen una mica les ganes i dic, no, és que això em fa pal, això em fa mandra, vull l'altra part. Doncs escoltar-los una mica.
2: També a la vegada amb parella la comunicació, és a dir, que si això està dintre la parella s'està veient que està passant el temps i no passa, que es pugui, si un dels dos ve de gust, o comentar-ho, fins i tot partint des de l'humor, potser, però de dir, escolta, què està passant?
0: No, 100%, però sí que és veritat que no podem deixar-nos influenciar pel que diu la gent i pel que diu l'entorn, que sí és la normalitat. Vull dir, jo no puc assumir que la normalitat és una vegada per setmana. Si la nostra parella no funciona així o no ha funcionat mai així, i que pensar que potser una setmana que no tenim relacions sexuals això sigui un problema. Crec que fas molt bé, Ramon, de posar-ho sobre la taula, perquè és importantíssim poder tenir aquesta conversa recurrent amb la meva parella. Escolta, tu estàs bé, no tant com a exigència, sinó tu estàs bé, i poder dir, jo tinc ganes, a mi em ve de gust, i veure si l'altra persona es troba en la mateixa plana o potser et diu, doncs a mi aquesta setmana no em ve de gust, o avui no em ve de gust, però no sé, si tinc més ganes t'ho faig saber. I veure, ara, quan ocasiona un problema i una persona sempre té més ganes que l'altra i això pot arribar a generar un conflicte, aquí és on potser hauríem d'anar a veure o buscar un professional abans de que això vagi fent una ferida que sigui molt difícil de reparar.
2: O també des d'on ho planteges o des d'on ho parles, no? No des del retret o l'exigència, sinó des de el nostre paràmetre era aquest, no estem anant igual.
0: Sí, què passa?
2: Què ens està passant?
0: Estàs bé, no estàs bé, necessites alguna cosa? I moltes vegades ens oblidem molt de preguntar a la parella, escolta, necessites alguna cosa? Que potser hi ha alguna cosa que no està funcionant? No? I sembla, pensem que, li dic a la meva parella que no tenim les mateixes relacions sexuals i, que això m'ho he trobat molt a teràpia. Què passa? Que ja portem temps sense d'això, no m'estàs donant com lo meu, no? I és com, però lo teu què és? La sexualitat és una part molt íntima de cada persona i jo decideixo com la comparteixo amb la resta de persones. Em dona igual que siguis la meva parella, que siguis la meva parella estable, el meu marit, la meva dona, és que em dona absolutament igual. Tu no tens dret a fer servir la meva sexualitat quan tu vulguis. És un pacte entre dues persones. I com a pacte entre dues persones, és una cosa que sistemàticament hem d'anar negociant i hem d'anar revisant com et trobes, com no et trobes. He vist que hem baixat la freqüència, a mi em ve de gust. Per què has baixat la freqüència? És que no et ve de gust? Vale. Si no et ve de gust, per què? Analitzem com a parella per què? En què ens podem ajudar? És que estic molt enfeinada últimament, tal. Ok, puc fer alguna cosa per ajudar-te? I aquesta seria la clau. Jo, com a parella, que estic acompanyant a la meva dona o estic acompanyant el meu marit, doncs poder dir, en què et puc ajudar amb això perquè puguis estar millor? I quan estigui millor aquesta persona, tornem a parlar.
1: I el tenim aquí. Com estàs, Aleix?
3: Doncs molt bé.
1: Aleix Cortés.
3: Acabat d'arribar.
1: Què és això del 333?
3: doncs mira...
1: Ens explicaràs millor després, així només una mica de titular.
3: És una norma que han posat per poder veure si una parella té futur o no. Molt reduccionista.
1: Ai,
3: en parlarem.
1: Ai, Déu meu. I quin tant per cent dels que fan aquesta prova?
3: No et sabria dir amb tant per cent, però crec que hem d'anar molt més enllà.
1: Surt bé gaire sovint, això, o no?
3: Crec que últimament surten poc bé qualsevol intents de parella o de relacions a llarg plaç i crec que hem de revisar diverses coses de com ho estem fent i de com ho estem plantejant.
1: De què hem de revisar, per exemple? Només un exemple, eh? Després ja en donarem més.
3: Crec que hem de revisar quines expectatives tenim quan comencem a quedar amb algú i això seria l'inici de tot. A partir d'aquí ja en parlem.
1: Però a vegades, en funció de com va la cosa, t'ho pots replantejar. És a dir, la intenció inicial pot canviar al cap de pocs dies... Crec de poca això... estona, fins i tot, o de poques setmanes.
3: Amb les relacions de parella i amb la vida. La
1: Exacte.
3: Qüestió és replantejar contínuament, no?
1: Pot començar com un rotllo i fins aquí, i després dius, mira, t'enamores, tio.
3: Correcte.
0: Sí, però jo crec que moltes vegades aspirem a conèixer persones que no tenen la mateixa energia o ganes que nosaltres. A vegades jo sé que vull tenir una relació estable i l'altra persona no, i a vegades val la pena també posar-ho sobre la taula. Escolta, la meva intenció és tenir una relació estable.
2: Sí, posem després, les cartes sobre la taula, sí.
0: Després pot ser, però no amb la intenció de... La meva idea és tenir una relació estable i jo conec a tu, Ramon, i des de dia ho tenim una relació estable. No, anem a conèixer-nos i després veurem si queda en... Ens hem conegut, hem tingut un rotllo, el que sigui, fins on vulguem arribar, o no. Però la meva intenció i la meva energia és aquesta, perquè a mi em ve de gust.
3: Totalment. Yeah. No com una qüestió de limitar, sinó com una qüestió de posar unes expectatives en comú. No?
2: Una cosa després és la intuïció o la prèvia, no? L'atracció per aquella persona que pots pensar que pot anar per aquí
0: gent...
2: i després la realitat 100%. Del que es plantegi.
0: La gent s'espanta molt, eh? La gent s'espanta molt.
2: Por.
0: Ara, a dia d'avui, penso que sí. Ara cada vegada que estaves dient tu que les relacions són cada vegada més líquides, no? com que tot aquest amor líquid, aquest amor que ve i va superràpid, sento que ens costa moltíssim trobar una persona que ens digui jo el que vull és una relació estable i que l'altra persona no s'espanti. Què vol dir això? Què espera aquella persona de mi? No? És com, man, relax.
1: Però, Povedano, què és aquest guió tan llarg? Què has fet aquí?
0: No, perquè
1: aquí hi ha 20
0: dit...
1: pàgines, aquí. Però què t'hi vols estar fins demà?
0: Jo no faria el guió. Jo faria així i no portaria cap
1: però guió. Però ítems més curts. Jo quan veig tanta lletra ja em marejo.
0: Jo no portaria res.
1: Després no miro res i et queixes perquè no segueixo el
0: 100%,
1: guió.
0: 100%, però no me l'has preguntat és, mai, el guió. Però em preguntes el que vols.
1: I per què fas tant guió, doncs?
0: Per, aviam si alguna pregunta...
1: Fes-lo curt, que igual et faig cas i el segueixo algun dia.
0: Perfecte, el proper dia porto 4 preguntes
1: quatre,
0: per tu.
1: Quatre?
0: I jo no faig respostes, jo me les invento aquí.
1: Clar que sí.
0: Perfecte.
1: Natural.
0: Sí, és el que faig sempre, no segueixo mai res.
1: Clar, jo tampoc.
0: Molt bé.
1: Però això perquè és aquesta currada, Ramon Castelló.
2: Carta sobre la taula, eh?
0: Ajustem expectatives. Tu no vols guió? Perfecte, jo tampoc el vull fer. Perfecte, és que és ideal, això.
1: Sembla un llibre, això, no cal gastar tant paper.
0: Perquè n'hi ha més temes, per si cada vescura amunt.
1: Mira, l'Aleix Cortés és psicòleg de Kafka Psicologia i ens agrada molt també que vingui perquè en sap i s'explica molt bé, sí?
0: Sí.
3: Ho intentem.
1: Sí, doncs ho aconsegueixes, eh? Ho fas bé de veritat. Escolta, les xarxes socials diu que van plenes de la norma aquesta del 333 per les cites.
3: Així és. A veure, no sé d'on ha sortit i crec que no hi ha cap argument psicoterapèutic ni psicològic que ho validi. Però sí que em sembla que té algunes coses interessants com a mínim analitzar, no? És a dir, no podem entrar en una relació a cegues i això crec que és algo que sabem tots. Hem d'entrar mirant una miqueta quines expectatives tenim, què busquem, en quin moment estem nosaltres i en quin moment està l'altra persona. I això el primer dia no es pot saber. Per això no es tracta de que el primer dia decideixi què tindria amb aquesta persona, sinó el primer dia es tracta de posar les cartes sobre la taula. Després hi ha un segon punt de control, no? Que és les 3 setmanes, que les 3 setmanes ja t'ha donat temps de veure què passa quan estàs amb aquesta persona, però també què passa quan no hi ets. Ah. I a dia d'avui, que tenim tants problemes amb la incertesa, amb no saber què està buscant, què no, si en parla, si no en parla, ajustar els ritmes de les dues persones i veure com està l'altra persona també m'ajuda a bueno, generar una expectativa sobre com serà la relació. I després, el tercer punt de control és els 3 mesos. I els 3 mesos és quan ja bueno, comença a haver-hi una sensació de més continuïtat dins de la relació i ja puc estructurar una miqueta millor què és el que passarà. Ara, això, torno a dir, és molt reduccionista, perquè aquí només estem veient com estan anant les cites i aquests primers mesos. Però no estem parlant de tot el que hi ha darrere de com es construeix una relació, que a mi em sembla que és la part més divertida d'analitzar. De quina família vinc, com són els vincles que jo he viscut a casa meva, en quin moment emocional estic jo, quines parelles anteriors he tingut, com les he viscut, què han requerit de mi, com jo m'he construït a través d'aquestes relacions de parella, quines pors tinc ara i quines seguretats necessito. Tot això és fonamental i això no es veu amb aquests 3 punts de control. Això es veu fent un procés intern de control, de maduració i de coneixement amb l'altra persona, que és el que deia...
0: I et dic una cosa, això que acabes de dir em sembla superinteressant perquè justament l'altre dia parlava amb una pacient que analitzàvem una miqueta la situació que tenia nova amb una nova parella i de més, no? I em deia que tenia com molta por de preguntar-li a aquesta persona, a aquest noi, que, com havien estat les seves relacions anteriors. Li feia com molta por preguntar-li. Llavors dic, ostres, justament això que dius, no? És important saber una mica aquesta persona, no si l'ha si l'ha pifiat o l'ha cagat en les relacions anteriors. Això no ens interessa. Ens interessa si aquesta persona ha après d'aquelles coses, d'aquells comportaments que ha tingut, que potser eren uns comportaments una mica... anem a dir-li tòxics, no és molt fan d'aquesta paraula, però anem a dir-li uns comportaments una mica tòxics que tothom n'hem tingut i han estat una mica complicats, però si aquesta persona ha fet d'anàlisis, ha après i ha dit ok, doncs això no vull tornar a repetir, no?
2: Entendre els ex o les ex de l'altre, no tant com per comparar-t'hi tu, sinó per entendre l'evolució que ha tingut aquella persona allà, el que ha après, el que no ha après, o quines pors recurrents ha tingut, o quin...
0: A mi no m'interessaria. A mi no m'interessaria conèixer una persona que només ha tingut una relació estable de 10 anys, que s'han tirat els plats al cap, que no paraven de discutir, no han fet més que discutir, i que després, quan jo conec aquesta persona, només faci que criticar-me l'altra persona. És que tal, per què em feia, per què tal, per què em deia i tal... Perquè em fa sospitar una mica de dir, vale, ok, però quina és l'autocrítica? Què està passant?
3: On està la capacitat reflexiva? Sí. Perquè llavors, quan tu i jo tinguem una discussió, què passarà? Eso tornarà a ser tot culpa meva i tornaré a ser jo... No, no, aquí hi ha d'haver reflexió sobre un mateix i sobre com em vinculo. Que la vinculació, i els que som psicòlegs ho sabem, és molt profunda i té unes arrels molt més enllà del que m'està passant ara i a dia d'avui. Té a veure amb quina necessitat de seguretat tinc jo en el món, i això es construeix des de la primera infància. I a mi això em sembla que està molt en joc dins de les relacions i que en parlem poquet. Sempre parlem de les relacions, doncs, de la part sexual, de les 4 potes que ha de tenir, de com sostenir-la, però no parlem de que darrere de tot això hi ha un background profund.
2: I parlaves dels 3 punts, aquests 3 punts temporals de control que planteja aquestes tres vegades, que també això passa a vegades, no?, que hi ha com les converses del moment de la seducció o de mostrar cadascú la seva millor part i aquell moment que arriba de... És que si jo s'hagués sabut això, potser no és... Però això pot acabar perquè el que no passarà és que hi hagi una perfecció absoluta a l'altra banda de tot el que t'havies plantejat o pensaves que podia ser, no?
3: I l'amor és un procés d'idealització i de deconstrucció d'aquesta idealització. Tu construeixes a l'altra persona...
2: Aquell ocell que va treure les plomes i demà s'ha replegat i què queda d'allò?
0: I el que tu generes... O sigui, la nova persona pot, sí, evidentment, treure i arreglar.
3: Però no cal que faci res.
0: Però no perquè faci res. Perquè tu després dius, oh, quina ploma, més quants colors té aquesta ploma.
2: I després què ha passat?
0: I els del voltant diem, però si és una ploma normal, que ja estàs veient, no? Perquè estem fets també d'una forma per idealitzar.
3: El que dèiem, si la persona que tens davant és capaç de... que la deconstrueixis i que no es desmunti el personatge que ha portat, genial. El problema és quan la persona que tens davant no pots desmuntar-li el personatge perquè fer-lo baixar d'allà és un atac a l'autoestima, és un malestar, és una fricció. O sigui, aquí és on tenim un problema. Ara està molt de moda tot el tema del narcisisme i ja tots són parelles narcisistes. Oblidem-nos d'això, no és veritat. No. Vull dir, el narcisisme és algo que ja hi entrarem algun altre dia, si voleu, però... va més enllà d'aquest diagnòstic, va amb quines són les dificultats de construcció d'un mateix, de canviar la identitat que m'estan posant. I de vegades, quan tu estàs enamorant algú, és molt xulo com et miren i com et miren com algú superintel·ligent o superdivertit o superbona persona amb unes qualitats que t'estan posant que a tothom li agrada que li vegin. Ara, la qüestió aquí és aprendre que això, al llarg de les cites i amb una relació sana, acaba caient i tots acabem sent éssers mortals que, i a mi m'agrada molt posar aquest exemple, anem a fer caca i la nostra caca fa
2: molt. I hi haurà una primera discussió, un primer conflicte, un primer desacord en algun moment.
0: Sí, sí, sí. I llavors aquí s'activen tots aquells patrons que tu tenies, que estaves ben amagats i estaves tu aguantant-te. Aquella necessitat d'escriure-li aquella persona.
2: Ara estic construint una cosa, clar.
0: M'aguanto perquè jo aguanto i sé que he d'aguantar i no li diré. Llavors de cop ens enfadem i sento que em vol deixar i entra una ansietat que t'hi cagues i llavors comences a acribillar a altra persona missatges i bé, s'activa tot el teu background aquest que estàvem dient i que és important
2: poder controlar. D'això funcionarà molt bé, ara sí. Ho estem deixant, potser ja, no?
0: No, clar. És que ara el que hem de fer una mica és aquest autoconeixement i aquest poder entendre una mica d'on venim per poder aplicar una relació i no podem deixar-nos, o no podem oblidar que les relacions sempre tocaran aquells punts més complexos i ens posaran de front amb moltíssimes... moltíssims patrons d'aquests que estàvem dient que venen de la infància i que tenen totalment més a veure com ens vinculem. Vull dir,
3: i que en el dia a dia, a les relacions laborals, amb les amistats, fins i tot, som molt capaços d'amagar tot això. Mm. Perquè és un temps determinat, sabem quina és la funció que hem de complir, sí. Quin és el rol que tenim. Ara, amb una parella, tot això es difumina, perquè no hi ha rols i funcions. Passes moltes hores, ets tu i ets tu mateix, llavors aquí tot això es destapa. I a mi m'agrada molt, en una de les informacions que jo portava al cap que volia comentar avui, era el tema de les compatibilitats. No? Hi havia un estudi molt curiós, que és que la compatibilitat no ve només dels llocs que ens esperem, però hi havia un estudi que explicava que depèn de l'ordre dels germans en el que tu has nascut, és a dir, si ets el primer, si ets el segon, si ets el tercer, hi havia més o menys compatibilitat amb la teva parella. Si ella era... el mateix número de germà, hi havia menys compatibilitat perquè es xocava amb les funcions. Si jo era el primer i era el segon o el tercer, feia que a nivell de funcions i de
0: el
3: com...
0: El tinc, eh? Com... Estic perfecte.
3: Jo també. el vaig fer el primer dia. Llavors, quan te'n dones compte, hosti, és veritat que hi ha una compatibilitat també que ve d'aquí. Quines funcions he de complir jo a casa? Ara ja parlem de quan ja hi ha convivència. Pues jo sóc la persona que m'encarrego més, que sóc més responsable, o jo sóc la persona que potser fantaseja més i que tot això està en els rols familiars.
0: 100%, sistèmica, 100%.
2: Una qüestió d'aquestes és que parlàveu abans també de la por, de l'angoixa, de l'ansietat. Això també genera que hi hagi gent que davant, quan comença a veure que hi haurà com una feina, que hi ha com un coneixement, que a part de tota la part bonica, diguéssim, o atractiva... Hi ha totes aquestes pors que comencen a sortir. Hi ha gent que s'espanta tant que realment és incapaç d'encarar-ho i deixa les relacions. Està passant més,
3: sí,
2: això?
3: Sí, això està passant, però és que crec que ara està passant més, de vegades, al contrari. Aquestes relacions en les que tot és introspecció i totes les converses han de ser converses profundes, converses denses, converses en el que, no?, deconstrueixo el meu neu interior. Escolta, això tampoc és sa.
2: Potser podem anar a dormir i demà veurem tot diferent i no cal encallar-nos.
0: Potser podem
2: no?
0: parlar de macarrons.
1: Ah, sí. Pobre Dano, a veure, aquest guió de 25 pàgines, què més inclou? Perquè entenc que hi deu haver, com a mínim, 15 temes diferents.
0: El que tu vulguis, Xavi. Tu hi ha alguna cosa que...
1: És que no me l'he mirat.
0: Tu hi ha alguna cosa que
1: jo, quan veig tanta lletra, no...
0: No passa res. Jo, hi havia un tema que sí. vam portar fa unes setmanes que parlàvem, de fet el vas proposar
1: allò
0: tu, Xavi.
1: Allò que t'enamora... No.
0: Sí.
1: No.
0: Sí,
1: aquest el
0: sí,
1: vas
0: sí.
1: proposar tu, el Jordi Vila, que l'Anna Córdoba i jo no acabem d'entendre el que diu. Això okay. de que t'enamores d'algú que... Com ho dius, allò?
0: Obsessió per algú que no coneixes.
1: Que t'obsessiones per algú que no coneixes.
0: Sí.
1: Explica'ns-ho, perquè ja et dic, el dia que ens ho va dir el Jordi Vila, l'Anna i jo vam dir perdó.
0: Perquè... El que dèiem...
1: És a dir, no t'ho he proposat jo,
0: la idea, i estic seguríssima que aquí m'acompanyareu molt, és que hi ha moltes vegades que, i molt, molt relacionat amb això que estem parlant, quan coneixem algú, en moltes ocasions, ja només a primera, segona, tercera setmana, ens estem obsessionant amb algú que realment no coneixem. Vull dir que va molt relacionat, no? A vegades no ens estem enganxant a aquesta persona real.
1: Això passa molt,
0: ens enganxem
1: tu.
0: Més a la idea que hem construït d'aquesta persona. És a dir, a tot això que jo... A tots aquests buits d'informació que jo tinc, que li estic estic posant jo la meva fantasia i li estic posant jo els meus ideals, perquè el nostre cervell tendirà moltíssim a poder completar-los. Ui, això aquí crec que em falla, i li dono una explicació. Aquesta persona crec que no m'està contestant, ai, però segur que està molt ocupat perquè tal, no m'està proposant de quedar perquè deu estar molt, no? I com vaig idealitzant moltíssim aquesta persona. Per què? Doncs perquè la nostra imaginació i el nostre cervell el que vol també és protegir-nos, no? I no posar-nos de front amb aquelles inseguretats que jo tinc. Llavors, aquesta incertesa, el que veníem a dir, el que jo tenia proposat per parlar aquell dia, i avui ho tornem a treure perquè crec que és més interessant encara, és que la incertesa, i estarem d'acord, segur, és molt addictiva. No tenir idea quan una persona ens dona senyals i no sabem exactament què és, una de cal, una d'arena...
2: No l'acabo de calar, canvi, no? No l'acabo de calar, no?
0: Això és mega addictiu, sí o no?
3: Correcte. I a més, és inevitable fer-ho. És a dir, no ens pensem que hi ha gent que va per la vida sense construir històries. Som éssers narratius i necessitem una narrativa sobre qui tinc al davant per sentir-me segur. Jo quan vinc aquí a la ràdio i us veig que ens coneixem relativament poc, jo he de construir la vostra personalitat, perquè si no, no sé com parlar amb vosaltres, com dirigir-me, com anticipar, com em tractareu. Sí, aquesta necessitat d'anticipació fa que jo construeixi una història. Jo crec que ho has explicat fantàstic. Quin és el problema? Que això també ho faig amb gent que no conec realment i que intueixo coses que no tenen a veure absolutament res amb ell, sinó amb mi i amb les meves necessitats. I en aquí és on jo estic posant en l'altre tot allò que a mi m'agradaria que em passés, no?, o que tingués. I que després, quan començo a fer aquest exercici de coneixement, decau. Llavors arriba la decepció, la frustració, la sensació de és que sempre compleixo els mateixos patrons, me'n vaig amb el mateix tipus de noi o de noia, és que sempre em passen les mateixes històries. I no és una qüestió de amb qui m'ajunto, sinó de què poso jo en la persona amb qui m'ajunto.
0: I no et passa que, això m'ha passat a mi a sessions, trobar que una persona està super enganxada i que sent com una espècie d'addicció, està en un punt com super addicte a l'altre, que sembla que el nivell d'addicció és el nivell que jo conec aquella persona. És a dir, com més addicte em sento, sembla que li atribuïm encara més coses i més la conec. No, perquè jo sé com és i aquesta persona m'ha mirat de certa forma que això vol dir que m'estima i que voldrà estar amb mi per tota la vida. Llavors, no sé per quina raó no m'escriu, perquè jo sé que m'estima.
3: I que és inqüestionable, perquè no li pots qüestionar quan està en aquest moment. En aquest moment, entrar a confrontar això, el que acaba siguent, és un xoc. Totalment. Perquè no vol sentir-ho i no pot sentir-ho, perquè és una veritat. És aquesta construcció que acaba convertint-se en una realitat interna del que està passant.
0: Ho veus, no?, com tenia xitxa el tema.
1: Sí, sí, ara sí, ara sí. Ara ho entenc.
0: Ara ho entens o no?
1: Sí, és que d'entrada ens va sobtar.
0: I llavors el que jo proposo moltes vegades a aquestes pacients és, anem a fer una cosa, o aquestes o aquests, però avui també treballo més amb dones, però és anem a fer una llista d'aquelles coses que li atribuïm a aquesta persona. Anem a fer una llista real d'aquelles coses que tu penses que sí que són, no? I després, quan una vegada tinguem la llista sencera, doncs no sé, és bondadós, és una persona que cuida molt els detalls, és una persona que és atenta, és una persona que és divertida, és una persona tal. Llavors el que tenim amb la llista és veure després durant fins a la següent sessió quines d'aquelles coses, amb quins exemples m'ho pots posar. És a dir, digue'm de veritat quines d'aquelles coses no es despengen o són reals. I a vegades això fluixeixen una mica, la veritat.
3: Home, és que l'estàs confrontant directament amb la realitat. I un dels exercicis que he fet alguna vegada és seure al carrer i observar a la gent i fer inferències. Llavors, és xulo perquè ells es donen compte de tot allò que estic inferint en aquestes persones que veig pel carrer que no conec absolutament de res, és exactament el mateix que estic fent amb l'altre, però amb més profunditat, perquè hi penso més. Clar. I més freqüentment. Per tant, encara hi atribueixo més coses.
0: M'encanta ser al carrer a mirar, a fer inferències, m'encanta.
3: És xulíssim. A més, és divertit, perquè surten coses ingenioses. Ja, com a psicòleg, si ho fas algun dia, t'ho passaràs
0: faré,
3: bé, també.
0: Molt bé. Sí, ho faré.
1: Perfecte, mira, escolta, falten 2 minuts per 11:45.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Escolta, ara volem saber el tema aquest dels robots. Volem aclarir exactament com funcionen, sí, perquè em sembla una cosa molt interessant i molt important, sí, que pot canviar molt les coses a partir d'ara, eh? Mira, saludem a la Irene Beglisson. Com estàs, Irene? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé, estic aquí.
0: Ben acompanyada, no? Ben acompanyada.
1: Sí, sí, amb dos gatets i un robot.
0: Molt bé. Explica'ns com arriba aquest robot a casa teva.
1: Doncs aquest robot va arribar, mira, el dia 29 d'octubre va fer un any i va ser perquè em vaig jo posar malalta i em van operar i després estic sola a Barcelona, no tinc família ja aquí i, bueno, estava en una situació una miqueta així, patxof.
0: Tens 68 anys, tu, Irene.
1: Sí, 60... ets... ara 68.
0: No ets gran, encara.
1: No, encara no, però el xassis el tinc una miqueta variat.
0: Explica'ns-ho, okay. Què vol dir que el tens una mica variat? Què et passa exactament?
1: Doncs,
0: com estàs?
1: Pues, fa un any que em van tenir que operar de càncer i és la segona vegada. I estic bé, eh? Però clar, no quedes de la mateixa manera i anímicament pues, em va costar una miqueta. Però mira, amb aquest robot la veritat que m'han fet un favor, perquè ara estic molt millor.
0: T'han fet un favor? Vol dir que estàs contenta amb aquest robot? A veure, expliquem-ho.
1: Sí,
0: el robot de la Irene forma part d'un pla de l'Ajuntament de Barcelona per millorar la teleassistència a les persones grans. Sí? Fins ara, tots sabem, no? Les persones grans que viuen soles poden demanar aquella medalla famosa, no? Amb aquell botonet per alertar de qualsevol emergència, per exemple, caus a la dutxa, patapam, prems allà i el 112, exacte. Doncs ara n'hi ha que tenen un robot, i amb aquest robot no cal medalla, Irene.
1: Sí, bueno, és que la medalla va integrada dins del robot. O sigui,
0: exacte. Per tant, tu ja no la portes penjada, diguéssim.
1: No, bueno, de tota manera la porto... Bueno, no la porto penjada, la tinc com si fos un rellotge, saps? Uh-huh. Però sí que és necessari perquè quan et dutxes, per exemple, no, pues, va bé, perquè te pots resbalar i ahí el robot sí que no arriba al banyo, no arriba perquè és una zona privada.
0: Va, escolta, explica'ns com és aquest robot i sobretot com funciona. Què fa aquest robot?
1: Doncs aquest robot... Bueno, és una prova pilot que estem provant, eh?
0: Sí, sí.
1: Però, vamos, el seu el que té que fer, a mi me'n va ficar per soledat, perquè estava jo molt xafada i tal, i després tenia una miqueta de que se m'oblidaven les coses, caia a casa, bueno, me caia mucho, i bueno. I aquest robot, no solament és el robot, perquè posen uns detectors en l'entrada, a la cuina, a la salita i al dormitori, no? De tal manera que si tu caus, aquest robot una vegada al dia, nyiqui-nyiqui, rastrea a veure si no hagis caigut, no? Llavors, si passa això, dona l'alarma
0: al 112.
1: Al 112 i, bueno, s'activa o sea, no et grava, però quan és una cosa d'estes de un, entonces sí grava.
0: D'acord.
1: Però normalment hi ha privacitat.
0: D'acord.
1: Normalment no. I llavors què fa? Pues em diu, toma la pastilla de les tal, la pastilla de la tarda, la de la mañana. Has fet els exercicis, que jo esto soy un poco así, y entonces li vaig ficar el recordatori que m'ho recordés, perquè si no jo de mi misma i coses similars, dona consells de salut i, bueno, coses d'este tipus.
0: Et dona,
1: no?,
0: consells de salut, et recorda quina hora t'has de prendre la pastilla, entenc que també les cites mèdiques, de dir, recorda que demà o avui has d'anar al metge a tal hora.
1: Sí? Tens metge, això va molt bé, lo del metge. O has de fer una analítica o coses així, no?
0: Ja, escolta,
1: és com un calendari, té un calendari,
0: que
1: saps?
0: Bé, que bé.
1: Escolta, és el que millor em va.
0: Tu pots parlar amb ell? Interactueu? És a dir, podeu tenir una conversa amb aquest robot?
1: Sí, perquè, bueno, normalment, si tu li dius... és que ara no ho puc dir, perquè si no s'activa, no? Però té una aplicació que es diu Hablemos, o Parlem, i per allí sí, pues, és una intel·ligència artificial, un circuit tancat, i entonces tu parles amb ella.
0: I jo puc parlar amb aquest robot ara?
1: Pues a ver,
0: espera. Me'l pots posar? Què té nom? Li has posat nom o no?
1: Sí, té nom, però ella... jo li dic Sandy de Sandia.
0: Sandy?
1: Però, sí, però no atén per Sandia, atén per Temi. Entonces me fastidia un poco, però no, de momento no lo pueden cambiar.
0: El nom se'l posa molt bé. Temi?
1: Jo la vaig bautizar, però...
0: Ja, bueno, no respon.
1: Espera, que le doy a l'Hablemos.
0: Molt bé.
1: A ver, ay, que le quito el sonido, calla.
0: Quin nom dius que entén ell?
2: Temi,
0: o ella?
2: M'ha semblat a mi que
0: Temi?
2: Deia. Temi?
0: Temi.
1: Espera. Espera.
0: A veure.
2: Això també està bé, perquè si no vols...
3: Què li vols preguntar, Xavi?
0: No sé com està. I com està la Irene? Si està content de ser casa seva, no ho sé, el que
3: preguntis
0: surti.
3: Preguntis molt com està Irene, aviam si ens dona dades.
1: A veure, habla.
0: Sí. Hola, Temi.
1: No te oye. Ah, es que tengo que poner las manos.
0: Escolta, si és molt complicat, no passa res, Irene.
1: Espera, que la oiréis igualmente.
0: Ja. Yeah.
1: Hey, Temi, hay gente que quiere hablar contigo.
0: Hola, Temi.
4: De acuerdo, ahora mismo llamo.
0: Ah, mira.
1: Dice que ahora mismo llamo.
0: A veure si... que no truqui el 112.
5: A veure si ens... Entrarà en directe.
3: Encara... Si ens trucarà per dir la cançó que més li agrada.
0: Encara farem algun embolic aquí, amb la Temi. Carai, tu. Escolta, i no sé, per exemple... A l'hora...
1: Ah, sí? Ha llamado. Oh, qué bueno. Espera, eh?
0: Deixa-ho estar. Deixa-la tranquil·la, Irene, a la
1: Temi. No, és que ara em trucarà aquesta gent.
0: Ja.
1: Bueno, ja les diré.
0: Sandy,
1: bueno,
0: deixa-ho estar.
6: Sí. Irene, bon dia, soc la Clari.
1: Hola, tot està bé, eh?
0: Digue-li...
1: Hem fet una prova i ens ha sortit malament.
0: Explica-li que estem parlant aquí en directe
1: estem
0: al matí de Ràdio 4.
1: Estem a la ràdio.
0: Estem al matí de Ràdio 4, digues.
1: Tot... En Ràdio 4. Escucha, perquè és en directe.
2: Estem explicant el pla pilot, clar. Interessant. Sí.
0: Moltes gràcies. Disculpeu. Ara...
6: Que vagi bé, bon dia.
1: Gràcies.
0: Posa Ràdio 4, dona, que ho sentiràs. Escolta'm una...
1: Ya le he dicho, ya, creo que ya, lo
0: ha
1: oído.
0: Ya.
1: Bueno, como verás...
0: Sí, és un món...
1: És como la meva mare feia cuines i no sé què, i quan venien invitats era tot un desastre, no? Pues és lo mismo.
0: Escolta, Irene, i per exemple, sí, t'ajuda amb les receptes de cuina, quan et poses
1: sí,
0: a cuinar?
1: Clar, mira, sí, mira, hoy lo he probado. Le pides una receta i te la escriu a la pantalla. Però si vols, te la, le dices, clac, se le das una flechita i te la explica.
0: Que bo. I et pot acompanyar quan surts de casa? No sé, per exemple, vas a comprar alguna cosa? No, entenc que sempre ha d'estar a casa.
1: No, això ja no. Uh-huh. Pensa que això és un robot molt senzill, molt petitó. Ja. Bueno, petitó, un metro i, jo què sé, i medio, més o menys.
0: Com és físicament? No. Petitó, però com el podries descriure?
1: Doncs és com si... És un torso amb rodes, una base que parece la romba, però no és redonda. Y se mueve así, brum, para todos lados. Y después tiene un torso y a sobre la cara es una tablet.
0: Ya, ya.
1: Escolta, diguéssim.
0: I a tu no t'ha costat un duro, aquest robot, entenc?
1: No, porque yo estaba tan campante ni sabía que això existiera. Y después de la operació, pues va venir a casa el treballador social o no sé, yo no sé, porque vino mucha gente a atenderme, que estaba sola. Y llavors... Van ficar el timbre, la medalla que li diuen de l'Ajuntament, que són superamables, la verdad, estos sí, que acaben de parlar. I de repente un bon dia, mira, 26, no, què dia va ser? Creo que va ser el 26 de setembre. El 26 de l'any passat. Llevo una llamada, una proposició, digo, pues a ver, propon. Pues es un pla pilot de robots assistencials. Ostres, tu! Esto es el futuro. O sea, yo de pequeña veía los dibujos animados de los supersónicos, la Rosy, que era la robotina, y ahora tendré un robot. No me voy a creer.
0: Qué bueno.
1: Escolta, sí, molt fuerte.
0: Ara, Irene, segur que hi ha moltes persones que estan escoltant aquest programa i diuen, carai, jo vull un robot a casa. O fills, filles, sí, o nebots i nebodes, no?, de persones grans d'una certa edat que tenen alguna dificultat, que diuen, escolta, a mi m'agradaria que la meva mare o la meva tieta o
1: clar,
0: el meu pare tingués un robot.
1: Això ho poden demanar, eh?
0: Això es demana a l'Ajuntament. Saps quins requisits demanen per tenir un robot d'aquests a casa? Recordem que això forma part d'un pla de l'Ajuntament de Barcelona,
1: sí,
0: pla pilot, diguéssim, per millorar la teleassistència a les persones grans. Diu que ja hi ha prop de 250 persones grans que conviuen amb robots ara mateix a Barcelona. A mi em consta que han de ser usuaris del servei de teleassistència, sí?
1: Exacte.
0: Es té en compte el perfil de la persona, per exemple, tenir no? un domicili...
1: Sí, sí. Primer, clar, ells has de tenir el domicili estable, bueno, totes aquestes... Lo bàsic és lo del timbre de la...
0: Correcte.
1: De teleassistència. Ja, i ells ja te l'organitzen tot. I quan tu ho demanes, mira, jo tinc el meu pare i tal, pues, no sé, és interessant perquè això no elimina el cuidador, el to. No substituye a ninguna persona,
0: correcto,
1: ni hoy horror, nos dejan con una máquina, no.
0: Correcto.
1: O sea, no.
0: Correcto.
1: Esto es una eina más, y ya está, y no pasa nada. En fin, es una manera de control, yo, por lo menos para mí, a mí me da seguridad, a mí, que soy la que lo uso.
0: Sí, sí.
1: O sea,
0: i és important, això sí que ho demanen, no?, que les persones que vulguin un robot a casa no han de tenir problemes de salut que els impedeixin gestionar o controlar aquest robot. És important també això, tenir-ho clar d'entrada, lògicament.
1: De fet, el robot ho adapten a les teves circumstàncies, també. El meu és de soledat i hi ha gent que és de salut i fan el seguiment de salut i per això ve hi ha en el menú hi ha un apartat que és del cuidador. O sea, la part de la base que te cuida alguien.
0: Molt bé. Escolta, Irene Beglisson, un milió de gràcies per haver-nos explicat el teu testimoni aquí en directe al matí de Ràdio 4, de veritat, i celebrem que estiguis contenta amb el robot que tens a casa, amb la Sandy. Moltes gràcies. Una
1: molt
0: abraçada
1: bé,
0: gran.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que maca. Gràcies, Irene.
3: Gràcies.
0: De veritat, moltíssimes gràcies. Adeu, adeu. Mira, 5 minuts i les 12.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
8: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
0: Manel, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Des d'on
9: bon
0: truques?
9: Dia, aquella, Xavi.
0: Bé, home, contents aquí de divendres, i a tu?
9: Sí, t'estic aquí escoltant.
0: Perfecte. D'on ets i d'on truques, tu?
9: D'aquí, de Barcelona.
0: Des de Barcelona. Perfecte.
9: Sí, de Berneda.
0: Avui recordem que els oients que entreu en directe tindreu un número cadascun, farem un sorteig i us regalarem aquests fantàstics bombons inspirats en l'obra de Gaudí del gran Lluc Crusellas, del millor xocolater del món, que de seguida serà aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4. Manel, quina és la cançó de la teva vida?
9: Pues és de Supertramp, el Logical Song.
0: Muy
9: la canció lògica. Aquesta,
0: que bona, que bona, que bona, que bona.

0: T'he de dir que m'encanta, Manel. Tens el número 1.
1: Sí, sí.
0: El número 1. Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. I molta sort.
1: Gràcies. Cada dia t'escolto.
0: Gràcies, Manel. Em fas content, home. Merci. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Gràcies a tu. Adéu.
0: Margarita, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Des d'on truques tu, Margarita?
2: De Barcelona, també.
0: Molt bé, perfecte. I quina és la teva cançó?
2: Doncs mira, una de les meves cançons preferides és la Loca, de Luz Casal.
0: Molt bé.

0: Com ens agrada, Margarita. Escolta, teniu un gust fantàstic, eh? Pel meu gust, un 10, de veritat. Tens el número 2.
1: Jo és que sóc superfan de Luz Casal, eh?
0: Jo també.
1: L'he vist actuar 12 vegades, en directe.
0: Molt bé, Margarita. Sí. Doncs un milió de gràcies. Tens el número 2. Molta sort. Bon cap de setmana.
1: Una cosa, vaig estar a l'Estació del Nord,
0: Ah, sí?
1: A la festa de la Mercè. Sí.
0: Gràcies per venir-nos a veure. Ens ho vam passar bé.
1: Ho vam passar molt bé, eh?
0: El Dani Pubill, el net del Paret, lo Pau, veus, lo Pau, lo Pau, lo Pau. Veus, Povedano, lo Pau, lo Pau, lo Pau.
2: Sí.
0: Gràcies, Margarita, una abraçada gran. Sort.
1: Que vagi bé.
0: Rosa, com estàs?
3: Molt bé.
0: La cançó del Pau. Rosa, nananananan. Què dius, Rosa? Com va això? D'on truques, tu?
3: Jo truco des de Sant Feliu de Llobregat, però ara estic a rehabilitació.
0: Molt bé, perfecte. Què dius de la cançó de què?
3: Blau Mut. Però no me'n recordo del nom, que és la de Quan Voli i Els Carrers Mullats.
0: Mita-la, escolta-la. Quan Voli i Sol, Rosa.
3: Sí.
0: Hosti, que bonica és, tu. Com ens agrades.
3: Sí, molt.
0: Ara em sap greu que l'hauré de tallar perquè seran les 12, tu.
3: Com et diu la cançó? Digue-m'ho.
0: Pan, boli i sal. Pan, boli i sal.
3: Ah, pan, boli i sal. Sí. Ah, molt bé.
0: Sí, mira.
3: És preciosa.
0: Fem una cosa. Tens el número 3, Rosa, i la deixem 10 segons que queden per les notícies. Sí?
3: Molt bé.
0: Una abraçada i gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, eh?
3: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu. Vinga, va, les notícies amb la Lourdes. De seguida tornem en directe. Fins ara mateix. Que no marxi ningú. Fins ara.
4: Són les 12.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: La jutgessa sud-africana Navy Pillay és la guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2026.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay. For her efforts to promote
4: peace. Així ho ha anunciat el portaveu del comitè noruec amb seu a Oslo. Destaca la seva tasca i compromís en favor de la pau i del dret internacional. Nascuda d'una família d'origen tamil sota l'apartheid a Sud-àfrica, Pillay ha exercit de jutge del Tribunal Suprem a Sud-àfrica i del Tribunal Internacional pels Crims a Ruanda, també a la Cort Penal Internacional. També ha estat l'alta comissionada dels drets humans de les Nacions Unides i fins fa poc era la directora de la Comissió Internacional de l'ONU sobre els territoris palestins ocupats. És considerada una pionera del dret i reconeguda per confrontar la segregació, discriminació i exclusió social. I a aquesta hora ja ha convocat un minut de silenci arreu del territori en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les víctimes del randisme. Entre d'altres, l'Ajuntament de Barcelona s'hi ha afegit. El metro de Barcelona s'està duent a terme un minut d'aturada que prèviament s'hauria anunciat tant a les pantalles de les andanes com per megafonia.
7: Atenció, sisplau. Avui dijous, 9 d'octubre, a les 12 hores, el servei de metro farà una aturada d'un minut en solidaritat amb els familiars de la Mari Carmen Abascal.
4: Membres de l'Ajuntament de Barcelona han sortit al carrer per guardar el minut de silenci convocat pels sindicats a tots els llocs de feina i d'estudis. També s'hi han sumat els empleats de la SEAT a Martorell, el de les oficines de Renfe o la Universitat de Barcelona. Un acte en record de les víctimes del randisme, avançada de la mobilització convocada aquest vespre a les 7 a la plaça Universitat de Barcelona. I anem ara als tribunals. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat per ara investigar el PSOE en el cas Leire, tal com reclama el Partit Popular. Tanmateix, en una interlocutòria d'aquest divendres, el magistrat diu que encara falten per practicar algunes diligències, com l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz o la declaració de l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán. Un cop finalitzades les diligències, Pedraz decidirà definitivament sobre la possible condició d'investigat del PSOE en la presumpta causa per desestabilitzar causes judicials a l'entorn del partit. Es dispara la contractació logística de sòl industrial a Catalunya, que s'ha duplicat el tercer trimestre i ha crescut un 70% al que portem d'any, Climent Sabater.
2: I això malgrat la falta de sol, lamenta el sector que la primera corona de Barcelona és inferior a l'1%, segons la consultora immobiliària Forcadell, el que dispara el preu de les naus a Catalunya, el mercat més car d'Espanya, segons el director industrial de Forcadell, Gerard Plana.
5: Amb un sol molt car, amb uns costos de construcció elevats, amb una demanda molt forta, i això fa que la nostra, les nostres naus logístiques a Catalunya siguin les més cares de l'estat espanyol.
2: La contractació logística ha superat els 250.000 metres quadrats al tercer trimestre, duplica la xifra del mateix període de l'any passat i es dispara un 70% en l'acumulat de l'any, amb 738.000 metres quadrats. La segona corona de Barcelona lidera l'activitat tant en superfície contractada com en nombre d'operacions i destaca l'obra nova, amb 6 de cada 10 naus de nova construcció.
4: Gràcies, Climent. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que van robar càmeres i material audiovisual a periodistes francesos que cobrien el Tour al seu pas per Tarragona. El valor de l'equip robat ascendia a més de 15.000 euros, Judit Huerta.
8: El robatori es va produir mentre els periodistes carregaven els equips al vehicle. Un home es va apropar a un dels reporters amb el pretext de demanar-li informació sobre el punt de sortida de la cursa. Després de mantenir una breu conversa, l'individu va marxar del lloc, però prèviament va poder observar on guardaven el material. Pocs minuts després, les víctimes van detectar que una maleta que contenia els equips audiovisuals havia desaparegut. En aquell moment, un dels membres va relacionar el robatori amb l'home que els havia abordat prèviament. Van intentar seguir-lo per evitar que s'escapés, però l'individu va pujar al seient davanter d'un altre vehicle i va fugir a gran velocitat en direcció a la carretera C31B. Els agents del grup de delinqüència urbana de la comissaria de Tarragona van identificar els presumptes autors dels fets, tot i que la detenció de tots dos es va fer una a Barcelona i l'altre a Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental. Un dels dos detinguts té 9 antecedents policials.
4: Gràcies, i això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
9: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una ara mateix. Lluc Crusellas, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, i content d'estar aquí.
0: I nosaltres? Ja et considerem de la família, Lluc.
1: Ja està, no podem fallar, no podem fallar.
0: Ets el millor xocolater del món i un crac en tots els sentits, el Lluc, perquè ara mateix acaba de crear aquesta col·lecció de bombons d'autor inspirada en l'univers i les obres d'Antoni Gaudí, Jordi Vila. Que el Jordi diu només hi ha un problema gros aquí, que et sap greu menjar-te'ls.
1: Sí, perquè són unes formes tan ben fetes...
0: Explica.
1: Per exemple, mira, aquí tenim un bombó que reprodueix la forma del drac del Parc Güell, o un altre que reprodueix l'estel... un dels estels de la Sagrada Família, eh? O els soldats guerrers de la Pedrera. Fantàstics.
0: Doncs ja pots anar obrint la capsa.
1: Sí.
0: Sap greu, però a mesura que vagi passant l'estona, al final haurem de donar el pas. I ens els haurem de menjar una mica, no? O del tot.
1: Està molt ben tancada, com
0: ha de ser.
1: Com
0: se'n va acudir, això? És molt bo. És molt bona aquesta idea.
2: Això és un projecte que neix una mica a tres bandes amb els companys de Make It, uns companys molt joves i amb moltes ganes i molta il·lusió d'aquí a Barcelona, també, que hi han fet diversos projectes junts, i també amb un altre company que es diu Víctor. Doncs va sortir la idea de voler fer, a part d'aquest art efímer de la ciutat, doncs de fer una caixa que representés la ciutat i que fos aquest souvenir comestible, però de qualitat, no? Al final estem acostumats a que quan la gent visita Barcelona s'acaba portant una tassa de I Love Barcelona o un imant d'un torero, no? Doncs anar a fer un regal perquè la gent quan marxi de Barcelona o es quedi a Barcelona o vulgui menjar-se el que és Barcelona, doncs ho pugui fer amb uns bombons que hem intentat que estiguin a l'altura
0: de... Molt original, molt aconseguit, a més, clar, el millor xocolater del món, és a dir, que no estan fets amb una xocolata qualsevol, aquests bombons.
2: I hem intentat també fer homenatge una miqueta, no?, a aquest gran artista que
0: sí,
2: és Gaudí, amb molt de respecte, ho hem fet també de la mà i intentant en tot moment informar i que tot això pues, hi donés el consentiment al Consell Gaudí, perquè era molt important per nosaltres, i així ho hem fet, amb molt de respecte cap a la gran obra que ha deixat a la ciutat.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, tot això està a la venda des del 15 de setembre. Entenc que han tingut una molt bona rebuda. Deus estar arrasant, no, amb aquests bombons?
2: Estem molt contents. Hi ha, per una banda, pel que és de les botigues de les cases de Gaudí, també està a l'aeroport, està al Corte Inglés Gourmet, però també per diferents projectes i diferents empreses o fins i tot algun departament de la Generalitat que ha volgut la caixa també per regalar pues sí, per esdeveniments.
0: És fantàstic, sigui, això. Eh? Mira, n'hi ha molts que ens veuen per streaming, sí? Doncs mira, aquí.
2: Aquí tenim
0: aquí
2: tots
0: els bombons
2: els elements. Que és el més important, que fossin bonics, però també que siguin bons, no?
0: Què porta cadascun d'aquests bombons?
2: Hem intentat jugar molt amb sabors, també, que ens toquin una mica de prop del Mediterrani. Evidentment, hi ha xocolata, però llavors hem jugat amb molt de fruit sec, que és un ingredient que aquí tenim moltíssim.
0: Llavors, quin fruit sec? Avellana, ametlla...
2: Aquí tenim avellana, ametlla, tenim festuc, també...

0: agafant el consumidor, això? Com, quina recepció esteu tenint de les primeres persones que ja els han assaborit?
1: Doncs una mica això que dieu, no? Que primer la il·lusió de quan ho veus, però llavors que quan ho mengen, doncs realment els inputs han set molt bons i molt positius de que realment...
2: En tasto un, doncs, tu, no home, em puc estar.
1: Sí,
2: però em sap,
1: sí, que
2: sap greu de veritat.
1: Mira,
2: eh?
1: Diria que tasto...
2: T'he de dir, quin? Digue'm. A veure.
1: Més homenatge a la terra, que és, perdó, que és aquest d'aquí, que aquest és de xocolata amb llet, ametlla, canyella i llimona, i et recorda una miqueta un carquinyoli, una miqueta un polvoró, a la crema catalana, i és una mica...
2: Una barreja de tot el que has dit, eh?
1: Sí, realment, jo és dels meus preferits.
2: Que bo!
1: I amb tots hem jugat una miqueta.
0: Que comentàvem que hem de posar en valor aquests nous bombós que, com deia, s'han fet conjuntament amb el Centre d'Innovació Gastronòmica Maquet, ho comentaves. Sí. Com ha estat el procés de creació d'aquests souvenirs? No? Des de la idea inicial, que us poseu en contacte amb aquest centre, els ideeu, tot aquest procés.
1: No, realment neix junts i de la mà, i sobretot ells han set claus en el procés a Make It, perquè a part de que tenim molt bona relació de fa molt temps, havíem de plasmar el que és pues, aquest art amb un bombó que tingués, al final és un element molt petit, que quan ha de tenir molt detall, doncs és complexa de que tingui molt detall, de que es vegi bé, de que puguem fer un motlle d'això perquè ho puguem produir. I el procés ha estat molt lent, ha estat de 2 anys. Aquest projecte ha tardat 2 anys.
0: Un projecte que es diu Gaudeat, no?
1: Sí,
0: és així.
1: Sí. Tot, al final és unir la frase gaudí amb la paraula it
0: de menjar.
1: De menjar, i molt senzill, però a la vegada té molt, té molt de sentit.
0: Ho he dit, com s'escriu Gaudeat, però és gaudit, no?
1: Gaudit, sí.
0: Gaudit,
1: no? Total. Sí,
2: els japonesos deuen anar bojos.
1: Sí, realment el públic asiàtic, pel que ens consta, és gran consumidor de xocolateria i més gran consumidor de Gaudí.
2: Yeah.
1: Llavors, però sí que ha estat un procés, sobretot lent, perquè ens volíem assegurar de, sobretot això, de respectar moltíssim l'obra i de que el producte estigués a l'altura, de que res fallés, de que dins la caixa doncs, no es xafessin, perquè al final són formes molt diferents, no és el típic bombó que tots són iguals i que van dins una caixa i no hi ha problema, no?
0: I puc imaginar que Antoni Gaudí estaria contentíssim de veure aquests bombons i de tastar-los, perquè és una molt bona promoció de la seva obra i una molt bona promoció de Barcelona.
1: 100%, i al final de poder emportar-nos a Barcelona al món, no? Amb una caixa, a la maleta...
0: Tastar-lo.
1: I tastar.
2: Escolta, i això on es compra? I com es compra? Perquè més d'un oient deu dir, escolta, jo vull aquests bombons, o per ell mateix o per regalar, fins i tot, no? És un molt bon regal.
1: Doncs...
2: Sé que es poden comprar a les botigues dels Espais Gaudí, però entenc que també ho pots demanar i t'ho envien a domicili,
1: sí,
2: suposo,
1: 100%,
2: no?
1: Sí, 100%, a través de la pròpia pàgina web de gaudit.com, o si no, doncs a través dels diferents punts físics que hi ha al producte, ja siguin les botigues Gaudí, això, l'aeroport o el Corte Inglés Gourmet.
2: Bé, 35 euros.
1: 35 euros la...
2: Està molt bé, perquè al final la caixa surt cada bombot sobre 3,5.
1: Sí,
2: o...
1: realment, vull dir, al final és un preu correcte. També al final aquí hi ha hagut molta feina de disseny i s'ha hagut de repercutir en el preu, però hem intentat que tothom qui ho vulgui ho pugui disfrutar i pugui gaudir d'aquesta caixa.
2: Sí, senyor, doncs jo et felicito, de veritat, perquè és que un 10, en tots els sentits.
0: Sí, no, i quan obres la capsa i veus aquestes figures tan ben fetes...
2: Són perfectes.
0: Ja la imatge ja és bonica. Boníssima de per si.
1: Ah. Aquí hem evitat,
0: ja és genial.
1: Al principi n'hi havia alguns que eren de xocolata blanca, però realment quedaven com... distorsionava molt la visió de la caixa, i per això ens hem centrat tot en xocolata amb llet i xocolata negra i amb aquestes combinacions de sabors que us comentem, i sobretot aquestes formes tan diferents, però que tu quan la veus ja et transporta una miqueta a l'univers Gaudí, i a més amb el drac del Parc Güell al mig de la caixa, que té molta presència.
0: Teniu previst fer una altra... I segurament sí. No sé el que em diràs, però puc imaginar que potser esteu treballant en altres bombons inspirats en Gaudí o en altres llocs emblemàtics de Barcelona?
1: Realment sí, aquest projecte neix. Va néixer amb la idea, aquest projecte, de que hi haguessin diferents caixes per cada casa, hi hagués una caixa, però vam dir, ostres, sortim amb una que ho unifiqui tot i que sigui molt emblemàtica, i a partir d'aquí anem fent passos. Si tot va com està anant, aquest Nadal hi haurà un torró que serà també inspirat en tot aquest univers.
2: Ah, sí? Ens avances en exclusiva
1: aquesta
2: primícia, això.
0: Això és notícia, eh?
2: Home, que bo. L'has de venir a presentar aquí al matí a Ràdio 4,
1: Lluc. Aquí vindrem. Si tot va, com...

0: com està anant, i és cert també que al final és un projecte que neix com a idea, perquè al final aquest projecte es pot replicar a qualsevol ciutat del món o a qualsevol poble, per petit que sigui, que diu, ostres, anem a fer a Berga, anem a fer els bombons de la Patum, no? Doncs va, aquí m'he tirat un triple, que podríem fer-ho, no?
1: Aquí es podia fer una capsa molt gran, no? Perquè els nens vells, els nens grans,
2: la guita,
1: l'àliga, els gegants...
0: Però al final és un concepte que es pot replicar i que crec que és una manera de comunicar la teva ciutat, el teu poble o el teu projecte d'una manera diferent i d'una manera amb sentit, i que a més el poses al mig de la taula, ho disfrutes, ho comentes, i torno una mica a l'inici de la conversa, i no recaiem amb el típic souvenir d'imant de nevera, que està molt bé i és bonic, però crec que hem intentat anar un pas més enllà.
1: I ara que ens comentava sobre aquest torró inspirat en Gaudí, sabeu el nom? Ens pots dir algun detall més?
0: En principi ha d'anar cap a ser una mica aquest drac del Parc Güell.
3: Que bo, que bo. I quan sortirà la venda, més o menys? Quan sortirà la venda, més o menys?
1: Em sembla que no pots dir molta més cosa, no?
0: Que els amics de Makey's em picaran els dits,
3: Que queden 2 mesos i poc més de 2 mesos per Nadal, ja ho tenim a tocar, això. Apunta Jordi i parla amb ell després en privat i que vingui a presentar-lo aquí.
1: Sí, ja ho tenim clar, això.
0: Així ho farem,
3: Perfecte, molt bé. Escolta, encara ets el millor xocolater del món.
0: Realment, mira, d'aquí un mes hi ha la segona edició del World Chocolate Masters, ja fa 4 anys estan sent 4 anys molt, molt intensos, i sí, anirem allà a veure què. Jo aquest any vaig allà d'espectador a disfrutar de l'esdeveniment.
3: Clar, això, aquí hi ha hagut un abans i un després, és evident, però jo t'he de felicitar també perquè continua sent una persona com cal. No t'han pujat els fums, ets un tio encantador, proper, bona persona, i això no passa sempre, quan et donen un títol d'aquests, de dir, de cop i volta, ets el millor xocolater del món. No, i de vegades canvia la manera de ser de les persones, malauradament. Sí. En el teu cas, continua sent el lloc de sempre, cosa que diu molt de tu.
0: Intento que sigui així, i al final jo, quan tinc el meu temps lliure, també intento anar amb... Jo sempre ho dic, jo poso d'exemple, jo els meus amics crec que és qui m'han fet el millor favor amb això, perquè quan tinc temps lliure quedo amb els amics, quedo amb els amics, amb la família, quan tinc temps lliure, i els meus amics són els qui em fan les dosis de realitat, no?, sempre, perquè al final jo dic pel grup de WhatsApp a vegades, ostres, fem alguna cosa, no sé què, i és que ningú contesta, i dius, això és una dosi de realitat, de que, bueno, estàs acostumat que el dia a dia passen moltes coses i que crec que els amics i la família són els que realment et fan tocar sempre de peus a terra, i estic super feliç i orgullós de tenir l'entorn que tinc, i que són els que em fan veure que la vida és molt senzilla i que poden passar moltes coses, però que realment el que s'ha de valorar és el que tenim a prop.
3: Sabeu de qui és molt amic? El Lluc Roselles. Taló Pau de Pons!

0: Fa dies que no el veus, el Pau, o què?
1: Mira, ens vam veure fa parell de setmanes.
0: 15 dies.
1: Vam anar junts a un esdeveniment i...
0: Gran tio, el Pau?
1: Sí, és increïble, eh? Increïble.
0: Els castellans diuen Dios los crea y ellos se juntan. Doncs au, un altre amic del Pau,
1: sí,
0: aquí,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, disfrutem, disfrutem.
0: Mira. Passa el senyoret i tira una pedreta. Torne a passar, li torne a tirar. Que no cantes, Jordi Vila? T'estàs ensupit, avui. No espatlles, eh? Volem que no estigo borratxo.
1: Jo em puc morar a perdonar, però no me la sé,
0: Has d'escoltar el matí a Ràdio 4, home. Ja saps que és un dels nostres total col·laboradors estrella. I ara, la gira del Pau. Suposo que aniràs a Vic.
1: Sí, home, a Vic ja està.
0: A Vic el 7 de novembre.
1: Reservadíssim.
0: Ja has comprat l'entrada o no?
1: Ja la tinc a punt, la tinc a punt. Sí, sí.
0: Jo he comprat la de Lleida.
1: La Lleida, molt bé.
0: Pel 14 de novembre. Tu la de Vic pel 7.
1: A Vic, a Vic. Estarem allà fent suport i disfrutant d'un bon vespre.
0: Lo Pau i la banda, a més a més.
1: A més, a més.
0: 10 anys de festa major. Després el 20... Quin dia és el 27, que va a Reus? Mira, a finals de novembre, i sí, el 12 de desembre em sembla que va a Olot.
2: Sí, sí. I tenim entès també que acabarà la gira a Luz de Gas.
1: Repetim que la gran festa major.
2: Ja ho vam viure, ho vam viure en directe i ho tornarem a viure en directe.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, senyor, sí. Molt bé, perfecte.
1: Vull dir, allà estarem.
0: I tant, i tant. El 7, no? Vosaltres dius?
1: El 7 a Vic, si no m'equivoco.
0: No, és el 7.
1: El 7 a Vic, i estem allà, que són dies per deixar-se anar una miqueta.
0: Doncs sí, que de tant en tant convé això també. Bé,
1: sí,
0: sí? I si és amb un bon amic com el Pau, encara més.
1: Home, i la veritat és que munta unes festes que podem estar contents.
0: Ho sé.
1: I orgullosos.
0: Molt bé, perfecte. Ara, de seguida parlarem amb l'Arroia, no? Hem de parlar, nen?
2: Sí, amb el Marc L'Arroia, que ens explicarà més coses, més detalls sobre la nova temporada de la 2CAT, que es va presentar ahir oficialment. Vam poder entrevistar el director de la 2CAT, Oriol Nolis, que ja ens va avançar algunes de les coses més importants.
0: I vull recordar als oients que podeu anar trucant al 900-454-455, perquè, a més, us podeu endur aquests fantàstics bombons del Lluc Cruselles de franc. És a dir, que si voleu guanyar aquests bombons, que són una autèntica delícia. Jordi, que no sàpiga greu, menja-te'n un, home.
2: És que em fa cosa menjar-me...
0: Doncs escolta, si et fa cosa, vinga, ja vindrà la Marta Inglés, que aquella no té tants problemes.
2: No, saps el que passa? Que si ara em menjo, m'encanta tant, que menjaria un i un altre i un altre, i no, és que no estaria per l'antena.
0: Ja, no acabaries.
2: És que no sé si estar a missa repicant.
0: Només heu de trucar, dir-nos quina és la cançó de la vostra vida, la que us porta un millor record. Bon rotllo, eh? No volem coses tristes aquí,
2: sí, bon
0: que ja
2: rotllo,
0: tenim
2: bon
0: prou de coses tristes. I després farem un sorteig entre tots els que entreu en antena i regalarem aquests boníssims bombons de Lluc Cruselles, que us poden enviar a casa només per 35 euros. És a dir, que val molt la pena això, la veritat.
2: I
0: sí?
2: I
0: però vaja, algú de vosaltres se'ls endurà de franc. 900-454-455. També hem de parlar amb el Xavi García avui. Ja volem saber si surten més bolets, que sé que sí, perquè aquesta setmana recordem qui va venir a aquest programa. La germana i la neboda del gran Quim Masferrer, un altre crac que ens estimem moltíssim, que tenen aquest restaurant a Sant Feliu de Buixalleu.
2: A la Selva, al comarca de la
0: Selva.
2: I ens
0: va explicar la Francina, que és la germana del Quim, que el seu pare ja fa dies que troba ous de reig.
2: Al costat del restaurant.
0: A tocar. Diu, sí, va a peu, de casa. Dic, home, no donis tantes pistes, que després els pixapins ho trinxen. Total, doncs cap allà a buscar ous
1: no
0: de reig.
1: No fa falta tenir-los al magatzem.
0: Que ets molt de bolets, tu, no, Lluc?
1: Soc molt de menjar-ne. Són molt de menjar-ne. Anar-ne a buscar, haig de reconèixer que m'ha costat sempre una mica, eh? Però de menjar-ne m'encanta.
0: Quin és el que més t'agrada?
1: I els ceps.
0: El cep,
1: bon
0: jo també.
1: Un bon carpaccio de ceps, amb pinyons del Montseny i una mica d'oli d'oliva. Buah, increïble.
0: Però veus, n'hi ha molts que aposten per l'ou de reig. Un amic meu que es diu Josep Maria és molt fan de...
1: També.
0: I la Cristina són fans dels ous de reig, igual que la germana del Quim Masferrer, li encanta l'ou de reig, tu.
1: També.
0: Boníssim.
1: Però qualsevol, eh? Tots en general, des d'un camagró que un rovelló, un rossinyol...
0: A mi el rovelló m'encanten, també qualsevol, com tu, però el rovelló no és el que més m'agrada.
1: No, fet... és veritat que tinc molta fama, però bueno...
0: Sí. És l'únic bolet el que poso all.
1: Sí?
0: Perquè la resta no, perquè com deia el meu pare, l'all mata el gust del bolet,
1: sí.
0: I si realment t'agrada el bolet i el gust del bolet, doncs si poses all, perd gust aquell bolet com a tal.
1: Total.
0: Però veus, amb el rovelló no em sap greu de posar-hi una mica d'all.
2: Si jo també cau, sempre me'ls he menjat amb all i julivert, eh? Sí, sí. I és veritat que potser són els que tenen més fama perquè, home, són xulos de trobar quan els localitzes. Ja, aquell color, aquella cosa, aquella textura.
1: Són elegants, són elegants.
2: Sí, són elegants, són elegants. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, perfecte. A veure, Montse, com estàs?
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, molt Montse. Bé. Perfecte, ho celebrem, això.
3: Sí, sí. És important.
0: I tant com és important. I més amb els temps...
3: El tema.
0: Té mèrit, exacte, amb els temps que corren té mèrit, està bé, tu.
3: I tant que sí.
0: El anar fent ja és molt, anar passant, anar fent, ja és molt.
3: Sí, exactament.
0: Des d'on truques, Montse?
3: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, perfecte. Molt bé, ens escolta sovint o què?
3: Sí, cada dia, de veritat. I per la nit també, quan arribo a la feina, fas que el TV3... Diu, mira, guaita... Un altre cop.
0: Perfecte. Doncs escolta...
3: Te segueixo una mica, sí.
0: Moltes gràcies, Montse, moltes gràcies. Doncs digue'ns quina és la cançó, la teva cançó, la de la teva vida, i per què?
3: La de Resistiré del Duodinámico. No pel tema del Covid, que és quan més sembla que tothom l'escoltava. Jo, mira, quan estic així una mica baixa de moral i tal, me la poso i, oye, vinga, a tope, i m'anima un mogollón, de veritat. Hi ha moltes més, no? Però aquesta per mi és la... Te aguanto, aguanto, i vinga, a resistir i a sortir-se de tots els problemes que tenim.
0: Sí, senyora, sí, senyora. Doncs ens agrada. Mira, sentim-la, tu.

0: Montse, fantàstica, eh? Ja has vist que l'hem deixat respirar bastant, perquè ens agrada molt a tots.
1: Mira, eh? L'estic sentint i m'estic emocionant, imagina't. O sigui, és que me xifla molt, molt.
0: Perfecte.
1: Estic emocionada i tot.
0: Molt bé. Doncs tens el número 4, Montse. Moltes gràcies per escoltar-nos cada dia i molta sort. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: D'acord. Adéu. Andrés, com estàs? Bon dia, Andrés.
2: Molt bon dia. Estic perfecte.
0: Doncs... carai, tu, quins oients, que bé, com ens feu feliços, home, que estigueu tan bé, tu. Des d'on truques, tu, Andrés?
2: És divendres, estic a l'Eixample...
0: No plou, no plou, no, ni plourà el cap de setmana.
2: Ja no plou, i això que hem cantat prou, i estem contents.
0: Fa fresqueta, fred en algunes
2: que
0: comarques.
2: Ja
0: s'ha acabat la calor,
2: ja
0: exacte, s'ha acabat la calor aquella insuportable, per tant, tot
2: que
0: va...
2: Que si no arribarien els bolets, eh?
0: Exacte, exacte. Escolta, o sigui, Andrés, que... doncs... Digues. Quina és la teva cançó?
2: Mira, jo tinc moltes cançons perquè tot depèn del dia, del moment, de les persones, etc. Bueno. Però quan ho heu demanat aquest matí, he dit, la cançó ha de ser Bon dia dels Pets.
0: Home! Buà! Genial, això!

0: Ja. Molt bona, molt bona. Ens agrada molt. De veritat t'ho dic, eh?
1: Andrés... És que és positiva...
0: Sí, home, sí. El mal temps, bona cara.
1: Clar que sí. Però i quan fa bon temps, aprofitar-ho i ballar-ho i sentir-ho i comunicar-ho. Vull dir, no quedar-s'ho per tu tot, que dius, mare meva, què et passa?
0: Exacte, Andrés. Doncs mira, tens el número 5, et desitjo tota la sort del món. I moltes...
1: Una abraçada.
0: Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, home.
1: Vinga, com sempre.
0: Gràcies, adeu. Merci, Andrés, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Rosa, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Rosa.
2: Pedro, bon dia.
0: Què diu la Rosa? D'on truques tu?
2: La Rosa què diu? Que té moltes cançons, però jo l'he escollida reivindicativa.
0: Quina has triat?
2: En aquests moments estem així. Doncs he triat el pare, del Joan Manel Serrat.
0: Ah, mira.
2: Perquè sempre m'ha emocionat molt.
0: Escolta.

0: m'hi estaria tot el matí aquí, Rosa.
1: Sí, és una cançó molt antiga.
0: Molt maca.
1: I alhora, doncs, molt actual. I fa 40 anys, que la va treure, més o menys.
0: Sí, senyora. Escolta, Rosa, mira, tens el número 6. Moltíssima sort.
1: Sí, sí, m'agradaria.
0: I a mi. I moltíssimes gràcies. No, val molt la pena, t'ho dic jo, perquè els tinc aquí, els he tastat, els he vist, són preciosos, ho tenen tot, Lluc.
1: Sí, no? Eh?
0: Felicita el Lluc, mira. Home, en directe, Rosa.
1: Ah, sí. Clar, sí, sí, el xocolaté, sobretot perquè m'encanta, però la negra, eh? Suposo que són negres.
2: Sí, bé, no? Hi ha una mica de tot,
0: Hi ha de tot, per tots els gustos.
1: Ah, bueno, doncs els altres gustos els convidaré. Jo em quedaré amb els negres.
2: I tant.
0: N'hi ha de negres, n'hi ha, no pateixis. Escolta.
1: Sí, sí, vale.
0: Rosa.
1: Vinga. I si no em toquen, doncs a mi te'n compraré un dia.
0: T'anava a dir 35 eurets, tu.
1: Home, sí, per regalar i que me'n donin un de negre. Faig broma. Vinga.
0: Doncs tens el número 6.
1: Moltes... Ah, doncs m'agrada aquest número. El mes que vaig néixer jo.
0: Ah, juny. Veus? El juny.
1: Ah, ets, veus si tinc sort.
0: De quin dia de juny ets?
1: Del 10.
0: De l'any? L'any no te'l pregunto, no pateixis.
1: Bueno, no passa res. Del 44, no. Soc molt velleta.
0: Oh, velleta, no, dona. Avui en dia no n'hi ha cap de vell.
1: No, sí, sí, ens anem fent velletes. Vinga.
0: Escolta'm, moltíssimes gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, Rosa, de veritat.
1: Molt bé, bon dia.
0: Molt amable.
1: Que vagi bé.
0: Adéu. Tens el número 6, ara farem el sorteig, la mà innocent, no sé qui serà. Home, Lluc. Ja està, clar, qui ha de ser? El Lluc.
2: El
0: Lluc
2: Crosselles. El millor xocolater del món.
0: Sí, però abans digue'm quina és la teva de cançó, Lluc.
2: La meva cançó, jo us diria, i a més crec que el dia que estem a ser elefants d'Oques Grasses...
0: Sí, senyor!
2: Significa molt per mi, perquè al final vaig guanyar el campionat del món de xocolateria amb un elefant i vaig posar aquesta cançó i va ser com molt maco i crec que avui, bueno, estan 104 dies per ells, a més usonencs que són casa i que res, demà estarem allà a l'estadi a disfrutar amb ells.
0: Perfecte, doncs mira.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Jo només vull veure elefants volar.
2: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: Ara de seguida, Lluc, parlarem... Una... Mira, José Quil, com estàs? Hola, hola, estimat. Escolta, no, que ara de seguida dic que parlarem també de la teva etapa, que el Nando Jubany, tu. Un altre gran, també, el Nando, eh?
1: I per mi, un pare dins aquest sector, perquè realment m'ha cuidat moltíssim i...
0: Que maco és.
1: I és un crac, és un crac.
0: El portarem aquí al programa. Que sí, Jordi Vila?
2: Sí, sí, estem en gestions.
0: Sí, sí. Perfecte. Xavi García, què dius?
3: Què tal? Molt bon dia. Com va tot?
0: Com està el millor boletaire de Catalunya? Tip de bolets.
3: El tio, en aquests moments, ha acabat de baixar de la muntanya amb una frustració enorme.
0: Que, una frustració enorme, què vols dir? Que no n'hi ha, però si ha plogut.
3: No. A veure, coi, però...
0: Ja ho sé que triguen dies. Ja ho sé, que no surten d'avui per demà, home.
3: És a dir, avui hem triat malament el lloc. Hem fet una orientació sud-est i estava fatal. O sigui, jo baixo directament en 5 rovellons. 5.
0: 5 rovellons?
3: Sí. També és cert que, com que estic jubilat i et porto 3 dies aquí amb el meu fill a muntanya, home, ahir vam fer una... Entre tots, podem dir que vam baixar un bon cistellet.
0: Bé, això, el Ripollès. El
3: Ripollès, sí. Alçada, com sempre. Bueno, mira, jo aquesta vegada a l'alçada diria... Curiosament, va donar la sensació de 1.400 i 1.600 hi havia molt poca cosa. A partir de 1.600 començaves a trobar i per sota de 1.400 podies trobar també.
0: Molt bé.
3: Va ser la sensació que em va donar a mi, eh?
0: Aquesta matinada han baixat a 2 sota 0 a Das, a 1 grau sota 0 al Pont de Suert, a la capital de l'Alta Ribagorça.
3: Aquesta matinada nosaltres hem sortit a buscar bolets, no pas a horari boletaire, perquè el meu fill treballa i llavors ens hem d'ajustar una miqueta. Hem sortit de casa a les 9 del matí, i a les 10, una miqueta abans de les 10, quan arribàvem a la zona que volíem de muntanya, estava tot glaçat. Va. I allà, suposo que ja ha baixat, també s'ha quedat a 0 una miqueta menys, i ja estava tot ben glaçadet. De totes maneres, com m'ha dit avui una persona aquí del poble, diu, la saó està posada, ara només cal paciència.
0: Ja, que no geli, que no geli gaire i que no faci bé.
3: Correcte. Si mirem, ahir volia escoltar-me el picó, però com estava a la muntanya no vaig poder fer-ho. A veure si després me l'agafo i me l'escolto per la web. No sé què és el que va dir exactament en picó, però el que està clar és que sembla ser que les temperatures són avui i demà una miqueta baixes, tampoc no excessivament, i després tornen a pujar.
0: Sí, sí, no, t'explico.
3: Amb la qual cosa,
0: t'explico, és a dir,
3: paciència.
0: En resum, aquest cap de setmana farà sol, però rasca, és a dir, a veure, com ha fet aquesta nit. Què passa? Pugen les temperatures tant les mínimes com les màximes. És a dir, la nit serà una mica menys freda. Però de nit i matinada és llarga. Farà fresca o fred, depenent de la comarca. Però res exagerat. Sí, som a l'octubre. Per tant, cap de setmana de sol, diumenge més núvols, a la tarda mitja ennuvolat, res de pluja...
3: És el temps ideal pels bolets.
0: I a veure què podria passar, diu, a finals de la setmana que ve. Ara, durant 5, 6 o 7 dies, tranquil·litat total i absoluta.
3: Sí, podria entrar una altra vegada. Podria entrar aigua, si poso una altra vegada.
0: Sí, igualment, escolta't el picó, ja saps que pots entrar...
3: Ja saps que jo sóc un fan total i absolut d'ell. M'encanta quan parlo de música, quan posa les músiques. Crec que és una... És un espai imprescindible i ja està. Bueno, a lo que anàvem.
0: Anem al tema.
3: Què he trobat? Rossinyol, m'ha sobtat molt. Cotes més o menys mitjanes i l'he trobat a sota roure, faig i avellaner. Comença a sortir una miqueta, està bé. Per exemple, rossinyol sí, trompeta i camagroc no he trobat. M'han parlat que camagroc començava a sortir a segons quines zones del Pirineu. Què més he trobat? Que m'ha sobtat molt. Fredolic gros. Te'n recordes que l'any passat el vas tastar?
0: Sí, i boníssim. Jo, de fredolics n'he menjat molts tota la vida, però el gros no l'havia tastat mai, Xavi.
3: Doncs aquest és el bo. Per mi és el bo.
0: És boníssim.
3: Per mi és el bo.
0: A veure, què dius? Quan... Ceps, què més? Rovelló, rossinyols?
3: Ceps, rovelló, rossinyol, com a cosa bé, està sortint a qui li agradi agafar el pinatill de calceta, els suïlos, i comença a sortir aquest fredolic. Algun apagallum... I jo no he vist gaire cosa més.
0: D'acord.
3: Però no està malament. Ja. No està malament.
0: Ja, molt bé. Doncs escolta, fantàstic. I això anirà més.
3: I ja t'he dit. Això jo crec que anirà més, sí.
0: Veus?
3: També és cert que avui i ahir a la muntanya gairebé més boletaires que bolets.
0: Oh, ja. I espera't, cap de setmana això... llarg, diu la Sílvia de l'Amo, el Servei Català de Trànsit diu que sortirà entre aquest migdia. Mira, ara ha començat a les 12, l'operació sortida. I entre avui i demà, 570.000 cotxes, nen, de Barcelona i l'àrea metropolitana. Bueno, 570.000 cotxes.
3: Com estic jubilat, el que faré serà demà entrar cap a Barcelona.
0: O tu hi pots anar entre setmana,
3: home. En contra del que va tothom.
0: Clar, tu ves contracorrent, és el millor que pots fer. Si, mira qui tinc aquí. Saps a qui tinc aquí?
3: No.
0: El Lluc Cruselles. El millor xocolater del món.
3: Sí, home, i tant.
0: No. Ell només pensa en els bolets, aquest. Aquest només ho...
1: Però allà a Osona, no, no. Però allà a Osona també en tenim, de bolets.
3: Home, i moltes vegades que he anat a buscar, és més, al costat mateix d'on està en Nando, tirant una miqueta més avall cap al pantà
1: sí,
3: de Sau.
1: Cap allà a Fuguerola, Sant Julià i tot això.
3: Correcte, correcte. Sí. Ja,
1: jo soc de l'altra banda d'Osona. Soc de Santa Eulàlia, Riu Primer, que també a Muntanyola, per allà també.
3: També, home, ostres, d'unidor, per allà a la zona de Muntanyola també he anat forces vegades a buscar. Tinc un bon amic que viu a Sant Julià de Vilatorta i que a través de... A partir d'aquí anem fent... rutes per tot arreu.
1: Jo ja miro per tu i te'ls deixo tots per tu, perquè no hi vaig gaire.
3: Gràcies. Jo ja aniré a buscar xocolata. Vale.
0: Molt bé. Escolta, mira, aprofitem a explicar una mica la teva història amb el Nando Jubany, home.
1: Ara. Doncs realment comença de bastant... O sigui, quan em va començar a agradar una miqueta aquest sector, bueno, allò que cuines alguna cosa a casa i tal, tinc un cosí que treballava allà, i quan jo tenia pues, 16-17 anys em va dir va, vine a passar un estiu aquí a veure si t'agrada o si ja ho descartes i vaig estar pues, a Can Jubany això, amb 17 anys, l'estiu que tenia 17 anys i em van posar a la partida de postres a ajudar jo en aquells moments pues, no sabia ni fer una crema pastissera, evidentment estava allà tallant maduixes però em va agradar, però sobretot em va agradar pel que significa el postre com a tal o el pastís o el bombó sinó, o sigui i dins de Can Jubany hi ha una cuina una taula a dins la cuina on pots menjar com a comensal i veies que durant l'àpat la gent disfrutava i s'ho passava bé però el moment del postre era un moment de disfrutar a tope, de celebració i és aquest moment d'emoció, no? I veia pues, que feies algú amb les teves mans que la gent ho disfrutava moltíssim i crec que això és el que realment em va fer tibar per decantar-me per aquest ofici, no? Perquè ja sigui un bombó, un pastís o un postre, al final fa emocionar, és per celebrar, és per compartir, és per gaudir, i en cap moment per res que no sigui això. I va ser molt bonic adonar-me'n d'això, i a més, pues, estar allà, jo per mi he pres uns valors de Nando increïbles, de sacrifici, d'esforç, de buscar sempre la perfecció en tots els sentits, i a més, doncs, m'ha acompanyat i ajudat moltíssim en tot el meu camí.
0: Que bo. Xavi, quan arribarà el fort de la temporada de bolets, va? Allò el fort, el millor moment, quan creus que serà? Finals d'octubre, primers de novembre, sí. Si no s'espatlla el temps?
3: Amb un parell de setmanes. Fixa't que tenim un avantatge, que estem anant cap a lluna nova, que és un avantatge.
0: D'acord.
3: I llavors tindrem dues setmanes, que seran les que vagin fins a lluna plena.
0: Sí.
3: Aquestes dues setmanes... seran per mi el punt maco de poder trobar bolet en condicions. A partir de llavors trobarem bolet, però més possibilitat que sigui corcat.
0: Va, perfecte. Doncs escolta, estarem molt pendents i haurem d'anar parlant, perquè si la cosa va més, que és el que volíem i desitjàvem
3: sí, home, sí.
0: Tots plegats, vol dir que necessitarem
3: sí, home, sí.
0: Més dosis de Xavi García aquí al matí de Ràdio 4, eh?
3: Jo ja t'aniré passant aquests vídeos on agafo alguna coseta i això, perquè per fer també...
0: Va.
3: Vale.
0: Escolta, i gràcies per escoltar-nos. El Xavi sovint m'escriu i em diu, mira, ara estic sentint això, ara allò, i em fa molt feliç com professional també dels mitjans de comunicació com tu opti per escoltar el matí de Ràdio 4. Xavi, moltes gràcies.
3: Nen, que no hi ha competència pel matí amb tu.
0: Oh, carai, i amb tu, home. Que formes part d'aquest programa, part important també. Gràcies, home. Merci,
3: vinga,
0: Xavi.
3: Guapo, que vagi tot bé.
0: Un petó gran.
3: Vinga.
0: Adéu, crac.
3: Adéu.
0: Fins molt aviat. Ui, 3:15 d'una ja.
2: Això passa volant.
0: Jordi Vila, què
2: volant,
0: és això, tio?
2: Volant. Volant com les oques grasses.
0: Jordi, pobre. Escolta'm una cosa. Què faríem sense el Jordi Vila, nen? Ai, senyor.
1: Tothom és important.
0: Sí, aquest equip, hem tingut sort amb això. Sí,
1: sí
0: perquè no
1: sí.
0: Passa sempre.
1: La sort, sí. La sort no es busca, eh?
0: A més, ja portem un any i encara no ens hem tirat els plats pel cap. Sí o no?
2: Sí, Xavi, sí, és veritat.
0: No, no, som com una família.
2: Ens queda tota una temporada per endavant, eh? Però bé, bé, bé, anem bé, anem bé.
0: Què vols dir? Que t'hem de canviar d'horari o alguna cosa?
2: Bé, no, no, que ara ve l'hora de Nadal.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, doncs, i no, i amb tots els col·laboradors, som com una família que programes així. Sempre ho diem, però és que realment és així. Sí? I ja hi ha una mica de relació fins i tot més enllà de la ràdio, eh? En alguns casos.
2: Més enllà de les zones.
0: Eh que sí? Escolta'm una...
2: Amb Xavi Freixas.
0: Va, va, va. Què diu el Marc? Com estàs?
4: Molt bé. Això vosaltres, com esteu? D'aquí de divendres un altre cop. Content de saludar-vos.
0: I nosaltres de tenir-te aquí en directe. Tu, el Marc Larroya, és el director... Mira, es diu empantalla.cat, l'has de mirar, Lluc Cruselles. Exacte. Està molt bé, això, eh?
1: Mirarem, mirarem.
0: La veritat, és un... Vaja, a mi m'encanta, m'hi he enganxat, tio. No, no feia massa temps, eh? Que no fa massa que ho sé, això. Però, no. Però la veritat és que està...
4: Portem,
0: és
4: molt... Portem un mes.
0: Tot el tema tele el domina i el controla com ningú, sí?
4: Moltes gràcies, home.
0: Home, t'ho dic sí, perquè sí, ho penso. Sí. Vull dir que...
4: Sí.
0: Escolta, i ahir nosaltres vam parlar amb l'Oriol Nolis, el director de la 2CAT, i vam parlar abans de la presentació, una estona abans, però clar, dic, escolta, necessito que algú que hi hagi anat, que hi hagi estat, ens expliqui una miqueta totes aquestes novetats que ja ens va avançar l'Oriol. I per no molestar la Sònia Urbano, que és la directora, que lògicament també hi era en aquesta presentació, dic, no la faré pujar, dic, calla, que truco el Marc. I que m'ho expliqui el Marc, que mira, a aquesta hora el teu titular, en pantalla.cat, és la 2CAT presenta la nova temporada amb les estrelles de RAC1 i més català. Aquest és el teu titular.
4: Exacte, mira. Doncs sí, mira, així és, perquè evidentment s'estrenen molts nous programes, noves estrenes que realment pinten molt bé, i a més també s'amplien les hores de català, no? Pensem que a partir d'ara hi hauran 5 nits a la setmana que hi haurà programació en català, una nit més que la temporada passada, a banda de 8 hores diàries en directe també de programació en català. Entre aquestes principals novetats, la gran aposta, sens dubte, és el Cervells Mínims, un nou programa...
0: Del gran Toni Clapés. Mira, m'encanta. Jo ho dic públicament sempre, és així.
4: Jo també, en soc fan, també d'ell, jo.
0: Gran persona, gran professional, grandíssim amic i un tio excel·lent, en tots els sentits, la veritat, el Toni. Sí, senyor.
2: Sobre aquest programa, Toni Clapés ha dit, és una oda al cunyadisme, al comentari, el primer que et ve al cap, eh? Ha dit, va dir-ho a la de premsa.
4: Sí, en efecte, s'emetrà els dimecres a la nit, a partir de les 10:30. Per tant, dimecres a la nit, Toni Clavés a la 2CAT. I bé, també avançant, no?, que això, que serà un programa, com ara deia Odo, on es reivindicarà aquest cunyadisme, però bé, pensem que el Toni, en el seu programa, no?, que també és un dels més escoltats de la ràdio, doncs jo també celebro, escolta, aquesta oda al cunyadisme, a riure'ns de nosaltres mateixos, no?, amb un to aquest desenfadat. Feia molt que el Toni tenia ganes de tornar a fer tele i aquest cop, no?, doncs que ha donat l'oportunitat a la 2CAT i benvingut sigui. Jo crec que tots allò l'esperarem amb moltes ganes.
0: Amb cantaletes, sí senyor.
4: Exacte. Sí. A banda del Toni també tornarà el Jordi Basté amb el seu Pla Seqüència. Recordem que era aquell programa que feia entrevistes, no?, allò tal qual es gravava, tal qual s'emet, que vam veure personatges la primera temporada, no?, com l'Iñaki Urdangarín, recordo. Doncs també torna l'any que vas néixer del Xavi Bundó, el presentador també dels caps de setmana.
0: Sí, senyor.
4: Que és aquest programa, no?, que recorda què feies aquell any, no?, a partir de l'arxiu històric de Televisió Espanyola, no?, el més extens de totes les cadenes.
0: Mm-hmm.
4: I atenció, perquè també hi haurà una gran estrena, que és el Catalunya Fantàstica, amb l'Albert Pla, que també fa el salt a la 2CAT, que investigarà les llegendes de Catalunya amb el seu particular humor.
2: Dimarts a les 22:30, Catalunya Fantàstica.
4: L'Albert Pla, el dimarts. També arribarà Els Nous Guerrers, amb en Eric Hairle, que serà un nou programa on els famosos es prepararan per ser guies turístics. Això s'emetrà els diumenges a la nit, per tant, diumenges a la nit també prime time en català. I atenció, perquè els divendres la 2CAT emetrà cinema en català. Per tant, també celebrem-ho. Pel·lícules els divendres a la nit, que és aquell dia, no?, aquella nit que diem telemanta, doncs tindrem cinema en català també a la 2CAT. I així com a dada de resum, no?, que també va comentar l'Oriol, doncs bé, va dir que la 2CAT havia pujat un 20%
0: sí,
4: de l'audiència en un
0: deia.
4: Any.
0: Sí, sí, en un any, tu, el primer aniversari.
4: Una xifra, no?, que de fet va comentar, no?, que això que fa un any estàvem nerviosos de dir, bueno, com anirà aquesta posada en marxa d'aquest nou canal, doncs podem celebrar-ho. I també recordar a tots els oients que aquest dissabte la 2CAT celebrarà el seu primer aniversari amb una programació especial.
0: Sí, senyor.
4: Que arrencarà a les 8:45 amb la amb una prèvia amb les cares de la cadena, seguit del concert d'Oques Grasses en directe.
0: I Ràdio 4 també, Olímpic, eh? Montse Soto, la Natàlia... Sí, sí, sí. Escolta, demà tots enganxats, a la 2Cat o a Ràdio 4?
4: Exacte.
0: Molt bé, perfecte. Sí, sí, sí, la Montse, sí, que està aquí, la fotografia aquesta que has posat guapíssima.
4: Sí.
0: La nostra Montse.
4: I mira, i també a banda de comentar, la Graella Diària, hem parlat del Prime Time, a la Graella Diària també tornarà al concurs Rescat, aquest concurs de presentar Peter Beavers, que és en català, noves entregues de l'Aquí la Terra, del Jacob, que també funciona com un tro, i també hi haurà l'arribada del Pablo Tallón.
0: I més català, que això és importantíssim, tu. Principal exacte. Objectiu també de la 2Cat, noi, que falta ens fa
2: i
0: això.
2: Tant,
0: eh?
2: I tant. Més català, programa, més català. Hi ha un programa que encara no té data d'estrena, que el protagonista, la Judit Martín, aquesta còmica i actriu, que es transformarà en Meritxell Bofarull, una peculiar presentadora que recorre una Catalunya poc habitual als circuits turístics. Molt això no ens ho hem de perdre.
0: Escolta, Marc, t'esperem molt aviat aquí a l'estudi.
4: I tant, aquí em tindreu.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada gran i bon cap de setmana.
4: Igualment, una abraçada.
0: I entreu en pantalla.cat, tu. Ja veuràs, us agradarà. Enganxa, tu. Què falten? No res, 7 minuts per la una. Home, hem de fer el sorteig, tu, dels bombons del Lluc Cruselles.
2: Doncs qui serà la mà innocent?
0: El Lluc
2: Cruselles.
0: Evidentment, ni tu ni jo.
5: Super innocent, eh? Seré molt...
0: Ja tens els paperets
5: neutre,
0: per aquí o no?
5: Neutre. No, però ens els inventem.
0: Els paperets quan pugueu, si us plau. Sí. Ah, ja els tenim aquí.
2: Aquí.
5: Ah, vale, perfecte.
0: Sí, la Sílvia García del Pozo està al cas
5: doncs
0: de tot.
5: Anem al gra.
0: Jo no sé. Què tens més de dos mans, tu? Perquè agafa el telèfon, busca músiques, fa paperets... Escolta, el número 1 és pel Manel, recordem-ho. El 2 per la Margarita, el 3 per la Rosa. Després el 4 per la Montse, 5 Andrés i el 6 per la Rosa.
5: Estupendo. Doncs tenim el número... El número 3.
0: El número 3, per la Rosa, la primera Rosa.
5: La primera Rosa
0: que ha entrat en directe quan faltaven pocs minuts per les 12, eh? La primera tongada de trucades, doncs au, Rosa, felicitats. Rosa,
5: felicitats, una caixa sencera, no la que ens hem començat a menjar.
0: Sencera, no et donarem les restes, perquè no quedarà res aquí, ens menjarem hasta el cartró al final, sí o no? Va, perfecte. Mira.

0: Rosa, felicitats,
1: oh,
0: eh?
1: Quina alegria!
0: Mita-la, mita-la!
2: Felicitats, Rosa! Oh,
3: felicitats!
1: Quina alegria! Oi, ja. Oi, oi, oi! Sí que m'ha fet molta alegria, perquè jo dic... És molt difícil que toquis. Mira, m'ha tocat! Oi,
0: doncs sí, veus? Escolta... Val molt la pena, oh. Això, eh?
1: Oi, sí, oi, sí, oi, sí. Oh, que maca és aquesta cançó.
0: Ja ens ho diràs, eh? Els bombons aquests t'encantaran, eh?
1: Home...
0: El millor xocolater del món, eh?
1: Home, vull que són molt bons.
0: Boníssims. I a més són preciosos. Sap greu menjar-se'ls, perquè realment els ha fet... Són perfectes,
2: Jordi. I te'ls pots menjar amb pa, oli i sal. Ai, amb blamut, també.
1: Amb l'avi s'ho penjar.
0: Ben lligat, això.
1: Sí, sí, sí.
0: D'on trucava, Rosa? Oh, celebro que estiguis tan contenta.
2: I tu,
0: eh?
1: Que aquest... Sí, home, que et toquin uns bombons. És que soc de Sant Feliu, bueno,
0: Ah, Sant Feliu.
1: Sí. Anys, molts anys que dic a Sant Feliu.
0: Sant Feliu de Llobregat, eh? Perquè posem-hi cognom, home, als pobles, que si no sabem Sant Feliu de què.
1: No, de Llobregat.
0: Ara,
1: de
0: Llobregat.
1: Els altres són macos, però com el de Llobregat, cap.
0: Ara. O cadascú li agrada el seu. Que bona que ets.
1: Avui festa major, Sant Feliu.
0: Ah, bona festa major, doncs. Au, festa major, bombons de Llucruselles. Escolta, un dia rodó, això. Un dia rodó, això, Rosa.
1: Sí, sí. Ara què haig de fer per agafar-los?
0: Ara, mira, ara no pengis i la Sílvia García del Pozo t'ho explicarà perfectament bé tot això. Ja quedareu d'acord amb ella. D'acord?
1: Gràcies, eh?
0: A tu per escoltar-nos i bona festa major. Que vagi molt bé, Rosa.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia, adéu. Saps quina m'agrada molt a mi de cançó, Lluc?
2: Aviam.
0: Mira, aquesta.

0: No us agrada? Què passa, Jordi?
1: M'he mostrat. No, Carles Sabater i Pep Sala, quins grans.
0: No et moris, que arriba el cap
1: grans.
0: De setmana, espera't a
1: quins
0: dilluns.
1: Grans,
2: eh? Em fa molt il·lusió, perquè Pep Sala és del mateix poble que jo.
0: Sí,
2: que Santa Eulàlia
0: sí,
2: riu primer i...
0: Dic espera't a dilluns, perquè nosaltres dilluns treballem oients. Recordeu que hi serem...
1: És veritat,
0: des
1: Xavi.
0: Des de les 9...
1: És veritat, m'havia oblidat.
0: Fins a la 1,
1: sí. No,
0: dilluns.
1: No, és veritat.
0: El matí de Ràdio 4, dilluns no de 10 a 1, no. De 9 a 1.
1: De 9 a 1.
0: Estarem pendents de tot el que passi aquest 12 d'octubre i també i sobretot del trànsit, perquè tornaran aquests 570.000 cotxes que previsiblement han de sortir entre avui i demà de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Nosaltres no haurem de tornar perquè estarem aquí explicant-ho.
0: Aquí sí, està molt bé, com diu el Xavi García. Sí, si ells marxen, jo em quedo. Si ells es queden, jo surto.
1: Si tu te vas, jo vengo de ahí.
0: Lluc Cruselles, un milió de gràcies. I,
2: gràcies a vosaltres.
0: I gràcies per ser com ets. I aquest és el teu programa i casa teva, ja ho saps.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: T'hi esperem molt aviat.
2: Igualment, Vic és casa vostra.
1: I visca la xocolata,
0: I felicitats una vegada més per tot i més. Oients, gràcies per la vostra atenció. Us esperem dilluns. Que vagi molt bé, això. Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
3: És la 1.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. El govern de l'Aragó anuncia que el trasllat de les pintures de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya al Monestir començarà el 19 d'octubre i s'allargarà 4 setmanes fins al 5 de novembre. Ho ha dit Pedro Olloqui, director de Patrimoni del govern aragonès.
5: Hemos acordado... dar por bueno aprobar el traslado en las siguientes condiciones. Un plazo de 4 semanas que comenzarían el día 19 de octubre y terminarían el día 5 de noviembre. Que se realizarán por la empresa SIT.
3: El govern d'Aragó ha autoritzat al MNAC el trasllat després que al juliol el museu va aturar el desmuntatge perquè encara no disposava del vistiplau de la Comissió de Patrimoni d'OSCA que l'ha aprovat avui divendres. Fons del MNAC asseguren a Ràdio 4 que es tracta d'un calendari provisional i que reprogramaran els treballs, però que l'última paraula sobre la data la tindrà el museu i serà abans de finals de novembre. Els equips estan reorganitzant els treballs que duraran més o menys, com dèiem, unes 4 o 5 setmanes. Aquest migdia s'ha dut a terme un minut de silenci arreu del territori en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les víctimes del randisme. Entre d'altres, membres de l'Ajuntament de Barcelona han sortit a la plaça Sant Jaume per escenificar la seva mostra de condol. Ens ho explica Míriam Andreu.
6: Personalitats com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o la consellera d'Economia, Alicia Romero, han sortit al carrer acompanyats per membres del consistori per guardar un minut de silenci. Pablo Romero, de la UGT, ha llegit part d'un manifest en record de la Mari Carmen.
7: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
6: D'altra banda, el metro de Barcelona s'ha dut a terme una aturada d'un minut. A la convocatòria també s'hi han sumat els empleats de SEAT a Martorell, els de les oficines de Renfe o la Universitat de Barcelona. Un acte en record de les víctimes del randisme, avançada de la mobilització convocada aquest vespre a les 7 a la plaça Universitat de Barcelona.
3: Gràcies, Míriam. I en marxa l'operació sortida pel festiu del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit activa un dispositiu especial. S'espera que entre aquesta tarda i demà surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles i que dilluns en tornin uns 270.000. En aquest sentit, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat als camions, mentre que els Mossos d'Esquadra faran més d'un miler de controls de seguretat viària. Es preveu que durant aquests dies festius augmenti principalment la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i de l'excursionisme. L'Ajuntament del Vendrell penalitzarà a partir de l'any vinent les persones que encara no hagin recollit la targeta de la brossa per fer una recollida intel·ligent. Fa ja més de mig any que el consistori va començar a repartir aquestes targetes, Judit Huerta.
4: I encara hi ha un 30% dels habitatges que no l'han recollida, per tant, no poden obrir els contenidors de rebuig orgànic i deixen les bosses de brossa fora. Per acabar amb aquest incivisme, el ple de l'Ajuntament ha aprovat avui de manera provisional una nova ordenança fiscal reguladora. La taxa manté la referència dels metres quadrats de cada habitatge per establir el cost, però inclou un nou criteri en funció de si es participa o no en el nou model de recollida selectiva. Així, els que no hagin recollit la targeta dels contenidors intel·ligents o els cubells del porta-a-porta tindran un recàrrec de gairebé el 40% en el rebut. Ho ha explicat Baltasar Santos, regidor de serveis.
8: Per exemple, en un habitatge d'entre 50 i 100 metres quadrats, la quota serà de 158,95 euros si l'usuari ha recollit el material i pot participar del nou sistema, mentre que serà de 258,46 si, malgrat disposar del nou model al seu barri, no ha recollit ni tan sols el material per fer el reciclatge que correspon.
4: Aquesta ordenança es prevé una altra que l'Ajuntament vol tirar també endavant i que pretén sancionar ja directament les persones que no reciclin.
3: I un apunt de cultura, perquè la guionista i directora madrilenya Inés Toaria ha guanyat el segon premi Josefina Molina de guió de llargmetratge fantàstic d'autoria femenina amb la seva obra Márgenes Oscuros. Impulsat per la Fundació SGAE i pel Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges, i amb una dotació de 10.000 euros, aquest guardó reconeix guions originals i inèdits d'autores sòcies de l'SGAE. L'objectiu és obrir un espai per noves veus i mirades a un gènere encara fortament masculinitzat. El jurat ha seleccionat Márgenes Oscuros per unanimitat i n'ha destacat l'elevada qualitat literària i la sensibilitat cinèfila del guió. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
9: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
10: Jo només vull veure elefants volar.
11: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: És la una i gairebé 7 minuts. Hola a tothom. El primer concert de l'últim concert d'Oques Grasses va ser dimecres passat. Em va fer molta gràcia que hi hagués gent renyant a xarxes que la promotora de Project pengés vídeos i imatges del concert. No feu spoiler, estaven indignadíssims, però a veure, en quin món viviu? Això se sabia des del primer dia. Bé, però el concert d'Oques Grasses ens diu moltes coses. Una d'elles és que viure'l des d'Instagram no és el mateix que viure'l a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Alguns de nosaltres viurem l'últim concert de forma literal, l'últim dels últims, dissabte. Veure'l per la tele seria un entremig, potser no és el mateix que ser-hi, però no és viure'l a trossos i en format ràpid. Demà a 8:45 del vespre tindreu també aquesta opció a la 2CAT, que celebra el seu primer aniversari de vida. Els que sempre hem estat defensant la llengua, el català, aquesta setmana som una mica més feliços i una mica més optimistes. Han passat tres detalls que ens emocionen. La celebració d'aquest any de vida de la 2CAT, també la presentació de la nova temporada, la conversa entre Broncano i Shakira, parlant català, de puta mare. Això també ens ha emocionat.
2: Puta mare, com dicen en català.
3: De puta mare, eh?
2: De puta mare.
3: Hables català?
2: Sí, parlo.
3: Jo parlo també.
2: Sí?
3: En català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols.
2: Els meus fills.
1: I la tercera cosa que ens ha emocionat, som així els catalans, és que un grup d'Osona, que va aparèixer a l'estudi de Ràdio 4 el 2013 tocant amb una regadora, omplin ara quatre estadis olímpics. Avui ho celebrarem amb fans i amb una persona també molt especial que recorre molts escenaris. Entrem a casa els Dines. No sé si van al concert o el miraran per la tele.
4: Els Dines.
5: Concert de comiat d'Oques Grasses. Se'ns fa tard, la casa està fet un fàstic i no trobo absolutament res.
6: Marta, tranquil·la. La gent que estimo no s'estressa abans d'un concert. Mira, avui és el dia de la meva sort.
5: Deixa't de poemes, Jordi. Portem una hora buscant. On dimonis has posat les claus del cotxe?
6: No pateixis, Marta. Caçarem ocells i anirem volant. A més, si el cotxe no arrenca, in the night, agafarem un taxi. Elefants a la carretera no n'hi haurà.
5: M'estàs responent a tot, amb frases de les seves cançons. En sèrio? Jordi, petar-ho a l'estadi està molt bé, però si no sortim ara mateix, l'únic que petarà serà el meu cap.
6: Bye, bye, estrès. Agafa la jaqueta, que la vida és un regal. I no ens la podem passar buscant unes claus.
5: Ai, Jordi, ets un cas. Som-hi, va, som-hi, abans que t'engegui a prendre pau.
7: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.

Bueno, a mi em fa molta il·lusió. En el concert de Oques Grasses ha sigut molt inesperat perquè no m'esperava. I bueno, uns amics tenien entrades i pues, m'han convidat i em fa molta il·lusió compartir amb ells pues, aquest concert, amb els amics, cantar les cançons, ballar. I res, que tinc moltes ganes de dissabte de poder gaudir-ho i disfrutar-ho molt. Gràcies!

Per mi el concert ha estat un 10 de 10 perquè m'han vingut flashos de moments, de gent que ja no està, i jo crec que l'èxit d'Oques Grasses ha estat aquest, no? Tant la posada en escena com les cançons, els coreògrafs, l'ambient que hi havia allà, jo crec que cap altre grup ha pogut comunicar tan bé, no?, tots els seus valors, i tota aquesta profunditat que tenen les cançons, vulguis o no, saben arribar a la gent, saben arribar al seu públic, i dir que us trobarem molt a faltar.

0: Som la Laia.
1: La Eli.
0: I la Diana. I tenim moltíssimes ganes d'aquest dissabte per anar a veure Oques Grasses.
2: Segur que ho peten. Portem un any esperant aquest gran concert i, bueno, volem allà anar ja.
1: 100%, un moment super inolvidable.
0: Plorarem molt.
2: Ai, no vull que s'acabi!
3: Porto a mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
4: Ja veieu quina és l'emoció dels que l'han de viure i els que ja l'han viscut al concert. Jo sempre m'he preguntat si aquest gos que surt al principi de la cançó és el gos que moltes vegades en Josep Montero ens ha ensenyat els seus vídeos més personals des de xarxes. I és que segur que ho és, perquè diríem que és la gent que ell estima. És a dir, el gos del Montero és la cançó, la gent que estima en Montero. Aquesta és probablement la cançó definitiva que ha portat Oques Grasses a omplir 4 estadis, és a dir, és la cançó que ho ha canviat tot, que ha passat de ser un grup d'una manera a arribar a molta, molta més altra gent. Veurem, doncs, si en aquest concert de dissabte, que seria l'últim concert, per exemple, hi apareix la Rita Pagués, que, no sé, potser és la més esperada, diríem, del temps. Va, ens agradaria que compartissis, doncs, els teus moments amb Oques Grasses.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
6: Tota la malícia d'aquest món l'enterraré i creixerà la pau sobre els fems. Faré la revolució i em faré...
4: La Tàctica d'avui és un programa molt personal, ja ho veieu, perquè hem viscut l'èxit d'Oques Grasses des del primer dia. Estem bastant emocionats, l'equip de la Tàctica. És així com molts dels que ens esteu enviant missatges. Mireu l'Estel Soler.
7: Bon dia, sóc la Ivet Soler, creadora de contingut en català a les xarxes socials. I la veritat és que he tingut la sort de poder veure els dos primers concerts d'Oques Grasses. Tenia entrades per dilluns, però amb les pluges ho van aplaçar dijous i tenia entrades també per dimecres. Per tant, dimecres es va transformar en el primer concert i la veritat és que va ser completament increïble, un repertori de cançons antigues, noves i fins i tot d'algunes que només un parell de persones podien arribar a conèixer de lo icòniques que arribaven a ser i va ser una completa bogeria. El públic va respondre superbé i la veritat que des de fora jo estava agrada. És increïble com veure que un grup en català doncs, pot moure una massa de comunitat tan gran i pot fer que la gent doncs, realment senti coses tan boniques. Fa molta pena saber que no els tornaré a veure absolutament mai més de la meva vida, però m'emporto el record i totes

0: coses boniques que ens han deixat.
1: Ja ho veieu que avui és una tàctica de fans d'Oques Grasses. Encara tenim més missatges que ens arriben al WhatsApp de la tàctica.
2: Bon dia. Doncs a veure, per mi Oques ha representat un canvi a nivell d'estil musical català. Crec que tenen una cançó per cada moment de la vida, per cada estat d'ànim. Les lletres són espectaculars, vull dir, alguna d'elles és una fumada, però són boníssimes. I avui vaig a l'últim concert amb l'esperança de que facin una aturada segurament llarga, però amb l'esperança de que d'aquí uns anys tornin a fer, a omplir l'estadi 4 o 5 dies per al seu retorn i hauran tingut temps per crear i per tornar amb tot el seu esplendor. Aquesta és la meva esperança.
1: Bé, parlant de fumades, abans escoltàvem també la creadora de continguts, l'Estel Soler, i moltíssima gent, no?, que està a l'estadi, que ha anat o hi anirà. Però parlant de fumades, els que esteu mirant l'streaming del programa veureu que tinc un personatge estrany al meu costat. Hi ha hagut molt intercanvi d'entrades amb aquests concerts. L'influencer de la música en català va per la vida amb unes ulleres d'esquiar i barretina. Va començar fent vídeos escrivint les lletres de les cançons i ara puja també als escenaris. Es fa dicat lletres.
3: Si només fas que pensar en merdes, tens els ulls sota les celles, t'angoixes quan decideixes, se't menja la por de perdre, hauries d'haver nascut balena.
1: Hauries d'haver nascut balena, cap lletres. Hola, com estàs?
4: Hola, què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Emocionant, no?, aquesta setmana, bastant xula. No
1: sé. El primer concert, tu vas fer un directe entrant, que jo ja vas veure que hi era allà, et vaig estalquejar.
4: Sí.
1: Estaves a punt d'entrar i deies, pujaré a l'escenari.
4: Bueno, era clickbait, era una mica de clickbait.
1: Això és el que anava a dir. O sigui, després, això ja s'ha vist per xarxes, per tant, no em renyeu, aquesta gent que...
4: Sí, no passa res.
1: Aquesta gent que es queixa dels spoilers, que, sí. En quin món viu? Estem al 2026, xarxes
4: normal,
1: socials.
4: És normal, o sigui, que esperaven que tothom ho respectés, tothom... No, que ningú vengi, que ve gent demà, eh? Que avui hi ha molta gent que no ve. Que ningú vengi res. Aviam.
1: Una cosa, tu has anat el primer dia, llavors
4: sí.
1: Va haver un moment, quan sonava aquesta cançó,
4: sí,
1: que va pujar moltíssima gent del de l'escenari.
4: Sí, sí, sí.
1: Això va passar en el primer
4: això
1: concert?
4: Això va passar i es veu que és perquè... O sigui, era com això de Bad Bunny, o sigui, era que
1: la
4: sortia...
1: Sí, sortia... La caseta!
4: Sí, es veu que al principi... Jo no hi era quan va passar just això, però es veu que al principi va venir com algú de l'equip i era com, aviam, tu, tal. Però van fer estil Oques Grasses, que era tot com famílies, tal, diferents perfils.
1: Clar, no, i a més
4: que
1: a més...
4: Bad Bunny era diferent el perfil, era la
1: de forma amigable,
4: i... clar, clar.
1: No com aquells que triaven que clar. Havies de ser una tipologia de persona.
4: Exacte,
1: no?
4: Sí.
1: Bueno, després ho van canviar. Això de la caseta s'està fent mal, eh? De totes
4: és el ho van fer així, es veu, perquè he vist gent que va anar i es veu que va ser improvisat. O sigui...
1: Però clar, la pregunta que et volia fer és, quan tu vas fer el directe, vas dir, ara aniré al concert i aniré, ja sí. Sabies que passava això i que pujaries a l'escenari?
4: No del tot, no.
1: Tu saps coses, eh?
4: Sé coses, però a vegades ho he de callar perquè algun cop no callo i em renyen. A vegades passa, també.
1: Clar, clar, clar. Però després tu t'amagues darrere les teves ulleres.
4: Exacte.
1: Escolta, quina és la teva relació per això amb Oques Grasses?
4: La veritat és que menys propera de la que m'agradaria. O sigui, la meva relació personal és totalment llunyana. O sigui, ens hem vist alguna vegada i ens saludem de... Ei, tot bé? Sí, sí. Però ens veiem molt poc, ens hem vist als enderrocs. Perquè, clar, quan va aparèixer aquest Lletres... I era 2000, o sigui, vaig crear el 2023. Llavors, clar, ja Oques ja era un altre nivell i ja no... Arribo a estar un any abans i potser els hagués conegut més, saps? Però, clar, ja no els he pogut entrevistar mai he pogut fer res, saps?
1: Per exemple, aquest Però... Lletres, tu, que evidentment vas començar... O sigui, tu vas començar no amb aquesta imatge, sinó que vas començar a fer...
4: Sense imatge.
1: És a Instagram i a TikTok, no TikTok no ho sé, però sí. A Instagram i TikTok penjar sí. Cançons... de música en català, posant la lletra de les cançons,
4: exacte,
1: no?
4: Exacte,
1: sí, recordes sí. Quina va ser de primera d'Oques que va sonar?
4: Uau, la primera de totes. Crec que no me'n recordo, no me'n recordo, però ho he posat diverses vegades, clar, perquè això va té molt bona rebuda, llavors és... De tant en tant ho vaig fent, sí, sí, ho vaig penjar, perquè això va m'agradar molt, però intento no abusar, intento no penjar cada setmana, però, bueno, aquesta setmana sí que tocava, sí que he penjat.
1: I tu, com has vist la crescuda d'aquest fenomen? O sigui, no sé si tens comptabilitzat els concerts que has arribat a anar d'Oques Grasses, perquè tu vas molt a concerts
4: sí,
1: de música,
4: no?
1: Sí, no
4: ho tinc comptat, però... No sé si arriba a 10 o menys, no? Bueno, no ho sé, no tinc notat, però sí, els he vist diverses vegades i que l'evolució és molt exponencial. Sí que és cert que no sé com... Bueno, sí que sé com, amb cançons que connecten amb molta gent, però de sobte va passar com a un pla superior, o sigui, a un nivell com superior a nivell d'atenció, que de sobte fa un any, quan va passar allò de les entrades, tothom estava... O sigui, el tema era, tu has aconseguit? O sigui, qualsevol feina, qualsevol lloc, era com, tu tens? No, jo no, la meva tieta sí, la meva cosina... Era com un deliri, literalment, fruit del deliri col·lectiu de... No sé, o sigui, no sé per què, però va passar com aquella bogeria de tu que retiren.
1: Mira, truca la Carmen al telèfon. Carmen, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Tu vas avui al concert, no?
5: Avui anem, sí, sí, molt emocionades, amb moltes ganes.
1: Qui aneu al concert? I...
5: Vaig amb la meva filla. Vaig amb la meva filla, que ve de Madrid, i res, molt contentes. Ja fa temps que tenim les entrades i amb moltes ganes.
1: Escolta, tota la família sou molt fans d'Oques Grasses.
5: Sí, bastant. Potser la meva filla mitjana, la que menys, però sí, ens agraden, ens agraden.
1: I aleshores serà com un retrobament, no? La teva filla està vivint a Madrid. Com recordes el moment de comprar les entrades ara fa uns mesos que parlàvem amb Cat Lletres? Què veu dir? Això bueno, no ens hem de perdre o com va anar aquest moment?
5: Exacte, això no ens hem de perdre, ens posem a la cua aquestes que són infernals, això avui en dia de comprar una entrada. I, bueno, i al final ho vam aconseguir, jo no m'ho creia, perquè és que ha estat la primera vegada que em posava comprant les entrades online i les aconsegueixo. Així que molt bé, molt emocionant amb aquest comiat que no ens podíem perdre i que, bueno, que estem a tope. Avui anava amb moto per la ciutat i anava tot el rato cantant cançons d'Oques Grasses.
1: Mentre anaves amb moto, que bo. Dic, de quina manera vosaltres... O sigui, és com una cosa de connexió familiar, també, no sembla, no? Perquè és Oques Grasses i es veu amb les imatges de la gent que va als concerts. No és una qüestió d'edat, no, tampoc?
5: No, jo crec que, bueno, nosaltres estiuegem a la Cerdanya i fa anys venien a les festes majors. I llavors, bueno, per allà han passat tots els grups, aquests catalans. I llavors, pues, bueno, de les festes majors és que vas tota la família, no? I saltes tots plegats als concerts. Així que allà vam conèixer Oques Grasses o vam començar a fer un tastet i ja pues, els vam anar seguint.
1: Tens una cançó o són en general?
5: Bueno, són en general. A mi, per mi la preferida és Sort de tu. La trobo brutal i bueno, per mi és l'himne amb el meu marit.
1: Oh, que maco, que maco. Que maco. S'ha posat a molts casaments, eh? Gràcies, Carmen, una abraçada, que gaudiu el concert.
5: Vinga, gràcies.
1: Bé, ara la Carmen, que Lletres ens feia referència a les entrades, tu aquesta setmana t'has fet molt viral perquè has fet servei públic.
4: Sí.
1: Has ajudat a la gent a intercanviar entrades.
4: Sí.
1: Com ha anat? Explica'ns això.
4: És una mica estrany, perquè tenia una mica el dubte de fer-ho, perquè jo ho estava fent ja sense el post aquell. O sigui, vaig fer un post que posava si no pots anar per qualsevol cosa, comenta aquí. Però això era perquè portava jo uns quants dies ajudant a la gent personalment, un dia em tinc una entrada de pista B, i jo, val, un moment, tinc una senyora aquí que té pista B, i connectant a la gent, us passo el WhatsApp, tal. Però així portava dos o tres dies que se m'anava la vida, ja m'estava fent molt mal de cap, o sigui, començava a estar realment malament. I
1: però què és això, connexió entre gent que va al mateix estadi?
4: Sí, o sigui, gent que em deia, busco una per divendres, i una altra em deia, jo venc per divendres. O sigui, tenia una de gent allà, que vaig, va haver un punt que vaig dir, mira, ja està, un cop parli amb ells, faig un post, explico, vinga, ja està, no sigueu especuladors, porteu-vos bé i parleu aquí els comentaris.
1: Passi intermediari d'entrades.
4: Clar, vaig dir, ja està, jo passo ja.
1: I aleshores, com valores aquest moment horrible que va ser que de cop la gent diu, ai, ara ja no tinc ganes. O sigui, va haver-hi com alguna gent que va començar a dir un conato de, ara ja he baixat el suflé, cosa que després va remuntar.
4: Sí, va haver una mena de desinflada, sobretot amb allò de les pluges.
1: Perquè plovia molt, plovia molt.
4: Va haver un mal rotllo allà d'un dia o dos, no sé, va ser una mica estrany. I també m'ha sorprès la de gent que canvia, però entenc que és perquè hi ha tantes persones que cadascú té el seu cas. Hi ha algú que potser ara té un fill, hi ha algú que està malaltíssim, no sé, o sigui, hi ha hagut mil casos de gent que no pot anar.
1: Anem ara cap al 2013.
6: Fa 3 o 4 anys, un dia que un amic meu em va dir si volia tocar en un lloc perquè li havia fallat el que hi havia d'anar, i li vaig dir que vale, jo encara no tenia cançons ni res, tocava versions, i em va dir que si volia anar-hi a tocar que necessitava un nom, i li vaig dir Josep Montero de les Oques Grasses, així és tal qual. I així es va anar. I vaig estar tocant durant un any o dos anys, bueno, un any i mig o dos, sol, i anava venint músics, els deia, tu vols venir avui a fer un concert? Sí, sí, hòstia, però no fem assajos? No, anem així de dret. I vam estar així bastant temps, fins que vaig conèixer el fantàstic Arnau.
7: L'Arnau va posar mica d'hora de la teva vida, l'Arnau, o què?
6: Sí, en Real, sobretot, que sí. Va ser un dia anant en bus, sort que em van retirar el carnet de cotxe i em vaig trobar en Real, i em va dir, tu, tio, això que fas està molt bé, però necessites ser una mica més seriós, muntar una banda, fer alguna cosa. I vaig dir, hosti, tens raó. Sexy like you, just
1: want the sky. Entra per la porta un tio sexy. Ah. Joan Arenyes, què tal?
7: Bé, ja ho veus sexy, com sempre.
1: Sí, escolta, Joan, tu recordes aquesta... O sigui, l'entrevista és una entrevista que vas fer al Catalunya Express el 2013. Tu te'n recordes d'aquell moment o els has entrevistat tantes vegades que no recordes el primer moment?
7: No, els he entrevistat unes quantes vegades. Últimament ja no, perquè ja no es deixen, però al principi sí. I l'entrevista aquesta la vaig recuperar la setmana passada i vaig trobar que és una delícia d'entrevista. Realment val la pena, que tingui ganes de conèixer una mica... aquesta banda i la personalitat del Josep, doncs val la pena que la recuperi, perquè en aquell moment anava a les ràdios i estava, doncs...
1: Expansiu,
7: s'explicava, i una mica és per fer-se una mica la idea de com va començar tot i quina és la seva... cap on volia anar, diguéssim.
1: És que amb això que explica del nom, ja diu molt de les coses, no? Josep de les Oques Grasses, i s'ha posat com una mica aristocràtic, no, diguem? I això va acabar sent Oques Grasses, que això m'ha connectat amb l'Arnau Tordera. No sé per què, quan estava parlant i pensava...
7: Sí, perquè aquí, en aquest tall ho explica. Ell anava als bars a tocar amb la seva guitarreta, amb el seu ukelele, i convidava músics d'Osona, de casa seva, de prop de casa seva. Entre ells, moltes vegades, hi anava l'Arnau Tordera.
1: D'Obeses,
7: que tal com diu, ni assajar ni res, eh? Bueno, tinc un bolo tal dia, tal bar, que vindràs? I venia. I l'Arnau Tordera, que tampoc també s'apunta el que faci falta, hi anava molt sovint. Però igual que l'Arnau, també hi anava l'Ernest de la Iaia, hi anava el Guillem Ramissa, gent del seu entorn que l'acompanyava en aquesta primera aventura en solitari, sense cap mena de pretensió que això d'anar a fer versions, perquè tal com explica també en aquest tall, no tenia ni cançons pròpies, anava a fer versions i a passar una mica l'estona i divertir-se amb els seus amics.
1: Eren tots de la comarca d'Osona, com tu, als principis anaven amb una regadora, no?
7: A veure, no sé
1: si... repercussió, si verda. Jo l'he vista, aquesta regadora.
7: Jo l'he vista, també. Clar, la imatge va ser impactant.
1: Que havien comprat els xinos.
7: La imatge va ser impactant perquè jo sí que tinc molt present la idea... És que tinc la imatge d'ells arribant pel passadís d'aquí a la ràdio, a la tercera del Banta, dos paios, el Josep i l'Arnau, que és el bateria, amb una regadora. I clar, no passa gaire sovint. He tingut tota mena de friquis, el programa, però arribar en aquell moment amb això, amb la guitarreta i una regadora em va cridar molt l'atenció. I realment, també, escolteu l'entrevista, recupereu-la al Catalunya Express, perquè fan un acústic increïble. O sigui, regadora, guitarra...
1: La percussió.
7: I sona de conya. I són d'aquelles coses que vulguis que no, doncs te'n recordes, perquè no és normal que et vinguin a tocar la percussió amb una regadora.
1: Home, és el que fa diferent. Escolta, que et lletres d'ac, explica això al Joan. Quines de les coses has vist que feien més així, no sé, creatives o sorprenents o Oques Grasses?
4: La cosa més creativa que fan és no fer servir les xarxes socials. Això és espectacular, perquè tothom que fa coses d'oques es fan virals perquè ells no s'estan fent virals, llavors tothom vol fer... contingut i coses d'Oques Grasses.
7: Això ara, perquè quan van començar, d'alguna manera sí que van saber fer servir molt bé les xarxes socials.
4: Feien els campestres aquests.
7: Feien aquests vídeos així, molt improvisats, amb un... Sí. A mig d'un prat, sí. Fent les cançons en acústic, sí. I va ser una mica la seva manera, vull dir que, sí. Que ara, tal com tu dius, ara ja no... Ja,
4: però l'engranatge ja està fet.
7: Exacte,
1: però
7: ja
1: Josep Montero, quan es posa a la seva piscina dalt del seu trampolí, amb la guitarreta i explicant coses, allò és brutal. Sí. I l'altre dia, buscant coses a la xarxa, que buscava continguts d'Oques Grasses, vaig trobar una entrevista que li vaig fer jo al Montero, parlant de les xarxes d'Oques Grasses. O sigui, i em va dir...
4: I què deia?
1: Que és ell. Que ell sempre ha sigut el que ha portat les xarxes socials d'Oques Grasses i ell no ho dirà, no? Però és que ell en sap molt, o sigui, de la mateixa manera que fa aquestes lletres que connecten tant, les xarxes socials tenen una cosa emocional que és veritat, que si ets molt directe i sorprenent i fas com uns ganxos, i ell ho sap fer, això.
4: Sí, ha aconseguit l'objectiu que té tothom.
1: Ha aconseguit l'objectiu. I també en aquesta entrevista em deia que ell no és de demanar el vot, que nosaltres sempre deien, som finalistes del disc català de l'any. No hi ha manera que posin un post a xarxes dient som finalistes, voteu-nos.
7: Però amb això...
1: Què passa amb això?
7: Els equipara moltes altres bandes que també tenen el mateix discurs.
1: Però això voldrà dir que no mai guanyaran el disc català de l'any?
7: No, perquè al principi de les xarxes, quan hi havia Facebook, sí que la gent s'hi abocava i demanava el vot. Però ara, com que n'hi ha tantes i estan tan obligats a fer posts regularment, que això els ve molt, molt de més a més, i prefereixen doncs, de no entrar-hi, que sigui una cosa natural i que siguin els fans que els votin.
4: Això jo crec que és el somni de tots els músics, d'haver de penjar pre-save, tal dia, vinga, tal... O sigui, ells no fan res.
7: Ho pateixen molt, sí, en ells, realitat.
4: Però Sí, però els dogues, jo crec
7: els,
4: que... Ho...
7: Els músics en general,
4: els altres, clar, sí, sí. Els altres. Clar, però coses com demà cançó, poden dir la setmana que ve disc, i ja està, no cal que diguin res més, i és un èxit.
1: Sí, sí, però igualment, ja dic...
4: Han patit fins allà.
1: No tenen l'activitat que tens tu a xarxes, no, perquè, no. Clar, tu estàs generant cada dia contingut, i això és el que t'ha fet el que ets tu, però sí que és veritat que fan la pixaradeta, i allò té molta repercussió, sí. Encara que sigui un però, post que ni es mogui.
4: Però fan ben fet, és caviar allà entregat... just quan tens
1: com
4: gana.
1: Com és el Montero, i... és que és sí, Montero, sí. Això. Ja et dic així, jo que encara sí. Les deu estar fent el Montero, les quatre coses que fa. Escolteu-me, clar, Joan, també com a crític musical i com a especialista en música en català, per tu també és com molt emocionant que un grup, que no sé si tu esperaves en aquella entrevista o en general, que un grup acabi, o sigui, fent quatre estadis olímpics de Montjuïc, jo ho trobo això molt bèstia.
7: Això és molt bèstia. De fet, d'aquesta mateixa reflexió ja la vaig fer com vam fer al Palau Sant Jordi, perquè també va ser una cita molt, molt important per ells, no? Omplir un Palau Sant Jordi. I ara que omplim quatre estadis olímpics ja és el súmum de tot plegat. El que sí que sóc crític és amb això de les gires de comiat.
1: Ah, tema.
4: Sabrà el meló.
7: Perquè tenen un component d'això, de xantatge emocional. És una mica com quan una amiga et convida al seu casament, o et convida a un funeral, o una cosa d'aquestes. Que si tens un mínim vincle amb aquell grup, amb aquell projecte, t'hi sents obligat a anar-hi. I el màrqueting no és cosa del grup, eh? Ho fan ells, ho fan totes les altres bandes. Però el màrqueting dels concerts i de les posicions en directe va una mica cap aquí, no? Fer servir aquest petit xantatge emocional per convertir allò en un esdeveniment vina, perquè formes part de la nostra història
1: també
7: és una i
1: és mica
7: l'última gira.
1: L'economia de l'atenció, no?, que hi ha ara d'estar tots en un moment i de poder aprofundir.
7: Però ja et dic, això ho fan els Oques Grasses i ho farà la setmana que ve
1: cabra,
7: la Fúmiga.
1: Sopa de cabra
7: ho ha fet 40 vegades. Els Oques Lesbian. Tothom. Al final forma part una mica del màrqueting de la música, però vaja, que això ho aconsegueixi, que un grup català aconsegueixi quatre estadis olímpics seguits, és impressionant. Vull dir que això se'ls ha de valorar i ho hem de tenir molt clar tots plegats que això no passa cada dia.
1: Creieu que no tornaran definitivament, Cat Lletres?
4: Jo crec que sí que tornaran.
7: Jo crec que sí, perquè al final el comiat d'un grup forma part una mica de la història de tots els grups. Les coses comencen un dia i acaben un altre. Hi ha molt pocs grups que puguin dir que han durat 50 anys, els Stones, potser 60, 70, però forma part una mica de la dinàmica d'un músic. S'ajunta amb quatre companys més, allò creix, però arriba un dia doncs, que bueno, cada un vol fer la seva vida i aquell projecte s'acaba perquè potser ja no es senten còmodes amb aquell nom, amb aquell discurs. Per tant, un comiat com el que estem visquent, doncs, jo crec que és un punt i a part d'una cosa que donarà els esforços més endavant. Segur que, segur que el Montero farà coses en solitari, això és evident, sí. Muntarà un altre grup, i els músics de Oques Grasses seguiran fent coses per la seva banda o amb altres projectes. Però vaja, no és el final de res, és un punt i seguit.
1: De fet, en Josep Montero, els últims temps, s'ha creat un estudi professional, no?, a casa seva, que jo crec que també aquesta cosa de producció d'altres grups, jo crec que li agraden les maquinetes en Montero, no? O que sí?
7: No li preguntem ell, però com que no ho sé, potser algun dia ens ho
4: truquem.
1: Sí, mira, aquestes entrevistes que vam fer, de fet, a l'entrevista que vas recuperar fa pocs dies i que podeu trobar a RNE Audio, del Catalunya Express, deies algunes frases com quedeu-vos amb aquest nom, Joan, tu has dit quedeu-vos amb aquest nom, que això no ho dius a tothom, eh?
7: No ho dic a tothom, i la veritat és que sí que és d'aquelles entrevistes que em van... O sigui, que de seguida notes que allà hi ha talent, que hi ha alguna cosa més.
1: Però, de totes maneres, és un grup que era molt osonenc, i jo crec que tu també ets osonenc, que veu connectar, i no sé si ens esperàvem que traspassés la comarca. Com ho ha fet?
7: Jo crec que ells no s'ho esperaven, tampoc. El que expliquen en aquella entrevista és que això, que havíem fet un disc, l'havíem gravat amb el Ricard Puigdomènec a Torelló, amb un estudi petitet, molt senzillet, que l'havíem posat a internet perquè la gent se'l descarregués, que estaven contentíssims perquè ja tenien 3.000 descàrregues d'aquell disc, de plan del 2013. Vull dir que en aquell moment tampoc s'esperaven que la cosa creixés tant i es convertís en el fenomen que s'ha convertit al llarg d'una dècada. Però vaja, també ho hem vist amb Charango. Charango també va tenir una època molt important. I això que deies de si algun dia tornarà, jo crec que sí. Mira, ara repassava la biografia de l'Última de la Fila. L'Última de la Fila va durar 10-12 anys aproximadament, Miquel, que han durat els Oques Grasses. I han tardat 30 anys a reunir-se, però s'han tornat a reunir i han fet una gira espectacular que ha portat estadis a tota Espanya.
1: De llagrimeta.
7: Vull dir que no sé si hauran d'esperar 30 anys, però crec que tornem a veure Oques Grasses.
1: Si han de tornar i que sigui com el que vam viure a l'Última de la Fila, que tornin en aquell moment.
7: Pell de gallina.
1: Gat lletres, portes un got que sembla una galleda. No és una regadora, però és una galleda i posa oques.
4: És un cubell, una galleda.
1: Què és això?
4: Això és un souvenir que em vaig haver de comprar al concert el dimecres. Quan creieu que val?
1: O sigui, és un got més gran del normal.
4: Val, igual, li dic souvenir
1: a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
7: Més que el dret d'aparcar a Montjuïc, val?
4: Quan costava?
7: 12 euros.
4: Val més.
7: Val més de 12 euros.
4: 16,50 val això.
7: 16 euros.
1: De veritat? Carai,
4: no ple de cervesa, clar. Però clar. Era cervesa a mort, clar.
1: Clar.
4: Cervesa, un litre de cervesa, 13,50 i 3
1: és,
4: euros
1: al got.
4: És bonic,
1: eh? El got
4: és mono,
1: bonic.
7: La cervesa era suc d'unicorn, segurament.
4: Molt heavy, molt heavy. Però m'he informat i no són portaoques, això. Per tant, no critico oques per això.
1: No és la culpa.
4: Són coses de l'estadi, crec.
1: Però clar, és un tema
4: no
1: que tu vols tenir aquest objecte. Escolta, mira, parlem, obrim una mica boca amb els pròxims concerts que hi haurà, perquè la Natàlia Sánchez, Natàlia, què tal?
8: Hola, què tal?
1: La Natàlia és de l'equip de la Tàctica i de moltes coses més. Tu tens molts vincles amb oques grasses, personals, professionals... Just demà serà una de les periodistes que parlarà amb la gent a la retransmissió en directe d'Oques per la 2CAT, però de moment tu ja vas anar-hi el dimecres.
8: El dimecres hi vam anar.
1: La gent emocionadíssima?
8: La gent emocionadíssima. Heu dit ara moltes coses. El dimecres, ara parlava el Joan com a osonenc, dimecres l'Estadi Olímpic, jo no em parava de trobar persones d'Osona. O sigui, que la gent d'Osona està a tope i deia, ai, no sé què, per què ho deixarà, no sé què. De les primeres coses que va dir en Josep el dimecres va ser, vam començar per amor i marxem també per amor.
7: Deixa'm dir una cosa sobre això dels osonencs. És que a vegades els barcelonins us penseu que la gent de comarques no surt
8: jo
7: a la seva comarca.
8: Jo no sóc pas barcelonina, eh?
7: I sou més pueblerinos, deixa'm-ho dir així. Els de Barcelona que els de... Ho dic perquè ahir llegia la crònica de Lluís Hidalgo, que segueix amb el seu discurs de la comarca no es visita. No sé què es pensa, que la gent no va al Palau Sant Jordi a veure concerts dels Oques Grasses,
8: de la Shakira... No, però jo el que em referia era l'emoció, aquest sentiment de...
7: És que em fa gràcia.
1: Joan, haurem de convidar algú de Barcelona perquè aquest estudi avui tots som
8: de fora.
7: Però és veritat, a vegades aquest discurs... Ui, escolta, avui s'ha omplert de gent de comarques.
8: Sí, sí, sí.
7: Com si la gent de comarques no baixés de Barcelona. Més aviat són els de Barcelona que no van a comarques.
8: Bueno, amb la gentrificació cada vegada més, també t'he de dir.
1: Escolta, crec que no és el debat, però és veritat, tens raó. Escolta, anem a escoltar la gent amb qui vas parlar?
8: Sí, home, i tant.
1: Va, escoltem-los.
9: Per mi els Oques suposen un vincle molt especial i em recorden sempre a dues persones que ara són part de la meva vida.
10: Home, mira, nosaltres molt emocionades perquè també ens fa molta gràcia venir amb les nostres filles a acompanyar-les i ja que és un grup que ens agrada a totes, doncs gaudir-ho totes juntes.
11: Doncs la veritat és que és molt emocionant perquè jo recordo quan van començar a la Cabra de Vic, que van ser dels primers concerts que jo vaig veure d'ells i han passat molts anys i és com un tancament, una mica de tristor i molt emocionant, la veritat.
12: Doncs és un concert molt important per mi perquè a més no els havia vist mai i és la primera i última vegada que els veig i crec que serà un molt bon concert.
13: Per mi són el record de moltes trobades amb amics de lletres molt maques que han marcat molts moments de la meva vida.
14: Què és el que més t'agrada de la seva música?
11: Transmeten molta naturalitat i molt sentiment. O sigui, el que més m'agrada més és això, que transmeten molt sentiment.
10: Home, l'esperit que tenen, no? De que, bueno, són catalans, les cançons, les lletres també arriben i, bueno, poden abarcar bastantes generacions, que això també m'agrada d'aquest grup.
12: Els he escoltat sempre, ha sigut sempre una música molt... M'ha transmès moltes coses, moltes emocions i, doncs, bueno, escoltar-la en directe trobo que serà inoblidable.
14: I com estàs vivint això de veure'ls per última vegada?
13: Doncs amb moltes ganes, però a vegada pues, amb molta pena perquè al final pues, són tots els seus concerts, tots els cops que els he vist han sigut moments molt macos, records molt macos i pensar pues, que no els tornarem a tenir pues, amb paneta.
10: Home, això sempre sap greu i la veritat és que fa llàstima, però bueno, això mai se sap. Jo sempre dic que després hi ha grups que tornen al cap dels anys, a veure si tornen i s'ho repensen.
15: Fer-te feliç tot el que vull.
1: Ai, ara et corre una llagrimeta, Natàlia. Eh?
8: Mira, és que us ho explicaré, la Mariola ja ho sap.
7: Ui, ui, ui.
8: Per això m'ha posat aquesta cançó.
1: Coses.
8: Mira, l'anell de compromís a dins posa Fer-te feliç. I a la cerimònia vam entrar el meu pare i jo cantant i ballant aquest Fer-te feliç. Home, els Oques Grasses formen part de la meva vida. La primera
1: cançó. De la família,
8: cançó,
1: de la vida,
8: de la vida, de tot. La primera cançó que va escoltar el meu fill, jo recent parida, quan entra la infermera i diu, pots anar a la dutxa? I jo, per fer! Me'n vaig a la dutxa i no parava de sentir el nen plorar. I la primera cançó que escolta el meu fill, una cançó, per cert, que encara no s'havia publicat, és de Bones. a tope amb la vida.
16: Que tu tens una mica d'enxufe, té moltes.
8: Que tampoc l'explicarem, perquè després el hate va que vola.
16: Val, val, no, no, no. Escolta, mira, clar, vas parlar amb molta gent. Un últim detall de tots aquests concerts que hi ha hagut. Jo, al Palau Sant Jordi, en Josep Montero i companyia, en Rojo, tots sí, els vaig veure com molt nerviosos. Aquestes imatges els he vist superrelaxats.
8: Zero. Mira, sí, a l'inici del concert, a més, recordem, no és la primera vegada que en Montero actua a l'Estadi Olímpic, ho va fer com a convidat al concert de l'Aitana, i en aquell concert de l'Aitana sí que se'l nota nerviosíssim.
16: Jo l'he més deixat anar.
8: Va sortir amb una tranquil·litat, ho van gaudir. Aquests concerts els estan gaudint.
16: Tu també ho has vist, això,
4: aquestes
16: lletres.
4: Sí, es va notar bastant l'energia, ells també. Jo es veia com el Cabró Rock o com a qualsevol lloc, o sigui, els hi donava igual.
8: I superconnectats amb el públic.
16: Sí. Mira, una cosa, t'hem preparat ja per tancar aquest bany d'oques grasses que hem fet avui amb els fans, el reel de la tàctica.
17: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
16: No posarem les músiques d'Oques Grasses ja més, perquè això anirà a xarxes, ja sabeu que els drets de les cançons... Tu com t'ho fas per posar cançons i que no te les xapi Instagram?
4: No em xapa res, o sigui, ho poso i ja està, faig promoció, no.
16: Nosaltres no ho posarem per si de cas, però et volem posar a prova, Cat Lletres.
4: Vale.
16: Et direm frases de lletres de cançons d'Oques Grasses i ens has de dir quin tema és.
8: Ai, que bé que ens ho passarem.
16: Esperem. Bueno, vosaltres, si voleu, també podeu jugar. Va.
4: Si veieu que dubto, ajudeu.
8: T'ajudem.
16: No hi haurà gàbies per tants ocells. Ells. I a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix.
4: Serem ocells.
16: Molt bé.
4: No sembla un...
16: Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç.
4: Torno a ser jo.
16: S'obrir de tot a prop del teu melic i tot el dia lai lo lai i que no acabi mai. Lai lo lai, lai lo lai, lai lo lai, lai lo lai, in the night, in the night. Qui ha fet del mòbil el teu àngel de la guarda? Volíem volar alt i estem malalts del cap. Un puto selfie més i ja perdré la calma. Amb quina veu esteu pensant aquesta frase? La calma.
7: Lil Dami?
16: No!
8: No!
16: Més likes. I l'última, ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogan, tenir un jardí ple de petroli amb una gàbia pels immigrants.
4: I el meu papa el tinc a casa. Cul, cul,
18: cul, cul, cul, cul, cul, cul, cul, cul.
16: Carolina Ferrer, què tal, hola?
19: Què tal? Cul, cul, cul.
16: Cul, cul, cul. Escolta, tu tens alguna connexió amb Oques Grasses?
19: Ai, ja m'hagués agradat, perquè encara estic traumada en la cua virtual. O sigui, allà em vaig quedar planxada, sense entrades. De fet, no he anat a cap altre concert que hagi de comprar virtualment. No tinc ganes, em fa molta ràbia. Estic amb els Arts de Bogotà, que han posat els tíquets a la venda, com abans, per anar realment fans. És que, o sigui, és que no em pot fer més ràbia.
16: Aquesta
19: no
16: manera de fer,
19: concerts,
16: no sé si es podrà canviar, no, aquesta cosa de les entrades, però realment la cua virtual genera com molt, molt de nerviosisme i això, no, aquest fomo de dir...
19: No. Molt de nerviosisme, una pèrdua de temps increïble i després una frustració, sobretot, si acabes... jo estava com a 10, em quedaven 10 per comprar tal, i després és que no hi havia manera de comprar-les. Jo no sé si ho vaig fer malament, no sé què vaig fer, però realment em vaig quedar molt, molt, molt planxada. I això que Oques Grasses, per a mi també, significa moltíssim. És la banda sonora del meu cotxe. Quan vaig amb els meus fills, a més, que això, ostres, és que significa molt. Sí, m'hagués agradat
16: anar amb ells. És molt familiar, realment, de molta gent que amb Oques, sí, no? A mi, ara farem el repàs de la setmana, però que lletres, o sigui... Com,
19: Què lletres. No, mira, i m'ha agradat una frase que heu dit de...
8: Quines lletres les dels Oques Grasses, diu la Carolina,
19: sí,
8: eh? Boníssim.
19: Ah, sí, sí, què anàveu a dir? Quines...
7: Ho has lligat molt bé, Això
8: és espectacular.
16: No, li anava a dir una cosa al Cat Lletres.
8: Que està aquí al costat. Cat Lletres.
16: Quines lletres.
4: Però que parli de les lletres.
16: No, però digues, m'agradava el que anaves a dir.
19: No, que heu comentat que el Josep Montero va dir vam començar per amor i marxem per amor i ho lligo amb el que va dir l'Àrtur de la Fúmiga, que també marxen i s'acomiaden aquest 31 d'octubre a València, que ell va dir, van començar per amistat, eren tots amics de xaranga, d'Alzira, del poble i tal, i marxem per amistat, sobretot per conservar encara aquesta amistat. És molt bonic.
16: Clar. No, jo el que anava a preguntar-li al Cat Lletres, ja que ja com a comiat, de dir, el dissabte, bé, de fet, els quatre que serem en aquesta taula, el dissabte sí que la Natàlia, tu estaràs treballant, no?, amb la 2CAT.
8: Sí, perquè recordem, podreu seguir el concert en directe a Ràdio 4 i a la 2CAT, però farem una prèvia a la 2CAT a partir de 7:45 del vespre, doncs parlant amb fans, amb cares també de la cadena, perquè també celebrem el primer any de la 2CAT i per allà estarem. Abans de acomiadar-me, recordeu, per accedir a l'Estadi Olímpic és molt important, hi ha restriccions de mobilitat. Si no heu reservat prèviament una plaça d'estacionament, només hi podreu accedir o caminant, o amb taxi, o amb bicicleta, o moto. Per tant, el més còmode és anar fins a Plaça Espanya amb transport públic i llavors pugem caminant, perquè el dimecres sortir d'allà va ser terrible.
16: No, és que és el que anava a dir, potser sí que ho hauríem de dir, no? Perquè hi ha hagut moltes queixes que he vist, no?, per xarxes de gent que no va arribar bé a l'hora d'inici del concert, sí.
8: De fet,
16: també
8: van enredar-hi el concert. Van
16: mitja
8: començar
16: hora
8: el concert 25 minuts
16: tard. Era per
8: tard,
16: això?
8: Sí, perquè no tothom, perquè estava tot col·lapsat. No són els primers que ho fan, eh? Sí. Però sí que és important, si no heu reservat prèviament aquesta plaça d'estacionament, no hi podeu accedir amb cotxe.
19: Vosaltres... Però quasi que m'estic alegrant de no haver anat.
8: No, però...
19: Ho veuré per la televisió, o igual agafo un elefant i vaig volant.
16: Ah, molt bé. Ui, molt bé, estigat, molt bé. Natàlia i Cat Lletres, vosaltres que hi heu anat dimecres, creieu que hi haurà algun canvi? Que hi haurà un ximpum bestial a l'últim concert de dissabte?
4: Potser ell sap més que jo, però jo crec que sí, com a mínim...
16: Perquè no hi ha hagut col·laboracions, no, fins ara?
4: No hi ha hagut.
16: Jo crec que potser dissabte n'hi haurà,
4: o sigui,
16: no?
4: Hi ha com dues opcions. Pot ser tots igual, que està bé, però, no sé, també pot ser que l'últim, no sé, ha de plorar Josep Montero, amb un discurs increïble,
16: espero
4: com a mínim.
16: Espero que no estiguin nerviosos, no, perquè hi ha la tele. Que això a vegades passa.
4: No,
8: ja feia conya el dimecres en Montero amb la tele. Però jo crec que és bastant coherent que tots siguin els mateixos... Yeah. Coneixer l'ADN dels Oques, eh?
4: La mateixa experiència
8: que
4: per tothom.
8: Que tot sigui el mateix concert i que no hi hagin col·laboracions, perquè és un comiat entre ells i el públic.
16: I llavors és,
8: i això és molt
16: Oques. No, és una mica tu si tu no, lo de les col·laboracions.
4: Sí.
16: No?
4: Sí.
16: Escolta, Joan Arenyes, el viurem plegats el dissabte. Cat Lletres, estarem pendents del
4: jo
16: que pengis
4: sí.
16: dels seus spoilers. I Natàlia, bona feina, Natàlia Sánchez.
8: Allà.
16: Ens veiem allà. Va, anem a fer amb la Carolina Ferrer un canyudis... Un...
19: És que ara, Cat Lletres.
16: Perquè tu dius, no dieu cunyadisme, dieu conyadisme. Anem a fer un conyadisme ara final.
17: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinamarca.

0: Aquí a la Tàctica d'avui hem fet un homenatge, diríem, als fans d'Oques Grasses i hem aprofitat així que anava sonant Naina perquè ens hem fet unes fotos, perquè això, Carolina Ferri, el tema de fer ràdio ja no només és fer ràdio, has de fer unes imatges, has de fer, no?, unes xarxes...
1: Sí, per sort estic a València i mira, aquí no hi ha càmeres i s'agraeix, s'agraeix, perquè escolta, és veritat, abans anàvem a la ràdio com d'estar per casa, no?, que diguem, super... I ara, ostres, ja tu... Sí, sí,
0: bueno,
1: ja ho penses més, et poses el rímel una miqueta...
0: La gent que estava a l'streaming ha vist tot el que hem fet, també, que això, l'streaming és un plus,
1: Sí,
0: ha vist
1: això,
0: les mogudes que hem fet, hem intentat reproduir una imatge d'Oques Grasses nosaltres. Això ja ho veureu, això ja ho veureu.
1: Deixa'm dir-te, Mariola, que avui estic a València perquè és festa.
0: Ai, és festa.
1: Sí, és el 9 d'octubre, és el dia del País Valencià. I el dia dels enamorats valencians, que segurament això no ho sabeu, però avui és Sant Donís i és el dia dels enamorats, que es celebra així. Jo la veritat és que no, perquè ni celebre Sant Donís ni Sant Valentí.
2: Hi ha alguna tradició associada?
1: Per Sant Donís es regala una mocadora, que al final és com un mocador que regala, un mocador xulo, que després et puguis posar durant l'any, un mocador ple de pastetes, de pastisseig en forma de fruites de massapà. I això és la tradició.
0: Anem a repassar la setmana amb la nostra tertuliana. Dilluns vam parlar del tema de les humitats.
3: El problema de esta pared, primero hay que ubicar si es un problema por filtraciones de fachada o por capilaridad, como he dicho antes. El de capilaridad quizás un particular sí se lo podría hacer, porque coger un taladro con una broca del 12 y hacer un inyectado no es nada difícil. Lo malo es que todo eso hay que repicarlo previamente y luego hay que enyesarlo. Ahí ya sí que hace falta la mano de un profesional.
0: No riguis, tertuliana.
1: Ai, Carolina Ferrer. M'encanta Tomeu Penya. Saps que el meu fill es diu Tomeu, entre altres coses, per Tomeu Penya.
0: Ai, m'encanta.
1: Sí, m'encanta, i m'encanta aquesta cançó. No, però m'ha fet gràcia aquest expert que diu, tu coges una broca del 12 i comences ahir a perforar. No ho feu.
0: Perdona.
1: No ho feu a casa,
0: sisplau. Jo conec un que va agafar, Joan, una broca molt llarga un dia. És igual, no expliquem coses tan familiars.
2: Mariola, no tornaré més al teu programa, si m'has de treure aquí merdes de casa.
0: No, aquesta és la més merda de totes, vale. No ho expliquem. Escolta, no, però primer de tot, ahir estava a Palma envoltada de tomeus, també, que hi ha molts tomeus a Palma,
1: Molt, clar.
0: I no, l'Ava dir que la vida és això, no? O sigui, estàvem aquí en les metàfores d'Oques Grasses i... No, però a veure,
1: m'encanta.
0: Els dilluns de la Tàctica, no sé si ho has començat a intuir, que parlem de coses domèstiques, però anem a superdomèstiques.
1: No, és que és superútil, perquè qui no té una humitat a casa, per no dir a sobre seva, no? Qui no té una humitat a casa, qui no ha tingut aquests problemes que es van complicant, no només és la part exterior, perquè sempre ve d'això, sempre has de rascar i taladrar, i al final comences a fer una obra sencera a casa i porta moltíssims problemes.
0: Casa...
1: I quan és d'un veí, t'has de posar d'acord amb ell i amb el seguro i tot, es fa... Bueno, és que realment és un infern.
0: L'ideal a casa és tenir un manetes, per això.
1: Sí.
0: Viure o ser un manetes, que el José Mezquita és a manetes.
1: Ja
0: la plataforma
1: vaig dir que me'l fitxareu. Com era el manetes? Com era? Perquè vull que me'l presenteu. És que jo necessito un manetes. O sigui, vull casar-me amb ell.
0: Ha de ser d'una manera determinada.
1: No, vull dir, com és físicament.
2: Home, tenia bona planta aquest senyor, A més,
1: sí?
2: músic,
0: no,
2: Miguel Bosé,
0: Això no sé si ho vas sentir, aquest detall. Va dir que havia
1: músic?
0: Sigut guitarra de Miguel Bosé.
1: Oh! Sí que ho vaig escoltar i vaig dir, doncs pues no estaria mal, perquè Miguel Bosé també feia fitxatges ahir bons.
0: No, però saps què passa? Que se n'anava el rellotge i dic, és que això és una altra tàctica.
1: No. Passeu-me el contacte, sisplau, que me'l miro jo amb detall.
0: No, va venir amb la seva xupa de rockero, no va venir de manetes.
1: Que tinc moltes humitats.
0: Va, escolta, dimarts vam canviar...
1: I això que estic menopàusica, però de tant en tant tinc humitat.
0: Anem al dimarts.
4: Sovint quan jo, la gent que ve a mi i diuen és que voldria estalviar però no ho aconsegueixo, i els hi pregunto, per què vols estalviar? Bueno, perquè és com que comencen a divagar aquí en un núvol aeri, si no tenim això acotat ens serà molt difícil estalviar. En canvi, imagina que tu al menjador et vols comprar una butaca nova perquè que giri per poder mirar la finestra, que sigui, i que saps que val 800 euros. En el moment en què tu poses la teva fita de vull tenir 800 euros per la butaca al menjador i que és algo que em fa molta il·lusió. Et dic jo que en menys mesos del que ara et penses, aquest estalvi el tindràs materialitzat. Per què? Perquè hi ha un objectiu darrere.
0: Rosalia!
1: Bé, doncs
0: tàctiques per
1: programa,
0: estalviar,
1: sí.
0: Amb la nostra col·laboradora, la Marta Domingo, fitxatge brutal, perquè no va dir lo de les despeses formiga, que tothom diu això, i ella no va dir això, va dir coses més interessants encara. Què et va semblar?
1: Sí, em va semblar molt bé, m'agrada molt la Marta, perquè a més va, sí, va repartir per a tothom, no? Des de això, des dels autònoms desgraciats que som, no? A la gent que això, que té una nòmina mensual, que això és una sort avui en dia, i tots, és veritat que volem estalviar d'una o d'altra manera. Però el meu consell, si em voleu, és gasteu, que el món s'acaba. I punt.
0: Val, però després, o sigui, dimecres va i dic, ara que ja ho hem gastat tot, ara tenim humitats, dilluns teníem humitats, hem de pagar el manetes, però abans de les humitats vam agafar una noia d'assegurances, la Núria Sallés Ramoneda, assessora de salut i de finances i divulgadora sobre assegurances via Instagram, i ens va dir, abans heu de fer una cosa.
5: Quan hi ha desastres naturals, com per exemple poden ser aiguats, poden ser un terratrèmol o pot ser una dana, per exemple, tot això forma part del consorci. Això no vol dir que la teva assegurança no tingui cobertura. Simplement tu estàs pagant, és com si tinguessis dues assegurances. El que no et cobreix una, t'ho cobreix per l'altra banda.
1: Sí, també molt interessant lo del consorci, que jo, de les primeres vegades que ho vaig escoltar, sí, va ser en quan la Dana de València,
0: clar,
1: que se'n va parlar tant i tant i tant. I, ostres, i sí, molta gent es va assabentar que també teníem aquesta possibilitat. Que després arriben els diners i les ajudes, és un altre cantar. Has d'anar darrere insistint i barallant-te en tot Déu, no?, per
0: aconseguir. És que la Dana ha canviat molt les coses, Carolina Ferri, sí, ara que parlem amb tu. Estàs a València, perquè sí, jo també, per exemple, estàs conduint amb aigua, jo abans no havia tingut mai por, o sigui, de la pluja, i ara em venen al cap. Només que hi hagi una mica un vessal, penso, ai, els cotxes aquells que estan per allà... Clar,
1: ha canviat moltíssim, és veritat. Ens ha marcat molt, i aquí no pots ni imaginar-te el que li ha afectat a la gent, que quan plou quatre gotes, per això es remou, no?, per dins. De fet, aquestes setmanes passades, que no han parat, bueno, també a Catalunya, no?, però de sonar alertes, taronja i vermelles, i, ostres, és que és un espant que cada vegada. Jo demanaria un canvi en l'alarma de l'alerta roja, perquè és que no saps el bot que el pega el cor cada vegada que sona, però bueno, suposa que això
0: és... I molta gent continua perjudicada, no? Perquè, o sigui, hi ha gent que encara s'està refent, o sigui, és molt fort. Escolta, Carolina, crec que ho deixem aquí, perquè ja, mira, que acabem parlant de València, avui que és el dia de València, perquè vull explicar què farem la setmana que ve a la Tàctica. La setmana que ve a la Tàctica viurem la setmana de la desconnexió.
6: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de la Tàctica.
7: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
0: Ja no importa, no està de moda. Carolina Ferrer, doncs espero divendres que ve relaxada, que farem
1: ja
0: una sessió
1: ganes,
0: de relax.
1: Ja tinc ganes que acabi el cap de setmana i aquest pont llarg i que comence la setmana, perquè serà una setmana relaxant de veres.
0: Perfecte, Carolina Ferrer, una abraçada, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Bé, som la Natàlia Sánchez a la redacció, Sergio Lezcano al control de so, avui tots vosaltres a la participació, gràcies, i que us parla Mariola Dinarès. No sabrem què faran un per un els membres d'Oques Grasses a partir de diumenge, però marxem amb la seva cançó Jubilar-se. Que tingueu un bon cap de setmana, sigueu feliços.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Anna Bañeres.
0: La ciutadania continua retent homenatge a la Mari Carmen, convertida en referent de la lluita contra el rentisme des del que va ser desnonada de casa seva durant 71 anys. Un tribut que aquest migdia s'ha fet amb un minut de silenci a les portes dels centres de treball, d'estudi, als transports i davant els ajuntaments. Pablo Romero, d'UGT, sindicat convocant amb Comissions Obreres i la Llogateres.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
0: Missatge a poques hores de la manifestació, també convocada per avui al centre de Barcelona, a les 7 de la tarda, que encapçalarà el lema per l'Olga i la Mari Carmen. El negoci de l'habitatge mata. És l'avançada de la vaga general de l'11 de novembre en defensa del dret a l'habitatge, la lluita que va demanar mantenir Mari Carmen. El recorregut s'iniciarà a la plaça Universitat, mentre a la plaça Catalunya continua creixent l'acampada.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les 2:10 explicarem l'ambient que respira a poques hores d'aquesta manifestació convocada al centre de Barcelona en defensa de l'habitatge contra el rentisme. Abans, però, la resta de la informació d'Espanya i del món, avui molt pendents dels noms que queden per saber dels que podrien encapçalar les llistes el proper 29 de novembre.
3: Sí, quan falten 8 dies perquè finalitzi el termini per presentar les candidatures, els partits treballen per acabar de definir les seves llistes. Moviments especialment intensos, els que s'estan produint al front ampli. Hores d'ara hi ha diverses negociacions en paral·lel. Coneguem l'última hora. Lorena Enns, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. A Sumar ja han definit la cap de llista. La portaveu del grup parlamentari, Verònica Barberó, liderarà la formació dins la coalició d'Esquerres. Barberó ha estat escollida amb el suport del 98% de les bases. En un comunicat, el partit ha fet una crida a negociar les aliances del front amb discreció i generositat. A banda de Sumar, però, hi ha diverses negociacions en paral·lel. Per una banda, Podemos encara ha d'aclarir si s'acabarà integrant, com demana Ada Colau. Irene Montero, recordem, insisteix a demanar primàries. Des de Mas Madrid, Manuela Bergerot confia en assolir un acord el més aviat possible. Són declaracions a Ràdio Nacional.
5: Bueno, como sabéis, ahora mismo hay un trabajo de todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio, que además estoy convencida que vamos a alcanzar un acuerdo muy pronto, porque además la gente no quiere que estemos hablando sobre nosotros.
4: D'altra banda, l'exvicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mònica Oltra, ha afirmat a Televisió Espanyola que Compromís treballa perquè les esquerres valencianes formin part també d'aquest front.
6: Unir fuerzas, aunque no estemos al 100% de acuerdo, pero si podemos caminar hacia aquí juntos, caminemos hasta aquí juntos y luego otros que sigan caminando, ¿no? Pero es muy importante este momento histórico y creo que todo el mundo tiene que estar al...
4: Una de les grans incògnites, què passarà amb Gabriel Rufián? El republicà sempre ha apostat per aquesta unió a l'esquerra del PSOE, un futur que coneixerem en els propers dies.
3: Gràcies, Lorena. I mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, no descarta que el Consell de Ministres aprovi l'indult per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans de les eleccions del proper 29 de novembre. Ho ha dit en una entrevista al diari Punés.
7: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España en su condición de poder ejecutivo. ¿Y en este... No lo descarto.
3: I d'altra banda, recordem que el Tribunal Suprem va inhabilitar García Ortiz per un període de 2 anys per al càrrec de fiscal general per haver revelat secrets de l'empresari Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I encara als tribunals, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat per ara investigar el PSOE, el cas Leire, tal com reclama el Partit Popular. Tanmateix, en una interlocutòria aquest divendres, el magistrat diu que encara falten per practicar algunes diligències, com l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz o la declaració de l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán. Un cop finalitzades aquestes diligències, Pedraz decidirà definitivament sobre la possible condició d'investigat del PSOE a la presumpta causa per desestabilitzar causes judicials de l'entorn del partit. Des dels populars, el seu secretari general, Miguel Tellado, ha reaccionat així a la notícia.
8: Si alguien cree que el Partido Popular va a dejar de señalar y de denunciar la corrupción del Partido Socialista, nosotros tenemos que decirles que se equivocan. La denunciaremos y, sobre todo, la limpiaremos toda.
3: En clau econòmica, les dades d'Espanya resisteixen malgrat els conflictes bèl·lics i la incertesa internacional. El Banc d'Espanya torna a millorar la seva previsió, si bé, per contra, la taxa d'inflació es manté com la més alta entre les grans economies de la zona euro. Més detalls, Mireia Moreno.
9: Les guerres impacten fortament a la inflació, però no passen factura al creixement. El Banc d'Espanya millora la seva previsió fins al 2,6%, és a dir, que l'economia espanyola creixeria el mateix que l'any anterior i eleva la de 2027 mig punt fins al 2,2, en part perquè és més optimista pel que fa a la inversió en habitatge. Tot i així, insisteix que la construcció avançarà de manera moderada per la manca de mà d'obra, l'increment dels costos i sobretot per les dificultats als desenvolupaments urbanístics, i recorda que el 2028 el dèficit d'habitatge arribarà a 1 milió. L'economia aconsegueix adaptar-se, però en canvi la inflació tancarà de mitjana prop del 4%, impulsada per l'energia. El supervisor empitjora amb força la xifres i alerta més sobre la persistència de la inflació de serveis, tot i que les mesures aprovades pel govern han permès suavitzar la pujada dels preus. Aquestes ajudes, alhora, contribueixen a empitjorar el dèficit i els comptes públics.
3: La jutgessa sud-africana Nabanetem Nabi Pillay és la guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2026. Anna Pujol.
10: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
11: Així ho ha anunciat el portaveu del Comitè Noruec del Nobel, amb seu a Oslo, destaca la seva tasca i el compromís en favor de la pau i el dret internacional. Nabi Pillay ha rebut la notícia amb incredulitat.
12: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there is genocide.
11: I diu que és adient que el premi arribi després d'haver entregat un informe on anomena genocidi el que està passant a Gaza, i es pregunta per què reconeixen el seu coratge quan només fa falta interpretar la llei mirant el que està passant. Tot i que acaba de complir 85 anys, afirma que no s'aturarà.
12: I just turned 85 last month here.
11: Nascuda d'una família d'origen tamil sota l'apartheid de Sud-àfrica, Pillay ha exercit de jutge del Tribunal Suprem Sud-africà, al Tribunal Internacional pels Crims a Ruanda i també a la Cort Penal Internacional. També ha estat l'alta comissionada pels drets humans a les Nacions Unides. És considerada una pionera del dret i reconeguda per confrontar la segregació, discriminació i exclusió social.
3: Repassem ara l'actualitat internacional amb Cristina Martín. Un dia més continuen les protestes estudiantils a França, on ja hi ha gairebé 6.900 persones arrestades. Un malestar que s'estén per Europa i ara també arriba a Brussel·les, amb desenes de milers de treballadors i estudiants als carrers.
13: Brussel·les viu aquest divendres una vaga interprofessional i una manifestació nacional contra les retallades del govern. Unes protestes que estan omplint el centre de la capital belga, on s'estan veient xocs amb la policia. També hi ha un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport de Brussel·les. És, segons els principals sindicats del país, un primer avís a l'executiu i no descarten una vaga general.
3: La Unió Europea treu a Panamà i Vietnam de la seva llista negra de paradisos fiscals.
13: Surten de la llista de jurisdiccions que no cooperen amb el bloc comunitari en matèria tributària. La Unió Europea ho fa després de les recents reformes introduïdes per tots dos països per millorar els seus règims fiscals.
3: I als Estats Units, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, l'ICE, ha identificat com a dominicà l'home ferit de bala per un dels seus agents a Nova York.
13: L'ICE ha justificat l'actuació per la suposada vinculació de la víctima amb la banda dels Trinitaris. L'home, que tenia antecedents penals, ha estat traslladat a un hospital de la zona. Organitzacions pro-immigrants han exigit una investigació i han qualificat l'incident com a terrible perquè, segons els seus informes, l'home es trobava al seu cotxe amb un nen de 5 anys.
3: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Pitbull.

L'artista cubano-estatunidenc nascut Armando Cristian Pérez ha llançat nou àlbum titulat Bitcoin, que inclou duets, entre d'altres, amb Bon Jovi en aquest East My Life que escoltem. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Que passi molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Anna Bañeres.
1: Bona tarda. Divendres, d'homenatge doble a la Mari Carmen, convertida en referent de la lluita ciutadana contra la crisi de l'habitatge i de les víctimes del rendisme. El primer s'ha fet aquest migdia amb un minut de silenci a les portes dels centres de treball, educatius, de sanitat, als transports, davant els ajuntaments, convocats pels sindicats de llogateres, comissions obreres i UGT. Laura Urrea, portaveu sindical, ha recordat quins són els efectes d'un model especulatiu.
2: La mort aquesta setmana de Mari Carmen Abascal, després de ser desnonada de l'habitatge que llogava a Madrid, és una mostra més dels efectes d'un

0: Central i l'Eric sobre via la producció. De seguida ho expliquem tot, abans però el moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula a aquesta hora en una jornada de sortida per a molts en aquest llarg cap de setmana del 12 d'octubre. Servei Català del Trànsit, Adrià Fernández, bona tarda.
1: Bona tarda. Amb el dispositiu especial de mobilitat ja en marxa amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, a hores d'ara cal destacar algunes incidències. En primer lloc, detectem un tram de 2-3 quilòmetres de circulació intensa a l'AP7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. En sentit Girona també hi ha circulació amb retencions entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 i la B30. I també es comencen a formar les cues d'entrada a Barcelona i al Nus de la Trinitat, des de la C58 i la C33. I també hi ha un quilòmetre de lentitud per accedir a la capital catalana des de la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. D'altra banda, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona, també va carregada en aquests moments, i finalment a les dues rondes de Barcelona, problemes de circulació en els dos sentits de la marxa. És tot, molt bona tarda.
0: I també molt pendents del temps, a Emet Noia García.
2: Avui divendres i aquest cap de setmana amb pont festiu continuarem amb temps estable a Catalunya i sense precipitacions. Aquesta tarda de divendres, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Girona i 21 graus a Barcelona i a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntant amb intensitat moderada a l'Empordà. Durant aquesta tarda, fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 3 metres d'alçada.
3: Edició migdia. Anna Bañeres.
0: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record de Mari Carmen i també de l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada, i de totes les víctimes del rendisme. A la plaça Sant Jaume de Barcelona han sortit membres del consistori que s'han sumat a la convocatòria. Míriam Andreu.
4: Davant del consistori de la ciutat comtal, treballadors municipals i representants institucionals, com ara l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o la consellera, Alicia Romero, han guardat un minut de silenci. En acabar, membres dels sindicats han llegit un manifest. Pablo Romero, d'UGT.
5: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
4: Al mateix temps, el metro de Barcelona ha interromput la seva activitat durant un minut, com ja anunciaven a través de les pantalles i de la megafonia.
6: Avui dijous, 9 d'octubre, a les 12 hores, el servei de metro farà una aturada d'un minut en solidaritat amb els familiars de la Mari Carmen Abascal.
4: Aquests actes són l'avançada de la mobilització convocada pels moviments en defensa de l'habitatge a les 7 del vespre a la plaça Universitat de Barcelona. Tot plegat en una jornada en què el sindicat de llogateres ha deixat de participar directament a l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya, per centrar tots els seus esforços, han dit, en l'organització de la vaga general de l'11 de novembre.
0: La línia R11 que connecta Barcelona, Girona i Portbou ha reprès avui el servei després dels aiguats, però els trens encara acumulen retards. Fins que la circulació no estigui plenament normalitzada, es mantindrà el servei alternatiu d'autobusos. Gemma Esteve.
7: A la línia R11 els trens ja tornen a circular, però amb retards i encara amb recels entre els usuaris.
8: Este tren estaba bien, pero había muchos trenes retrasados.
9: Al final he hagut d'agafar aquest mitja distància, m'han dit que sí que arribaré a l'hora, no ho sé.
7: La consellera Sílvia Paneque ha confirmat que és una de les línies més afectades pel temporal. De moment es mantindrà el servei alternatiu d'autobusos per si cal reactivar-lo. Paneque ha destacat la intensitat de les pluges, però també la rapidesa en la recuperació del servei de Rodalies.
10: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment.
7: Ho ha dit des d'un dels ponts del Ridaura, Platja d'Aro, on diumenge la crescuda del riu va esquerdar l'asfalt. Paneque ha anunciat una inversió de 4 milions d'euros per construir un pont nou sense pilars centrals. Les obres facilitaran el pas de l'aigua i ajudaran a evitar desbordaments.
0: De la seva banda, Unió de Pagesos de les Terres de l'Ebre demana reparacions urgents pels greus danys de les últimes tempestes als conreus de l'Ebre. Pilar Ribas.
11: La crida l'han fet des d'una finca d'olivera a Roquetes, afectada per les últimes tempestes, on hi ha hagut greus danys produïts als conreus, camins i infraestructures, assegura el sindicat. Demanen a l'administració que faci un peritatge

0: Ràpid i exhaustiu de les destrosses i que activi mesures per compensar les explotacions ebrenques que han patit més danys. Josep Antoni Vidal és el responsable de l'arròs del sindicat.
1: S'ha d'arreglar els camins, que es peritiquen ràpidament, perquè encara ens deuen els de l'any passat, que s'arreglen, que es peritiquen, que paguen urgentment i algunes coses que s'haurien de fer gastos per a canviar cursos d'aigua.
0: El sindicat també reclama un ajut econòmic d'urgència davant l'encariment dels productes a causa de la guerra.
1: Com a primera mesura, que aquest any se'ns pagui entre 8.000 i 17.000 euros d'una ajuda ja directa, que hi ha per contingència, tindre productes fitosanitaris per a lluitar contra les plagues. No pot ser que Europa ens prohibixi i després porti menjar de fora sense cap tipus de control.
0: Unió de Pagesos ha aprofitat per fer una crida a la mobilització convocada pel proper dimecres a Barcelona.
2: Doncs pagesos amb desenes de tractors es manifesten avui a Lleida convocats per l'organització agrària JAR per demanar mesures contra la crisi al camp català, una crisi que s'ha vist agreujada per l'augment del preu dels carburants que, asseguren els pagesos, fa molt difícil tirar endavant. Els pagesos amb els tractors s'han concentrat primer davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on s'han reunit amb la seva responsable, i ara es troben concentrats davant la subdelegació del govern central, Pepa Santgenís.
3: Pagesos amb desenes de tractors es fan sentir avui a Lleida en una protesta convocada per l'organització agrària JAR per denunciar l'increment dels costos de producció, amb l'encariment de més d'un 60% del preu del gasoil o fins un 80% el dels fertilitzats. Primer s'han concentrat davant la delegació d'Hisenda de Lleida.
4: De les reivindicacions que estem fent avui a nivell fiscal, perquè és per fer justícia.
3: Els responsables de JAR s'han reunit amb la delegada d'Hisenda a Lleida per demanar més incentius fiscals. Joan Carles Massot és el president de JAR.
5: Són reivindicacions fiscals, també de crisis, que són les que toquen en aquests moments per la pujada de costos de producció. La pujada del gasoil ja s'ha tot detonant.
3: Els pagesos diuen que la situació actual és insostenible.
6: Amb els costos elevats del gasoil i amb tot no podem treballar si no tenim costos rentables. Un dia que gastem bastant gasoil podem arribar a deixar de guanyar 300 euros al dia.
7: Dis-me com ho fem, és impossible treballar així.
3: Els pagesos amb els tractors han fet una marxa lenta pel centre de Lleida fins a la subdelegació del govern central, on es troben ara concentrats.
8: Edició migdia. Anna Bañeres.
2: Dues i 19 minuts, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que la convocatòria electoral posa límits al traspàs de Rodalies i alerta que un govern de PP i Vox rebutjaria el finançament singular a Catalunya. Són només alguns dels titulars que han transcendit de la seva entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Lorena Enns.
9: Sí, la convocatòria electoral reconeix la consellera posa límits a l'hora de prendre decisions sobre el traspàs de Rodalies. Davant aquest escenari, l'executiu aspira a salvar la R1 i estudia si pot tancar alguns convenis i acords abans dels comicis per la resta de línies. Entrevistava el Cafè d'Idees, Romero adverteix que si governa el PP a l'Estat també decauran compromisos com el finançament o la condonació del deute del Fla.
10: Nosaltres creiem, i tant de bo no passi, i esperem que no passi, que com a mínim els catalans tinguin clar que representa que governi Pedro Sánchez o Feijó, però és veritat que si passa hi haurà molts temes que quedaran aturats o directament a la paperera, perquè jo no crec que el Partit Popular vulgui avançar amb alguns dels projectes que tenia molt avançats.
9: L'incompliment d'aquests pactes amb Esquerra, confia Romero, no canviarà una relació que titlla de cordial amb els republicans.
10: Decau la legislatura, no per culpa nostra, crec que en fi aquí tothom haurà d'assumir les seves responsabilitats.
9: La consellera insta Junts a mullar-se, a aclarir a qui investirà davant un retorn de Puigdemont que, augura Romero, tindrà una rebuda institucional per part del president de la Generalitat.
2: I encara amb el govern es dona un any per definir com integrar les prestacions socials de Catalunya i facilitar-ne l'accés als ciutadans. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, durant la presentació d'un informe del Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social, que alerta de la complexitat del sistema actual amb 49 prestacions diferents.
11: És difícil accedir a les prestacions? Sí. Per què? Normalment també per una qüestió burocràtica. El fet de que l'administració, tot i tenir la documentació i tot i tenir els sistemes informàtics, no sempre es parla entre ella.
2: I parlem encara de números. La contractació logística accelera i es dispara un 70% a Catalunya en el que portem d'any. Una embranzida que és possible malgrat la falta de sòl industrial, que és el mal endèmic que denuncia el sector. Climent Sabater.
12: Tant és l'escassetat de sòl industrial a la primera corona de Barcelona que el disponible és inferior a l'1% i a la segona corona no arriba al 3%, com explica el director logístic de la consultora Forcadell, Gerard Plana.
13: Per això, precisament per aquesta pressió que hi ha i aquesta falta de disponibilitat amb nivells
8: primera corona per sota de l'1%. En segona corona estem per sota del 3%. No és ni un mercat sa, diguem, en aquest sentit.
12: La falta de sol fa del preu de les naus de Catalunya el més alt del mercat espanyol. Amb tot, la contractació s'ha duplicat el tercer trimestre i s'ha disparat un 70% en el que portem d'any fins a superar els 700.000 metres quadrats, gràcies sobretot a noves inversions.
8: Llavors, perquè són inversions molt grans, llavors ells tenen per escollir, no?, diferents mercats, no només Espanya, sinó que poden invertir a diferents països i escollen Catalunya, Barcelona, perquè és un mercat molt dinàmic.
12: 6 de cada 10 naus són d'obra nova i la segona corona de Barcelona lidera l'activitat tant en superfície contractada com en nombre d'operacions.
13: Edició migdia.
2: En el Dia Mundial de la Salut Mental, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per no donar una resposta exclusivament sanitària als problemes de salut mental. El cap de l'executiu, en el marc de l'acte per commemorar aquesta efemèride que tindrà lloc demà, ha reivindicat les polítiques socials, d'habitatge i educatives per fer front a aquesta malaltia.
14: Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
2: A l'acte hi han assistit la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, i altres membres del govern. Canviem de qüestió. Avui arrenca l'Octubre Trans amb activitats tot el mes per visibilitzar aquest col·lectiu. La Fundació Enllaç, entitat organitzadora, vol reivindicar les persones transgrans que van viure la repressió franquista. Clara Ontanyón.
15: Després d'una joventut de violència i marginació, ara exigeixen reconeixement i reparació. Durant el franquisme se les va apartar del món laboral i moltes exercien la prostitució per sobreviure. Les poques que han arribat als 60 anys volen cobrar una pensió digna. Estefania Vidal és una veterana activista trans de Barcelona.
16: Y cuando vamos a los servicios sociales no se reconoce nuestra singularidad, por lo tanto tenemos muy pocas opciones de sobrevivir de una manera digna como los demás.
15: I critica les institucions que frivolitzen la seva lluita.
16: Cuando un colectivo que lucha humanamente por hacer el bien en las altas esferas que son los que mandan están politizadas, entonces no se evoluciona, al contrario, se involuciona.
15: Hi ha actes organitzats fins al 31 d'octubre. El principal, aquest diumenge a la Ciutadella, en commemoració a l'assassinat de Sònia Roscalvo.
2: Els expliquem ara la història de l'Atenes. És una tortuga babaua que ha sobreviscut a una operació d'amputació d'aleta després de ser rescatada quan surava a la costa de Tarragona, enredada amb una xarxa de pesca i altres residus equivalents a la meitat del seu pes. Els detalls, Mireia Moreno.
17: Xarxes de pesca, bosses de plàstic o cordes són només alguns dels residus amb els que es va trobar l'Atenes al litoral de Tarragona. El cúmul pesava 3 quilos i mig, més de la meitat del propi pes de la tortuga, a qui finalment se li ha amputat una aleta. Lucía Garrido, cap de l'àrea clínica i de rescat del CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, on s'ha tractat l'Atenes.
18: Les tortugues marines són grans bioindicadores de la contaminació marina i principalment de les tortugues emmallades, com no poden submergir-se bien i a més estan envueltes en plàstic o no, todo ese malle, suelen ingerir o bien porque no tienen otra opción viable de alimento en esa zona o bien intentando tratar de retirarse el malle.
17: L'Atenes es recupera favorablement de la intervenció i es prepara per la seva reinserció al mar. Amb el seu, el CRAM ha tractat 8 casos aquest any i evitar que en siguin més també està a les nostres mans.
18: Cuando vayamos a la playa, en vez de recoger conchas y arena, que también tiene un componente negativo para el ecosistema litoral, poder recoger los residuos es el mejor recuerdo que nos podemos llevar.
17: I recorden que has de trobar-nos un exemplar en aquest estat, no tocar-lo i trucar al 112.
2: I en el temps de cultura, el duo artístic sonor Cabo San Roque, l'escriptor Pol Guas, Hand Editorial, el creador d'escena Àlex Uller, Sílvia Pérez Cruz, l'actor Uriel Pla i la dramaturga Victoria Spungberg són els Premis Nacionals de Cultura, uns guardons que s'han atorgat aquest migdia a l'Auditori Pau Casals del Vendrell per commemorar el 150è aniversari del naixement del músic. Els ha seguit Judit Huerta.
19: Dels Cabo San Roque, el guardó destaca l'originalitat de la seva pràctica artística que balla entre la música i les instal·lacions visuals. Del jove escriptor tarragoní Pol Guas, la seva solidesa literària, amb només 29 anys, una solidesa, ha explicat Guasc, aconseguida gràcies a la cultura popular de base que ara diu perilla.
13: Que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta.
19: Una opinió amb la que han coincidit les fundadores de la cooperativa Hande de només un any de vida, Isata Mabalo Diau i Diana Raumoni Audenis. Als premis han meritat també una trajectòria ja consolidada, la del director teatral Àlex Oller, fundador, entre moltes altres coses, de la Fura dels Baus.
20: Per cert, perquè per quan el reconeixement a la Fura dels Baus?
19: L'actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Spungberg o la cantant Sílvia Pérez Cruz són els altres guardonats.
21: Gràcies també per l'ajuda econòmica, em permetrà descansar una mica per seguir creant, molt important, no? Com la terra, descansar una mica per poder seguir.
19: Els premiats reben 20.000 euros.
2: I en marxa el segon dia del Festival de Sitges. Seguint-lo tenim la nostra companya directora del programa Va de Cine, Conxita Casanovas. Bona tarda.
22: Bona tarda. Adolescència, sexo i muerte en Campamento Miasma. La revelació de Jean Sombrun a l'últim Festival de Cannes arriba a Sitges, on encaixa com un peix a l'aigua. Un slasher queer amb molta sang i cinema dins el cinema. Antigues pel·lícules que traspassen el temps, gominoles i sexe alliberador amb una Gillian Anderson que recorda la Norma Desmond del Crepúsculo de los Dioses. La recerca d'univers alternatius privats dins d'una pel·lícula difícil de descriure. Tampoc és fàcil saber on va Her Private Hell, la nova de Nicholas Winding Refn, que s'ha presentat a Sitges amb l'autor de la banda sonora, el legendari Pino Donaggio.
23: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti.
22: Aquesta tarda es pot completar el menú amb Karma, un thriller amb Marion Cotillard, que sempre és garantia de qualitat, i si voleu emocions més fortes i un cinema menys subtil, podeu fer una excursió a l'Amazones amenitzada per Boyuna, una serp amb fam que també corre per aquí.
24: Boyuna, mother of the waters. This is her.
2: Doncs molt pendent del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i també molt pendents de l'actualitat, perquè hem conegut que el govern de l'Aragó ha autoritzat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, el trasllat de les pintures profanes de Sixena cap al monestir. Al juliol el museu va aturar el desmuntatge perquè encara no disposava del vistiplau de la Comissió de Patrimoni d'OSCA, que l'ha aprovat aquest divendres. El director general de Patrimoni, Pedro Oyoki, ha afirmat que el trasllat començarà el 19 d'octubre i s'allargarà 4 setmanes fins al 5 de novembre. Per contra, fons del MNAC han dit que el calendari és orientatiu perquè encara no els ha arribat l'aval oficial, tot i que sí que han admès que les pintures haurien de ser a Sixena abans que acabi el mes de novembre, perquè és quan s'acaba el contracte amb l'empresa CIT, l'encarregada del trasllat. I nosaltres avui acabem amb Sara Roy.

La cantant manresana presenta avui el seu tercer disc, Per si s'acaba el món, un treball on deixa enrere el pop electrònic, torna cap al folk i on compta amb col·laboradors com Judit Nederman, Pau Figueres i Beth Nadal. El disc el presentarà el 16 d'octubre a València, el 23, al Festival Empremtes de Barcelona i el 13 de novembre al Foment de Girona. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Molt bona tarda.

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda, darrer quart temps de la setmana amb el Jaume Riello aquí al meu costat, amb el José Gil i l'Helena Ramos a la realització tècnica. Avui s'ha acomiadat del futbol Pedrito, Pedro Rodríguez Ledesma, el davanter canari a qui Pep Guardiola va canviar-li la vida al mateix ritme que ell canviava al Barça de Guardiola i a la selecció espanyola. Dani Esclusa, el personatge és tan transcendent que no s'ho ha volgut perdre ningú.
2: Què tal, José María? Sens dubte, i és que, de fet, no s'entén la carrera de Pedro sense el Barça, però tampoc s'entén aquell Barça de Guardiola, el millor de la història, sense la figura del canari. Avui l'han acompanyat, a part de la seva família, una àmplia representació del club, entre ells Puyol, Sergio Busquets, el president Laporta, i un Xavi, al qual el propi Pedro ha explicat que va estar a punt de fitxar quan era entrenador blaugrana. L'escoltem.
3: Faltó uno, la verdad, cuando estaba Xavi entrenador, recuerdo que lo llamé y se lo dije, aquí lo puede corroborar, y le dije, va aquí, llévame para allá, y juego un partido, meto un penalti y ya después me retiro. Pero al final no se pudo dar y bueno, una pena, ¿no? Al final te quedas ahí con un medio mal sabor de boca de no haber llegado a los 100, que es un número ya muy importante, y además en un gran club como este. Pero bueno, estoy contento de cómo ha ido todo.
2: Doncs finalment es va quedar amb 99 gols com a culer, 204 en total amb 841 partits i 25 títols aconseguits en una carrera que ha passat a part del Barça pel Chelsea, la Roma, la Lazio i òbviament també per la selecció espanyola, amb la qual va ser campió del món i titular a la final d'aquell Mundial de Sud-àfrica el 2010. Pedro Rodríguez Ledesma, Pedrito, sens dubte un referent per a molts futbolistes actuals i un jugador que quedarà per sempre a la història del Barça i també del futbol mundial.
1: Un futbolista admirable per la seva producció sobre el terreny de joc, però sobretot per la manera com va decidir el canari portar la seva vida professional. L'adeu de Pedrito ha coincidit amb la prèvia del Barça-Getafe de demà. Germà Garcia, estàvem sobretot pendents de Rafinha i Hansi Flick ens ha tret de dubtes. El brasiler no estarà demà.
4: Doncs sí, ho ha confirmat el mateix Hansi Flick en roda de premsa. No hi serà Rafinha ni demà contra el Getafe ni tampoc el proper dimarts a l'Ali Samiyen a Turquia, a Istanbul, per jugar contra el Galatasaray a la Champions League. Per tant, doncs, tampoc entra Frenkie de Jong, del que ha dit que l'espera per al partit que el Barça jugarà el cap de setmana següent a la Cartuja contra el Real Betis. No hi seran, doncs, quatre jugadors demà. Són Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Rooney Bardaghi. També ha confirmat que Joan Garcia serà el porter titular, que ha entrenat amb total normalitat al llarg d'aquesta setmana i que podria haver algun que un altre canvi perquè té posicions que estan doblades i, a més, cal mirar quina és la càrrega de minuts que han tingut amb les seves respectives seleccions la sèrie d'internacionals que han estat doncs, aquestes dues setmanes jugant precisament amb els seus seleccionats. També ha dit, per cert, que Gabriel Jesús serà qui ocuparà la posició de Rafinha com a fals nou. Veurem si a la banda esquerra juga Adeyemi o Gordon, ja han oportunitat unitats per a Adeyemi, que ha jugat menys minuts, i això sí, Lamine Yamal sembla que serà titular perquè ha dit que ell gaudeix quan juga a futbol.
1: Doncs precisament recuperem un testimoni de Hansi Flick a la sala de premsa parlant del 10 del Futbol Club Barcelona. En realitat desfensa en elogis cap a la personalitat i l'actitud del davanter culer.
5: For Lamine especially is like that he enjoys.
1: Deia Flick, amb Lamine és així, ell gaudeix jugant a futbol. Si el canviem després de 60 o 70 minuts, ell no estarà content, però per mi això està perfecte. L'encanta jugar a futbol, l'encanta la competició, té una confiança i una actitud increïbles. Als entrenaments està al màxim nivell i en realitat això és el que necessitem d'ell, deia el seu entrenador, deia Hansi Flick. Ja ho venim explicant durant la setmana, que la Lliga torna amb el partit de l'Espanyol a Màlaga d'aquest vespre, des de les 9. Els blanquiblaus han viatjat amb el seu capità, Javi Puado, que fins i tot podria tenir minuts 9 mesos després de tornar a lesionar-se de gravetat en un dels seus genolls. Pel que va explicar Imanolo González, no s'espera cap revolució en l'equip perico, però sí algun matís després de com han aprofitat aquesta aturada.
6: Bueno, hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no han de funcionar com volíem, doncs tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
1: Recordo, l'Espanyol acumulava dues derrotes consecutives abans de l'aturada de la Lliga pels partits de seleccions. Havia perdut contra el Rayo Vallecano fora de casa i contra l'Elx a casa, i l'Elx jugant doncs, pràcticament tot el partit amb un home menys. Avui juga l'Espanyol, demà el Barça contra el Getafe a 6:45 de la tarda, demà també partit, duel d'equips Champions. Real Madrid-Villarreal a 9:00 PM i juga l'Atlético de Madrid a Camp de l'Alavés a 5:15. I per explicar-ho tot, el partit amb què s'obrirà dissabte serà el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao a l'hora de dinar, a 2:00. 2:35 ara mateix, 2:35, precisament ens passem al bàsquet. Torna l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Des de 9:15 el visitaràs al Guiris, Àlex Carazo. Els culers busquen començar una ratxa després de perdre 2 dels 3 enfrontaments de la setmana passada.
7: I els 3 van ser com a visitants. Tot just ara gira aquesta dinàmica. El Barça encadenarà els propers 8 dies 4 partits seguits al Palau entre la Lliga i Europa. El d'aquesta nit és el primer, 9:15, corresponent a la jornada 4 de l'Eurolliga, on el Barça suma un balanç de 2 victòries i 1 derrota. Reben la visita del Salgiris amb 1 triomf i 2 partits perduts. Parla l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
8: We want to take advantage of playing at home, especially after this very 2-3 long trips.
7: Diu Sekulić que han de treure avantatge ara de jugar a casa, especialment després dels partits que han hagut de fer llargs desplaçaments, i que han tractat d'aprofitar els darrers dies per descansar i preparar bé el que ve per davant, perquè, com deia a l'inici, ara juguen 4 partits en 8 dies i pràcticament no tindran temps a entrenar. El tècnic eslové compta amb la baixa de Justin Minaya, va comentar que podria reaparèixer Josh Nebo i també podria debutar Ebuoman després de superar la lesió. El Salgiris, la cara més visible del conjunt lituà, és Valanciunas, el pivot lituà que ha estat 14 temporades a l'NBA i ara ha retornat a Europa. En aquest Barça-Salgiris-Kaunas d'Eurolliga, recordem, 9:15 de la nit al Palau Blaugrana.
1: I a la mateixa hora, Baskonia rebrà Besiktas. Ahir, victòries de València i de Madrid, primera dels blancs en la present edició de la competició europea. En canvi, els taronja porten ple de victòries, 4 de 4. En handbol, el Granollers té partit de sobal aquest vespre a Ciutat Real, des d'un 9:15, i el Barça va recuperar sensacions golejant 34-27 al Dinamo de Bucarest, a la Champions. El míster Antonio Carlos Ortega reflexionava sobre com continuen recuperant-se de la dura derrota al Mundial de Clubs.
9: Cuando hemos sufrido una sacudida y que tenemos que rehacernos, hay que hacer todo lo posible para que las cosas vayan bien, cerrar los rebotes, dejarse de pases inverosímiles. Nosotros tenemos que hacer las cosas más firmes para ayudar a salir lo antes posible de esto, ¿no?
1: I aquesta setmana torna a haver Gran Premi de Fórmula 1 i de MotoGP. Els cotxes a Singapur, les motos a Indonèsia, Jaume, a les 4 rodes. És cap de setmana amb cursa a l'esprint i la qualificació és ara, està aturada.
10: Està aturada, bandera vermella a 6 minuts del final de la SQ1 per un accident de Checo Pérez, que s'ha quedat, José María, sense ala davantera. De fet, ha anat deixant trossos per la pista en aquest, en aquesta primera prova del Gran Premi de Singapur, en aquesta quali a l'esprint. De moment, els més ràpids són Hamilton, Gasly i Alonso, però, com dic, 6 minuts pel final de la SQ1.
1: En MotoGP el divendres està finiquitat, de moment dominen les Aprilia.
10: Amb Raúl Fernández, millor temps del dia, rècord de la pista, Betsequi i Jorge Martín just per darrere, 3 Aprilias, les 3 primeres tal com has dit, i Marc Márquez el 5è millor del dia a 7 dècimes de Raúl Fernández, però millor del que pensava segons ha dit Adazón.
11: No somos los más rápidos, pero las sensaciones han sido mejor de las esperadas desde el principio y esto es positivo, ¿no? Ahora faltará mejorar el time attack, que en este circuito siempre me ha costado un poquito más, porque a nivel de ritmo no estamos tan mal.
10: Torna Aleix Espargaró a la Honda, substituint Joan Mir. A Moto2, el mallorquí Izan Guevara ha estat el més ràpid, i a Moto3, el millor temps ha estat per David Almansa.
1: Esteu escoltant el Quart Temps a Ràdio 4. El Mundial Femení d'Hockey Patins. Avui Espanya juga la primera semifinal a partir de 8:00 PM contra Portugal, sense sorpreses, el que s'esperava en l'altre grup que rematava el dia d'ahir. L'altre semi és Argentina, Itàlia. I diumenge comença el Mundial Masculí. Repetim el pla de divendres passat. Escoltem la conversa que el Jaume ha tingut amb el Pere Bàries, el seleccionador, abans de volar a Paraguai.
10: Com arribeu? Quines sensacions teniu just abans del Mundial?
12: Bueno, pensem que preparats. Portem 5 setmanes i mitja treballant molt dur i creiem que arribem en les millors condicions tant físiques, que és important en aquest tipus d'escenari, com a nivell tàctic, però al final també agafem jugadors de diferents clubs i els hem d'aconseguir conjuntar-los, però penso que arribem bé i amb aquesta inquietud, no? Aquesta de començar, no? Que, amb ganes d'aquest coquet que tenim per dintre de que comenci la competició i treure'ns el de sobre i poder competir, que és el que més ens agrada.
10: Són complicades de gestionar aquestes setmanes prèvies, aquests dies previs a l'inici d'una gran competició com és un Mundial?
12: Bueno, l'última setmana sempre pensem que s'obre. L'última setmana ja la gent té molt cap posat en la competició, són entrenos que sempre... també perquè baixem la intensitat considerant que hem d'arribar bé físicament i llavors sembla que hi hagi un punt de distensió i va molt donat per la part mental, no? Que la gent està molt pensada, posada ja amb la competició i amb moltes ganes de que comenci, per tant l'última setmana sí que ens condiciona una mica, però bueno, és el que hi ha.
10: Un Mundial que és al Paraguai, és a Asunción. No sé si creus que pot condicionar d'alguna manera el jet lag, la diferència horària. Evidentment, jugueu en pavellons, però l'estació de l'any és diferent allà. No sé si tot plegat pot condicionar d'alguna manera i si això s'entrena.
12: Bueno, tenim pautes per intentar evitar-ho el màxim possible, sobretot de l'última setmana hem mirat d'anar adaptant el cos a la diferència. També és veritat que teòricament afecta més el jet lag si anéssim cap a l'est que cap a l'oest, per tant això també és un punt a favor. I si és veritat que en comparació a altres seleccions, crec que Itàlia, Angola i Argentina ja fa una setmana que hi són, per tant doncs també ells estaran potser més adaptats a això, però bueno, no serà excusa. Al final, quan ens posem a pista, tot va de detalls, evidentment això són detalls que poden ser importants, però crec que no ens hauria d'afectar i crec que arribarem bé.
10: Un dels noms propis d'aquesta convocatòria és el Pau Bargallo, el gran capità, torna a l'equip espanyol. Com el veus?
12: Doncs molt bé, molt bé. Teníem la incògnita de com arribaria, perquè doncs, si cerca l'any passat ja va poder competir a partir del mes de març, però el veies a pista que no acaba d'estar al seu millor nivell, al 100%. Però jo crec que el fet d'haver parat a l'estiu, que tothom para, i ell ha pogut seguir treballant, perquè és un jugador superprofessional en aquest sentit, ha seguit treballant dur per arribar al màxim de bé possible, jo crec que bueno, arriba molt bé, i a més penso que és un jugador, més enllà de les diferències que pugui marcar a pista com per la qualitat i el talent que té, penso que és un jugador importantíssim per la selecció com a líder. Penso que és un jugador que ens agafarà molt de lideratge, que sap arrastrar els companys, que els sap unir, i això també ens ha d'anar molt bé. A l'últim europeu i a Montré no ho vam tenir, penso que ho vam aconseguir igualment, però així, aquí sí que ens treu una mica de feina al cos tècnic, perquè ell n'assumeix molta de responsabilitat.
10: Veniu d'un resultat, el passat europeu, que segur que no us posa contents, aquest quart lloc en el qual va acabar la selecció espanyola. Feia molts anys que Espanya no acabava fora dels jocs del podi. Quines lliçons es poden aprendre d'aquell europeu?
12: Bueno, ens va faltar un punt de maduresa, segur. Jo associo també que ens faltava el Pau, que és un jugador més acostumat a aquestes situacions com les que vam viure, però crec que també és cert, i és just dir, per l'equip que vam fer i els que van anar, que el resultat no va ser just, penso, amb el que es va poder veure a pista. No sé si ens mereixíem guanyar, però el que sí que estic convençut és que ens mereixíem jugar la final, i allà no sé què és passat, però que ens mereixin jugar a la final segur. Vam fer un europeu excepcional, excepte l'últim partit pel tercer i quart lloc, però fins a les semis, que on perdem amb els penals en Portugal, que crec que són millors en tots els partits, i l'esport és això, que també va de posar la pilota dintre, i en aquest cas doncs, no vam tenir l'encert, ens va faltar un punt de talent per aconseguir posar la bola dintre, però crec que vam marxar no satisfets amb el resultat, per suposat, però sí contents amb el treball que es va fer i amb el joc que vam exhibir, i així també m'ho van respaldar des de la federació, però som conscients de que no podem repetir un quart lloc. Si Espanya viatja a les competicions amb l'objectiu de treure medalla, però sobretot de jugar a finals i lluitar per títols.
10: És un torneig, aquest Mundial, que per les seves característiques, el seu format. Ja des del primer dia pràcticament teniu partits importantíssims. El grup està a Portugal, està a Itàlia, està a Andorra. No sé si t'agrada que el Mundial sigui així, t'agradaria anar de menys a més i no des del primer dia ja una selecció tan potent, o sí, o ja teniu ganes de mesurar les forces amb les millors?
12: Bueno, a diferència del futbol, és un Mundial molt més curt i per tant, doncs, en si et trobes amb seleccions que et poden competir de tu a tu. Però sí, és importantíssim la fase de grups, en aquest cas a diferència de l'europeu, penso que és molt més important perquè sí que t'assegura un creuament a quarts un pèl més a priori hauria de ser un pèl més assequible i per tant ja et situa en la lluita de les medalles. Semis, si som capaços de fer una bona primera fase, si no doncs segurament ens trobarem uns quarts molt complicats on evidentment hem de ser capaços igualment de guanyar, però allò, tot el que pugui retrasar doncs, a nivell de creuaments millor, i per tant doncs, des del primer partit ens interessa sumar i sumar de 3 en 3, per això es podem quedar primers de grup a la primera fase, que aquest seria el nostre objectiu, molt millor per mirar a tenir uns quarts una miqueta més còmodes que et permeten no tenir l'angoixa d'un partit tan agobiat. Evidentment ningú, no ens regalaran res i el rival ens ho mirarà a posar difícil, però també aquest estrès físic, doncs, rebaixar-lo una mica i poder arribar a semis, que és el nostre objectiu, doncs una miqueta més també descansats.
10: Estic pensant, Pere, en Argentina, en el creuament, i un creuament que pot arribar doncs, a quarts de final, a semifinals o fins i tot a la final. Argentina, un país que és molt potent a l'hoquei patins i que està molt a prop del Paraguai. No sé si el factor ambiental en una possible eliminatòria contra una selecció sud-americana, i ja et dic, estic pensant en Argentina, pot afectar d'alguna manera.
12: Si ells se senten que juguen a casa, segur que és un punt a favor per ells a nivell ambiental. No crec tant per nosaltres, sinó també per al final els àrbitres també són persones que poden encertar o fallar, però que en situacions de pressió ambiental algunes decisions a vegades poden caure cap a una banda o cap a una altra. Evidentment, si la pista és molt més neutral, doncs entens que la presa de decisions pels àrbitres també pugui ser una miqueta més fàcil, eh? Vull dir, i pels jugadors argentins si els pot això sobremotivar, però també un punt en contra és que també els exigeix, els obliga un pèl més amb els propis amb la pròpia Argentina, no? El fet de si la situació fos semblant a jugar a casa. Veurem en quina situació ens trobem, perquè sí que Argentina fa frontera amb Paraguai, però crec que també la distància són més de 1.000 quilòmetres, per tant, de San Juan, de Mendoza, que és l'altra zona on hi ha molt d'hoquei, encara està més lluny, crec. Clar, veurem si quanta gent es desplaça i si realment tenen la sensació que juguen a casa o no, veurem.
10: Pere, vaig acabant. Objectius de la selecció espanyola, tornar després de l'europeu a un podi o s'ha de somiar i s'ha de lluitar per tot?
12: No, nosaltres hem de somiar en gran i lluitar per tot, aquest és l'objectiu. Nosaltres no ens posem sostre i l'objectiu, evidentment l'objectiu és guanyar el primer partit, després guanyarem el segon, això és una mica com el Simeone, no? Partido a partido, però a una mica més llarg termini tenim en ment que nosaltres hem de jugar a la final. Això, viatgem amb aquest objectiu i les finals es poden guanyar, es poden perdre, però la final sí que és un objectiu clar i evidentment quan hi siguem tenim claríssim que la voldrem guanyar, però sí, és cert que allà hi ha molts condicionals, a veure com arribem físicament, com arribem també aquest campionat tan curt, també poden haver-hi lesions que poden condicionar, veurem com arribem, però igual, amb la situació en què arribem nosaltres voldrem guanyar segur.
1: El Pere Vàries, el seleccionador masculí d'hoquei patins, aquí al quart temps, a 48 hores del debut del combinat nacional al Mundial de Paraguai. 3 apunts molt ràpids. La selecció femenina de futbol sala ja s'ha classificat per la propera Eurocopa després de guanyar ahir a Itàlia. El Masters 1000 de tenis de Shanghai, Alejandro Davidovich, ha passat ja a tercera ronda. I avui es juguen partits de la prèvia de la Champions femenina de waterpolo amb el Sabadell, amb el Terrassa, amb el Catalunya. El Sabadell jugarà contra el Dong, vull dir neerlandès, el Catalunya contra el Glifades grec i el Terrassa contra el Lille francès. Seran tots 3 partits al vespre. I aquí al quart temps s'ha convertit gairebé en un costum rematar la setmana parlant amb la Jessica Vall, avui sobre entrenadors. La conversa d'aquesta setmana amb la Jessica Vall neix d'unes declaracions del migcampista del Futbol Club Barcelona, Rodri, després d'un partit amb la selecció espanyola en aquesta finestra de partits internacionals, on ell parlava de com, sí, quan canvien club per selecció toca canviar el xip, però el xip al 100% no es canvia mai, perquè hi ha vegades que els entrenadors aconsegueixen rentar-los el cervell pràcticament d'una manera bàrbara. Es referia en concret, Rodri, al fet de que els jugadors del Futbol Club Barcelona, tot i que no estiguin a les ordres de Hansi Flick, i amb les seves respectives seleccions, seguien corrent com bojos i pressionant després de pèrdua la pilota com si no hi hagués un demà. Jessica Vall, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: He fet servir bé el concepte de rentar el cervell? Pràcticament és el que moltes vegades un tècnic ha de fer amb un esportista, no?
13: Bueno, sí, el que necessita moltes vegades és l'esportista és comprar, no?, aquella filosofia de treball.
1: A tu et va cridar molt l'atenció, no?
13: Sí, a mi em va cridar molt l'atenció a l'aspecte, perquè crec que hi ha entrenadors i entrenadors, no? I en aquest cas, doncs, ell, en aquest cas, Rodri també feia referència a Pep Guardiola, perquè crec que ha sigut un dels jugadors que ha jugat, o sigui, que ha estat entrenat per dos figures o dos entrenadors, com poden ser Hansi Flick o pot ser Pep Guardiola, no?, que van més enllà de ser entrenadors, no?, que tota la seva filosofia de feina, de treball, arriba més enllà. Llavors, quan tu veus els jugadors que utilitzen aquesta mateixa filosofia en les seves seleccions, és a dir, sense estar present aquests entrenadors en el camp, vol dir que han arribat més enllà, no? Que per mi és que s'han passat el joc, no? Els entrenadors que tu veus, en el cas de la natació, per exemple, ostres, tots els nedadors que niden amb aquest entrenador niden igual. A mi em sembla com si l'entrenador es passés el joc.
1: I això passa sempre? Vull dir, un entrenador necessita que el seu esportista el cregui sempre?
13: Sí, sí. O sigui, si tu vols rendir el 100%, necessites una confiança plena amb l'entrenador. Però no tots els tàndems, entrenador-esportista, arriben fins a comprar o fins a anar més enllà, no?, a filosofia de vida.
1: O sigui que la manera més fàcil de que qualli un missatge esportiu és que transcendeixi l'esport?
13: Sí, que sigui més emocional, jo penso. L'emoció és la part com més animal, no?, que tenim. Llavors, quan alguna persona et toca emocionalment i més de manera positiva, penso que pots acabar rendint molt més del que tu esperaves, no?, perquè t'han tocat aquella fibra, no?, allò no és només entrenament, no?, t'han pogut fer aquest canvi mental.
1: I després això s'ha d'anar regant, m'imagino, no?, perquè una connexió, un clic concret en un moment determinat no serveix per sempre.
13: No, és una cosa que s'ha de cuidar, és com les relacions de parella al final, les relacions que tenen els entrenadors amb els seus equips, els han de cuidar, han de saber, ells tenen un cable amb cadascú dels jugadors i han de saber quan aquest cable s'està pelant i necessiten molta més comunicació, després conèixer el perfil de l'esportista, no? Hi ha l'esportista que confia molt en el procés, aquell que necessita resultats per confiar en el procés. Llavors, en aquest sentit, doncs, els entrenadors jo crec que tenen ara mateix, era algo que fins ara potser havien de fer ells, però ara que tenen ajuda del departament psicològic, doncs poden captar molt més aquests perfils i veure com arribar i com fer entrar el seu discurs a cadascun dels seus esportistes, en aquest cas jugadors.
1: I llavors, quan algú aconsegueix deixar-li empremta a un deixeble, quan un entrenador es passa el joc amb un esportista, si aquell esportista li dona per seguir el camí de fer-se tècnic, de tenir nous deixebles, es marca una espècie de línia continuista? Hi ha arbres en la preparació?
13: Sí. Jo, per exemple, sé que el Jordi és com deixeble una mica del José Antonio del Castillo, que ara mateix és entrenador del Sabadell, i jo sé que al principi de tot, doncs, per ell era com el seu model a seguir i, evidentment, doncs, ell volia desvincular-se, no? Però sempre tens dos, tres referents com a entrenadors que són els que t'han marcat a tu i els que tu vols seguir com una mica la teva línia de treball, però que vols fer-ho a la teva manera, no? Perquè com els entrenadors és com... Tots poden tenir els coneixements d'entrenament, però al final saber-los aplicar, saber transmetre, no amb tots connecten igual. És aquesta part especial, una mica de màgia, és el que fa difícil una mica l'entrenament, no? De que no ho pugui fer la IA, sinó que hagi de ser més personal.
1: I després, aquells arbres, no? Aquelles línies continuistes d'un entrenador sí. que li traspassa el seu esportista, que després és entrenador d'altres esportistes, això genera cultures que a vegades doncs estan enfrontades entre si. No estic parlant de mal rotllo, parlo de que cadascú defensa els seus mètodes i les seves idees. I això també enriqueix, i així és com es fa llarg l'esport.
13: Sí, totalment. També ens podem trobar... I hem parlat de la part d'aquells entrenadors que marquen a nivell positiu, però hi ha qui marca també a nivell negatiu i qui es fa una mica deixeble d'aquesta línia vol continuar amb certes coses que li ha ensenyat aquell entrenador, però té molt clar quines no vol seguir, no? Que també hi ha aquesta part. De què no volem.
1: M'estan venint noms al cap, però no és el dia de posar-los sobre la taula. Jessica, per acabar, repeteixo, en el teu cas és més difícil perquè tu has tingut una línia que has seguit amb el Jordi pràcticament tota la teva carrera professional o tota la teva carrera professional, però sí. coneixes milers i milers i milers d'esportistes i milers de companys i companyes. Els esportistes... percebeu de seguida qui sí i qui no? Qui té aquesta capacitat de passar-se el joc? Qui us fa reaccionar pràcticament la primera vegada que us trobeu i qui no?
13: Sí, jo crec que, o potser no la primera vegada, però penso que en una temporada ets capaç de veure si connectes o no connectes amb l'entrenador. Potser no la primera vegada que et veus, perquè és una relació, no? Has de veure com està aquella persona doncs, en els bons moments, en els mals moments, i una mica tota una temporada et pot veure una mica la manera de reaccionar d'aquell entrenador vers certes situacions. I d'allà poder veure si hi ha una bona comunicació, si realment en els moments doncs, d'estrès et dona aquella seguretat que necessites o aquell espai que necessites...
1: Llavors, i ara ja sí termino, per un entrenador és molt important currar-se els primers dies, les primeres setmanes, perquè allò pot generar uns bons o uns mals prejudicis, o en realitat els esportistes acabeu donant-li més marge?
13: Bueno, jo crec que és bo com comença un entrenador la temporada, no? Com marca els límits, quines coses vull, quines coses no vull en el meu grup, quines coses m'agraden, quines coses no m'agraden, quina és la filosofia de feina que vull seguir. O sigui, jo recordo que, per exemple, en aquest cas, el Jordi sempre ens recordava a principi de temporada a mi m'és igual les estrelles, per sobre de tot estarà l'equip. I era algo que sempre començava així la temporada i era com... M'és igual si veniu de la temporada passada de ser campions del món, perquè per mi ara mateix per sobre està el grup, no? I sempre era com una cosa, com una part de la seva filosofia que per ell era important. Era, si tu no creus que el grup està per sobre d'això, doncs ja agafa la porta i marxa perquè no estaràs a gust. Llavors penso que també això és bo, sí, clar.
1: Doncs ens ho tatuarem. Lo de que el grup per sobre de les estrelles i per sobre de les individualitats. Jessica Vall, déu-n'hi-do el que ens ha donat de recorregut.
13: Ens ha donat avui, eh?
1: La reflexió d'un futbolista com és Rodri i de la relació que ha aconseguit tenir amb els seus futbolistes el tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Un plaer, com sempre. Fins la propera setmana.
13: Fins la propera.
1: I un apunt del Mundial de Judo, abans d'acabar. Ahir la lleidatana Aisunoda va aconseguir el títol en el seu pes. Avui no ha continuat la ratxa per l'equip espanyol, Nico Xera, ha caigut en el combat de vuitens de final. Tornem dilluns aquí al quart temps. Que passeu molt, molt, molt, molt bon cap de setmana. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, no descarta que el Consell de Ministres aprovi l'indult per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans de les eleccions del proper 29 de novembre. Ho ha dit en una entrevista al diari Punès.
2: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España en su condición de poder ejecutivo.
3: ¿Y en eso? No lo descarta.
2: No lo descarto.
0: Des del PP, el secretari general Miguel Tellado ha acusat el govern de voler pagar amb l'indult els serveis prestats.
4: Supongo que pretenden indultarlo en pago a los servicios prestados, claro. Entre ellos, abrir de par en par la Fiscalía General del Estado a esta cloaca. Es evidente, Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder en las urnas. Y por lo tanto, o lo hace ahora o no le dará tiempo a hacerlo.
0: Recordem que el Tribunal Suprem va inhabilitar García Ortiz per un període de 2 anys per al càrrec de fiscal general per haver revelat secrets de l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Avui arrenca l'Octubre Trans, amb activitats durant tot el mes que tenen l'objectiu de visibilitzar les persones trans grans que van viure el franquisme durant la seva joventut. Clara Ontanyón.
5: Sí, una desena d'actes que se celebraran fins al 24 d'octubre i que posen el focus en els drets de les persones trans de més de 60 anys. Estefania Vidal és una activista històrica de Barcelona que demana que se'l reconeguin com a víctimes per obtenir més prestacions.
6: Com no se reconoce nuestra singularidad, no tenemos ningún derecho a tener muchas cosas de las que pueden disfrutar las demás personas que tienen una pensión, que tienen una hoja de salario, que tienen un historial de trabajo y un historial de vida. Nosotras no tenemos nada de todo eso. Y cuando vamos a los servicios sociales, no se reconoce nuestra singularidad. Por lo tanto, tenemos muy pocas opciones de sobrevivir de una manera digna como los demás.
5: L'acte central serà aquest diumenge, en què es farà un homenatge a Sònia Rescalvo, assassinada al Parc de la Ciutadella per un grup de neonazis l'any 91.
0: Gràcies, Clara. I parlem ara de cultura. El duo artístic sonor Cabo San Roque, l'escriptor Paul Guasch, Hander Editorial, el creador d'escena Àlex Oller, Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i la dramaturga Victoria Spunsberg són els Premis Nacionals de Cultura. Uns guardons que s'han otorgat aquest migdia a l'Auditori Pau Casals al Vendrell per commemorar el 150è aniversari del naixement del músic. Els ha seguit la Judit Huerta.
7: Dels Cabo San Roque, el guardó destaca que l'originalitat de la seva pràctica artística cavalla entre la música i les instal·lacions visuals. Del jove escriptor tarragoní Paul Guasch, la seva solidesa literària, amb només 29 anys, una solidesa, ha explicat Guasch, aconseguida gràcies a la cultura popular de base que ara diu perilla.
8: Que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta.
7: Una opinió amb la que han coincidit les fundadores de la cooperativa Hande de només un any de vida, Isata Mabalo Diau i Diana Raumoni Audenis. Els premis han meritat també una trajectòria ja consolidada, la del director teatral Àlex Oller, fundador, entre moltes altres coses, de la Fura dels Baus.
9: Per cert, perquè per quan el reconeixement a la Fura dels Baus?
7: L'actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Spunsberg o la cantant Sílvia Pérez Cruz són els altres guardonats.
10: Gràcies també per l'ajuda econòmica, em permetrà descansar una mica per seguir creant, molt important, no? Com la terra, descansar una mica per poder seguir.
7: Els premiats reben 20.000 euros.
0: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 37 anys a Valverde de Júcar, a Cuenca. La dona assassinada tenia 2 filles menors d'edat i es trobava en tràmits de separació. Segons ha informat Igualtat, la víctima no estava registrada al sistema Biogen i no constaven denúncies prèvies. Amb aquestes, ja són 42 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles al que portem d'any. Recordem que el 900-900-300 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i al seu entorn, que funciona les 24 hores als 365 dies de l'any. No deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
3: Has portat pipes, Ramon?
11: Me les porto sempre, eh?
3: Sí?
11: Sí, sí, sí.
3: Amb aigua sal.
11: Bé, cada cop la sal la vaig deixant més de costat i... L'altre dia, per exemple, vaig comprar una bossa que era sense res.
3: És fantàstic.
11: Sosa de collons.
3: És molt millor.
11: I m'encanta.
3: És acostumar-se, ja ho veuràs.
11: Sí, soc bastant pipero.
3: I per què?
11: Bueno, ja és una cosa familiar, eh? Ja, sí, nosaltres acabem de fer els dinars i llavors...
3: Pipes.
11: Típic, no? Traiem els postres, el que vol fer el seu xupito, no sé què. No? I després ja sempre unes pipes... Mira, és una manera, no?, com una llar de foc, no?, que tothom s'asseu al voltant,
3: sí,
11: per parlar, per explicar històries, per cantar. Pues les pipes a la meva família s'ha convertit en una tradició. I a mi m'agrada portar-ne perquè, bueno, la veritat és que les pipes... jo sóc molt dispers, molt dispers. No conec a ningú més dispers que jo. I em costa molt focalitzar-me en una cosa. Llavors hi ha diferents... jo què sé...
3: Estratègies.
11: Sí, estratègies per aprendre a estar més focalitzat. Per exemple,
3: sí,
11: a mi m'agrada molt els escacs.
3: Uh-huh.
11: M'agrada molt jugar a escacs. De fet, de petit jugava molt i vaig fer campionats. I els escacs és una cosa, no?, per exemple, que aconsegueix a que realment...
3: Centrar-te.
11: M'allunyi de tot i estigui en una bombolla i centrar-me en el que estic fent. Les pipes és una cosa d'aquestes. Jo quan menjo pipes em converteixo en un espectacular escoltador. Sí, sóc capaç d'escoltar i d'estar entenent el que m'estan dient, perquè jo a vegades m'estan parlant i jo tinc jo vull escoltar i el meu cap se'n va a un altre lloc. I les pipes m'ajuden, no?, com que estic fent una cosa, una tasca monòtona tota l'estona, i escolto i entenc, no?, i sóc bastant...
3: Escolta, obre la bossa, si ho necessites, durant la conversa.
11: Si les obro, no acabo. Després també el ioga també m'agrada molt, sóc bastant dolent perquè no sóc gens flexible, però m'agrada molt. Sí, hi ha dues hores, dos cops per setmana, que he trobat una guia, una persona, una professora de ioga que també m'agrada molt passar temps amb aquesta dona i fem aquestes classes de ioga, que no són guiades, cadascú va al seu ritme,
3: sí,
11: tu arribes i te'n vas. També m'agrada molt.
3: Avui el nostre irrepetible és el cantant Ramon Miravet.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
3: Ramon Miravet, benvingut a Irrepetibles.
11: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
3: Músic, cantant, amb una veu molt reconeixible, Ramon. També productor, perquè des de fa més d'una dècada produeixes també tu tot el que graves i ets quasi com un home orquestra. Tu et sents així?
11: Mira, a vegades quan ens trobem amb alguns músics, jo sempre dic, ostres, jo algun dia m'agradaria ser músic. Perquè avui en dia
3: Ets de tot, no?
11: Bueno, és que la indústria o el món està muntat d'una manera que t'ho has de fer tot tu, no? Després t'envoltes de gent de confiança, no?, com la teva oficina, la gent que et porta les entrevistes, i tens el teu equip, però tu has d'estar treballant a totes les bandes.
3: I al final,
11: a vegades la música queda arraconada, no?, de dir, ostres, he de fer un disc, no? Menys mal que de tant en quant pues, hi ha la meva manera de ser o la manera de ser que tenen els músics, no?, d'agafar la guitarra o el piano cantar passejant a dins teu i vas composant, no?, melodies i idees, vas... però sí, sí. No sé si sóc home orquestra, no ho sé, però estic tota l'estona amb mails, projectes, reunions, i també m'agrada, eh?
3: Està bé, està bé. I afegeixo que has publicat un llibre, Per sempre més, amb l'editorial Columna, on expliques tota la teva història, una història molt musical, i compares, per exemple, la reacció de la gent amb la teva música com un dolç verí que ha quedat a dins teu per sempre. Explica-m'ho, això.
11: Bueno, és un verí pues preciós, aquest verí. Jo sempre vaig ser molt tímid de petit en segons quines coses, no? En aspectes socials de parlar amb la gent mai ho he sigut, però amb la música sempre va ser una cosa bastant íntima meva, el meu petit univers on allà no deixava entrar ningú, i jo vaig començar a cantar molt tard. Jo tenia 21 o 22 anys que vaig començar a cantar davant de qualsevol persona, que no fossin els meus pares o al cotxe viatjant amb ells amb alguna escapadeta, o a casa, que teníem un quarto on el meu pare tenia un piano i els seus instruments i els seus vinils on ell treballava, que el meu pare era músic, i allà només cantava. I clar, la primera vegada que vaig cantar va ser a París, a peu de Sena, del riu Sena, que hi havia dos músics de carrer que jo vaig anar seguint setmana rere setmana durant aquell any que vaig viure a París, i en una d'aquestes nits no sé què em va passar, em vaig aixecar, vaig anar cap al micro i vaig començar a cantar amb ells, em vaig situar al mig de tots dos i vaig començar a cantar. I jo recordo, no, la gent estava asseguda a les escales, estàvem al cent al costat de Notre Dame, i hi havia unes escales que podies baixar fins a peu de Sena o pujar per anar a la plaça, sí, on hi ha Notre Dame, i el públic estava assegut allà a les escales. I aquella, quan vaig acabar aquella cançó que vam cantar, i la resposta del públic va despertar una cosa dins meu, no? Que

0: Which one will the fountain bless?
1: Palau de la Música, dins el Festival de Jazz de Barcelona. I tornes a les arrels del jazz.
2: Sí, sí, sí. Mira, era una cosa que tenia pendent i que... Saps aquestes coses que en la vida en general a tots ens passa, no? Que hi ha coses que ens faria il·lusió fer, sí, no? Però sabem que estan allà, però van passant els anys i no ho fem. I qui et diu, no?, que al final potser no ho fas mai, no?
1: Ja.
2: No sé, potser hi ha algú que tingui en ment un viatge en concret o dir-li a una persona que l'estimes o demanar disculpes o anar a veure aquell familiar o aquell amic. No sé, hi ha coses, no?, que a vegades no... que estan allà, que les penses, sí, però la teva vida et va empantant cap a una direcció que a vegades estem tots secs i no ens n'adonem i el temps va passant. I aquesta era una de les coses, no? Fer un disc de jazz perquè volia una mica homenatjar ja no només el meu pare, sinó una època de la meva vida, no? Aquella, la meva infància, en la que vaig vivir amb els meus pares i ells em van inculcar aquest amor que tenen per la música, per una manera de fer música també, i bueno, és una època que sé que no tornarà mai més. Clar. Perquè m'he fet gran, perquè el meu pare ja no hi és, però la música té aquest poder, no? Aquest poder de fer-te viatjar i de poder tancar els ulls i poder retornar allà a qualsevol moment. I aquest disc de jazz era una cosa que tenia que fer. Tenia que fer-la i a més tenia que fer-la de la manera com l'he feta. N'estic molt, molt, molt feliç.
1: I amb les cançons que has escollit, per exemple, aquesta que està sonant la vas sentir per primera vegada en una versió de Frank Sinatra que havia comprat la teva mare a l'Índia.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres,
1: és curiós, eh?
2: Amb la meva família mai vam ser de viatjar i de fer grans viatges amb, sí, avions, ni anàvem a esquiar, ni coses d'aquestes, però jo era petit, no? Jo no ho recordo, això m'ho explicava la meva mare, no? Però el meu pare tenia una il·lusió molt gran a la seva vida, que era anar als Estats Units, perquè ell era un enamorat del jazz, sí, i era anar a Nova York, no? I la meva mare el va animar, vés-hi, per què no hi vas? I el va convèncer, no? I mon pare se'n va anar 5 o 6 dies a Nova York, va tornar fascinat, va parlar d'aquest viatge, tota la vida en van parlar. Però la meva mare també tenia una carta amagada. Diu, vale, tu te'n vas, però jo també marxaré. I se'n va anar una setmana, era els anys 90, se'n va anar a l'Índia, una setmana, i va tornar amb una espècie de disc, bueno, de màquina per posar CDs, no?
1: Sí.
2: Molt petiteta, que va trobar allà a l'Índia, no sé on, i una cinta de greatest hits, no? Com es diu?
1: Grans èxits.
2: De grans èxits del Frank Sinatra. Sí. Amb una capsa de la cinta bastant... La recordo perfectament, molt, com molt d'una altra... Es notava que ho havia comprat a l'Índia. Era molt exòtica la capsa, perquè era com un plàstic molt estrany. Hi havia moltíssimes cançons en aquell caset. I jo en coneixia moltíssimes, no? Perquè a casa Frank Sinatra, entre molts d'altres, va sonar molt. Però em va captivar aquesta cançó que no coneixia, no? Three Coins in the Fountain. I va ser una de les primeres cançons una mica que també vaig aprendre una mica a tocar a la guitarra o a cantar a casa. Uh-huh. I havia de ser en aquest disc. És que aquest disc, cada cançó, és una història. Ja de per si, cada cançó té una història al darrere, però dintre de la meva... Bueno, les meves vivències de la,
1: sí,
2: infància, els meus records,
1: sí,
2: doncs també tenen una història sota el braç.
1: I després els músics.
2: Els músics que m'acompanyen en aquest projecte, a part de que dintre del món del jazz són, sí, referents, no només aquí a casa nostra, sinó a nivell mundial. Estem parlant de Jorge Rossi a la bateria, d'en Perico Sanbeat al,
1: sí,
2: saxo,
1: sí,
2: l'Albert Sanz al piano. El disc el va gravar en Masa Kamaguchi, que ens acompanyarà a l'Auditori de Girona el 15 de gener.

0: I aquí el 28 de novembre al Palau de la Música ens acompanya un contrabaixista americà que es diu Doc Wise. Són referents, però hi ha també una petita història darrere d'alguns d'aquests músics, perquè el meu pare, que va ser trombonista, era trombonista i feia arranjaments també per infinitat de formacions musicals i d'orquestres als anys 90. El meu pare, quan va començar, tenia 17-18 anys, dels primers trombonistes que van començar a estudiar trombó, música moderna al taller de músics. A la Big Band de l'aula van formar, bueno, una Big Band, no?, de l'aula de músics, on hi havia el meu pare de trombó, i hi havia van coincidir amb en Rossi, amb en Perico,
1: amb el Perico, sí.
0: Havien fet concerts amb en Tete Montoliu al Palau de la Música. I clar, jo he crescut amb el grup d'amics del meu pare, tots músics, en un ambient molt musical a casa, però en Jorge Rossi jo només n'havia sentit parlar, i en Perico també. Jo no els havia conegut, perquè ells ja de ben joves se'n van als Estats Units. Ells es van dedicar completament al jazz, tant en Jorge com en Perico, dels pocs afortunats i talentosos que han pogut viure del jazz en el nostre país.
1: Sí.
0: Van marxar cap allà i van créixer amb els grans mestres, com en Brad Mehldau, pianista nord-americà, en Joshua Redman, saxofonista increïble. Doncs ells van formar part d'aquesta colla quan eren joves i se'n van als Estats Units. Jo només sentia parlar el meu pare amb la seva colla, de dir, hòstia, en Jorge Rossi, que... En parlaven amb una admiració i amb una fascinació d'ells, i un punt d'enveja, però d'aquella enveja bonica, no?, de dir, ells estan vivint el somni, estan vivint el somni del jazz. Clar, jo quan vaig voler fer aquest disc per homenatjar el meu pare i tota aquella música que escoltàvem a casa, doncs vaig voler trucar, primer vaig trucar a Jorge Rossi i li vaig dir, mira, em dic Ramon Mirabet, el meu pare, sóc el fill del Ramon Mirabet. Diu, ostres, quina sorpresa, fa temps que no sé d'ell, jo me'n recordo molt del teu pare. I doncs mira, va morir fa 4 anys, i ostres, quina pena, sí, recordo molt el seu caràcter molt alegre i amb els seus cabells rinxolats, i doncs mira, m'agradaria fer un disc de jazz, i el meu pare deia que tu eres el millor bateria que existeix i m'agradaria que tu fossis el bateria. I és que la resposta va ser directa i plena d'estima, i em va dir, sí, això, Ramon, ho hem de fer. I el mateix em va passar amb en Perico. Després van arribar l'Albert Sanz, que jo no coneixia, que ha sigut un descobriment increïble, perquè és un pianista fabulós. Bueno, són quatre genis els que m'acompanyen, i jo crec que aquest concert del Palau de la Música el 28 de novembre és una oportunitat única de la gent que estima el jazz i que li agrada el jazz, de veure'ls tocar junts. Després hi ha aquesta història al darrere meva, personal.
1: Sí, i escoltar-te tu.
0: I jo estaré cantant.
1: Escoltar-te tu.
0: Però és una oportunitat única. És que veurem el Xavi, l'Iniesta, el Busquets i el Messi del jazz del nostre país tocant junts.
1: Escolteu una altra.

0: He llegit, Ramon, que t'agrada preparar les coses poquet.
1: Sí, poquet.
0: Més naturals, no?
1: Saps què passa?
0: Més impulsives.
1: Mira, això va de la mà una mica del nom del vostre programa.
0: Sí.
1: Quan les coses es preparen a vegades poc, passen coses irrepetibles.
0: Ja.
1: I és així, perquè hi ha una màgia espontània, hi ha una espontaneïtat, una intuïció, hi ha alguna cosa, no? Allò que no saps què és, aquella màgia que de cop i volta passa i potser ja no torna a passar.
0: Ja.
1: I a mi m'agrada molt llançar-me a la piscina. El jazz és molt això, també.
0: És veritat.
1: Recordo que jo era petit... No, i el meu pare em preguntava, tu saps el que és el jazz? Però jo no en tenia res, vull dir.
0: I què deies tu?
1: Tu saps el que és el jazz? I jo deia, no. I, bueno, el que està sonant ara, no? El que estàs escoltant. I diuen, el jazz és rebeldia. El jazz és rebeldia. El jazz és probablement la música més rebel que existeix. Des de les seves arrels fins a totes les fusions que hi ha hagut. És llibertat pura. I el meu pare era rebeldia pura. El meu pare era jazz pur. I aquest disc havia de ser així. A més, és un disc de jazz molt amable, molt pel gran públic. Li pot agradar a l'amant del jazz com el que no ho ha escoltat mai. Són cançons. És el pop de fa 60-70 anys.
0: Però ho deia també pel concert al Palau. Alguna cosa hauràs previst. Estarà preparada, no?
1: Més que preparar...
0: No pot ser tot improvisació.
1: Més que preparar és imaginar-s'ho. Aquest disc el vam gravar així. Aquesta cançó que estem escoltant ara, vam fer 4 tomes, de dalt a baix.
0: El vam gravar en 2 dies, només.
1: El vam gravar en 2 dies. Sí. I totes les cançons vam fer això, no? Ens vam ajuntar tots junts, tocant alhora,
0: sí,
1: separats en diferents habitacions per poder controlar la gravació del so de cada instrument, perquè no es colés res d'altre instrument en els micros, i no ens vèiem. I vam tocar de dalt a baix. Jo no havia tocat mai, ni havia cantat mai amb ells. Però...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. I llavors sortíem, escoltàvem i dèiem, ostres, a mi la toma 3, ostres... Ens quedàvem amb aquella toma, no?, on allò, com deia, no?, era com irrepetible, no?, aquella cosa que dius, o sigui, aquí hi ha alguna cosa especial. I ens quedàvem amb això.
0: Tirem la vista enrere.

0: Darkness Brown.
1: Aquesta és la primera cançó que et vas aprendre de memòria.
2: Hòstia, mira que 6,
1: això... 7 anys.
2: Estic somrient perquè, perquè això vol dir que us heu preparat molt bé l'entrevista, perquè això, o no, o si ho he explicat, ho he explicat una vegada, o en plan, amb un cercle molt, molt, molt íntim. Però sí, mira, jo tinc molt poc... Els primers records que jo tinc, records, no visions, sinó records llargs de la meva vida, això que tens 7, 8 anys, són... Jo recordo molt bé el 92... anar a veure el Michael Jackson a l'Estadi Olímpic amb els meus pares i la meva tieta. Recordo molt aquell concert, crec que és el record, el meu primer gran record de la meva infància. Dic de llarg,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: Me'n recordo també quan va debutar en Romario amb el Barça, que crec que era l'any 93 o 94, que va marcar un hat-trick contra la Real Societat. Sí. Me'n recordo el tercer gol, mon pare fotent-se les mans al cap i agafant-me i posant-me sobre la cadira del seient i al Camp Nou. I recordo molt bé el dia que jo vaig agafar per inèrcia, per voluntat pròpia, un cançoner on hi havia la lletra de Only You de The Platters, tancar-me a la meva habitació sense saber res d'anglès i vaig aprendre'm la lletra de memòria. I aquesta és la, jo crec que és la primera cançó que em vaig aprendre de memòria.
1: Sense saber anglès, eh?
2: No tenia ni idea, jo vaig aprendre anglès molt més. És que jo vaig tenir una fascinació ja des de petit amb el soul.
1: Yeah.
2: Amb el soul. I el gospel i les arrels afroamericanes, moltíssim. Però el soul, el primer caset meu de dir, aquest caset és meu, no és dels meus pares, és meu, sí. Era un caset que es deia Lo mejor del soul. I encara el guardo. Home, i tant, sí, amb aquell caset no el tiraré mai.
1: Perquè els oients se situïn, Ramon Miravet Torra vas néixer el 7 d'agost de 1984, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Ets molt jove, Ramon.
2: Bueno, 42.
1: 42, eh? Molt jove, molt jove. Clar, tu estaves acostumat a veure els teus pares als escenaris.
2: Uh-huh.
1: Però no només això, perquè la teva família és d'artistes, no? De fet, per part de mare, tots pallassos.
2: Bueno, sí. van treballar al circ, els meus avis... Sí. El meu avi, des de ben jove, aquí a Barcelona,
1: sí.
2: Durant la dictadura, no? Pues, ell li agradava muntar jaranes i s'ajuntaven a uns bars que es deuen Nido, no me'n recordo com es deia, on s'ajuntava la gent jove que tenia ganes de fer coses.
1: Sí.
2: I muntaven obres de teatre i bueno, és que sempre va estar bastant lligat al món del circ i del teatre de varietats. I quan va conèixer la meva àvia, de fet el meu avi es dedicava a anar, quan va ser jove i va voler viatjar i va marxar de Barcelona per viatjar, anava de poble en poble recitant poemes pel carrer.
1: Que
2: la gent s'aturava i l'envoltava, i així és com va conèixer la meva àvia.
1: Ah, sí?
2: El meu avi va acabar anant a parar a Tarragona i la meva àvia sortia d'un embalat, que en aquella època es deia els embalats,
1: sí,
2: un lloc
1: sí,
2: que
1: es deia, sí.
2: Sembla que les Palmeres o la Palmera, un lloc de Tarragona,
1: sí.
2: I va veure pues, una rondalla ple de gent, no? Allà es va pensar que seria una baralla, es va acostar i va veure un senyor amb ulleres recitant un poema, recitava Lorca, recitava... No, el meu avi es va enamorar d'ella, la va veure entre el públic. Ella es va quedar fascinada per aquesta manera de viure, no? Tan diferent, no? I però un tio que anava de poble en poble vivint en hostals i vivia i pagava l'hostal amb els diners que recollia recitant poemes. Clar, quan es van conèixer, la història és de pel·lícula, no l'explicaré tota perquè si no... Però bueno, quan al final es van casar i va néixer la meva mare fins als 6 anys es va criar doncs, anant de poble en poble i anaven en circ, no? Però era un circ molt diferent, era un circ on el meu avi era com el conductor de l'espectacle. També feia imitacions del Cantinflas i feien entrevistes. De cop i volta arribava un artista, l'Antonio Machín, amb tot el seu equip i tal, i també feien la seva... Bueno, com actuacions, aquests programes una mica de revista antics,
1: sí,
2: no? Que ja no, que
1: sí,
2: ja no en fan tants,
1: sí, sí.
2: I feien la seva promoció, els seus espectacles. Després hi havia, la meva àvia cantava ranxeres i feia un numeret amb una bicicleta amb uns gossets, però clar, hi havia pallassos, hi havia trapecistes, hi havia... Sí, sí, fins que la meva àvia ja quan va néixer el segon fill o la tercera filla va dir,
1: hem de parar això.
2: S'ha acabat.
1: No pot ser. Escolta, i el primer que vas tocar, el piano.
2: Sí.
1: Dels 3 als 9 anys,
2: sí.
1: Més o menys.
2: I ho vaig deixar per timidesa
1: Però a tu t'agradava el piano?
2: A mi el piano m'ha agradat sempre.
1: Sí.
2: Però el que no m'ha agradat mai és estudiar música. Me'n penedeixo molt, però segueixo arrossegant aquest això. No, mai m'ha entrat la música de manera didàctica. No m'ha entrat mai pel cap. Yeah.
1: Perquè tu al col·le què tal?
2: Bé.
1: Sí?
2: Sí, una bon mica estudiant? El típic de la llei del mínim esforç, perquè sabia que anava a provar. No? Jo, amb una llegida ja en tenia prou,
1: o sigui,
2: per comprendre
1: bo,
2: els...
1: No?
2: Jo comprenia el text i escrivia... Bueno, però... A mi, el que em passava amb la música, per mi el piano va ser un diari personal. Saps? Quan ets petit, o hi ha gent gran que continua fent, no? On escrius, on hi aboques allà les teves pors, les teves vivències, un diari, no? I a mi, per mi el piano era aquest diari, era aquest diari. I clar, quan tens 8, 9 anys, 7, comences a fer aquells, no concerts, però no, aquells petits... no sé com li diuen, ara em surt la paraula, però pels pares...
1: Sí,
2: i...
1: sí, una petita actuació.
2: Sí,
1: no?
2: Jo tenia molta por a equivocar-me. Tenia una por escènica enorme, era molt tímid, i per mi la música era una cosa que era molt íntima. I al final vaig deixar el piano amb 9 anys. Va anar a parlar amb els meus pares perquè no ho deixés, no? Perquè era molt petit i portava molt de temps estudiant, tenia com facilitat.
1: Sí.
2: No, però és una pena que ho deixi, però el meu pare no, mai em va voler forçar. I va dir, mira, si la música ha de venir, ja li vindrà, saps? Però no el forçaré.
1: A veure, com era el Ramon Mirabet adolescent?
2: Bueno...
1: Amb Nirvana de fons.
2: Sí, sí. Eh? Bueno, clar, per mi... Allà suposa un trencament, no? Per mi, més que un trencament, no? Com una... Es van agrandir les mires musicals, perquè de cop i volta apareix el grunge a la meva vida amb bandes com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, el Jeff Buckley, totes aquestes bandes, no? Que de cop i volta era la meva música. Ja no era
1: clar,
2: la música que escoltaven els meus pares.
1: Era l'herència dels teus pares, era la teva. Sí.
2: Era la meva música. I el Ramon d'adolescent es tancava a la seva habitació amb uns amplis gegants que tenia el meu pare, que vaig aconseguir posar a la meva habitació. El veí del pobre estava... I m'ho posava a tope, i cantant, amb aquesta, jo que li diuen, la air guitar, la guitarra que no existeix, fent veure que toques la guitarra. I era, bueno, va ser una alliberació, aquesta música, per mi.
1: Per què vas estudiar administració i direcció d'empreses?
2: No ho sé. No tinc ni idea.
1: Mira, però cosa dels pares, tampoc?
2: No, que va. Mira, jo sóc una persona molt curiosa. M'agrada tot i alhora no m'agrada res. Podia haver estudiat, sí, per ser astronauta, o veterinari, o... Vaig estudiar això perquè... És que jo, a més, vaig acabar el col·legi, potser és per manca d'interès, però jo no sabia ni que hi havia les universitats privades, ni públiques, ni... Tampoc hagués pogut anar a una universitat privada. Però no sabia. Jo sabia que havia d'anar a la Universitat de Barcelona, però vaig sentir parlar que hi havia l'Autònoma, que era més lluny, i vaig dir, ostres, tinc ganes... Jo vivia a Sant Feliu de Llobregat. Sí, d'anar una miqueta més lluny, no? De conèixer gent diferent. I bueno, a la jornada de portes obertes vaig anar a veure diferents universitats, vaig veure el campus que hi havia allà a l'Autònoma, i que hi havia futbolins i bars, i vaig dir, jo vull anar aquí. I vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses com hagués pogut estudiar una altra cosa. Però si jo no hagués estudiat o no hagués anat a aquesta universitat, no hagués fet mai Erasmus, no hagués anat mai a viure a París, no hagués conegut aquests músics de carrer, la música hagués
1: això
2: arribat...
1: Això a 22 anys,
2: estem
1: parlant?
2: La música hagués arribat tard o d'hora, però va arribar en aquesta època. Vull dir que la universitat, en aquest sentit, va ser un punt important a la meva vida. I després també, com dèiem a l'inici, que la música s'ha convertit també... No, en, si tu, pues, jo me'n recordo els meus inicis, que començàvem a fer concerts, el meu primer concert a l'Apolo... vaig jugar jo a l'Apolo, em vaig arriscar, tothom em deia, però què dius, tio, però com vas fent l'Apolo, és molt, molt gran, vull dir, ves poc a poc, que no, que jo confio que l'omplir, i llavors allà no deixa de ser també una mena de riscos, despeses
1: i
2: d'oportunitats,
1: sí.
2: I vull dir que al final, bueno, és una mica lleig, però hi ha una part de món empresarial dins de la música, no, de voler créixer.
1: Escolta, i el llibre dius que París et va alliberar.
2: Clar, és que cantar per primera vegada per mi va suposar una alliberació. Vaig trencar una barrera que per mi era impossible de trencar, que era cantar davant de ningú, d'obrir-me. És que jo no, Vull dir, jo cantava a casa, però tampoc traia la veu. És que jo no sabia ni quina veu tenia. I jo notava que a dins hi havia alguna cosa que necessitava sortir. Hi havia una energia, un monstru, algo que em bullia a dins, no? Yeah. Que necessitava treure. I seguint una mica amb això de que el piano va ser sempre el meu diari personal, on jo feia tres acords de petit i m'estava ja una hora fent aquells tres acords i cantant. Després cantar al carrer, París, no? va ser la continuació d'aquell diari. Però el meu interior necessitava cridar, necessitava treure cap endins, necessitava compartir-ho també.
1: Sí.
2: I París va ser una alliberació. Jo crec que allà vaig sentir-me jo mateix per primera vegada, no? De dir, pues potser aquest sóc jo.
1: Tot i això, tornes a Barcelona i fas una entrevista a La Caixa.
2: Clar, jo... Clar, jo
1: havies
2: seguia,
1: de treballar.
2: Clar, jo una mica seguia el que se suposava que havia de fer, no?
1: Pues què tal aquesta entrevista?
2: Pues va ser molt curiosa perquè... Clar, vull dir, quan estudies Administració i Direcció d'Empreses, tens dos camins.
1: Sí.
2: O treballar en una empresa familiar, que no era el meu cas, o jo veia que la gent anava a fer entrevistes als bancs, no? Que jo ara penso i dic, ostres... Però bueno, vaig anar allà, vaig fer diferents entrevistes, no? Col·lectives, en grups, psicotècniques, i l'entrevista final, individual, amb la persona, bueno, em va obrir la seva oficina, vaig seure'm amb ell i li vaig donar les respostes oposades que se suposa que has de donar quan vols una feina. I la nina va dient, home, doncs jo no em veig treballant en una oficina. Clar, jo tenia 22, 23 anys, tenia unes ganes de viure enormes, i d'enamorar-me, i de desenamorar-me, i d'aprendre anglès, que no em parlava res, i de cop i volta jo estava sent franc, no? Dic, tinc ganes de viatjar, i tinc ganes de... I el senyor al final em va dir, mira, escolta, ves, desfoga't, marxa, fes un viatget, una setmana, dos, i quan t'hagis cansat, vine, aquí t'estarem esperant. I no tornar mai més.
1: Clar, clar.
2: A mi m'agradaria tornar... Bueno, no, ja no me'n recordo com es deia aquest senyor ni quina cara feia, no? Però m'agradaria donar-li les gràcies, no? perquè bueno, va ser l'inici d'una aventura que va durar 6 anys.
1: Sí, sí, de fet,
2: no?
1: Et vas comprar una guitarra.
2: Vaig comprar una
1: i
2: guitarra.
1: Vas tornar a París.
2: Bueno, vaig creuar França.
1: Sí.
2: Vale? Vaig anar de poble en poble creuant França fins a arribar a Anglaterra, perquè la meva idea era estar un mes per aprendre anglès. Un mes, jo també. Pensant-me que un mes era moltíssim. I clar, allò es va convertir en 6 anys, no?
1: Recorrent a Europa.
2: Tocant al carrer.
1: Uh-huh. I vas gravar una maqueta.
2: Mira, jo aquests...
1: I què hi havia en aquesta maqueta?
2: És que jo aquests 6 anys en els que toco al carrer, jo sempre els separo en dues etapes.
1: Sí.
2: Els primers 3 anava jo amb la guitarra, la funda, amb una bosseta, i anava voltant, no? Primer vaig estar un any a Anglaterra, vaig aprendre anglès, que ja sí que m'hi vaig esforçar per aprendre anglès, perquè m'agradava moltíssim. Anava cada dia a la biblioteca a llegir llibres de gramàtica i a la tarda treballava. Vaig treballar de cuiner i després de cambrer en un bar que estava a la platja. Vaig treballar molt. Mai havia tingut tanta pasta, tu. Jo treballava moltíssim de cambrer i de cuiner. I en aquell... Va ser les primeres vegades, no, que aprenia a deixar anar quan ja portava un temps determinat en un poble, no, i veia que ja havia viscut el que havia vingut a viure i havia de deixar-lo enrere i anar a un altre lloc. I així van passar 3 anys. Fins que el 2009 jo decideixo tornar a casa perquè a part de que el meu pare, bueno, va estar 18 anys malalt, eren els inicis de la seva malaltia,
1: sí.
2: Tot i que de moment ell era autònom i encara no havia deixat de treballar, tenia ganes de tornar també ell, i hi havia una cosa que jo havia de superar encara, que era cantar davant
1: dels altres.
2: Dels sí, altres, sí, però de la gent que em coneixia, perquè era molt fàcil cantar en un poblet d'Escòcia o jo què sé, Estònia o Holanda. Però ara, cantar al costat de la catedral de Barcelona i que hi passés allà amics o gent que em conegués...
1: I el racó de la calma.
2: I el racó de la calma. Sí, jo el 2009...
1: Com és el racó de la calma?
2: El racó de la calma és un racó màgic que hi ha al darrere de l'església de Sant Bartomeu a Sitges, i per mi és un dels escenaris més bonics en els que he tocat. Allà vaig estar a l'estiu del 2009, entre la catedral de Barcelona, els voltants de la catedral de Barcelona i el racó de la calma. Què va passar en aquell any i per què gravo una maqueta? L'any 2009 moren les meves dues àvies, les dues de dos accidents. Una d'elles era com una segona mare per mi, que era la mare del meu pare. Em vaig criar amb els meus pares i amb ella. Però els meus pares tocaven molt i jo sempre anava a casa a la iaia. Clar. A dormir amb ella, sopava amb ella, esmorzava amb ella, bueno, no sé, la meva mare. I l'altra era l'àvia que hem parlat abans, no? Que aquesta àvia tan, que, del circ, tan avançada al seu temps, que, tan viatjada, tan viscuda, que també estava molt malalta. I van morir totes dues, amb 3 mesos de diferència. I jo, bueno, després d'uns mesos estant a casa i tocant, i havent també viscut l'experiència de cantar davant dels meus amics, davant de la família, que m'haguessin escoltat les meves àvies abans de morir, doncs les meves tietes i la meva mare em van dir: per què no vas a París i tires una mica de cendres de la iaia al Sena? Perquè la meva àvia, és curiosa aquesta història que t'explicava del meu avi, que anava, sí, de poble en poble recitant poemes, sí, jo no la coneixia, l'he conegut més de gran. La meva àvia em deia: ¿cómo te pareces a tu abuelo? Però jo no sabia per què, suposo per la manera de ser, però no sabia la història del meu avi anant de poble en poble recitant poemes. I sempre quan jo li deia: estic a París tocant, i jo: ¿cómo me gustaría estar ahí contigo? Y beber vino ahí con los borrachos del Sena, y te acompañaría y tal. I aquella història amb ella jo crec que li feia apropar al meu avi, al seu,
1: clar,
2: marit, no?
1: Clar.
2: I que es van estimar moltíssim. I el meu avi va morir molt quan jo tenia 2 anys, de molt jove. Llavors la meva mare i les meves tietes van dir: per què no tires una mica de cendres al riu Sena? Que fort, no?, la vida, com et va conduint, que vaig acabar en aquell viatget a París, vaig acabar fent un càsting on m'hi van apuntar unes amigues franceses que m'havien descobert el Racó de la Calma i que sabien que jo anava a París, em van apuntar en un programa de televisió.
1: La Nouvelle Star.
2: La Nouvelle Star. I per això gravo la maqueta, perquè jo faig aquest programa de televisió després de 3 anys tocant al carrer, i jo, aquest programa de televisió va durar 3 mesos de càsting, 3 mesos de programa, vaig acabar tercer, es van presentar 30 i pico mil candidats, un programa prime time, es veia a França, Bèlgica, Suïssa,
1: sí,
2: excolònies franceses.
1: Sí, 7 milions d'espectadors, eh?
2: Era una borrada. Sí. Però com que no eren el meu país, ja, jo crec que vaig veure els focs artificials de lluny. Va ser per mi una experiència humana increïble.
1: Recordem una miqueta?
2: Sí.
1: Sí, un fragment: interpretaves Les Ours de Nino Ferrer.

0: La converteixes en una veu força popular a França.
1: Bueno, a més amb l'accent i...
0: Clar. Ara...
1: Va ser... La veritat és que va ser una experiència molt maca. Teníem uns músics... Tot això és en directe, amb músics
0: sí,
1: en directe.
0: Sí, sí.
1: La producció del programa era una passada. Era una passada. Era increïble. O sigui, era una passada. Bueno, i després del programa vaig fer una gira, vaig arribar a tocar a l'Olímpia de París. I tenia paparazzis...
0: No? Tenies paparazzi?
1: Sí, sí, és que era surrealista. Era surrealista. I per què gravo una maqueta? I per què dic que separo aquesta etapa al carrer en dues etapes, no? Perquè quan... Jo, va ser una experiència increïble, però musicalment ho vaig viure molt, molt malament.
0: Ja. Yeah.
1: Potser per manca de maduresa meva, potser perquè jo no estic fet per estar en un format televisiu, potser per moltíssimes coses. Vull dir que no... No es pot culpar ningú, vull dir... Jo crec que era massa petit. Jo estava acostumat a cantar les meves cançonetes amb la guitarra al carrer quan jo volia i com jo volia.
0: Yeah.
1: I estar en un format televisiu comporta moltes coses de que jo crec que...
0: No, clar, que et posen en contacte amb discogràfiques, per exemple.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però
0: que volen
1: mai,
0: fer la seva.
1: Mai van voler escoltar les meves cançons, yeah. Que jo ja n'havia composat algunes. Ells volien fer com una espècie de... Allà era als inicis del reggaeton, també, i volien fer com una mescla d'espanyol amb francès... que potser hagués funcionat molt, no? Però jo tenia la sensació que jo tenia una història per explicar, no? Que era, com ho estic explicant ara, amb aquest disc de jazz, no?
0: Sí.
1: O les arrels, aquesta història del carrer. Jo volia explicar això, i volia fer una altra cosa. Llavors vaig decidir tornar a casa, gravar una maqueta i tornar a tocar al carrer. Perquè jo veia que jo...
0: A París.
1: Clar, jo, de tots els escenaris on jo he estat arreu d'Europa... Perquè amb un objectiu jo tocava al carrer, ja dic, vaig aconseguir els diners per jo pagar-me el meu disc. Com que veig que aquestes discogràfiques volen fer una altra cosa i no pagaran les meves cançons, com deia el meu pare, no?, que el jazz és rebeldia, pues, bueno, jo he heretat això del meu pare, no? Vaig dir, pues, pels meus collons, jo trauré el disc que jo vull fer. I per mi va ser una manera de reivindicar-me, de reivindicar les meves cançons. Vaig gravar una maqueta i vaig estar 3 anys a les escales de Montmartre tocant cada dia, fent tots els diners que vaig poder per poder anar a un estudi professional i gravar el meu disc, que la meva intenció era gravar aquest disc i treure'l a França, i a Bèlgica, i a Suïssa, on tenia jo pues, un públic.
0: Clar.
1: Clar, la meva sorpresa va ser que arribo aquí i de cop i volta veig que personatges com en Jordi Basté, com n'Andreu Buenafuente, comencen a estar... Pues, que els hi arriba aquesta història, no?, d'un noi català que està tocant al carrer i que a sobre ha fet un programa de televisió, però de cop i volta torna al carrer, no? I vaig començar a tenir un petit públic aquí, a casa meva. És curiós com jo marxo a l'estranger a viatjar per viure les experiències que necessitava viure, però sobretot perquè tenia por de cantar aquí, perquè pensava que jo amb la meva música, cantant en anglès, no tindria mai un lloc, i marxo fora, i és curiós com al final la vida i la música i els catalans em donen una lliçó... I aquí, és aquí on em sento músic de veritat. I és aquí on al final trec el meu disc. I és aquí on començo a fer els meus primers concerts.
0: 2013, Happy Days.

0: Quines sensacions tenies? Eres feliç?
1: Molt.
0: Dies feliços? Happy days?
1: Molt, molt, molt. És un... No ens n'adonem a vegades a la vida, eh? Com... Lo feliços que som. I passen els anys i necessites mirar enrere i dir, hòstia...
0: Déu.
1: Però aquella època va ser... Ja fa 13 anys. Va ser una passada. Va ser una passada. Del 2013 al 2018... Mira que aquests 6 anys toquen al carrer... van ser de pel·lícula. I menys mal que no existien les xarxes socials. Menys mal. Clar, jo no em gravava, no tenia pensar ni fer vídeos ni no sé què. Jo estava vivint 100% allò. Però aquesta història del 2013, quan traiem el primer disc, fins al 2018-2019, és que va ser fent concerts, cantant les teves cançons, veure com les sales anaven omplint-se a poc a poc, no? de més a més gent, fer l'Apolo, fer el Festival Cruïlla, anar als pobles, que et vingui a veure la... No sé, omplir teatres... Que va ser una passada, una passada. A més, amb els músics també, que són... La colla de músics de Sitges, de... Bueno, realment sí, va ser una època molt, molt bonica.

0: Home is where the heart is. On tens el cor tu, ara?
1: El cor el tinc repartit en molts llocs i dintre, sí? I en moltes persones. Però això és molt bonic. Sí, al final aquesta cançó, no, que diu el cor, la llar és on està el cor, no?
0: Sí.
1: Vaig pensar en tots aquells pobles que em van acollir. Jo, per exemple, hi ha una cançó que del segon disc que es diu Glenfinnan, que és un poble d'Escòcia. Hi ha tants pobles que la seva gent em va acollir d'una manera, però també era una manera... també va ser una manera de donar les gràcies al que explicava, no? De tornar a casa i és aquí on jo pensava que mai succeiria, i és aquí on vaig començar a fer concerts, i era com torno a casa, és el moment de tornar a casa, no? També estar a prop del meu pare, de la família, dels amics, i de dir, ei, l'experiència al carrer va ser preciosa, però el que deia, no? S'ha d'aprendre a deixar anar i de passar pàgina. Dic, és el moment de tornar a casa i viure ara, seguir l'aventura de tocar al carrer, però ara sobre els escenaris i aquí. I el meu cor està repartit en molts llocs i en moltes persones.
0: I ara fa 10 anys una cançó es va fer molt coneguda gràcies a un anunci de cervesa. Ah!

0: Com és la tele i la publicitat, veritat? És molt injust, perquè pots estar molt de temps treballant, però si no surts a la tele i no té aquesta repercussió, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, imagina't fa 50 anys quan hi havia un canal i un... o dos cadenes de ràdio.
0: Sí, sí, sí. No hi havia xarxes.
1: També li donava un... no sé, una algo màgic, no?
0: Ja.
1: Aparèixer quan només hi havia un canal o poques emissores de ràdio, d'aparèixer, hauria de ser increïble per les bandes, no? Aquestes pel·lícules, que aquestes imatges, dius, sortim a la ràdio. Però sí, sí que és veritat que jo, mira, quan vaig fer aquesta cançó i va sortir, evidentment estava molt, molt feliç, i era una cosa que volia que passés, no? Abans de que passés jo sabia que algun dia arribaria. Però no era conscient de la força realment que té el que deies, no? La televisió, la publicitat. Ho soc ara. En soc conscient ara, no? De dir, ostres, quina passada, no? Perquè de cop i volta tenim un concert a Astúries o tenim un concert a Cádiz i fas aquesta cançó i dius, hòstia, la gent l'està cantant més que les altres, no? Per què, no? Pues per això, perquè surt a la tele.
0: Tercer disc, de Guirani.

0: Per què tornar a començar, Ramon?
1: Bueno, eren bueno, moltes coses, no? A nivell musical sempre tens la sensació d'estar tornant a començar, perquè és
0: cada molt disc.
1: És que és molt difícil. És que, i més amb la societat que vivim ara. Jo, per exemple, a mi no m'agraden gens les xarxes socials. Ni m'agrada utilitzar-les, ni les sé utilitzar, i crec que són un càncer per la gent jove, i ja per pues, tothom. No m'agrada gens. Però bueno, hi són, ara mateix són les regles del joc.
0: Sí.
1: I això fa una mica que els músics, els actors, les actrius, també el món del teatre és duríssim, no? Ostres, és que vivim en un món que és molt complicat estar allà tota l'estona. Tu pots aparèixer com un bolet, però t'arrenquen de seguida.
0: Sí.
1: Llavors, tornar a començar una bueno, jo suposo que era una manera també meva per empantar-me a mi mateix, no? Per quan amb aquestes frustracions que ens acompanyen cada dia, no? Suposo que vosaltres esteu fent un programa de ràdio, no? I hòstia, heu de mirar els oients, no? I tot es basa en números. I jolín, em fa com pena que tot estigui basat en els números, en les escoltes, en els oients que tens, hòstia, una merda. També jo crec que a nivell personal també venia també d'una ruptura amorosa, i jo era com una manera de dir... Era un renéixer, no? De fet, a tots els discos hi ha una mica això, no?
0: Quin trasbals, no? Perquè va coincidir amb la pandèmia, també.
1: Sí, sí, sí. Aquest disc pobre va tenir una vida molt, molt curta, perquè a mi era un disc pensat també per començar a fer grans recintes.
0: Yeah.
1: Perquè començàvem a fer, pues, no? El Cruïlla ens donava un escenari més gran. No vam fer aquest pas una mica un pop més d'estadi, i va sortir en el moment menys indicat. Però, mira, sí, jo crec que era una època també que jo necessitava aquesta expansió personal meva, no? Aquesta veu interior necessitava cridar més que mai, reivindicar-te una mica. Mira, la meva música va molt lligada a la meva vida personal, moltíssim, moltíssim. I jo crec que estava en un moment que necessitava jo donar-me una bona bufetada, no? De dir, desperta i torna a començar. Però és que és això... Cada disc és una etapa de la vida, és curiós, però cada disc per mi és una etapa meva de la vida. I tots estem tota l'estona començant etapes noves. I això és un renéixer i un tornar a començar. Però d'una manera com amb el cap ben alt, amb llum, no? Intentar brillar com a persones.
0: Free és una altra etapa.
1: I tant. Oh!

0: come now.
1: Això és una brutalitat.
2: Vols que t'expliqui una història d'aquesta cançó?
1: Sí.
2: Mira, aquesta cançó es diu Free.
1: Sí.
2: I el disc es deia Free.
1: Sí.
2: I jo tenia que treure el disc a l'abril del 2022, perquè jo a l'abril del 2022 estrenava aquest disc al Liceu.
1: Sí.
2: I jo tenia 9 cançons i el meu pare s'estava morint. I en un moment, en una conversa amb el meu pare, em pregunta com... Que mai em preguntava, eh? Mon pare venia a tots els concerts, però mai em preguntava, ni em deia res. I un dia em diu, què, com va el disc? Jo dic, bé, tal, mira, 9 cançons, tu. I les trec i em diu, home, perdona, fes-ne 10, home. No siguis cap gros, no sé què. Jo dic, home, hòstia, és que no... Bueno, si puc, em va convèncer, no? I dic, home, doncs m'estava quedant un disc bastant introspectiu, bastant fosquet. I dic, bueno, mira, saps què? Deixaré una cançó que es digui Free i que sigui la cançó lluminosa del disc, saps? La cançó que aixequi a tothom, no? Que es tingui aquesta... Allò, la cançó del disc. Però no em va donar temps a acabar aquesta cançó. Arribàvem al Liceu, jo havia d'entregar el disc, l'has entregat mesos d'antelació, és que no arribava. I llavors se'm va ocórrer una idea, que és igual que els singles, tu els treus abans i després treus el disc,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Vaig dir, mira, saps què et dic? Jo trec el disc i deixo una cançó buida, de manera que si tu vas a les plataformes, hi haurà una cançó que es diu Free, que no podràs escoltar, i que en comptes de Free, posarà Free, i vaig posar una data a l'agost. Vaig dir, mira, saps què? Així tinc temps, trec el disc ja, faig el concert del Liceu, i mira, composaré aquesta cançó ara amb tranquil·litat, que ja hauré tret el disc, ja hauré fet el Liceu, vam fer un concert al Liceu que va ser l'hòstia, amb un cor de 120 nens i nenes, amb una orquestra de corda, de 18-20 músics, amb la meva banda, va ser una passada. Però clar, jo estava molt per això, és que amb la malaltia del meu pare, amb tot... Pues el concert del Liceu va ser l'últim concert que em va veure el meu pare. Jo va morir poques setmanes després. I aquesta cançó, que havia de ser la més lluminosa, ha acabat sent aquesta cançó que estàvem escoltant, sí, que no és una cançó que hagi d'aixecar a la gent, al públic d'un festival.
1: Al contrari.
2: Però per mi era la llum que jo estava buscant. Potser no era la llum que imaginava en un inici, era una llum diferent. I aquesta cançó la vaig composar quan el meu pare va morir amb el seu piano, i realment va caure del cel. La vaig composar en 10 minuts. I va ser un... Jo crec que aquesta cançó és un plor. És una conversa que jo tinc amb el meu jo de gran. I li dic... I és una conversa en què el meu jo d'ara li diu al meu jo de gran, diu, escolta, vell, ancià, el pare ha marxat i ens ha deixat aquí sols, i jo no... On ha anat? On està? I el vell li diu al jove, tu tranquil, que per lo que jo sé, perquè els vells tenen més respostes que nosaltres, però no les tenen totes, tampoc, no? I diu, fins on jo arribo, està amb nosaltres, no ha marxat. I tu tranquil, que si algun moment et sents perdut, doncs et trobaràs en l'amor. L'amor, tu pertanys aquí, a l'amor. I aquesta cançó es diu Free i és una alliberació. I és una alliberació meva musical. El disc sencer, per mi, és el disc menys escoltat de tots els que he tret.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, amb molta diferència. De fet, quan vaig treure aquest disc, els números, els maleïts números dels que parlava, van començar a anar cap avall.
1: Després vindria 5.
2: Però aquest disc, per mi, és el més personal i va ser una alliberació. I també es diu Free perquè va ser l'alliberació del meu pare de la seva malaltia. Que tant de bo estigués aquí, no hagués marxat mai. Però la mort el va alliberar. I aquesta cançó per mi és una de les millors cançons que he escrit.
1: Segur que hi serà. El dia 28 de novembre, al Palau de la Música Catalana, presentant
2: Ramon... buit que és per ell.
1: Ramon Mirabet, All Star Jazz Project Songs, I Heard. És llarg, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: És llarg. Ramon Mirabet, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Ha estat un plaer.
2: No, pel plaer ha sigut un terapèutic per mi.
1: I no has obert la bossa de pipes.
2: No, la guardo per la tarda.
1: Gràcies. I nosaltres marxem, però tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, molta atenció a les carreteres. Des d'avui a la tarda i fins demà dissabte al migdia està en marxa l'operació sortida amb motiu del pont del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida d'uns 570.000 vehicles. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Laura. La veritat és que parlem d'aturades, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. És ben cert que, per exemple, aquesta àrea metropolitana, però també les seves rondes van carregades. De fet, tant la ronda de dalt com la ronda litoral presenten retencions destacades i, a més, en totes dues direccions. Repassem l'autopista AP7, però aquesta autopista AP7 ara presenta retencions de 6-7 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès, això en sentit nord, en sentit Girona, però en direcció sud també en aquesta zona l'autopista AP7 va molt carregada durant més de 9 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Barberà, això en direcció sud. Per tant, l'autopista AP7 segurament és la via més carregada a aquesta hora de la tarda. Extrem sud de Barcelona, autovia A2 també, parlem de lentitud, retencions, sortint de Barcelona durant 5 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i la zona de Sant Vicenç dels Horts, com et deia, en sentit Martorell, sortint de Barcelona, això a l'autovia A2. Pel que fa a l'autopista B23, aquí hi ha aturades, sobretot d'entrada a Barcelona, entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, de sortida un parell de quilòmetres, tram del Papiol, quan aquesta B23 enllaça amb l'autopista AP7. També molta atenció a les obres de la C-17, retencions destacades de més de 4-5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers en sentit nord, en sentit Vic. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Per cert que els Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat amb més d'un miler de controls. Moviments socials en defensa de l'habitatge han convocat a les 7 del vespre una concentració a la plaça Universitat de Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mata. Toni Conde.
3: Una mobilització en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna que es va suïcidar a l'Hospitalet al setembre després de ser desnonada de casa seva. Una concentració que arriba després que aquest migdia s'hagi dut a terme un minut de silenci arreu del territori en record de totes les víctimes del rendisme. Entre d'altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera Alicia Romero han sortit a la plaça Sant Jaume per escenificar la seva mostra de condol acompanyats per treballadors municipals. Pablo Romero, de la UGT, ha llegit part d'un manifest en acabar.
4: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
3: Al metro de Barcelona també s'ha dut a terme una aturada del servei durant un minut.
0: Gràcies, Toni. D'altra banda, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 37 anys a Valverde de Júcar, a la província de Conca. Rosa Quillet, bona tarda.
5: Bona tarda. La van trobar dijous al seu domicili al costat del seu presumpte agressor, la seva parella de 42 anys, que es va treure la vida. Estaven en procés de divorci i tenien dues filles de 6 i 14 anys. La dona no estava registrada al sistema Biogen. Amb ella són 42 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Mentrestant, al País Basc, l'Ertzaintza busca un home de 33 anys per presumptament haver violat una menor de 14 acompanyat d'un altre home. La fiscalia no va sol·licitar el seu ingrés a presó preventiva i el jutjat el va deixar en llibertat en mesures cautelars que ja s'han incomplert.
0: Gràcies, Rosa. Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Obrim plana cultural. El nou director del TNC impulsarà la nova companyia de Teatre Nacional de Catalunya, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys, que es podran estar dues temporades a la institució. Aquesta és una de les noves mesures del primer mandat de Josep Maria Mestres al capdavant del teatre, que també vol posar en valor la llengua i la cultura catalanes en la connexió amb l'espectador i la vocació de servei públic.
6: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
0: I pel que fa al temps, avui jornada estable, amb sol i cels clars, les temperatures pugen lleugerament amb màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Girona i 21 a Barcelona i Lleida. El vent bufa amb força a l'Empordà, la tramuntana pot arribar als 60 km per metre quadrat amb onades de 3 metres d'alçada. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: Aquest pont del 12 d'octubre, que les ganes de marxar no ens facin oblidar, sisplau, les ganes de tornar, eh? Molt important, perquè aquesta operació sortida està posant a prova la paciència de moltes persones, sobretot a aquesta hora de la tarda i en els propers minuts i hores, eh? Cues, presses i aquell que moltes vegades hem dit tots, totes, crec, no? Aquell de... I si avanço? Va, l'avanço, que guanyo dos minuts. Bé, cap escapada val una distracció, així que mòbil fora, distància de seguretat, sisplau, i descans abans que la son ens pensi. Les vacances no comencen quan arribem al destí, comencen quan deixem de conduir, com si féssim tard a la vida. Així que, sisplau, molta, molta precaució. Dit això, molt bon divendres, família.
1: Què tal,
0: David Calla? Com estàs?
1: Molt bona tarda, Xavi Martínez. Molt bé, molt content d'estar aquí, com sempre, cada tarda amb vosaltres, aquí a la tarda de Ràdio 4. Divendres estupendo.
0: Al control tècnic, perquè tot soni molt bé, Sergio Lezcano i Mònica Ridruejo. A la producció, Sònia Rodríguez Justicia. En període de formació, Gisela Palma, què tal?
2: Hola,
0: com
2: bona
0: estàs?
2: Tarda,
0: bona
2: molt
0: tarda.
2: Bé.
0: Tercer dia a l'equip, eh?
2: Tercer dia.
0: Però David ja sembla que porti aquí un
1: sembla
0: mes.
1: Sembla que sigui,
0: no?
1: De tota la vida.
0: Tota la
2: moltes fantàstic. Gràcies.
1: Estupendo, la Gisela magnífica.
0: Sí.
1: Molt bé, Gisela, vas molt bé.
0: Som Giselers.
2: Sí, sí. Moltes gràcies.
0: Alba Carreras, bona tarda.
3: Bona tarda. No ha plogut ni res des que jo vaig començar les pràctiques. No ha plogut ni res.
0: A més, tu vas començar molt jove.
3: Molt joveneta a la ràdio, o sigui, devia tenir 18
0: anys. Som d'aquella generació, sí.
3: Ja en tinc quasi 40, o sigui, imagina't.
2: Abans de començar la uni tot, no? Gairebé.
0: Sí, sí, sí, ho fèiem.
3: Pràcticament, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Tu
0: sí.
3: També, no? Molt jove, amb 16 anys.
0: Jo amb 14,
3: amb 14.
0: Sí. Amb 14 vaig enganyar una persona.
3: Vas dir que tenia 16 per poder treballar?
0: Vaig dir que tenia 16 i que em deixés fer...
3: Has vist que he estat prudent, Xavi, aquí?
0: No, ho has fet molt bé, però és la veritat. Ho he explicat, alguna vegada ho he explicat.
1: Això ja ha prescrit, això, Xavi.
0: Que
1: no passa res.
0: Saps quina persona era?
1: No.
0: Toni Cano.
3: Toni Cano, sí.
0: El nostre Toni Cano té una ràdio al Districte 9 de Sant Andreu. Sí, del barri de Sant Andreu.
2: Ah, sí? D'allà sóc jo?
0: De la plaça de...
2: Sant Andreu de Palomar, sí.
0: Sí, clar. Aquí,
2: ah, sí?
0: Al Districte 9?
2: Sí.
0: D9R? Una ràdio?
2: Vale.
0: Doncs jo vaig començar aquella ràdio, D9R.
2: Què dius? Sí. Jo d'això no em vaig
0: entrar. I és del Toni Cano. El Toni Cano és una persona molt important a Sant Andreu.
1: Les Toni Cano...
2: Sí, sí.
0: Doncs sí, sí. I ja després Ràdio Sant Cugat, amb 16 anys, 17 anys, en fi, sí, tot plegat.
3: I després te'n vas anar a Madrid, a la capital, allà,
0: després,
3: a Mataró.
0: Després, sí, uns anys després. En fi, però que vam començar com molt aviat, és veritat, era abans de la carrera.
2: Sí, sí,
0: ja fèiem,
2: sí,
0: ens deixaven fer a les ràdios municipals moltes coses, sí. Bé, no sé per què expliquem això, però...
1: Ens hem posat molt nostàlgics.
3: Sí, molt,
0: no,
3: eh?
0: No,
3: molt.
0: No, deixa que és divendres. És divendres i, a més, tenim... un programa espectacular per endavant. Per cert, en període de formació també, jo li anava a dir que vingués a l'estudi, però no sé si ens diran alguna cosa. A la Paula Vallvé, que és meravellosa, la tenim a l'altra banda de l'estudi, al control. El que et digui la teva tutora, si et deixa,
1: ai,
0: la Sònia...
1: quina responsabilitat.
0: Un segon per saludar, va.
1: Per saludar, que saludi.
0: Va, per saludar, que saludi.
1: Abans de marxar, ja, sí, que saludi, sí, abans de marxar, sí, cap, sí, a casa, clar.
0: Perquè sabem que ha de marxar just ara a aquesta hora, llavors que digui...
1: Clar, que digui hola i ja està,
0: l'equip,
1: estupendo.
0: Clar que sí.
1: Clar.
0: La Sònia em mira i em diu jo. Que no,
1: la Sònia...
0: No me metes en lios.
1: La Sònia, això, clar, la tutora, perquè els estudiants en pràctiques tenen uns tutors i tutores.
0: Tu ets el tutor de la...
1: Sí, després de passar un càsting molt exhaustiu, sóc jo.
0: Sí, sí, sí. Hola, Paula, com estàs?
4: Hola.
0: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Doncs va, anem a explicar-te les 4 de la tarda, som-hi. És el moment d'explicar-te els 4 punts d'informació més potents del moment a aquesta hora de la tarda. Clar, hem de parlar del cas Leire. No la que estava a l'oreja de Van Gogh.
3: Això t'anava a dir.
0: No.
3: Voy a escribir la canción más bonita del mundo.
0: Aquest és un altre cas, sí, i és un altre Leire. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha rebutjat, per ara, investigar el PSOE en el cas Leire, tal com reclama el PP. David?
1: El magistrat Xavi s'ha pronunciat així, l'endemà que la Fiscalia Anticorrupció assegurés que és prematur acordar la investigació del PSOE sense prejudici que existeixin indicis per a fer-ho. El Ministeri Fiscal, igual que Pedraz, considera que abans de fer-ho cal practicar les diligències pendents. Pedraz ha respost a la petició que, recordem, va fer dilluns al PP, personat com a acusació popular en el cas Leire per investigar el PSOE com a presumpte responsable dels delictes de finançament il·legal, suborn, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i malversació de fons públics. En la seva interlocutòria, el magistrat ha dit que rebutja en aquest moment investigar el partit perquè no s'ha pogut acreditar un principi de prova que acrediti atribuir al PSOE la condició d'investigat. Ha assegurat que abans s'han de practicar les diligències pendents i altres que encara s'han d'assenyalar. En concret, Pedraz, que ha explicat que cal concretar els suposats pagaments que es van efectuar a l'exmilitant socialista, així com conèixer la finalitat de la seva actuació. També vol saber si van ser ordenats per Cerdán, Santos Cerdán es refereix, des de comptes de titularitat del PSOE per saber si hi havia una connexió amb l'organització. I també en clau tribunals, Xavi, una notícia que hem conegut fa una estona, que és que la Fiscalia reclama al Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats amb la llei de Nets. És una de les notícies també que destaquem

0: sortir dels Mossos establiran més de 1.000 controls i desplegaran més de 1.500 efectius. El Servei Català del Trànsit adoptarà diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació.
1: Ara entrem a les mesures, però abans, feu alguna cosa de cara a aquest pont?
2: Jo és que em passa que, clar, jo tenia pensat que era la més llesta del món sortint demà, i ara es veu que no, perquè...
0: Doncs no, no vas bé, Alba Carreras.
1: Hi ha centenars de milers de persones
2: que pensen
1: catalanes
2: com jo, no?
1: Que han pensat com tu, sí.
2: Merda.
1: Saboquita, eh? Saboquita con lejía, eh?
0: Alba, sisplau. Alba, sisplau.
1: En fi... Que feu alguna cosa,
3: Jo tinc el concert d'Oques demà.
1: Home!
3: Llavors estic molt il·lusionada.
2: Et puc fer spoiler, sí. De coses que passarà, perquè em sembla que passen coses com la casita de Bad Bunny, els concerts d'Oques Grasses.
0: També fem
2: que
0: això,
1: gent
0: de,
2: t'ho juro, la gent de primera fila, la gent que està a primera fila o que ha pagat un plus, pugen a dalt de l'escenari en una cançó en concret que és John Brown. Ja ha fet un spoiler, ja està.
1: Sí, fareu com una caminata de la loba, però amb Oques Grasses.
2: Amb John Brown.
1: Caminata de la Oca.
3: Que guai, no?
1: I tu, Paula, Vallvé, fas jo... alguna cosa de pont o et quedes simplement descansant?
4: Sí, vaig fin de germans. El meu germà ens va regalar per Nadal. Bueno, ho fem cada Nadal. Ens regalem un cap de setmana d'hermanos i anem a un bosc aventura a fer tirolines.
1: Que guai!
4: A caminar descalços pel bosc.
3: Ostres, desconnectant, bueno,
1: clar, heu trigat una mica en escollir el cap de setmana.
2: Sí, no?
1: Perquè, clar, si us ho regaleu al Nadal...
2: I és quasi Halloween.
4: Agendes complicades.
0: Això, eh?
4: Però, bueno, no passa res. No passa res. Molt I ara l'any que ve, pues no sé el que tocarà. Crec que em toca a mi regalar-ho.
1: Quants germans sou, Paula?
4: Som tres.
1: Tres.
3: I tu ets la petita.
4: Exacte.
1: I tu, David, què faràs?
0: Jo tinc, mira, avui tinc un... He quedat amb uns amics, demà tinc un sopar que m'estan preguntant ara a Carles, a Badalona o a Barcelona, on tu vulguis, si ens escolta el Carles. No li contesto per WhatsApp, ja dic així per antena, que on vulguis el sopar, m'és igual. I el diumenge tinc un esdeveniment a la sala Apolo.
1: Doncs jo
2: un esdeveniment.
0: Amb més gent.
1: Però actues tu?
3: Una festa?
0: Sí, ojalà. Ojalà actuï.
2: Punxa discos i més coses, David.
0: Sí. Ah, no exactament. No,
1: és actor.
0: Però sí, Apolo, vaig actuar el cap de setmana passat, però aquest és un esdeveniment d'aquells on la gent socialitza. I,
1: molt bé, ja.
0: I aleshores es troba... Bueno,
2: una rave, el que se'n ve, una rave.
0: No, és un espai tancat. Bueno, ja, dilluns ja explicarem.
1: És tancat.
0: Sí, clar, anar a l'aire lliure, no? Que fa fred.
1: No ho sé.
0: Amb el fred que fa avui, vols que anem allà...
1: Poca llum.
0: Poca llum, sí. Però, però es veu, eh?
1: No sé. No sé si tenen potser... No
2: es veu en ve alta o en ve baixa, es veu?
0: Es veu el que vulguis. Una aigua amb gas, per exemple, o sigui, un refresc.
1: La gent es deixa veure.
2: Sí.
0: Ja explicaré què tal.
2: Sempre.
0: Per què explicaré què tal, si ningú l'interessa.
1: Sí, perquè aquí ho expliquem tot.
0: Sí, això també és veritat.
1: És part de del reality.
2: Escolteu, però no jutgem, David.
0: Molt bé,
4: jo sí que jutjo, però
0: doncs sí,
4: escoltem.
0: Paula, doncs no.
3: Jo dic escoltem.
1: Doncs jo passaré el cap de setmana comprant llums demà dissabte i després posant-los a les parets i al sostre.
0: Sí, perquè si no les poses i les compres, no... T'imagines que les compres?
1: Si les poso primer, després les compro, clar, no té cap tipus de...
0: No té lògica.
1: Primer les has de comprar i...
0: Imagina't, les comprem però no les posem.
1: Clar.
2: A mi m'ha passat, això, perquè el meu marit no és gaire de posar coses. Vull dir, sóc més jo...
1: Divertit.
2: Sí. Divertit.
1: No t'agrada?
2: No.
1: Posar apliques?
2: No, prefereixo que vingui algú i ho posi i ja està.
0: Jo, Tim Alba, igual, a mi em fa una mandra...
1: O muntar mobles.
2: No, per favor, no.
1: És divertit. Que, bé, dèiem, bé, nosaltres en aquesta taula, en aquest programa, no marxem massa lluny.
0: No.
1: Em sembla. No marxem massa lluny, menys l'Alba.
2: Jo sí.
1: Que tu marxaràs
2: a la Cerdanya.
1: A un embús, i després a la Cerdanya.
2: Sí.
3: A un
2: embús que, per cert, que per anar a veure el concert d'Oques Grasses, ahir em va arribar d'un amic meu que és realitzador del concert, que és que hi havia una hora i mitja de cua per arribar...
1: Uau.
2: Al Palau Sant Jordi.
1: Quina mandra!
2: Per tant, molta precaució, també. Utilitzeu el
0: transport públic,
2: que és important.
0: Que allà,
2: jo, per exemple, hi aniré aquesta tarda, ara, quan surti d'aquí, amb transport públic i amb temps.
1: Molt bé. No, dèiem que hi ha mesures. El Servei Català del Trànsit adoptarà diverses mesures especials de circulació, d'ordenació i de regulació. I, David Gallac, quines mesures? Concretament, quines?
0: Les destaquem. Entre aquestes, s'habilitaran carrils en sentit contrari de l'habitual a l'AP7
1: molt bé.
0: Per facilitar la tornada de dilluns. Això estem parlant.
2: A mi això fa por, eh?
1: Perquè li treus un carril als que...
2: Els que venen, els veus de cara i veus uns cons allà...
0: S'habilita, en posen un a l'altre sentit, el que deia l'Alba, que van...
2: Clar, i tu els veus de cara, i aleshores a mi això em fa por. I el meu marit sempre em fa passar per allà, perquè els creu llest.
0: Perquè vagis addicional, bé. Aquest, en sentit contrari, al tram nord de l'autopista P7, de Guinart del Vallès, doncs mira, Alba, és aquest tram, de Guinart del Vallès amb un tornès del Vallès.
2: Sempre és el mateix.
0: I en sentit contrari, l'autopista P7 sud, B23, de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei.

0: es limitarà la velocitat a 100 km hora per a tots els vehicles i en els dos sentits de la marxa amb carrils addicionals habilitats.
1: Anem a conèixer com es circula aquesta hora a la xarxa viària catalana.
2: Roger Serra, no?
0: Sí, amb el Roger
1: Serra. Tens ganes de parlar amb el Roger?
2: Mira, fa tants anys que no parlo amb el Roger, que em fa moltes ganes.
1: Des del Servei Català del Trànsit?
2: Des de que el trucava per XDSI cada matí.
1: Des d'on?
2: Des d'una ràdio.
1: Una altra ràdio. Catalana.
2: Sí.
1: Molt bona tarda, Roger, què tal?
3: Què tal? Bona tarda, Xavi, com estàs? Com
1: molt esteu? Bé, content d'escoltar-te.
3: Això quants anys fa d'aquestes trucades?
2: Jo també
3: estava a un altre lloc o no? No.
2: 10 o 11. Sí, pot ser que estiguessis a un altre lloc. És veritat.
3: Si fa 10 anys estava a un altre lloc,
2: sí,
3: també.
2: Sí, tens raó.
3: No trucaves aquí, no.
1: Però us veu conèixer en persona algun cop?
3: Ja tenim una edat.
2: Crec que mai ens hem vist.
3: No,
2: diria que no ens hem vist mai.
1: Una relació de veu molt romàntica.
4: Sí.
2: Molt maco, això, ens sentim la veu des de fa molts anys, però llavors, no ens hem vist.
1: El Roger té una veu i un to molt proper, llavors donen ganes de...
2: Molt, exacte.
1: Conèixer, sí.
3: Que maco.
1: Anem a conèixer, Roger, l'estat de les carreteres hora, no? La xarxa viària.
3: Abans us senties, i realment, si es vol ser innovador, trencador i evitar-te les retencions, certament el millor que pots fer és sortir demà a partir de les 3 de la tarda.
2: Veus? Sí.
3: Però sortir a les 11 del matí no és la millor de les idees que es poden tenir avui en dia. Però vaja, és un avís que us dono des d'aquí.
2: És que sóc intel·ligent, eh? Demà a partir de les 3 sóc la més intel·ligent.
1: Per si algú no ho sabia, l'Alba és molt intel·ligent.
3: Ara com ho tenim?
1: Repassem, sí, perquè ara tenim molts oients, moltes oients que estan escoltant la tarda a Ràdio 4. Potser s'han enganxat ja estan parades.
3: Algunes sí, a veure, sobretot és cert que bàsicament els problemes més importants són el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, principals entrades i sortides, o les rondes, per exemple. És normal i és habitual que en operació sortida les dues rondes vagin molt carregades i, a més, en totes dues direccions, ara cap amunt, ara cap avall, en dues rondes de Barcelona, sí que parlem de retencions destacades. De la resta de la xarxa viària, a veure... Les bones notícies serien que no tenim constància ara mateix de cap incidència extraordinària com accidents avariats que ens compliquin encara més la circulació. Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Sí que és ben cert que, també com era d'esperar, l'autopista AP7 és la via que va més carregada. Ara, sobretot en sentit sud, és a dir, en sentit Tarragona, hi ha un primer tram d'aturades ja a la zona del Vallès, d'uns 9 quilòmetres, entre Mollet i Barberà, i ja més endavant, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també aturades de 3-4 quilòmetres, tot plegat en aquesta autopista AP7. Com et deia, és cert que bàsicament ara va carregada en sentit sud, en sentit Tarragona. De la resta de vies, parlem a l'extrem sud de Barcelona de l'autovia A2, que també presenta retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts en sentit Martorell. Per tant, també sortint de Barcelona l'autovia A2 amb força trànsit. I a l'extrem nord tenim l'autopista del Vallès. La C58 també és la via que va més carregada en aquesta zona, amb aturades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, però també de sortida entre Montcada, Ripollet, Barberà. La C58 ara amb força trànsit en totes dues direccions. Acabo amb unes obres a la C17, al tram de Granollers. És cert que són en sentit Barcelona, per tant, no són sortint de Barcelona, però sí que hi ha aturades, retencions destacades de 4-5 quilòmetres. Això, com et deia, a la C17, entre Canovelles i Granollers, en sentit sud, en sentit Barcelona. Per tant, problemes en trobarem, retencions en trobarem, però com tota la vida, sempre podria ser pitjor.
1: Doncs sí.
2: Aquesta reflexió final
1: molt.
2: Del Roger
1: és que... clar, ningú al Servei Català del Trànsit t'acaba una crònica de com està ara mateix l'estat de la xarxa viària a Catalunya com ell. És que ningú, és així.
0: Així és.
1: Roger Serra, que tinguis molt bon cap de setmana. Marxes a algun lloc o et toca currar?
3: No, haig de fer... Vinc aquí a la zona del Maresme i les pluges m'han deixat bastant malament el tema del jardí.
0: Llavors s'han de fer
3: moltes coses, moltes feines.
0: Estàs enfeinant, no? Arreglant
3: sí,
0: i tot plegat.
3: Sí, arreglant el jardí, sí. Les pedres, la sorra, en fi. Sí. Mal negoci.
0: Ànims, Roger.
1: Molts ànims, Roger. Gràcies, una abraçada molt forta.
2: Adéu, vida.
3: Adéu-siau, que vagi bé.
0: Nosaltres farem aquí a la tarda de Ràdio 4 que farem és saludar a una de les nostres col·laboradores. Crec que ja la podem definir així perquè tenim molts... Ja l'hem saludat diverses vegades. Peppa Pig, bona tarda.
5: Peppa,
0: molt bé, però no cal que repeteixis el nom. Sempre que et saludem, d'acord?
5: Jo soy Peppa Pig. Este es mi
0: Que sí, tota la família, si ja ens la coneixem, és que no cal que la presenti sempre, però és igual, anem al tema, va. Dilluns és festiu a tot Espanya. Marxeu a algun lloc?
4: La furuarte de l'abuelita, sí.
0: Però això deu ser amb què aneu, no, al mitjà de transport, no, o a on?
4: Mami, oye, ¿a dónde vamos?
0: Però jo què sé, a mi què em preguntes? Però si jo aquí no, la teva mami, jo no sóc la teva mare.
4: Ahí va, un cacharro viejo y oxidado volando.
0: Però què dius, Pepa? Per un moment, quin objecte? Aquí veieu un objecte vosaltres?
1: Què li passa?
2: Jo no veig res, la veritat.
0: El veieu? No el veieu?
2: No sé què està dient. No.
0: A veure, centrem-nos. A on anireu aquest cap de setmana llarg?
4: Vamos a ir a pintar a las montañas.
0: Doncs no ho sé, suposem, no sé, però amb el fred que fa, potser que s'abriguin, no? Perquè...
1: Home, sí.
0: Igual feu fred. I a quines muntanyes anireu?
4: Píntame de rosa.
0: No riguis. Primer no riguis. Segona, que aquí no et pintarem res i deixem les muntanyes i parlem de l'operació sortida, va.
4: Píntame de rosa.
0: Sisplau, para. Ens podem comportar com cal? O sigui, anem a centrar-nos. Tornem al tema perquè això no s'entén. Trànsit prepara carrils addicionals. Tu com valores aquesta mesura?
4: Esta pieza es naranja.
0: Tot, Pepa,
1: estic molt perdut avui, amb Pepa Pic.
0: No entenem res. Pepa, et veiem una mica alterada. Bueno, total,
2: Pepa, estic hiperventilant.
0: És que no... A veure, un moment, Pepa, no hi ha manera que podem parlar amb tu d'una manera normal?
4: Pues la verdad es que sí.
0: No, la verdad es que no, és que no hi ha manera... Mira, ho deixarem estar. Gràcies, Pepa, eh?
4: Mami, quiero hacer algo...
0: Que no és la mare, és igual, fes el que vulguis, Pepa. Ala, sí.
1: Avui està de pont, Pepa Pic.
0: Jo no vull dir res, sí. Però crec que el dinar no li ha anat molt bé, la Pepa, avui.
1: No.
2: Clarament no.
0: No se l'ha posat gaire bé, perquè deia coses... si sempre és... no té connexió el que diu, avui encara la tenia menys.
1: Això, o alguns companys seus que no ho han passat massa bé, en un moment ho comentarem, Gisela, perquè
2: clar.
1: Han passat coses amb 700 pernils de seguida.
2: Sí,
1: de seguida
2: una història estranya.
0: Sí, això, dels pernils,
1: sí, una història de terror. Però abans, clar, fes-me un bizum, no? Típica frase, fes-me un bizum. Aquestes paraules que han canviat la nostra manera de pagar... Bé, doncs avui la recordarem perquè aquest mètode de pagament compleix 10 anys, ja fa 10 anys del naixement del Bizum, el sistema que va començar a funcionar el 2016 com a mètode per passar comptes entre amics i familiars, i clar, aquest 2026 ja ha arribat als 32,5 milions d'usuaris. En què es tradueix això? Doncs se'n fan 3,5 milions de Bizums al dia.
0: Una tecnologia que va ajudar a milions de persones que no se'n recordaven de pagar... a que per fi paguessin la seva quota en regals d'aniversaris, una ronda de begudes o al sopar en un restaurant.
1: Sí, però es paga el moment, eh?
0: El moment.
1: Demà també un Bizum no, eh?
2: Perquè vosaltres heu fet allò del Bizum mòbil, de fer-ho amb el mòbil? Aquella és una nova tècnica com que tu vas a pagar i dius vull pagar amb Bizum.
0: Sí, això ara... No, encara no. Jo no.
2: Tu no ho has fet,
0: jo
2: eh?
0: Fet
2: jo tampoc.
5: Jo tampoc.
2: Vull dir, no entenc el benefici de fer això.
0: Jo és que penso que si et pagues amb el mòbil, que més et dona pagar d'una manera o de l'altra. Però...
1: Sí, si ja tens la targeta...
2: No, pensava que m'ho podries explicar, David.
0: Jo? Però tu posa'm encara d'entendre.
2: No, dic,
0: si no tinc espai ni el mòbil, tu creus que t'explicaria el Bizum?
1: Després, si vols, en 2 minutes li podem preguntar a l'Emili Bizuete.
2: Ah, mira, vale, perfecte. Sí.
1: Ara li preguntem.
0: El que us deia, en poc més d'un any, l'any 2017, parlem de quan va néixer, Bizum ja tenia 1 milió d'usuaris i movia al voltant d'uns 180 milions d'euros, una passada, en 3 milions d'operacions. Era un avançament del que havia de venir. Al voltant de 32,5 milions de persones el fan servir aquest sistema actualment a Espanya i Andorra, i gràcies a ell, a través dels nostres telèfons, circulen 310.000 milions d'euros a gairebé 6.000 milions d'operacions. Això que equival a 3,5 milions de Bizums al dia en moments de gairebé 5 milions diaris durant aquest any. Has rebut un Bizum aquesta notificació a la part superior de la pantalla que ens avisa d'aquest ingrés al compte bancari ja s'ha convertit en una expressió habitual de les nostres vides. Com deies, Xavi,
1: doncs
0: fer un Bizum.
1: Sí.
0: Em fas un Bizum? Han passat del món financer, això ja ha passat del món financer a convertir-se, podem dir, en un element de la cultura.
1: Sí, és veritat. I no us ha passat mai que en lloc d'enviar un Bizum a qui li deveu els calés, li heu demanat diners?
2: Ah, no.
1: Ja és com que està al costat, és una icona que està just al costat.
2: Ah, sí, això no.
1: Sí, i és pedir dinero.
2: Xavi, això fa...
1: I pots demanar... No, no, no. A veure, és més triste...
2: Has fet sense voler, no?
1: És triste...
2: Pedir dinero.
0: Pedir, però
1: no, és broma. Algun cop per error li he donat, saps? Li havia d'enviar 20 euros a no sé qui per un dinar o pel que sigui i li arriba un missatge i em diu, però què haces? Me los tienes que dar, no me los tienes que pedir.
2: A mi m'ha passat una cosa bastant curiosa i és que no sé de quina manera quan em envien els diners per Bizum a mi, li arriben a la meva parella amb la qual cosa.
0: Com?
2: Perquè té el meu mòbil antic, o sigui, una cosa molt estranya.
5: Vale.
2: I aleshores s'ha quedat com allà les dades guardades al meu mòbil antic i vaig canviar-me de mòbil ara fa relativament poc i ara quan em fan un Bizum a mi, que sapigueu que no me l'esteu fent a mi, que li esteu fent a la meva parella. Ja està. Per sort no ens hem divorciat.
1: Home, pot ser un mètode per descobrir moltes coses, Alba, en el teu cas.
2: Vols dir que m'està fent phishing o alguna cosa d'aquesta?
1: Clar, depèn a l'hora que et fan el Bizum, nom de qui te'l fa, tu deies... No, és que estava dormint a casa de...
2: És un mecanisme de control, no?
0: El concepte.
1: Clar.
6: El concepte. Jo és que el concepte, jo aprofito per ser el club de la comèdia amb el concepte.
1: Jo faig el mateix.
6: Però jo el que faig...
0: Aneu al tanto amb això, perquè...
6: Jo amb els meus amics el que faig és que quan els envio un Bizum, fico algun concepte raro. Per exemple, massatge de pies o cosa així.
1: M'agrada molt.
6: Per si algun dia pues, els hi revisen que es pensin que fan coses...
1: Si entra Hisenda, on és el negoci de massatges d'en peus...
6: Això després torna, també de dia a mi també m'ho fan.
2: I què t'han posat? Quina és la cosa més estranya que t'han posat?
6: És que el massatge de pies és que és una cosa
2: és
6: que
2: recurrent,
6: molt, sí, també cortar uñas de los pies, també és com no sé què passa amb el tema
2: dels peus,
1: passa, passa alguna cosa amb els peus.
6: No, és jo com a persona,
0: que o sigui,
6: jo és que tinc, no m'agraden els peus.
1: Ja.
6: Val?
2: És que ara però... si dius el teu nom i la gent et busca per Instagram t'enviaran fotos de peus.
6: Espero que no.
1: No.
5: Jo he de dir que tema concepte.
1: Gisela.
5: Hi ha gent que m'ha arribat que envien com típic relació que ha acabat molt malament, s'envien missatges per allà, utilitzen...
1: Dius?
5: Sí, clar. Sí, no, és, crec que és un altre nivell,
0: com
5: utilitzar
0: Bizum. A l'acabar la relació?
5: Sí.
1: Clar, perquè s'han bloquejat, potser s'han bloquejat de WhatsApp, però de Bizum...
5: 50 cèntims i pum, mensaje.
0: Clar, això servia,
1: sí.
0: Per lligar,
1: quina
0: deia. Però clar, per la inversa no, o sigui, per la inversa vull dir,
1: clar,
0: per lligar sí...
1: Una relació que acaba, no acaba massa bé, entenc,
5: exacte.
1: Un dels dos bloqueja l'altre de tot, de WhatsApp, d'e-message, de trucades...
0: I li envies un euro...
1: I la forma de posar-te en contacte amb aquella persona és per Bizum. Pel concepte del Bizum.
6: Sí, sí, hi ha fils a Twitter amb captures de gent que ho penja de dir, sí, el meu novi no fa un mes que m'envia Bizums. I no, si veus els conceptes... No, jo em parteixo, eh?
1: Clar, home, si t'envies 500 euros, ves xerrant, tu.
6: És tan trist veure 50 cèntims de Bizum amb aquest concepte.
1: En fi, anem a parlar amb l'Emili Bizuete. Ell és professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona, de la UB. Molt bona tarda, Emili.
7: Molt bona tarda.
1: Gràcies per ser en directe a la tarda de Ràdio 4.
7: Tot
1: avui, en aquest aniversari, fa 10 anys ja del Bizum. I Emili, clar, els bancs van aconseguir una cosa molt interessant, que paguéssim els amics en 2 segons. Però encara ens costa entendre, potser, que és una comissió, per exemple, no? Per què la banca és tan senzilla quan vol, Emili?
7: Perquè tenia por.
1: Yeah.
7: Fa 10 anys hi havia molta por dels denominats neobancos. Avui en dia, perquè us fem una idea, els Revolut. Revolut és una... si algú de vosaltres té Revolut o algun oient té Revolut, doncs és un banc, un neobanc d'aquests que neix a internet, que no té oficines, etcètera, etcètera, i té un creixement espectacular, no? Llavors, la por que tenien de que, perquè es parlava, no?, de tot el fintech, totes les aplicacions aquestes que anaven a treure el negoci bancari, doncs es van posar les piles, van col·laborar. És un acord que van col·laborar, si no recordo malament, 29 bancs per desenvolupar una aplicació que pogués ser molt atractiva per evitar que els clients se n'anessin a una altra plataforma, i ho van aconseguir, de totes totes.
1: Què li volies preguntar, Alba, tu, a l'Emili, abans?
2: Mira, jo li volia preguntar que jo no acabo d'entendre que fa poc es va implementar el tema de poder pagar amb Bizum als llocs, de vas a una botiga i pagues amb Bizum. No acabo d'entendre la diferència, perquè jo sóc una persona que pago sempre amb el meu mòbil, aleshores no acabo d'entendre per què hi ha gent que ho fa a través de Bizum.
7: És una forma de que els diners se te'n vagin directament del compte. O sigui, fer un Bizum, pagar amb un Bizum en el punt de venda, competeix directament amb una Visa, amb una Mastercard de dèbit, que te'n veuen els diners en el moment. És el mateix. és una eina que es fa, a dia d'avui encara està lluny, si mireu les transaccions, que es fan en un dia, heu parlat d'uns 3 milions, sí, de 3 milions i mig de transaccions, en targeta de dèbit es fa 10 vegades més. O sigui, la gent, ostres, encara està acostumada a portar la targeta. O sigui, a portar la targeta, encara que paguem amb el mòbil, doncs el wallet que portem tenim les targetetes allà. Heu parlat del Bizum Pay, que és una aplicació que funciona igual que en lloc de... Llavors, pots pagar en els comerços, doncs la tens posada en el wallet i, fum, vas pagant.
2: O amb Apple Pay, no, també?
7: Exacte, exacte, exacte. Doncs, però això és la competència d'una targeta de dèbit. O vale. Sigui, en vez de pagar-li, d'enviar-te el que dèieu dels ex o els amics, enviar-li el Bizum, doncs li envies directament a la compte que està associada al TPB que tu estàs pagant.
2: Però no té cap benefici més enllà d'això.
7: És una... No, per tu és la immediatesa, igual que t'has acostumat a fer un Bizum als teus amics, per tu t'és igual, i el comerç el que té és que, clar, nosaltres quan paguem amb Visa, se'ls treu una comissió.
2: Clar, o sigui, pel comerç és millor, pagar amb Bizum.
7: Clar, té menys comissions, més directe. És una forma, si jo vull vincular-te o que sigui més fàcil que incentivar-te que tu utilitzis, et redueixo les comissions, guanyo molt poquet, però el que m'interessa és que hi hagi molta rotació. Això és el cavall de batalla o l'objectiu, segurament, de Bizum, com a tal, de la societat que hi ha darrere, doncs, la finalitat d'implementar i de consolidar-se en el mercat, de que no solament li paguis als teus amics o a un sopar o un regal de compleany,
2: sobretot pel petit comerç. No?
7: Exacte. Exacte, és una opció de donar-li facilitats al client.
2: Ah, doncs mira, quan estigui estipulat ja ho faré.
0: Veus?
5: Sí, això, sí, és interessant.
2: És una bona opció.
0: Això sí, que m'ha après. Emili, ara precisament parlaves de l'exemple del sopar. Clar, amb el Bizum es va resoldre aquesta qüestió que és molt quotidiana. Doncs repartir un sopar sense perseguir ningú durant setmanes i fem el moment. L'èxit del Bizum què demostra més? Que a la banca li faltava crear una nova tecnologia o bé que li faltava escoltar els clients?
7: Home, els clients sempre evolucionen. O sigui, no et pots pensar que fa uns anys al final la banca era molt tradicional, doncs han evolucionat, no? La banca online, la banca... I llavors, quan arriba la tecnologia, no? De què diem, doncs s'han de posar les piles, s'han d'innovar. Les entitats espanyoles són referents a nivell europeu, són referents, no podem obviar-ho, Són referents a nivell europeu en quant a innovació. Per exemple, un caixer, a dia d'avui, un caixer, tu a casa nostra utilitzes un caixer i pots enviar gairebé l'home a la lluna. En canvi, doncs en altres països són molt simples per treure diners, no? Llavors, doncs, bueno, posar-se les piles doncs és necessari, i més en un entorn en què també atreus a gent molt jove. La gent jove segurament no porta diner, va amb diner electrònic, no? Uh-huh. I si llavors jo tinc que fer, doncs vull captar-te a tu o vull atreure't o vull mostrar-te que estic que sóc referent, no? Doncs això, es van posar les piles i ho van fer molt bé. Van voler innovar perquè amb por de que no se li anés al mercat a no risc.
0: Clar, d'assegurar-se. Emili, el fet de pagar, que ja portem molts anys, evidentment, sense tocar els diners, ens fa gastar potser sense adonar-nos-en, que això amb el Bizum és molt més pràctic. Ens hem convertit en un món que anem gastant, i això pot comportar un perill. El Bizum, no sé fins a quin punt això ho ha accelerat.
7: El diner electrònic sempre, no, el diner electrònic sempre té risc perquè no el veus, vale? Estic totalment d'acord. L'únic que, clar, en el Bizum, i al igual que una targeta de dèbit, val, que tenim la majoria, se te'n va els diners del compte al moment. O sigui, hi ha un moment que la compte no pots estirar més la màniga que la camisa perquè no arriba. En canvi, el perillós, des del meu punt de vista, és tindre una targeta de crèdit. Una targeta de crèdit, doncs, és molt perillós perquè, clar, això que es carregui a final de mes i tu no ho veus, doncs hi ha gent que viu, que li agafa molt carinyo a la targeta, a pagar un Visa, i després, quan arriba a final de mes, es donen sustos.
2: Clar. Però ara ja està de cap a caiguda, no?, aquest hàbit, que abans, doncs, jo què sé, els meus pares tenien targeta de crèdit, de dèbit i tot això, però jo, per exemple, mai he tingut targeta de crèdit, no? Jo crec que...
7: Depèn. És que el client s'acostumi. O sigui, clar, això depèn, clar.
2: Però la generació, per exemple, Z... consumeix aquest tipus de producte bancari?
7: No, no, és dèbit.
1: Gisela, Paula,
5: jo la veritat és que no, sempre
1: he tingut
5: dèbit.
1: És el moment el que teniu,
2: sí,
1: gasteu.
2: Sí, jo també, jo igual.
7: Clar, l'únic que pensa que... Penseu que una targeta de crèdit en si és un risc que té l'entitat bancària amb el client. Clar, perquè jo t'estic donant un plàstic que tu pots gastar.
0: Pots gastar i després m'ho has de tornar.
7: 600 euros i després m'ho has de tornar.
1: Clar.
7: La gent jove està acostumada amb la targeta de dèbit o amb el Visum, que ho treu al moment, de dir, pues mira, tinc 100 euros, però me gasto 100 euros. Clar, que l'entitat et doni un risc de 600, 1.500 euros, doncs, bueno, això depèn, clar, també de la teva posició en el banc, no? Els teus ingressos, la teva recurrència, segurament, vale, amb una nòmina, doncs, o amb un préstec, etcètera, etcètera, doncs segur que heu rebut la trucada del vostre gestor o gestora, que us diu, no t'interessa una targeta de crèdit per anar-te'n de vacances, no sé què, no
0: tal
7: sé
0: quantos,
7: és això, és això. És això, és un risc. Mm. És un risc per l'únic que la gent jove està acostumada més a no tenir una visa d'aquestes de crèdit, no? Que el que heu dit de la gent gran, que més gran que tenia, sí. Pues la targeta de crèdit per pagar-ho a final de mes. Tal, no
2: o
7: sé
2: pels
7: què.
2: Viatges sí. A l'estiu, no? Vull dir, és algo recurrent.
7: Exacte, sí. Exacte. Mm. Doncs perquè... ara ja és el més normal, el dèbit.
1: Emili, clar, un estafador també pot cobrar en dos segons, no? Perquè hem accelerat els pagaments gairebé més que la nostra capacitat de detectar un engany. No sé, quin senyal ens hauria de fer parar abans de prema
7: mira,
1: acceptar?
7: Mira, abans estàveu explicant una cosa. Heu explicat que en lloc d'enviar un... demanar-li els diners a algú, o enviar-li diners, li heu demanat diners.
0: Sí,
7: això és una estafa. Això és una estafa que et fan.
1: Sóc un estafador.
7: De forma recurrent.
1: Estafo els amics. No, em va passar l'altre dia, de fet. Sí.
7: Una estafa molt que pot trobar-se en els oients, que és de forma sistemàtica, és que algú t'envia un cèntim d'euro. Algú t'envia un cèntim. O sigui, tu no tens el contacte i reps. He recibit un Bizum d'un cèntim.
0: Sí.
7: I tu dius, aquest cèntim, i casualment, no? A l'hora, dues hores, reps una trucada.
0: Ai.
7: De dir, ostres, mira, que m'he equivocat. És un cèntim o un euro, eh? Hi ha el cèntim, que és el més cutre, o també un euro. I dius, ostres, et truca algú. Ostres, que m'he equivocado. Envíame el Bizum, por favor. No. A l'oient, ¿vale? Sobretot, no ho feu. No ho feu. Si té un problema, que ho reclami el seu Bizum. La seva entitat pot reclamar-li a Bizum, ¿vale? Que totes les entitats espanyoles estan allà. ¿Vale? Dintre de la plataforma, tu no ho facis perquè el que fan és que ells t'han enviat una ordre també perquè li enviïs diners.
1: Ostres.
2: Mare
7: o sigui, tu acceptes tornar-li aquest euro, però estàs acceptant que treguin els diners del compte, uns 300 euros. Em sembla. Sí, això és una estafa molt que ho dona el desconeixement, no? d'opció aquesta, jo et puc enviar diners, però te puc dir, escolta, envien diners. I ells el que fan és això. Llavors, si reps alguna cosa rara d'algú que no coneixes, d'algun que no tens contacte, i et diu, ostres, t'he enviat un Bizum per error, reclamo, que la teva entitat ho reclami. Això és un consell que us puc donar.
2: O al revés, no? Fins i tot hi ha gent que li reclamen a través de WhatsApp o correu electrònic,
7: res,
2: no?
7: Fan phishing i demanen diners. Tot el que sigui immediatesa és estafa. Tot el que sigui immediatesa és una estafa. Tot. Vale? És la forma de que tenen els estafadors de posar-te l'all al cor i tu, per treure-t'ho de sobre, no? Igual que si et diuen no, és que està buidant la compte i tal, no sé què.
2: A mi em va passar, em va passar una amiga meva, de sobte m'envia un correu va ser un WhatsApp, i em diu, hola, sóc la Narayan i necessito diners, si us plau, necessito la teva ajuda. I aleshores a mi ja em va agafar, diu, necessito que em donis 300 euros urgent. Sí. A més, sabia coses personals d'aquesta persona, saps?
0: Coses que després...
2: I clar, jo... Sí. O sigui, pel meu cap se'm va passar a dir que això no és ella, perquè no m'escriuria d'aquesta manera ni m'ho escriuria per WhatsApp. Segurament, quan ens veiéssim, m'ho diria en persona i si cal, jo l'ajudo, no? Però immediatament la vaig trucar i després, quan la vaig veure en persona, em va dir, diu, és que m'han fet phishing al mòbil, han robat totes les meves dades, tenen informació meva confidencial i del meu WhatsApp i tal, com que, saps? O sigui, van amb gent amb algun tipus de problema econòmic o que s'hagin separat fa poc o el que sigui, i aleshores les seves amistats els envien a tots aquests tipus de WhatsApp, no? De m'he separat, em trobo en aquesta situació.
1: Emili.
7: Jo he arribat a rebre un missatge que posava papà, necessito 300 euros i que raro perquè el meu fill té 10 anys, no?
2: Home,
1: potser tens un altre innocent. Home, potser vol ja la Play 5, però li has de posar una mica més de 300.
7: Exacte.
1: Doncs, Emili, moltíssimes gràcies. T'ho agraïm molt.
7: A vosaltres.
1: Emili Bizuete, professor del Departament d'Empresa de la UB. Una abraçada molt gran.
0: Que vagi bé.
7: Una abraçada, que vagi molt bé.

0: Quan són les 4 i 42 minuts de la tarda, atenció a això. David Gallac, a tu t'agrada el pernil, no?
1: Sí, sí, sí, m'agrada. Sí.
0: Tu què faries amb 700 pernils?
1: Amb 700 pernils? Menjar molt pernil, però no, caduca no tinc espai per guardar-los.
0: Alba, a tu t'agrada el pernil o no?
2: A mi m'agrada bastant. Us he de dir que ahir la nit vaig sopar una torrada amb tomàquet i pernil.
0: Bon pernil.
2: Soc molt taura, jo amb això. Soc molt taura.
0: Sí, sí, sí. Gisela, per què?
3: Clar.
0: Què ha passat?
3: És que no sé si us heu enterat de que ahir al vespre van trobar... Bueno, la història va començar que ahir una patrulla de la Unitat Central de Tràfic de la Guàrdia Urbana de Barcelona es va trobar amb el que semblava al principi un accident de trànsit entre un cotxe i un camió.
0: Sí.
3: Vale, doncs hi havia quatre persones que estaven davant d'aquest camió observant la situació i quan els policies es van apropar per comprovar a veure què havia passat i oferir ajuda, van veure que una de les persones s'allunyava, com fugint.
1: Ai.
3: Llavors,
1: fugia,
3: quan van arribar, no hi havia ningú. O sigui, les quatre persones s'havien anat.
0: O sigui, Guàrdia Urbana, perdona, Gisela. Sí. Guàrdia Urbana, ve un accident, no?
3: Sí, exacte.
0: Un accident entre un cotxe i un camió. Quatre persones davant del camió.
3: Davant del camió.
0: Que observen la situació.
3: Sí.
0: S'apropen els policies de la Guàrdia Urbana. Veuen a un córrer, pot ser?
3: Sí, un com que comença a fugir. Però caminant en plan suaument, saps? Com, bueno, adéu, aquí no
1: marxava.
3: Passa res. Sí.
1: Jo no hi era, jo aquí
3: passava. Sí, total, total.
0: No, això, i després, quan, no, dius que quan van arribar no hi havia ningú.
3: No hi havia ningú. O sigui, els quatre havien desaparegut. Llavors, què va passar? Doncs pues, clar, van veure a 100 metres a una persona allà a la carretera. Però clar, enmig de la carretera, tu dius, bueno, no entenc molt.
0: No, clar.
3: Alguna cosa així. Llavors, van anar i li van preguntar com què feia i aquest home els hi va dir que estava esperant que vingués, com que els altres s'havien anat per contactar amb una grua per agafar el camió.
0: Sí.
3: Llavors la Guàrdia Urbana va dir com, bueno, una mica estrany, no?
0: Sí, home, una mica.
3: Una mica estrany.
1: Què feu aquí? Què feu aquí?
3: Llavors van contactar amb el propietari del camió.
0: Clar.
3: I aquest va venir per donar-li una còpia de les claus a la policia.
1: Ui,
3: i quan van
1: estrany.
3: Obrir el camió van veure 700 pernils. Toma. Entre 700 i 750 Apa. Pernils.
0: 700 pernils dins el camió.
3: Exacte. I clar, l'home que va llogar el camió no tenia ni idea de
1: clar,
3: o sigui, l'utilitat, saps? I llavors van dir, que raro. O sigui, van veure com una cosa molt estranya. I, bueno, pues es veu que ho han investigat i, efectivament, eren pernils robats.
0: Pernils robats.
3: Pernils robats. I llavors,
1: pernils robats.
3: Exacte.
1: La nova pel·lícula de...
0: Sí, del Almodóvar.
3: Sí, és un molt bon títol, de fet.
1: Jamones robados.
4: Jamones robados.
1: Xavi, corre a registrar-ho, perquè això ens ho prendran.
4: Pernils robats m'encanta. Com a guionista és una cosa...
0: Cada dia hem de registrar com 5 coses.
1: Sí, pernils robats. El nou llibre de... També és un llibre.
3: Sí.
0: Pernils a la fuga.
3: Pernils a la fuga. Bueno, de moment han identificat a 3 sospitosos que estan acusats de presumpte delicte, però allà està quedat la notícia dels pernils robats.
0: Bé, doncs veurem què fan amb aquests pernils després a la policia.
4: Vendre'ls, clar que sí. Després hi ha un mercat negre del pernil bastant interessant.
0: Però això ho ven la policia?
4: No, la policia no, home. Els decomissats. Jo vaig fer un article de què passa amb, per exemple, la droga que decomissa la policia. Doncs bàsicament va a un lloc on es crema, bàsicament tota, i no queda absolutament res. Sí, sí, sí. No, no, en principi ha de ser així.
1: És veritat, sí que ho cremen. Sí, sí, sí.
0: No, no, no, que està molt controlat, això es veu.
4: Està supercontrolat.
1: Com ha de ser, com ha de ser.
4: De tant en tant desapareixen coses, però està supercontrolat. No, no. Tot presumptament. No, no, és veritat, vaig anar allà i m'ho van estar explicant, que què fan, que ho pesen, que tenen un registre d'entrada, un codi...
0: Molt bon
4: tot,
0: tema, aquest, eh?
4: Un superprocediment.
0: Sí. No, això quan estaves a Baix?
4: A Baix, exacte.
0: Clar, aquells reportatges històrics que has fet, Alba, a Baix, que eren super, super
4: Diario
0: transgressors.
4: Diario Baix, a Movistar Plus,
0: sí,
4: que
0: potent,
4: la veritat
0: molt
4: era molt xulo. Sí, sí. Ui.
0: Doncs... voleu escoltar més encara a l'Alba Carreras, que a més ens porta avui una història de joguines trencades? Doncs de seguida, menys de 30 segons.
5: Jo només vull veure elefants volar.
6: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 2:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. Ràdio 4.

0: 4:48 de la tarda. Aquí, fora de micròfon, en aquests 30 segons que dura la promo, la gent explicant a l'estudi conceptes de Bizums que s'han arribat a fer.
1: Sí, que no direm per antena, perquè no cal.
0: No cal. Alba Carreras, avui l'Alba ens porta aquesta història de joguines trencades, però no de joguines qualsevol, de les que fabrica la indústria de la música i del cinema. Són personatges que veiem triomfar, que associem a la fama, a l'èxit, i que sovint carreguen també amb històries molt més fosques entre bastidors i, bé, en fi, aquesta setmana de fet hem conegut una en primera persona amb el Marcos Franz.
2: Exacte, i de fet ho farem a partir d'aquesta història del Marcos Franz, actor de Merlí, que ha escrit un llibre autobiogràfic i explica que mentre estava rodant la sèrie hi va haver una persona que ell es pensava que era un amic que el va manipular psicològicament.
3: ¿Os acordáis de Merlí, la serie? Bueno, pues he escrito un libro de todo lo que sucedió hace 10 años. Aunque no es exactamente un libro autobiográfico de los sucesos de Merlí. Es más bien la narración autobiográfica de lo que me sucedió mientras rodaba la serie. Este es el libro, Cuando dejé de ser yo. Una historia de manipulación, trauma y supervivencia. Yo cuando empezaba los ensayos de Merlí, vino una persona a mi vida que aparentemente resultaba ser un amigo, pero aquello terminó convirtiéndose en una de las relaciones más jodidas que he vivido en mi vida. Estoy hablando de un manipulador de primera división, que me alejó de mis amigos, de mi familia, de mi objetivo y mi deseo y pasión de querer ser actor y dedicarme a esto. Y terminé generando ansiedad, paranoia, despersonalización y dejé de ser jo. El llibre lo tenéis en Amazon.
2: Això és el missatge que deia a les seves xarxes socials, però després aquí a Ràdio 4, el vam tenir a la tarda de Ràdio 4, de fet el vau poder entrevistar, no? I va explicar qui era aquesta persona.
4: Va començar fa uns mesos enrere, abans dels assajos de Merlí, i ens vam ajuntar per escriure guions, posar-nos bé creatius, érem persones de 20 i pocs anys, i vaig pensar que potser seria bona idea. Ell havia estudiat guió, era superbo, però clar, amb el temps, amb els mesos, la relació es va tornar una mica més fosca.
2: Què és el que va passar exactament? També ho explica.
4: Recordo deixar de confiar en persones properes a mi, allunyar-me de la meva família i començar a veure la vida de color gris i amb el pas del temps inclús no recordar coses que he viscut.
0: Són un parell de talls petitons, aperitius del que va ser una xerrada molt, molt emocionant i on es va obrir molt aquí a la tarda a Ràdio 4. Aquesta setmana vam tenir la presència del Marcos Franz i podíem haver posat 20 talls diferents. Jo recomano, si algú se la va perdre, que busqui a RN Audio l'entrevista sencera, el moment sencer que vam viure aquí a la tarda a Ràdio 4 amb el Marcos Franz, perquè val molt la pena. I és molt impactant. És molt bèstia el que ens va explicar.
1: Recordem, Xavi, que també Arantxa Coca, la nostra col·laboradora psicòloga, terapeuta de parella, que va ser un moment molt emotiu, no? Quan li donava el seu suport i doncs va aportar molt i molt a aquesta conversa que va mantenir amb el Marcos.
2: Li deia que era la víctima, no? Que ell era la víctima.
0: Exacte. Ell ens explicava la seva història, de què va aquest llibre, moments de 4 anys sense parlar amb la seva mare, per exemple. Em va semblar molt, molt dur, això.
5: Home, sí.
0: Moments de voler treure's la vida, per exemple. En fi, moltes coses i molt, molt potents. I l'Arantxa Coca, doncs clar, en aquell moment va fer teràpia amb
2: totalment ell. Totalment. No? I molt bonic i molt maco. Sí, sí, sí. El curiós és que Marcos Franz no diu qui és aquesta persona. Hi ha gent que ho intueix, però no s'ha dit públicament. Sí que dona una pista, assegura que si aquesta persona llegeix el llibre el reconeixerà. Avui us proposo un joc. Jo us explicaré una història d'un artista, episodis de la seva vida, èxit, caiguda, relacions, accessos, moments complicats, però sense dir-vos el nom, d'acord? Vosaltres haureu d'endevinar amb aquesta definició, amb l'explicació d'aquesta història, de qui estem parlant. Així que escolteu bé les pistes, perquè potser darrere de la vida d'aquesta persona s'hi amaga, doncs això, un artista, una joguina trencada, vale? Primera joguina trencada. Atenció, perquè no us ho posaré fàcil. La gent des de casa també podeu anar jugant i anar pensant.
0: Des dels cotxes, que a aquesta hora de la tarda tenim amb moltes persones escoltant la tarda de Ràdio 4, parades, pobres, als cotxes, eh?
2: A veure, la primera joguina trencada va començar de molt jove i molt aviat va descobrir que allò que per a molts era una feina, per ella era una vida sencera. Va créixer davant dels focus i durant uns anys semblava que no hi havia sostre per la seva carrera. Va vendre milions de discos, va omplir estadis i va convertir-se en una d'aquelles cares que no necessitaven presentació. Però va arribar a un punt tan amunt que va veure doncs, que la cosa es tocava sostre i la seva vida privada va deixar de pertànyer-li pràcticament completament, no? Les seves relacions sentimentals, la seva família, la seva manera de vestir, el seu aspecte físic, tot era notícia. I durant una etapa especialment complicada, el personatge que el públic havia construït va acabar passant més que la persona que hi havia al darrere de tot plegat. Hi va haver un moment que va perdre bona part del control de la seva pròpia vida. I el més sorprenent és que aquesta situació no va durar uns mesos, no, ni un parell d'anys, sinó molt més temps. Durant tot aquest període, però, va continuar sent una estrella, va seguir treballant, fins que, anys després, una mobilització de fans i una batalla legal la van fer tornar, doncs, al seu cas, al centre del debat. ¿Vale? I ara, l'última pista. Quan finalment va poder explicar la seva història amb les seves pròpies paraules, va revelar episodis de la seva vida que el públic coneixia només a través dels titulars. Qui creieu que és?
5: Buah, jo crec que la tinc molt clara.
0: Ah, sí?
5: És la Britney Spears.
2: És la Britney Spears!
0: Efectivament! Molt, molt ràpid.
1: Molt bé.
5: És que quan ha dit...
0: Sí, sí.
5: Quan ha dit que el cas, gràcies als fans, ha tornat i s'ha fet justícia, ha sigut la Britney Spears.
2: La Britney Spears, que realment doncs, hi va haver un episodi sempre en què es va rapar el cabell, que va estar completament denigrada, que apareixia en uns vídeos a les xarxes socials que feia bastanta pena, va perdre la custòdia, el seu pare li va agafar tot el que tenia i més. Vull dir, al final la seva pròpia família li estava robant, no? Li van treure la joventut i realment és un personatge en el que jo particularment admiro moltíssim.

0: joguina trencada. Tornem a Hollywood. Va començar a treballar quan encara era un nen. I pràcticament sense haver arribat a l'adolescència ja era una de les cares més conegudes del planeta.
1: Macaulay Culkin.
0: Sí! Oh,
2: hola, ah, no.
1: Ah, sí? De debò? Perdona, perdona. T'he rebentat el joc.
3: Ah, Xavi, però...
4: Bueno, jo vull saber la història.
0: La seva història. La seva infància va transcorrer entre platós, càmeres i una família que també estava molt implicada en la seva carrera. Els diners, de fet, li van arribar molt aviat. Era un petit gran personatge de Hollywood.
1: Solo en casa.
0: Però va créixer tan de pressa que tot plegat té conseqüències. Quan encara era menor d'edat, la seva família, doncs es va complicar la seva relació amb el seu pare, es va convertir en un dels grans conflictes de la seva vida. Després d'uns anys de fama extraordinària, va arribar el moment en què va decidir apartar-se dels focus. I durant molt de temps, aquell nen que havia estat omnipresent a les pantalles va desaparèixer pràcticament de la vida pública. En aquesta primera adolescència i joventut van estar marcades també per problemes personals amb una enorme pressió mediàtica, i aquí hi ha una dada curiosa. En algun moment la seva fama va ser tan gran que fins i tot la seva vida privada es va convertir, doncs, això en un espectacle, i aquesta història no acaba aquí perquè amb els anys va aconseguir reconstruir la seva vida lluny de la imatge de Hollywood que havia creat d'ell. I hi ha aquesta pel·lícula de Solo en casa, que aquí estem escoltant, la banda sonora de Solo en casa, que el defineix moltíssim.
1: És Nadal, no? Absolutament Nadal.
3: És nadalenca 100% aquesta música.
0: És que quan nosaltres érem petits i no hi havia tantes plataformes ni hi havia tantes pel·lícules, al final aquesta és la recurrent, sí, no? Sí, sí, a Televisió Espanyola.
3: Perquè la posaven sempre quan començava.
0: Sempre. I era tan èpic.
1: I també de les que tenies a casa en DVD. No?
3: A un vídeo.
0: Jo aquesta no la tenia.
3: En VHS. En VHS. Sí, en VHS.
1: Sí, sí, sí. Tu clar, Gisela, Paula, vosaltres... En VHS per vosaltres...
4: No, jo en tinc a casa. Jo tinc tots els...
0: Perquè tens germans grans.
1: Tens
0: germans grans.
4: Vinga. Jo ja no conservo molts. La veritat.
1: De germans?
4: No, per sort sí, per sort sí.
1: He acabat amb quatre d'ells aquesta setmana.
0: Tercer personatge, va.
1: A veure, va.
0: Aquest m'encanta, també. Va començar a cantar de petit en una família vinculada a la música i ben aviat es va convertir en un ídol adolescent d'una boy band. Durant molts anys va sortir a la televisió, va omplir revistes, jo recordo haver tingut un pòster d'ella a la meva habitació, però sempre va viure a l'ombra del seu germà gran, membre d'un grup molt més famós. I amb el temps la seva carrera es va complicar i va patir addiccions, problemes emocionals i conflictes amb la justícia. De fet, l'any 2017 el van detenir per conduir sota els efectes de l'alcohol i de les drogues.
1: Ai, espera, aquesta l'has complicat, eh? Perquè jo pensava que era primer Aaron Carter, el germà...
0: Aaron Carter!
1: No, clar.
0: El germà era Brian Carter...
1: Sí.
0: Doncs ell és l'Aaron Carter.
3: El germà de Nick Carter dels Backstreet Boys.
0: Això.
3: No?
4: Anda!
0: Que ell era el guapo, el germà gran no tant.
1: Aaron Carter era guapo?
0: Aaron Carter, sí.
3: Bueno, tots. Igual, no.
1: No, home, digueu, David.
3: No puc fer comentari, ara aquí no.
1: Sí.
0: Però era el pòster més sol·licitat.
1: Era el més guapo dels Backstreet Boys.
3: És que jo era de les Spice Girls, jo era de l'altre bàndol.
0: Aaron Carter.
3: Jo amb els Backstreet Boys.
0: Nick Carter, és vital, l'altre es deia.
3: Després la vida, mira.
0: El Brian era un altre, i ara no me'n recordo com es diuen els altres dos. Però sí, sí, vull dir, jo crec que l'Aaron era el més mono. Total, que el van detenir. Per,
1: sí, sí.
0: Coses de la vida.
1: Però també van detenir el Justin Bieber amb 18 anys per estampar Lamborghinis,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, bueno, clar. És que al final són joguines tancades,
3: eh?
0: Va, fem un altre, tenim temps de fer-ne un altre, sí. Que aquesta m'agrada molt, també. Eh?
1: Sí.
0: Vinga, va començar molt jove en el món de l'espectacle, es va fer coneguda gràcies a una sèrie de televisió que la va convertir en una estrella adolescent, després va fer el salt de la música i va aconseguir èxits internacionals. No és qui et penses, perquè he dit que m'agrada molt, però aquesta també m'agrada molt. Mm. Durant anys, la seva vida semblava perfecta, fama, milions de seguidors, i ara que heu mencionat Justin Bieber, doncs potser també la coneixeu per, bé, una exparella. És que ja ho saben.
4: Sí, ja ho sabem. Ja ho sabem. Paula,
5: qui és? Qui és? Selena Gomez.
0: Selena Gómez.
1: Everything goes naturally,
0: sí,
1: naturally.
0: Però després va tenir lupus, va tenir aquesta malaltia.
4: Pobre, sí,
0: i realment, doncs, públicament també ha parlat molt de les seves relacions sentimentals i de com la premsa i les xarxes socials han convertit la seva vida privada en un espectacle. De fet, va estar molt temps apartada de tot el focus mediàtic. Ara sembla que hauria tornat i, bueno, és tot un artista.
1: Tens més històries per jugar?
0: En tinc bastantes més.
1: Ens explica Laura Monill què està passant al món en 5 minuts en un butlletí. I seguim aquí en directe a la tarda de Ràdio 4. No és Laura Monell, tenim a una persona meravellosa dels serveis informatius que ens ho explica de seguida.
2: Són les 5.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda, comencem molt atents a les carreteres. Des d'avui a la tarda i fins demà, dissabte al migdia, està en marxa l'operació sortida amb motiu del pont del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida d'uns 570.000 vehicles. Coneguem com se circula aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
7: Bona tarda, Clara. Força moviment en aquesta xarxa viària. La veritat és que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes ara mateix van molt carregades, tant la ronda de dalt, per exemple, com la ronda litoral, molt trànsit, aturades i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Però repassem, per exemple, l'autopista AP7. Segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. Hi ha aturades en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. És a causa d'un vehicle avariat que talla carril, però també hi ha aturades destacades en direcció sud, més de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès i més endavant 6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, sempre en aquests casos sentit sud, sentit Tarragona. Per tant, AP7, una via que va molt carregada, de fet també en tots dos sentits de la marxa. De la resta de vies, ens quedem amb l'autovia A2. Unes obres a Jorba encara provoquen aturades de més de 4 a 5 quilòmetres en sentit Lleida. També tenim obres a la C-17, a l'altura de Granollers, en aquest cas en sentit Barcelona, aturades de més de 4 a 5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers, C-17, direcció Barcelona. I de la resta de vies, ens quedem amb la C-58, autopista del Vallès, ara molt plena, sortint de Barcelona amb aturades de més de 6 quilòmetres entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. I a aquesta hora estem també molt pendents d'un incendi que està afectant una nau industrial a Santa Coloma de Queralt, a Tarragona. L'avís s'ha rebut a 9:15 i fins allà s'hi han desplaçat 11 dotacions dels bombers. El sostre de la nau afectada ha col·lapsat sense afectar ni les oficines ni una nau propera amb productes inflamables. De moment no consten danys personals, però Protecció Civil recomana als veïns tancar portes i finestres si els arriba el fum. Acord entre Pequín i Brussel·les per reduir l'arribada de cotxes híbrids xinesos a Europa. Segons el comissari de Comerç Europeu, és la primera vegada que la Xina accepta un acord per reduir les exportacions a Europa sense tensions comercials. El pacte obre la porta a que Pequín redueixi més de la meitat les seves exportacions híbrides endollables a Europa.
8: Reducing the exports from China to European Union over 4 years by several million cars.
2: La idea és que d'aquí 4 anys la Xina vengui diversos milions de cotxes menys del previst, ha dit el comissari europeu. De la seva banda, la Xina també obrirà més el seu comerç a Europa, baixant els arancels, els components de vehicles i l'oli d'oliva. També facilitarà la importació de terres rares de la Xina. Per al comissari, l'acord és millor del que s'esperava, però l'última paraula la tenen els líders europeus a la cimera de la setmana que ve. Més qüestions. Els Reis presidiran un homenatge a Ceuta a les persones que van morir al mar el 30 i 31 de juliol durant l'entrada de més de 70.000 migrants a través de la frontera del Tarajal des del Marroc. Recordem que almenys 88 persones van morir en intentar arribar a Espanya, però diverses ONGs eleven la xifra de morts a 141. L'homenatge serà un dels actes centrals de la visita d'aquest dimarts. Segons la Zarzuela, els Reis passaran a la ciutat autònoma la nit del 13 d'octubre i des d'allà es traslladaran a Melilla el dia següent. És la primera vegada que un rei d'Espanya dorm a Ceuta des d'Alfons XIII. Més coses, a 7 dies perquè finalitzi el termini per registrar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, el PSOE estudia la possibilitat de candidatures conjuntes amb altres partits d'esquerra. El Partit Socialista està analitzant totes les alternatives i escenaris possibles per la configuració de candidatures per les eleccions al Congrés i al Senat. És la resposta a la possibilitat que es puguin acordar llistes de coalició per la Càmera Alta amb altres partits d'esquerra. I ha mort als 93 anys Joan Piqué Vidal, el penalista condemnat per extorsionar banquers i empresaris catalans. L'advocat va morir el 7 d'octubre passat i la cerimònia en el seu honor se celebrarà dissabte 10 d'octubre al Tanatori de Gavà. Va ser defensor de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana i bona part de l'elit empresarial de Barcelona. La seva carrera es va enfonsar amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2005, que va desarticular una xarxa d'extorsió a empresaris que va compartir amb l'exjutge Lluís Pasqual Estivill. I ampliem aquesta hora la previsió meteorològica. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui divendres i aquest cap de setmana amb pont festiu continuarem amb temps estable a Catalunya i sense precipitacions. Aquesta tarda de divendres, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament. Màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Girona i 21 graus a Barcelona i a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntant amb intensitat moderada a l'Empordà. Durant aquesta tarda, fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
2: És tot per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Mònica Ritruejo al control amb el Sergio Lezcano perquè tot soni molt, molt bé amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. Segona hora de la tarda de Ràdio 4. Bé, aquí estem molt bé, no, David Gallà?
1: Ui, tant! Estem magníficament bé.
0: Oi que sí, Gisela Palma? Millor.
2: Estem genial, la veritat.
0: Molts ànims. Si algú que ens escolta ara mateix, que està escoltant la tarda de Ràdio 4 i està parada o està parat al cotxe, doncs molts ànims. Paciència, sobretot molta precaució.
1: Precaució, sobretot.
0: Que no us envaeixi la desesperació. I calma. Operació sortida.
3: Sí. Ens hem quedat a mitges, Xavi Martínez.
0: Sí, això no t'agrada.
3: No, coictus interruptus.
0: No,
1: de qui
0: agrada.
1: Li agrada quedar-se
0: no,
1: a mitges?
0: No, a ningú. No, és que a ningú, clar.
3: No ens agrada.
0: Què estaves fent? Recopilem informació.
3: Doncs mireu, a partir d'una entrevista que li heu fet al Marcos Franz, que és actor de Merlí, i on ell ha explicat doncs, que li van passar una sèrie de situacions, i de fet ha tret un llibre sobre aquestes situacions desagradables que li va passar quan va estar en pantalla, hem pogut recopilar casos de gent de Hollywood, d'actors, actrius, però també cantants, que els hi va passar alguna situació similar, alguna experiència desagradable. L'hem anomenat Joguines Trencades de Hollywood i ara estem tractant d'endevinar qui és qui. És a dir, jo us llegiré la història d'aquesta persona i vosaltres, i des de casa també ho podeu fer, des del cotxe, des d'on estigueu, heu d'endevinar
1: de qui parles.
3: Parlant. D'acord?
1: Vinga, va, seguim.
3: Vinga, seguim amb Joguines Trencades de Hollywood. Us parlo d'una persona que va començar molt jove en el món de l'espectacle i gairebé sense adonar-se'n va passar de ser una nena coneguda a convertir-se en una de les artistes més famoses de la seva generació. Durant anys va haver de conviure amb una cosa complicada, el públic tenia molt clara la imatge que volia d'ella, però ella creixia i canviava, i amb ella també canviava doncs, les coses que li agradaven. Cada vegada que intentava allunyar-se d'aquella primera versió d'ella mateixa, generava un escàndol, i la música va acabar sent la seva manera de reivindicar aquesta transformació. Va canviar d'estil, d'imatge, de discurs, i en alguns moments va portar aquesta ruptura fins a l'extrem. Fins i tot amb una bola que trencava tot.
1: Ah!
2: I ara sí que sap qui és, clar. Sí.
1: La Miley, no? La Miley Cyrus.
3: La Miley Cyrus, exacte.
0: Un dinosaure de la música actual, Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus.
0: No, és veritat, és una bèstia.
2: Sí, és brutal.
0: És la increïble.
1: Milagros,
0: ho ha passat malament.
1: Milagros.
3: De fet, ella mateixa ha parlat de la dificultat de créixer sobre aquest focus, les addiccions, la salut mental, la pressió estètica i la pressió també de viure pràcticament tota la vida davant del públic.

0: Vinga la bola.
1: David Gallec, m'ha agradat molt el Milagros Sirius.
2: T'ha agradat.
1: Milagros Sirius.
2: O la Mila Siris, en català.
1: La Mila Siris.
3: De fet, ara no li podem dir Miley Cyrus, hem de dir Miley a seques, sense el Cyrus, perquè de fet ha trencat peres amb el seu pare, que és el cognom del seu pare. I ara, de fet, ha canviat aquest cognom, ja no apareix a les xarxes socials amb Miley Cyrus. Simplement Miley.
4: No havia caigut amb això, és veritat.
2: Only Miley.
3: Bé, com a fan seva, què he de dir, no? Més coses. Canviant de persona, aquesta persona va començar a treballar quan encara era una nena i molt aviat va demostrar que tenia alguna cosa especial davant de les càmeres. Durant uns anys semblava destinada a convertir-se en una de les grans estrelles de Hollywood. Va encadenar pel·lícules d'èxit, portades de revistes i una popularitat enorme entre el públic jove. Però va arribar tan aviat a la fama que va significar també créixer sota una lupa permanent. La seva vida privada es va convertir en material de paparazzis i a poc a poc les notícies sobre la seva carrera van començar a compartir protagonisme amb les seves nits, les seves relacions i amb els seus problemes personals. Va tenir problemes amb l'alcohol i les drogues, va entrar i sortir de centres de rehabilitació i també va tenir problemes amb la justícia. Durant una etapa, semblava que la seva carrera havia quedat completament aturada i una última pista va interpretar, aquesta ja és pista definitiva, va interpretar dos personatges idèntics que en realitat eren dues germanes que no sabien que existia
4: ja
3: l'altra.
4: La Lindsay Lohan.
3: És la Lindsay!
1: Gisela Palma, estàs...
4: Estoy, vamos.
3: Ho estàs patant, eh?
2: Està encertant tot, Gisela.
4: M'encanta, m'encanta.
2: Lindsay Lohan.
3: Sí, Lindsay Lohan.
1: Com diria Pitbull, Lindsay Lohan.
2: Lindsay Lohan.
3: Un personatge que també va interpretar aquesta pel·lícula de Tu a Londres, jo a Califòrnia, sent ella mateixa i interpretant la seva germana bessona. Sí.
4: I molt peque, és que era molt peque.
3: Molt petita. Sí. Vinga, i un altre... Amb només 7 anys va protagonitzar una pel·lícula que interpretava la germana petita d'un nen que descobreix una criatura extraterrestre amagada a casa seva.
1: Ai.
3: Amb 9 anys ja freqüentava... No... Això és molt heavy, aquesta informació que he trobat, perquè jo això no ho sabia.
1: La nena
3: que
1: amb... de
3: T... Amb 9
2: anys... Sí, bueno, acaba el...
3: Freqüentava locals nocturns amb la seva mare i durant la preadolescència va començar a fumar, a beure i a consumir drogues.
2: Opa.
3: Amb 12 anys va entrar a rehabilitació i als 13 anys va ser institucionalitzada. Poc després va decidir emancipar-se de la mare, que l'abordava per la noche i, bueno, i aquestes coses. I aquí és on la història d'aquesta persona es comença a tornar encara més sorprenent. Aquella nena que semblava condemnada a quedar-se com una antiga estrella infantil va aconseguir reconstruir la seva carrera. Als anys 90 va tornar a convertir-se en una actriu d'èxit, però aquesta vegada ja com adulta, i no només davant de les càmeres, sinó també va crear la seva pròpia productora i va començar a prendre decisions sobre les històries que volia explicar. Ho heu endevinat, però no m'heu dit el nom.
2: Sí, jo, no. Crec que és la Drew Barrymore.
3: És la Drew Barrymore.

0: fundamentalmente la gran ventaja de la electricidad es que tienes que pasar forzosamente por una red y esta red está controlada por unos pocos. Entonces, de hecho, es un mecanismo de control social más que ninguna otra cosa. Y es este modelo que fracasa. ¿Por qué? Pues porque no es tan fácil electrificar todos los usos de la energía. Si hubiéramos optado por otras opciones más flexibles, más abiertas, se podría y aún se puede, y yo creo que es lo que se debe hacer, podríamos estar hablando de una situación muy diferente. Pero este tipo de transición es fallida porque lo que se ha priorizado es el interés del gran poder económico.
1: ¿Qué pasó en el apagón?
0: Uf, el apagón pasó mucha cosa y yo de hecho en el libro lo comento por encima. El apagón pasaron muchísimas cosas, pero hay una combinación de factores importante allí, pero esto se sabe desde el día uno y de hecho la prueba más clara de que se sabe es la reacción que tiene Red Eléctrica desde el apagón. Desde el apagón, Red Eléctrica obliga a poner una cantidad de generación de energía eléctrica siempre utilizando centrales de gas de ciclo combinado. No es un porcentaje muy grande, a lo mejor es un 10% tan solo, pero con esto garantizan que pueden mantener la estabilidad de la red. La red es algo complejo, transmite una onda que oscila 50 veces por segundo, hay que controlar la potencia, el voltaje, todas estas cosas, ¿no? Y que la demanda y la oferta estén equilibrados y demás. Pero el problema fundamental que hace que el apagón fuera posible es cómo se ha instalado la energía renovable. O sea, no se puede decir que el problema sea la energía renovable en sí, porque no es verdad. Pero para favorecer un despliegue rápido en transposición de normativas europeas, con lo cual toda Europa está igual, se permitió que se instalase mucha energía renovable con pocos sistemas de estabilización. Sistemas que las otras centrales, las convencionales, llevan, de hecho, y que se las podría poner a estas también. Entonces, bueno, pues se ha permitido, se ha instalado muchísimo. No son tan capaces de responder a problemas de estabilidad que en una red grande y compleja como la española, pues pueden pasar por mil motivos. Y entonces cuando viene esta inestabilidad en un momento en el que tienes muchísima energía renovable, no se puede adaptar fácilmente y entonces empieza a haber un problema de mantener la estabilidad de la red, empieza a haber un problema de caída, se generan otros problemas de potencia reactiva y demás, y se produce un fallo en cascada. También porque es verdad que seguramente algunas cosas no estaban lo suficientemente bien mantenidas, como ya suele pasar en estos casos. Pero si realmente pues, tú hubieras puesto los sistemas de estabilización cuando tocaba, en el momento que instalaste las plantas, o bien pues, hubieras tenido en aquel momento algo más de generación renovable, no renovable, utilizando centrales de gas de ciclo combinado, pues no hubiera pasado y no hemos vuelto a tener un apagón, pues porque ahora sí que lo hacemos. Aunque este año, como el gas empieza a estar caro y empezamos a tener problemas de suministro, pues ya estamos empezando a hacer cosas un poquillo delicaditas. Y una de ellas es que este año, pues es, creo que es eso, que se ha activado ya por séptima vez un mecanismo especial de emergencia para ajustar oferta y demanda que se llama el Sistema Activo de Respuesta a la Demanda, que tiene un nombre así tal muy complicado, pero que es una idea muy simple y es que si me falta electricidad apago a las industrias. Ellas contratan un servicio, en plan, me avisas 15 minutos antes, me puedes apagar, pero me tienes que dar una indemnización, ¿vale? Ah. Y es una manera de que si te falta generación, pues compensas por ahí, ¿vale? Se activa 7 veces, es anormal, es un mecanismo de emergencia. A veces,
1: 7 veces ya.
0: Es que como mucho tendría que activarse 1 o 2 veces al año, como mucho. Y si se activa, sería normal, se activa 7 veces. ¿Por qué? Porque vamos muy justos. ¿Por qué vamos justos? Porque no queremos quemar gas, porque va muy caro, porque estamos teniendo muchos problemas y demás. Típicamente esto pasa, lo más habitual de estas activaciones es se confía mucho en la eólica, la energía eólica, y después el viento no está ahí porque predecir el viento es como muy complicado.
1: Sí.
0: Y entonces, claro, hay desajuste y después sabes que y apago las industrias. ¿Qué pasa? Que si seguimos jugando con fuego, pues algún día nos podemos caer.
1: No, y casos que yo creo que todos conocemos y que nos llegan a diario de amigos, familiares, conocidos, incluso propios, ¿no? Viviendas acabadísimas por la constructora, entregadas por la promotora, digamos, muchas veces en muchos casos hasta escrituradas, ¿no? Por urgencia de esos propietarios que no tienen luz. O sea, sí, les aseguran que las CUPs están creados, ¿no? Bueno, el CUP es el código, ¿no? Digamos, estarían creados y que hay un bloqueo de gestión o informático, ¿no? Hay, en este caso, e-distribución, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pasa en muchas zonas de Cataluña, e-distribución. ¿Por qué está pasando esto?
0: En realidad lo has dicho, porque eso es, el problema es la red de distribución. O sea, en España hay 2 redes. La red de transporte, que es como la gran autopista que atraviesa todo el país y que lleva toda una enorme cantidad de potencia, que va de las centrales a los puntos de distribución. ¿vale? Y esto es lo que controla la Red Eléctrica Española. Esto fue lo que falló el día del apagón, ¿vale? Y luego hay las redes de distribución. La red de distribución la controlan las compañías. Históricamente las redes de distribución las controlaban los municipios o las comarcas, y luego, pues, por una serie de cosas que se hicieron en su momento, se le fue cediendo su control pues a Endesa, a Iberdrola, a Naturgy, que son los que las controlan ahora. ¿Qué sucede? Deberían de invertir en las redes de distribución, pero ellos ahora mismo no lo ven muy prioritario. Entonces, cuando de hecho vemos noticias que hablan de la saturación de la red, es esta red de la que están hablando realmente, es la red de distribución. Y esto que estás explicando le pasa a la gente porque no se está reforzando la red de distribución para poder distribuir esta electricidad. ¿Y por qué no se está reforzando? Hay toda una serie de motivos. Evidentemente porque no tienen suficiente incentivo económico para hacerlo, pero además yo creo que es una manera de presionar al Estado, porque ellos por mantener esta red de distribución reciben una retribución y ya hace tiempo que consideran que es pequeña y quieren que le suban 1.000 o 2.000 millones más. Y el gobierno lo dijo que era nine. Y a mí me da la impresión de que lo que está haciendo es presionar de una manera un poco fea, un poco sucia, la negociación.
1: O sea que dejando a todas esas personas sin electricidad, sin que puedan contratar, ¿no?
0: Y la industria, ya...
1: y la industria también, claro.
0: Es una manera de presionar. Pero claro, el problema es que yo cuando veo estas noticias en la prensa, entre que son cosas un pelín complejas, que evidentemente quien lo explica pues es parte y no te lo explica de manera objetiva. Y yo creo que a veces también hay gente que entiende un poco más y que no tiene interés en explicarlo lo suficientemente bien, incluso ya. A nivel de los medios, quiero decir. Bueno, pues lo que conseguimos es hacer una cacofonía y una ceremonia de la confusión en vez de explicar, no, no, es que estos que están cobrando un montón quieren cobrar más. Entonces, haga puesto esos términos, a lo mejor no nos parecería tan bien.
1: Ostras, pues sí que, claro, y están generando rehenes de alguna manera.
0: Esto es. Es una manera de presionar al Estado.
1: Qué fuerte, sí. En fin. A veces tengo la sensación de que estamos tan vendidos.
0: ¿De qué? Sí. Yo a veces tengo esta sensación y a veces lo sé seguro.
1: Ya, claro, evidentemente. Por si alguien se acaba de conectar, el libro El fondo del pozo, de la transición energética fallida a las guerras por el petróleo, de Antonio Turiel. Antonio... ¿Cuánto de lo que pagamos en el supermercado depende de lo que sucede en un pozo de petróleo a miles de kilómetros?
0: Pues muchísimo más de lo que querríamos admitir, ¿eh? O sea, de hecho, fíjate que ahora mismo tenemos una crisis global de diésel, que además Trump se está empezando a poner nervioso, ya está amenazando con prohibir las exportaciones de diésel. No sé si puede o no puede hacerlo, y es muy complejo por muchos motivos. Pero si lo hace, nos mete en un aprieto, porque mira, en este momento... Esto va cambiando un poco en función de cómo está la situación, pero en este momento falta aproximadamente como un 15-18% de todo el petróleo que se extrae en el mundo, no está consiguiendo circular. Vale, se está haciendo todos los apaños y chapuzas y pasamos el petróleo de un barco a otro, el oleoducto de los saudíes que luego se lo van a los hutíes, bueno, en fin, un montón de cosas para intentar sortear el bloqueo de Hormuz. Pero igualmente, pues ya te digo, ahora mismo debe faltar entre un 15 y un 18% de lo que se producía antes de que empezara todo este jaleo, ¿vale? Europa está sorteando esto como puede y mal. España está mejor situada porque España no cerró sus refinerías. En Europa cerraron como la mitad en los últimos 20 años. Y si tú tienes refinería, bueno, si consigues el petróleo crudo, que el mercado es más pequeño, porque el petróleo crudo no le sirve a nadie si no tienes una refinería, y las refinerías son caras, los países pobres no tienen refinerías, una refinería te cuesta por lo menos 1.000 millones, ¿eh? Pues bueno, pues tú puedes tener algo margen, un poco más de margen para hacer cosas. En Europa falta, y esto está creando muchos problemas, pero claro, tú imagínate ahora que Estados Unidos dejara de exportar su petróleo, y eso es un 15% del consumo en la Unión Europea, con lo cual de repente te falta a lo mejor 10, 15, 18, a lo mejor te falta el 30. Entonces, claro, diésel es fundamental porque diésel es agricultura, tractores y cosechadoras, diésel es camiones, diésel es de alguna manera el mismo tipo de destilados son los barcos. El queroseno es un combustible que también se deriva de esa misma fracción y es lo que utilizan los aviones. Y diésel es todo tipo de maquinaria. Entonces, si falta el diésel, ya tienes un problema para empezar, para la distribución, incluso para la operación de maquinaria fundamental de la alimentación. Y luego tienes otro problema. Por el estrecho de Hormuz, y esto sí que no he encontrado rutas alternativas, pasaba tanto el 15% de todo el gas que se consume en el mundo como el 30% de todos los fertilizantes nitrogenados que se consumen en el mundo. Y entonces, claro, el gas sirve para hacer fertilizantes, con lo cual en este momento en el mundo a lo mejor falta como el 40% de los fertilizantes que había antes de que comenzara la guerra. Claro, las plantas sin fertilizantes mucho no crecen, y menos en una situación como la actual, que tenemos en el caso de los cereales, de estrés térmico muy importante con las caloradas que hemos tenido durante el verano. Entonces eso también está afectando. Luego las lluvias se adesora, los fríos se adesora, todo esto está teniendo un impacto en las cosechas globales, aparte ya cosas pues como el bloqueo del puerto de Odessa entre Rusia y Ucrania, pues ya, imagínate todo el follón que hay ahí.
1: Lo tenemos todo.
0: Por eso mismo, efectivamente, ahora mismo hay una situación de mucha presión en general y de inflación en el mercado alimentario. Parte se está supliendo pues con lo que teníamos en los almacenes, pero esto da lo que da. Los graneros pues dan para lo que dan. Y si seguimos así, y el año que viene viene el niño encima para acabarlo de agravar.
1: El niño, ¿eh?
0: El niño, sí.
1: Expliquemos rápidamente esto.
0: También hablo de él en el libro.
1: Sí.
0: ¿Qué bueno, es el niño? Mira, el niño es una oscilación climática del planeta, normal, se da siempre. Es una cosa muy curiosa, ¿no? En el Pacífico, los vientos alisios que soplan en el hemisferio sur soplan de Perú hacia Indonesia y hacen que el agua caliente de la superficie del Pacífico, que es un océano muy grande, cubre casi la cuarta parte de la superficie del planeta, pues el agua caliente se acumula ahí pegada a Indonesia, ¿vale? Y en el fondo no deja de ser como una especie de almacén de calor. De vez en cuando, sin embargo, pues se desestabilizan estos vientos y entonces se libera toda aquella agua. Y cuando se libera toda aquella agua, se reparte por todo el Pacífico. Y imagínate una masa enorme de agua caliente, eso es como un radiador, porque el agua tiene mucha capacidad de absorción de calor, ¿vale? Y entonces una parte se libera a la atmósfera. Generalmente, cuando acaba el episodio del niño, volvemos a la situación anterior y parte de esto se recupera y se vuelve a almacenar. Y esto normalmente pasa en las fases que se llaman la niña, que es como pues una situación de rápidamente recomponer la estructura anterior. Desde hace algún tiempo las niñas ya no son fases frías, no son capaces de capturar tanto calor porque el océano empieza a estar saturado. Pensemos que hasta hace poco el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático se almacenaba en los océanos y parece que ya se están saturando. Y entonces algo que vemos es que cada vez que viene el niño pega un bote para arriba. Entonces esto ya malo, pero lo siguiente que es todavía peor es que el niño que está empezando ahora, el niño siempre está a caballo entre 2 años, ¿no? Entonces llega, va a llegar a su máximo, el niño llega normalmente al máximo hacia el día de Navidad, por eso se llama el niño, ¿vale? Ah. Los pescadores de Perú se dieron cuenta de que no había pescado, no había peces el día de Navidad y decían que es que los peces se habían ido a adorar el niño. Y por eso se le empezó a llamar el niño. Sí, sí,
1: qué
0: sí.
1: Curioso, qué bueno.
0: Sí, sí. Y entonces, nada, el problema que tenemos es que todavía no ha llegado a su apogeo, pero ya ha superado los valores del niño más grande registrado en una zona de control, en el que es en medio del Pacífico, una zona que se llama el niño 3.4. Ahí se mide el promedio de la temperatura de la superficie del mar. Y ya hemos pasado los niveles del niño más grande que se ha visto y todo apunta a que vamos a ir a un niño que puede ser pues como un 50 o 60% más grande que el más grande nunca visto. Con lo cual la bofetada de realidad que nos va a pegar va a ser bastante importante.
1: ¿En qué lo vamos a notar?
0: Bueno, fundamentalmente la subida de la temperatura del planeta, que va a ser lo primero que vamos a notar, lógicamente. Este verano no ha sido muy fresquito, ¿verdad?
1: No.
0: Pues va a ser mucho más, va a ser mucho más fresco que el año que viene. Si se dan las peores, si se diera el peor escenario, podríamos llegar incluso a un calentamiento del planeta, de todo el planeta, entre unos 2 grados respecto al nivel preindustrial, que es lo que habíamos dicho en los acuerdos de París de que no pasase nunca.
1: Madre.
0: Y entonces eso quiere decir en la península, que se calienta más que otros sitios, que en algunos momentos, en algunas ciudades del sur de España, podrían llegar a temperaturas de 50 grados durante el verano, que son temperaturas incompatibles con la vida humana. Y ahí la única cosa que puedes hacer es meterte en un sitio con aire acondicionado y rezar para que no se vaya la luz, claro. Pero aparte de esto, evidentemente, ya tenemos, por ejemplo, el Mediterráneo tan caliente como está en este mismo momento, pues el año que viene lo va a estar mucho más, lo cual va a implicar, aparte de todas las olas de calor marina que están acabando con la vida en el mar, pues cuando vengan tempestades van a ser atroces, ¿no? Ahora mismo tenemos un sistema convectivo en esta zona y un riesgo de formación de dana para el domingo que no sabemos qué va a hacer. Y este tipo de cosas pues van a ser mucho más intensas el año que viene. Entonces, imagínate qué panorama se nos presenta.
1: Hombre, no pinta muy bien, ¿eh? No. La cosa, porque además has interrelacionado diferentes conceptos, clima, energía, política. De hecho, en tu libro, en la introducción, sitúas el regreso de Donald Trump como un giro decisivo, ¿no? ¿Qué intereses económicos ayuda a entender esa política exterior que tiene? O sea, ¿dónde termina? Yo te me lo pregunto, ¿dónde termina la provocación de Donald Trump y dónde empieza una estrategia para asegurar energía y materias primas?
0: Bueno, eso de hecho en el libro discuto con cierta extensión. Bueno, aparte que Donald Trump ya sabes que hace manipulaciones para enriquecerse él personalmente, que esto ya es el colmo, ¿no?
1: Eso es bestial. Sí, hasta con criptomonedas.
0: Sí, ese es increíble. Los movimientos que hace son increíbles. Pero bueno, de todas maneras yo siempre digo que Trump es el síntoma y no la enfermedad. Hay una clase económica que está detrás de él, que la apoya, porque si no ya lo hubieran quitado.
1: Claro.
0: Y no tiene muchas manías para quitarse encima a alguien que no les resulta conveniente, ¿no? Entonces, a ver, básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es asegurarse el acceso a los últimos recursos del petróleo. Estamos empezando una serie de guerras por los recursos, que guerras por recursos siempre ha habido, pero estas son especiales porque son las guerras por los últimos recursos. La producción de petróleo de los Estados Unidos ya está alcanzando su máximo y empezando a bajar. La del mundo también. Esto ellos lo saben. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? Asegurarse el acceso a los recursos de petróleo. En enero hicieron lo de Venezuela, les salió bien, les salió muy bien. Y luego en febrero hicieron lo de Irán y esto ya les salió bastante peor. Y ahora estamos en la situación que estamos porque además Irán no quiere negociar con los Estados Unidos. Yo creo que Irán lo que quiere es provocar una crisis económica mundial y además en particular han dicho que no quieren negociar con Trump, que ya saben que es un tío que no es de fiar. Pero en todo caso la política de Trump tiene sentido desde un punto de vista de yo sé que esto va a ir a peor, va a haber escasez y lo que quiero es asegurarme un acceso preferente de los Estados Unidos a estos recursos cada vez más escasos que va a haber en el planeta. Yo creo que es la lógica fundamental de lo que hace Trump y en ese sentido, bueno, es una persona, vamos a decirlo claro, desagradable. Es una persona maleducada, zafia, bueno, un aspecto de matón y de chulo barato, ¿no? Diciendo sí. Todo por su nombre, ¿no? Sí. Pero en el fondo él, la estrategia que sigue tiene perfectamente sentido al margen de la profunda inmoralidad que comporta, porque además esto en el fondo es pan para hoy, hombre para mañana, pero está jugando a ese juego que dicen en inglés last man standing, el último hombre en pie, que es, bueno, nosotros vamos a intentar aguantar lo máximo posible y si en el camino pues conseguimos que se hunda la China y si es necesario Europa, pues ya nos va bien.
1: Madre mía, qué situación, Antonio Turiel. ¿Sabes qué pasa? Que me sucede contigo que siempre me faltan horas para charlar y escucharte más y hacerte muchas preguntas. Y aquí a veces en la radio, aunque aquí gozamos de bastante libertad, el tiempo es limitado. Bueno, recuerdo que estamos hablando, por si alguien se acaba de conectar, con Antonio Turiel, con el físico, matemático, doctor en física teórica, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, que lleva años estudiando los límites energéticos de esta economía nuestra que necesita seguir creciendo y que presenta ahora el libro El fondo del pozo, de la transición energética fallida a las guerras por el petróleo. En fin, Antonio, si tú mañana pudieras imaginar que el presidente te dice, oye, ¿por dónde empezamos? Va, adelante, te creo.
0: ¿Cuál presidente? ¿El de España o el de Estados Unidos?
1: Venga, vamos a poner a Donald Trump. ¿Tú qué tres decisiones le pedirías para los próximos 12 meses?
0: Yo creo que él ya lo sabe todo esto. O sea, no creo que tenga que pedirle que me crea. Lo que yo sí que yo querría pedirle es que actuase con cierta dignidad humana y pensando más allá de su propio país. La primera, evidentemente, es preparar una transición lejos de los combustibles fósiles, lo cual es extraordinariamente complejo. Podemos reducir drásticamente el consumo, seguramente a una tercera parte de lo que es actualmente, con medidas relativamente tontas, como son el tema de la compartición del coche o evitar transportar de un lugar a otro mercancías sin demasiado sentido. Hay que relocalizar la producción para que esta, de hecho, no haya tanto distancia recorrida y demás. Y luego hay que disminuir la producción de bienes superfluos. Haciendo esto, seguramente uno podría recortar en relativamente poco tiempo el consumo de combustibles fósiles, pues fácilmente, a menos de la mitad, incluso a una tercera parte de lo que es actualmente, que ya sería una gran ganancia. Y para mí, claramente, esta es la primera medida. La segunda medida, obviamente, es medidas de restauración de la naturaleza en general, pues implementación de medidas regenerativas a nivel de agricultura, a nivel de ecosistemas, porque esto es absolutamente necesario, porque esta es la riqueza real, esta es la riqueza en la que nos podemos fundar en el largo plazo. Y ya, pues si tengo hasta el tercer deseo para pedir, pues hombre, un poquito de justicia social no vendría nada mal, ¿no? Y ahora que estamos hablando, por ejemplo, de los decretos de la vivienda y demás, ese forma parte, como entre tantos otros, de las cuestiones que tenemos que equilibrar. Lo que pasa es que yo creo que no puede haber una verdadera justicia social, ni de hecho implementar ninguna de las medidas que hemos dicho antes, si no hay una superación previa del capitalismo. El capitalismo necesita el crecimiento infinito en un planeta finito, lo cual es una barbaridad. Y para que realmente haya un equilibrio, pues tanto energético, material, como ecológico, como social, se necesita abandonar este paradigma que es lo que nos está desangrando y nos está destruyendo a todos.
1: Buena nota, tomamos muy buena nota y de hecho leeremos tu libro tomando notas, que creo que es lo mejor que se puede hacer. Antonio Turiel, muchísimas gracias por venir a la tarde de Radio 4.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
1: Aquí tenim ja una persona que, David Gallac, sempre que el veiem ens posa molt contents.
4: Sí.
1: Té aquesta vibra, té aquesta màgia.
4: És aquest bon rotllo, també, sí. Perquè és divendres, les coses que ens explica, jo també prenc moltes notes, perquè si no la vida em va com a mai, no m'entero de res, i això m'ajuda que la vida sigui millor. Per tant, sempre això és molt positiu. Tenim aquí col·laboradors i col·laboradores, Xavi, que fan que la vida sigui millor.
5: Sí.
4: Tots i cadascun d'ells.
1: Molta raó. Sí, i que somriu amb els ulls.
4: I va molt bé.
1: Somriu amb els ulls.
4: Sí. Sí, fa falta bon rotllo en aquesta vida.
1: Hola, Arnau Font, què tal?
4: Què tal?
1: Bona tarda.
6: M'he posat vermell com el color del micròfon.
4: Ai.
1: Però és la veritat, és així.
4: És de debò, aquí no diem res que no sigui veritat.
6: Dóna gust venir així, eh?
1: Que és Alert Simulator. Digueu-me que heu provat això. Jo ho vaig provar ahir a la nit, és increïble.
6: És una fantasia de joc.
1: És impressionant.
6: És un joc que l'ha creat en Xavier García, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, per tant, un molt bon ús de la IA que portem avui. I és que segurament, durant aquests dies, que hem estat entre és alert cap aquí, és alert cap allà...
4: Exacte, això, aquesta.
1: Ja, fins i tot ja em comença a agradar. Ja el trobo a faltar quan no l'envien.
6: Sí, no, l'altre dia plovia i dic...
4: A mi em va despertar un dia. Un d'aquests dies em va despertar. La vaig fer servir de despertador. Bueno, la va fer servir protecció civil. És a dir, jo, oi, vinga, va, som-hi. Anem cap a la ràdio. Això és com tot el que explico, eh? És veritat. Estava jo al llit i dic, ai, l'alarma. I dic, però si no, per què me l'he posat l'alarma? I dic, ah, no, eh? Dic, ui, ja m'ho llegiré després, perquè sí, amb atenció, però...
6: Doncs... segur que, bueno, hi han hagut opinions de tot tipus, no? De que si s'ha enviat, per què s'ha enviat, si s'ha enviat molt tard, molt aviat, etc. Doncs ara ja no tenim excusa per fer-ho nosaltres millor a través d'un nou joc que es diu ES Alert Simulator, que, com deia, l'han creat Xavier García, el podeu trobar per xarxes, la premsa se n'ha fet ressò. Sí. El seu tuit original ja acumula 300.000 visualitzacions. Uau. I, tal i com el seu nom indica, és un simulador de ES Alert. I el joc és molt senzill. El joc t'apareix un mapa de Catalunya amb diverses prediccions meteorològiques a hores vista.
4: No, jo vull jugar això.
1: Posa tu, juga aquesta nit, és que és molt bo.
6: I també un radar meteorològic. Aleshores, doncs, la teva missió, el teu objectiu és enviar els ES Alert que toquin, quan toquin, a on toquin. Però compte, que si ho fas malament la gent s'enfada, poden haver-hi víctimes...
4: Et critiquen.
6: Sí.
1: A veure, és boníssim.
4: Ai, no puc entrar, un mes.
1: És com el joc aquell... Jo em vaig enganxar molt fa anys. El joc aquell que era com de pandèmies.
6: El Plague Inc.
1: El Plague Inc. Sí, Plague Inc. Sí. Doncs més o menys això, però és alert.
6: Versió és alert de Catalunya. Sí, exacte. Sí. I compte perquè quan acaba la jornada, el joc representa que és una jornada sencera, un dia sencer, després has de donar explicacions del perquè de les teves decisions. Per què has enviat un ES Alert a tal lloc, o per què no l'has enviat, i tens com una mena de roda de premsa al final.
4: Ah, sí?
6: I a partir d'aquí et dona una puntuació. I és que no em deixa aleshores boníssim. Entres a un rànquing.
1: Tens, Arnau, no?, com torns, i dius el torn de les 6 del matí a les, no sé, 6 de la tarda, m'ho invento, no? Mm-hmm. I clar, per exemple, et fa un recompte també des de víctimes, no?
6: Sí.
1: A percentatge de polèmica...
6: Sí, gent molesta.
1: Gent molesta...
4: gent enfadada.
1: És boníssim.
6: No, molt divertit, és gratuït, el podeu provar, i a més el seu creador, el Xavi, l'està actualitzant constantment, està afegint novetats. Avui ha afegit, si no m'equivoco, el rànquing. he quedat bastant baix pel rànquing, per tant m'hauré d'esforçar
1: ja
6: més.
1: Ara ja tenim un rànquing.
4: Tenim un rànquing.
1: Sí, sí, dels millors gestors de l'ES Alert.
6: Exacte.
1: Boníssim.
6: Podríem fer que la persona guanyadora ocupi el lloc de director, no?, del ES Alert.
4: Clar, el premi...
6: És que ho ha fet molt bé.
4: El premi quin és? És a dir, que siguis el cap d'enviaments de l'ES Alert?
6: Ei, si ho fa bé, per què no, eh?
1: Per què no?
4: O nomenen cap de protecció civil fictici.
1: Clar,
4: dir...
1: exacte.
4: És... però m'ha agradat molt això també de les rodes de premsa. O sigui, tu pots sortir sí. a dir...
6: Sí, sí, tu penses que s'ha acabat.
4: Oh, molt bé, m'agrada molt.
6: Exacte, i no s'acaba el joc. Però vaja.
1: Enhorabona al Xavier García.
6: Sí, sí.
1: Talent català utilitzant la IA per fer coses fantàstiques, no?
6: Un bon ús correcte sí, de la IA. I seguim amb bons usos de la IA, i és també un altre projecte, en aquest cas de Nil Monter. I és que, com dèiem, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, avui en dia una persona que no sap programar ja pot fer-ho, ja pot començar a desenvolupar doncs, una pàgina web, una petita aplicació o un petit joc. I és el cas, de com dèiem, del Nil Monter, que ha creat Riudoms en tres dimensions, que és bàsicament una rèplica en 3D del seu poble, la qual doncs, pots passejar, pots anar amb bici... I bé, és com una primera experiència 3D made in Catalonia, doncs que, epa, vés a saber, potser ens obre les portes a crear un Gran Theft Auto Catalunya o Barcelona, històries vàries.
4: Riudoms.
6: I és una experiència que també ha publicat a Twitter i l'ha fet, atenció, fent servir més de 1.000 fotografies de façanes i dades públiques del cadastre i dels mapes. Vull dir, realment és una rèplica, evidentment no és allò 100% perfecta, però pots anar pels carrers i si ets de Riudoms, si algú de Riudoms ens està escoltant ara mateix, doncs pot accedir-hi i passejar pel seu poble virtualment.
4: I anar passejant.
1: Arnau, això com ho fas? O sigui, doncs, tu què li has de dir a la IA perquè et faci això?
6: Mira, quan va sortir l'últim ChatGPT, el GPT-6 Astra, es va fer també molt popular per la seva capacitat de crear entorns 3D. I en aquest cas, per provar-ho, vaig voler recrear la Catedral de Girona. Aleshores, simplement el que li vaig dir és crea un... no me'n recordo exactament paraula per paraula, però li vaig dir, en llenguatge natural, crea una representació 3D de la Catedral de Girona. Per fer-ho, doncs, entra al Google Maps, busca fotografies a internet i intenta doncs, que sigui el més realista possible. I a partir d'aquí va anar passant una estona, va anar consumint tokens, evidentment. La meva subscripció la vaig gastar amb això.
1: Tokens vols dir...
6: Sí, exacte. Sí, jo a vegades vaig parlant de cosetes...
1: No, jo crec que moltíssima gent que ens escolta utilitza ChatGPT, però no sé si a aquest nivell, no?
4: Què són tokens?
6: Els tokens vindria a ser l'equivalent...
1: No me toquen. Date quietons.
4: No me toquen les palmes, que me conozco.
6: Vindria a ser l'equivalent com de monedes d'ous. És a dir, tu quan et subscrius
4: a
6: un...
4: No?
6: Exacte, el crèdit, l'únic que li diuen tokens, en aquest cas. Cada subscripció té la seva quantitat de tokens, aleshores, doncs, com més la facis servir, doncs més tokens gasta. L'ús, bàsicament l'ús.
1: Però jo tinc tokens...
6: Tothom té tokens.
1: Jo és que no
6: tothom
1: els trobo,
6: que tingui,
1: a veure.
6: És, no t'ho diu. No et diu, et queden 500 tokens. No t'ho diu. Simplement et dirà que estàs a un 20% del teu ús diari o del teu ús setmanal.
1: Ja.
4: Els tokens. Tokens.
1: Sí.
6: Però vaja, això ho dèiem per...
1: Clar, quan et queden pocs, entenc que el mateix ChatGPT ja et dona un tokens d'atencions.
4: Sí.
1: No?
4: Sí, sí,
1: uau.
4: Sí, sí.
1: Uau, perdó.
4: Molt bé, Xavi.
1: Seguim. Divendres, ho sento.
4: Sí.
1: Me'n vaig.
4: I hi havia tokens de queda, també, a la pandèmia.
1: Tokens de queda, m'encanta.
6: Aquí ens hi podem estar, ja.
4: Sí, aquí fins a les 6,
1: De debò, tenim un nivell
4: avui. Fins a l'edició, però podem estar així.
1: Sí, sí.
4: Ai.
6: Doncs, no, resumint, que amb llenguatge natural crees aquestes experiències 3D cada vegada més fàcil, més ràpid, vull dir, si us agrada 3D.
4: I Arnau, això, et trobes a la gent de Riudoms? És a dir, clar, això si li demanes, perquè com tu has dit, no, que pots anar passejant per Riudoms, tu pots anar veient en això, ai, mira, la Pepita de Cal Sabater, no? I te la trobes a Riudoms, a l'aplicació, al joc?
6: Doncs segurament si tinguéssim fotografies per fer un avatar de la senyora
4: Pepita,
6: no sé,
4: de Cal Sabater, sí.
6: Segur que podríem fer un avatar amb el seu permís, evidentment.
4: Clar, demanar-li permís a
6: i posar-la per Riudoms.
1: Clar, perquè es veu gent borrosa, no? A la Street View de Google sí que es veuen persones, clar, però pixelades.
6: Exacte. Sí, no, això no.
1: De fet, crec que es va resoldre un crim gràcies a Google Maps.
4: Sí,
1: no?
4: Crec
1: que
4: sí.
1: Es veia un senyor ficant un cadàver dins un contenidor.
4: Unes bosses en un contenidor i arran d'això van saber desxifrar-ho.
1: Ho va gravar el cotxe de Google.
6: Cert.
1: En fi.
6: Exacte.
1: Per cert, abans de fer el salt a la següent, Arnau, portes a la... T'he vist el dit... A veure... És l'anell?
6: No, tothom em diu el mateix, perquè s'hi assembla molt.
1: No és Laura, no?
6: No és Laura,
1: Laura Ring. Saps que hi ha un anell intel·ligent, David?
4: Sí, home, no em puc actualitzar el mòbil. Vosaltres creieu que sobre el que és un anell intel·ligent? O sigui, però vam parlar de les ulleres l'altre dia, no? Sí,
6: anem fent col·lecció. El Duck com a mascota.
4: Exacte. El Neo que atrola la porta robot. I atrola les escombraries a les 8.
6: Exacte. Les ulleres.
4: El cotxe, el Tesla.
6: El Panjo i Tamagotchi, que parlàvem la secció anterior.
1: Boníssim, boníssim.
6: Ara hi sumem l'anell, exacte.
1: L'anell és impressionant, no? Diuen que va molt bé. O no sé si tan bé com els rellotges, no? Per mesurar apnees i tot plegat.
6: Clar, això depèn de la marca i la qualitat dels sensors, però en general està pensat per esportistes o gent que vol monitoritzar bé la seva salut. Sí, sí, sí. Freqüència cardíaca, depèn del model, oxigen en sang, etcètera, etcètera.
1: Bé, en tot cas, perdona, Arnau, que t'he tallat.
6: No, cap problema. Bé, aquesta setmana hi ha hagut moltíssimes novetats en el món tequi i en el món IA, i en seccions passades també havíem parlat de la conducció autònoma. Sí. Mm-hmm. En aquest cas, el dia 6 d'octubre estava prevista, al final no, una votació per aprovar el sistema de conducció autònoma, en aquest cas de Tesla, no es va produir, però justament fa uns dies van anunciar un acord entre el Ministeri de Transports d'Alemanya i la companyia nord-americana, per la qual, mitjançant una sèrie de condicions, s'aprovarà a tota la Unió Europea en la major brevetat possible sense especificar quin dia.
1: Què dius?
6: I això, doncs, pels que ens encanta la conducció autònoma, és molt bona notícia.
1: Però tot això per Alemanya?
6: Per Alemanya.
1: O sigui, ve d'Alemanya.
6: Ve d'Alemanya.
1: Que és, diguéssim, qui ha negociat, qui s'ha assegut amb Tesla, en aquest cas, i amb la Unió Europea, no?
6: Sí, és un comitè, exacte, de la Comissió Europea.
1: I ara ja sí.
6: I és curiós perquè Alemanya precisament era un dels països més reticents a l'aprovació d'aquest sistema. Però bàsicament el que els hi ha l'acord al qual han arribat amb Tesla és canviar el nom, en comptes de full self-driving, que vol dir conducció totalment autònoma, com que realment no ho és, perquè tu has d'estar supervisant, ho canvien a Tesla Assisted Driving, conducció assistida de Tesla, que seria un nom més, bueno, estrictament més a lo que és el sistema, no? Sí que pot accelerar, girar, etcètera, etcètera, però clar, tu ets el responsable, per tant, no és 100% autònom.
1: Però no canvia el, diguéssim, el motor de pensament del FSD, del Full Self-Driving, quan ara s'aprovi aquest Tesla Assisted Driving, no serà diferent. Farà igual als carrers, la memòria d'ahir ja la té igual, o sigui, tot ho farà igual.
6: Exactament el mateix, simplement hi ha un petit però, i és que en aquest cas el sistema només podrà accedir en un 10% la velocitat límit de la via.
1: Està bé, no està malament. Sí, això és una preocupació de la Comissió Europea.
6: Correcte. Sí. Suècia també es va queixar de que, clar, el sistema, segons quines vies podia accedir al sistema, aquí hi ha opinions de tot tipus. Però vaja, ara això queda limitat a un màxim de 10%.
4: 10 del límit, no.
6: Del límit. Carretera de 30, doncs el cotxe com a molt anirà a 33.
4: A 33.
6: Com a molt. No vol dir que sempre hi vagi, eh?
1: Clar.
6: És en funció del trànsit, però vaja, això quan ho tinguem aquí ho puguem provar, ja ho analitzarem.
4: Aquí anirà, a Barcelona anirà a 10. Sí, depèn de si sempre hi ha busos a molts llocs.
1: Sí.
4: Pots anar caminant o amb el transport públic o acabes abans.
1: És realment impressionant aquest sistema de conducció autònoma i tu l'has provat.
4: Tu l'has provat.
1: Tu pots dir que això és realment... Sí. Perquè l'Eduardo Arcos aquí ens va dir que era un moment iPhone, no? Ho va definir ell com momento totalment. iPhone, de quan ell va provar el primer iPhone ja fa anys. La mateixa sensació va ser el FSD, aquest.
6: Moment iPhone, i jo afegeixo moment ChatGPT.
1: Ah, també. Ja, que també és molt bèstia, eh? Recordar el primer moment... Sí, sí.
6: És realment una experiència que t'explota el cap els primers minuts. Però vaja, veurem com avança això. Queda poc.
4: A veure com va, tot plegat.
6: I seguim amb més cosetes. Una notícia molt curiosa de fa molt poc és que, bé, segur que la majoria de nosaltres hem fet servir ChatGPT o algun similar. En aquest cas, Claude, que és l'assistent d'Anthropic, canvia les seves polítiques d'ús i afegeix una clàusula curiosa, i és que a partir del 12 de novembre es proveix el tracte abusiu o cruel, persistent i innecessari cap als seus models d'IA. És a dir, que s'ha acabat allò d'insultar el teu ChatGPT i dir-li segons què.
1: Doncs clar que sí.
6: Això ens protegirà pel futur Terminator.
1: Exacte, els Terminator. Clar, si no els insultes, mai et podrem retreure res.
6: Exacte, però vaja, bromes a part, bàsicament, si abusem dels nostres assistents d'intel·ligència artificial, aquests simplement tancaran la conversa, no parlaran més.
4: I diran adéu, així no en parlis.
6: Dirà, exacte, dirà, fins aquí la conversa, i si persisteixes, doncs al final et poden acabar tancant el compte.
4: Molt bé.
1: O sigui, per exemple, una resposta, no? De dir, fes-me un resum del que sigui, no t'agrada, i dir-li, a nivell de resposta, aquest resum és un desastre?
6: Això li pots dir, sense cap mena de problema. El que no pots és dir-li segons què més...
4: No l'insultis.
6: Ah, exacte, no el pots insultar.
4: Vaja, resum de... No, això no.
6: Mira, això encara t'ho passaria, sí? Però és que hi ha gent que es passa a quatre pobles amb els seus assistents i els fa servir de, com es diu, aquestes coses de...
4: D'antiestrès, com si fos una pilota d'aquestes que apretes d'estrès, sí.
6: Ah, exactament. Doncs
4: carregues, pobrets.
6: No? Amb Cloud ja no ho podreu fer.
4: El teu Arnau, l'assistent aquell que portava 200 anys treballant, era... o sigui, no vull dir que l'insultis, però vull dir... Com va, jo? Perdona, que això no està al guió, però... Com va la gent?
6: Doncs, mira, el tinc aquí perquè, clar, el pobre ha de seguir treballant.
4: Clar,
1: que és increïble.
4: Descansarà el dilluns, que és festiu? O...
6: Festiu per nosaltres, però no per ell.
4: No.
6: Doncs aquí està, li vaig donar uns dies de vacances, porta 16 dies seguits treballant.
4: 16 dies treballant, molt bé.
1: Dies de vacances. Però què estaràs fent? Què estaràs maquinant ja? Perquè vas fer una cosa impressionant aquesta setmana, que és lo del Parlament.
4: Ah, això.
1: El Congrés dels Diputats, quan es van anunciar les eleccions anticipades, ho has patat, ho has rebentat. Explica'ns una mica què vas fer i com ho vas fer.
6: Quan va sortir la convocatòria, a les 9 i poc del matí, vaig anar ràpidament a registrar el domini elecciones29n.com i a partir d'aquí vaig pensar, bueno, i ara què faig jo amb aquest domini, no? I tal qual, així li vaig dir a Clot, li vaig dir, he registrat aquest domini, no sé què fer amb ell, dóna'm idees. I a partir d'aquí, doncs em va proposar de fer un portal recopilatori d'informació en el qual, doncs, si hi accedeixes, doncs tens enquestes, calendari, etc, informació electoral, però vaja, la qüestió és que li vaig demanar que em fes una rèplica en 3D de l'exterior del Congrés dels Diputats i que quan accedeixes a la pàgina web faci com una mena de transició animada per la qual entres per la porta i apareixen, doncs, els escons.
4: Ui, que
6: no?
4: Bé.
6: I, bueno, aquest efecte visual...
4: Està molt bé.
6: Fet a mi, perquè
4: entreu,
6: jo us
4: entreu.
6: Dic, jo no tinc cap coneixement d'animació en 3D, vull dir, ho ha fet tot el meu assistent... I, bueno, ha agradat. Sembla ser que ha agradat.
1: Ha agradat molt, perquè t'ho estan demanant de tots llocs.
6: Bueno, això. Sí, hi ha gent que m'ha demanat...
1: Sí, no?
6: Sí.
1: M'han dit això.
6: Animacions i cosetes.
1: Sí, sí. Però, clar, dius, jo no tinc ni idea d'animació. Clar, tu li has dit a una IA que et munti una web.
6: Clar, jo sempre dic, si tens una idea i tens una subscripció que puguis aprofitar, llença't i no tinguis por a preguntar-li de... Pots fer això? Mm. Ja t'ho dirà la IA si no pot fer-ho.
1: Sí. Però dius una subscripció que ho pugui fer. Per exemple, per fer una pàgina web, un chat GPT... quin és el mínim? El Pro, no?
6: Tens una subscripció de 8 euros o de 9, ara no m'equivoco, que es diu Go. Sí que és una mica limitada. A partir de la de 20, sí que ja tens... tokens, com dèiem abans, suficients com per crear ja cosetes decents.
1: Vale.
6: De fet, el propi ChatGPT ja té una funció que es diu ChatGPT Sites, que et crea com una... és com un creador de pàgines web, més pensat de manera interna per tu, eh?
1: Sí,
6: si us animeu...
1: Boníssim.
6: Endavant.
1: Donald Trump i el canvi de nom de la IA a...
6: Sí, ja s'ha acabat dir-li IA. Ara s'ha de dir S.I.
4: S.I.
6: Així ho ha decretat Donald Trump, que a partir d'ara als Estats Units ja no serà intel·ligència artificial, sinó superintel·ligència. Superintelligence, en anglès. I això afectarà, doncs, totes les comunicacions oficials, webs i documents de tots els organismes dels Estats Units.
1: Ostres.
6: Bueno...
4: I per què aquest canvi? Per què vol canviar això?
6: Doncs, mira...
4: Per què se li acut? Per què pregunta això? És Donald Trump, és a dir, per què vol canviar?
1: Clar, no, i tu no sé per què et fas preguntes sobre Donald Trump.
4: Estic pensant, per què pregunto això?
1: Però AI ha estat tan introduït ja a la societat. Ha penetrat moltíssim, no?
6: Totalment.
1: La nostra ment, el nostre dia a dia.
6: De moment, cap altre país ni ningú ha dit que ho adapta. De fet, la pròpia empresa matriu de ChatGPT es diu OpenAI. Jo no la veig canviar.
4: OpenSci.
1: No.
6: I, de fet, OpenAI la critiquen perquè no és gaire open, no és una empresa oberta, per tant, hauria de ser open, no. No
1: OpenSci. Closed AI.
6: I l'última... Sí, novetats aquestes sí, molt interessants per tothom a ChatGPT, i és que han estrenat una nova interfície que li diuen Intelligent UI, i per entendre-ho molt fàcilment, nosaltres, per exemple, si li demanem una llista de coses que ens hem d'endur per un viatge, que ens faci la llista per la maleta, doncs fins ara doncs, tal qual, escrit, en sortia una llista. Raspall de dents, tal, no sé què, no sé quantos. Doncs ara, en comptes de donar-te una llista com a tal, et crearà una petita interfície interactiva per la qual, doncs, tu, per exemple, podràs marcar quins elements ja has desat o li podràs demanar, doncs, que t'ampliï aquesta llista amb imatges. Vaja, la qüestió d'això és que ChatGPT ja no només et respon amb text, sinó que et respon amb una interfície que acompanya el que tu li demanes. Si li demanes com funciona la gravetat, doncs en comptes de deixar-te anar un paràgraf sencer explicant el que és la gravetat, doncs et farà una animació d'una poma caient d'un arbre, per posar un exemple.
1: Sí, boníssim.
6: Bé, és un avenç molt interessant en la interfície de ChatGPT. Si encara no us apareix, perquè això arribarà a tothom, inclús els comptes gratuïts, si encara no us apareix, no patiu, perquè ho estan desplegant
4: a poc a poc.
6: I, per tant, acabarà arribant.
1: A mi m'has deixat de pedra amb la notícia, Arnau, de la conducció autònoma, que per fi a Europa, la Comissió Europea, sembla que sí que accedirà a provar-la.
6: Que Alemanya s'hi posicioni totalment a favor és bona senyal.
1: Home, és bona senyal o de debò realment la cosa va per aquí? La provaran en breus? O sigui, això...
6: Sí, de fet, està prevista la propera reunió l'1 de desembre i aquí encara no està confirmat al 100%, però és on s'hauria de produir aquesta votació a escala europea. Però és que inclús el ministre de Transports d'Alemany ha dit que si no es produeix aquesta votació europea, que ells potser tiren pel dret.
4: Ells tiren pel dret.
1: Sí. Això es pot fer, no? Cada país podria decidir...
4: Ah, clar.
6: Ja ho han fet 8 països, de fet.
1: És veritat. Països Baixos, sí.
4: Aquí encara no...
1: Aquí estem esperant.
6: Aquí un usuari que es diu Marc Pujol va contactar directament amb el ministre, Jordi Hereu, que és d'aquí depèn aquesta aprovació, i li va dir que no farien cap pas que no estigués consensuat amb Europa. Però d'això ja fa 2 setmanes.
1: Què va dir Jordi Hereu?
4: Podem... Que no. Ja sé per on vas. Ja sé per on vas.
1: No t'ho faré.
4: Ja sé per on vas,
1: No, però ho fa molt bé. Sí. Claves la veu del Jordi Hereu, no passa res.
6: Ostres, això no ho sabia.
4: Sí, això. Si vols, després...
1: Fa igual.
4: Si fa il·lusió que t'aprovi el decret aquest, després... Sí, tranquil.
1: Clar, envia-li un àudio de WhatsApp aprovant
4: el decret.
1: El decret, sí.
6: Em fas feliç, fantàstic.
1: Arnau Font, @senyorfont.
6: @senyorfont.
1: Moltíssimes gràcies.
6: La setmana que ve portarem novetats d'Apple, que hi ha presentació el dia 13 d'octubre.
1: Ah, hi ha un altre keynote?
6: No serà una gran keynote, però hi haurà novetats interessants.
1: Molt pendents. I jo crec que es posa a la venda ja el mòbil preferit del David Gallac, l'iPhone plegable, no?
6: iPhone plegable.
4: Molt útil. Molt útil. No sé què fa amb una pantalla, a veure què faig amb la plegable. Se m'atabalo. Jo ho vaig dir el primer dia, que m'atabalo.
1: Arnau Font, gràcies.
6: A vosaltres, com sempre.
1: Meravellós. Ara sí, ens explica Laura Monill tot el que està passant al món, el butlletí de les 6 en punt de la tarda i després tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Tenim molta teca, perquè torna el gran Xavi Franquesa, de seguida en directe a Ràdio 4.
5: Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Comencem molt pendents de les carreteres. Primeres retencions i circulació amb congestió a diferents punts de l'AP7 i també de les rondes de Barcelona durant les primeres hores d'aquesta operació sortida amb motiu del pont del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida d'uns 570.000 vehicles. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra. Bona tarda.
7: Bona tarda, Laura. Sí, ara parlem de problemes, força problemes en general, ja no només en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. És cert que tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral ara mateix presenten aturades destacades, importants i, a més, en totes dues direccions. Per tant, problemes, com et deia, tant a les rondes com en general, les principals entrades, sortides d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona. I, efectivament, l'autopista AP7 és la que presenta més problemes. A l'última hora hi ha hagut un incendi d'un vehicle, d'un turisme, a la zona de Cambrils, en direcció sud. Ara el turisme ja està apagat, s'està acabant de retirar. Hi ha un carril tallat, com et deia, en direcció sud, i les aturades arriben als 7 quilòmetres. Per tant, problemes en aquest tram de Cambrils, zona de Tarragona, autopista AP7, direcció sud. Però és que la zona del Vallès, també l'AP7, va força carregada. Repassem-la. En sentit nord, en sentit Girona, hi ha dos trams de retencions, uns 7 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès i 4 més endavant entre Montmeló i Granollers. Això a la P7 i en sentit nord. Direcció sud, sentit Tarragona, també a la P7, aturades d'uns 5 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà i 6 més endavant entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Per tant, l'autopista AP7, la veritat és que va molt carregada. De la resta de vies, ens quedem, per exemple, amb l'autovia A2 a Jorba, retencions de més de 4 a 5 quilòmetres en sentit Lleida per obres. També per obres, la C-17 continua força carregada, amb aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers, en sentit sud, en aquest cas, en sentit Barcelona. I acabem, per exemple, mirant per una banda l'autopista del Maresme, retencions de més de 3 quilòmetres entre Tallà i Premià de Dalt en sentit nord, i l'est del Llobregat, que s'ha carregat molt ràpidament en sentit nord. I ja hi trobarem trams d'aturades a Berga i a Cercs. Per tant, la C-16 també ja presenta retencions sempre en direcció nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: Gràcies, Roger. I aquesta tarda també estem molt pendents a Santa Coloma de Queralt, a Tarragona, on evoluciona favorablement el foc que crema des d'aquesta tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfi. Els bombers han demanat aixecar el confinament preventiu de la població que s'havia recomanat pel fum, ja que la columna ara es desplaça en direcció contrària al municipi. 11 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de les flames que han afectat part de la nau i un dipòsit de productes químics i han provocat l'esfondrament de part del sostre. L'incident no ha causat ferits. Protecció Civil manté activat el pla Procicat en fase de prealerta mentre els bombers continuen remullant la nau per evitar que el foc es reactivi. Falten 8 dies perquè finalitzi el termini per presentar les candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els partits ara treballen per acabar de definir les seves llistes. Al Front Ampli hi ha diverses negociacions en marxa. Sumar ja ha definit la cap de llista. La portaveu del grup parlamentari, Verónica Barbero, liderarà l'organització dins la coalició d'Esquerres. D'altra banda, Podemos encara ha d'aclarir si s'acabarà integrant, com demana Ada Colau. Irene Montero, recordem, insisteix a demanar primàries. Des de Mas Madrid, Manuela Verge Gerot confía en assolir un acord al més aviat possible. Son declaraciones a Radio Nacional.
8: Bueno, como sabéis, ahora mismo hay un trabajo de todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio, que además estoy convencida que vamos a alcanzar un acuerdo muy pronto, porque además la gente no quiere que estemos hablando sobre nosotros.
5: D'altra banda, la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mònica Oltra, ha afirmat en declaracions a Televisió Espanyola que Compromís treballa perquè les esquerres valencianes formin part també d'aquest front.
9: Unir fuerzas, aunque no estemos al 100% de acuerdo, pero si podemos caminar hacia aquí juntos, caminemos hasta aquí juntos y luego otros que sigan caminando, ¿no? Pero es muy importante este momento histórico y creo que todo el mundo tiene que estar al...
5: I una de les grans incògnites a casa nostra és què passarà amb Gabriel Rufián. El republicà sempre ha apostat per aquesta unió a l'esquerra del PSOE. El futur el coneixerem en els propers dies. I encara en context preelectoral, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no descarta que el Consell de Ministres aprovi l'indult per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans d'aquestes eleccions. Recordem que el Tribunal Suprem va inhabilitar García Ortiz per un període de 2 anys pel càrrec de fiscal general per haver revelat secrets de l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Doncs tercera hora de la tarda de Ràdio 4. I David Gallac, us heu conegut ara mateix?
1: Sí.
0: Tenia moltes ganes.
1: Un gran plaer, també, de saludar-lo.
0: Tenia moltes ganes, perquè aquesta temporada, clar, és que, a veure, la relació radiofònica amb Ràdio 4 és ja d'anys. Portem ja unes temporades fent coses meravelloses junts. I el Xavi Franquesa, aquesta temporada, estarà un cop al mes a la tarda de Ràdio 4. Com estàs, Xavi Franquesa? Bona tarda.
2: Bona tarda a tothom i a tothom.
1: Què tal?
2: Estic millor del que em mereixo, diguéssim. Estic millor del que em mereixo.
0: Sí? Estàs rebentat.
2: Per dir-ho, estic rebentat, però per estar rebentat no estic ni tan malament.
0: Jo és que et veig molt bé,
2: Faig bona cara perquè, ja t'ho vaig dir, jo ara estic fent un tractament fa 2 anys. Estic fent un tractament a la pell.
0: Ah, és veritat.
2: Jo sóc el Rafa Nadal de la pell, per entendre'ns.
0: Sí, llavors,
2: que es feia Rafa Nadal al genoll i al turmell, de cèl·lules mare i de més, això m'ho estic fent jo a la jeta, a la cara.
0: Però realment veus resultats o no?
1: Això funciona?
2: El que no es veu és un deteriorament ràpid.
0: D'acord.
2: Perquè, clar, tu no et foten miracles a la cara per molt que regeneris cèl·lules. El que sí que fas és donar-li una miqueta rejuvenir, donar-li elasticitat, per tant, estàs aguantant. Saps? És com, saps el carro de Ben-Hur? I jo estic estirant.
1: Que està estirat, allò tens, que està lluitant contra els elements.
2: Pues estic una miqueta així. Però, vaja, vull dir, és una proposta que vam fer i va dir, va, escolta, igual que ho fem també que ens cuidem físicament, que anem al gimnàs, ens llevem d'hora. Jo crec que és hora una miqueta de cuidar-se, d'estimar-se una miqueta bé, perquè jo m'he castigat durant molt de temps, també, en general. Era d'aquests que no em posava una crema hidratant, però, vamos, ni solar... I ara he agafat consciència, afortunadament.
0: Ara, si vols, aprofundim en això. A mi m'interessa per saber, no sé si et treu pell morta, si és una cosa de sang, de cèl·lules... Bueno, ens ho expliques.
1: Si et treu pell morta... Si treu alguna cosa, has dit. O sigui,
2: si treu alguna
1: cosa. Li ha dit al Xavi. Si treu alguna cosa, pell morta, com si tingués a la cara, no sé
0: Xavi
1: què.
2: Com si fos mig cadàver, treu pell morta, com si tingués pell morta a la cara.
1: Jo el Xavi el segueixo des de fa molt temps, en personal acabo de conèixer. No crec que tingui molta cosa a treure. A veure, un moment.
0: Si li he dit que està estupendo, si té una
1: per
0: pell
1: això,
0: millor
1: que, vols que, tregui?
0: Que qualsevol nen petit. Però, en fi, el Xavi ha dit que està molt cansat, heu vist que jo també, no? En fi, David Gallac, abans d'això, jo crec que això li agradarà al Franquesa.
1: Sí,
0: què
1: una
0: passa?
1: Història. Una història.
0: Què ha passat amb
1: ahir,
0: aquestes persones?
1: Va haver-hi un concert de Doques Grasses, i
2: no ens
1: hem enterat. Molt pocs, molt poquets.
0: Què dius, qui canta?
1: Oca Grasses, us sona Oca Grasses? Doncs, aleshores, va passar durant el concert, mentre sonava aquesta cançó... Comen...

0: Un vídeo que a les xarxes socials, com es diu ara, ho està petant, és que Brian Giner, que és creador de contingut català, activista contra l'assetjament escolar, va demanar matrimoni a la seva parella. Brian, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
2: Bona tarda,
0: escolta,
2: Brian.
0: A veure, tu t'esperaves aquesta repercussió? Perquè jo hi vaig veure el vídeo i vaig dir, apa, què ha passat aquí, Brian?
1: La que hem liat. Doncs no, la veritat que no. Sí que és veritat que vam estar trucant prèviament a la família perquè, bueno, volíem parlar amb amics propers també i dir-li, no, el que havia passat. I quan vaig publicar el vídeo, sincerament, al final faig contingut i mai penses que arribarà tanta gent. De fet, sempre són els vídeos que et surten com per a ti i dius, bueno, qué bonito, ¿no? Però mira fins on ha arribat, sí.
0: Al final creant-lo tu, aquells vídeos dels que tu miraves, has estat el creador. Això com va néixer aquesta idea? A veure, explica'ns-ho.
1: Doncs mira, aquesta idea va néixer fa un any. Hi ha dues amigues meves, la Desi i l'Andrea, que estan darrere també d'aquest complot, perquè va ser xulo, eh? Elles volien venir al concert només pel xisme i van estar gravant, vam estar allà pactant a veure com ho podíem fer i, bueno, va ser, com heu dit, a la cançó de Sort de tu, però un any planificant, eh? I tenia molta por perquè veníem d'una carrera de tempestes que millor no es podia fer.
0: Clar, és que ara pensava, Brian, perdona, imagina't que això ho tens planificat pel primer. Clar, és a dir, això estava pel... Allò era dijous.
1: Sí.
0: Clar, dijous...
1: Dimecres, perdona.
0: Clar, imagina't que és el que toca, el que tu volies i es va cancel·lar, això et trastoca els plans.
1: Bueno, es cancelen els plans i tenia jo a l'anell gravat la data de...
0: Amb la data!
1: Del concert.
0: Amb la data del concert, jo... que després no és la que toca.
1: No, jo voy a lo grande, siempre. Tinc a la Marina aquí, si me voleu dir
0: alguna cosa. No ho sabíem. Marina, què tal? Bona tarda.
3: Hola.
0: Tu Marina, t'esperaves això?
3: Què va? Per res. Per res.
1: Digues, que vam estar ja... Potser m'anem fent-li com...
3: Xavi, es veu que...
2: Està living,
3: com que el Brian només li va dir aquestes dues amigues, es veu que porten un any tirant-me indirectes i jo la més innocent... Que no tenia ni idea de res. O sigui...
1: T'he de dir que anàvem a concert a l'Estadi Olímpic, anàvem cantant la cançó al cotxe de què passarà, va ser mi gran noche, esta, saps? O sigui, dir...
3: I jo dient, que anem a escoltar Oques Grasses. Podeu parlar de cantar això?
2: Clar.
1: Sí.
2: Clar. Xavi Franquesa.
4: No, m'hagués agradat molt que ella quan diu no, no m'ho esperava, m'hagués agradat que diu, si no érem ni nòvios.
1: No? Va ser una random que hi havia ja, no?
4: Tinc tres amigues al cotxe, però bueno, la qui toqui.
1: A la primera

0: la no guinda del pastel.
1: Al Josep Montero i la resta de la banda no es va adonar, no?
0: No, a veure si m'ajudeu, eh? Ho han de veure. No ho han vist.
2: Clar, això ho han de veure. Home.
3: A veure si ara voldran incorporar el que queda de concerts de la gira i haureu d'anar a fer la cucamona a tots.
0: A veure, que si volen que anem demà per fer l'espectacle i tot,
4: jo
0: torno a anar, eh? Jo cap problema.
1: Els hi hem de fer arribar, això, sí. Perquè, home, si la noia del O Ferran va arribar a conèixer Ferran Torres i li va fer cara a cara a l'Hormiguero, això li heu de fer, li heu de fer vosaltres a... El Josep Monti.
2: Heu de fer el davant.
3: Això va una miqueta més enllà de Ferran, no? Digue, això, al final, és una cosa que ara... és un acte que queda per sempre. Allò de lo Ferran era una cosa, bueno, passatgera. Clar. Però això quedarà per sempre.
2: Això és per sempre. Això és per sempre. I la pressió que potser hi ha algú que diu, ui, és que he d'anar al concert que gràcies a aquesta nit i també he de fer alguna cosa espectacular amb la parella.
3: De fet,
2: he de demanar matrimoni ara.
3: Avui quan venia, hi havia un grupet, venia cap a la ràdio, hi havia un grupet de nanos, joves, i parlaven que anaven al concert de Casgràcia. A veure qui demana matrimoni avui, no? Perquè estan més pendents una miqueta del show aquest entre el públic que el concert, perquè el concert ja s'ha fet. El concert en gent.
0: Ja està. L'he liat, o sigui, he creat un monstre, eh? Sí. He fet un repte viral als...
1: Sí. Doncs, enhorabona, parella. M'agrada molt, m'agrada molt.
4: Felicitats, Brian. Moltes gràcies.
1: I bé, que sigueu molt feliços. No està massa de moda, eh? Posar així en valor el matrimoni. M'agrada. Molt maco, això.
3: Ara està tornant, eh?
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No, sí, és veritat. Sí, està tornant. Sí.
3: Bueno, que sigueu molt feliços.
2: Que vagi molt
1: bé. Una abraçada, Brian. Marina.
0: Gràcies. Un petó.
3: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Doncs els hem tingut en directe a la tarda a Ràdio 4. Segurament les dues persones més virals d'avui a Catalunya, que són el Brian i la Marina, per aquesta petició de matrimoni.
2: Aquí en directe.
1: Incorredilla.
3: Sí, sí. És estupend. Ara fan... No els he vist la cara, no he tingut la sort de veure aquest instant, però feien veu de joves.
1: Molt, no?
2: Sí, sí.
3: Són especialment joves, no?
2: És que per això encara el que dèiem de les modes, és a dir, a vegades amb unes edats que igual no es pensen...
3: És que l'altre dia llegia una
1: il·lusió,
3: notícia...
1: Fa il·lusió que passin aquestes coses, perquè s'havia deixat de fer, no sé, a mi m'agrada, vull dir, digue'm romàntic, però m'agrada que recuperi.
3: Romàntic, ja t'ho dic, perquè sí, en aquest cas jo ja sabeu que sóc el Grinch, home, no et dic que jo no pugui estar feliç per aquestes dues personetes, però evidentment... No entren els meus plans aquesta activitat. Vaig anar, em van convidar al Circo del Sol i vaig penjar... Dic, home, aquí si s'ocorre algú, ho haurà de fer de l'hòstia, eh? Perquè, clar, per sorprendre el Circo del Sol, has de fotre una cabriola guapa.
2: Jo
3: l'he
2: de pujar a saber a quin aparell per baixar... I...
3: Jo tinc un col·lega, ara que parleu de peticions, la més espectacular que he vist jo, espectacular, en quant a currada del detall. Va... perquè la xicota, ella era molt, com moltes persones, era molt xocolatera, d'aquestes persones que en qualsevol moment li ofereixes una xocolatina i te l'agafen. Jo ja no estic en aquest equip, eh? A mi m'ofereixes una xocolatina fora de la cita, ara no. Però hi ha gent que tu vas amb un... com li diuen? Hi ha un que és tremendo, que és l'hipo no sé què. No sé si algú coneix això.
2: El Happy Hippo.
1: Ah, sí?
3: Happy Hippo, sí. Que és com, bueno, és com una mena praliné per dins.
2: Sí, sí.
3: És oblea, és oblea, no. Per fora. Ai. És de la mateixa casa que els huevos Kinder.
1: Com domines, eh? Praliné i oblea la mateixa
2: praliné
1: frase.
2: Praliné i oblea. Jo sé dues paraules que no m'han...
3: Busca el Happy Hippo, sisplau. Happy total.
2: Buscant.
3: Que aquesta...
2: Ah, sí.
3: Sabem quin és, no? L'hem provat, eh?
2: Però a mi això, veus, no m'acaba...
3: No, és una marranada que treu dos anys de vida.
2: És que si t'agrada la xocolata, no t'agrada això, no? Perquè això...
3: Et treus dos anys de vida. Però, en un moment donat, et pot... Aquest es va currar, va agafar un ou d'aquests de xocolata, el va desmuntar molt, el va desempaparar, que és un paper que sembla que no es pugui tornar a posar. Has de tenir una cura, doncs el va desfer, va obrir l'ou per la meitat, perquè són ous que van oberts per la meitat, per després haver-lo de tornar a enganxar, va obrir el cubet aquest groc que hi ha dins...
2: On hi ha la joguina.
3: I allà, on hi ha la joguina, va posar un paperet on venien unes instruccions per acceptar matrimoni. I li va posar l'anell de compromís allà dins i ho va tornar a tancar tot.
2: I com ho va tancar, això?
3: Això és el que sempre hem flipat, perquè hi ha gent que té paciència a la vida. vida.
2: Sí, paciència.
3: Té traça, és poc marrana, perquè jo sóc d'aquests

0: no sé què, no.
1: Hòstia, home, això, a mi aquests ous mai se m'han obert. Mira, em ve la meitat perfecta, sempre se m'han trencat.
0: Tu te'n recordes a l'època que estudiàvem que havíem de forrar els llibres?
1: Sí.
0: I sempre hi havia un que li quedava les burbujites, la bombolla. Doncs aquest era jo. A mi em quedava totes les bombolles del món mundial.
1: A mi em passava igual.
0: I sempre hi havia un que arribava amb els llibres perfectes. Sí, li arribaven fins i tot a final. I a més que, clar, jo vinc d'una generació de germans Franquesa, con lo qual, amb una miqueta de mala sort, em tocava el llibre de dues generacions anteriors. Ja amb dibuixets, a punts que no eren ni teus.
1: Que tenia de tot allà, menys no es veia ni el text.
0: Jo no he tingut criteri mai a l'hora d'estudiar, perquè tot ja venia amb retocs d'altra gent, no? Per tant, sí, sí. Però aquesta és la més espectacular en quant a traça per dir, hòstia, l'ha obert, l'ha col·locat i després tenir la idea de fotre-li allà dins, clar. I li va fer així, eh?
2: Per cert, abans d'entrar en el tema d'avui, que parlarem una miqueta de que jo crec que t'encanta, no?, que arribi el cap de setmana i la gent ja tingui des de dimarts al migdia els plans superclars i tot organitzat. De seguida comentem això amb tu. Però, abans, molt ràpid, la 2CAT, et veurem aquesta temporada?
0: Sí, home, sí. Mira, de fet, abans d'ahir vam... Ah, no, ho he dit abans d'ahir? No, va ser ahir mateix. Mira quin concepte el tinc a dir.
2: No, si és que no pares.
0: Ahir vam fer la presentació de la nova programació, una programació que crec que està molt encertada, i ja no parlo pel nostre projecte, que penso que si no estigués jo també seria un gran encert. I la veritat que va estar força bé. Nosaltres estarem, si no vaig errat, els dimecres, crec que a partir de la setmana vinent, perquè ja saps això, que les dates sempre... No, ai, ui, ai.
1: Ara sí, ara no.
0: I estarem amb els serveis mínims, amb Toni Clapés i companyia. I, home, la veritat és que... Com a, no sé com anirà, perquè això ja saps que...
2: Home, la tele és molt complicada.
0: També anem els dimecres, em sembla que anem els dimecres a les Champions. 10 del vespre... Tenim Broncanos, tenim el Pequeño Musculoso, tenim Horizonte Cerrado i tenim Champions. I si algun fric de tota aquesta oferta decideix sintonitzar-nos, jo li puc assegurar que ens veurà que ens ho estem passant bé.
2: Sí, eh?
0: Jo no sé si s'ho passarà bé.
2: Serveis mínims, m'agrada el nom,
1: Serveis, serveis mínims, sí.
0: És molt encertat, eh? Serveis mínims. Fent un joc de paraules amb la capacitat intel·lectual que tenim tots plegats. No?
2: I tant, que ens ho faràs passar bé.
0: Però ens estem divertint i ens divertirem. Per tant, això és una miqueta el que
2: Ho fas amb molt bona gent, a més.
0: Sí, home,
2: amb el Toni, amb tot l'equip, que són fantàstics. Sí,
1: molt ben envoltat.
2: Doncs... Què dius del cap de setmana i de les persones que ho tenen ja tot?
0: Volia comentar una cosa abans. És possible que l'hagueu tocat en el programa i, clar, m'ha agafat l'últim trajecte aquest venint cap aquí que no he pogut escoltar, però hem parlat del moment Shakira, ara que deia allò del Broncano, perquè hem parlat d'aquest moment.
2: Encara no, ho estàvem reservant perquè tu arribessis. Sí. Vols escoltar... Posem un trosset?
0: Home, per favor...
2: Crec que ho tenim a mà, no sé si ho teníem tret. Bueno, ara no recordo, si no, bueno, ho expliquem. Deies, Xavi.
0: No, en l'entrevista que li va fer Broncano, que hi ha gent que es queixava, diu, no s'ha preparat nada. Dic, però des de quan Broncano s'ha preparat una entrevista?
1: Des de quan prepara una entrevista?
2: Que us sorpreneu?
0: També us dic una cosa, jo que conec el Broncano és d'aquesta gent que sembla idiota... I el servei no és que li vagi en bicicleta, és que li va en nave espacial.
2: Sí, és un tio molt llest.
0: Al tanto, eh?
2: Però és cert, i no passa res per dir-ho, perquè a mi se'm donen malament moltes coses, també, i ho accepto, i ho dic moltes vegades, i intento millorar. Però he llegit un tuit no fa massa, uns minutets, que deia... Aquí, en concret, amb la Shakira, se li ha notat que les entrevistes... no és el que millor domina el Broncano. El Broncano és un gran monologuista.
0: No tenia el seu equip, no estava al seu espai.
1: Clar,
0: i aquí
1: no
0: se li poden haver vist les fissures.
2: Exacte. No està protegit pel teatre, on es fa la revuelta, tot el seu equip, el guió, etcètera. No? L'edició de després, segurament. I és una entrevista realment a calzón quitao, que li diríem. No?
0: Sí.
2: Allà amb uns tamborets, amb la Shakira, amb un monstre que és la Shakira.
0: A pijo sacao, que li diuen.
2: A pijo sacao.
0: I què, volies posar alguna cosa,
2: Tenim un trosset d'ella dient que el català li agrada i que el parla molt.
0: Si el teniu, tireu-lo, perquè així ens posa context.
3: Puta mare, com dicen en català.
4: La puta mare,
3: La puta mare.
4: Hables català?
3: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols.
3: Els meus fills.
0: Fixa't quina fantasia. Què acaba passant? Que un tio de Jaén i una tia de Colòmbia reconeixen que bàsicament parlen en català.
1: Sí, sí, sí.
0: És que em volia centrar en això perquè va molt més enllà del que sembla. És a dir, Broncano és un tio que ella li va dir, tu com és que hables català? I diu, bueno, perquè a mi jo mostro interès per totes les llengües de l'Estat. Aquí ja te la va fotre amb
1: ja
0: la dreta col·locadeta.
1: El missatge, sí.
0: És a dir, un respecte, per tant, em va agradar. Després va haver una altra cosa que es podria malinterpretar, que era quan ella va dir, no, jo parlo català amb els meus fills, amb el Milan i com es diu?
1: Sasha.
2: No? Sasha.
0: I parlem, quan estem por ahí, perquè no ens entenguin.
2: Sí. A Miami.
0: Que també vaig pensar, hòstia, això es pot malinterpretar, clar, perquè precisament el que ens retreu molta gent diu, es que les catalanes no se entiende, parece que estáis tramando. Dic, home, a veure, parlar un... Home, si fos austro-húngaro, t'ho dic que no entendries res, o fins i tot euskera, però el català, a
1: mínima que posis l'orella... És que deixa el català, a la mínima, s'entén una mica, o sigui,
2: però, a Miami, jo crec que si tu parles un català ràpid, no t'entenen.
0: No, segurament, no t'entenen,
2: i si ells volen tenir un codi privat entre els nanos i la mare...
0: Però em va fer molta gràcia.
1: Però que quin...
0: Diu, li va preguntar, i els nanos, us estic fent un resum de tota l'entrevista, però els nanos, bueno, tota l'entrevista, el trosset que he vist jo, que he vist un trosset, però els nanos entre ells parlen català, que és el que podríem pensar, perquè van néixer aquí, es van criar aquí, i diu, no, entre ells parlen anglès. I aquí és on hi he vist, hòstia, aquests nanos, que clar, ja d'entrada són nanos que seran dos bigardos, perquè la genètica ha jugat en favor de la part Piqué,
2: sí, no?
0: Perquè n'hi ha un que em sembla que ja fa 1,80 m, igual té 13 anys.
2: Sí.
1: Anem a mirar.
0: És bigardo. Bueno, ho veureu ara. El tema és que aquests nanos no només parlen català, parlen 4 o 5 idiomes els nens, no? I ja, de fet, com els porten aquests col·legis internacionals, perquè tots els pares ara apunten els nens a col·legis internacionals, perquè, clar, pensen que quan més idiomes parli la criatura, més fàcil serà tenir bones feines en un futur, no? Uh-huh. Per això nosaltres, a la nostra època, ens feien estudiar grec i llatí per si ens donaven una feina al segle XV, sí, no? Escolta...
1: Molt útil.
0: Tota aquesta inversió la podíem haver fet amb l'anglès, que ara no haguéssim hagut de posar els subtítols a les sèries i a les pel·lis que veiem. Mm. Que, per cert, jo que sóc de posar subtítols, ja sabeu que, clar, tu poses subtítols i vulguis o no, se te'n va la mirada, se te'n va cap al text.
1: Cap al text.
0: Sí, però tu poses una sèrie en català i li poses subtítol en català i llegiràs.
2: Sí.
0: Llavors, això recordo que em deia un amic meu, que diu, durant la pandèmia, dic, ja no tenim res a fer, jo em posaré pel·lis a versió original i poso el text.
1: El subtítol.
0: Poso el subtítol i així jo, escolta, m'acostumo a escoltar en anglès, a veure si finalment... després de tota una pandèmia, aprenc anglès, no? I clar, vaig preguntar, però s'ha après anglès? Diu, no, però he aprendido a leer muy rápido.
1: I a mi m'ha semblat... D'alguna cosa m'ha servit.
0: No, escolta, no està malament,
1: cadascú...
0: És una capacitat que té la gent. Bé, com té gent capacitat també de planificar, és una cosa que a mi m'espanta. Mm. També les declaracions en públic, declaracions d'amor en públic, a mi, amb aquests dos, no els hi he dit res directament, però... Tu que em coneixes una miqueta saps que a mi em fa una miqueta de coseta,
2: jo
0: això.
2: Jo ho sé que t'ha fet, com diuen ara, cringe.
0: M'ha fet una miqueta...
1: Cringe o cringe?
2: Cringe.
0: Sí, bueno, aquí diuen cringe, però seria cringe. No.
2: Lache, no?
0: Sí, bueno, no
1: sí,
0: sé.
1: Oliver Lache.
0: Sí, el director de cine.
1: El director de Cirat, sí.
2: Oliver Lache.
1: Va guanyar molt premis l'any passat, sí.
0: I...
1: O que Arde també era l'altre, sí.
0: Efectivament.
2: T'ha fet coseta, tu.
0: No aquesta en qüestió, perquè no l'he vist.
2: Ja.
0: No, he intentat evadir-me del moment Oques Grasses.
2: Ja.
0: Perquè a mi Oques Grasses, també tot aquest fenomen i tot aquest FOMO m'ha agafat una miqueta a contrapeu. Mm. Ja, però m'ha agafat des de que es va anunciar que fa...
2: Ho vam parlar la temporada passada, quan fèiem Xavi Fornia.
0: Sí, i recorda que, a més, home, jo sóc un hater en general, però jo vaig fer escolta de música. Jo no sabia ni una cançó d'Oques Grasses.
2: No.
0: Però jo, home,
2: molta gent
0: abans,
2: que va,
0: abans de donar la teva opinió de merda, em perdó, perquè jo tinc una opinió de merda, de persona idiota, però dic, escolta't una miqueta també la música perquè aniràs a parlar d'algú sense haver escoltat. Home, crec que no s'escau. I, home, a veure, no et dic que no hi hagi qualitat. Aquí he posat un tema abans que a mi, home... penso, aquest tema que heu posat, per dormir una criatura amb un bressol i tal, és perfecte. I no ho dic com a cosa en negatiu.
1: En negatiu.
0: És a dir, em sembla deliciós, em sembla fineta, però no és ben bé el meu...
1: El teu estil.
0: El meu estil.
1: Que t'agrada, que són...
0: Efectivament. Sí. Tot i que trobo que està bé, i arrel d'això vaig descobrir bandes com la Ludwig Bank, que tampoc la descobri, no la coneixia, la vaig descobrir, i em va fascinar, eh? Vull dir que al final sempre tirem del fil descobrint coses. Bé, us deia que també em fascina molt la capacitat de molta gent de fer plans per avançat, no? Sí. El dimarts tenen els plans del cap de setmana,
1: cap de setmana.
0: Si no haguessin tingut prou. I mira, precisament ens estrenem aquesta temporada un divendres. És dia estrany, eh? Perquè tu estàs més centrat al cap de setmana que la feina passa el mateix amb l'últim dia de vacances, que és un dia que s'obre.
2: Sí.
0: Perquè tens el vol a les 9 de la nit, tu a les 12 t'han fotut fora de l'hotel, i el temps que passa entre les 12 i les 9 de la nit...
2: És
0: el pitjor dia de l'any.
2: És terrible.
0: És terrible. O sigui, és ofensiu. Diria que és fins i tot ofensiu. I no té un nom. Aquest dia no té un nom.
2: No, és molt depressiu, eh?
0: Sí, totalment depressiu.
1: No és vacances ja, perquè estàs pensant en la tornada, però tampoc treballes perquè estàs de vacances.
0: És el dia més depre, exacte. Sí. És un com li deien,
1: el Blue Monday.
0: Blue Monday. Seria el nostre Blue Monday.
1: El Blue Holidays.
0: Un dia qualsevol ja hi anava a dir Fran Perea, pobre, però no.
1: Pobre?
0: No, l'altre, l'Ubago.
2: Àlex Ubago.
0: Que també és força tristot. Bé, a mi m'encanta que arribi el cap de setmana i la gent que ja tingui, doncs, el que us deia, els dimarts al migdia, els plans superclars i tot organitzat. Per exemple, aquest cap de setmana passat, ja dic passat perquè ja va té el mercat medieval Vic.
2: Ah, sí?
0: No, perdona, va ser això serà el desembre. El que sí que va ser aquest cap de setmana passat, la Fira Medieval de Peratallada.
2: M'agrada molt Peratallada, és molt maco.
0: És molt maco.
2: Ara està ple de turistes, eh?
0: Clar.
1: No hi ha anat mai.
0: Home, i més si fan fires medievals, doncs imagina't el que es pot convertir.
2: Ens l'hem perdut, Gallac.
1: Ens l'hem perdut.
0: Sí, ha sigut el 3 i el 4 d'octubre. Però vaja, tranquils, perquè ara al desembre tenim la de Vic, que també és forta, però durant tot l'any a Catalunya, jo no sé... Vull dir, la terra medieval, li podríem dir, perquè cada cap de setmana, pràcticament, tens una fireta... El que passa, n'hi ha algunes que són totxes, de veritat, i les altres són més descafeinadetes.
2: Són la mateixa companyia que va rodant?
0: Ara!
2: O sigui, és un tour?
1: Crec que és un
2: medieval tour 2026?
1: Crec que és un medieval experience per Catalunya, perquè crec que hi ha més fires medievals que pobles, ja. És a dir,
2: sempre són els mateixos, no? La Carme,
0: el pulpo loco de les fires, quan hi ha festa major, que va rotant...
1: I us diria més, crec que es van canviant els papers. Crec que la que fa el ferrer de... un dia és el forner de l'altre. I sempre van a vegades amb sabatilles esportives. Que dius, a l'època medieval no hi havia les esportives.
0: Perquè a mi m'encanten les fires medievals, amb el falconer allà, amb les aus rapinyaires, els arquers, els gofres de Nutella, com a la putada mitjana, no? Que
1: molt
0: hi havia
1: medieval.
0: La Nutella. era l'aliment...
1: El sustento.
0: Sí, el sustento, sí. Saps? Bé, un peruà disfressat de Robin Hood tocant Let It Be amb una flauta. Una noia que porta els cabells com les de Bildu, fent polseres i fundes de cuir per al mòbil, com a l'edat mitjana. La funda del mòbil i la de l'espasa eren primordials, eh? Què hi ha millor que menjar-te un crep com els de 1315, amb nata, Nutella, navius... Estratxatela.
1: Molt medieval i molt català.
2: Sí,
1: molt.
2: Sí.
1: Ui, on vas a parar?
2: Havia els cabells, com
0: amics,
2: les de Bildu m'ha matat.
0: Se li ha dit a aquesta gent, a l'edat mitjana no hi havia Nutella. Sabeu que hi havia a l'edat mitjana? Hi havia lepra a l'edat mitjana. Per tant, feu creps de lepra, que jo que sé tindran més sortida. Bé, les fires medievals d'ara a mi em fascinen.
1: El Leproses Fest, Fran.
0: Sí, Leproses Fest estaria molt bé. Eh?
2: Sí,
0: el poble fem veure que som al 1360, però amb cobertura 5G, que això és meravellós,
2: sí.
0: I un desfibrilador al costat de l'Ajuntament per normativa. Normativa medieval. El desfibrilador que no parli, que li donen un parrac amb algú. Tens el falconer, us deia, amb les aus rapinyaires, els arquers, que és el ferrer, i un paio vestit de cavaller de la taula rodona amb unes Skechers.
1: És que això
0: i una Coca-Cola a la mà.
1: Això és brutal.
0: No, jo, Artur, és que tu deies... Ell ho destacava fa uns instants. El que no pot ser és que ens ambientem i de sobte m'apareixis amb un paquet de Marlboro la Coca-Cola i unes Skechers.
1: Va, vaig a fer de forner, però abans vaig a fumar un moment que tinc aquí una estona darrere de la... Darrere
2: com
1: de la,
2: el 1300.
1: Aquí com el 1300.
0: Sí, clar, sí, perquè clar. Dius, home, de cintura cap amunt va a recuperar Terra Santa i de cintura cap avall té recomanacions del podòleg, no? Vull dir que no. Que si tu vols recrear
1: se'm
0: la de mitjana...
1: la cursa. Clar, la tu... cursa de 10 quilòmetres.
0: Aprofita per fer la cursa. Tu recrea la de mitjana. Si però es veu que conquerir Jerusalem amb fascitis plantar es veu que és molt més cotut, no? Al costat, un altre, amb una túnica, un cinturó de cuir i el paquet de Marlboro a la sarrona típica dels 1360. Tot molt autèntic, la sarrona, cosida a mà, és molt important, i el tabac comprat aquest matí a l'estanc, o en el millor dels casos, portat d'Andorra per un col·lega que puja sovint a esquiar perquè els papes tenen casa a Ordino.
2: Clar.
0: Perquè tots tenim un col·lega, els seus pares, sí, perquè la sí. nostra generació no dona per tenir casa a Ordino.
2: No, ara...
0: Però
2: no,
0: ja sí que
2: no.
0: dona...
2: Però la dels nostres pares sí.
0: Ara, perquè ara venim d'aquest gran tema, no?, de la vivenda. Que... Sí, i ara la gent, clar, aprofita una miqueta aquestes coses dels papes. Que està passant una cosa, també, ara. Jo estic veient que jo, que he estiuejat molt de... o he passat molt de temps a Castelldefels, que abans, fixa't el que es feia, era algo molt loco, eh? La gent vivia a Barcelona, a lo millor a la zona franca, o sigui, una zona pràcticament de sortida, recordeu? I estiuejava a Gavà.
2: És veritat.
0: Que és a dir, que està a 12 minuts exactes sí, de la zona franca.
1: Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: dius, hosti, això és molt loco.
2: Sí,
0: això
2: sí,
0: és
2: gent,
0: molt loco.
2: Vivint a Cornellà i amb un apartament a Gavà.
1: I l'estiueig a Gavà o Castelldefels.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I ara aquestes cases d'estiueig...
1: Són les habituals.
0: Són cases habituals. S'ha convertit en això perquè vegis com ha anat la cosa derivant cap a la tragèdia.
2: Sí, sí. Quan la gent podia tenir una segona residència. Clar, ara no podem tenir ni una primera.
0: Que tenies l'apartament a la piscina i el grupet d'amics. Sí, sí, de fet, sí, el sí. meu grupet d'amics són el grupet d'amics que tenien els apartaments d'estiu, etcètera, etcètera, no? No, no, això és fantàstic. I aquest estiu vaig descobrir un lloc que es deia Xilxes, i ja, això és a la província de València. No, ara no sé, està entrat tocant Castelló, però em sembla que és València, ja. I té Xilxes poble i Xilxes playa. I està la diferència a 3 minuts. I on té la casa d'estiuer la gent del Xilxes Pueblo?
1: A la platja. Xilxes
2: playa.
0: A 3 minuts exactes.
1: Fantàstic.
0: I sí. encara hi ha gent que tira amb això, no? Vull dir que no és... Ojo, com tot torna, tornem a recuperar.
1: Aquí,
2: jo tenia un amic que l'any passat van haver-hi de posar-li un tractament especial a la casa perquè tenia Xilxes. És molt, això és molt complicat de treure.
1: I va anar molt bé. I si voleu també després connectem amb la Conxita perquè està al Festival de Xilxes.
0: Ah! Oh! Bueno,
2: en fi, seguim. Fira media.
0: Aquest és de cine. Ja, però parleu de cineastes, però jo volia parlar del músic que està a aquestes fires, un paio vestit de trobador, com us deia, trucant l'Herbie amb la flauta. Una peça del segle XIV del conegut juglar Pau de McCartney. I tu allà intentant entrar en l'ambient fins que el cavaller de les Skechers contesta el mòbil, no? Clar. Aquest moment que contesta el mòbil. Sí, carinyo, sóc davant del butxí, compra paper de vàter que no ens queda, eh? Això és el que m'agrada, la implicació amb el personatge. Si ens hi posem, ens hi posem. T'has de deixar de rentar... Això és molt important, eh? Per mimetitzar-te amb l'ambient, tu t'has de deixar de rentar... Tu saps que tens fira medieval?
1: No rentar-se.
0: Les 3 setmanes anteriors, no rentar-se el cabell. Això fa de persona... Perquè et dic una cosa, jo quan veig pel·lícules d'època, el primer que m'hi fixo
1: el cabell.
0: És el cabell. Necessito que estigui ple de merda i que tinguin ronya sota les ungles.
2: Sí, sí.
0: A veure, si està ambientat en època medieval...
2: Totalment. Isabel havien de ser així. Quan sortien de la corte...
0: Una porcota, que posa una porcota. I que tu puguis fins i tot ensumar la pantalla, pràcticament. Per mi això és molt necessari, perquè, clar...
2: Joc de Trons.
0: Bueno, però sí. Però fixa't que té una miqueta... Té les dos vessants, però té aquesta cosa que estan molt cuidats els detalls.
2: I tant.
0: Vull dir que, clar, quan tu veus... Clar, si és la reina allò, la veuràs allò, però quan surten al poble...
1: El populatxo està amb una higiene, la de l'època.
0: L'olor traspassa una miqueta la pantalla de la teva tele, no? Bueno, bàsicament, jo simplement us volia dir que quan us mimetitzeu, sobretot, si vas, ningú et demana. També és maco, que tu, si vols anar com a visitant, vagis una miqueta tratzat. No, però hi ha gent que agafa... Saps el conjuntet aquest que es van comprar quan van anar a les Dàlies a Eivissa, que és un blanquet, que és com de lino, i és de li... I ja, què passa? Que et serveix una miqueta per qualsevol cosa.
2: Sí, sí, perquè té com un...
1: Per tot, va per tot.
2: Et cau un cordonet.
0: Té un cordonet, sí. Et poses una pulsareta, sí, que et va regalar, no sé què, i escolta...
2: T'obres una mica la camisa...
0: Unes Birkenstock, sí. I jo què sé, sí, saps? Vull dir que no és ben bé de l'època, però...
1: A jugar.
0: Però, clar, però sí, vull dir, no pots anar futurista. Perquè...
1: No.
0: Però els que us hi poseu, si us plau, tingueu una miqueta de cura, perquè, clar, fa coseta, i després quan veus que paguen amb targeta o amb Bizum i tal, dius, home, perfecte. I això sí, sempre enganyaran quan els hi demanen amb aquest tipus de coses de pagament. Vols que posi algun concepte? Espelma. Si és Bizum, espelma per integrar-te una miqueta. Perquè aquí la gent amb els conceptes fa una miqueta de trampa.
1: Sí?
0: Sí. Jo m'he enterat de gent que cobra, perquè ara fa molt poc, jo m'he enterat que tot es pot pagar amb Bizum.
2: Sí.
0: A vegades vas a un comerç i ja no és a targeta, però es pot pagar amb Bizum.
2: Avui en parlàvem,
1: avui
2: de fet.
1: Avui en parlàvem d'això, no? Sí, que es programa. Pot pagar. Sí.
0: Pues jo me n'he assabentat fa molt poc, perquè em vaig adonar un dia que a nivell comercial estava... No recordo on estava, però hi havia aquesta opció. Dic, hòstia, si pot fer Bizum...
2: Com si fos una targeta de dèbit.
0: Sí, tal qual.
2: T'ho cobren al moment.
0: Tal qual. I, de fet, ara, quan trobes algú fent malabars, ara que parlàvem de coses de juglars i de coses de l'edat mitjana, aquesta gent que fa malabars, la teva resposta quan venen a demanar amb la gorreta...
1: No tinc efectiu, no tinc diners...
0: No tinc suelto, no passa res. I et donen un paperet...
1: Amb el telèfon i el
0: amb
1: Bizum.
0: Amb un número de telèfon perquè facis Bizum. I aleshores ja et veus obligat, perquè dius, home, ja dic que no.
2: Ara ja, passa.
0: Ojo amb la trampa,
2: No, és terrible.
1: És com una extorsió gairebé, jo, perquè dius, ara ho he de fer sí o sí.
0: Sí, sí. Bueno, escolta, en conclusió, al final, en aquestes festes, us deia que totes aquestes celebracions, aquestes fires, tenen un problema. Tots volem ser cavallers, reis, princeses o arquers. Ningú vol ser el pagès que ho paga tot. Aquest paper ja el fem la resta de l'any.
2: Bravo, grande.
1: Molt bé, molt bé. Blanqueta,
2: molt bona aquesta, m'ha agradat molt. Doncs, Xavi, que et trobarem a faltar. T'escoltarem el següent divendres. Bé, això és un cop al mes.
0: Un cop al mes i amb alegria.
2: Ja està bé, Sí. Mola trobar-nos a faltar. És maco,
0: sí,
2: també.
0: Home, sí, clar que és maco trobar-se.
2: Que tinguis molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Descansa una mica, no sé què tindràs. Tens espectacle, tens show.
0: Em sembla que tinc una fira mitjaval.
2: Fira medieval. Gràcies, Xavi Franquesa. Moltes gràcies. I nosaltres avancem. Ens queden, David Gallac, 20 minutets per les 7 de la tarda. Voleu conèixer les cançons, les noves músiques que s'han llançat avui? Doncs jo... Sí, jo obriria la porta allà.
1: Vinga, va.
2: La porta. Sabeu que el divendres... Bé, és la nit de dijous a divendres quan les companyies discogràfiques aprofiten i publiquen el nou material dels artistes, i ja sigui en format àlbum o si és només una cançó, un single, doncs també. A les 12 de la nit ja estan a les plataformes. Comencem, si us sembla bé, per Jude Lyne, que és un artista que a mi em té robat el cor, i La Falda.

0: molt bé.
1: Ets de Jude Line o no?
0: Ai, m'encanta, sí. M'encanta. Sobretot aquest any, o sigui, l'he començat a escoltar com molt més, també perquè considero que està posat una mica més, no de moda, però sí que ha guanyat més èxit,
1: sí.
0: Jo diria.
1: Sí.
0: I és que és molt bona.
1: S'ha fet més mainstream.
0: Molt. Sí.
1: S'ha fet més famosa. Sí.
2: No, jo no la coneixia, perdoneu.
0: No?
2: La Jude Line?
1: Jo porto...
2: És Jude Line o Jude Line?
1: Clar, jo porto 2 anys que... Jo la conec des que la gent li deia Judeline.
0: Ja, ah, això és veritat.
1: És Judeline. Després Judeline. Després Jude Line.
0: Jo, la bueno. Veritat és que no ho sé exactament.
2: Com es fa?
1: Jo crec que és Jude Line, però...
2: Jude Line, no? Jude Line.
1: Judeline m'agrada més.
2: Judeline m'agrada molt a mi també.
0: Més com...
2: Judeline.
0: Sí.
2: Que sona més Judeline.
1: Qui havia de dir que l'univers d'Amélie acabaria ballant reggaeton? Ah. Doncs Judeline, Jude Line estrena aquest La Falda amb un sample de Jan Tiersen. Guitarres i una nova aposta per la sensualitat. Al vídeo hi apareix Rosy de Palma,
2: oh,
1: per cert.
2: Sí, sí.
1: Música, música i cinema amb accent propi, aquesta artista que té una veu impressionant i que té un talent brutal. Però si la tornem a escoltar, La Falda, Mònica, si la podem tornar a posar, si voleu, perquè no sé si algú detectarà l'univers Amélie aquí dins.

0: M'agradaria, sabeu, ara m'ha vingut al cap, on? Al Benidorm Fest.
1: Al Benidorm Fest.
0: És un estil Benidorm Fest que m'agrada veure-la. O sigui, m'agradaria veure-la perquè ja trobo que tindria molt bona posada en escena.
1: Doncs sí. El que passa que jo no sé si ha superat ja aquell, diguéssim, nivell d'exposició, saps? Com per anar o no al Benidorm Fest, que normalment estem acostumats a veure artistes menys coneguts. Bé, bon, encara,
2: vale,
1: encara
2: ja
1: que hi van... També hi van dos o tres VIPs, diguéssim, clar. Cada
0: però
1: edició.
0: Però per fer,
1: no,
0: saps?
1: No, però mola molt, sí.
0: Aquest estil, és a dir, per aquesta combinació que digues, no, Xavi, d'alguns més novells, altres més consolidats, que facin aquesta fulla xula al Benidorm Fest quan passa. Per tant, no sé, això, ara he dit això, com podia haver dit, un altre festival, però... El Benidorm Fest la trobo encertadíssima.
1: Hi ha una composició del Jan Tiersen que molta gent relaciona amb Amélie, perquè sona la banda sonora d'Amélie, que es diu Je suis jamais allé, que és aquesta.

0: És l'homenatge que fa.
1: Homenatge molt maco, molt maco, molt maco. Amelie veient reggaeton, eh?
0: Sí, increïble.
1: Quin zona va dir, Amelie?
2: Un bon mixt.
1: Allà, amb aquella calma, aquella manera d'expressar-se, ballant la mano debajo de la falda.
0: No la veig, a l'Amelie. Va, més. Dani Martín, que presenta Puta Vida.
3: Te juro que no puedo más, pero me da igual, solo me dura un segundo.
0: Segurament els fans de Super Submarina ja coneixen aquesta cançó, perquè és d'ells, i és que Dani Martín avui publica aquesta reinterpretació de la cançó. És un dels temes més emblemàtics de Super Submarina.
1: De la banda.
0: Sí, és un homenatge que torna a posar al centre les cançons d'una banda molt estimada.

0: Bé, doncs hi ha cançons que es versionen per admiració i aquesta ve carregada d'afecte. Molt maca.
1: He de dir que jo no la coneixia, eh?
0: Jo tampoc. No, tampoc. Jo no he estat mai massa de Super Submarina, eh?
2: A mi el nom, jo el nom de la banda i les músiques seves sí que està, cançó en concret no, però jo el que tenia és moltes ganes d'escoltar Dani Martín.
0: Ja.
2: A mi Dani Martín m'ha marcat, és a dir, l'escoltava molt durant la meva adolescència, m'ha acompanyat molt com a banda sonora de la vida i sempre que treu una cançó em aixeca una mica de somriure i també de nostàlgia.
0: Sí, perquè és com recorda, de la família.
2: Sí,
0: és com de la família.
2: Em recorda altres temps, passats bé, bons, però per això m'ha agradat molt avui quan el que deies tu, no, Xavi, quan aquesta mitjanit vèiem i escoltàvem un nou tema de Dani Martín i que guai, que guai escoltar Dani Martín sempre. A mi m'agrada molt, hi ha gent que dirà, a mi no m'agrada com canta, és igual, a mi m'agrada, punt.
0: Home, és història, i ja història del nostre país.
1: Home,
0: a nivell
1: total,
0: musical.
1: Total, molt d'acord amb això.
0: Atenció, perquè està una mica perdut, no sé si heu trobat molt a faltar aquests darrers anys a un tal Pitbull. You think I worry about hell? When I'm living in heaven. On estaves, Pitbull?
2: Recordeu, Xavi, perdona, que no fa gaire, en aquest programa ja es va dir què fa, que tu deies, què fa Pitbull, que fa molt que no treu... I no sé qui va dir, no recordo.
1: Quan?
2: No, no, que està preparant un nou àlbum.
1: Sí. Ah, des de quan
2: aquest,
1: no treia res?
2: És aquest. Mira, ara buscaré, Gisela, però a mi em sembla...
0: Pitcoin es diu aquest àlbum. Són 24 cançons i col·laboracions amb noms com, per exemple, Bon Jovi, Akon o Lil Jon. El títol pot despistar, però Pitbull continua tenint molt clar on vol portar-nos. I ell, el que vol, és que ens pugem al carro de la festa.

0: Adiós, estamos bien.
1: Amb carinyo pels fans de pels Pitbull. Jo soc molt pitbullero, però Pitbull.
2: Digues.
1: Aquesta cançó, amb carinyo i sense entendre, que ningú se m'ofengui, sona igual que la primera que vas treure. Perquè ja deies Mr. Worldwide. O sigui, ja sabem què dius Pitbull. Dale. O sigui, el manual de Pitbull, jo crec que té un manual que diu vamos a componer. I fa dale, Pitbull, per començar, Pitbull, Mr. Worldwide, dale, i amb això crea la cançó. O sigui, si apareix això, ja està la cançó feta. Que a mi m'agrada.
3: Però aquest senyor, que la música llatina a nivell urbà, diguéssim, la va posar al centre, a nivell global, ha estat desaparegut. En tota aquesta onada de nous artistes urbans dels darrers 10 anys, ell no estava.
2: Clar, i on estava? És que és molt bona pregunta.
1: Mireu, però l'última, perdó, abans de preguntar amb Gisela, l'última era del 2023, doncs jo pensava que feia més anys.
3: No, jo també, jo també. No li funcionaria massa, eh? No.
1: Perquè hauria de fer alguna cosa diferent. Pot i la ser. Gent diu, on està el Pitbull del Mr. Worldwide?
2: No, clar, i ara ha tornat, no? Sí que és veritat que amb el Pitbull em passa igual que amb el Dani... Bueno, et passa tu amb el Dani Martín. Jo crec que la meva generació, almenys jo he crescut amb Jennifer López i Pitbull, saps? I tornar-lo a escoltar és com... Bueno, potser sona igual, però sí, és com casa, sí, saps? Sí, és sempre casa. Com casa. Sí, sí, sí.
1: Perdoneu, m'agrada molt que es digui Bitcoin.
3: Bitcoin. Yeah. És com una cripto.
1: Avui que celebràvem els 10 anys, que celebràvem, que hem parlat dels 10 anys del Bizum, m'agradaria pagar amb Bitcoins.
3: Clar, amb Bitcoins.
1: Tu què pagues? Amb Bizum? I dius, no, jo amb Bitcoins, Mr. Worldwide. Compra, i pagues i dius, mira...
3: Compra Bitcoins, que estan pujant.
1: Que estan pujant els Bitcoins.
3: No? O estan baixos, com ara diria un criptobro d'aquests.
1: És bona compra època. Ara aquesta hora és bona època per invertir en Bitcoins.
3: En Bitcoins. Sí. Doncs, ostres, jo ara m'estic en recordar d'un dels millors claims de ràdio musical que he escoltat que fa anys ja, Rock FM. Entre cançó i cançó, és que són molt bons, eren molt bons llavors. Deien, entre cançó i cançó de Rock FM, deien Rock FM, la única emissora donde Pitbull sigue siendo un perro.
2: Clar,
3: o sigui, era una forma de reivindicar
1: la música,
3: les bandes,
1: clar,
3: les guitarres, no? Quan tothom, totes les ràdios estan posant Pitbull 24 hores, no? En aquella època, i ells van fer aquell claim que em va encantar quan, bueno, quan el van fer servir, entre d'altres, molt bons. Bé,
1: Pitbull, hi, Pitbull, ha tornat.
3: Tenim novetats musicals catalanes, també. Sara Roig.

0: Si s'acabés el món, quina cançó voldries deixar dita? Sara Roy publica avui el tercer disc amb guitarres acústiques, una veu més exposada i, a més, una producció molt bona, la del Jordi Pinyot. Aquí també hi participa talent com el de la Judith Nederman, a Pau Figueres o la Ivette Nadal, i és un treball que s'acosta a les emocions a través del micròfon, eh? Es diu Per si s'acaba el món. És la Sara Roy. Us agrada?
1: A mi la Sara Roy m'agrada. No...
0: És molt guai, ella.
1: És molt, molt, molt bona. I és d'aquelles persones que porta molt, molt bon rotllo amb la seva música.
2: Sí, sí, sí. O sigui, jo no he escoltat molt la seva música, però aquesta cançó m'agrada bastant. I sí que transmet això, literalment.
0: Molt dolça, també.
2: Sí, ho sembla
1: en
2: molt.
1: En temps de tanta
0: sí.
1: Conxorxa
0: polarització i crispació,
1: escoltar Sara Roy està molt, molt i molt bé.

0: aquesta vegada els fans de Morat han tingut l'última paraula, perquè avui s'estrena això, no? Això que escolteu, Me Mata, s'estrena
1: sí?
0: perquè és el senzill escollit pels seus seguidors a través d'enquestes a les xarxes.
1: Sí. Això està molt bé, sí. Que demanin l'opinió a la gent.
0: Doncs
1: a la gent que els escolta.
0: Diferents i al final va guanyar aquest, Me Mata.
1: Clar, sí. Això si ho hagués fet Pitbull, igual, igual era el mateix, el mateix single.
0: Bueno, tu haguessis votat per un i encara que no hagués guanyat aquell, hagués sonat exactament
1: igual
0: que
1: l'altre. Per tant, no passaria res.
0: No passaria
1: però Morat m'agrada molt. Morat m'agrada molt.
2: Sí, i també dona molt bones vibres.
1: Morat m'agrada. Jo mateix. Morat m'agrada.
0: Morat
1: m'agrada molt.
0: Tu tenies un sopar avui, eh?
1: Sí, no, un sopar.
0: No,
1: demà és un sopar. Demà, avui és una reunió.
0: Ah, molt bé.
1: Amb uns amics.
0: Bé, doncs no arribis Morat a casa.
1: No arribaré, no arribaré Morat perquè, si no, demà no puc matinar.
0: Clar.
1: Si arribo mort tard, no, Morat.
0: No.
1: Morat, benvinguts a Morat d'Ebre.
0: Va. Una cosa.
1: Què és això?
0: Anem a escoltar la Ruslana, que també ha llançat una cosa fantàstica, es diu Anomia. Aquest és el segon àlbum de la Ruslana, Anomia. Són 10 cançons sobre el dolor, les preguntes i el descobriment personal. Pop, rock, que acompanyen un artista que posa les seves incerteses davant del micròfon, i això, quan és tan de veritat com el de, en el cas de la Ruslana, doncs ens encanta.

0: vam conèixer fa 3 anys a Operación Triunfo.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: I d'aquí aleshores molta gent segura la recordarà.
1: És amiga del programa, més.
0: I això ens agrada molt. Sí. Molt.
1: I la tindrem ben aviat aquí.
0: Ara t'anava a dir. Esperava que ho diguessis tu.
1: Vindrà.
0: Ah, dic, no sé si es pot dir, però aquí la rebrem molt aviat.
1: Molt aviat.
2: Molt aviat.
1: Parlant de retorns, atenció a això, a veure què us sembla una cosa que es diu O, la, ca, la, ca, la.

0: Qui és?
1: Enrique Iglesias.
2: És Enrique Iglesias.
1: Però un moment, Xavi Martínez. Que hem tornat al 2001, sí, o sigui, sí, què ha passat avui? Pitbull, Enrique Iglesias, que sortirà i el tramvia no estarà aquí a la Diagonal, un moment.
0: I dimarts,
1: que no hi ha ni plaça a les Glòries com la coneixem.
0: I dilluns tu i jo amb la Rams 23, ja veuràs.
1: Exacte. Sí. A mi no m'ha entrat, perquè clar, aleshores han passat uns anys i una menjat una mica de més.
0: Doncs torna Enrique Iglesias, que s'uneix en aquest cas a Santos Bravos en una estrena que combina anglès, castellà i aquest pop amb vocació internacional. I és una col·laboració entre generacions que aposta per aquest ingredient infal·lible de l'Enrique Iglesias, no? Que et queda sempre cantant les seves cançons. I en aquest cas, Ula Cala Cala.
3: A mi em sona molt, o sigui, té moltes possibilitats per mi de ser un tren a TikTok o algo així.
0: Oi que sí?
3: Sí, moltes, moltes.
0: La cala, cala.
1: La cala. Qui és Santos Bravos? Qui és Santos Bravos? O sigui, és que...
0: Santos Bravos.
1: Santos Bravos ha hagut de buscar-vos una banda, no?
0: Jo vaig anar a sopar un cop a Santos Bravos.
1: A Santos Bravos. Jo vaig passar, l'estiu passat, vaig estiuejar a Santos Bravos.
0: Vas a Santos Bravos, no?
1: Sí, estava passant Castelldefels. Tu baixes, tires Castelldefels, la següent sortida és Santos Bravos. Jo tinc casa, abans que digui el Xavi les cases, tinc casa a Santos Bravos Platja.
0: Sí, sí.
1: No perquè és una boy band... Per què es diuen boy band a les bandes de... Una
0: boy band. De nois, boys. Per què serà que es diuen boy band?
1: Ja, perquè no sé, però boy band. Ara boy. Però... No els coneixes Santos Bravos?
0: Doncs mira, són molt bons, eh?
1: Són bravos, Santos?
0: Són bravos, són bravos. Va, Remy Wolf, que ha presentat Mood. Anem a escoltar-la. Molt ràpidament. Que se'ns acaba el temps, però a mi m'agrada molt ella. Bona banda sonora si avui li has de fer un massatget a algú especial.
3: Sí, això és veritat.
0: Jo crec que
1: ai, et pot anar molt bé. Ai, el massatget amb aquesta musiqueta que acabarem...
3: Sí.
1: Ai, que acabarem...
0: Mira, el gallac.
1: Ai, tant de bo, tant de bo, tant de bo!
0: Tu posa-la i vas...
1: Hola.
0: Ja saps.
1: Comencem per la part de dalt.
0: David.
1: Massatget, estic dient, massatget.
0: Sí, sí, sí.
1: Relaxem-nos, massatget.
0: Sí, sí, sí.
1: I després acabes amb...
0: Fent la cullereta, perquè tu ets un romàntic.
1: Sí. Acaba, comences amb Remy Wolf Mood i acabes amb Mr. Worldwide, dale! Ah,
0: aquesta és la jugada. Tancarem les novetats d'avui divendres amb Júlia Català. Això es diu Sense fi, és un avançament del proper EP que es mou entre el pop i l'R&B i aquesta novetat en català a mi m'ha encantat. Sense fi de la Júlia Català, que mira el canvi amb esperança i ens convida a viure el present. Té un missatge potent, potent.

0: Doncs tornarem dilluns, que per cert, salut.
1: Gràcies.
0: Salut. Estic començant a estornudar avui, eh?
2: Jo també. Porto...
0: Què passa també a la ràdio?
2: Ui. No. Porto dos dies. I no sóc jo qui ho ha començat.
0: És la pols, és la pols.
2: Algú va estornudar abans que jo.
0: No, però serà l'al·lèrgia.
2: Sí, sí.
0: No cridem el mal temps, ni els parvovirus, sisplau. Vale?
1: Que encara queda per desembre i el fred.
0: Sisplau, sí, encara queda. Gisela Palma, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Quina sort. David Gallac, dilluns, és 12 d'octubre, és festiu, però hi serem, eh?
2: Venim aquí.
0: Hi ha programa.
2: Clar, vindrem.
0: Gràcies, Mònica Ridruejo. Meravella tenir-te una tarda amb nosaltres. Amb el Sergio Lezcano, amb la Sònia Rodríguez Justicia, la producció, i tot l'equip d'aquesta meravellosa ràdio que ara mateix t'explica què està passant al món, que són coses molt importants. Edició vespre a Ràdio 4 i nosaltres dilluns més.
3: Són les 7.
4: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Titllet.
3: Bon vespre. El nostre punt de partida a aquesta hora és la plaça Universitat de Barcelona, on comença una concentració convocada pels sindicats d'habitatges sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata".
5: Bueno, doncs per mi representa una vergonya social que una dona d'una edat tan avançada doncs hagi terminat al carrer i doncs amb una conseqüència tan tràgica com és la mort.
6: Han posat sobre la taula un problema que fa de molt de temps que s'hauria d'haver parlat sense arribar a aquests extrems.
7: Estoy aquí hoy para que podamos tener una vivienda digna, para que podamos aprovar la ley vivienda.
3: I per recordar les víctimes de la crisi habitacional, aquest migdia treballadors de diversos centres i institucions han fet un minut de silenci per Mari Carmen Abascal, la dona de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa 15 dies, i de l'Olga Matute, una dona desnonada a l'Hospitalet de Llobregat i que es va suïcidar a començaments de setembre. Salutacions als serveis informatius amb José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció i Roger Vergés al control central. Aquesta és una de les notícies més destacades del dia, però n'hi ha d'altres que us avancem ara en titulars amb la Laura Monill. Els partits treballen per definir les seves llistes de cara a les eleccions del 29 de novembre.
8: Sumar ja ha definit Verónica Barbero per liderar la formació dins el Front Ampli, mentre Podemos ha obert primàries, de moment, amb Irene Montero com a única candidata. Mas Madrid i Compromís confien en assolir un acord.
9: Hay un trabajo de todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio, que además estoy convencida que vamos a alcanzar un acuerdo muy pronto.
10: Unir fuerzas, aunque no estemos al 100% de acuerdo.
8: A Catalunya, Ada Colau sona per encapçalar la llista a Barcelona, però el futur de Gabriel Rufián, amb o sense Esquerra, continua sent una incògnita.
3: Pedro Sánchez no descarta que el Consell de Ministres aprovi l'indult per l'exfiscal general de l'Estat abans de les eleccions.
8: El Suprem el va inhabilitar per revelació de secrets a l'empresari Alberto González Amador. Encara en clau judicial, ha mort als 93 anys Joan Piqué Vidal, el penalista condemnat per extorsionar banquers i empresaris catalans.
3: 42 dones han estat assassinades a Espanya mans a la seva parella o exparella durant aquest any.
8: L'últim cas, el d'una dona de 37 anys a Valverde de Júcar, a la província de Cuenca. Mentrestant, a Sevilla, una sentència pionera ha condemnat tres joves per despullar excompanyes de classe amb l'ús d'intel·ligència artificial.
3: I la jutgessa sud-africana Nabi Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026.
8: Ha rebut el guardó amb incredulitat, sent conscient que ha estat una figura molt crítica amb Israel.
11: After reporting Gaza, naming what's happening there is genocide.
8: Titllant de genocidi la seva invasió a la franja de Gaza. En paral·lel, aquest migdia s'han atorgat els Premis Nacionals de Cultura, entre els guardonats el duo artístic sonor Cabo San Roque, l'escriptor Paul Wask, la cantant Sílvia Pérez Cruz o l'actor Oriol Pla.
3: En esports, torna a la Lliga i ho fa, a més, amb protagonisme català. Dani Esclusa, bona tarda.
12: Bona tarda, Rosa. Després de 3 setmanes d'aturada i concretament amb el partit de l'Espanyol que visita l'estadi del Màlaga a les 9 de la nit. També aquesta tarda, partit important a l'Eurolliga de bàsquet entre el Barça i els Alguiris de Kaunas a partir de 2:15 al Palau Blaugrana.
3: Moment de parlar de les carreteres. Des d'aquesta tarda i fins demà dissabte al migdia està en marxa l'operació sortida amb motiu del pont del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida d'uns 570.000 vehicles i aquesta tarda ja n'han sortit uns 200.000 i s'han produït les primeres i llargues retencions, especialment a l'AP7. Coneguem l'última hora des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Encara parlem d'aturades destacades, però sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, principals entrades, sortides, vies com la C58, l'autovia 2, la D23, C32, tram nord, tram sud. Són retencions, podríem dir, habituals, i a més, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També les rondes, la veritat, és que continuen molt carregades, com durant tota la tarda, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, i en tots dos sentits de la marxa. AP7, la via que ha anat més plena durant tota la jornada. Sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord d'uns 6-7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, això en sentit nord, sentit Girona, i en direcció sud uns 6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Sentit sud, sentit Tarragona, tot plegat en aquesta autopista AP7. Recordem que a Cambrils teníem l'incendi d'un turisme ja apagat, de fet ja retirat, però encara hi ha aturades d'uns 5-6 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en sentit sud. De la resta de la xarxa viària ens quedem amb l'autovia A2. Aturades destacades ara d'uns 4-5 quilòmetres a Jorba, en sentit Lleida, i també aquestes obres a la C-17 a Granollers, encara provoquen aturades de més de 3 quilòmetres en sentit sud, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies. És hora de saber la previsió del temps de cara a demà des de l'EMET, Maria García.
14: Demà dissabte a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol, predominen el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures, màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. A Tarragona continuarà bufant el vent mestral amb intensitat moderada. A la resta, vent fluix variable. Les temperatures mínimes també pujaran. 13 graus a Barcelona, 12 a Tarragona i 9 a Girona i a Lleida.
3: Ara passen 6 minuts de les 7. Comencem.
4: Edició Vespre. Rosa Titiet.
3: Ho dèiem fa uns minuts, comença aquesta hora a la plaça Universitat de Barcelona una protesta convocada pels sindicats d'habitatge i llogateres de Catalunya en homenatge a Mari Carmen, la dona de 87 anys morta aquesta setmana a l'hospital després de ser desnonada. Allà hi ha el nostre company Toni Conde. Toni, bona tarda.
15: Bona tarda. Aquí a plaça Universitat, centenars o milers inclús de persones es concentren sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". Es poden llegir pancartes com "Què passa, que no tenim casa" i també demanant expropiar els rendistes i anar cap a la vaga general. L'ànim general és de ràbia i frustració per la mort de Mari Carmen, a qui el sindicat de llogateres porta una corona de flors. Reclamen mesures per evitar que es repeteixin casos com els de l'Olga i la pròpia Mari Carmen, que consideren un símbol.
5: Bueno, doncs per mi representa una vergonya social que una dona d'una edat tan avançada doncs hagi terminat al carrer i doncs amb una conseqüència tan tràgica com és la mort.
6: Han posat sobre la taula un problema que fa de molt de temps que s'hauria d'haver parlat sense arribar a aquests extrems.
7: Estoy aquí hoy para que podamos tener una vivienda digna, para que podamos aprovar la ley vivienda.
15: Les persones concentrades convocades pel Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista i la Confederació Sindical d'Habitatge també defensen la necessitat d'organitzar-se de cara a garantir l'èxit de la vaga general del proper 11 de novembre.
3: Gràcies, Toni. Una concentració que arriba després que aquest migdia s'hagi fet un minut de silenci arreu del territori en record de totes les víctimes del rendisme. Entre d'altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera Alicia Romero han sortit a la plaça Sant Jaume per escenificar la seva mostra de condol, acompanyats per treballadors municipals. Pablo Romero, de la UGT, ha llegit part del manifest en acabar.
16: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
3: Al metro de Barcelona també s'ha fet una aturada del servei durant un minut. Pagesos amb desenes de tractors s'han manifestat avui a Lleida, convocats per l'organització agrària JARC per demanar mesures contra la crisi al camp català. Una crisi que s'ha vist agreujada per l'augment del preu dels carburants que, asseguren els pagesos, fa molt difícil tirar endavant. Pagesos amb els tractors que s'han concentrat primer davant la delegació d'Hisenda a Lleida i després davant la sotsdelegació del govern central. Pepa Sangenís.
17: Un centenar de tractors han participat avui a Lleida a la protesta convocada per l'organització agrària JARC contra l'encariment dels costos de producció al sector agrari per demanar mesures a les diferents administracions contra aquesta crisi. La mobilització ha començat davant de la delegació d'Hisenda Lleida, on han arribat les columnes de tractors procedents de diferents poblacions. Responsables de JARC han traslladat a la delegada d'Hisenda les seves reivindicacions. Els pagesos demanen incentius fiscals i també que el govern central modifiqui amb 40 cèntims en lloc dels 20 actuals el litre de gasoil. Joan Carles Massot, president de JARC.
18: Són reivindicacions fiscals i reivindicacions també de crisi. La pujada del gasoil ha estat el detonant.
17: Els pagesos diuen que la situació és insostenible.
19: No podem treballar si no tenim costos rentables. Un dia que gastem bastant gasoil podem arribar a deixar de guanyar 300 euros al dia.
17: Després d'Hisenda, els tractors han anat en marxa lenta pel centre de Lleida fins a la subdelegació del govern central.
3: I més protestes al camp. Unió de Pagesos de les Terres de l'Ebre demana reparacions urgents pels greus danys de les últimes tempestes als conreus de l'Ebre. La crida l'ha feta en una finca d'oliveres a Roquetes, afectada pels últims aiguats. Pilar Ribas.
20: Cultius d'oliveres, arròs o cítrics han estat els més afectats. Demanen a l'administració que faci un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que active mesures per compensar les explotacions que han patit més danys. Josep Antoni Vidal és el responsable de l'arròs del sindicat.
21: S'ha d'arreglar els camins, que es peritiquen ràpidament, perquè encara ens deuen els de l'any passat, que s'arreglen, que es peritiquen, que paguen urgentment i algunes coses que s'haurien de fer gastos per a canviar cursos d'aigua.
20: El sindicat també reclama un ajut econòmic d'urgència davant l'encariment dels productes a causa de la guerra. Unió de Pagesos ha aprofitat per fer una crida a la mobilització convocada pel proper dimecres a Barcelona.
3: I després dels aiguats també s'ha reprès la línia IR11 que connecta Barcelona, Girona i Portbou, un servei però on els trens encara acumulen molts retards. Fins que la circulació no estigui plenament normalitzada, es mantindrà el servei alternatiu per carretera. Gemma Esteve.
22: La consellera Sílvia Paneque ha confirmat que la R11 és una de les línies de rodalies més perjudicades pel temporal. Ha recordat que les precipitacions han estat molt intenses i ha posat en valor la rapidesa amb què s'ha restablert, diu, la circulació ferroviària.
23: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment.
22: Declaracions que Paneque ha fet a Platja d'Aro durant una visita al pont del Ridaura, on la força de l'aigua va esquerdar l'asfalt diumenge. La consellera ha anunciat que s'hi destinaran 4 milions d'euros per aixecar un pont nou sense pilars. Els treballs començaran, segons la previsió, la tardor del 2027 i han de permetre que l'aigua circuli amb més facilitat i minimitzar així el risc de desbordament.
3: I preocupació pel finançament que pot ser que no arribi. La consellera d'Economia ha admès a Ràdio 4 que la convocatòria electoral posa límits al traspàs de Rodalies. Alicia Romero ha alertat que un govern del PP i Vox rebutjaria el finançament singular per a Catalunya. Lorena Enns.
24: Sí, la convocatòria electoral, reconeix la consellera, posa límits a l'hora de prendre decisions sobre el traspàs de Rodalies. Davant aquest escenari, l'executiu aspira a salvar la R1 i estudia si pot tancar alguns convenis i acords abans dels comicis per la resta de línies. Entrevistava el Cafè d'Idees, Romero adverteix que si governa el PP a l'Estat, també decauran compromisos com el finançament o la condonació al deute del Fla.
25: Nosaltres creiem, i tant de bo no passi, i esperem que no passi, que com a mínim els catalans tinguin clar què representa que governi Pedro Sánchez o Feijóo, però és veritat que si passa hi haurà molts temes que quedaran aturats o directament a la paperera, perquè jo no crec que el Partit Popular vulgui avançar amb alguns dels projectes que tenia molt avançat.
24: L'incompliment d'aquests pactes amb Esquerra, confia Romero, no canviarà una relació que titlla de cordial amb els republicans.
25: Decau la legislatura, no per culpa nostra, crec que en fi aquí tothom haurà d'assumir les seves responsabilitats.
24: La consellera insta Junts a mullar-se, a aclarir a qui investirà davant un retorn de Puigdemont que, augura Romero, tindrà una rebuda institucional per part del president de la Generalitat.
4: Edició Vespre. Rosa Titiet.
26: Un
3: Un minut i mig i serà un quart de vuit del vespre. D'aquí 8 dies finalitza el termini per presentar les candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Un calendari que està marcant les negociacions i pressions entre partits. Les darreres hores...

0: per formar el Front Ampli, Manuela Bergerot i Mònica Oltra.
1: Hay un trabajo de todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio, que además estoy convencida que vamos a alcanzar un acuerdo muy pronto.
2: Unir fuerzas, aunque no estemos al 100% de acuerdo.
0: En clau catalana, Ada Colau sona per encapçalar la llista del Front Ampli a Barcelona, però els dubtes de l'Esquerra Alternativa se sumen als de Gabriel Rufián, que aposta per la unió de formacions, mentre Esquerra ja prepara Jordi Albert com a candidat alternatiu.
3: I a la prèvia de les eleccions, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no descarta que el Consell de Ministres aprovi l'indult per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans de les eleccions del 29 de novembre. Ho ha dit en una entrevista al diario.es.
4: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España en su condición de poder ejecutivo. No lo descarto.
3: Recordem que el Tribunal Suprem va inhabilitar García Ortiz per un període de 2 anys per al càrrec de fiscal general per haver revelat secrets a l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I ha mort als 93 anys Joan Piqué Vidal, el penalista condemnat per extorsionar banquers i empresaris catalans. L'advocat va morir el 7 d'octubre passat i la cerimònia en el seu honor es farà demà dissabte, dia 10 d'octubre, al Tanatori de Gavà. Piqué Vidal va ser defensor de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, en el cas de Banca Catalana i bona part de l'elit empresarial de Barcelona. La seva carrera es va enfonsar amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2005, que va desarticular una xarxa d'extorsió a empresaris que va compartir amb l'exjutge Lluís Pasqual Estivill. Les dades macroeconòmiques d'Espanya resisteixen, malgrat els conflictes bèl·lics i la incertesa internacional. El Banc d'Espanya torna a millorar la seva previsió de creixement, si bé, per contra, la taxa d'inflació es manté com la més alta entre les grans economies de la zona euro. Mireia Moreno.
5: Les guerres impacten fortament a la inflació, però no passen factura al creixement. El Banc d'Espanya millora la seva previsió fins al 2,6%, és a dir, que l'economia espanyola creixeria el mateix que l'any anterior i eleva la de 2027 mig punt fins al 2,2, en part perquè és més optimista pel que fa a la inversió en habitatge. Tot i així, insisteix que la construcció avançarà de manera moderada per la manca de mà d'obra, l'increment dels costos i, sobretot, per les dificultats als desenvolupaments urbanístics, i recorda que el 2028 el dèficit d'habitatge arribarà a 1 milió. L'economia aconsegueix adaptar-se, però, en canvi, la inflació tancarà de mitjana prop del 4%, impulsada per l'energia. El supervisor empitjora amb força les xifres i alerta més sobre la persistència de la inflació de serveis, tot i que les mesures aprovades pel govern han permès suavitzar la pujada dels preus. Aquestes ajudes, alhora, contribueixen a empitjorar el dèficit i els comptes públics.
3: Encara en clau econòmica, es dispara la contractació logística del sòl industrial a Catalunya, que s'ha duplicat el tercer trimestre i ha crescut un 70% en el que portem d'any, Climent Sabater.
6: I això malgrat la falta de sol, lamenta el sector, que a la primera corona de Barcelona el disponible és inferior a l'1% segons les dades de Forcadell, el que dispara el preu de les naus a Catalunya, el mercat més car d'Espanya, explica el director industrial de la consultora immobiliària Gerard Plana.
7: Amb un sol molt car, amb uns costos de construcció elevats, amb una demanda molt forta, i això fa que la nostra... amb les nostres naus logístiques a Catalunya siguin les més cares de l'estat espanyol.
6: Amb tot, la contractació logística s'ha duplicat el tercer trimestre a Catalunya i s'ha disparat un 70% en el que portem d'any fins a superar els 700.000 metres quadrats. 6 de cada 10 naus són d'obra nova i la segona corona de Barcelona lidera l'activitat tant en superfície contractada com en nombre d'operacions.
3: Repassem ara altres notícies en format més breu. Maria Huguet, bon vespre.
8: Bon vespre.
3: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 37 anys a Valverde de Júcar, a la província de Cuenca.
8: A la dona la van trobar ahir dijous al seu domicili, al costat del presumpte agressor, la seva parella de 42 anys i que es va treure la vida. Estaven en procés de divorci, tenien dues filles de 6 i 14 anys. La dona no estava registrada al sistema Biogen. Amb ella són 42 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles durant aquest any.
3: A Sevilla, sentència pionera a 3 joves que han estat condemnats a 9 mesos de presó i a gairebé 4 anys sense poder utilitzar les aplicacions.

0: aplicacions de Telegram, WhatsApp, Instagram i Discord per despullar excompanyes de classe amb l'ús de la intel·ligència artificial.
1: És la primera sentència que condemna l'ús de la intel·ligència artificial per manipular imatges de diverses joves i obtenir així imatges que simulaven els cossos íntegrament nus d'aquestes noies que havien estat companyes de col·legi. Segons recull la sentència, els tres condemnats, juntament amb un menor d'edat, van obtenir les fotografies de les noies de les xarxes socials.
0: I l'Hospital del Mar ha posat en marxa la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme, una unitat pionera que ofereix una atenció integral i personalitzada.
1: El projecte busca afavorir la vinculació d'aquestes persones als serveis comunitaris i acompanyar-los en el seu procés personal i social. També es pretén evitar que tornin a ingressar per les mateixes patologies i afavorir la continuïtat de les cures. El servei està en funcionament des del juliol i està ubicat al Centre Esperança de l'Hospital del Mar. Disposa d'una quinzena de places i hi ha espais tant per homes com per dones.
0: I a la vigília del Dia Mundial de la Salut Mental us parlem d'un projecte. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha posat en funcionament a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, el primer centre de Catalunya que reuneix en un mateix edifici diferents dispositius de salut mental comunitària dirigida a totes les edats, tot amb l'objectiu d'avançar cap a un model d'atenció més integral, coordinat i centrat en les necessitats de les persones. Ana Banyeres.
2: Aquesta instal·lació ofereix una nova manera d'atendre la salut mental. Conviuen en un mateix edifici dispositius d'atenció a la salut mental infantil i juvenil, d'adults, de rehabilitació comunitària i d'atenció a les drogodependències, el que permet reforçar la coordinació entre els diferents equips de professionals, però sobretot facilitar les transicions assistencials al llarg de les diferents etapes de la vida. Toni Serrano n'és el director.
3: Fins ara sovint era la persona la que s'havia d'adaptar als serveis. El que volem ara és que siguin els serveis els que s'organitzin al voltant de les persones i les seves necessitats.
2: Més enllà d'integrar diferents serveis en un únic espai, també s'ha dissenyat per afavorir el benestar, la recuperació i la participació de les persones ateses amb una instal·lació integrada a l'entorn urbà i natural de Vilanova i la Geltrú.
3: La salut mental no s'ha d'amagar ni s'ha de mantenir apartada de la resta de la societat.
2: Tot per combatre l'estigma que té la societat envers la salut mental i normalitzar la seva atenció.
0: I avui comença l'octubre trans. Fins al 24, la Fundació Enllaç organitza desenes d'activitats amb l'objectiu de visibilitzar, sobretot, les persones trans grans que van viure la repressió franquista. Clara Ontanyón.
4: Van patir exclusió i marginació social durant la dictadura, expulsades del mercat laboral i moltes vegades l'única via de cobrar ingressos era la prostitució. Les que van sobreviure a les constants agressions i a la crisi de l'heroïna a Espanya tenen ja més de 60 anys i reclamen que se les consideri víctimes per tenir prestacions socials. Estefania Vidal és una històrica activista de Barcelona.
5: Y cuando vamos a los servicios sociales no se reconoce nuestra singularidad, por lo tanto tenemos muy pocas opciones de sobrevivir de una manera digna como los demás.
4: Patricia Zamora és de la Fundació Enllaç.
6: Que l'octubre trans són unes jornades necessàries per visibilitzar el col·lectiu trans, que continua sent un col·lectiu moltes vegades oblidat, encara molt precaritzat, especialment les persones grans, falta de memòria i reconeixement, i que és un col·lectiu que encara pateix molta discriminació i molta soledat.
4: L'acte principal serà diumenge en commemoració de l'assassinat de Sònia Rescalvo a mans d'uns ultres l'any 91.
0: Esports. 7 minuts i seran 7:45 del vespre en esports. L'Espanyol visita aquesta nit al camp del Màlaga. Dani Esclusa, bon vespre.
7: Bon vespre, Rosa. Un duel d'equip necessitat. Sens dubte, el conjunt andalús és cué a la classificació i els blanquiblaus venen de dues derrotes consecutives abans d'aquesta aturada de seleccions. El tècnic Manolo González té ganes de jugar aquest partit.
8: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
7: Amb el futur al capdavant de l'equip del tècnic qüestionat, sens dubte el d'avui és un partit molt important. Una de les millors notícies pel català és l'entrada a la convocatòria del capità Javi Puado després de 10 mesos lesionat. Veurem si pot gaudir d'algun minut. Això serà avui a les 9, com dèiem, però demà serà el torn pel Barça. Els blaugranes reben el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda sense Rafinha. Explicat Flick, es perdrà com a mínim els dos pròxims partits per les seves molèsties musculars. particulars, aquest i el del Galatasaray a la Champions, amb el brasiler fora de combat. Un dels principals candidats a ocupar el centre de la davantera com a titular és el seu compatriota Gabriel Jesús. Escoltem Hansi Flick.
9: Ha millorat molt, s'adapta al nostre estil, a la manera com volem jugar. La seva fortalesa és el joc a prop de l'àrea, ho està fent bé. Ha entrenat molt bé aquestes últimes 3 setmanes. Valoro el que està fent i per suposat que està preparat.
7: Per cert, que avui a Can Barça s'ha viscut un moment molt emotiu aquest matí amb l'acte de retirada de Pedro Rodríguez. Pedrito, un jugador de gran record per l'afició culer i un dels artífexs del millor Barça de la història, el de Pep Guardiola.
0: Doncs deixem ara un moment al futbol, perquè avui també hi ha força activitat a la resta d'esports.
7: En una horeta aproximadament, a 9:15, el Barça de bàsquet rep els Alguiris de Kaunas al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic volen continuar davant de la seva afició, en aquest cas amb la imatge donada en l'últim partit a la màxima competició continental amb la victòria a la pista del Besiktas. Recordem que els culers són ara 6ens a la classificació, amb 2 victòries i 1 derrota. A la Lliga Sobal d'handbol, el Granollers visita el pavelló del Ciutat Real a 9:15 del vespre, i a la Champions femenina de waterpolo, triple compromís per equips catalans. En joc ara el Club Natació Sabadell davant el Dong a 9:15. El Club Natació Catalunya visita la pista de l'Asno Glifada Grec, i a 9:15 el Terrassa visita les instal·lacions del Lille francès.
0: Gràcies, Dani. Bon vespre.
7: Bon vespre.
0: La jutgessa sud-africana Navi Pillay és la guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2026, Anna Pujol.
10: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
11: Així ho ha anunciat el portaveu del Comitè Noruec del Nobel, amb seu a Oslo. Destaca la seva tasca i el compromís en favor de la pau i el dret internacional. Navi Pillay ha rebut la notícia amb incredulitat.
12: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there is genocide.
11: I diu que és adient que el premi arribi després d'haver entregat un informe on anomena genocidi el que està passant a Gaza, i es pregunta per què reconeixen el seu coratge quan només fa falta interpretar la llei mirant el que està passant. Tot i que acaba de complir 85 anys, afirma que no s'aturarà.
12: I just turned 85 last month here. I can't...
11: Nascuda d'una família d'origen tamil sota l'apartheid de Sud-àfrica, Pillay ha exercit de jutge del Tribunal Suprem Sud-africà, al Tribunal Internacional pels Crims a Ruanda i també a la Cort Penal Internacional. També ha estat l'alta comissionada pels drets humans a les Nacions Unides. És considerada una pionera del dret i reconeguda per confrontar la segregació, discriminació i exclusió social.
0: I el duo artístic sonor Cabo San Roque, l'escriptor Pol Guasch, el creador d'escena Àlex Uller, Sílvia Pérez Cruz i l'actor Oriol Pla són alguns dels Premis Nacionals de Cultura, uns guardons que s'han atorgat aquest migdia a l'Auditori Pau Casals del Vendrell per commemorar el 150è aniversari del naixement del músic. Judit Huerta.
13: Dels Cabo San Roque, el guardó destaca l'originalitat de la seva pràctica artística que balla entre la música i les instal·lacions visuals. Del jove escriptor tarragoní Pol Guasch, la seva solidesa literària, amb només 29 anys, una solidesa, ha explicat Guasch, aconseguida gràcies a la cultura popular de base que ara diu perilla.
14: Que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta.
13: Els premis han meritat també una trajectòria ja consolidada, la del director teatral Àlex Oller, fundador, entre moltes altres coses, de la Fura dels Baus.
15: Per cert, perquè per quan el reconeixement a la Fura dels Baus?
13: L'actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Spungberg o la cantant Sílvia Pérez Cruz són els altres guardonats.
0: I avui acabem amb la música de Sara Roy.

I és que la cantant manresana presenta avui el seu tercer disc Per si s'acaba el món, un treball on deixa enrere el pop electrònic, torna cap al folk i compta amb col·laboracions com les de Judit Dederman, Pau Figueres i Ivet Nadal.

0: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
1: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
2: No han estat poques les persones que aquest divendres han aturat la seva activitat per sumar-se al minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal, però també de l'Olga Matute. Hem vist a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyat al balcó de l'Ajuntament de la consellera d'Economia, Alicia Romero, els que feien costat altres càrrecs i representants dels sindicats. Hem vist també molta gent a les portes de les seves empreses. En qualsevol cas, les mobilitzacions no s'aturen i des de fa mitja hora hi ha una gran concentració de persones a la plaça Universitat de Barcelona, a la que anirem més tard per conèixer de prop l'ambient que s'hi respira. És clarament un dels grans assumptes de l'actualitat d'aquest divendres, en el que també destaca la possibilitat que Pedro Sánchez, a la recta final d'aquesta legislatura, indulti el que va ser fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
3: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España en su condición de poder ejecutivo. No lo descarta. No lo descarta.
2: De confirmar-se, l'indult es podria produir fins i tot abans de les eleccions del proper 29 de novembre. Avui, en declaracions a RAC1, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, confirmava que el tema s'està estudiant, tot i que no ha volgut avançar quina serà la decisió final. El tema no sembla haver sorprès el portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado. Avui afirmava que aquest indult és un pagament de favors d'Ortiz a Pedro Sánchez.
4: Supongo que pretenden indultarlo en pago a los servicios prestados, claro. Entre ellos, abrir de par en par la Fiscalía General del Estado a esta cloaca. Es evidente, Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder en las urnas. Y por lo tanto, o lo hace ahora o no le dará tiempo a hacerlo.
2: I l'altre gran assumpte que continua formant part de les grans portades del dia és el moviment que estem vivint dins les esquerres. D'entrada, aquest cap de setmana sabrem què passa finalment amb Gabriel Rufián. La decisió, recordem, ha d'estar presa abans de diumenge a la tarda. Per si de cas, com dèiem ahir, Esquerra Republicana han dibuixat també ells un pla B pel que són el nom del diputat Jordi Albert. Veurem què acabarà passant. També en Podemos, que continuen insistint en la celebració d'unes primàries. Sigui com sigui, el que està clar és que el temps els hi juga en contra i els cal que les decisions arribin aviat. Aquest matí, a Ràdio Nacional, la portaveu de Mas Madrid a l'Assemblea, Manuela Bergerot, confiava en que les negociacions arribin a bon port.
5: Bueno, como sabéis, ahora mismo hay un trabajo de todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio, que además estoy convencida que vamos a alcanzar un acuerdo muy pronto, porque además la gente no quiere que estemos hablando sobre nosotros.
2: I en una línia semblant hem escoltat també avui a una veu potents dins Compromís. Parlem de l'ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. Assegurava que tot el món en aquests moments ha d'estar a l'alçada.
6: Unir fuerzas, aunque no estemos al 100% de acuerdo, pero si podemos caminar hacia aquí juntos, caminemos hasta aquí juntos y luego otros que sigan caminando, ¿no? Pero es muy importante este momento histórico y creo que todo el mundo tiene que estar al tanto.
2: Ara passen gairebé 4 minuts de 8:15. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest divendres, on haurem d'estar molt atents a les carreteres perquè fins al migdia de demà estem immersos en una nova operació sortida. Es calcula que 570.000 cotxes abandonaran l'àrea metropolitana de Barcelona fugint del record de les pluges i anant a buscar, en molts casos, els primers bolets de la temporada. En qualsevol cas, hem vist cues molt potents al llarg de les últimes hores a la P7. En fi, hi ha diferents punts que realment estan registrant una intensitat de tràfic molt elevada. Més tard marxarem fins al Servei Català de Trànsit per veure com estan les coses. En aquest pla B que posem a caminar en aquests moments ens fixarem, lògicament, en tots els assumptes dels que ara parlàvem, sense perdre tampoc de vista altres punts de l'actualitat d'aquest divendres. Avui els Reis espanyols viatgen a Ceuta, en la que és la seva primera visita oficial. Una visita que es produeix 2 mesos després de l'arribada de 80.000 persones procedents del Marroc i que ha revolucionat, ens diuen, la ciutat autònoma. Anem a comprovar-ho. Està el nostre company de Ràdio Nacional, enviat especial a Ceuta, Juan Coca. Què tal, Juan? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, buena tarde.
2: Creo que estás en la playa del Guano, ¿no?
7: Sí, un poquito, estoy un poquito antes en la del trampolín, en la que desalojaron en el Guano. Aún todavía quedan, acababa de terminar hace escasos minutos el reparto de comida que sigue haciendo la Cruz Roja. Hoy 1.200 raciones nos estaban diciendo que han repartido más o menos.
2: Me dicen, Juan, que en la ciudad autónoma, en Ceuta, hay verdadera expectación ante la llegada de los Reyes, ¿no?
7: Sí, hay una imagen curiosa porque hay expectación, porque muchos lo que dicen, ya podían haber venido antes, es un poco el mensaje que trasladan, porque desde que se sabe la visita, es verdad que luego el ministro nos decía que no, que esto estaba planeado de antes, pero se ha desalojado la playa del trampolín, hay mucha menos gente, y lo que sí que vemos es que hasta las papeleras se están pintando, hay muchas más flores, se están plantando flores en las zonas que van a visitar, y va a ser una visita también muy social.
2: ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Hace muchos días que has llegado o no?
7: Sí, llevo desde el domingo pasado.
2: Desde el domingo pasado.
7: Cuando empezó el desalojo de esta playa del trampolín.
2: El otro día oíamos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Él cifraba en 11.026 las personas que han regresado a Marruecos, de ellos 10.513 de forma voluntaria y 513 devoluciones forzosas. Creo que el presidente Vivas aumenta la cifra hasta unas 15.000 personas que habrían regresado a Marruecos, ¿no?
7: Sí, la llegan a aumentar, pero es verdad que cifras oficiales tenemos esas. Lo que sí que es cierto es que hay un baile, cierto baile de cifras en función de la autoridad que las dé, porque queda aún mucha gente en la calle. El desalojo, por ejemplo, del trampolín fue el domingo, uh-huh. Y el lunes, cuando volvieron a desalojar, mucha gente se había fugado de aquí, porque tenían gente que quiere pedir protección y tiene miedo a que no los escuchen, gente que no quiere volverse para Marruecos y le están diciendo que los están echando a todos, aunque nos dicen que no, que se les lleva a la frontera, que es donde está el centro de atención para migrantes, allí a afiliarlos para luego poder decidir si tienen derecho a protección o si cruzan la frontera hacia Marruecos. Sí que es verdad que hay una valla abierta, hay una valla abierta que es algo anómalo, nos dicen hasta los ceutíes, que es una valla que está a la izquierda, que está abierta, y por ahí sí, van saliendo, se acercan a la Guardia Civil y dicen no, que me voy, y la puerta está abierta y hay un constante fluir de gente que va saliendo.
2: En cualquier caso queda mucha gente ahí, ¿no?
7: Sí, exactamente, en los montes, la barriada del Príncipe, que es una de las que está más cercana a la frontera, a partir de esta hora, mira, ahora se hacía el reparto de comida, os estaba diciendo, 1.200 raciones han repartido, muchas de esas ni siquiera están en este pequeño campamento que queda del Guano, sino que se van ahora al Príncipe, hay mucha gente allí que a partir de, en cuanto cae el sol, las vemos por las calles, o en el monte, en el propio monte preguntábamos a militares y los militares nos decían, sí, sabemos que hay campamentos, pero si los quieres encontrar, te tienes que meter mucho más al monte, hay 500 hectáreas aquí de monte que y muchos árboles, mucha zona donde poder esconderse.
2: En cualquier caso, expectación total ante la llegada de los monarcas. Escuchábamos hoy testimonios de que hay mucha gente que espera que con la llegada de los reyes el tema vuelva a centrarse en Ceuta. Veremos un poco lo que está pasando. No sé si te gustaría añadir una última fotografía.
7: Por deciros un poco, la visita de los Reyes es una visita muy social porque van a hacer el acto institucional en el ayuntamiento. Ahí es donde veíamos que estaban pintando las papeleras, poniendo flores en el parador del centro de Ceuta. Pero es que luego van a visitar un colegio de educación infantil. Hemos hablado con los profes, hemos hablado con directores esta semana que nos decían que poco a poco ya hay mucha más normalidad. Uh-huh. Pero es que luego después van a ir al cementerio de Sidi Mbarek. Allí es donde también veíamos que la avenida, las pinturas de la carretera, nos decían los taxistas, esto nunca ha estado tan bien pintado. Y también veíamos cómo también colocaban flores en toda la zona, y van a visitar ese cementerio, que es el cementerio en el que están enterradas las 89 personas, 82 del día en el que se produjo la entrada y las 7 que murieron posteriormente aquí, y allí van a ir los reyes a hacer una visita. Incluso gente del cementerio nos comentaba que ya ha estado por ahí Casa Real con todos los temas de protocolo, organizando un poco cómo va a ser toda esa visita.
2: Juan, seguiremos hablando, realmente un testimonio imprescindible en este momento de lo que está pasando en Ceuta. Un abrazo fuerte, gracias.
7: Un fuerte abrazo.
2: Hasta luego.
7: Gracias a vosotros.
2: 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Dèiem que efectivament a hores d'ara hi ha moltíssima mobilitat a les carreteres catalanes, molta gent amb ganes de deixar enrere el que han estat unes jornades marcades clarament per la pluja. M'ha cridat molt l'atenció avui un caire televisiu en el que es deia que és el primer dia avui a Catalunya en el que en cap punt està plovent. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
8: Hola, Toni, bon vespre.
2: Hi havia ganes, que acabés de ploure?
8: Hi havia ganes que acabés de ploure, però és que, a més, ha coincidit aquestes ganes de que acabés de ploure amb que ha vingut bastant de fred. Per tant, doncs, podríem dir que els fenòmens meteorològics així no diré que extrems, però així curiosos o importants, la veritat és que ens estan afectant aquestes últimes jornades. Cert, últim dia, doncs, primer dia, perdó, sense pluges, ahir encara vam tenir precipitacions, i avui ens hem llevat amb aquestes temperatures doncs, de molt avançada tardor. A Barcelona la mínima ha estat a 12 graus. Molts dies de gener tenim aquesta temperatura. Per tant, fa 15 dies teníem 30, ara estem parlant de temperatures de gener. La veritat és que està sent una tardor una miqueta doncs, complicada en aquest sentit o curiosa. El temps, doncs mira, aquesta nit, tranquil·la, freda, demà al matí ens llevarem amb temperatures de molt avançada tardor. Potser no tan baixes les temperatures com les d'aquest matí, però vaja, demà al matí roba d'abric a tot Catalunya i demà temperatures com les d'avui o una mica més altes. Això vol dir màximes demà entre els 19 i els 22 graus aproximadament. Per tant, cap a migdia no farà doncs, molt, molt de fred. Serà un ambient, doncs, podem dir que més agradable, però només a migdia, perquè la que es pongui el sol a la tarda tornarà a fer fred. I no estem dient res de pluges, però és que a més de núvols poquets n'hi haurà alguns. Per tant, un cap de setmana parlem d'un dissabte, d'un diumenge i d'un dilluns, tres dies de sol, de la presència d'alguns núvols i de temperatures contrastades. Per tant, les nits i els matins bastant freds i en canvi de dia un ambient més atemperat.
2: Molt bé, es podrà aprofitar el pont, doncs, amb tranquil·litat i, efectivament, la primera recollida de bolets, no?, que sabem que hi ha molta expectació de gent que té ganes d'escapar-se a la muntanya. Moltíssimes gràcies, Jordi.
8: Adéu, bona tarda.
2: Fins ara, bona tarda. 4 minuts i 3 quarts de 8. És veritat que tenim una actualitat que ens obliga a mirar simultàniament en moltes direccions alhora. Tenim una situació dins l'Estat molt potent, si ens adonem d'aquesta convocatòria avançada d'eleccions, però també de tots els moviments que estan havent, allò que diem, a l'esquerra de l'esquerra, no? També des del punt de vista, com dèiem al començar el programa, d'Esquerra Republicana de Catalunya, aviam si és finalment o no Gabriel Rufián la persona que encapçalarà la candidatura d'Esquerra, o qui ha acaba fent Gabriel Rufián, que aquesta és una altra pregunta també realment molt, molt interessant. En qualsevol cas, això no significa que no hi hagi assumptes que estan passant al món que aquesta intensitat informativa ens fan perdre de vista, però probablement hauríem de mirar amb atenció, perquè l'última hora d'Ucraïna que ens arriba és realment molt potent. Sembla que la capital, Kiev, que fins ara no és que s'hagués lliurat dels atacs de Rússia, però com a mínim s'hi podia viure amb una mica més de tranquil·litat, està passant per moments molt complicats. Fins i tot l'alcalde de la localitat, de la capital, ha arribat a dir que l'acció d'aquests milers i milers de drons que arriben a diari està destrossant el que és la vida quotidiana, perquè abans arribaven només de matinada i ara ho fan en qualsevol moment del dia. Marxem fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna, que és on es troba la nostra sempre admirada Hania Boislav. Què tal, Hania? Bon vespre, buenas tardes.
9: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están por allá?
2: Estamos con ganas de saber cómo está la situación ahí, Hania, porque en realidad nos dicen que el cerco sobre la población de la capital de Ucrania cada vez se está incrementando más, ¿no?
9: Sí, totalmente. Los ataques son continuos, es todas las noches, a tal punto que hay muchísimas personas que ya han traspasado varias de sus pertenencias a puntos fijos en los subtes, en el metro de Kiev, para no estar saliendo y entrando. Hay cortes de luz continuos. Todavía no es época de calefacción. Ellos comienzan a calentar a nivel general la ciudad a fines de este mes, a mediados de este mes. Por lo tanto, todavía no están calentando, pero ya se sabe que va a haber seguramente problemas con la calefacción, exactamente igual que hubo el primer año. Esto va a volver a ocurrir. Están impactando en todo el territorio del país. Hubo un impacto muy fuerte en la ciudad de Krematorsk, que es en el este, concretamente en el norte de la región de Donetsk. Está justamente ya casi en el frente. Es una región, es una ciudad que estaba lejos del frente en los últimos 4 años, aproximadamente unos 50 kilómetros. En este momento el frente se encuentra unos 15 kilómetros más o menos de esta ciudad y fue impactada muy fuertemente, con 33 personas muertas. Lo importante de esto es que todas las personas heridas y todos los fallecidos siguen siendo civiles.
2: Claro. Fíjate, hablábamos hace unas semanas, Sania, lo que pasa es que, sí, yo lo decía al principio, ¿no? Tenemos una intensidad informativa que una semana parece que va a acabar con la humanidad la inteligencia artificial y la semana siguiente ni nos acordamos, sí, ¿no? Porque tenemos tantos asuntos que es difícil estar en todos lados, ¿no? Pero recordemos que las últimas ofensivas, al menos verbales, que procedían de Vladimir Putin, iban más allá de Ucrania y empezaba a hablar con la posibilidad de otros países de la Unión Europea. Eso en Polonia, que estáis realmente en la frontera como Ucrania, ¿cómo se está viviendo, Jania?
9: Nosotros estamos viviendo la situación de una forma muy tensa. Tenemos una escalación de nerviosismo, por decirlo de alguna manera, en todas partes de la sociedad. Pero una cosa que vos decías recién, que las informaciones de hace una semana son viejas por la cantidad de información que nos llega. Si a mí alguien me hubiera dicho hace dos meses simplemente atrás que una región, la región concretamente que está limitando con Ucrania, todas las noches la gente de esa región en Polonia, de esa provincia, iba a tener alarmas antiaéreas y que ya están casi acostumbrados a eso, te hubiera dicho que no es cierto, que esto no va a pasar. Y sin embargo, por lo menos esta semana han tenido cuatro alarmas y todas las noches se acuestan sabiendo de que posiblemente va a haber un ataque ruso con gran cantidad de drones. También hay que marcar que los drones que están utilizando los rusos son de... son mucho más rápidos y mucho más modernos lo que eran los conocidos drones iraníes que utilizaban antes.
2: ¿Sabemos, ¿sabemos la procedencia o no?
9: Son drones rusos.
2: Directamente.
9: Son drones de... Sí, son drones de... Sí, se han hecho muy ellos modernos también, por decirlo de alguna manera, y ya son drones de construcción rusa. Ucrania también hoy ha mostrado al público, por decirlo de alguna manera, ha presentado en sociedad un nuevo misil balístico de un gran alcance, justamente para poder atacar más en territorio adentro de la Federación Rusa. Entonces ya no tenemos lo que teníamos al principio, un conflicto de un país atacante que se está defendiendo, sino que tenemos una guerra entre dos países, más allá de que Putin siga diciendo que esta es una operación especial.
2: En fin, tendremos que seguir mirando obligatoriamente en esa dirección, pero tendremos que abrir nuestro abanico a otras, porque creo que mañana, pasado mañana, te marchas hasta Brasil para seguir el resultado de esta segunda vuelta entre Lula da Silva y Bolsonaro, ¿no?
9: Sí, exactamente. Me estoy yendo a Argentina, voy a estar unos días en Argentina y me toca Brasil, estar en Brasil justamente entre el 21 y el 25. El 25 es justamente las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones, una elección que para América Latina es sumamente importante porque el presidente que puede ser electo es absolutamente ultraderecha y está mucho más cerca de Milei. Y esto significa para el continente un gran cimbronazo, porque entre otras cosas se dice de que Milei está muy preocupado porque si llega a ganar un presidente ultraderecha en Brasil, él perdería esta posición tan cómoda que tiene con Trump al ser su único aliado en el continente. Entonces esta elección es muy importante, sí.
2: En fin, tendremos que estar muy atentos, te vamos a explotar un poco si no te importa, lo digo porque toda la información que nos puede llegar tanto desde Argentina como desde Brasil nos interesa mucho y nos interesa más todavía como la cuentas tú. Jania Boislav,
9: aquí estoy.
2: Un placer como siempre, muchísimas gracias.
9: Gracias.
2: 12 minuts i arribem a les 8 del vespre. Veritablement, un dia d'aquests, Júlia Ojeda, com estàs, Júlia? Bon vespre. Hauríem de fer una reflexió sobre això que dèiem, no? Que una setmana s'acaba el món per la intel·ligència artificial, l'altra en Iran, és com si ja no existís Iran, i està tot exactament igual. Aquesta fotografia que ens acaben d'oferir des d'Ucraïna, no? Com realment els atacs s'han intensificat d'una manera brutal, i aquí, clar, tenim tanta cosa al damunt la taula que és impossible arribar a tot arreu, no?
10: Jo t'he de dir que feia temps que no tenia la sensació que aquesta setmana està molt bèstia, o sigui, des de dilluns a les 9 del matí, entre els aiguats històrics a Granollers, la convocatòria a eleccions...
2: També històrica.
10: També històrica.
2: És que anem de fet històric, històric, no?
10: En mitja hora de marge, no? Dius, hòstia, de cop i volta el món està convulsionant. Sí, sí.
2: Afortunadament sempre acaba sortint el sol, no?
10: Sí.
2: Que seria la conclusió, d'alguna manera, no? De tot plegat. Elisabet Ortega, com estàs, Elisabet? Bon vespre, bona tarda.
11: Molt bon vespre.
2: Impressiona, aquesta foto de la Jania des de des d'Ucraïna amb aquests drons que han estat construïts ja en època de guerra, en aquest cas per Rússia, i veure com ja la gent del carrer de Kiev es veu alterada la seva normalitat en qualsevol moment del dia.
11: Sí, no, és brutal. La veritat que la generació no millennial vivim cada setmana un event històric i ja estem una miqueta farts, no? Volem una miqueta més de tranquil·litat. Ui. Portem la nostra joventut ben veient tot d'històrica, sí, ja està bé, no?
2: Em sembla, David Langa, com estàs, David? Bon vespre.
12: Bon vespre.
2: Em sembla que els desitjos de l'Elisabet hauran d'esperar, no? És a dir, perquè imaginar-nos una setmana tranquil·la, tal i qual està el panorama en aquests moments, es fa molt complicat, no?
12: Es complica molt i preocupa molt el que escoltàvem d'Ucraïna, la veritat. 4 anys van ja de guerra i aquest ha sigut la pitjor setmana, el pitjor mes, amb més morts civils, amb més ferits civils. Se suposava que amb l'arribada de Trump s'acabaria la guerra en 24 hores, han passat 2 anys, estan abandonats i no sembla que millorarà.
2: No només aquesta, s'havia d'acabar també la guerra entre Israel i Palestina. L'altre dia parlàvem justament per aquest tercer aniversari de l'atemptat terrorista i la cosa està brutal. Anem a veure com li va a Netanyahu a les eleccions, que això també passa en 4 dies, no, Júlia?
10: Sí, el que a mi més feredat em provoca és la cronificació d'aquests conflictes i la passivitat amb què Europa acaba normalitzant, doncs això, ara ho dèiem, no ho deia el David, el temps que fa que aquestes guerres duren, amb la participació, evidentment, dels estats europeus, perquè és que si no, Ucraïna no se n'en sortiria, no? I també aquesta setmana, quan he escoltat algunes intervencions directament amb víctimes o civils sobre el territori, la sensació amb la que per nosaltres també s'ha normalitzat que aquesta gent viu en estat de guerra permanent.
2: Sí, sí.
10: No?
2: Sí,
10: i
2: sí.
10: Quan ho penses a fons, dius, és que és molt bèstia, això.
2: És impressionant, és impressionant. En qualsevol cas, estem a 9 minuts de les 8 del vespre. Tanquem un parèntesi que tornarem a obrir en qualsevol moment, però que entenem de tant en tant. Crec que és la nostra obligació, no? Ens volem no oblidar de conflictes que continuen latents, com és el tema d'Iran, com és el tema d'Ucraïna, i que ens agafen tant de prop, perquè insisteixo que el senyor Putin ha situat ja el conjunt d'Europa en el seu punt de mira, i quan parla de fins a on poden arribar els drons, la veritat és que un es queda una mica intranquil, anem a dir-ho d'aquesta manera. El nom de la setmana clarament ha estat el de Mari Carmen, de manera claríssima. Avui hem començat el nostre programa amb la veu d'un representant de la UGT, en aquest cas valorant aquest minut de silenci que s'ha viscut a les 12 del migdia en el conjunt de l'estat espanyol. En aquests moments hi ha una concentració de persones a la plaça Universitat de Barcelona amb una lluita que m'agradaria, Júlia, comencem per tu, però és evident que m'agradarà conèixer l'opinió de tots els que ja esteu aquí, doncs això, amb una lluita que sembla instal·lada i sense ganes de marxar, no?
10: Sí, aquest... És a dir, la crisi de l'habitatge ha esclatat en un moment en què allò era una olla a pressió, no? És a dir, fa molts anys que venim empalmant primer la bombolla de les hipoteques i després la qüestió de l'habitatge. És veritat que jo crec que Catalunya té una situació diferent, en part perquè a Catalunya s'han aplicat mesures que la resta de l'Estat no, i això també s'ha de dir quan mirem una mica, no, fem el zoom-in. I és una cosa que trobo faltar una mica aquests dies, que recordi. És a dir, a Catalunya hi ha contenció de rendes des del 2020, va ser la primera llei. Altra cosa, si les mesures estan funcionant, però trobo una mica faltar la diferència que hi ha entre les polítiques d'habitatge d'Ayuso i les polítiques d'habitatge que, com a mínim, els socialistes amb els comuns, amb totes les problemàtiques que això tenen, però aquí s'ha negociat d'una altra manera, no? I la pregunta també és per què les polítiques que s'han aplicat fins ara tampoc no estan funcionant i per què no s'estan posant altres mesures sobre la taula, no? Perquè ara sembla que part dels decrets Mari Carmen, que jo trobo que són uns decrets oportunistes, vull dir, els socialistes han trobat el moment que necessitaven idoni per convocar eleccions, perquè era el moment en què Sánchez, jo crec que ha vist la palanca per afiançar la seva pròxima campanya electoral, perquè ho tenia molt difícil. Jo crec que s'estudiarà en totes les facultats de politologia el cas Sánchez, perquè és realment increïble, jo amb tota la distància ideològica que hi tinc, però és increïble com de bona estratega és. El problema és que ara el decret Mari Carmen serà el decret Pedro Sánchez, no? És un decret que, mirat si files prim, és un decret que beneficia a la gent que ara mateix viu de lloguer, però que no soluciona els problemes estructurals del mercat d'habitatge, no? Yeah. I això també és una cosa que jo trobo a faltar dels discursos d'aquests dies.
2: Estem als 6 minuts de les 8, els discursos no es queden aquí, com després tindrem ocasió, lògicament, de parlar tant com calgui sobre aquest assumpte. Deixeu-me que comenti, Adrià, com estàs? Bon vespre, Adrià.
13: Bon vespre, molt bé.
2: Una intervenció d'un eurodiputat a Estrasburg, de Romania, en aquest cas, que ahir parlava de Mari Carmen, i que deia que la situació de l'habitatge a Espanya és una situació molt semblant a la de Romania, a la de França, a la d'Itàlia. Cosa que, d'altra banda, quan nosaltres aquesta temporada passada vam estar 3 dies fent el programa des d'Estrasburg, efectivament, i ens vam adonar com la problemàtica de l'habitatge no és una qüestió local d'aquí, és una qüestió on realment hi ha molta cosa a dir a nivell europeu, no?
13: Em toca a mi?
2: Bueno, he dit Adrià, és a dir, sí, em referia a tu. No, no hi ha Adrià, cap altre Adrià a la
13: Adrià,
2: sala.
13: Adrià, bona tarda. No, sí, evidentment. Jo crec que depèn molt de les polítiques, és a dir, de com estructura el creixement demogràfic un país. Jo personalment ara estic visquent un cas a nivell familiar, que és que tinc un germà que se'n va un any a viure al Japó. El Japó ha fet un model de creixement demogràfic, que és que si tu vols anar a viure al Japó has d'acreditar quins diners tens al banc, on viuràs, de què viuràs, com ho faràs, a què et dedicaràs, què vas a fer allà. És a dir, no, el Japó no et diu, escolta, no volem que no vinguis, però volem que vinguis d'una manera estructurada i ordenada. Val? Per tant, això depèn molt de cada país com estructura ell les seves polítiques de migració. Si tu fas unes polítiques de migració de portes obertes, sense cap control, que aquí vingui tothom i després ja veurem com ho fem, crees una situació habitacional de caos. Perquè més enllà de limitar el tope del lloguer, jo estic de lloguer i aquesta llei em beneficia. I estic en contra d'aquesta llei, perquè jo no aspiro a que a mi l'Estat em salvi la vida. I el que aspiro és que en el mercat hi hagi una situació justa, que si jo demà vull canviar de pis ho pugui fer d'una forma raonable, perquè jo estic lligat a un pis, més que res, perquè si vull canviar és impossible que en trobi un. Llavors, el que passa és que per molt que tu topis el lloguer, el preu del lloguer, si tens 1.000 persones que busquen pis, una tindrà sort, perquè podrà llogar aquell pis a un preu topat. Però què fem amb les altres 999?
2: David Langa, què et sembla aquest assumpte? Com ho veus tu?
12: Una perspectiva interessant, la de l'Adrià. No comparteixo el marc, diguéssim. Podríem entrar a discutir, però jo crec que és el marc equivocat. I el problema és que l'habitatge és un negoci, l'han convertit en un negoci i té unes rendibilitats que no té pràcticament cap negoci. I aquest és el problema. I sense regulació, si ens quedem en el discurs de l'oferta i la demanda, sense regulació serà impossible que acabem amb aquest problema. I comparteixo també amb la Júlia que el decret és insuficient, que el decret és oportunista i que hem d'anar molt més enllà. Hem d'anar molt més enllà amb regulació i també amb inversió pública, amb habitatge públic i en la millora de salaris. Però el marc que planteja l'Adrià crec que és absolutament equivocat i interessat per algunes parts.
2: Elisabet Ortega, i tu com ho veus?
11: Doncs volia fer moltes reflexions. Primer que he faltat, no?, potser el minut de silenci avui també per l'Olga, no?, perquè va ser una dona que es va treure la vida aquí a Catalunya després de demanar ajuda perquè no podia pagar el pis. Doncs el meu record també per ella i també per la Mari Carmen. Volia també parlar, no?, de diferències polítiques que abans comentava la Júlia de la Comunitat de Madrid i Catalunya. Doncs no sé quines seran exactament les diferències, però aquí a Catalunya tenim 3 desnonaments per cadascú que es passa a Madrid. L'habitatge és un problema a tot el món occidental, gairebé, perquè jo me'n recordo fa 6 o 7 anys que jo m'estava examinant pel C1 d'anglès i me'n recordo que el text que tenia a l'examen era justament del problema de l'habitatge a San Francisco. I eren exactament les mateixes causes que ens passaven aquí a Barcelona, no? I quan vaig començar a escoltar gentrificació aquí a Barcelona, jo vaig pensar, ostres, això ja ho vaig aprendre jo fa anys de que ja estava passant a San Francisco. Llavors, és un terme i és una situació que passa a totes les grans ciutats. La solució és tenir més habitatge, perquè si tu ets un particular, s'ha demostrat ara mateix que estem tothom parlant i escoltant cada dia tertúlies radiofòniques, televisives sobre habitatge, s'ha dit que el Banc d'Espanya, les dades que tenim són que el 75% de l'habitatge que hi ha en lloguer són de petits propietaris, que tenen un habitatge, llavors.
2: Sí, és interessantíssim aquest informe del Banc d'Espanya perquè posa més coses al damunt de la taula. Posa que falten terrenys on construir-se i, sobretot, mà d'obra. per fer-lo. La qual cosa ens porta una situació complicadíssima en molts sentits. Deixa'm només una cosa que has dit que no és exacta. I, sí, i t'ho dic perquè vam entrevistar ahir els organitzadors d'aquest Minut de Silenci. El Minut de Silenci estava convocada per la Mari Carmen i per l'Olga Matute. De fet, ho hem explicat així.
11: Doncs els mitjans que he llegit jo aquest matí no m'han informat.
2: Potser hauràs d'ampliar
11: hauré d'escoltar Ràdio 4 24 hores, llavors.
2: Bueno,
11: sí. No, és veritat.
2: Sí, per què no?
13: 24 hores no, que has de dormir, eh?
2: Vinga, Clàudia Terines, hola, Clàudia.
14: Jo un minut, no t'ho puc fer, això ho saps,
2: no? No és un minut. Tens 10 segons o 15.
14: Ah, 10 segons.
2: Sí, però tu no t'amoïnis, perquè quan tornem de les notícies... Et donaré la paraula sempre a tu.
14: Veus? Que bé. No, doncs mira, també et dic, a trencar una mica, com que només tinc 10 segons, també molts ànims a la gent que aquesta setmana, que fa menys de 6 dies, també s'ha vist desprovista de casa seva, dels seus negocis, perquè les inundacions també han sigut un daltabaix, i jo porto una setmana, de veritat, sí? Horrible.
2: El despatx, això ho heu viscut.
14: El despatx de famílies que, bueno, amb, perdó, a Pineda de Mar, tot, la casa, els baixos, tot, tot. No ha quedat res. Negocis, a TikTok, un concessionari, dos plantes, tot se'n va anar per la riera, va desbordar. O sigui, el carrer principal de Pineda, tothom que hi havia allà, va perdre tot.
2: Sí,
14: les cases van quedar totalment devastades. Això a Pineda, gent de Granollers, que també ha quedat molt afectades, empreses, gent que ara mateix està en un ERE, gent que està en un ERTE, gent que està ara mateix espantada per la situació. Pues, tot el meu recolzament, perquè també ha estat una setmana molt catastròfica a aquest nivell.
2: D'això se'n diu aprofitar molt bé, 30 segons, si em permets que t'ho digui. Anem a fer una petita pausa, són les 8 i 1 minut, anem a recordar una mica els principals esdeveniments que s'estan produint en aquests moments. Laura Monill, què tal? Bon vespre, Laura.
15: Bon vespre, Toni.
2: Amb la mirada posada, lògicament, a la plaça Universitat, no?
15: Correcte, comencem situant-nos aquí, al centre de Barcelona, a la plaça Universitat, on està en marxa a aquesta hora una de les protestes convocades pels sindicats d'habitatge i llogateres de Catalunya en homenatge a la Mari Carmen, la dona de 87 anys morta aquesta setmana a l'hospital després del seu desnonament. Allà hi és el nostre company Toni Conde. Bon vespre.
16: Bon vespre. En aquest moment, els manifestants s'han ubicat a la porta de la Universitat de Barcelona fent càntics a favor de la vaga general i pel dret a l'habitatge, i des de les finestres de l'edifici de la Universitat de Barcelona s'han penjat ara mateix dos pancartes també cridant a la vaga general. Han ubicat a la porta de l'edifici central també una corona de flors en homenatge a l'Olga, la Mari Carmen i totes les víctimes dels desnonaments que han perdut la vida. La Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha animat a participar de la vaga general, que diu que va contra els fons voltors i també els polítics que no han fet res en dues legislatures.
17: Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
18: Gràcies a tothom per haver vingut.
19: Tenim 33 dies per organitzar una vaga general, que el que ha d'assegurar és que això mai més torni a passar. I, per tant, una vaga general contra aquesta gent, però per aconseguir coses concretes. Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives.
16: Ara mateix, milers de persones, com deia, es concentren a la porta de la UB amb una pancarta que crida a la vaga general.
15: Gràcies, Toni. Doncs aquesta concentració arriba després que aquest migdia s'hagi dut a terme un minut de silenci arreu del territori en record de totes les víctimes del rendisme. Entre d'altres, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera Alícia Romero han sortit a la plaça Sant Jaume per escenificar la seva mostra de condol acompanyats per treballadors municipals. Pablo Romero, de la UGT, ha llegit part d'un manifest en acabar.
1: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
15: Al metro de Barcelona també s'ha fet una aturada del servei durant un minut. I de la política, el rei del Marroc, Mohamed VI, ha advertit que les relacions amb Espanya no poden estar sotmeses a pressions, amenaces ni xantatges. Ho ha dit en un discurs amb motiu de l'obertura de la nova legislatura, on també ha denunciat, diu, la instrumentalització política de l'entrada massiva de 80.000 persones a Ceuta el juliol passat. Amb tot, Mohamed VI ha reconegut...
20: Home, jo no tampoc he de ser a Espanya.
15: que la cooperació amb Espanya és una decisió sobirana i voluntària i ha reconegut avenços en diversos àmbits, especialment en la lluita contra la migració irregular. Tot i això, considera que aquesta col·laboració afronta dificultats importants. Mohamed VI també ha criticat les traves legals i judicials que, segons afirma, dificulten la repatriació de menors migrants i d'algunes persones que sol·liciten refugi. Assegura que aquesta situació afavoreix l'activitat de les xarxes criminals.
2: Déu-n'hi-do. Doncs després en parlarem, lògicament, d'aquestes paraules del rei del Marroc. Gràcies, Laura. Fins després.
15: Fins ara.
2: 8 i 4 minuts. Actualitzem ràpidament informació d'entrada per parlar del temps. Marxem fins a l'AM. Noelia García, bona nit.
20: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol, predominen el cel clar o poc ennuvolat. De nit, núvols baixos amb possibles boires a la Vall d'Aran. Pujaran les temperatures, màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. A Tarragona continuarà bufant el vent mestral amb intensitat moderada. A la resta, vent fluix variable. Les temperatures mínimes també pujaran, 13 graus a Barcelona, 12 a Tarragona i 9 a Girona i a Lleida. El diumenge i també el dilluns festiu continuarem amb temps estable i sense pluges. És una informació d'AM.
2: Gràcies, Noelia. I ara parlem del trànsit, molt important. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. La veritat és que sembla que millora i ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona. És cert que les rondes encara van carregades, ronda de dalt, ronda litoral, encara hi trobem trams de retenció, s'ha fet en totes dues direccions. Aquesta àrea metropolitana, la veritat és que està millorant molt ràpidament, principals entrades i sortides de Barcelona. Fins i tot la P7 ha millorat moltíssim, ja com a molt trobarem zones intenses, però ja no parlem de retencions, tampoc en aquesta autopista AP7. On sí que mantenim aturades és a l'autovia 2, a Jorba, uns 4-5 quilòmetres ben bons, en sentit Lleida, i a les vies que ens porten cap al Pirineu. A darrera hora encara parlem d'aturades, uns 3 quilòmetres a la C16, a Berga, un pèl més amunt, a l'altura de Cercs, però també a la C-17, retencions d'uns 3 quilòmetres al tram de Ripoll, també en direcció nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Senyores, senyors, 8 i 6 minuts. El Pla B de Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb Júlia Ojeda, professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Adirea Mercader, executiu de vendes del sector de la construcció, Elisabet Ortega, vicesecretària territorial del Partit Popular de Catalunya, David Langa, membre de l'executiva de Barcelona en Comú, i l'advocada Clàudia Tarines, amb la que hem arribat a les 8, però amb la que havíem de començar també després de les notícies, perquè efectivament no havia tingut temps de referir-se al tema al que segurament li dedicarem uns quants minuts al nostre programa. En aquests moments, marxarem d'aquí una estona, sentíem la quantitat de gent que hi ha efectivament ara mateix a la plaça Universitat de Barcelona en protesta per aquestes dues morts, la de Mari Carmen Abascal i la de Olga Matute. És evident que hem tingut una setmana de bojos. Ahir mateix la fotografia de Mari Carmen era impressionant, perquè va sortir absolutament a tot el món, des del New York Times, a la BBC, la CNN, al Corriere de la Sera, era el Clarín, Argentina. És evident, Claudi, que s'ha convertit en tot un símbol.
14: S'ha convertit en un símbol, i també t'haig de dir que sap greu com se l'està utilitzant, perquè aquesta instrumentalització que hi ha hagut d'aquesta senyora, sent un símbol, també s'hagués pogut utilitzar realment per fer una reflexió, i hosti, és que es tiren els draps els uns als altres d'una forma que és escarnissadora.
2: Però ella va posar la creueta de a on volia pertànyer, perquè recordem que aquesta dona no va aparèixer per casualitat en tota aquesta història. Ella formava part del sindicat d'inquilines, en aquest cas, de Madrid. Per tant, diguem que la primera que va escombrar en una direcció va ser ella mateixa.
14: Sí, perquè a més crec que també havia escrit una carta per demanar auxili, i en aquest sentit, com que suposo que tampoc se li va fer massa cas, doncs va recórrer allà on potser se'n podria sortir més. De totes formes, això hauria de servir per fer una reflexió des de i preguntar-nos què funciona bé de la vivenda. Perquè, sincerament, què funciona bé? La vivenda engloba tantes coses, des de la part de la construcció, des de la part que es posa a disposició de nous propietaris i de nous llogaters, des de la part en què es judicialitza, i és que ara mateix, d'aquestes tres branques, cap està funcionant. Si tu mires el moment de la construcció, de liberalitzar terrenys, no està, o sigui, no engeguen absolutament res, i a més els tràmits són lentíssims. Si mires quan tarden a donar-te una llicència municipal i la mitja és d'un any i mig, és lamentable. Si mires que les polítiques, a més, et restringeixen i et diuen cap a on has de destinar aquestes vivendes, doncs, evidentment, qui ho ha convertit en un negoci, perquè en el fons no deixa de ser que qui es juga al patrimoni i es fica a construir també busca una rentabilitat, i evidentment amb la quota del 30%, doncs això se li disminueix, cau en picat i no hi ha res. Doncs partim de la base que la construcció és estèril, estèril totalment. Si després parlem de la regulació, amb la vivenda que tenim. Ostres, no, hi ha algú que està fallant. Hi ha algú que està fallant, i amb els nous reials decret, jo vaig mirar Idealista, Fotocasa i Habitaclea el dia abans i el dia després, i hosti, van desaparèixer una quantitat indecent de vivendes que estaven a disposició presumptament de lloguer i que han desaparegut davant de la incertesa, perquè jo crec que el principal problema ja no és com es regula això. El problema és la inseguretat jurídica. La inseguretat jurídica que ens arriba, sobretot, a la fase judicial. La fase judicial que està totalment, o sigui, totalment obsoleta en el moment de, o com es tracten aquest tipus de denúncies i demandes de desnonament. També després la fase de la intervenció de serveis socials i realment la seva participació en aquests procediments. El que no pot ser és que la judicatura, davant d'un tema també tan flagrant, no faci també una reflexió de dir, escoltin, anem a revisar què està passant, perquè tenim aquí una quantitat indecent de demandes aturades i que la resolució mitjana de primeres instàncies és d'entre 2 i 3 anys, que si te'n vas a segones instàncies ens n'anem a 4 o 5 anys. I quan es determina la vulnerabilitat, que a més la llei ho estipula i analitza realment els perfils que es poden determinar si són o no vulnerables, on estan els serveis socials? On són?
0: Col·lapsats.
14: Col·lapsats. Tot està col·lapsat. No hi ha gent que doni llicències, no tenim aparelladors, no tenim gent en els jutjats. Està tot absolutament... O sigui, el parc de la vivenda, miris per on te'l miris, ara mateix fa aigües.
2: Sí, sí. Júlia, digues.
0: Sí, bé, d'acord amb algunes idees que s'han posat sobre la taula. Quan abans deia... trobo faltant al discurs públic dels sindicats d'habitatge una reflexió més estructural, va una mica per aquí, perquè podem estar d'acord que la qüestió de l'habitatge és un drama absolut, a més és el dret, un dels drets fonamentals sobre els quals no pots aixecar una societat democràtica si aquest dret no està garantit, vull dir, això és indiscutible, igual que l'educació, igual que la sanitat, no? Ara bé, a Catalunya... des del 2013 hi han hagut 139.000 desnonaments, de tota mena, hipotecaris, de lloguers. Cap de les mesures que ha aplicat el PSC o el PSOE amb la Llei Vivienda han solucionat aquest problema, perquè ni la contenció és una solució, la contenció és una solució a curt termini. Et permet anar a l'emergència, que és el que està fent el PSOE amb aquests decrets. Van a l'emergència, però no van a l'estructura. I l'emergència, en una situació en què hi ha molta gent que està fora del mercat del lloguer, el que només beneficia és a la gent que hi ha a dins. Llavors, hi ha un seguit de demandes que a mi em semblen molt problemàtiques, alhora que em semblen també interessants. És a dir, el parc d'habitatge de lloguer de l'Estat espanyol i de Catalunya és lamentable. O sigui, estem a ronda el 2%, entre el 2 i el 5%. Viena té el 30%. Clar, aleshores... hi ha un problema, i és que el sindicat de llogateres demana que es pugui viure de lloguer com a Viena quan nosaltres no som Viena, per moltes raons. Bàsicament perquè també les mesures que estan demanant ara mateix és que puguis viure de lloguer com de la mateixa manera que vius en un pis hipotecat. I no són el mateix. O sigui, si el mercat de lloguer existeix és perquè sigui un mercat de circulació d'habitatge. No? Aleshores, hi ha mesures que ara mateix estan per part de l'esquerra solventant l'emergència, que generen més problemes. I això, qui ho sap perfectament, i ara veurem si es torna a presentar, és Ada Colau. És Ada Colau. És a dir, estem en el cicle on estem veient que una lideresa del moviment per l'habitatge de fa 20 anys es torna a presentar dient que tenim el mateix problema que quan ella va entrar i havent governat. És que sembla el dia de la marmota. Sembla el dia de la marmota. Aleshores, jo ja acabo, però estic molt d'acord amb diverses intervencions que s'han dit. És a dir, jo crec que... qualsevol societat democràtica ha de poder garantir amb tots els mitjans que el dret a l'habitatge pugui ser materialitzat. Exacte, gràcies. I que això no només s'aconsegueix amb lleis d'habitatge promogudes per sindicats que són lobbies, que són lobbies, perquè el sindicat de llogateres fa una feina interessant en termes d'acció sindical, però és un lobby, i ara mateix està actuant com a actor polític, com a actor, i no és un partit. Aleshores, aquí jo el que diria és, hem d'anar a solucions més estructurals. Falta habitatge, hi ha més gent que pisos, jo m'he fet un fart de dir-ho en aquesta tortúlia, hi ha més gent que pisos, i això és un problema de sociodemogràfic. Llavors, si tu no tens els pisos, què fan? Els pisos o es divideixen

0: que ens estan dient tant la Clàudia com la Júlia, però deixeu-me que traiem el cap un moment. A la plaça Universitat de Barcelona on tenim el nostre company Toni Conde. Com estàs, Toni? Bon vespre.
1: Bon vespre, doncs. Sí, mira, aquí estem a la plaça Universitat, tot i que just en estos moments comença a marxar la manifestació. Baixen en direcció a plaça Catalunya. Fa uns minuts també s'han concentrat a la porta de la Universitat de Barcelona, on han penjat dues pancartes. En una diu Casa de la Vaga, a la façana, l'altra crida a la vaga general. Ahir han mantingut un minut de silenci, han encès els llums del mòbil i també després, quan ha acabat el minut de silenci en homenatge a l'Olga i la Mari Carmen i totes les víctimes dels desnonaments, també han agitat les claus. Pel moment, la manifestació, això, està començant a circular ara i fins al moment hem estat concentrats a plaça Universitat.
0: Molta gent per aquí, Toni?
1: Sí, jo contaria la gent en milers, moltíssimes banderes i molta gent amb les armilles, aquests jupetins taronja del sindicat de llogateres, moltíssimes pancartes, per exemple, ara en veig una que diu vaga general, això tot just comença, i allà al fons també se'n veu una que és contra el rendisme, demana expropiar els rendistes per anar també a la vaga general, moltíssimes banderes i moltíssima gent aquí realment.
0: Molt bé. Toni Conde, moltíssimes gràcies, t'escoltem després a les 9. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Passa un minut d'un quart de nou. David, s'estan comentant moltes coses. Què et sembla?
2: Moltes coses, sí. Aviam, convindrem, ho hem comentat abans, que el problema d'habitatge no és un problema que existeixi només a Barcelona. Just abans ho comentaves tu, Toni. Després, tampoc hi ha una solució màgica. Aquí comentaven diversos problemes i no trobarem una solució màgica. I segur que només la regulació no és una solució màgica, però és absolutament necessària, també. Per què parlàvem de negoci? Abans també es comentava un informe, també un informe d'any 23 o 24 de l'Institut Metròpoli, que explica qui té els pisos a Barcelona, no? Abans es comentava un 80%, diguéssim, de propietaris que en tenen un sol pis, però és que hi ha un 5% que n'acumula un 35%, que en tenen 3 o més, acumulant 100, 200, 1.000, 2.000. Expliqueu-me si això no és per fer negocis, aquesta acumulació de capitals i de patrimoni no és per fer negocis. El mateix passa amb els huts, amb els allotjaments turístics, no? Que se suposa que s'eliminaran el novembre del 2028, però el 60% de tots d'aquests 10.000, són d'empreses que en tenen com a mínim 4 o molts més. Algú que m'expliqui si això és o no és per fer negoci. I està clar que també s'ha de construir, està clar que s'han de baixar les rendibilitats i s'ha de fer molta inversió pública per habitatge públic. Que, si no, el negoci, els qui ho volen fer, ho continuaran fent per les rendibilitats que dona aquest negoci. Per això s'ha de regular, perquè si no, no acabarem mai amb aquest problema.
0: Elisabet, havies demanat la paraula, m'ha semblat, oi?
3: Sí, no, abans volia... A veure, el que comentava no, abans de fer història del 75%, dic la xifra així ara de cap, que els pisos que estan en lloguer són propietat de particulars que tenen només casa seva i una altra per llogar-ho. I estem atacant aquestes persones. Se les està dient rentistes, que volen aprofitar, que viuen del suor i del treball de les altres persones, quan molts pisos d'aquests estan hipotecats i el lloguer l'utilitzen per poder pagar part d'aquesta hipoteca. A més, topar els preus ajuda a la persona que té el pis ja llogat, no a la persona nova que ha de llogar un pis nou. I a més, n'hi ha pocs pisos. Hi ha molts interessats per anar-se amb aquests pisos. I tu, com a propietari, al final assumeixes un risc. I el que has de dir és, jo pujo el preu perquè si d'aquí a 2 mesos, un any, em deixen de pagar, ni que sigui haver recuperat una miqueta de més. Clar, ara mateix, tu llogues al pis, se't declara vulnerable a l'inquilí i el que deia, no?, que són 2 anys, 3 anys, 4 anys per retornar-lo. Aquesta setmana ha sigut notícia també d'un desnonament a Jaén on la persona que vivia no pagava 360 euros al mes de lloguer. 360 euros durant 5 anys a una persona gran de 76 anys. Clar, aquesta dona, quan ha recuperat el pis, ha dit, no el torno a llogar, jo el venc. Doncs ja tenim un pis menys al mercat de lloguer.
0: Adrià, sí.
4: A veure, diverses coses. La primera, jo crec que ja ho he dit altres vegades, és, la pregunta és lícit fer negoci amb l'habitatge? Per mi sí. El meu avi era paleta, construïa cases i construïa pisos i es guanyava la vida. Per tant, és lícit fer negoci amb l'habitatge. A mi no em sembla malament. L'habitatge és un dret? Sí, menjar també és un dret. I el Mercadona és una empresa que fa negoci, el Lidl és una empresa que fa negoci, tothom fa negoci i tu vas a comprar on millor et convingui. Per tant, a mi que amb l'habitatge pugui ser sí, un negoci, em sembla normal. Que sigui un monopoli o un oligopoli, no em sembla normal. I per tant, vull un estat que regularitzi que no sigui un oligopoli o un monopoli.

0: monopoli. Dit això, quan parlem d'habitatge i parlem de grans capitals, jo sempre faig la mateixa pregunta que encara no he trobat ningú que me la sàpiga contestar. Tenim 5 milions de persones, 10 milions de persones que volen viure a Barcelona. Com ho fem? Com ho fem? Llavors, jo ho sento, no tothom pot viure a Barcelona, no tothom té dret a viure a Barcelona. Em sap greu, és el meu punt de vista, igual que no tothom té dret a viure a Suïssa, o no tothom té dret a viure a Dinamarca, o no tothom té dret a viure al Japó. Perquè estem en una situació de tensió. Segona cosa. Tercera consideració. Hem regularitzat 150.000 persones, de les quals a Catalunya 60.000 s'han declarat vulnerables en un procés de regularització. I ara fem automàticament una llei on diguem que els vulnerables no se'ls pot desnonar. Automàticament aquesta gent, els que no tenen pis, ja es poden oblidar de buscar pis. Perquè no en trobaran. Perquè tenen un certificat de vulnerabilitat que no en trobaran. I quarta cosa, i acabo perquè per mi, si no, m'allargo molt. Jo estic fart de dir, no falta habitatge. Falta recol·locar persones. Falta recol·locar persones, però jo moc per Catalunya cada setmana molt. He estat a Terres de l'Ebre, hi ha molt d'habitatge a Terres de l'Ebre. Si te'n vas a pobles... Però aquesta és una altra discussió.
1: No,
0: no, no, no, no, no. El model econòmic, que podem discutir del model econòmic i d'infraestructures, però estem portant a Barcelona expats, gent que venen a obrir paquis 24 hores, i jo ho sento molt, no vull tota aquesta gent perquè crec que no generen cap tipus de valor a la meva societat. I per tant, la persona que vulgui anar a obrir un supermercat 24 hores o a treballar a teledistància perquè ve de Finlàndia, que se'n vagi al Carràs, que hi ha un munt d'habitatge i molt més econòmic.
2: El meu barri, per cert, acaben de tancar dos d'aquests negocis dels que parlaves ara fa un moment. 8:21 minuts. Com em sap greu perquè el David ha de marxar d'aquí a 9 minuts, i com crec que sobre aquesta qüestió podríem seguir donant voltes i cadascuna de les postures estan al damunt la taula, i em quedo de tota manera amb una cosa que ha dit la Júlia Ojeda ara fa una estona, que em sembla que és un tema a desenvolupar amb calma, que és el de estem posant una tirita però no estem solucionant el problema. És a dir, perquè segurament a la solució del problema aquí hauríem d'incloure tot. Sembla que uns estiguin parlant només d'una qüestió quan efectivament el tema de la construcció sembla que és una evidència. Jo crec que en un moment donat gairebé tothom, no sé si tothom, però gairebé tothom, entén que la construcció també ha d'estar present en el que és la solució i la desburocratització de tot el que hi ha entorn a la construcció d'habitatges, sobretot habitatges de protecció oficial. Fa no massa temps ens acompanyava un dia, un habitual, d'altra banda, en Damià Calvet, que, com sabeu, ha tingut diverses responsabilitats al govern de Catalunya, i ens recordava quin és el procés per arribar a construir un edifici de protecció oficial, i és veritablement una bogeria, la de temps, papers, permisos i tal, que fan que per molt bona voluntat que posis, tu agafes un edifici i fins d'aquí 7-8 anys no tindràs aquest edifici enllestit. És veritat també que ens passem la vida dient això, i com fa molts anys que ho diem, ja hauríem de tenir els edificis que van començar fa 7 o 8 anys, però seguim sense tenir-los. En fi, les 8:23 minuts. Ara fa un moment se m'ha encès un llum al telèfon, la Júlia m'ha avisat, ui, ha passat alguna cosa al teu telèfon, i era una alerta d'una informació que ha aparegut fa un moment de La Vanguardia i que és molt interessant. Atenció al titular, no? Perquè nosaltres obríem avui el programa dient que aquest cap de setmana és el deadline, és a dir, és el moment final en el qual hem de saber què farà Gabriel Rufián, si efectivament encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana o no. Doncs segurament per ajudar-lo a aclarir-se, Ada Colau ha fet unes declaracions prou interessants, ha obert el front ampli a Gabriel Rufián. Estic llegint literalment el titular de La Vanguardia, i li demana exercir el seu lideratge per unir a les esquerres. Vaja, que li ha tirat els trastos políticament, o sigui, dit d'una altra manera, no es pot dir d'una manera més clara. Com ho veus, David? Què et sembla?
3: Ho veig molt bé, però a mi no em sembla tan nou, ni per part del Rufián ni per part del front ampli. Si ha de ser un front ampli, que sigui el més ampli possible, i el Rufián fa molts mesos que diu que vol dirigir-se cap aquí, doncs li hem de preguntar a ell si vol o no vol, i jo crec que està bé que la de Colau li faci aquesta pregunta, perquè al final és ell el que ha de decidir si està per un front ampli o si està per altres interessos.
2: Home, diríem, no sé com ho esteu veient, però diríem que des de diferents àmbits s'està convidant a Gabriel Rufián a que prengui la decisió. Pablo Iglesias, des de fa uns dies, està fent una enquesta a Twitter, avui no l'he vist, però ahir havien votat com 72.000 persones, i de tots els líders que hi ha al damunt la taula, la primera posició era molt clarament per Gabriel Rufián, a continuació Irene Montero, hi havia també Pablo Bustinduy, el senyor Emilio Delgado, de Más Madrid, crec que la cinquena posició efectivament era per Ada Colau, l'última era Mònica García, que és una cosa que ens ha cridat també molt l'atenció, perquè la ministra de Sanitat s'havia postulat per ser la candidata d'aquest front comú, front obert, d'aquest front ampli. Sé que és un front, però a vegades em despisto. Júlia, com ho veus tu?
1: El front d'Aragó. Com ho veig? Mira, per mi seria una alegria que Rufián faci el pas, definitivament, al lloc natural que li pertoca, que és l'esquerra espanyola, i així els independentistes, jo saps que sóc independentista, podríem tornar a parlar de què s'ha de fer a Madrid o no, o de quina manera. Jo crec que, a més, també per mantenir, diguéssim, la coherència Esquerra Republicana. És a dir, jo crec que el problema fonamental és que Esquerra Republicana està capturada per Rufián, és a dir, Junqueras necessita més a Rufián que Rufián a Junqueras, i això s'ha vist, perquè qui més està condicionant els debats dins del que passarà a Esquerra és Rufián, anant a la seva. I jo crec que hi ha una part legítima de Rufián, de dir, jo m'he guanyat una posició a Madrid, és el líder de les esquerres amb més popularitat, i això és legítim, i per tant, ell ha acumulat el poder, un poder que el partit li ha permès que acumulés. Per tant, jo crec que seria hora que fes el pas, que sigui el republicanisme ampli de tall espanyol que abanderi aquest front ampli, perfecte, a més, Rufián està empadronat al País Basc, vull dir que crec que fa temps que a Catalunya no li interessa gaire. Aleshores, crec que és una bona notícia, jo no el votaré, evidentment, però crec que és una bona notícia perquè així els partits independentistes, de veritat independentistes, poden tornar a recomposar-se.
2: Com ho veus tu, Adrià?
0: És que Rufián és un personatge que és com un monstre alimentat per el seu ego. És una persona que es va presentar d'alcalde Santa Coloma de Gramenet i no la va trepitjar mai, però no la va trepitjar mai. Jo, que m'he dedicat a mirar els actes dels plens, mai es va presentar cap ple siguin regidor de Santa Coloma de Gramenet, no? Vull dir, quan hi era diputat a Madrid. Vull dir, va venir aquí a fer el Pamplines, jo ho sento, però Santa Coloma no li importava res, no? I jo ja fa temps que crec que a Catalunya li importa ben poc. Ell té el seu ecosistema muntat a Madrid, és un personatge alimentat per el seu ego, que hem vist inclús a nivell d'imatge l'evolució que ha fet en els últims 10 anys d'estar a Madrid, no? Que ha passat de ser, per dir alguna cosa, un revolucionari estètic, a ser el senyorito que quan convé aguantar el model, el govern i aguantar l'establishment no té cap problema per aguantar-lo, i penso que a mi és trist per Esquerra Republicana, no? Que Esquerra Republicana, teòricament, que es vanta de ser un partit amb la història i amb la tradició que té, que estigui pendent de Rufián. Ostres, jo si fos el president d'Esquerra Republicana, diria, escolti, vostè té dubtes? No es preocupi. Ora. Següent, ja està. Però ho veig tot una mica un trist paper.
2: Home, diríem que en les últimes hores hi ha un nom que ha emergit, que és el de Jordi Albert, d'altra banda, un habitual de les tertúlies d'aquest programa, que vindria a ser, m'ha fet molta gràcia, el pla B d'Esquerra Republicana, en aquest cas, no? Clàudia, com ho dius tu? Com ho veus?
4: No, jo crec que seria més natural aquest paper d'en Gabriel Rufián encapçalant aquest front comú o front ampli que no pas encapçalar la llista d'Esquerra Republicana. És que sempre l'he vist com una persona totalment autònoma al seu partit, amb zero identitat realment amb les polítiques independentistes d'Esquerra Republicana. A més, sempre ha anat una mica a la seva bola. És força crític, o sigui, li fot bufetades tant a un cantó com a l'altre, i jo crec que això li ha donat certa protagonisme en el sentit de... O que la gent l'acull bé perquè el veu com una veu crítica totalment autònoma, realment, al seu partit. Fora de ser d'esquerres, no hi ha res més que el lligui, o que jo hagi vist mai que el lligui, a el que és Esquerra Republicana.
2: Elisabet, deixa'm que li faci un últim comentari al David, perquè ha de marxar, en un minut ha de marxar, i no m'agradaria que es quedés amb ganes de dir alguna cosa sobre el que ha escoltat en els darrers minuts. Home, el seu partit formaria part d'aquest front ampli. Front ampli, eh? Sí.
3: Front ampli, i front comú, i front obert, i tot el que vulguis. Però aviam, jo pel que veig, o sigui, li hem de passar aquest clip al Rufián i dir-li que totes estem d'acord en que estigui dins del front ampli. Jo estic encantat, la veritat, té molt capital polític. Jo penso, com he dit, que el front ampli ha de ser el més ampli possible, i han d'estar tothom, hi ha d'estar l'Ada, hi ha d'estar la Mònica, hi ha d'estar el Rufián, hi han d'estar tots i totes, i jo crec que només així podrem aconseguir una majoria que paria a la dreta i que realment posi les polítiques que ens interessen al centre. Per tant, Depèn d'ell, depèn d'ell, estarem encantats.
2: Gràcies, David. Ens moltes gràcies. Veiem aviat, esperem. Moltes gràcies. Elisabet Ortega, ara sí, què et sembla, tu?
5: A veure, la meva opinió, no?, és irrellevant en aquest moment, però, clar, Rufián, el que mai no ha semblat ser, ha sigut independentista, llavors, deixar un partit cuya bandera més reconeguda és la treballa per la independència, un personatge, no?, que ha sigut gens credibilitat amb aquest tema, doncs el retracta. I tampoc no em sorprèn, no?, si va ser ell que va començar la seva campanya i els seus actes per poder arribar a on sembla ser que està arribant ara mateix. Llavors, jo crec que és una persona que viu molt bé a Madrid, que no se'n vol tornar a Catalunya ni regalau. Llavors, que ha trepitjat moqueta i jo crec que amb això ja és una persona que canvia totalment.
2: Què volies afegir, Adrià?
0: No, un parell de coses, que el show del Frente Amplio em recorda, no?, quan vens repasses la història, el Frente d'Izquierdas del 36.
5: Estan intentant ara per el xerrat també, també ha llançat avui que vol...
0: I llavors hi ha una cosa que a mi sempre em sorprèn molt de quan arriben les eleccions i s'han d'unir les esquerres, que el discurs és esto no va de nombres, mai va de noms, però comences a mirar i qui ho encapçala i qui vol i qui no volem...
2: Però
0: i qui
2: és
0: no
2: normal. Sé és que qualsevol partit sense els líders que tenen
0: total,
2: tindria una estratègia.
0: Però jo no dic que no sigui normal, però jo crec que els ciutadans també som lliures de criticar, de dir, si un et diu que no va de nombres i els dos minuts la discussió és que nombres van a la llista, dius, home, dissimulin una mica més, però no me diguin que no va de noms, perquè sí que va de noms.
1: Jo t'he de dir, sí, que em sap molt greu, i de fet he estat molt pendent aviam si feia el pas o no, que el Bustinduy no hagi fet el pas, perquè, ja, mira, que a mi m'interessa poc el que passa a Madrid, eh?
2: És veritat, però... que Pablo Bustinduy és un senyor que agrada molt a molta gent.
1: Però és que a més és molt bo, o sigui, ho ha fet molt bé com a ministre. Jo crec que els últims dies ha patinat amb el marc del PSOE perquè era impossible sortir aquell marc, diguéssim, dret, però em va saber molt greu perquè jo crec que era un gran actiu i jo he demanat gent de dins de Moncloa i tal i m'han dit que no volia.
2: Que ell no volia.
1: Que està molt cremat, però molt cremat. I que no volia. I mira que, o sigui, se li ha dit, fes el pas, fes el pas, fes el pas, i ha dit que no.
2: És fàcil d'entendre.
1: Sí.
4: Potser perquè és vàlid o està creu.
1: Sí, no, absolutament. El que passa és que sap greu perquè un tio que ha fet de ministre de manera exemplar, un tio, no, vull dir que un tio molt solvent, doncs acabi cremat i davant de lideratges que, hòstia, no ho sé, jo no sé quins galons té Gabriel Rufián últimament, a banda de fer-se vídeos amb Vito Quiles, eh? Vull dir, ho dic perquè també Rufián és un tio que fa molt temps que viu de la política. I això també es nota. O sigui, el Bustinduy era un tio que venia de la universitat. També és veritat que no es garantia, venir de la universitat, però, vull dir, o la Mònica García mateix, que és una metgessa, no? Vull dir que a mi hi ha perfils de polítics que em generen, si més no, una credibilitat, no? I amb Rufián, em sap greu, però no aquesta credibilitat no la veig. I a banda que la meitat dels diputats de Madrid d'Esquerra Republicana han dimitit, i ara que dius a bones hores, estan dient...
2: Ja. També deixa'm dir-te, Júlia, que era molt difícil dir-ho abans.
1: Sí, sí.
2: Era molt difícil a mitja de legislatura obrir una guerra interna de manera pública. Era molt complicat, no? Segurament té tota la lògica que hagin esperat en aquest moment per dir les coses que efectivament
1: estan dient. Sí, però
2: sap greu, no? En fi, digues. Sí.
4: Jo és que el veig com un mestre de cerimònies, també, eh? O sigui, realment està així, allà, fent una mica el paper. Però també a mi m'agradaria recordar què va passar amb la coalició de Sumar i Podemos. O sigui, realment la gent ha de tenir una mica de memòria i veure que per molt que es facin aquestes coalicions presumptament per aglutinar més vots, després la realitat és una altra i les disputes que es tenen entre partits i per egos i per veure qui fa què i qui es fica la medalla de què,
2: però això també
4: duri ben poc.
2: Si em permets, ho dic, perquè, i podem continuar una mica per aquí, perquè jo crec que obres un tema, un meló molt interessant. Sí. És que segurament l'actitud de Podemos en aquests moments veu d'això. És a dir, perquè quan es va constituir aquella unió entre Sumar i Podemos, diríem, i jo crec que va ser bastant evident, que es va arribar a ningunejar d'una manera bastant potent a Podemos. més enllà de també l'època que Pablo Iglesias va ser vicepresident del govern i de més. Clar, jo crec que n'ha pres la lliçó. Què és el que demana Podemos?
1: Primàries.
2: Clar, però tampoc és cap tonteria amb una unió d'aquestes característiques, no? O sigui, que entre tots els partits es faci unes primàries per escollir el candidat. Jo crec que és bastant fàcil d'entendre, no? No sé com ho veieu.
5: A mi el que em sobta, no? Les últimes enquestes que estan donant 10 o 11 diputats, que són els que tenien Izquierda Unida als 90. Clar, han fet tot aquest viatge per acabar representant el mateix espai electoral que tenia Izquierda Unida, i jo crec que sense tants titulars ni tantos dimes i diretes.
0: Jo, aquest viatge ha estat impulsat, animat i subvencionat per el senyor Pedro Sánchez. És a dir, qui va alentar, és a dir, el pacte tenir Pablo Iglesias de vicepresident és molt incòmode. I qui va fer pujar i valentar Yolanda Díaz és clarament el Partit Socialista i Pedro Sánchez, amb l'objectiu de destruir Podemos. Vull dir, ells, Pedro Sánchez ha tingut amb Yolanda Díaz una vicepresidenta molt més còmoda que no Pablo Iglesias, i va ser el primer interessat a l'anterior legislatura en fer créixer Yolanda Díaz perquè es mengés Podemos, i Podemos va donar el pas a Yolanda Díaz, ha vist com li ha anat, que realment han estat menyspreats per Sumar, i ara està passant això. I només una cosa ja per acabar amb el tema de Rufián, que regalo als oients que s'ho mirin, no? Els que hem estudiat comunicació, jo quan miro de Rufián parlar al Congrés dels Diputats, que sempre parla amb una mà a butxaca, apoyat a sobre el faristol com si fos a la barra del bar i allisonant a l'hemicicle, demostra una prepotència en el personatge, de dir, jo aquí tinc la raó absoluta i sóc el rei del mambo. Això és el que denota.
5: Perquè parla per ell, i no tant ni pel seu votant, ni pel seu partit, ni els seus companys. Parla per ell, per fer-se després el clip de vídeo de les xarxes, i ha entès la política del segle XXI com ningú, i l'explota.
4: És que el show està terrible, eh? O sigui, realment, la campanya serà llarguíssima, l'ambient està crispadíssim, i a mi em preocupa perquè com més ens apropem a la data, o sigui, més coses així viurem. L'altre dia veia l'Almeida dir els miserables a tot, o sigui, ja hem arribat a un, o sigui, es diuen senyories, però després insult va, bueno, insulto viene. Jo dic, però no,
5: Almeida, però que això és sempre, que sí, a mi m'han assassinat.
4: Però això, si miraves abans,
2: no
4: passava. Tu vas al jutjat, davant del jutge, i comences a dir-li miserable, i et puc assegurar que no surts indemne. Llavors, la política l'hem arribat a transformar en una cosa tan extremadament bruta, que és que fa vergonyeta,
2: I que en determinats moments, i segons a qui escoltis, la vulgaritat, diríem que és ben palesa, no? És bastant fàcil de veure. En qualsevol cas, és veritat una cosa, que, bueno, jo no sé si us ha passat a vosaltres, però quan Pedro Sánchez va fer la convocatòria d'eleccions, més d'un va pensar, segons m'han dit, uf. I amb els esdeveniments de les últimes hores, amb tot el que ha passat, realment la cosa ha agafat una mica més de volada, no? Ningú no s'esperava tot el moviment de l'habitatge en un primer moment, ningú s'esperava, vaja, fa 3 dies quan es va produir, quan es va donar a conèixer la mort de Mari Carmen. A nosaltres ens va agafar en directe, va ser aquesta hora. Justament quan estaven a punt de fer una compareixença pública, a 6 sindicats, entre els quals la UGT, Comissions Obreres, Sindicat de Llogateres, i en aquell moment es van assabentar també de la mort de Mari Carmen. Tot plegat ha agafat una dimensió que anem a veure com acaba influint en una campanya electoral que començarà amb una vaga general 24 hores abans de la vaga, en la qual, per primera vegada a la història de la humanitat, no és veritat això, el govern espanyol està totalment d'acord amb els motius de convocatòria de la vaga. Vull dir, és que tot plegat és una mica surrealista, una mica, no?
1: Sí, però és que Pedro Sánchez és molt bon estratega. O sigui, ell va saber llegir molt bé quin el moment. Hi havia dues opcions, no? O esperava les midterms de Trump per veure com li anava Trump i aprofitava l'embranzida que porta també acumulant com a gran líder europeu antitrumpista, perquè Sánchez té aquesta opció sobre la taula, se'l nota, se li veu quan ha estat abanderant la causa palestina, i diuen, no, que gran part de l'inici del final de la campanya la farà des de Brussel·les. Jo crec que una de les coses que està dient és, ell sap que és molt difícil guanyar aquestes eleccions. La conjuntura és molt desfavorable. I és veritat que l'estat espanyol és dels pocs estats europeus que l'onada reaccionària encara no ha aterrat a les urnes. això és una anomalia que té moltes derivades. Però jo crec que ell s'està preparant per fer el salt a Europa o per plantar-se com el líder de l'oposició amb veu a Europa anti, no?, a dretes reaccionàries, i el tio ha sabut llegir perfectament el moment i ha plantat bandera, no? I això ha permès que ja no parlem de Ceuta, o no gaire, que ja no parlem de Leire Díez, o no gaire, i de tots els temes, de les joies de Zapatero, no?
2: Probablement en parlem una mica més de Ceuta, però des d'una altra perspectiva, que són les declaracions de Mohamed VI. Unes declaracions que ens han deixat una mica sorpresos, van aparegut fa una estona. Mohamed VI ha censurat les declaracions irresponsables, ha dit, de polítics espanyols. Llegeixo, de sectors polítics i mediàtics a Espanya, ha advertit que l'associació és una associació sobirana i un compromís voluntari que mai serà objecte de qualsevol pressió, amenaça ni xantatge. A més, ha criticat la instrumentalització que s'ha fet de tot aquest episodi de Ceuta i ha anunciat que proposarà una nova estratègia de cooperació migratòria a Espanya. Déu-n'hi-do, perquè hi ha una de les coses que recordo que havia dit aquí algú al programa, va dir, quan es trobava a faltar una postura més dura del govern espanyol sobre el que havia fet, algú va dir, és que aquest senyor té la clau. Aquest senyor té la clau, i aquesta cosa que estem criticant, probablement, que estem criticant, que critiquen alguns, probablement pot anar molt més si aquest senyor vol. Ho deixo simplement al damunt la taula. M'agradaria saber una mica què us sembla. Què us sembla això? Júlia, com ho veus tu?
1: Sí, jo crec que és una de les coses que jo he estat dient des que va esclatar allò de Ceuta. El gran problema, no només de Sánchez, però aterrant a Ceuta, de la qüestió migratòria i de la crisi de Ceuta, té a veure amb que fa molt de temps que Europa ha relegat la gestió de les fronteres a monarquies autoritàries. I ara ens estem trobant amb el resultat. Bueno, ara no, ho vam veure quan va esclatar l'estiu el merder, perquè tots els informes, diguéssim, dels organismes internacionals que van estar fiscalitzant què havia passat, apuntaven que Mohamed VI havia intervingut amb Israel i amb Trump per propiciar la crisi. Per tant, és la conseqüència de tenir les fronteres relegades a monarquies autoritàries.
2: Com ho veieu, Clàudia? Què dius tu?
4: Molt complicat, i a més ja ha agafat una derivada de difícil retorn. L'Adrià ho explicava força bé, en el sentit de que crec que Espanya, o sigui, crec que el debat està en agafar la moralitat per la mà, llavors qui es fica de la mà, si fas un discurs únicament basat en la moral i l'ètica, difícilment algú et traurà la raó, Toni.
2: Però ara ja no només estem parlant de la immigració.
4: No, no.
2: Estem parlant de Mohamed VI.
4: No, no.
2: O sigui, del poder real del Marroc. Perquè
4: en té moltíssim.
2: Quan nosaltres ens adonem les relacions comercials, per exemple, entre Espanya i el Marroc, ens adonem de què estem parlant, no? La dependència econòmica, tot el que hi ha allà pel mig.
4: Però aquesta dependència econòmica s'ha propiciat per Espanya, també, en moltes ocasions. Amb la compra de primeres amb fruita, amb la compra de ramaderia. O sigui, aquí també hem anat. Aquí hi ha un interès.
2: Deixa'm dir-te que és que ha estat un soci durant molts anys molt fiable.
4: Sí.
2: O sigui, que la situació que hem tingut en els darrers temps amb aquell episodi de Perejil, com una breu interrupció, però en principi la relació
4: sí,
2: ha funcionat molt bé.
4: Sí, però digue'ls-hi també a tots els agricultors i ramaders d'aquest país, clar, que a més estan subjectes
2: entri,
4: a la regulació europea,
2: el dia que entri en vigor Mercosur, els hi tornes a dir. Ho dic perquè les relacions internacionals tenen això, no?
4: No, no, si està clar, al final tot, quan obrim el ventall a tot el món, doncs sempre passa que acabem pagant per una banda i patim per l'altra, i els d'aquí patiran evidentment el fet de que comprar Marroc, comprar Rússia, comprar Xina, doncs evidentment ens està passant també un d'això, però que aquest senyor té la clau i que ens pot fer quan vulgui molt de mal, novament, és una realitat.
2: El que passa és que jo crec, permetem, que normalment sabeu que no intervinc tant, però és que crec que hi ha una cosa que és una mica injusta, que és parlar només d'allò que ve cap aquí. Perquè la clau econòmica és també tot allò que surt d'aquí cap a altres indrets. I que normalment aquest tipus d'acords estan basats en el que se'n va, i amb el que arriba. Ho dic perquè si tanquéssim aquesta porta, també hi hauria altres sectors que estarien posant el crit en el cel perquè, efectivament, aquelles accions que estan funcionant econòmicament i que els fan tirar endavant també s'anirien a Norris. Per tant, no és tan senzill com dir només és que ens porta la fruita de fora. És que ens porta la fruita de fora, però hi ha moltes coses que portem d'aquí cap en fora, també. No? Adrià, sí.
0: Bueno, la pregunta és què ens pot aportar el Marroc que no, puguem tenir aquí? I la resposta és res.
2: Bueno, no estaria...
0: Sí, és a dir, Espanya pot tenir certa dependència energètica sobre certes matèries primes, però és la hipocresia aquesta permanent que vivim, no? De que et diuen que tu no pots tenir un cotxe de fa 15 anys perquè estàs contaminant el que no està escrit, però llavors el senyor Pedro Sánchez se'n va a la Xina i és el soci prioritari de la Xina, que és el país que més contamina del món i es passa tots els acords del canvi climàtic pel forro, vale? Llavors... Clar, quan tu jugues permanentment aquesta doble moral i a més et vas venguent, que és el que ha fet Espanya i Europa, perquè al final ens hem desindustrialitzat i hem decidit que moltes coses ens les fem a fora, i en el cas del Marroc, el sector primari, jo que ho he viscut entre cometes de primera mà, les exigències que tenen aquí els agricultors, per exemple, quan em dedicava al tema de l'aigua, que no tenen en allà, és una competència totalment deslleial. Llavors, quan tu permanentment jugues això i el que fas és destruir el teu sector primari i destruir la teva indústria per exportar-la a altres països, jo no dic que estigui bé o malament, però això és el que s'ha fet a Europa els últims 15 anys, llavors et trobes que aquests països te tenen
4: agafat
0: de les parts nobles amb moltes coses. I això ho vam veure, per exemple, en pandèmia amb el tema de les mascaretes, que resulta que totes les mascaretes venien de Xina. Ostres, i ara aquí no hi ha ningú que fabriqui mascaretes i necessitem que els xinesos ens fabriquin mascaretes a correcuita per Europa. Aquesta és la política que hem fet i ara segurament tenim un problema.
2: Elisabet, com ho veus tu?
5: Que el Marroc se l'està pagant durant anys i anys perquè controli les fronteres, els acords comercials, el tenir-lo de soci preferent, això ha sigut sempre un xantatge i una amenaça que sempre hem tingut sobre la nostra frontera. I jo crec que les seves paraules és un avançament de les noves peticions que vindran, perquè no, cada any sempre hi ha un goteig de notícies de Espanya paga no sé quantes camions de bombers pel Marroc, Espanya regala no sé quants milions per fer habitatge al Marroc, bombers, ambulàncies... Clar, nosaltres estem d'una manera pagant un servei de control de fronteres i aquestes paraules jo me les prenc com portem, bueno, han estat ells d'eleccions, hi havia candidats que cadascú no feia la seva intervenció una miqueta més exaltada sobre bueno, posaven en qüestió, no?, l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ara sembla que aquestes paraules han sigut amb el començament de la seva legislatura nova i ha fet un discurs que per mi és un preludi o una manera de dir-li al nou govern de heu de demanar més coses a Espanya. Les seves paraules a sobre, per mi ja cíniques de reclamar la tornada dels menors quan sabem que ha sigut el govern de Marroc que ha obert la porta, que les ha llançat i ara s'estan descobrint i ja demostrant que hi ha militars marroquins infiltrats en tots els immigrants que hi ha encara per la ciutat de Ceuta, doncs això és un atac. Això no és un atac i és una amenaça per mi.
2: Què volies dir, Adrià?
0: No, només que amb això que deia de control de les fronteres simplement és un pas més de la hipocresia. Jo crec que ho he exposat moltes vegades. Al final és dir, nosaltres no volem tenir imatges de la nostra seguretat fronterera dispersant, agredint, picant a gent perquè no passi la frontera, i com no volem imatges de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional o de qui sigui, cascant a gent i utilitzant, com ha passat altres vegades, pistoles amb bales de goma i tal, perquè llavors surt a tot arreu i es munta un Cristo, com no volem tenir aquestes imatges, escolta, fes-ho tu, que no ets una democràcia, nosaltres ja t'ho anirem compensant i ja està. Fins que Espanya no tingui la voluntat d'exercir ell el control fronterer i dir-li al Marroc el control fronterer de les meves fronteres l'exerceixo jo, estarem en aquesta situació.
2: Breument, perquè li toca la Júlia.
5: Superbreu, no, que no és que no s'estigui controlant a les persones que han entrat, és que no s'estan controlant ni quan surten. Les persones que voluntàriament estan tornant al Marroc no se les està afiliant. No podem saber ni qui han entrat ni quants.
2: Júlia, sí.
1: Sí, no, per treure una mica com la mirada només sobre l'estat espanyol. És un problema europeu, és un problema amb Frontex, és un problema a la Unió Europea, és un problema que té Meloni, és un problema que tots els líders europeus no han volgut, pogut, adreçat. Bé, fins i tot les extremes dretes reaccionàries que ara estan comandant alguns d'aquests països tampoc no ho han fet. Ara, i posant ja la pregunta sobre la taula, què farà el PP quan governi, si és que governa Moncloa d'aquí dos dies, amb Abascal apretant? Canviaran radical? Perquè Sánchez, bé, fa 8 anys que ha governat, però durant la legislatura anterior tampoc es van modificar ni els acords amb el Marroc, ni el soci preferent, ni es van repensar les fronteres. Per tant, veurem què passa. Veurem què passa.
2: És que caiem a vegades en una gran contradicció. Jo recordo el dia que vam entrevistar aquí el secretari general del Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i que ens recordava que calia mà d'obra, que faltava mà d'obra. Aquest és un discurs que la Júlia ha tingut des de fa molt de temps, basat en el model econòmic que tenim a casa nostra, i em sembla que és molt, molt interessant. Però fixeu-vos que avui l'Elisabet feia referència al Banc d'Espanya. Feia referència al Banc d'Espanya, efectivament, el problema que tenim sobre l'habitatge. I una de les claus per recuperar l'habitatge és que necessitaríem molta més mà d'obra. Uh-huh. I em pregunto jo, qui fa pisos?
0: I pregunto jo, on viurà tota aquesta mà d'obra?
2: No,
1: sí. El
2: que tu vulguis. La història està en que tu estaves reclamant fa una estona que cal construir. I la pregunta és, aniràs tu a fer-ho? Ho dic simplement per tenir-ho clar. És a dir, perquè per algun lloc haurem d'acabar agafant la cosa sense populismes, agafant la història realment com és. De quines nacionalitats són les persones que estan treballant en determinades feines que són absolutament imprescindibles?
4: A les cuines de restaurants? A les dones que fan règims domèstics? A les cuidadores, gerocultores de residències? Enfermeres?
2: Metges?
4: Metges? D'aquí? N'hi ha pocs, eh? Autòctons n'hi ha ben pocs, però ben pocs. I la gent d'aquí estudia i se'n va cap al nord.
2: En fi, és un tema molt complicat.
0: Totalment.
2: És un tema molt complicat, però haurem de començar a parlar de manera seriosa sobre això, no? Digues.
1: Sí, no, jo crec que també hem de parlar sobre això i com afecta la baixa natalitat de tota la població europea i mundial, és a dir, els catalans, els espanyols, no tenim fills, i per tant això afecta a les quotes de cohorts que tens de mà treballadora disponible en tots els sectors, per una banda, i després l'altra és l'envelliment. Tenim unes generacions més envellides que mai, i això afecta també a les qüestions d'herències de pisos, de gestió. La Mari Carmen era un exemple claríssim. Aquesta dona, en una altra generació, o no hauria viscut tant, o no hauria viscut en aquestes condicions, perquè gràcies a Déu tenim una sanitat pública que fa que la gent pugui viure més anys. Fantàstic, però això és un problema de les socialdemocràcies en crisi, perquè si tu tens més gent que viu més anys, les cadenes de reproducció de l'habitatge, dels salaris, de les pensions, no funcionen com fa 50 anys, i aquí no hi ha ningú planificant.
2: Yeah. Què vols dir, Clàudia?
4: El tema de les pensions és molt greu, eh? És a dir, el PP no es pronuncia amb res de les pensions, i el Partit Socialista l'únic que diu és que pujarà les pensions tant com pugi el cost de vida. I ningú afronta que la realitat és que tindrem cada vegada una població més envellida, que cada any vivim més anys i que cada any en viurem més. I, per tant, també tenim aquí un meló d'un problema que tenim sobre la taula. És com l'elefante que nadie quiere ver. I que ningú parla des de realment fer una reestructuració de com es calcula la pensió i dels requisits per accedir a aquesta pensió.
2: Sí que hi ha gent que parla, eh? Mira, l'altre dia Santiago Abascal parlava de la privatització de les pensions, per exemple. No, ho dic perquè és important sentir què diu cadascú i a l'hora d'escollir què votes. O sigui, si tu has de pagar-te la pensió o com si no la paguessis ja amb els impostos que estàs pagant cada mes, no?
0: Sí, mira, arrel d'això que dius està bé perquè jo haig d'escoltar sempre el mantra aquest que la gent que ve aquí em ve a pagar la pensió. Això és mentida. La meva pensió me la pago jo.
2: No, tu pagues la dels altres.
0: No, però t'explico. No, t'explico.
2: No és que sigui una guardiola a plazo fijo.
0: No,
2: posa els diners a plazo fijo.
0: Moment. Si jo no treballo, tindré pensió? Sí. Si jo no treballo...
2: Tindràs una pensió no contributiva.
0: No, vale. Si jo no treballo, no tindré pensió. Per tant, si jo no treballo, com no tindré pensió, no tindré una pensió que allò, és molt senzill, la meva pensió me la pago jo. Perquè si no treballo, no tinc pensió. Per tant, que no m'expliquin. I només una cosa molt ràpida, quan parlàvem de mà d'obra, el tema dels metges.
2: És llàstima que no vulguis que t'expliquin.
0: Sí.
2: Perquè estàs equivocat.
0: No,
2: però digues.
0: Tindré una petita pensió, però no la pensió de si treballo. Per tant, la meva pensió me la pago jo. I només una cosa molt ràpida amb el tema dels metges, que hi ha un documental molt interessant a TV3. A Catalunya hi ha molta gent que vol estudiar medicina i no pot perquè ve molta gent de fora a estudiar medicina que quan acaba d'estudiar medicina a les nostres universitats i als nostres centres se'n tornen a altres punts d'Espanya i d'Europa i no tenim metges. Per tant, si potser prioritzéssim que la gent de Catalunya que vol estudiar medicina pogués estudiar medicina a Catalunya, potser no ens caldrien tots metges de fora.
2: Que juga l'Espanyol, Adrià. Vinga, gràcies, Adrià, que vagi molt bé. Senyora, senyor, saludem Toni Mata. Toni, què tal? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i gent que s'entesta a no morir-se i va envellint. Com esteu?
2: Molt bé. I tu què? On situes el colofó aquí divendres?
6: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia indignat per la barbària a la que sotmetem a una de les principals eines que tenim per endreçar la vida humana, Toni, el calendari. No respectem res avui en dia, Toni Marín. No respectem ni el calendari, ja no importa res. No importa en quin mes visquis, tot s'hi val. Per què dic això? Doncs perquè he anat al supermercat i saps què hi he vist?
2: Què has vist?
6: Més que hi vegi castanyes i panellets, que jo també ho trobo d'hora, a 9 d'octubre. Perquè, pregunto d'entrada, per què vols que mengem panellets tot el mes, amic mercat? Què voleu? Que ens fotem tots com boles d'aquí al 30 d'octubre, com panellets, pròpiament dits? Mireu, aquell adolescent amb granets és el panellet de pinyons. És això el que voleu? No, massa d'hora, la meva opinió. Hi poden haver setmanes normals, no totes han de ser setmanes de festa, no tots els dies hem d'estar celebrant coses, comprant productes especials. El màrqueting hauria d'aprendre a respectar el calendari, no és això. Però no és que estigui veient els productes de tardor, com els moniatos al forn, que m'aturo un moment per dir que, per favor, es pot ser més gos que comprar un moniato al forn? Fes-ho tu, home, per favor, que només d'encendre el forn et poses a veure una pel·li i quan acaba el moniato està fet, o fins i tot abans, si tens air fryer, que no has ni de tallar, nano, que no ets aparellada fent uns reels, ets un bordegàs jaient mentre el moniato es cou tot sol. Comprar moniato cuit al forn és de dropos, diguem-ho clar. Però el tema, senyor Marín, perdoni'm, és que, a més dels productes propis de la tardor, als supermercats, què s'hi troba ja? Atenció, polvorons.
2: Ah, sí.
6: Turrons, sí senyor, i el calendari d'advent de xocolates, la mare que us va parir. Fem un calendari de xocolatetes per octubre, un per novembre i un altre per desembre, o com va això? I llavors què? Llavors farem un concurs a veure les formes més originals de les nostres hemorroides. Miri, aquesta sembla de Torre Eiffel, feu-li una foto. Home, per favor, prou, prou. Els productes de Nadal, quan s'han de vendre, amigues i amics? Alerta. És una d'aquelles preguntes que inclouen la resposta. Us ho dic per si sou dels que suspenen l'informe PISA. Efectivament, al Nadal. Els productes de Nadal es venen al Nadal. No pot ser que permetem que el màrqueting perverteixi fins i tot el calendari, destrossant-ho tot i impedint la més mínima organització del nostre temps a la Terra. Diguem prou a la perversió del calendari, diguem no als polvorons, allunyem-nos de les xocolatines i fins i tot dels panellets. Contenció, aguantem, aguanteu-vos, aparteu-vos de les temptacions mercantilístiques que us fan salivar activant en vosaltres el desig de sucre vinculat a una tradició. Mantingueu-vos fidels a les tradicions, que és el poc que ens queda, mantingueu-vos fidels al calendari, perquè desendreçant el calendari només per plaer immediat i consumisme, us esteu desendreçant una miqueta vosaltres mateixos, participant en un caos que ens engoleix com un huracà del Mediterrani, Toni Marit.
2: Déu-n'hi-do, Toni Mata, bon panetone. Una abraçada, gràcies, fins dilluns, cuida't molt.
6: Que vagi bé.
2: Que vagi molt bé, és l'única bona notícia del Nadal, el panetone. Jo crec que m'agrada molt el panetone.
1: Ai, a mi també m'agrada molt.
2: Veus? Dues coses.
1: Però queda molt, Toni. Abans hi ha eleccions.
2: No, hi ha eleccions, hi ha tot, els panellets...
1: Escolta, sentia allò que la Maria Carey ja està preparant la cançó...
2: No, sisplau, no. Per cert, això és una anècdota, però us juro que és absolutament veritat. Ara que parlava el Toni de calendaris d'advent, ahir vaig veure un calendari d'advent per gossos.
1: Ah, sí?
2: T'ho juro. Sí, calendari d'advent per gossos.
5: Hi ha calendari d'advent de cervesa,
4: Bé, és un bon calendari.
2: El de cervesa, a mi també em sembla interessant.
5: Jo sempre pico en algú de maquillatge o cremetes.
2: Un calendari advent de maquillatge?
4: Sí, i això fort. També.
2: Sí.
4: També,
1: fort. Però abans castanyada, no? Abans a mi m'agrada molt la gastronomia de tardor.
2: Oh, a mi també.
4: Soc tan fan de les castanyes. Tinc cervesa de castanya, formatge de castanya, Kellogg's de castanya.
2: Kellogg's de castanya? Sí. Què fas amb Kellogg's de castanya? No, escolta'm, dues dades, les dues tenen a veure amb xifres. La primera és que fins a les 9 en punt d'avui han sortit, és a dir, fins ara mateix, 280.000 cotxes, és a dir, un 49% de la previsió dels 570.000 que es calcula que abandonaran l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest pont. I també tenim dades del sindicat de llogateres pel que fa a aquesta mobilització que a hores d'ara està als carrers de la ciutat de Barcelona. S'han parlat de 15.000 persones, són dades, insisteixo, del sindicat de llogateres, ja veurem què diu la Guàrdia Urbana, però són les dades que hi posen al damunt la taula. Escolteu-me, ens hem quedat soles.
1: Fantàsticament.
2: No, és veritat, és a dir, fixeu-vos, no? Bueno, que tingueu una setmana meravellosa. Feu pont
4: bon
2: o no?
4: Bon. Jo a casa, sense fer res, també està bé, eh?
2: S'està bé, eh?
1: Jo torno dilluns a Mallorca, que si fa bon temps encara es pot anar a la platja.
2: Encara a la platja. Sí. I tu, Elisabet?
5: Som festes de Sant Feliu. Demà estaré al Correfoc i diumenge i dilluns de festa encara.
2: Elisabet Ortega, Clàudia Tarines, Júlia Ojeda, fins molt aviat. Moltes gràcies.
4: Bona nit.
2: Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després no s'ho perdin, perquè arriba el Pla Z a Ràdio 4. Fins ara.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. Continua aquesta hora al centre de Barcelona la protesta pel dret a l'habitatge, tot plegat arran la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada al barri del Retiro de Madrid. Quina és la situació ara? Toni Conde, bona nit.
9: Bona nit. En aquests moments la manifestació avança per Via Laietana amb milers de manifestants que criden càntics com ni rendistes ni voltors, pisos pels treballadors. Es dirigeixen a la catedral per acabar la manifestació després que durant una hora s'hagin concentrat a Plaça Universitat, on han acabat mantenint un minut de silenci per Olga i Mari Carmen i han desplegat a la façana de la Universitat de Barcelona una pancarta declarant l'edifici Casa de la Vaga. Els sindicats d'habitatge demanen centrar els esforços en la vaga general de l'11 de novembre. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge.
10: Ara comença una cursa de fons, no només fins a les eleccions generals, sinó, sobretot, fins a la vaga general convocada aquest 11 de novembre. És essencial que juguem bé les nostres cartes i demostrem que l'única solució en aquesta crisi que ens mata és l'organització sindical.
9: Durant l'homenatge a les víctimes de l'habitatge, han ofert una corona de flors a l'Olga, la Mari Carmen i la resta de víctimes.
7: Gràcies, Toni. En aquest context, d'aquí 8 dies finalitza el termini per presentar les candidatures per les eleccions generals el 29 de novembre. Un calendari que està marcant les negociacions i les pressions entre partits les darreres hores. El PSOE, com a eina de pressió, ha demanat que s'arribin acords per encaixar Podem i Sumar com a grans formacions del Front Ampli, amb l'objectiu d'aglutinar vots a l'esquerra dels socialistes. De moment, Sumar s'ha avançat i ja definit amb el 98% del suport de les bases, que l'actual portaveu, Verónica Barbero, serà la candidata a liderar la formació dins el Front Ampli.
11: Nosotros estamos escuchando, lo estamos entendiendo y vamos a hacer lo posible, evidentemente, para responder a esa petición. Sí, sí, por supuesto, en contacto con el Partido Socialista para caminar hacia adelante con esto.
7: Pel que fa a Podemos, ha obert les seves primàries amb Irene Montero com a única candidata de moment. Les votacions seran el 14 i el 15 d'octubre. En clau catalana, Ada Colau sona per encapçalar la llista del Front Ampli a Barcelona, però els dubtes de l'Esquerra Alternativa se sumen als de Gabriel Rufián, que aposta per la Unió de Formacions, mentre Esquerra ja prepara Jordi Albert com a candidat alternatiu. Més qüestions. El rei del Marroc, Mohamed VI, ha advertit que les relacions amb Espanya no poden estar sotmeses a pressions, amenaces ni xantatges. Ho ha dit en un discurs amb motiu de l'obertura de la nova legislatura, on ha denunciat, diu, la instrumentalització política de l'entrada massiva de 80.000 persones a Ceuta el juliol passat. Mohamed VI ha dit que la cooperació amb Espanya és una decisió voluntària i ha reconegut avenços en diversos àmbits, especialment en la lluita contra la migració irregular. Tot i això, considera que aquesta col·laboració afronta dificultats importants. I precisament en aquest context migratori, Salvament Marítim ha localitzat i escortat fins a Los Cristianos, al sud de Tenerife, una pastera amb 120 persones a bord, entre elles 23 menors. Des d'ahir dijous, gairebé 550 persones han arribat en embarcacions precàries a les Illes Canàries, segons dades dels serveis d'emergència. Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat al sud-est de Panamà amb una profunditat de 10 quilòmetres. Segons el Servei Geològic dels Estats Units, l'epicentre s'ha registrat a 12 quilòmetres de la localitat de Tonosí, situada al sud de Panamà i a més de 200 quilòmetres de la capital, Ciutat de Panamà. El tremolor s'ha sentit amb força en algunes zones de la capital panamenya, on diversos edificis a l'antiga àrea bancària han estat desallotjats preventivament. De moment, no s'han reportat víctimes mortals. Arran del terratrèmol, el sistema d'alerta de tsunamis dels Estats Units ha emès alertes per tsunami a la costa pacífica de Colòmbia, Equador, Guatemala i Nicaragua. Aquest nou terratrèmol arriba després d'un any complicat a Llatinoamèrica amb els sismes de Veneçuela i Colòmbia. I encara de l'exterior, els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han acordat reforçar la supervisió de les principals borses i mercats financers dels 27, amb l'objectiu de reduir les diferències normatives entre països, facilitar l'activitat de les empreses financeres i millorar la competitivitat europea. Tot i això, l'acord limita el nombre d'operadors que quedaran sota la supervisió comunitària, una qüestió que ha generat discrepàncies amb la Comissió Europea. El comissari d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha admès que volia un text més ambiciós, però considera que és un pas important. Ara els estats membre hauran d'adoptar formalment l'acord abans de negociar-ne els detalls amb el Parlament Europeu. Bèlgica s'ha abstingut en la votació. En esports, torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes d'aturada pels compromisos amb les seleccions. L'Espanyol juga al camp del Màlaga, cué en la classificació. Els blanquiblaus busquen trencar la ratxa de 2 derrotes consecutives amb aquest partit que acaba de començar i que manté el marcador a 0. I en bàsquet, en marxa el partit del Barça, el Palau Blaugrana contra els Alguiris de Kaunas. S'està jugant el segon quart, minut 5, i de moment s'imposa el Barça per 28 a 25. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
12: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Realment he de dir, David, que avui estic molt emocionat, molt agraït.
13: Per què?
2: Home,
13: què ha passat?
2: És una evidència. Està jugant l'Espanyol.
13: Ah, sí.
2: I tu aquí.
13: Sí, però ho aniré seguint, eh? Sento si en algun moment em desconnecto una mica de la conversa.
2: No, però si tu has vist que jo fins i tot he ofert.
13: No, però això no, perquè
2: te'l poso a la tele.
13: No, perquè llavors sí que estaria totalment distret. No podria estar per vosaltres.
2: No, o sigui, tu imagina't, estem en plena conversa, gol! Faria gràcia, no?
14: És un partit important.
13: Imagina't que és de Lliga, clar, és de Lliga. És un partit molt important. Amb el Màlaga.
2: Ah, fixa't.
13: Màlaga-Espanyol.
2: Molt bé.
13: Un partit atractivíssim.
2: Com van?
13: De moment 0-0, però és que...
2: No, no, com van a la classificació, dic.
13: El Màlaga va l'últim, tu.
2: Ah, mira.
13: Però l'Espanyol ve de perdre contra el que era l'últim la jornada passada. Vull dir que ja les fem, aquestes coses.
2: A mi us dic de veritat, Vanessa Hogar, hola, Vanessa Hogar.
15: Hola, molt bona nit.
2: Que em sap greu. A mi hi ha gent que li agrada quan perd l'Espanyol. També hi ha gent de l'Espanyol que li agrada quan perd el Barça.
13: I tant.
2: Jo sóc d'aquells del Barça, el que em sap greu quan perd l'Espanyol.
15: Jo no vull ser cruel, però a mi m'és igual l'Espanyol si guanya o perd.
2: Ja, t'he de dir...
15: El Madrid no, eh?
2: T'he de dir que hi ha un parell d'excepcions. Hola, Víctor Parrado.
16: Bona nit.
2: Hi ha gent concreta amb la qual, si perd l'Espanyol, m'agrada fotre una mica. No és el cas del David.
13: I qui, del cas d'aquí, en es pot dir?
2: No, t'ho diré en un altre moment. Saps allò, per molestar. Ja,
16: és que el David és molt maco.
2: Perquè a mi, en no, realitat...
16: A mi sabia no... greu, si avui perdés el...
15: És tan maco que no sembla greu que sigui de l'Espanyol.
2: Ala! Ja està, ella.
16: Que dura, no?
2: Ja l'ha llançat.
15: Jo vaig com si no ho sabies.
16: Molt gratuït, això,
2: Avui Ferran necessitarà els teus serveis amb el tema de l'ansietat.
14: cap problema.
2: O sigui,
14: jo estic aquí perquè necessitis de vetlla, ja, o sigui,
2: qualsevol
14: saps,
2: respiració fort.
14: Jo el que vull que siguis feliç, per tant, que guanyi l'Espanyol i que quedi, bueno, campió de Lliga.
2: Què, Glòria? Què vols dir?
17: Deia que el David té aquest caràcter, perquè és periquito. Sí. I està acostumat a, o sigui, el culer, el tribunero, que diuen, té un caràcter diferent perquè està acostumat a patir, però amb una mica de vici.
2: Ja.
17: I, en canvi, el periquito realment, hosti, tu...
2: És que és un patiment de debò. Sí, sí.
17: A casa
2: sí,
17: la meva mare...
2: Jo sempre dic que té molt més mèrit ser de l'Espanyol que ser del Barça.
17: A casa sí, la meva mare i jo teníem problemes, perquè el meu pare era super, però super culer, però d'una manera que no és normal. I
2: o sigui, com la majoria dels culers.
17: Sí, però...
15: A muerte.
17: Però molt estúpidament, vull dir que dius, bueno, noi, tranquil, meu pare... El Barça guanyava 4-0, però podia tornar emprenyat del camp de... És que no han jugat bé.
2: Ja.
17: O sigui, per això que hagués guanyat. I llavors la meva mare, jo era pobre, el de l'Espanyol ha perdut. Pobres, pobres, però és l'enemic, l'enemic, és l'enemic. Dic, home, l'enemic. No podia suportar-ho.
2: Sí, sí, va.
13: Home, tu pensa que, per exemple, la Lliga són 38 partits i l'Espanyol, en una temporada correcta de salvar-se de manera mínimament folgada, són entre 11 i 13 victòries, eh?
2: Uf.
13: I, en canvi, el Barça... Sí, poden sí, ser 28 victòries perfectament.
2: No només això. Ai, sí, que... Contra qui va jugar l'altre dia? Ah, era el femení, del Barça, però jo el titular me'l vaig dir 7-0.
13: Sí, contra el Madrid.
2: Contra el Madrid, no? Sí.
17: El Barça femení s'avorreixen, jo.
2: Ja, no, sí, jo també ho penso. Sí, sí. Jo també ho penso, però bueno, en fi, és el que sí, sí, hi ha, no?
13: És el que hi ha.
2: És el que hi ha. Què? Com esteu?
14: Molt bé.
2: Que ja és divendres.
14: Que bé, no?
2: Que és un divendres de pont.
15: Sí. No? Bé.
2: Fareu
13: sí,
2: pont?
13: Sí, és cert, és cert.
2: Avui he pensat... Tu no deus marxar, no, David?
13: No marxo.
2: David no marxa.
13: No marxo. Però vosaltres tampoc marxeu.
14: No.
13: Tu sí, Toni?
2: Jo sí.
15: Jo sí, també.
2: Tu també marxes? Sí.
15: Clar, el solet, una mica que ens toqui a la cara.
2: Sí.
13: On vas?
2: Tu, Víctor?
18: Jo tinc teatre demà. Torno.
2: Ai, és veritat que demà torna el Víctor al teatre.
13: El Víctor no pot marxar.
18: És veritat. Amb aquesta veu. Torno al teatre.
2: Que guai, no?
18: Sí, ja tinc ganes, eh?
2: Home, al Teatre Goya...
18: A Goya.
2: A quina hora, com va d'entrades? Demà hi ha d'entrades?
18: Tot venut.
2: Tot venut demà?
18: Sí. Tinc molta família. Gran, Tinc molta família que demà ve.
17: Perquè el Goya...
2: Quanta gent cap al Goya?
18: Són 500.
2: Què dius?
15: És enorme. Sí.
18: Quan tota la família ve del poble, sí, amb una minivan, i demà...
15: Home, doncs... el Teatre Goya, l'últim esquinto, és horrorós, perquè jo hi he estat, eh?
2: Ah, sí, eh?
15: Uf. Jo sí, vaig veure de peu.
18: Ja estàs criticant.
2: Perquè no es veu des de l'última...
15: No, sí, però a veure, que és lluny.
18: És lluny.
15: M'imitaven com a premsa i van dir la premsa.
2: Al darrere, no?
15: Perquè normalment em posaven a la fila 7, però ara ja això, això
2: és
15: antic.
2: És veritat,
15: ara està tan fatal.
17: A la fila 7 hi ha els influencers.
15: Molt sí, fort, bueno, eh? Ja aniré a mirar aquí.
14: A la 2, Glòria.
15: Quan vam anar a veure amb ella ens va posar molt bé.
18: Clar, fila VIP.
15: La fila 1 i estàvem allà torçats amb el coll. És broma.
2: Fa gràcia, quan veus... A mi, jo t'he de dir que una vegada vaig veure una obra de teatre a la fila 1 i em va agradar. O sigui, perquè era allò...
18: A quin teatre?
15: No me'n recordo.
2: Crec que va ser un teatre a Madrid, però no me'n recordo. No estic massa segur.
17: Jo una vegada, ara que ho dius, estava veient una obra amb aquell senyor... Ai, un actor d'aquests de tota la vida, que ara estava aquí a Barcelona fa poc. I vaig anar a veure una obra al Villarroel, fila 1 va tocar. Sí. Bueno, va tocar perquè no hi havia més. I jo, o sigui, m'adormia d'una manera... No sé què, aquest senyor m'està veient. I jo intentava... O sigui, no sabeu el que vaig patir?
2: Aquest és un gran tema.
17: Uf!
2: Quan t'adorms a situacions que no t'hauries de dormir.
17: Home, allà a primera fila.
2: L'altre dia vaig veure un vídeo d'un programa de Canal Sur que Juan y Medio era el presentador i de sobte es queda mirant una senyora i hi havia una senyora del dormint. Públic dormint,
17: però, no
2: però molt dormint. Espera. I aleshores va dir, anem a fer una broma. Boníssim. O sigui, van apagar els llums, va marxar tothom i van deixar a la senyora
18: sola.
2: No... A la senyora sola, allò...
17: És boníssim.
2: És boníssim.
17: Però és antic, eh?
2: Sí, sí, eh? Jo no ho havia vist.
17: Sí, és boníssim.
2: La veritat és que em va fer molta gràcia.
17: És que Juan y Medio, perdoneu-me, és un senyor que a part de totes les coses que puguem
2: és
17: dir...
2: És molt bo.
17: I tot lo senyor que pugui ser, etc. És molt bo.
2: És molt bo. Què no vas a dir, David?
13: No, que això és un tema molt bo, el de dormir-se a llocs on no t'has de dormir.
17: Jo soc especialista.
13: Perquè, clar, és que...
17: Tu no m'has vist dormir a la redacció.
2: Jo no t'he vist mai dormir a la redacció.
17: No, però jo tinc, soc especialista, està escrivint i a mig frase m'adormo.
13: A veure si tens allò que té el Jordi.
17: I llavors comencen, me desperto tota la pantalla per a Delis.
2: De veritat?
17: Per exemple, i tant.
2: Això no t'he vist mai, això.
17: No, doncs perquè ja...
2: Home, jo he vist en aquest estudi, fa molt de temps, és veritat, un tertulià molt conegut, quan fèiem el matí, que tu veies que quan ell parlava bé, però quan començaven a parlar els altres, saps aquella cosa de que tu notes que t'estàs dormint, que se't van tancar els ulls i estàs lluitant perquè no s'acabin de...
17: T'agafa la son, és horrible.
2: Horrible, eh?
17: No, no, és que clar. Jo he dormit... Calla, és que m'he dormit dreta al metro.
2: Dreta.
17: O sigui, anant a la universitat, que quedava molt apretada...
2: Ah, clar, ja t'aguantaven, no?
17: Ara podies caure, però dormir de somiar, eh? O sigui, dormir, dormir. Però... Jo, o sigui, puc dormir al pal d'un galliner.
2: Ja veus.
17: Jo anava de casa meva, que els meus pares en cotxe conduint, jo no, clar, eh? Que és un trajecte de 12 minuts en cotxe.
2: Sí.
17: I jo aquests 12 minuts dormia.
2: Caram, quina sort. Sí. Tu, Víctor, què? Tu no, t'has quedat dormit alguna vegada en una situació incòmoda?
18: Sempre, sempre.
2: Sempre?
18: Sí, perquè jo quan era comercial, les reunions eren sempre després de dinar.
2: Uf, a les 3, a les 5
18: i
2: mitja.
18: I dir, hòstia, no sé si m'està hablando a mi o no, però allò que quan obres els ulls dius... Ha sigut un moment o porto dos minuts?
17: Exacte.
18: No? Aquesta sensació, s'han de compte i... Hòstia, que malament.
13: Sí, sí,
18: ni amb cafè, eh? Ja, després de dinar em foto una mandra o actuacions, no? Amb el Ferran, abans ho parlàvem també, o sigui, que costa, que has d'estar actiu. L'actuació a les 4 de la tarda. A les 4 de la tarda, tio, has d'anar jo a fer riure aquí.
17: No, no t'han endormit en mitjà.
18: No, no, tio, però...
14: Seria increïble.
18: Una bajona...
2: I a vosaltres, no. Ferran, tu t'has quedat dormit alguna vegada o no?
14: Jo no m'he quedat dormit. Jo sóc com la Glòria, eh? Jo conto 3 i m'adormo, però haig de donar l'ordre. Vaig a dormir, clac, i m'adormo, normalment, eh? Però no m'he quedat mai dormit. Jo sí que se m'adorm gent al teatre, eh? Penso parlar. L'altre dia tenia un senyor allà, que el tenia al foco més, perquè a més te l'enfoquen, saps? Que va passar-se tota l'obra, però dormint plàcidament...
2: Dius, veus? Aquest no té ansietat.
14: No, no tenia, no. Era un senyor molt gran, que segurament la filla o la dona l'havia arrossegat, i va dir, jo aquí no entenc res del que diu aquest senyor, vaig a dormir.
17: Però és que jo em puc dormir encara que m'interessi moltíssim.
2: Ah, no, és que no té res a veure.
17: Encara que veus, m'agafa... O sigui, la meva mare deia la passió de son, té la passió de son, llavors jo o em bellugo, m'aixeco o alguna cosa, perquè si no...
2: Un segon, i tu, Vanessa, què?
19: Jo és que estic pensant que la sensació de patir perquè m'estic adormint la recordo, però quan jo no.
2: No, eh?
19: Devia dormir molt bé, havia passat tot al final. No, no, jo riure sí quan no toca, però dormir jo per la nit.
2: Tu tens algun moment?
13: Sí, jo m'he dormit moltes vegades al cinema.
2: Ah, sí,
13: és una cosa

0: no donarem, no donaré noms.
1: Anava a fer una broma.
0: No, però
1: allò que dèiem l'altre dia, Conrad, són excursionistes calentes?
0: No! però aquí has estat bé, deixa que digui. No, no, no. De posar-nos a veure... Jo, era una època que jo matinava molt, eh? I saps allò que tu vas veient... Perquè la pel·li era molt bona, però una pel·li una mica lenta en algunes... Li van donar un goia, eh? Vull dir, no estem parlant de cap tonteria, eh? I em vaig quedar adormit. Clar, es va adonar totalment. És que estàvem ell i jo. I jo em vaig despertar quan acabava la pel·lícula.
2: Què t'ha semblat, Toni?
3: Amb la música final.
0: Paraula d'honor. Paraula d'honor, que això és veritat.
4: Bueno, a mi podria passar també. Jo t'entenc.
0: Ja no és amic meu. Ho enteneu, no?
2: Sí, sí. El ego del director allà, no? Allà, hosta,
0: sí. En fi, escolta'm, no hem ni dit de què anem a parlar. Bueno. 9 i 16 minuts. Mira. Avui comencem per música. Avui comencem amb la música que ha escollit per a l'ocasió en David Balaguer. Mira.
1: M'agrada quan sona i hi ha un no a la sala.
0: Aquesta és xula.
1: Perquè ho estàs esperant. I heu trigat un segon. No, menys d'un segon, però mig segon.
0: Mira, mira que xula. Oh. Mira com sona. Mira.
2: De les millors que has portat, eh?
0: Sóc un manipulador, eh? Perquè, clar, estava pensant... Aquesta l'estic deixant sonar més. Sí. És molt xula, eh?
1: Ordinary World. Estic molt nostàlgic, tot de cançons dels 90, els darrers dies.
4: Sí,
1: eh?
4: És cert.
3: Les últimes setmanes.
4: Spandau Ballet i Duran eren com una cosa...
0: Spandau Ballet m'encantava, a mi.
4: Ho vaig veure a Barcelona, en bo.
0: Ah, ja veus.
4: Jo, de joveneta, vaig sortir com...
0: A mi cada vegada que hi era... Gol! Jo m'assabentava una mica, però estava molt... Estava molt... De què parles avui, David?
1: Ui, avui un tema delicat, en realitat, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè tot ve d'un llibre que ha publicat un periodista sobre el tema dels assassins atractius.
0: Ah, sí, home.
1: És molt bo aquest tema.
0: Està tancada l'entrevista d'un dia d'aquests aquí al programa.
1: Doncs mira, doncs és molt interessant, eh? Ja l'escoltaré, perquè és un tema que a mi m'atrapa. És a dir, és aquesta cosa de quan un assassí és guapo... Hòstia, tot canvia. I que els assassins tenen molt èxit. Tenen molt èxit, agraden molt.
4: Es veu que
1: si tu saps que una persona ha comès no sé quants assassinats, però és atractiu, i reben cartes d'amor a la presó...
3: Exacte.
0: És bestial. Sí. Molt bé. Vanessa, tu de què parlaràs avui?
3: Doncs mira, parlaré d'un tema que anava a dir... No puc dir que fa milions d'anys que la gent es pregunta això, perquè no hi ha milions d'anys. Ja. Milers sí, posa cents i cents i mil·lennis, igual també, eh? Que és que tothom ha volgut... No, 100 mil·lennis a seques. Mira, tothom ha volgut algun cop parlar amb els animals, sí o no? Tothom ha dit, ostres, si pogués parlar amb el meu gos, ostres, si poguéssim parlar...
0: Ara, el fet que parles, una altra cosa és que t'entengui.
3: Bueno, jo dic, a tothom desitjaria un moment o altre haver volet tenir una conversació, exactament, dialogar amb els animals. Doncs ara, amb la intel·ligència artificial i altres coses que us explicaré, és possible. Ah. Només falta un micròfon.
0: Ah, i tradueix. És allò. És un traductor d'humà a gat o d'humà a gos?
3: Bueno, ara estan estudiant els catxalotes.
0: Els catxalotes?
3: Llavors, a partir d'aquí...
0: Però qui necessita... A veure, però qui necessita comunicar-se amb un catxalote?
4: El teu llenguatge igual és bé.
3: Clar, no, és com els delfins. Mira, comencen per aquí i a poc a poc.
0: Però els dofins... Tens pocs. Tu té un dofí a casa. Que comencin per... No?
3: Sí, projecte SETI. Està centrat en... Jo informo.
2: Sí,
3: jo
2: no, hauria estriat els dofins. Perquè els catxalots tenen un llenguatge entre ells. Ja us ho explico jo.
0: Però el tema és molt interessant.
3: Home, i tant.
0: Bueno, després t'escoltarem amb tota l'atenció.
3: Un micròfon i un traductor d'intel·ligència artificial.
0: Però no expliquis ja tot, eh?
3: No, ja paro.
0: Et queda cosa encara per explicar?
3: Molta cosa.
0: Molta cosa. Bueno, d'on vas a parar?
2: Un catxalot, és que és molt pràctic, aquest tema.
0: Víctor Parrado, tu què faràs avui?
5: Vull reivindicar aquesta filosofia de l'slow living.
0: Sí, del viure tranquil.
5: Sí, amb calma, que portem tots
0: més. Portem dos dies. Què va dir ahir el Miquel? Mira, walking tour.
5: Walking dead.
0: Sí, anar a fer una volta. Sí. Per què hem de dir walking tour? I a més,
4: Cuenca.
0: És que havia fet un walking tour per Cuenca. No?
5: Una mica bajona,
0: doncs és una mica el mateix, no?
5: Bueno, perquè,
0: viure tranqui.
5: Es diu així. A més, ve d'Itàlia, de l'slow food.
0: Ah, sí, com el seu nom indica, ve d'Itàlia.
4: Sí, però és veritat que l'slow food va sortir d'Itàlia.
0: I és veritat que els italians tenen molta facilitat per agafar expressions amb un idioma preciós. I és que ara tindria mitja d'Itàlia enfadada a mi. Però és veritat, diu en film.
5: I us faré un test, a tots, per veure si esteu en slow.
3: A mi quan em diuen, em proposen fer un test, em poso contenta.
0: Ah, sí?

0: cosa irracional, però em passa. Dic, vinga, va. Vaig pagar per fer un test a internet i em diu, només val un euro. Diu, vinga, va, un euro. I ara em diuen, ara et cobrarem cada mes 40 euros i he tingut que bloquejar la targeta.
1: Ah, sí?
0: Estafadors.
1: Però què va sortir? Que eres molt generosa.
0: No.
1: Com a resultat del test.
2: Es nota que ets de la generació superpop.
3: Sí, anava a dir el mateix.
2: Anaves a dir això?
3: Anava a dir el mateix.
2: Perquè, clar, allà anaven els testos.
0: Després, no.
1: Ah, sí? A superpop?
0: Sí,
1: home.
0: Uf. Sí, el Nuevo Vale també, hi havia textos més...
1: I a Dunia.
4: Ara va dir-te, el veus? Dunia també. Ja. Et deien, tu eres con el amor, eres frívola i no sé què tal igual.
2: Però... fent aquells testos va ser quan vaig veure que sóc un tio que moltes vegades m'enganyo a mi mateix.
3: Perquè, superpop, eh?
2: Sí,
3: increïble.
2: Perquè, aquella, sí, perquè responia mentides. I jo notava que estava responent una mentida.
1: Però tu et responies a tu mateix?
2: Sí, entès que el feies tu individualment allà, però jo notava que estava mentint-la.
0: Però molta gent ho fa, eh?
4: Mentir-li a la superpop.
2: Jo notava, saps? Tu esto...
0: Mira.
2: I ho notava, diu, hòstia, t'estàs enganyant.
1: Aquest és molt testimoni al diari de Patricia. Jo mentia a superpop. Sí, sí, saps? Boníssim, amb el Cairon allà sota, vull dir... No?
0: A les empreses, quan fan testos per veure la personalitat, sobretot a les empreses d'empresarials i ADE, de coses així, hi ha molta gent que menteix perquè diu, jo sóc un líder, i no ho és.
2: No.
0: Llavors li fan repreguntes i ja hi ha la pregunta que mira si estàs mentint o no.
1: Clar.
0: Però la Superpop no tenia aquesta pregunta.
3: No, potser no.
1: El tema dels testos no estava previst, no? Previst, he dit previst. He dit testos i previst.
3: Bueno, a mi m'ha agradat, eh?
0: Sí,
1: ja, a mi no tant. Però, Fernando. Ferran, què? Tu què fas avui?
5: Mira, avui us vinc a parlar d'una frase que us hauran dit les vostres mares o les vostres àvies, que és, jo sóc així, aquestes alçades no puc canviar. Això us ho ha dit la vostra mare o algú, la vostra àvia alguna vegada, per frase de mare. I us ho vinc a desmentir parlant-vos d'un personatge i del que li va passar.
1: Ah, molt bé. Quina expectació.
5: No?
4: Us agradarà, eh? Ara estic pensant jo qui m'ha dit això. I no és la meva mare, precisament.
1: Sí, jo també conec gent que...
5: Ah, sí, eh? Sí. Bueno, no havia pensat en aquesta altra possibilitat.
2: És que hi ha gent.
1: Les parelles, efectivament. Escolta'm, Glòria Galeano, i tu què?
4: Jo vaig a dir-vos, perquè us quedi ben clar, que no tinc parella. No tinc parella. No, de negació. Tinc de tenir i parella del que seria tenir parella.
1: I per això estàs enfadada?
4: Home!
1: Què vols, fer un anunci a veure si et surt un nòvio?
4: Jo, perquè dius que no tinc parella perquè no em dóna la gana.
1: Ah, o sigui, aleshores t'enfades perquè no vols tenir parella.
0: Perquè la gent te'n busca.
1: No t'enfades perquè no tinguis parella.
4: Perquè tothom t'ho pregunta.
1: Ah, d'acord.
4: I ja es fan, bueno, és igual.
0: No, jo t'entenc, jo també vull patir això.
1: Sí, eh? Fins que va aparèixer ell, el francès. Com es diu Jean-François?
3: Eric.
0: Jean-Pierre. Ah, molt bé.
1: No, de veritat m'havia oblidat, eh? Eric.
2: Encara dura.
0: Encara dura.
3: És important.
1: Que és cara dura?
0: No, el cognom no el diré, pobra noia.
3: El segon cognom.
0: No diré més cognoms i
3: el
0: més noms.
3: El tercer cognom.
0: Que no.
3: Le François.
0: Pobre, que el noi és... el noi viu tranquil·lament, sense ser conegut, i continuarà així.
1: És del sud de França?
0: Sí.
1: Ho dic perquè podria portar-nos formatges.
0: Ja li diré.
1: És que al sud de França
3: clar.
1: Tenen uns formatges que és molt guai.
0: Però no és la meva parella, tampoc. Això és molt...
3: Portes dient això?
4: És un conegut.
1: Per què no ve?
4: Bastant conegut.
0: Per què
4: no? No el portis, et dic.
0: No, mai de la vida.
1: No, que vingui.
3: Una trucada?
0: Mai de la vida, la ràdio.
1: On vas a parar? On vas a parar? Va, senyores, senyors, 9:24 minuts. Això és el Placeta Ràdio 4. Els assassins guapos, David Balaguer. Què passa?
2: Sí, mira, has dit que convidareu el Francesc Soler,
1: sí,
2: periodista. Ha tret un llibre que diu coses molt fortes que a mi m'han impactat i que les volia compartir amb vosaltres, a veure si opineu igual que jo, perquè queda clar que aquella frase de la bellesa és a l'interior és un altre autoengany de test de superpop, realment.
1: Ja.
2: La bellesa està a l'interior i tu responies sí per autoenganyar-te. Però no, la bellesa és el físic, clarament, a l'exterior. I és així, ho hem d'admetre, perquè diu que les persones atractives tenen més bona feina, guanyen més diners i si cometen un crim, les penes són més baixes, tu.
1: És que no podem fer res.
5: No, és així, som així.
1: Ens tracten així, som així, vull dir, no ho podem evitar.
4: Has de dir, tu diràs de veritat, ja saps que la Sofia Loren una vegada va preguntar-se què, tal i qual, del cine, i ella va dir, jo ho diré malament en italià, va dir, jo no posso fare niente.
1: No posso fare niente.
4: Io sono nato bella.
1: No, molt bé.
2: Quan veiem, diu que quan veiem tot això, està comprovat, quan veiem algú atractiu, el cervell no està preparat per posar-se en guàrdia, no es posa en guàrdia, i llavors tu veus una persona atractiva i automàticament no penses que pugui ser mala persona.
1: Hi ha alguna part del cos que es posi en guàrdia?
2: Jo no ho sé.
1: No, pregunto, per informació, per informació periodística.
2: Però tu veus algú atractiu i automàticament, hosti, tu, tota la teva capa protectora, no?, de desconfiança, sol caure.
4: Encara que no sigui sexualment atractiu per tu, eh? Vull dir, sí, una per exemple, persona... jo soc heterosexual, una dona molt guapa, també em passa això.
2: Exacte, clar, exacte.
0: També.
2: I llavors, clar, comences a recordar casos, i això ha passat tota la vida, d'assassins, fins i tot assassins en sèrie, que han rebut, perquè això ha sortit a la premsa i se sap, que rebien cartes d'amor a la presó de gent que està fascinada per aquestes persones, simplement perquè són atractives, perquè són guapes.
0: Simplement no. Darrere, jo crec que de les persones que senten atretes per aquestes que són delinqüents, hi ha una ment més complexa que la bellesa exterior.
2: Però no només parlem ara, per exemple, d'assassinar, sinó d'estafar. L'estafador de l'amor, aquell mític tio que a mi, o sigui, quan veia reportatges d'aquest tio i el veia, jo em quedava enganxat, un tio guapíssim.
4: Sí.
2: No recordo el nom d'aquest tio, però bueno, un tio guapíssim que era d'aquí de Barcelona.
4: Sí.
2: Aquest paio les engalipava en gran part per la seva bellesa física.
4: Totalment.
2: Perquè si aquest tio arriba a ser lleig, ja et dic jo que la meitat no les pot engalipar. I les altres potser sí, perquè sempre hi ha aquest component d'agafar algú amb la guàrdia molt baixa, algú que té l'autoestima molt baixa, i l'enredes.
4: Veus, en canvi, mira, en aquest cas, a mi em ve un tio tan guapo i em vol engalipar i dic, és aquí ja hi ha tot cerrado.
2: Bé, és que això va passar en aquell cas històric d'una persona, una dona, que es va pensar que havia lligat amb el Brad Pitt.
1: Ah, sí, pobreta. Pobreta. A mi em va fer molta pena.
4: Va enviar diners i tot.
2: Brad Pitt, clar, jo m'imagino si li apareix algú que no sigui un home com Brad Pitt. Un tio que diu que és, no sé, podem imaginar-nos un altre actor o cantant que no sigui tan guapo, si també acaba picant de la mateixa manera.
1: No ho sabem, però en qualsevol cas... És probable que coneguis a Brad Pitt per xat?
0: Però era un abús, perquè la persona no era capaç de distingir la realitat
1: Ja ho sabem. Però la cosa és que no hi ha una lògica enrere d'aquesta història.
2: I també perquè moltes vegades pots pensar, no sé, a mi, per exemple, ara ho diré molt obertament i no passa res per dir-ho, hi ha una dona que és assassina, o en principi està a la presó per assassinat.
3: Ja sé per on vas, ja.
2: Saps qui és? Que la trobo atractivíssima.
1: Ja sé, jo també.
2: Escolta, també és així.
4: L'Urbana.
2: Sí, Rosa Peral.
1: Sí.
2: I llavors segurament molts homes, jo no, però segurament... No, jo no, perquè ja sé que no. Però molts homes poden arribar a pensar, hòstia, jo la canviaria, aquesta persona.
3: Clar.
2: Perquè, la sensació aquesta de, no, amb mi això no passaria, la canviaria.
1: És el t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré.
2: Correcte.
1: Exactament al revés.
2: Correcte.
0: A tu ja t'agrada com és.
1: Sí.
2: Però és fort, això. És aquest autoengany, també.
1: Sí. Jo deixeu-me que, parlant de tot, deixeu-me que us digui que estic una mica impressionat amb Vanessa Hogart.
2: Per què?
1: Perquè ha escollit una cançó, avui, Vanessa Hogart.
0: Te l'he triat per tu, eh?
1: Ho sé.
0: Home, dic, aquí tothom li tria cançons, jo també ho sé.
1: Avui Vanessa Hogart ha encertat de ple escollint aquesta cançó. Són els Chemical Brothers.
3: Sí.
1: Us agraden els Chemical Brothers?
3: Sí, aquesta cançó està guai.
0: Però ha d'haver... A veure, el Hey Boy...
1: Ara vindrà. No?
0: Clar.
1: Bueno, és xula, sí, és una mica... Ara...
3: És canyera.
0: Ara, desplato.
3: Però... També és una mica de spinning, no? De fer spinning, no?
1: A veure. Veus?
2: Sí,
1: és veritat. Sí. És pujant una muntanya.
0: Sí.
1: Això és pujant una muntanya. Sí. Estic d'acord, sí.
3: Spinning total.
1: La Glòria, cada vegada que parlem relacionant la música amb l'espinning,
4: no. Jo que no sé anar ni en bicicleta.
1: Ja. Bueno, per fer spinning no necessites saber.
4: La joveneta
1: no cauen.
4: Havia fet bicicleta, allò que es feia d'allò per aprimar-se, això, i no tinc ni idea d'allò. Però aquesta cançó estava pensant ara. Anava a dir-te, segurament l'he ballat. No.
1: No? No. Jo sí l'he ballat.
4: Home, sí.
1: Jo sí l'he ballat.
0: M'ha faltat el tros de... Hey girl, hey boy.
1: Bé, ja, però és que no pot ser, tota la vida.
0: Jo el vull.
1: Ja, bueno. És igual.
0: Es reivindico. Deixa-ho
1: córrer. No, deixa-ho córrer, perquè jo estic més interessat en això de les catxalotes que ens explicaves. Sí. Si s'acaben d'incorporar vostès a la vida, no va dir, al Plaseta... avui Vanessa Hogart ha vingut amb un gran descobriment científic. La Vanessa Hogart sempre escull grans descobriments científics.
0: Sí,
1: pues té vostè un cachalote a casa? I vull dir, no estic fent metàfora, un cachalote de debò?
0: Bueno, dic una cosa, jo quan vaig començar a treballar de periodista, em van enviar un cop, estava a les Telecinco Catalunya, i em van enviar a veure, a quasi a entrevistar, amb un cachalot pobret que havia arribat a la costa, que estava malalt,
1: pobret
0: i
1: meu.
0: Jo vaig flipar en colors.
1: Imagina't si haguessis tingut això, li hauries pogut fer una entrevista magnífica.
0: Mira, vaig flipar, i me'n recordo d'aquesta història, perquè vam anar, no hi havia restaurants a la vora, i vam anar a un restaurant supercar, vam menjar un arròs
1: sopar,
0: increïble,
1: cosa.
0: I tots van pagar amb el tiquet de l'empresa, i com que jo era la becària, vaig anar amb el tiquet, perquè això no em van portar els altres, vaig anar amb el tiquet i em van dir no, els becaris no els hi paguem el menjar, i jo, com que no, val 40 euros l'arròs que m'hi pres.
1: Que mala gent, no?
0: Home,
1: pobreta.
0: I ells ho sabien, i allà amb el, molt malament.
1: Molt malament.
0: Però bueno, va ser una aventura d'aquestes, per recordar.
1: Molt bé, va, explica'ns-ho del cachalote.
0: Llenguatge dels animals. Sí. Bueno, la intel·ligència artificial és bona per moltes coses, dolenta per altres, i llavors, per aquest tema, pues, pot ser molt guai. O sigui, a mi m'agradaria molt poder tenir una conversa amb un gos, o sigui, amb un cachalote no, però amb un d'ofici, per exemple.
2: Per què amb un cachalote?
4: Clar,
0: bueno, perquè... pues, a veure...
4: No li cauen pues, tan bé, li cauen
0: també, però amb els dofins...
2: Exacte.
0: O... no discriminem el cachalote, no?
1: Sobretot perquè la bellesa està en l'interior.
0: Clar. Sí, total, tema, com es farà això? Com es farà? Perquè s'està ja estudiant. Doncs pues mira, això tenim clar, que el llenguatge dels animals, deien que eren tontos i no són tontos, entre ells tenen un llenguatge, està vist que hi ha els ocells que volen i s'entenen i xerren per la tarda quan se'n va el sol, els ocells, o sigui, si tenen, tothom té el seu llenguatge, però és molt diferent...
1: Abans no se'n vagi el sol, no parlen?
0: No, parlen poquet, però quan, abans d'anar-se al sol fan unes xerrades,
4: quan ja
0: no els heu sentit?
1: Deuen comentar com ha anat el dia.
0: No, tot el dia es comenta.
5: Les senyores que tenien la cadira plegable fora i se sentaven, doncs això.
1: Home, això mateix. No, però és molt interessant, clar, cadascú fa el seu, i aleshores hi ha un moment que quan comença a marxar el sol, es posen allà tots a veure com ha anat el dia.
0: I s'expliquen tot. Les coses bones, dolentes, es demanen consell, bueno, doncs tots els animals... Després hi ha les formigues, escolta, les formigues que fan, bueno, aquests exèrcits i les termites que es comuniquen, i molt bé es comuniquen entre elles, però es comuniquen a través de freqüències i d'un ritme molt diferent a lo que és el nostre cervell, no té res a veure. Clar, no és una paraula, li posem un so, un altre so, és que és una manera, tempos diferents, freqüències diferents, context diferent, però la intel·ligència artificial ha aconseguit la manera de formar patrons...
4: De decodificar això.
0: Sí, exacte. Fa patrons a través d'algoritmes, però només, de moment només ho ha fet a través dels sons. O sigui, és una mica orfe, això. Perquè, clar, primer és amb els sons, però, clar, és important el saber el context, visualitzar si la persona està content, la persona, l'animal està content o no està content, perquè, escolta, el mateix so, no rigueu, el mateix so, si l'animal està content o no, pot significar una cosa o una altra.
1: Clar.
0: Llavors, això encara no ho ha acabat de fer.
1: Sí, hem d'acabar-ho d'afinar, això.
0: Sí, però... De moment, amb els sons, estem arribant.
1: Estem arribant, eh?
0: Estem arribant a decodificar.
1: Falta la psique del cachalote per acabar de tenir una idea, és lògic.
4: I el context, que avui en dia...
1: Absolutament. No és el mateix dir una cosa en unes circumstàncies o en unes altres.
0: Molt bé. Però, clar, també diuen que falta treball de camp, però que estem treballant amb el tema, però una cosa important, que això també passarà, que aquí hi ha els animalistes, hi ha associacions que estan dient això, s'ha de legislar, perquè una cosa és que tu diguis que aquest animal t'està dient això, o que ho digui la ciència, la intel·ligència artificial, que digui el que li interessa a la intel·ligència artificial que digui l'animal. Perquè de sobte dirà que a l'animal li encanta que això... li clavin el torero, que li clavi les astes. Diran, no patia, ja ho dèiem que no patia, no?
1: Lo que me ponen a mi unes astes, no?
0: Clar, que és un tema que et portarà molt...
4: Conflicte,
0: No, molt conflicte.
1: No. Bueno,
0: molt conflicte.
1: És molt interessant el tema, eh?
0: No, home, jo crec que sí,
1: no? Molt. Home, imagina't
0: parlar, és tenir una conversa.
4: Tu pots acabar parlant amb els teves gatets.
0: Ai, això és meravellós.
1: Calla.
3: No dormiria,
1: Jo no dormiria.
4: Jo amb les meves
1: aquestes,
4: gosses,
1: tal com són, començarien a xerrar, estarien tota la nit xerrant.
2: A més, això seria divertit dos dies.
1: Exacte.
2: Sí. Quina... Perquè, en realitat, si tens un animal de companyia, en part és perquè no parlen.
4: Home.
1: Estic totalment d'acord. Totalment d'acord.
4: Vols deixar de tocar-me pesada?
1: Què? A pensar que li estaves dient al David. No. Hi ha hagut un moment... M'he espantat una mica, he dit, David? En fi, senyora... Senyores, senyors, 9:34 minuts, anem d'una cosa a l'altra. La Vanessa escollia Chemical Brothers i el Víctor Parrado, que és un clàssic. Ah, no, això no ho hauria d'haver dit, perquè això ho diem dilluns, no?
3: Correcte.
1: És que dilluns estarem gravats. Doncs el Víctor Parrado, ja avancem... que és un clàssic.
3: Però mira, samarreta diferent. Una
1: samarreta molt maca.
2: Sí, és molt maca, sí. Aquesta.
1: És una mica mexicana, però
3: sí,
1: no, perquè és...
3: Pues bueno, pues, es como, pues
5: esta, és com... És One Piece mexicà, no?
3: Claro.
1: Sí, sí.
0: Ella es posa aquesta samarreta...
2: A mi em recorda la pel·lícula Coco.
3: Sí, sí. Perquè... Sí, sí. Coco.
1: Sí, sí, és que hi ha tota una això cultura...
4: És la cara de la Catrina.
1: La Catrina. Sí, and the Waves. No, és la cara d'aquesta música tan bonica. Si jamais
3: j'oublie... Té un sentit, eh?
1: Té un sentit?
0: Me la dedica a mi.
1: Esperem-ho.
3: Imagina't allà amb un cafetó, és allò... a París, sí, sí, de relax... Sí.
0: És guai. No?
1: Bueno, a mi, si m'han de posar aquesta, jo crec que potser millor que no posin res.
0: Ah, la... Ets molt cruel.
4: Aquesta, home.
1: Molt maca.
2: No és per fer spinning.
1: No, no és per fer spinning. No.
4: Aquesta noia canta molt bé.
1: Canta molt bé, molt bé, molt bé.
3: No, porto aquesta cançó una mica perquè va vinculat amb el que vull parlar, slow living, aquesta cosa d'anar amb la calma, de chill per la vida.
5: Que ben lligat, Víctor.
2: Molt ben lligat.
3: Jo tot allà, pum. Anem molt estressats, estem d'acord?
1: Estem d'acord.
3: Sí?
1: Sí.
3: Jo vull reivindicar aquesta filosofia, estem tots ara com... Però és que l'altre dia vaig anar al súper, el punt de partida és aquest. I vaig anar al súper a comprar uns préssecs, jo soy molt de préssec, i jo sé que no s'importa, però lo digo.
1: Com li agrada l'slow living,
3: living,
1: li agrada aquesta fruita perquè no has d'anar de préssec.
4: Uf, és que m'ho veia venir.
2: És que juro.
0: És que les agafes, bé per això.
1: Ho sento, eh?
3: Bueno, anava dient...
4: Jo per l'hora, eh? Jo per l'hora. Per l'hora dic, ara està a punt de caure.
3: Va, de préssec.
2: Ojo.
1: Va, Víctor.
3: Re, el tema és que ja sé que a tothom li ha passat, però jo encara no ho havia viscut. Tres paradetes, però molt grans, de torrones, bombones i panetones. Pam, allà, no?
1: Okay.
3: Em va entrar com un agobio de dir, hòstia, no arriba a Castanyada i ja estem aquí con el burrito sabanero i la Mariah Carey, perquè s'ha de dir bé, Mariah Carey.
0: Okay.
3: Que agobio de dir, hòstia, com pot ser que ja estem pensant, no? I em vaig fer aquest punt de, el pròxim dia parlaré d'aquest tema, no? No del turró, que el turró... Bueno, abro un pequeño melón, eh? El torró Suchar, de bon rotllo, eh? 5 euros val aquest any.
4: Sí, ui, ja?
3: Ja està 5. Era el més barat, eh?
2: Sí, sí.
3: 5 euros.
4: Aquell de l'arròs, a dintre.
3: A la roseta, sí. Aquell que... Oh, bueno, que se vende, que te mueres.
4: Home,
3: i clar, jo estava mirant i dic, bueno, però abans, jo quan era petit, hi havia tres torrons, no? El blando, el duro i el de chocolate. Punto pelota, no? Tu ara...
1: I aquell, el 1880, el torrón, bueno, más caro del mundo.
3: Sí, sí.
1: Era però, guai. Però
3: ja està, no? Vull dir, no... Pues ara hi ha torrons, com es diu aquesta marca, els dels Vicenç?
1: Sí,
0: Vicenç,
1: sí,
0: no? De Mojito.
3: Han creat un torró, només us dono aquesta dada, eh? Amb el Ferran Adrià. Un torró de quinoa, ají, panca i menta fresca.
1: Aquest és per la Glòria.
4: L'any passat em vaig portar jo...
0: I el de matxa, segur que hi ha de matxa.
4: Vaig llegir-ne un... Vaig mirar quin sembla, que era tipus sospir del Mediterrà o sospir oceànic, una cosa així, dius, torró de sospir oceànic.
1: Sí, sí, està molt bé.
3: Clar, que tu dius, és un torró o és un ceviche, el que m'estic menjant, no? Perquè no té ají, panca i menta. Aleshores, jo vaig tornar a casa...
4: No sé el que és l'ají, panca, o sigui...
3: Però és que ningú ho sap, no ho saben ni ells.
2: No existeix,
3: no ho saben. És allà bueno, és allò que...
1: Bueno, i què?
3: Aleshores, jo tornava a casa i dia, hòstia, digo, com ho destressau estoy yo i com ho destressau m'estressa a mi el mundo, no? I dic, vull parlar d'això. ¿Vale? Fins aquí bé? Punt
1: molt
3: de partida,
1: bé,
3: vale.
1: Bé.
3: Aleshores, dic, i per què no faig un test? Un test que m'he inventat jo,
0: amb
3: o de Superpop. Superpop, perquè no hi existeix la Superpop encara, bueno, és igual.
4: Sí,
3: jo,
4: no.
3: Digo,
4: sí,
3: vull,
4: sí.
3: Vaig a crear un minitest i vull compartir, a dir, fins quin punt som conscients del ritme de vida de 1,5 que vamos a piñón i veure si aquí hi ha nivell d'estrès o somos de ají panca.
4: Vale.
3: Fins
1: vale,
3: aquí,
1: bé? Em sembla bé.
3: O sigui, són 6 xurrades que se m'han acompanyat, però per a mi té sentit, vale? Jo dic això i em dieu en quin punt esteu vosaltres.
5: Però
3: vale?
5: Què votem, de l'1 al 10?
3: No, si ho feu o no ho feu.
5: Ah, vale, ok. Vale?
3: Ah, va, vamos a fàcil.
4: Sí. Vale? I t'apuntamos quantos sí i quantos no.
0: I apuntar, està codificant, vale? Ah,
3: correcte. Vale? Nivell test, parrado, vale?
0: Ai, allà, espera, que no tinc boli.
3: No, sí, és igual, si són 6,
0: ah, vale,
3: tampoc
0: va.
3: Fa... Vale? Diàleg accelerat. Més que trucades, tires normalment... O sigui, vamos de menos a más, ¿vale? Tires normalment d'àudios per a comunicar-te i els escoltes i o els escoltes a 1,5 o 2 de velocitat.
5: Sí.
2: Sí.
3: Per aquí? Sí?
2: Sí.
0: Quants?
2: Sí.
1: No.
3: no?
4: Però jo no el faig mai, eh, àudios.
3: Tu no fas, però... Quan t'envien àudios és de, oye, sí, que sí. Xapa, voy a 1,5. Sí, sí, vale.
5: A dos, inclús.
3: L'únic que no
0: jo,
3: és...
0: jo era dos, no m'atrevia, i ho he fet.
1: A,
0: ho he
1: a mi, jo sóc tan raro...
0: Semblava fatal.
1: Que a mi em sembla que li estic faltant el respecte a la persona vale. Que
0: sí,
1: estic
0: jo també escoltant. Em passava això,
5: depèn, eh? Depèn de qui t'envia l'àudio.
1: No, sí, sí.
5: Depèn de qui t'envia l'àudio.
1: No, però no ho faig.
3: Però m'agrada, que aquesta... Sí. Sí.
1: Digues.
3: Ets un clàssic.
0: Ets molt maco.
1: Sí, estic d'acord.
0: Tens un cor molt maco.
1: Ui.
3: Ets bona gent. Vale, expressions. Utilitzes frases de forma sovint com no me da la vida, voy a tope, ahí vamos, o te respondo luego.
5: No.
0: Sí.
1: No, si tu sí.
0: Jo voy a tope, no em dona la vida.
3: Voy a tope, no em dona la vida, no... Ja té l'ús, no?
5: No em dóna la vida, sí, sí. Lletja. Sí. Oh, no em dóna la vida.
3: Vale. Multitasking. Mentre cuines, tens de fons Spotify, el teu podcast favorit, o no, o entre foc i foc allà per responent WhatsApp, allò de dir, o vas conduint, o...
1: Sí. Jo sí.
3: Multitasking?
1: Sí, molt. Sí.
4: Escuchar-lo, es diu una tasking.
3: No, sí, però tu no estàs... Perquè el que diu l'Slow Living és que tu has de... posar els cinc sentits
1: tota
3: a la
1: tasca.
4: Anda la porra.
0: Quan cuines.
1: Anda la porra em sembla una bona conclusió.
3: O quan menges, no posar la tele i tal. Vull dir, està per lo que has d'estar.
0: No. Sí,
3: multitasking.
1: Sí.
3: Impaciència gastronòmica. Bueno, estos són mis títulos, eh? Poseu el microones 3 minuts per escalfar lo que sigui, menjar, o la llet, però quan queden 30 segons ja estàs mirant quan queda.
1: Si poses la llet...
3: Ja, la llet no
1: si poses la llet 3 minuts a escalfar, acabes amb tot allò.
3: La va cardiendo, no?
1: Jo sóc dels que... Jo aturo el microones abans, sí.
3: Tu també?
5: Però també, Víctor, perquè pita el microones.
1: Què?
5: Els electrodomèstics ara piten, els electrodomèstics. No m'agrada que pitin.
0: No, jo tinc un nou.
1: Bueno, perdona, jo tinc una rentadora que quan acaba rentar canta una cançó. No canta, eh? Però sona una... Mira, què t'he dit, Dios mío, la primera vegada que ho vaig escoltar.
2: Sí, totalment.
1: Tu què? Tu què fas?
2: No, això que he dit.
3: Delivery... Mega Express. Demanes unes pizzas o el que vulguis, et diuen 30 minuts, però tu als 25 ja estàs mirant per la finestra o estàs revisant l'aplicació i això aplica a l'Uber, aplica tot i que demana, dius, hòstia, sí que triga, no? I dius, ja, t'han dit 30 minuts, no? I tu ja... Us passa?
0: Sí.
3: No, us ha passat?
1: No, fins als 30.
3: Sou de relax?
0: Sí, a mi sí. Hòstia,
3: però sí que estàs...
2: Sí, això sóc un tio molt nerviós, estic veient.
0: Bueno, jo també.
3: I la Vanessa va fun.
0: No ho semblo, però sí.
4: Ja et dic, el nostre jefe ens està enganyant.
3: Jo també ho crec, però bueno.
1: Jo sóc absolutament multitasking, però si m'han dit mitja hora, en el minut 32 sí que ja començo a mirar, però fins a la mitja hora, no?
3: Vale. I l'últim seria el volare, no? Quan l'avió aterra, allò que pum... Ets dels primers en aixecar-te per agafar la maleta...
0: Aquí tampoc, no, perquè jo sé que menjaré.
1: Jo m'he de contenir.
3: Però sí, el teu impuls seria aquest?
1: Sí, però ara fem una cosa molt bona als avions, que és allò de les files.
3: Sí. És veritat.
2: Sí.
1: I des que han fet això...
3: Ha millorat.
1: Ha millorat molt, sí.
2: Jo no, eh?
3: Vale, quantes respostes, més o menys...
0: Jo,
3: de...
0: Quantes menys una?
5: Ha hagut 3.
3: Eren 6 preguntes?
1: Eren 6?
0: Sí, jo he fet un 5.
1: 3 i 3.
5: Jo també, 3 i
3: 3. 3 i 3?
2: 4 i 2.
4: Jo decido més una, la d'escoltar més ràpid.
3: O sigui, tu ets molt chill.
4: Sí. No soc chill, però...
3: Aquestes coses, no.
4: Jo era una dona molt nerviosa i... El meu pas per Mèxic em va calmar molt.
3: Per Mèxic?
0: Mira que bé.
4: Clar, perquè allà t'aprens a prendre la vida amb calma, no tenim pressa.
3: Molt bé. I la Vanessa?
1: I tu, Vanessa?
0: Jo, pues mira, jo 5, un 5 de 6. I no ho semblo, eh?
1: Ja.
3: No, bueno.
0: I ho sembles. Tranquil·la, però, eh?
1: Però què volen dir aquests resultats?
0: No ho semblo.
3: No vol dir res, perquè m'ho he
0: inventat jo.
3: Però vol dir... No, volia saber... Era com aquí una toma de consciència.
1: Una reflexió compartida.
3: Una reflexió compartida.
1: Vale.
0: Però que jo no semblo tan nerviosa.
1: Què, no acabes?
3: No, perquè al final el que està...
5: La conclusió clara és que jo em seguiré guanyant la vida molts anys.
1: Exacte.
3: Ah, exacte.
5: Perquè esteu tots molt estressats.
1: Però també és veritat que reps cada dia milions d'impulsos. És a dir, que no és el mateix... Una mica com el catxalot, eh? El context en el que t'agafa, no? O sigui, si t'agafa en un moment de màxima allò... No?
0: Eufòria.
1: Cosa de feina...
3: Bueno, i com a recomanació final, i així ja tanquem, l'Slow Living el que diu és contacte amb la natura, menys multitarea, qualitat per sobre de quantitat, connectar amb el present i escoltar Plaseta.
1: Què havies dit tu abans, Glòria? Quina era l'expressió?
5: La porra.
4: La del walking.
0: Sí. Ah, la porra.
4: Ah, em recordo si ara...
1: Sí, era efectivament a la porra. Era aneu a la porra. Era aneu a la porra, havia dit. Escolteu-me, la cançó de Ferran Casas. Avui la cançó és aquesta.
0: Està ben arriscat, eh? Jo no felicito, eh?
2: És un risc.
3: D'aquí, eh?
5: Corre,
1: I és tota l'estona així?
5: Tota l'estona. Són 10 minuts, així. Un tio menor...
1: Mires, perquè era un senyor que feia això a la vida lenta. Jo ja he composat això i ja ho tinc fet, no?
5: Sabeu què passa? Que l'últim dia que vaig venir, que estava el Jordi, ens va portar una cançó feta a mi, en recordeu?
1: Ah, sí.
5: Vaig pensar, hi ha un grup que als 90
0: ja
5: ho feia, que eren Goril·les, que aquests tios no sap qui són. Són dibuixos animats.
2: Sí, sí.
5: No, ara ja sap que és el cantant d'U2, de
2: Blur.
5: De Blur, gràcies. Sí. I tal, però vull dir, en aquell moment no sabia. I em va venir l'ami i vaig dir, és un temazo.
2: Sí, sí, bueno. Sí.
0: És molt guai.
1: La cançó, mira, puja una miqueta. Això m'agrada més, mira.
3: Ah, aquí mola més.
5: Està mal.
2: Està molt bé, aquest tema.
3: És per spinning, també.
0: És molt guai, aquesta.
1: Aquesta és més de baixada.
5: Sí, és de baixada, eh?
1: No, aquesta és de baixada. A veure, deies, Ferran Casas, que ens volies canviar... Ai, que no, canviar, no. Que ens volies parlar de què, dius?
5: De si som capaços de canviar o no canviar.
1: Ja.
5: No? Nosaltres tenim uns patrons a la vida de conducta i molts cops diem, jo això no ho puc canviar perquè jo sóc així. Sempre tenim una mica en el grup
1: d'amics. Mira, l'Edu no li agrada gens la cançó, la que hem deixat de parlar de la cançó.
5: Ja l'ha tret, ja, clar, bueno, no passa res, jo ho respecto igual. Llavors, per explicar-vos això i per demostrar-vos que, evidentment, sí podem canviar, i a l'amic, al nòvio, a la mama, que us diu, jo no puc canviar, sóc des dir, sí. Vale? Això... s'ha demostrat fa molts accs, vale? Que és, es diu el núcleo accumbens, és una part del cervell que és la que fa com de filtre de les coses que fem o no fem. I us porto una història, que a mi m'ha encantat, eh? Una història d'un senyor, perquè veieu com es va descobrir això, un senyor que es diu, que es deia Phineas Gage, vale? Aquest senyor treballava muntant vies de tren, sí? Treballava muntant vies de tren. I aquest senyor va posar un explosiu i una barra de ferro li va travessar l'ull i li va travessar tot el crani. Vale? Fins aquí l'expressió és aquesta. Ah, però és que resulta que aquest senyor sobreviu.
4: Perdó?
5: Sobreviu. Sobreviu, va a l'hospital, el curen, li diuen, mira, i li fan estudis, es veu que el senyor camina bé, parla bé, veu bé...
4: Amb un tros menys de cervell.
5: Amb un tros menys de cervell. Sí? El tio sobreviu. Sí. La qüestió és que, clar, al cap d'un temps es veu que els familiars comencen a dir... aquest no és en Phineas.
0: Oala.
5: Me l'han canviat, perquè es veu que aquest senyor era un senyor molt amable, que estimava molt a tothom, un tio molt organitzat, no? Es veu que d'aquests jefes, no?, que va amb l'Excel i diu, s'ha de fer així les coses, no? Doncs resulta que el tio comença a canviar i comença a ser un borde amb la gent, un estúpid total. I per què? Perquè resulta que aquesta barra li va travessar justament aquesta part del cervell que fa que tinguem filtre. Què vol dir que tinguem filtre? Que, clar, tu quan dius, tu penses una cosa, tu estàs amb el teu cunyat, no? I penses, ara li explicaré el que penso realment de que no va curir els seus fills. Saps?
0: Sí,
5: però
0: sí,
5: el nucli
0: sí.
5: Acumens el que diu és, et diu, Ferran, és Nadal.
3: Relax,
5: frena.
3: Relax.
0: Home, hi ha gent que té Asperger que no té aquest filtre. I no és que sigui antipàtica, bueno, és que va la seva i no entén aquesta empatia
5: aquí
0: de...
5: Aquí no sé com funciona i si hi ha aquesta part del cervell. Però amb aquest senyor que van descobrir, que clar, si tu traies aquesta part del cervell, no et filter. Llavors aquest tenia el dret de dir, no, és que jo sóc així, no puc canviar, perquè no podia canviar realment. I a partir d'allà van començar els estudis i van veure que, clar, aquesta part del cervell reacciona a moltes coses. A moltes coses que no cal que ens travessem amb una barra de ferro. No dormir, no menjar bé, tenir una vida estressant, tot això afecta. Llavors, a més, a menys dormim bé, a menys fem aquestes coses bé del dia a dia... menys filtre tenim i, per tant...
2: Canvia pitjor, més canvia pitjor.
5: Més, que dius, estàs de mal humor, és que porto temps que no dormo bé. Núcleo accumbens, ara ja ho sabeu.
0: Núcleo accumbens, molt.
2: Núcleo com?
5: Accumbens.
2: Accumbens.
5: És que no ho he trobat en català, em sap greu. Clar, que ho he buscat.
1: Accumbens, en català.
5: La part central, l'òvul frontal, perquè tinguis la base.
1: Sí, tu t'agafes un tub.
0: Calla, no diguis idees a la gent, que ja...
5: T'agradarà perquè t'ensenyaré la foto, espera.
1: No cal.
5: Aquest senyor es va fer una foto amb la barra de ferro.
1: No, què dius?
5: No, sí, no,
1: Ferran,
5: sense forat, no, Toni. Així,
1: per què us agrada
5: així,
1: mira, tant
5: us encantarà,
1: coses? Un selfie morbós.
5: Això, es va fer un selfie al segle XIX, us encantarà.
1: Un
5: això,
1: selfie al segle XIX? Sí,
5: ah, us l'ensenyo. El primer selfie se'l
0: va ser al segle XIX.
3: I pensa que va ser del Brad Pitt als Oscars.
1: Qui li aguantava la càmera? La posava en el tub.
5: No ho sé.
3: Palo selfie.
1: Era el palo selfie.
4: Avui en dia hi ha gent que diu selfie en contra de foto.
5: Perdona, t'arruïn, eh?
1: És veritat.
4: Que no, selfie, us faig un selfie. No, si me'l fas tu ja no és selfie. Exacte. Però jo et faig un selfie.
1: Quina llàstima.
3: Mira, mira.
1: Que ah, és el senyor amb el palo.
3: Ah,
1: el
3: no,
1: senyor...
3: ah, també tens l'ojo.
0: El senyor Filias.
3: Senyor Filias. Phineas, Phineas.
0: Phineas.
1: Sí, Filias seria una altra cosa.
3: Phineas.
1: Sí, Filias i...
2: I fòbies.
1: I fòbies.
5: Bueno, doncs ara ja ho sabeu. Gràcies a accidents descobrim com funciona el cervell.
1: Doncs ha estat molt interessant.
2: Molt interessant.
1: No, no, de veritat.
4: Has vist com... Jo he pres de títol allà dels accidents i el canvi de caràcter, el Toni m'ha dit això que va dir, no, jo no ho haig d'entendre.
1: El canvi de personalitat després d'una lesió t'han posat.
4: És que és això,
1: clar, clar, és que ha explicat així.
5: Clar, bueno, clar, és que jo que agafo l'estudi en anglès, li passo la pobra Glòria i penso, bueno, amb el titular ja tindrà prou.
4: El titular, clar.
1: A mi sabeu el que em fa molta gràcia? Tu t'has fixat, David? Quan riu el Víctor Parrado, que es mou tot ell?
3: O sigui, sí. Jo no. Perdó,
1: No, no, al contrari, és magnífic.
3: És que em fa molta gràcia.
1: Però si és un gest teu, que jo trobo que és meravellós.
3: Ah, sí, vale, vale.
1: Riu, és una persona que riu amb tot el cos.
2: Un moviment.
1: Això, és, mira,
2: li riu el cos.
1: Mira, veus?
3: És veritat, eh?
1: Sí, riu amb tot el cos.
2: No,
1: això és molt maco.
2: Sí, sí, està molt bé, això.
1: O sigui, és, i clar, per això és tan bo. Perquè riu amb tot el cos. No?
2: Les espatlles li van cap amunt.
1: Van cap amunt.
5: És una mica dibuix animat.
1: És meravellós.
3: El Correcaminos, el Correcaminos.
1: És meravellós. Mira, la música de Glòria Galeano. Descobrim la música de Glòria Galeano. Mira, és aquesta. Mira.
3: Quin rotllo, no?
5: Un rock. És que la Glòria la clava sempre, eh?
1: No. Per clavar el senyor Filias, no?
5: Sí. Darkness
3: falls in the night time on camel. Hola, molt, eh?
1: Que guapa.
3: Com es diu aquesta cançó?
0: Qui són?
1: És una mica Sixteen, no? Aquesta...
4: Sí, pues, un tio, jo, ara no recordo com es diu, que està allà...
1: Es diu Aloe Black.
4: Aloe Black.
0: Aloe Black.
1: Se llama Aloe.
3: Busco el mateix, tio.
1: Aloe. Sí, sí, ja estan, fer... estan tots buscant com a locos.
5: Sí, molt maca.
1: Amb
5: sí,
1: el telèfon.
3: Demà la posaré.
4: És molt bo. Jo que et diu un ex-nòvio meu, me'l va ensenyar fa 10 o 15 anys, com a molt.
1: Déu-n'hi-do. Clar, perquè, perquè, un moment, perquè fa 10 o 15 anys, Glòria Galeano no tenia parella.
4: Sí, clar.
1: Però ara no té parella.
4: No en tingui, no passa res. No passa res, senyores. Si s'ha quedat sin pareja, senyora, puede ser usted feliz. És que, a veure, tu quan no tens parella...
1: Escolta'm, però tu tens un futur amb això.
0: Sí,
1: no? No? O sigui, heu vist que em sonava, això?
4: Sí, la, meva, sí, sí. La meva veu serveix per això, per fer pel·lis porno...
1: Ja,
4: ja. Coses. Bueno, en fi, escolta, la cosa és que et ve la gent i et pregunta... Bueno, pregunta, et diuen, no tens parella? Amb una cara de fàstic.
1: Sí?
4: I tu penses, i tu sí? Perquè tenir parella, com ells diuen, pot ser l'estat ideal de la persona. Però l'estat ideal, si l'estat de, si la relació és ideal. Si la relació és un cagarro, tenir bastant parella és un cagarro. Per tant, en si mismo no és. Aleshores... Per què aquestes persones que tenen parella, normalment els que tenen una parella de merda, s'emperren amb que tu tinguis parella, que me dejes en paz? Però llavors aquests mateixos sí, estan tot el dia, tot el dia queixant-se de la seva parella. Parlo, és veritat, jo ara d'un entorn femení d'una certa edat, que és allò que dir, mira, maca, tot el dia el teu marit a la boca per cagar-te en ell, deixa'm en pau. És que no m'acompanya enlloc. Però vés-hi sola! A sola, s'està estupendo, o sigui... Jo tenia un nòvio que em volia acompanyar d'arreu i li vaig dir, o sigui, me quieres dejar en paz, però en castellà perquè era gallego. Jo voy a comprarme la ropa sola, no quiero que vengas. Déjame! Perquè t'ha d'acompanyar el teu marit o la teva parella a comprar-te roba o a la plaça. Vés a comprar sola, carai, que compraràs el que vulguis. Nena, no, és que no fa res a casa, però no ho facis tu. Compra, paga una senyora que vingui a fer-ho o que ho faci ell o vés a viure apartada d'ell. A mi que m'expliques si la teva parella no fa res a casa. Jo, què vols que hi faci? Jo no tinc parella. La meva merda me la menjo jo i si no la vull me la trec. I després tenen problemes amb el sexe, mira, carinyo. Si no tinguis parella, podries tenir un amant. Com que tens parella i vols ser bona persona, no el pots tenir. Però vaig a dir una cosa. Tinguis parella o no la tinguis. Tot això és qüestió d'esperar. D'aquí uns anys tindràs la menopausa i ja no hi haurà cap problema perquè serà un... Vamos, el sexe t'importarà... Zero, anava a dir l'altra vegada, una guarreria que estic amb jo amb aquesta paraula a la boca. Llavors, la cosa és, la gran queixa de les senyores és que no m'escolta, no em comprèn. Mira, Deina, com vols que t'entengui si segurament no t'entens ni tu mateixa? Si el teu marit no t'entén, si no et comprèn, si no t'escolta, vés al psicòleg. Això és el millor, perquè aquella persona t'escoltarà, et comprendrà i et tractarà com una reina. I no cal que te'n vagis a dormir amb ell. Te'n vas deixar a casa, aquest senyor va allà. Hola, què tal? Bones tardes, són les 5 i media i a les 6 et dirà adiós i ja està. I es vaig a dir una cosa a totes. Aquests senyors amb els que us vau casar fa 30 anys, que no us agradava enllà gaire quan us hi vau casar, perquè bueno i tal, però estàveu en aquell moment, que estàveu amb les hormones a tope, havíeu de tenir fills, que ara ja porteu 30 anys, els nens ja estan a la universitat, ja estan tot fatal ja. I ara esteu amb el síndrome del nido vacío, ja amb aquell homenot allà al costat, que sabeu què fer-ne. Us vaig a dir una cosa. Aquest senyor, si no ha canviat, no canviarà ni per molta barra que li entri per l'ull. Aquest senyor no canviarà, no canviarà, no canviarà, senyora!
2: Oi? Sí, sí.
1: És veritat, s'ha detectat que hi ha una part de Catalunya preocupada quan Glòria Galiano fa la seva secció.
6: Sí, ho entenc.
1: Tinc uns quants amics, no és mentida això, que em diuen, aquella noia...
6: Li agafarà alguna cosa, no?
1: Un dia li agafarà un algo. De veritat que no és broma. O sigui, que m'ho han dit unes quantes persones. Jo, a mi em fa gràcia. Diu, però... arriba una cosa que és que li donarà
4: un... Jo li dic quan em diu algú cal, dic, és que jo no miro a ningú perquè si no perderia la carrerilla.
1: Clar.
4: I llavors jo amb una muntina tira.
1: No, està molt bé.
5: També és veritat, Glòria, que ara les dones que no entenguin el seu marit poden comprar-se el traductor de Cachalotes.
4: Potser sí.
0: Molt bo.
3: Ben vist.
1: Està bé, eh?
0: Ha estat bé, sí, sí.
5: No, ara això ho soluciona la intel·ligència artificial.
4: Potser sí. Exacte.
1: Sí, sí, està molt bé. Va.
5: Sí, sí.
1: És curiós perquè quan tu dius que no tens parella a un altre home, normalment no es produeix aquí tipus
5: de... No, tots, no. No, és diferent.
1: De fet,
5: diferent,
1: de fet sí. És bastant diferent, no? Sí, perquè sí. Jo, que no tinc parella, no m'he sentit gens identificat amb el que explicava la Glòria.
4: Per això de cop m'he donat que estic parlant per una sèrie de senyores.
1: Sí.
4: Això jo que passa molt entre els 40 i els 60.
1: Sí, sí.
3: A nosaltres no ens pregunten mai.
4: A tu et diuen...
3: A mi em diuen, tu tens fill, no. I com és?
4: No tens fill, i no tens fill. Com si fossis...
3: Sí, sí.
0: És un ros.
4: I germa.
3: Sí.
4: La obra de teatre.
1: És que digui, què diu?
4: La García Lorca.
1: En fi, ja estem acabant. Ens queden només 3 minuts per arribar a les 10 de la nit. Sí, anem a fer un petit recopilatori de coses que m'ha pres avui el programa. No?
0: A veure, estàvem atents.
1: Què m'ha pres? Si s'apropa un senyor molt guapo, o una senyora molt guapa... potser l'assassinen. No? No se'm refin del tot.
2: No es fem bé així, però sí.
1: Bueno, no ho sé.
2: No, que baixem la guàrdia, Toni. Ja. Davant de la bellesa, baixem la guàrdia.
0: No, que no la baixem.
2: Som
0: alerta.
2: Molt vulnerables.
1: Que si vostè té un catxalote a casa seva, potser un dia l'acabarà entenent.
0: Sí. No? Sí. Està de camí.
1: Sí. Seria la història. Que el Víctor Parrado demà torna al teatre.
3: Sí.
1: No?
3: I amb aquest slow living que tinc a sobre.
1: Slow living que té a sobre.
3: Living la vida loca demà.
1: Sí, molt bé. Doncs vostès surten de casa amb calma.
3: Sí.
1: Vagin poc a poc.
3: Ja arribareu.
1: Perquè si no entrarien en una contradicció amb el personatge que es trobaran.
3: Exacte.
1: I allò podria no funcionar aquí.
3: Correcte.
1: No? A quina hora és la funció?
3: 10:30. Bueno, 11:15.
1: 11:15 de la nit.
3: Exacte.
1: Sí, perquè al matí...
3: Seria raro.
1: El cos no t'agafa igual de la podria mateixa cantar. Manera. Oi? Aleshores, el Ferran que has dit...
0: Algú
1: si
0: faries.
1: Si vostès tenen un tub...
2: a mà.
1: O un tros de via de tren a mà, vagin en compte el que fan. Vaya con ojo.
2: Vaya con ojo. Mai més ben dit.
1: En castellà seria millor per explicar-ho.
2: Però si volen canviar, ja ho saben.
5: Sí, és fàcil. Has d'apuntar bé per això.
2: Has d'apuntar bé.
5: Perquè si apuntes malament pots ser un desastre.
1: Clar,
0: I a l'altre cantó a més, tornes simpàtic.
5: No, jo no sé quin ull és, a més.
1: Exacte, era exactament el que no va dir. No hem donat pistes de quin dels dos ulls... Bueno, sí, a la foto es veu.
5: És l'esquerra, no?
1: És el dret.
2: Perquè
1: el
2: aquesta gent que... També hi ha un perfil, en parlem un altre dia, de gent que sempre està dient, et prometo que canviaré.
3: Sí.
2: Però no canvien mai. Doncs mira, barra cap a dins.
1: Això fa molts anys amb uns amics quedàvem els diumenges a la nit per veure Lo que necesitas es amor. Quan era Jesús Puente, que anava amb la caravana per tot.
2: Grandiós,
4: grandiós.
2: Te lo prometo, sí, sí.
0: Ara mateix estaria prohibidíssim.
1: Primer deien una cosa que a mi em feia riure molt, que era, però tu quieres a tal, i el senyor deia, yo la quiero bastante. A veure, bastante...
2: No entra.
1: No és molt. O sigui, bastante és menys que molt.
4: Però és que potser no l'estimaven.
1: No, sí, sí. O sigui, la intenció, i això és una cosa que repeteix molt, diu, tu me caes bastante bien, és menys que tu me caes
0: molt bien. Si no llegas a bien, però quasi. Bueno, però...
1: bastante.
4: Jo quan ho dic,
3: no, no dic res.
1: Bastante.
0: No cal, digues que vine bueno, i que vas millor.
1: Ah, i l'última cosa que hem après, que per molt que vostès s'amoïnin, Glòria Galeano està bé.
3: Sí.
4: Sí, bé,
1: bueno, està bé de salut, vull dir, eh?
4: Sí, sí,
1: o
4: sigui... sí, bueno, les coses que tenen, però...
1: si no entrem en detalls, no?
0: Està soltera i està bé. Contenta.
1: David Balaguer, Vanessa Hogar, Víctor Parrado, Ferran Casas i Glòria Galeano. I l'Edu, també, que ha estat un plaer. Cuideu-vos molt, que tingueu bon pont.
3: Igualment.
1: Dilluns serà gravat, però estarem aquí. A partir de 7:45 i fins a les 10 de la nit... No, a partir de les 7 de la tarda, dilluns, amb un nou plaseta i després 2 hores de plaer. Que tinguin un molt bon cap de setmana i vagin en compte la carretera antiga. Adéu.
4: Adéu,
0: adéu. Adéu, bona nit.
7: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. Ha finalitzat a la Via Laietana de Barcelona la manifestació convocada pels sindicats d'habitatge sota el lema Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. Segons els organitzadors, la mobilització ha aplegat 15.000 persones. Anem fins allà amb el nostre company Toni Conde. Bona nit, Toni.
9: Bona nit. La marxa s'ha aturat just davant de la seu de la patronal Foment del Treball. Des d'aquí s'han cridat càntics com No s'entén gent sense casa i cases sense gent, així com també Govern progressista, hipòcrita i rendista. Ara un grup molt més reduït torna a marxar per Via Laietana amunt, tot i que les banderes del sindicat de llogateres ja no es veuen. En els parlaments finals dels portaveus, la del Sindicat Socialista d'Habitatge, Gisela Bermúdez, ha cridat a la vaga contra Junts, PP i Vox, contra els rendistes i els fons d'inversió, però també contra PSOE, Sumar i Podemos, a qui consideren còmplices. També la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Carazo, ha assenyalat a la responsabilitat del govern progressista.
10: Però també és una vaga general contra aquells partits i aquell govern que porta 8 anys arrossegant els peus i bloquejant mesures serioses que podrien haver evitat el que li ha passat a la Mari Carmen.
9: Els sindicats insisteixen en la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre com l'eina per aconseguir els seus objectius com contractes de lloguer indefinits més enllà de les properes eleccions.
8: Gràcies, Toni. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 9 d'octubre que també ens deixa altres titulars. Pendents a aquesta hora de Panamà, on un terratrèmol de magnitud 7,7 a l'escala Richter ha sacsejat el sud-est del país. Segons el Servei Geològic dels Estats Units, l'epicentre s'ha registrat a 12 quilòmetres de la localitat de Tonosí, a més de 200 quilòmetres de la capital, ciutat de Panamà. El tremolor s'ha sentit amb força en algunes zones de la capital panamenya, on diversos edificis de l'antiga àrea bancària han estat desallotjats preventivament. De moment, no s'han reportat víctimes mortals. Arran d'aquest terratrèmol, el sistema d'alerta de tsunamis dels Estats Units ha emès alertes per tsunami a la costa pacífica de Colòmbia, Equador, Guatemala i Nicaragua. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb el president rus Vladimir Putin, pel qual Rússia subministrarà combustible dièsel als mercats estatunidencs i mundials. Una notícia que també ha confirmat Moscou i que asseguren beneficiarà el món sencer. Trump considera que és una mesura de gran importància en el marc de la guerra amb l'Iran i que farà baixar els preus pels estatunidencs, especialment pels agricultors, ramaders i camioners. L'anunci arriba en un moment de màxima preocupació a la Casa Blanca i el partit republicà per les enquestes de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre que donen un avantatge d'uns 7 punts als demòcrates. Ada Colau ha demanat a Gabriel Rufián que exerceixi el lideratge per construir una candidatura unitària d'esquerres de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Són declaracions a la Sexta.
11: Le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda, ¿no?
8: L'exalcaldessa de Barcelona considera que el moment és històric i defensa que Podem, amb Irene Montero, també s'hi sumi. Colau ha assegurat que el front ha de tenir les portes obertes a tothom i s'ha mostrat disposada a ajudar Rufián a liderar la unió de les forces progressistes a l'esquerra del PSOE. I la jutgessa sud-africana Naibi Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026. Ha rebut el premi amb incredulitat, sent conscient que ha estat, diu, una figura molt crítica amb Israel. Titllant, diu, de genocidi la seva invasió a la Franja de Gaza. En paral·lel, aquest migdia s'han atorgat els Premis Nacionals de Cultura, entre els guardonats, el duo artístic sonor Cabo San Roque, l'escriptor Pol Guasc, la cantant Sílvia Pérez Cruz o l'actor Oriol Pla. I abans de marxar fem un apunt esportiu. L'Espanyol està jugant al camp del Màlaga amb l'objectiu de trencar la ratxa de dues derrotes consecutives. Acaba de començar el segon temps, minut 47. S'imposa l'Espanyol per 1-0. I en bàsquet, en marxa el partit del Barça, al Palau Blaugrana, contra el Žalgiris de Kaunas. Acaba de començar el darrer quart, minut 2, i de moment s'imposen els blaugranes per 67-61. I per acabar, ara sí, ens interessem per la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
12: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol, predominen el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures, màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. A Tarragona continuarà bufant el vent mestral amb intensitat moderada. Les temperatures mínimes també pujaran, 13 graus a Barcelona, 12 a Tarragona i 9 a Girona i a Lleida. El diumenge i també el dilluns festiu continuarem amb temps estable i sense pluges. És una informació d'AEMET.
8: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
13: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Ja és el moment de la coartada d'entreteniment cultural al Sota sospita. Som un espai de conversa i escolta, de propostes d'oci, d'art, de foscor, de crònica negra, d'aprenentatge i de fer-nos mútuament companyia. Gràcies per ser-hi. Nosaltres som Esther Bages i Laura González. I comencem ja mateix, ho fem amb música, avui amb Mouta, un tema de Judith Nederman i Momi Maiga.

Això era Mouta, Judith Nederman de la mà de Momi Maiga amb aquesta nova cançó dedicada a les persones afectades d'ELA i a les seves famílies. Amb ella hem obert el Sota Sospita.

0: I Coromines ja és aquí per endinsar-nos en una nova història de crònica criminal a casa nostra, en primer lloc, i fer després una segona part d'Art i Crim.
1: Art i Crim.
0: Que tenim deures pendents.
1: Ho havíem promès.
0: Sí, exacte.
1: Havíem promès que parlaríem de Caravaggio i sí. del cap de Goliat. També això ens servirà per parlar, òbviament, de David, perquè és una mica com Zipi Zape, David i Goliat, etcètera, sí, etcètera, Ortega i Gasset...
0: Bueno, que ja sé, quines comparatives, eh? En tot cas, de moment, anem a un cas que va succeir a 1994, a Sant Pere de Vilamajor.
1: 20 d'agost de l'any 1994, era dissabte. La veritat que qui vulgui pot trobar cròniques del moment.
0: Sí.
1: És cert, en un primer instant va existir molta incertesa perquè és un crim d'aquells bèsties. Per qui no sàpiga on es troba Sant Pere de Vilamajor, diguem que és el Vallès Oriental, molt a prop de Llinars.
0: Sí.
1: A més, jo he de dir que com que he viscut bastant temps per allà, és molt xulo arribar-hi, perquè hi ha camins rurals, hi ha molta tranquil·litat, i això també pot explicar en part com es descobreix el cas i l'impacte que causa. Uh-huh. Perquè és això, ens trobem a llocs que són veritablement paradisíacs,
0: sí,
1: finques grans, jardins,
0: sí,
1: tot verd al voltant, i el que passa és que de cop i volta troben a dues dones mortes i en condicions, a veure...
0: Amb violència,
1: amb molta violència.
0: Exacte. Anem a la casa d'Eumelia Beceiro Fernández, que era propietària d'una torre situada a l'urbanització de Vallserena,
1: sí,
0: allà a Sant Pere de Vilamajor, a les... No?
1: Sí.
0: Amb vistes al Montseny, com aquest
1: vistes
0: qui
1: al
0: diu.
1: Montseny, sí, sí, a tot sí? Bosc.
0: I bé, aquesta dona... Clar, és curiós perquè ella acostumava a acollir a casa seva nens i joves amb problemes familiars o amb situacions difícils.
1: A partir del seu net Edgar, que es veu que tenia amistat amb determinats adolescents, però bé, clar, es parla de que sí, que acollia a nois amb certes dificultats, però clar, tot això també ve molt marcat per als que la van matar.
0: Yeah,
1: sobretot,
0: okay,
1: perquè va arribar un moment on el seu net Edgar, es veu que tenia 15 anys, va fer amistat amb un noi una mica més gran, que en tenia 18, el David Rubio Uceda, i li va dir a l'àvia si el podia acollir.
0: Uh-huh.
1: Això, diguem, es va produir, però, a més, al cap de poc temps, el David Rubio li va dir: "Ei, i si ve també el meu germanastre?" El germanastre sí que tenia l'edat de l'Edgar, es deia, no sabem si es diu Jonathan, no sabem aquí els cognoms, perquè ja sabeu, menor d'edat, protecció de dades.
0: Sí, clar, però si era el germà hauria de tenir els mateixos cognoms que el David.
1: No, era germanastre,
0: vale,
1: germanastre.
0: No tenia els mateixos cognoms que el David.
1: Era germanastre. Llavors, bé, això passa a l'estiu de l'any 1994. Es veu que el Jonathan sí que era una persona bastant més problemàtica.
0: Mm-hmm.
1: Així com, a veure, el David tampoc es quedava curt. El David es veu que tenia antecedents de piromania.
0: Sí, tenia antecedents relacionats amb incendis, també havia abandonat la llar, no?, casa
1: sí,
0: seva, degut a problemes familiars, segons es va informar llavors, i pel que fa al germanastre petit, el Jonathan estava internat a un centre de menors de la Generalitat i, quan van succeir els fets, havia aconseguit un permís de cap de setmana. És a dir, en principi, el David és el que vivia a la casa, diguéssim, de l'Eumelia Beceiro Fernández,
1: exacte,
0: per petició del seu propi net, i rebrien la visita del germà petit o del germanastre del
1: El que passa que el germanastre finalment i roman, si queda, va passant el temps, es veu que l'Eumelia, quelcom que no li acaba d'agradar és com es comporten aquests nanos.
0: Mm-hmm.
1: I hi ha un moment que aquest és el detonant, anem a ser molt clars, on ella directament el que els diu, escolta, diu, potser és

0: Tenim casos a la Catalunya contemporània on els menors juguen i tenen un protagonisme despietat, molt fort. Estic pensant en per exemple, el cas del caixer, no?, del carrer Guillem Tell de Barcelona, quan es va cremar a la sense sostre de Rosario Endrinal.
1: Sí.
0: Però això és anterior, i el que tenim és que, clar, quan diuen que han de marxar, ells dos reaccionen i, a més, ho confessen. Hi ha cròniques on parla de la naturalitat amb què explicaven tot això. Diuen, bueno, doncs, donada la situació, el que hem de fer és matar.
1: Sí, sí, o sigui, hi ha una reproducció, perquè hi ha diverses fonts que van relatar els fets durant l'època, vull dir, diferents diaris com El País, etc.,
0: sí, sí,
1: que van anar recollint la crònica de tot el que succeïa. I segons la reconstrucció, en una declaració posterior, el David, bueno, després de que l'Omeia doncs comenci a qüestionar que continuïn a la casa, no?, arran de les insistències també de la seva amiga de treure aquest noi de sobre, etc., ell mateix li planteja al seu germà: què? Les matem?
0: Que les matem.
1: O sigui, no?
0: Elles, vinga,
1: com aquesta frase així, com què? Anem a fer un cafè.
0: Anem a prendre una copa, exacte.
1: No? Sí.
0: I ja estis, com deia, el més fort és una destral.
1: Uh-huh.
0: És una destral, i la primera que morirà, a més d'un cop així com bèstia i sec, és l'Omèlia.
1: Sí. Sembla ser, segons la reconstrucció judicial, que hi ha bastant detall del que va succeir,
0: sí,
1: que l'Omèlia va pujar a una de les habitacions per dir-li al David on estava la roba neta. No sé si la roba seva, si la roba dels llençols, si tovalloles, sí, el que fos. I segons el relat de la fiscalia, el Jonathan, és a dir, el petit, havia amagat aquesta destral entre,
0: sí,
1: entre els llençols. Llavors, quan l'Omèlia va entrar, doncs la va, colpejar diverses vegades al cap.
0: La va sorprendre, la va matar, i al cap de 20 minuts va arribar al torn d'aquesta amiga de l'Omèlia, que era la Maria Antònia Salapar. En aquest cas es veu que tot va ser, encara que sembli més, bueno, va ser més bèstia, va ser,
1: sí,
0: més sagnant.
1: Sí, de fet sí, perquè l'agradeixen i al principi sobreviu. Amb la
0: no,
1: qual
0: i a
1: cosa,
0: més, hi havia aquí una destral i un ganivet.
1: Uh-huh.
0: Van emprar dos tipus d'elements per assassinar-la, però el que és més fort és que, clar, a veure, mor l'Omèlia, al cap de 20 minuts ells ataquen a la Maria Antònia i creuen que han acabat amb ella.
1: Sí.
0: Aleshores la tanquen a una habitació, i amb els diners que han trobat de les víctimes, que eren com 40.000 pessetes de l'època, que déu-n'hi-do, se'n van a la piscina,
1: sí,
0: de l'urbanització.
1: No és que se vagin a comprar la piscina amb aquells diners, però
0: no,
1: bueno, van a passar el dia a la piscina. Saps allò de, mira, les he matades i ara anem a les vagines una estona.
0: Però es veu que es gasten gairebé les 40.000 pessetes,
1: ah, sí?
0: Segons he trobat també a declaracions que es van realitzar durant el judici, i aleshores tornen, i el que es troben, que no s'ho esperaven, i que et gela encara més, et glaça la sang directament, és que la Maria Antònia no s'ha mort.
1: Clar, llavors tornen de la piscina i encara la veuen allà que està viva. Imagina't el patiment d'aquesta dona, i la rematen, exactament. Estava agonitzant fins que van tornar de la piscina. Clar, això, per exemple, és molt, molt heavy, el fet de que...
0: A més que
1: no
0: són menors.
1: Sí, però no estem davant una explosió instantània de violència que acabi amb mort. No, estem davant d'una seqüència en la que els autors tenen prou temps per abandonar temporalment l'escenari, per banyar-se a la piscina, per retornar a la casa on han deixat aquesta víctima i aquesta altra que encara està agonitzant, rematar-la. Vull dir, no és un moment d'explosió de mig bogeria
0: no,
1: o de...
0: No és un raptus,
1: de,
0: o, no. No, en absolut.
1: I això, doncs, és bastant inquietant.
0: Hi ha una fredor, fa molta por, perquè són menors. En aquell moment va haver-hi molt conflicte entre diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, no?, per el fet de no controlar bé el menor,
1: sí,
0: que es trobava a un centre, perquè el David s'havia escapat. És a dir, per què passa això? I a més, el que també impacta molt és que troben els cossos de les dues dones, crec que és la filla de l'Omèlia.
1: Bueno, el tema és que ells els enterren.
0: Sí, els enterren.
1: Que sí?
0: I també es carreguen un gos
1: de la propietat.
0: Es carreguen un pequinès que també deixen allà enterrat, i un altre gos que hi havia desapareix.
1: I llavors la filla de l'Omèlia, que és la Maria José Campos Beceiro, clar, va trucant sa mare, i no la respon. I llavors al final ella és qui truca a la policia.
0: I a partir d'aquí...
1: I a partir d'aquí, exacte, veuen que hi ha dos nois en una vivenda que és d'una senyora gran, veuen el David i el Jonathan, exploren la casa, veuen tot el desordre que han liat, veuen ampolles, burilles de cigarro, sí. En fi. A més, i llavors, quan registren la part del jardí, enregistren, és que veuen que

0: hi ha allà una zona amb la terra que està remoguda, que està recent.
1: I és on troben a les dues dones.
0: Ah, això mateix.
1: Com deia, hi ha un gos pequinès enterrat, i a més, el que a mi em sorprèn és que es veu que arriben com a les 4 de la matinada, i els dos xavals, els assassins, anem a dir-ho així, estan mirant la tele. Estan mirant la tele
0: tan panxos. No, és que ells estaven tan tranquils, comportant-se amb absoluta normalitat després d'aquest doble assassinat. I no només això, sinó que segons la reconstrucció periodística del judici, fins i tot havien quedat amb dues noies de l'urbanització, sí. No? I doncs estaven a casa tan tranquil·les, les pujaven a la casa, i fins i tot també van arribar a utilitzar el cotxe de l'Eumèlia per simular que les dues dones se n'havien anat.
1: Havien marxat,
0: clar,
1: sí.
0: Llavors és com...
1: El que passa que després arriba el judici... A mi també m'ha deixat bastant... No al·lucinat, però moltes vegades parlem de com de lenta és la justícia.
0: Sí.
1: I en canvi aquí diguem que el procés és bastant veloç, és a dir, dels assassinats que són a l'agost del 1994, el judici passa poc més d'un any i mig.
0: Sí.
1: Arribem al maig, com dèiem, d'aquest any 96, i el judici el que trobem, i que és la declaració definitiva, és que el David Rubio Uceda va explicar tot, però finalment, i aquest és el punt, jo crec, crucial, el Jonathan confirma que ell és qui ha assassinat a les dones.
0: Bueno, un és l'inductor, o sigui, ells el que reconeixen en el judici és que el David és el que proposa, no?, i el que decideix, i l'altre és el que executa.
1: El David manega i l'altre executa,
0: però
1: correcte.
0: Però, bueno, de fet, en el David sí que, com era més a més major d'edat, sí que el van condemnar a 60 anys de presó com a inductor i cooperador necessari. Que són, vull dir, les dues acusacions. I en el cas del de 15 anys del Jonathan, és que la pena màxima per un menor, perquè no oblidem que era menor, eren 2 anys d'internament a règim tancat.
1: Va passar el mateix amb el
0: tema... I després va quedar en llibertat.
1: Amb el tema del crim del caixer, que deia, que també va haver-hi molt debat públic.
0: Hi havia algun menor allà, oi?
1: Sí, hi havia un menor.
0: Sí, és veritat.
1: Recentment...
0: Clar, però aquí hi ha un altre tema, Jordi.
1: A veure.
0: Perquè, vull dir, aquest menor, en aquest cas, vull dir, estava sota la tutela de la Generalitat.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, protecció institucional.
1: Sí.
0: Llavors aquí... És veritat que la Generalitat va obrir també una investigació interna, però ja sabem el que passa amb aquestes coses, no? Perquè, a més, la família de l'Eumèlia deia, a veure, aquí els responsables en realitat són els del centre de menors, que
1: clar. Haurien
0: d'haver demanat el permís a l'Eumèlia per tal que hi anés el Jonathan, o haurien d'haver tingut en compte què passa amb aquest jove. Des de l'administració, en canvi, es van oferir diferents versions sobre si aquest permís real de cap de setmana existia o no, sobre les circumstàncies en les que Jonathan hauria sortit del centre, però hi ha una evidència, és que hi ha una responsabilitat.
1: Clar.
0: Ja no només perquè siguin, en aquest cas, s'hagin convertit en criminals, vull dir, en el cas d'aquella noia que va patir assetjament i que va patir violacions per part d'un senyor, també és responsable, perquè està sota la teva tutela.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors tu has de garantir tant la seguretat de les persones que es trobin al voltant d'aquest nano com la de seguretat del menor. Llavors, bueno, aquí hi ha una escletxa, hi ha un debat pel que fa al funcionament d'aquests tipus d'institucions, no?
1: Ja, ja ha tornat a sortir a tota Europa, i a més ha obert el meló un govern que cerca de tirar endavant iniciatives així, que és el govern Meloni a Itàlia, on es parla de com precisament que vol condemnar i de manera més ferma els menors de 14 a 18 anys. És a dir, que no quedin 2 anys,
0: yeah,
1: sinó que puguin tenir condemnes normals. Però, clar, aquí entraríem també amb el que estàs dient tu. Qui realment la responsabilitat total és d'aquesta persona que rep una condemna, o s'hauria de revisar tot el que és el sistema que els controla i que hauria de tutelar i regular?
0: És molt difícil,
1: És molt complicat.
0: És molt difícil. Jo crec que quan una persona té 14 anys, evidentment, jo crec, o 15, encara no és absolutament responsable dels seus actes.
1: Clar.
0: Però, d'altra banda, per matar una persona només 2 anys en un centre, dius, home, doncs és molt poc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és poquíssim.
0: Llavors, què s'ha de fer? Ni idea, no som experts aquí.
1: Estic mirant, en el cas italià, el que diuen és que fins als 14 anys no hi ha imputabilitat.
0: Ja.
1: És a dir, els 14 és una del límit. De 14 a 18 podem matisar.
0: Bueno, però de 14 a 18 el que fan és anar als centres d'internament, que són presons de menors, eh? Vull dir,
1: sí,
0: són presons perquè estan absolutament tancats, etc, i són presons de menors. Però, clar, hauria de ser diferent la condemna pel fet de ser menor respecte que no? Jo crec que sí.
1: Sí, hauria de ser
0: però
1: diferent.
0: També jo crec que més enllà de les condemnes, és a dir, de la reclusió, hauria d'anar acompanyat, tot plegat, d'un reforç psiquiàtric, psicològic molt fort.
1: Fortíssim.
0: Molt fort, perquè aquestes persones, evidentment, no són normals, o no estan en un estat normal quan, sent menor d'edat, fas això. Però encara també ets víctima, perquè no ets un adult.
1: Clar.
0: Vull dir, no ets una persona totalment formada. Llavors ets víctima del sistema,
1: ara,
0: també, no?
1: Ara fins i tot
0: no?
1: acaben de dir que el cervell humà no es forma definitivament fins que tens 24 anys.
0: Bueno...
1: Clar, aquí ja entraríem en un
0: altre... Hi ha gent que no se li forma mai,
1: no li forma
0: que té 50
1: mai.
0: I encara no el té del tot estructurat.
1: Té greus problemes, sí, sí.
0: Saps què vull dir?
1: No, però a més, ara estem entrant en una espiral que és pròpia de la darrera dècada del segle, de reprimir més que instruir.
0: Bueno, ja sabem que la funció reinsertadora suposada del sistema penitenciari és
1: exacte.
0: Molt discutible.
1: I tancant a les persones tampoc solucionaràs discutible. Els seus problemes.
0: No, però clar, alguna cosa has de fer quan una persona
1: sí,
0: és un criminal, no?
1: Però,
0: no el deixaràs suel llibre.
1: No, però ho has dit tu, potser segurament s'ha d'apostar més per trobar un sistema en el qual es pugui formar aquesta persona i intentar donar amb la tecla perquè, malgrat no tingui una normalitat, pugui inserir-se millor a la societat, que sé jo, realment és difícil.
0: Vull dir, el càstig hi ha de ser, evidentment, amb una tragèdia com aquesta. El càstig hi ha de ser, però també s'ha de fer alguna cosa més. Vull dir que jove no tenia llar, estava sota la tutela de la gene, etcètera, etcètera. Vull dir, aquí... bueno, doncs hi ha uns condicionants que igual en més suport a nivell de salut mental, de protecció, de no sé, doncs igual no seria...
1: Però al final els polítics t'ho limitarien a pressupostos. Més,
0: ja,
1: que,
0: bueno, clar,
1: més que praxis.
0: Si tot és xifres, què vols que et digui?
1: Aquesta
0: saps?
1: És la gran tragèdia que la veiem
0: d'aquest
1: també
0: món,
1: en,
0: vull dir, tot són
1: en altres sectors.
0: Actius o no actius, m'entens? Vull dir, si tot és convertible en diners, així ens va.
1: És la mentalitat actual, per desgràcia, i si et sembla, perquè és un tema que, en certa manera, i sense aquesta certa manera, té forma de peix que es mossega la cua, passem del crim a l'art.

0: I avui us entreguem al cap de Goliat.
1: Sí, tocava. Directament, no? N'hem parlat molt clarament, ho havíem promès.
0: Sí.
1: Ens anem a una pintura que jo crec, a veure, com sempre us diem, per favor, si teniu ara mateix accés a algun dispositiu on podeu navegar, fins i tot qui tingui llibres d'art que ho cerqui, perquè és una pintura bastant famosa.
0: Jo crec que tothom la té al cap,
1: sí.
0: Però vaja, si no, fes un Google.
1: Exacte, feu un Google, teniu David amb cap de Goliat, que és una obra de Caravaggio.
0: David con la testa di Golia.
1: Exacte, di Golia, de Caravaggio.
0: Es diu així o no?
1: Sí, Golia, Golia.
0: Golia. Con la testa di Golia.
1: A més, 1609-1610, mm-hmm. És a la darrera etapa de Caravaggio, que morí assassinat en extremes circumstàncies, es diu moltes vegades, diguem-ho així, a Porto Hércole l'any 1610, i ell tenia, a veure, amb Caravaggio, que és un artista maleït per excel·lència, que també va assassinar, que tenia relació amb els baixos fons, sobretot de la ciutat de Roma, és cert que té, diguem, una fama molt tèrbola, mm-hmm. que ha contribuït a la seva llegenda,
0: sí.
1: I això també encaixa amb el tenebrisme i la foscor i com manega els clarobscurs. En aquest cas, jo recordo molt bé com la setmana passada la Laura parlava que, clar, si mireu el quadre, més enllà d'aquest fons negre que dona més lluminositat a les figures i les realça, el que trobem és que sempre s'ha dit que el cap de Goliat en realitat és un autorretrat de Caravaggio.
0: Sí, sí, sí. Sí. Vull dir, això es diu.
1: I és l'angoixa de l'home, i és la seva...
0: A veure...
1: Bueno, un estat precari mental.
0: A veure, Caravaggio havia ja fugit de Roma arran de l'assassinat de Ranuccio Tomassoni,
1: sí,
0: oi
1: sí,
0: que sí,
1: sí?
0: Que això havia passat al 1606.
1: Clar.
0: I clar, llavors ell, quan pinta el Goliat, vols estar-te quietet amb els paperets que s'escolten? Ah, que vols menjar un carmel?
1: Amb aquest carmel em tenia molt intrigat.
0: Estic sentint, dic.
1: Em tenia intrigat aquest carmel, sí. No és el cap de Goliat, eh?
0: No. Però llavors això, no? Vull dir, és aquest moment fosc de Caravaggio, no? Que ell ha fugit de Roma perquè ha assassinat a Tomassoni, etc. I llavors es representa amb el seu propi rostre. I clar, això no és anecdòtic, perquè...
1: L'hem vist aquest rostre, per cert, a altres pintures seves.
0: Bueno,
1: és
0: que
1: dir,
0: ell fa molts autorretrats a les seves pintures.
1: A una església meravellosa hi ha un tríptic encara més sensacional, que és Sant Lluís dels Francesos, també a Roma. Hi ha un moment on tu veus, de cop i volta, a Caravaggio, com qui diu, circulant per un quadre.
0: Mm-hmm.
1: Sí. Sempre és present, li agrada mostrar-se.
0: Clar, però el fet de que ell es pinti com a Goliat, amb el cap tallat, vull dir, només el cap de Goliat, no és anecdòtic. Havia matat un home, havia fugit de la justícia. Llavors, ell es converteix en el gegant vençut,
1: sí, sí.
0: Com aquell qui diu. És que no sé si és com una pintura que li serveix amb ell de redenció, d'autocàstic...
1: A veure, amb Caravaggio després entra molt tota la vessant psicoanalítica, exacte.
0: Sí, sí, i després m'és molt curiós, clar, d'altra banda, que el David aquest, que és un noi molt jove que està aguantant el cap, que li pesa, que es nota que pesa el cap, és curiós,
1: pesa el cap, sí.
0: Sí, pesa el cap.
1: Pesa, sí.
0: És curiós.
1: A més, és que l'està aguantant, avui seria bastant poser, no? El veuríem allà com, ei, estic aquí preparat,
0: sí,
1: per la fotografia.
0: Però no està en mode triomfal, no l'està aguantant cap a dalt, vull dir, l'està aguantant i està mirant el cap, no sé si amb tristor, no sé si amb compassió...
1: També la setmana passada, quan parlàvem de Munch i dèiem l'assassí, que no sabem en quin estat es troba, no sabem,
0: sí,
1: si acaba de matar la seva víctima, veiem que és un home que circula, aquí també podíem entrar en aquest procés criminal, que és la reflexió del després.
0: Clar.
1: És a dir, l'ha,
0: sí,
1: matat. I
0: va.
1: Ara què?
0: I ara què? Què hi ha després de la victòria del David, no?
1: Perquè,
0: el cos mort, la sang, el cap que penja, la mà del jove...
1: Aquí tenim una història bíblica, per cert, i,
0: sí,
1: amb el tema de Caravaggio hi ha una altra qüestió, que és que, a veure, el retrat, la pintura, l'encarrega Scipione Borghese,
0: sí,
1: perquè ara mateix el podem veure precisament a la Galeria Borghese de Roma,
0: sí,
1: i el que és molt, molt fort, i la gent ara entendrà per on vaig, és que això és del 1609, però el 1622-23, qui fa un David és Bernini.
0: És veritat.
1: És Bernini i l'encarrega Scipione Borghese.
0: Ah, doncs.
1: I el Bernini...
0: Els agrada molt el tema del David.
1: Exacte, el David de Bernini també es troba a la Galeria Borghese, és un marbre perfecte,
0: uh-huh,
1: i tu el que veus és com està tensant la fona.
0: Uh-huh.
1: Veus com tensa la fona, veus com es troba concentrat, té una virtut atlètica, anem a dir-ho, i a més és aquesta cosa del jove Bernini que manegava el marbre a la perfecció.
0: És com molt més Apollini, d'alguna manera, el de Bernini, però és com...
1: Clar, però vull dir, és el que dius tu en relació a la tortura mental de Caravaggio.
0: Sí.
1: Bernini
0: sí.
1: Juga a crear formes,
0: sí.
1: I juga amb el fet de que amb el marbre puc tensar, puc destensar, puc allargar, puc transmetre...
0: Clar, però el David de Bernini, que està una mica com retorçat fent la força abans de llançar, diguéssim, no, abans de matar Goliat, és més, una mica més gran,
1: sí.
0: Com a mínim ho sembla, vull dir, és un jove fornido.
1: A veure, està tirant a Madú, no?, una mica, potser.
0: No sé, no, Madú no, però és un Miguel Bernardó. Saps què vull dir?
1: No és el David de Michelangelo.
0: No. O sigui, és... Bueno...
1: A veure, sí, seria un menorro,
0: sí,
1: vull dir.
0: Sí, seria més aviat un David de Miquel Àngel.
1: És que el David de Miquel Àngel ja, diguem, el tenim vertical, el tenim
0: clar,
1: com...
0: Clar, però el de Bernini s'assembla més al de Miquel Àngel...
1: Sí, a
0: que
1: veure.
0: No pas al de Caravaggio.
1: Perquè
0: el de Caravaggio és com més nen...
1: Però amb el de Caravaggio també tenim... Sí, és més adolescent.
0: I no hi ha força continguda.
1: Aquí entraria una altra qüestió...
0: No hi ha aquesta musculatura tensa.
1: Aquí, segons alguns, si bé darrerament no se'n parla tant... entraria la qüestió homosexual.
0: Ah, sí?
1: De la representació dels cossos, perquè es deia que Caravaggio tenia a veure, que Caravaggio era bisexual, però tenia a vegades una tendència cap als nois.
0: Vaja.
1: Llavors
0: bueno,
1: entraríem a quelcom que s'ha repetit per activa i per passiva a la història de l'art, que és la representació de l'adolescent com un ideal de bellesa masculí.
0: Sí, sí, sí.
1: I ho trobaríem.
0: En tot cas, jo trobo que Caravaggio el que fa és... O sigui, veure... És l'artista que pinta, sí, però també és l'home derrotat, no? Condemnat a ser contemplat des de la seva pròpia mort, per aquell, com, no sé, d'alguna manera.
1: No, tal qual, ho té.
0: Llavors, clar, fins a quin punt som capaços de reconèixer-nos en allò que condemnem? És com una mena de pregunta que es pot extreure, també, no? No es tracta de justificar, evidentment, ni el crim, però el mal no sempre té un rostre aliè.
1: No,
0: es pot preguntar a Caravaggio, soc jo el mal?
1: Bueno, hauria de tenir una tortura.
0: Soc jo el monstre?
1: I després ell tenia una mala fama.
0: M'invento, eh?
1: No, i fas bé d'inventar-t'ho, perquè ell també va aconseguir una mala fama bastant profunda.
0: Sí, perquè bueno, era un tio violent, que vols que digui.
1: Era un tio violent, i, per exemple, jo això em va marcar molt, perquè a la selectivitat de la meva època, entre els quadres que havíem d'estudiar, hi havia La mort de la Verge, que és una altra pintura mítica que es troba al Museu del Louvre, si no em falla la memòria,
0: sí.
1: I per representar els apòstols va escollir Sense sostres del carrer. I deien que la Verge era una prostituta que s'havia trobat ofegada al Tíber.
0: Mm.
1: És a dir, a nivell de representació, ell també juga amb una estètica molt corrosiva per l'època.
0: Uh-huh.
1: Ja no són figures idealitzades, i ell al final jo crec que també es mimetitza amb aquests baixos fons. Per exemple, amb qui també se'l va comparar quan se'l redescobreix, perquè Caravaggio se'l redescobreix més aviat a la segona meitat del segle XX, és amb Pasolini. És en Pasolini, per què? Perquè a Pasolini també li agradava anar amb nois de la perifèria, li agradaven figures que s'apartaven més de l'anhel burgès i del món de la cultura, que és eminentment burgès, i aleshores, clar, diguem que com que Caravaggio va morir assassinat i Pasolini també, doncs se'ls convertia en vasos comunicants, i també a partir de la representació. Bé, podíem continuar eternament amb aquesta
0: història. Sí, bé, jo voldria
1: història.
0: Explicar també, no, que a diferència de com s'havia representat sempre el David a la pintura, perquè l'escultura és diferent, vull dir, pintes, o sigui, esculpeixes el David, treus el David de la roca, iau, com aquell qui diu, vull dir que no hi ha més context, normalment a la pintura, doncs, acostuma a haver-hi paisatge, acostuma a haver-hi entorn, i en aquest cas no, només hi ha el David, aquest jove, amb aquesta expressió com de tristor, de compassió, el cap de Goliat, que és la cara de Caravaggio, i l'espasa. No hi ha paisatge, ni exèrcit, ni camp de batalla, el fons és pràcticament negre, és foscor de la que emergeixen les figures, és un ús molt radical del tenebrisme, que és molt característic de Caravaggio, d'altra banda, vull dir, aquesta llum intensa i lateral que selecciona allò que l'espectador ha de mirar, no?
1: El
0: David ocupa la zona esquerra i central del quadre.
1: Un quadre molt petit, d'altra banda.
0: No està... No es fa por ser d'avançador, ni molt menys. No hi ha aquesta musculatura heroica, ni aquest gest de triomf, com dèiem. El cos és més aviat natural o quotidià, podríem dir. i Goliat doncs té aquesta boca entreoberta, els ulls mig tancats, els cabells desordenats, la sang que encara se li veu en el coll.
1: És que sembla que l'hagi matat, que estava a punt de parlar, no? Perquè té una expressió com estranyíssima.
0: Però és curiós perquè el David no mira ni al cel, ni a Déu, ni al davant, ni celebra la victòria. Està mirant
1: no
0: a Goliat.
1: Jo crec que acaba de tallar-li el cap i a veure com a darrer detall, perquè la gent vegi com en un espai de 129%, aquí pots ficar gairebé de tot si ets virtuós. L'espasa té una inscripció que és, hi ha unes lletres, que és H-A-S-O-S, que són unes sigles que venen directament de Sant Agustí, i ara en parlaré en llatí, jo que a casa ho faig cada instant, seria Humilitas Occidit Superbiam, així en català, l'humilitat mata la supèrbia.
0: Fixa't.
1: Això és el que diu l'espasa. I també ens podia ajudar a entendre millor la pintura, que és un crim bíblic, però que és una representació de representacions. I prometo, no la setmana vinent, que ens anirem amb surrealisme, però prometo que tornarem a Caravaggio, perquè el tio, i això sí que és veritat, tenia una certa dèria per pintures amb decapitacions.
0: També és veritat que en té diverses. En tot cas, ens quedem amb aquesta idea, eh? Vull dir, amb aquesta pintura, suposadament, en el que Caravaggio es posa com a Goliat a qui li han tallat el cap, li regala al cardenal Borghese, diguéssim, que és petició d'ell, i se suposa que el funcionari papal, aquest cardenal, havia de poder intercedir en nom de l'artista per aconseguir el perdó de Roma. Llavors, bueno, simplement era un quadre a moda de sol·licitud de perdó. Aquesta és tampoc
1: curiós demanar perdó amb un home decapitat, que, clar, a partir d'aquí era mea culpa, mea grandíssima culpa. Podíem veure-ho així.
0: Bé, doncs, moltes gràcies, Jordi, fins la setmana
1: vinent. Com sempre, un plaer.
0: Ho deixem aquí.

0: Ja vam compartir en el seu moment entre tema el primer tema del Guillem Gisbert anunciant, no?, el seu segon disc en solitari, que està previst pel 13 de novembre. Aquest nou senzill no s'ha fet esperar gaire, les coses anaven bé. Una cançó que el cantant del Manel, el barceloní, a més, doncs, li serveix per anunciar gira. Perquè, a veure, la Sala Paral·lel 62 de Barcelona acollirà el 4 de març del 2027 un dels seus concerts. L'Auditori de Girona el 3 d'abril, també en el marc del Festival Estrenes, un altre. El Teatre Bertrina de Reus també el 9 d'abril. Vaja, que haurem d'estar pendents, o que ja pots consultar les xarxes del Guillem Gisbert, no? Les coses anaven bé, aquesta cançó que hem sentit parla sobre la felicitat. Moltes vegades, a més, perquè no la reconeixem fins que no la perdem, no? Quan les coses anaven bé, et semblaves que no passava res especial, que, no sé, que potser no brillava més el sol, el que sigui, però un dia tot passa i és quan reconeixes allò que has perdut. Et deia, Gisbert s'acompanya en aquí de Julieta Vidal, de l'Osa, que per cert forma part de la banda del Directe i que ja li havia fet els cors a Entretema, en el tema anterior, però ara és com que la seva veu és més protagonista, no? Perquè canta tres estrofes, tres moments en els que expliquen aquest canvi emocional de la cançó, no? Del vent que gira, com aquell qui diu. Bé, doncs, continuem. Com et deia, estem a l'espera ja del nou disc de Guillem Gisbert, que arribarà al novembre, i poc temps abans de l'àlbum debut d'un altre company de la banda, dels Manel, el bateria Arnau Ballbé, que també publicarà treball a principis, en aquest cas ja de 2027, i de fet hem compartit algun single com Tortuga, a moda de tastet també d'avançament. Bé, que et vull parlar d'una sèrie, abans de rebre les nostres companyes de cultura. És una barreja de comèdia i de drama. Està creada per Marc Crouet i Alejandra Guimarà. S'estrenarà el 19 d'octubre a HBO Max i és In Vitro. Et vaig a ensenyar el teaser que han compartit perquè vegis una mica el to.
1: Atenció, que avui començarem tema nou. D'on venim? Algú sap d'on venim?
2: El pare li fica una llavor a la mare, com les abelles, i al cap de 9 mesos surt el nen.
1: Doncs sí, és una manera d'explicar-ho. Algú més? Bruna.
3: Doncs així, la llavor la fica el biòleg.
1: Com?
3: Sí, a un tub llarg. Es diu inseminació.
4: No, es diu in vitro. Oi que es diu in vitro?
5: Doncs... Jo vaig néixer en un congelador.
1: Com dius?
5: Doncs jo vinc d'un home desconegut, molt generós, que li va donar una llavor a la mama.
6: Estava congelat 3 anys.
7: Jo tinc dues mares, com un peix.
8: Com un peix?
9: La Gine...
1: Sisplau, escoltem el Ferran, sisplau.
10: La Gine va ficar l'ou d'una a la panxa de l'altra.
11: Què va? No ho fa la Gine, ho fa l'embriola.
12: El meu pare diu que això no és natural.
13: A mi em van fer amb un senyor que viu a Dinamarca.
14: Doncs a mi amb una noia que s'assemblava a la meva mare.
15: Es pot tornar al congelador?
0: Bé, en aquest teaser heu de veure també la cara de la mestra, que no sap cap on tirar amb totes aquestes informacions. I sí, és veritat, així venen els nens avui dia. En tot cas, aquesta sèrie In Vitro, et deia, s'estrena el 19 d'octubre a HBO, explora la bioètica, les fertilitats, no?, en els 2026 que estem, en el segle XXI, els nous models de família, tal com has escoltat. I segueix el dia a dia d'una clínica de reproducció assistida a Barcelona. La biòloga Blanca comença a treballar com a embriòloga i, doncs, diguéssim que xoca bastant amb el seu company Héctor, que ell, en principi, doncs, és un professional molt brillant, però també molt fred. La Bruna Cosí és la Blanca, en David Verdaguer és l'Héctor, i hi ha, doncs, al voltant altres personatges interpretats per Maria Pujalte, Diana Gómez, Alén Hernández, i sobre aquests, diguéssim, dilemes, no?, que què ofereix també la vida moderna, com aquell qui diu, i sobretot les dificultats de la maternitat o de la fertilitat, millor dit. I bueno, el teaser, la veritat és que és simpàtic i el volíem compartir amb vosaltres.

0: I com ens agrada rebre les companyes de Cultura d'Informatius perquè ens expliquin a veure quines opcions tenim d'oci al cap de setmana. Avui tenim la Montse Soto, que va amunt i avall corrents, però ens dedica uns minuts.
1: I encantada de poder estar aquí a fer-vos aquesta mini-agenda, perquè al final l'activitat cultural és tan àmplia a Barcelona i a Catalunya i al món que no donem a l'abast per informar de tot. Aleshores, nosaltres fem una petita selecció. I avui, doncs, Laura, no podíem parlar d'una altra cosa que del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que va començar ahir. Precisament la pel·lícula inaugural va ser Found Alive, interpretada per Chloe Grace Moretz, la directora de Cerdita, ha inaugurat aquest certamen que tindrà perles, per exemple, com el 15è aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror, dirigit per Brian De Palma. The girl no one likes. We're all sorry about this incident, Cassie.
0: It's Carrie! És apassionant.
1: És com de pel·lícula de terror per autonomàcia.
0: Exacte,
1: i et trasllada a aquesta pel·lícula que molts la van veure com a adolescents i que, i que la tens com marcada.
0: A mi em ve la cara de la com es deia ella, Spacek o algo així. Sí, quina cara tan particular, a més, amb tota de sang al voltant, una passada.
1: Tota tenyida de sang.
0: Que demostra també que el cinema de gènere... Que demostra que el cinema de gènere és cinema de qualitat, no? I festivals com el de Sitges ho posen de relleu i sempre hi ha pel·lícules, bé, més enllà de la secció oficial, però que valen molt la pena, i quan mires enrere, Revival, no sé, vull dir, tu penses en Tiburón, que és una gran pel·lícula de terror, i és una gran pel·lícula en general. Llavors, el gènere no està renyit amb la qualitat, no? Hi ha una transcendència en el cinema.
1: Passa igual amb el gènere negre, no? A nivell literari. Aquí, en aquesta edició dels Sitges, també hi haurà grans ítems, com per exemple, a banda d'aquesta pel·lícula que està basada en una novel·la de Stephen King, doncs els 50 anys de Quién puede matar a un niño, de Francisco Ibáñez Serrador, o el 30 aniversari de Tesis, que són protagonistes d'aquestes 50...
0: 30 anys ja?
1: Sí. Coincidint amb els 30 anys d'aquesta cinta, no? Aquesta tesi d'Alejandro Amenábar, que va revolucionar el gènere de terror espanyol. Ens ho explica l'Àngel Sala.
2: 30 años de Tesis, otra película española que en otra época diferente, cuando parecía que el cinema español de género estaba un poco apagado, se juntó a una ola que ya venía también del Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia, que después generaría Bayona, Balagueró, y Amenábar era ese director que se atrevió con su ópera prima a nadar en territorios muy complicados para el cine español.
1: Això és el que ens explica l'Àngel Sala, una incursió en el cinema fantàstic asiàtic amb els nous títols del surcoreà Yong Sang-ho, que presentarà Colònia, Kiyoshi Kurosawa, Am Kokorujo, El Samurai i El Prisionero, bueno, podem dir tants noms, Scanners, de David Cronenberg, la versió íntegra de The Bills, de Ken Russell. Tot aquest cinema completa aquest primer acostament al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que n'hi poden haver tants com persones, perquè és una programació molt àmplia. Va començar ahir i s'allargarà fins al 18 d'octubre.
0: I a més, com es fa a Sitges, saps què vull dir? Doncs sempre és un al·licient.
1: Sí, ara a veure si fa sol.
0: Sí.
1: Perquè, ostres, estem de pluja fins al gorro,
0: Sí, és veritat que també, a més, han patit les conseqüències allà bastant, però vaja, que ara tot millora perquè puguem gaudir dels propers dies. Doncs va, cinema fantàstic de Sitges, la cita anual i també un dels trets de sortida de tota la temporada cinematogràfica, no?, que tot just ha començat. I què més? Què més tenim, Montse?

0: Doncs la mentida, és el fil conductor de la nova edició del Festival Clàssics, que és l'altre tema que us volem destacar avui. Va començar també ahir i fins al 17 de desembre presenta una trentena d'activitats i recitals amb protagonistes com Joan Fontcuberta, Amazoni, Àngels Gunyalons, i ens parla de que la mentida pot ser una fabulació que ens salvi o un engany maliciós, i ho fa amb diverses aproximacions, no? El que fa és aproximar-nos a la mentida des de la música, des de la literatura, des de la poesia, des de la filosofia, en una edició dirigida per la Cira Abenoza, que és, com us dèiem, la directora també de la Casa dels Clàssics i és l'entitat que suporta aquest festival. I trobarem, doncs, per exemple, cançons populars sobre enganys que ha recopilat el cantant i músic Amazoni, quatre contes de Víctor Català interpretats per l'Àngels Gunyalons sota la direcció del Sergi Balbel, o la peça Digues que m'estimes, Montserrat Roig, inspirada en Digues que m'estimes encara que sigui mentida, que dirigeix la Magda Puyo amb l'Anna Alarcón com a intèrpret. Pensar què és el que ens volen fer creure les imatges és un dels nostres deures avui en dia. Això és el que ens explica el Joan Fontcuberta, aquest fotògraf internacional que tenim a casa nostra i que padrina també aquest certamen. Ell ofereix la conferència Decadència i elogi de la mentida, i també a la Capella, el centre d'exposicions del carrer Hospital, oferirà de cara al novembre, juntament amb Frau Recerques Visuals, una exposició titulada Confabulacions, on tres autors doncs aborden la relació entre relat, creença i imatge. Escoltem el gran mestre Joan Fontcuberta.
1: Per parlar d'aquestes noves formes de mentir, no? De desinformar, de crear confusió, etcètera, etcètera, no? És a dir, tot el que estem veient des d'un punt de vista mediàtic, polític, social, humà, etcètera, doncs ens dona un element de treball on desplegarem un tipus de proposta dintre d'aquest to humorístic i crític que deia la Maria Rovira, però també, evidentment, amb uns components d'intentar reflexionar sobre això, com avui es construeix, com es modula la mentida, no?
2: Clar, és que la mentida té moltes formes. No és només enganyar directament algú dient quelcom que no sigui veritat. Vull dir, avui practiquem la mentida a través de les xarxes socials, per exemple.
0: Totalment.
2: Quan no fem veure una cosa i és l'altra, quan mostrem només la nostra millor cara, quan ens creiem les fake news són mentida, la IA també ens
0: la
2: pot
0: IA,
2: generar
0: aquestes
2: moltes
0: imatges que al
2: clar,
0: final
2: que
0: tu
2: falses.
0: Comences a veure i dius, hòstia, això és real, és mentida,
2: clar.
0: En quin objectiu, sobretot tenir clar que davant d'una imatge, el que diu el Fontcuberta, no?
2: Sí.
0: Hi ha un objectiu, entendre quin és l'objectiu que pot tenir aquella imatge, contrastar. Aquests dies també he estat cobrint una exposició que també us recomano molt, que és sobre fotocol·lectània, fa 25 anys i revisen tot el seu fons fotogràfic i ho porta doncs, el director del Centre Pompidou de París, de tot el departament de fotografia. I és una passada perquè al final la IA està menjant-s'ho tot i tots aquests grans directors tenen tot el tema de la manipulació
2: clar,
0: de les imatges
2: i la verificació
0: en el centre,
2: per contrapartida no? d'una obra artística. Llavors, clar, és un qüestionament que s'abordi des del Festival Clàssics, doncs em sembla molt interessant
0: sí,
2: a través de diferents propostes.
0: I que les imatges no són cap allò amb el ciri a la mà, totes tenen un objectiu.
2: Exacte.
0: Vull dir, al final,
2: exacte.
0: Les coses, les notícies, objectives, no existeixen.
2: Aviat serà molt difícil, si tu veus una imatge d'un president del govern dient qualsevol cosa, saber si aquella imatge i aquell discurs és real o està fet amb la intel·ligència artificial. Llavors, clar, qüestionar-se tot plegat és necessari,
0: ara,
2: si més no.
0: Ara s'obre un període difícil, no?
2: Sí.
0: A nivell de discursos polítics, i jo penso que està molt bé que reviseu la temporada del Festival Clàssics perquè us obrirà molt la mirada.
2: Molt bé, molt bona recomanació. I acabem amb música, Montse.
0: Doncs sí, acabem amb la Rosalía. La nostra Rosalía, que l'escolteu aquí amb Focus Rani. Escoltem-la.

0: I per què? Per què la Rosalía avui?
1: Doncs perquè ha sigut notícia aquesta setmana que ha guanyat el Premi de les Músiques Actuals, el Premi Nacional de les Músiques Actuals 2026, dotat amb 30.000 euros, doncs per la transcendència innegable del seu disc Lux, una proposta musical, diu el jurat, ambiciosa, innovadora, transformadora, que eleva els límits creatius i que ha assolit, està clar, un reconeixement unànim de crítica i públic. Tots els que la van poder veure.
0: Doncs farem una cosa.
1: Concerts,
0: sí, sí,
1: realment...
0: Clar. Els que veu poder, perquè jo sí. No vaig aconseguir entrada. Mira que
2: jo
0: ho vaig intentar-ho.
2: Tampoc, però mira, a través de poder treballar cultura i poder fer informacions abans...
0: Ja, de tant en tant algun carmelet toca, no?
1: Va ser un regal, de veritat, un regal de l'univers, aquest disc, que us el recomanem, el seu quart disc d'estudi, i la Rosalía, doncs, és una artista de cap a peus.
0: Sens dubte, sens dubte. Doncs mira, aprofitarem per tancar la setmana amb la Rosalía, a donar pas al Metrópoli amb el Xavi Collado a partir de les 11 i a dir-vos que tingueu molt bon cap de setmana. Gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Gràcies a tots.

0: Bona nit, a partir d'aquest moment l'edició 2397 comença. Això és el Metròpoli de Ràdio 4, salutacions de Xavi Collado. Divendres, el taller de músics és el protagonista, avui amb el cor de gospel sènior. I demà a la Razzmatazz de Barcelona actua Sober, el grup dels 90, que va començar als 90 a Madrid. Comença el Metròpoli fins les 12 en punt de la nit.
1: Oh God, once again, we come into your presence with expectancy in our hearts. God, we know you're gonna bless us, so we lift our hands in the sanctuary.

0: Cada setmana parlem amb gent que ve del taller de músics. Aquesta nit és el torn del Joel López. Joel, bona nit.
1: Bona nit.
0: Has cursat grau d'interpretació de piano, jazz i música moderna al taller de músics ESEM. De quina manera comença la teva relació amb el taller de músics?
1: Jo vaig fer el batxillerat científic a Blanes, on he crescut, i vaig tenir una professora de jazz que havia treballat a l'escola que tenen al Raval. Llavors, anava a fer biologia i va haver-hi un canvi a la història i vaig acabar anant a l'escola del Raval del Taller de Músics, on finalment vaig estar 2 anys preparant-me per entrar llavors a la carrera.
0: Vens per parlar aquesta nit del cor gospel dins del programa de l'Espai Sènior del Taller de Músics. Quina és aquesta iniciativa del cor gospel?
1: Sí, doncs bàsicament dintre del context de l'Espai Sènior, que és un context per majors de 40 anys,
0: sí.
1: Hem començat això des de zero, on jo estaré dirigint i aprendrem un repertori de gospel modern des de zero, amb l'objectiu de poder cantar les audicions i poder passar-ho bé.
0: Al final estem parlant de cantar, compartir i de gaudir, d'alguna manera, no?, amb aquesta gent sènior. El que passa és que parles de sèniors a partir dels 40.
1: Sí, sí, sí, això no és cosa meva.
0: Ja. Però està molt bé, no? De quina manera, doncs, la gent més gran rep la música?
1: Ostres, això és un tema personal, no?, però diria que no és una qüestió d'edat. O sigui, tothom està buscant diferents àrees artístiques que els nutreix, i a ells, en aquest cas, molts cops és un lloc de tenir comunitat, de tenir desconnexió de tota la feina, i també són gent que porten anys volent fer això i que per fi tenen més temps i disfruten molt cantant i fent música junts.
0: Per estar amb aquest cor de gospel fa falta tenir coneixement de música, d'anglès o de gospel?
1: No, realment...
0: Caram, està molt bé.
1: Va bé.
0: Està molt bé.
1: En principi estem intentant començar d'una manera bastant bàsica. Clarament, si va bé que puguin entonar. Però a nivell d'anglès estem començant amb cançons molt bàsiques que funcionen ràpidament i a partir d'allà ja construirem, però és una base bastant simple.
0: Has dit una cosa important, entonar. Tothom pot cantar?
1: Científicament crec que hi ha com un percentatge de gent que té realment una malaltia on no pot entonar.
0: Caram.
1: Però generalment la gent, si és exposada a la música, pot.
0: Està molt bé, perquè suposo que hi ha gent que per qualsevol motiu no s'atreveix, no? Diu, no vull anar, no? Perquè faré el ridícul, no sé cantar, desafino. Però això es pot arreglar.
1: Això es pot arreglar. És veritat que jo, al tenir tanta gent, potser no puc endinsar-me, i en aquell cas els diria que primer classes particulars va superbé per poder fixar-te en quins detalls. Però si simplement és una mica d'inseguretat o por, jo ho recomanaria molt.
0: El que és el cant coral té un arrelament molt important a casa nostra, no?, a Catalunya. El gospel, els darrers anys també. Per
1: sí,
0: què?
1: El gospel ha agafat una... Jo he fet el meu treball final de grau sobre això una mica i he investigat, i té una força i hi ha molts grups. Realment no sabria dir-te el per què. Ramon Escalé, David Suárez, hi han hagut directors i gent que ha portat molta força amb això, però suposo que a la gent li agrada cantar i just aquest estil s'ha anat fent popular.
0: A banda, és un moment de desconnectar, no?, de passar-t'ho bé, de fer pinya també amb la
1: sí,
0: gent.
1: Sí, totalment. És música molt, molt divertida, que et fa ballar, i alhora hi ha altres cançons que són més lentes, més solemnes i et fan tenir un moment de pau. I la gent, realment, veus la gent com s'emociona.
0: Quin és el repertori? Com s'escolleix aquest repertori?
1: Aquest repertori, generalment, com ja he esmentat, és una mica gospel modern, amb autors com Kirk Franklin, coses ja més de Mass Choir, com cançons que farien al Brooklyn Tabernacle, o Fred Hammond. realment el repertori el decideixo jo. Clarament vaig veient una mica què els agrada i què no els agrada, però tinc com uns certs temes amb els que sol començar les corals.
0: De fet, hi ha una cançó teva, no?, dins del repertori.
1: Bueno, no del tot. Això és una cançó que us he passat d'un altre coral, que aquesta és una coral semiprofessional que he creat amb un altre amic, i això és gospel en català i castellà original. Però en principi no ho faig amb les corals, i si m'ho demanen, sí, la puc fer.
0: Sí?
1: Sí, si m'ho demanen...
0: És un tema que es diu Déu ha sigut bo.
1: Sí, exacte.
0: Tema, com neix el tema?
1: Això ve de jo i l'Eric Elias, un baixista que l'any passat estàvem acabant la carrera, vam fer el nostre TFG sobre crear un projecte de gospel original en català i castellà. En el nostre cas, nosaltres tenim una relació amb Jesús i som cristians i volíem expressar-ho amb el nostre idioma, que això no ha passat tant, gospel en català.
0: És veritat.
1: I sí, és una cosa bastant única. I vam agafar cantants bastant potents i músics i vam començar aquest procés de gravar el disc, que encara seguim.

0: És complicat ser profe avui dia?
1: A la gent que és més gran que jo, la veritat que ho estic disfrutant i no... Sempre et trobes amb algun caràcter més fort, però jo generalment ho disfruto molt. Mm. No et podria dir tan adolescents, perquè ara mateix no hi estic exposat.
0: Alguna vegada has tingut que dir no a algú que ha volgut?

0: punky, del hip-hop. Llavors, hi ha molts, molts subestils ara mateix.
1: De quina manera també ha canviat, ha evolucionat el gospel des d'aquells anys 60, no?, fins al dia d'avui?
0: Doncs això just que deia. Als anys 60 encara hi havia poc... Faltaven instruments com guitarres elèctriques, sintes, i a partir d'allà va començar a créixer i a... I aquest arbre va anar creixent en diferents branques on estava influenciat per sonoritats de hip-hop, d'R&B, de funk, i ara mateix et trobes bastant de tot.
1: Com va arribar el gospel a casa nostra?
0: Mira, això ho tinc estudiat. Hi havia el Quarteto Maranata, que va guanyar Salto a la Fama als anys 60.
1: Caram!
0: Això.
1: A Televisió Espanyola?
0: A Televisió Espanyola. Era un quartet de cantants d'una església evangèlica que van començar a cantar, diria, espirituals negres, si no m'equivoco, i es va fer, no sé com, van guanyar, i a partir d'aquí van aparèixer altra gent com això, Ramon Escalé, David Suárez, sé que hi ha una directora també a Girona que va ser de les primeres, i van anar agafant força.

0: Hi ha diferents tipus de veus, no?, dins d'un cor de gospel.
1: Exacte, sí, ho dividim generalment en tres veus, sopranos, altos i tenors. En alguns casos hi ha homes que tenen la veu molt greu i fem també una secció de baixos, però generalment, principalment són tres veus.
0: També es va posar molt de moda per algunes pel·lícules, no?, que
1: sí, sí.
0: Americanes.
1: Totalment. A mi Sister Act m'està donant feina.
0: Sí?
1: Clar, clar. Jo crec que Sister Act és una pel·lícula referent que molts hem vist i la gent sempre fa referència a aquesta pel·lícula.
0: A més, quan escoltem el gospel o veiem aquesta pel·lícula, ens dona bon rotllo, no? És una música d'alegria, de bon rotllo, de germanor?
1: Sí, el gospel és... Ostres, dintre de la seva història és gent que venia de l'esclavatge i de situacions socials difícils i parla d'esperança, parla de redempció, parla d'identitat.
0: Estem parlant, evidentment, d'aquest cor sènior, però avui dia hem vist que també, per part de la gent més jove, hi ha un interès creixent del gospel i de la música coral.
1: Sí, de la música coral jo no puc parlar perquè realment no sé tant. Del gospel sí que sé que hi ha molta gent i a la universitat tothom, quan els deia que em dedicava a això, deia, uah, que guai. I dintre els músics hi ha un gran respecte perquè és una música molt, molt complexa realment.
0: Complexa i molt espiritual, no?
1: Sí, o sigui, el gospel vol dir bones notícies. Això vol dir les notícies de que Jesús ha vingut a fer d'escala entre Déu i l'home i va directament arrelat, això.
0: L'Església cada vegada és més oberta a tenir cant gospel a les seves litúrgies?
1: Generalment el que es canta a les esglésies no és tan complexa, és més simple. Se li diu... En el cas dels evangèlics sé que és més worship music i als catòlics hi ha diferents coses, no, allò no controlo tant. Però gospel en si, aquí a les esglésies no es canta tant, perquè hi ha una certa complexitat que no està en la nostra cultura, com estaria la cultura afroamericana.
0: I de quina manera tu, doncs, definiries el gospel que es fa a casa nostra?
1: El gospel que es fa a casa nostra? Ostres. Això ho he de pensar. Què vols dir?
0: Sí, sí, com el defineixes, el gospel que tenim a casa nostra? Hi ha alguna diferència, no?, amb el gospel que es fa, per exemple,

0: als Estats Units.
1: Clar, s'ha de ser realistes, que nosaltres tenim una història diferent a el que es fa als Estats Units. Crec que hi ha una part encara... Crec que estan sortint coses... hi ha grups que dius, vale, això és potent, és verdader, però de moment encara segueix sent bastant com un hobby i una cosa que estem aprenent i que no és del tot nostre.

0: Quan la gent comença amb un cor de gospel, en aquest cas, no?, que canta, comparteix i gaudeix de la seva experiència, estan esperant actuar, no?, anar a dalt d'un escenari, que el públic pugui gaudir del que fan. Teniu pensades actuacions?
1: Sí, dins de l'espai sènior, ja sempre al final de cada quatrimestre, hi ha unes audicions i allà sí, tenim exactament l'esperança de... Bueno, o sigui, és gairebé segur que ho farem, de poder exposar el que estem treballant, i és molt important perquè dona direcció i és un moment molt especial per tots.
0: El vestuari. Com és el vestuari del vostre cor?
1: Del nostre cor? Doncs encara no ho sabem, perquè és el primer any que comencem i ho haurem d'estipular.
0: Però suposo que alguna cosa al cap deus tenir ja, no?
1: Sí,
0: encara no.
1: Igual ho hauria de tenir, però ja ho veurem.
0: Doncs escolta, quan feu aquestes audicions, ens ho dieu, les anunciarem aquí perquè la gent que vulgui es pugui apropar, i nosaltres també vindrem, perquè ens agrada la música gospel. És aquella música, com dic, de germanor, de compartir, que nosaltres també ens tira endavant. Joel López Godina, moltíssimes gràcies per haver passat aquesta nit per Ràdio 4.
1: Un plaer, bona nit.

A partir d'aquest moment comença el cap de setmana. Tornem dilluns, 12 d'octubre, aquí a les 11 de la nit. Salutacions de Xavi Collado, que vagi molt bé.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El pop d'abans molava més, amb Roger Gascón.
1: Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'abans molava més, un especial dedicat a un dels artistes més importants de la història, tan important que necessitarem dos programes per fer-li justícia, ja que un de sol no seria suficient i quedarien moltes grandíssimes cançons fora. I això que només parlarem de la seva carrera en solitari, que va durar uns 10 anys, 5 dels quals va descansar. Si parléssim del seu anterior grup, uns tals Beatles, em temo que necessitaríem una temporada sencera. El cas és que el 1967, amb la mort del mànager dels Beatles, Brian Epstein, les relacions entre els quatre components dels Beatles es van començar a veure afectades i, sense Epstein posant seny, els Beatles van començar a prendre males decisions. I quan va arribar l'hora de trobar algú que gestionés la seva carrera i el segell discogràfic que acabaven de crear, els punts de vista de Paul McCartney i dels altres tres Beatles van ser tan oposats i les discussions tan acalorades que finalment es van acabar separant l'any 1970. Yoko Ono, contràriament al que es va dir durant molts anys, no va ser la culpable de la separació de la banda, tot i que una mica sí que hi devia contribuir, apareixent a totes les sessions de gravació del grup com si fos casa seva, trencant així la política de grup de no portar les seves parelles a l'estudi. I és que Yoko Ono va captivar completament John Lennon. De fet, l'any 1968, mentre la que encara era la seva dona, Cynthia Lennon, era de vacances a Grècia, Lennon va convidar Yoko Ono a casa seva i es van passar la nit fent música d'avantguarda, empalmant trossos de cinta, amb sorollets i efectes de so. Bé, quan van acabar de fer tot això a les tantes de la matinada, també van fer altres coses. I quan Cynthia Lennon va tornar a casa, es va trobar que Yoko Ono encara era allà vestida amb el barnús de la Cynthia. Però bé, on volia anar és que això que van gravar Lennon i Yoko Ono aquella nit es va convertir en el primer dels seus tres discos de música d'avantguarda, que estem sentint una mica de fons. Però la primera cançó amb totes les lletres que va publicar Lennon en solitari és una cançó que van compondre amb Yoko Ono quan van passar-se una setmana al llit a Montreal, a Canadà, davant de la premsa, com a protesta contra les guerres, especialment la de Vietnam. La van gravar allà mateix, en ple hotel, l'1 de juny de 1969, juntament amb uns quants famosos amics seus i davant d'una munió de periodistes. I només un mes més tard es publicava aquesta gravació com a single. Es tracta de Give Peace a Chance.

després de Give Peace a Chance, que va ser un èxit internacional, però que no escoltarem sencera perquè és bastant llarga, repetitiva, pesadeta i està mal gravada, i hi ha cançons molt més interessants per mi que també vull posar, el següent single d'aquest projecte de John Lennon i Yoko Ono, anomenat Plastic Ono Band, és una cançó sobre el síndrome d'abstinència que patien tots dos després de deixar de cop de consumir heroïna i titulada amb el terme que s'utilitza en anglès per definir aquest síndrome, Cold Turkey.

Cold Turkey, la primera cançó de John Lennon en què va constar com a únic autor. En totes les anteriors hi constava conjuntament amb Paul McCartney. De fet, a Give Peace a Chance també consta Paul McCartney, tot i que ell no hi pintava res, com a agraïment per haver-lo ajudat a gravar el single dels Beatles, The Ballad of John and Yoko, que l'havien gravat ells dos solets, Lennon i McCartney, sense esperar que els altres dos Beatles estiguessin disponibles. Aquest Cold Turkey va tenir un èxit moderat per ser un single d'un dels Beatles. Va arribar al número 12 al Regne Unit i al 30 als Estats Units. Però el següent single de John Lennon amb la Plastic Ono Band va entrar al top 10 d'una gran quantitat de països, i és que era una grandíssima cançó que comptava amb la producció de Phil Spector i amb músics com George Harrison, Billy Preston o Klaus Voormann, i titulada Instant Karma.

Aquesta Instant Karma es va publicar al febrer de 1970, dos mesos abans que Paul McCartney anunciés el final dels Beatles, quan el cert és que Lennon ja havia comunicat als seus companys en privat que deixava la banda més de mig any abans. Sigui com sigui, l'abril de 1970 els Beatles ja no existien i tant Harrison com McCartney i Lennon van publicar els seus primers àlbums en solitari. El primer de Lennon, titulat Plastic Ono Band, va arribar a finals d'aquell 1970 i tot i que la rebuda per part de la crítica de l'època va ser una mica tèbia, actualment està considerat un dels millors discos de la història i apareix ben amunt en un munt de llistes dels mitjans especialitzats. El cert és que em sembla un molt bon disc, amb un Lennon molt personal després d'haver fet teràpia durant mesos per superar totes les desgràcies de la seva infantesa, com el fet que ell va viure amb la seva tieta perquè el seu pare els va abandonar i la seva mare no se'n podia fer càrrec, i la mare va morir atropellada quan Lennon era adolescent. Diverses cançons del disc parlen d'aquests fets, però m'agradaria destacar unes altres cançons, com per exemple aquesta meravellosa cançó que compta només amb la veu i la guitarra de John Lennon i el piano de Phil Spector, que descriu amb diverses paraules què és l'amor. Love.

Una altra gran cançó del disc Plastic Ono Band és aquesta cançó sobre l'aïllament que patien John Lennon i Yoko Ono a causa de la fama. Una cançó tranquil·la, però instrumentada amb molt de gust, de les meves preferides d'aquest disc, amb Ringo Starr a la bateria i Klaus Voormann al baix, i titulada Isolation.

seguim posant grans cançons d'aquest primer disc de John Lennon, ara amb una cançó molt política sobre classes socials, interpretada per Lennon, ell sol amb una guitarra acústica, al més pur estil Bob Dylan, i amb una de les lletres més punyents que va escriure, i que en diversos països o ràdios es va censurar per contenir, i per duplicat, la paraula prohibida fucking. Parlem de Working Class Hero.

publicar un nou single, una cançó molt efectiva, enganxosa i reivindicativa, amb 45 coristes cantant i picant de peus a terra per fer-ho sonar com si fos una manifestació. És Power to the...

Power to the People va arribar al número 6 al Regne Unit i al 10 als Estats Units i va estar entre els primers 20 de les llistes en molts altres països. Tot un èxit, però si parlem d'èxits de John Lennon, segur que a tots ens ve al cap el seu següent single, una de les cançons més famoses de la història, que encara avui dia molta gent l'atribueix als Beatles, no sé per què, si es va publicar un any després de la seva separació. És la cançó que dona títol al segon àlbum de John Lennon en solitari, aquest himne a la pau titulat Imagine.

Imagine, aquesta cançó de John Lennon que figura als salons de la fama dels Grammy del rock and roll i a un munt de llistes de millors cançons de la història, versionada per moltíssima gent, potser massa i tot, ja cansa una mica, però no us penseu que va ser número 1 a tot arreu. Al contrari, es va quedar una mica per sota a la majoria de països i, curiosament, el Regne Unit no va sortir com a single fins a 4 anys més tard, el 1975. En paraules de John Lennon, es tracta d'una cançó antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional i anticapitalista, però com que està ensucrada, la gent l'accepta. Totalment d'acord. De fet, a certa gent de l'Església els van molestar les frases «Imagineu que no hi ha cel», i suposo que «i religions tampoc» també els devia molestar. Però aquí va quedar la cosa. Un munt de persones canten aquesta cançó cada any i segurament molts d'aquests són creients, nacionalistes, capitalistes... Quines coses! I tot i que aquesta imatge va ser l'únic single extret de l'àlbum del mateix nom, aquest discàs de John Lennon està ple d'altres grandíssimes cançons, com aquesta, Jealous Guy.

Jealous Guy, aquesta cançó tan personal de John Lennon sobre les seves inseguretats i gelosies que l'havien fet reaccionar malament amb la gent que estimava, al principi es titulava Child of Nature i la va compondre l'any 1968, inspirada en una xerrada del Maharishi Mahesh Yogi a l'Índia. Finalment, no la van gravar en cap disc dels Beatles, tot i que en consta alguna maqueta, i ja amb una nova lletra va aparèixer el disc Imagine. Igual que va passar amb una altra cançó, que van arribar a assajar els Beatles durant la gravació del documental Get Back, però que al final no van gravar fins que Lennon la va incloure al seu segon disc en solitari, amb solo de guitarra del seu excompany de banda George Harrison. Aquesta, Gimme Some Truth.

Innocent Truth, aquesta cançó que per diversa gent és una de les millors cançons amb contingut polític de John Lennon, amb una lletra amb jocs de paraules i frases cacofòniques, però alhora plenes de ràbia i significat. I és que aquest Imagine no és només un disc de balades, té molta ràbia amagada, com l'atac despietat al seu excompany Paul McCartney en forma d'aquesta How Do You Sleep?

L'episodi dedicat al disc Ram de Paul McCartney compta amb el també ex-Beatle George Harrison a la guitarra elèctrica i fent el solo de guitarra slide que hem sentit fa un parell de minuts. Em sembla una gran cançó musicalment, tot i que l'atac despietat de la lletra envers el seu ex-company de banda i d'aventures, amb qui va composar conjuntament un munt de les millors cançons de la història, a qui li dedica frases com «L'únic que vas fer és Yesterday», em sembla rematadament infantil. Però bé, en aquest àlbum Imagine no tot són cançons amb acritud, no tot són balades, també hi ha lloc pel pop més alegre. I qui li aportava alegria a John Lennon? Exacte, Yoko Ono.

Oh Yoko, aquesta cançó dedicada, òbviament, a Yoko Ono, amb la segona veu de Phil Spector, que tanca el disc Imagine de John Lennon i que el segell EMI volia que sortís com a single. Però Lennon va preferir que no fos així, ja que era una cançó massa pop. Devia pensar que era massa ensucrada, com si Imagine no ho fos. O pitjor, el seu següent single, una cançó que, per si ja no fos prou ensucrada, a sobre és una nadala que ho té tot, cascabells i cor de nens. Aquesta Happy Christmas, War is Over. So

Happy Christmas, War is Over ha estat un èxit internacional al llarg dels anys, ja que ha entrat a les llistes de diversos països en diferents anys, al contrari que el tercer disc de John Lennon, publicat l'any 1972, signat com a John and Yoko Plastic Ono Band i titulat Sometime in New York City, que va fracassar tant en vendes com sobretot en crítica. Un disc extremadament polític, amb diverses cançons compostes i cantades per Yoko Ono i amb poques cançons destacades, una d'elles, la rockera New York City, amb una introducció bastant semblant a You Really Got Me dels Kings, per cert, amb la qual posem punt i final a la primera part de l'especial dedicat a la carrera en solitari de John Lennon. Seguim la setmana que ve amb un altre programa del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.